Un dels productes valencians més estimats quan arriba la calor, jo diria que sempre és un sí, però quan arriba la calor especialment són, txatxan, les clòxines. Un bon plat de clòxina valenciana per encetar un dinar o un sopar és imbatible. I ara, aquesta temporada, avui parlem amb una última dona clòxinera, Amparín Maria, representant una nissaga d'artesans de la clòxina. Un dels productes valencians més estimats quan arriba la calor, jo diria que sempre és un sí, però quan arriba la calor especialment són, txatxan, les clòxines. Un bon plat de clòxina valenciana per encetar un dinar o un sopar és imbatible. I ara, aquesta temporada, avui parlem amb una última...

0: Funciona The Terminal Hub a la Marina de València. Es tracta d'un nucli d'innovació jove, és referència internacional, amb més de 500 professionals joves de més de 35 països. Sabrem de la mà de Javi González com batega aquest cor tecnològic de la ciutat a partir de les 5 i 10.
1: És dilluns, sabeu que tanquem programa des de les 6 i mitja aproximadament amb la música que ens porta Carme Juan. Avui la cosa va de bogeries. Bogeries per amor i altres bojos de la música. Com sempre, sonaran cançons estimades i Carme ens regala la seva pròpia versió del clàssic de Sau, Boig per tu.
0: Cançó, qui faràs coros? Un llibre d'investigació ens endinsarà en el cas d'un crim real i la seva investigació. Una jove, Immaculada Valderrama, mor en caure d'un tercer pis d'un edifici gestionat pel patronat de la dona als anys 80. Un cas envoltat de silencis, d'impunitat, de negligències. Les autores del llibre desvelen els punts foscos d'este cas, el llibre que es titula Immaculada. Ens ho conten a partir de les 6 i 10.
1: Estigueu pendents totes aquestes coses, moltes més, perquè també estarà Fran, per exemple, si amb nosaltres. A poc a poc anirem desvelant-les totes, però ara comencem a conèixer un projecte de conservació de la biodiversitat que comença per l'inici de tot, vull dir, per la llavor.

0: morta.
1: Si imagineu que passara, què sé jo, una plaga molt virulenta, una catàstrofe natural, i es destruïren les espècies de fruites i verdures que tenim a casa, en la Comunitat Valenciana, a la nostra terra. Imagineu-vos que es podria recuperar tota aquesta riquíssima biodiversitat perduda. Podríem tornar a consumir aquests aliments?
2: Ai, quines preguntes més importants. I la resposta és complicada de donar, però en certa forma podríem dir que sí, que ho podríem recuperar. Eixe és en part l'objectiu de la bòveda de llavors de Svalbard... És que el meu...
1: És que està allà a l'Àrtic.
2: El meu idioma artiquero.
1: Svalbard.
2: És un gran contenidor enmig de l'Àrtic, com deies, Ximo, amb més d'un milió de varietats de 6.500 plantes de tots els climes i continents. La meta d'aquest dipòsit gegantí és ser una salvaguarda davant la fam, i és que cada vegada es conreen menys tipus de plantes i això les fa més vulnerables a plagues, al canvi climàtic, a la problemàtica.
1: I potser recordeu que just la setmana passada coneixien que este projecte rebrà el Premi Princesa d'Astúries. És un projecte realment interessantíssim. Però el que és més curiós és que també ací a casa nostra, al nostre territori, existeixen estos bancs de llavors que no ho sabíem.
2: Mira, i un dels més complets el trobem a la Universitat Politècnica de València, el banc de germoplasma de l'Institut de Conservació i Millora de la Agrodiversitat Valenciana. I allà tenim a la nostra companya Mar Hernández. Hola, Mar.
3: Bona vesprada.
2: Explica'ns doncs sí, en què consisteix això, este banc de germoplasma de catacatacata.
3: Doncs mireu, estic ací al COMAB, que és este institut on es troba el banc de germoplasma. Estem just al costat d'una de les sales d'un corredor on es conserven eixes cambres frigorífiques, on estan eixes prestatgeries amb fileres i fileres de potets que conserven eixes llavors dels nostres conreus, de la nostra agricultura. Les nostres llavors, que al capdavall són germoplasma, és a dir, material genètic d'aquestes espècies. Ací en el banc de germoplasma conserven més de 14.000, entre 14.000 i 15.000 varietats hortofructícules d'espècies tan conreades com també de silvestres. D'alguna forma és una còpia de seguretat, no? Del que trobem al medi ambient, una còpia de seguretat de les nostres plantes, que és essencial per a conservar la biodiversitat. Però si voleu que ens ho expliquen els que més en saben al capdavall, els que treballen en este banc de germoplasma, en concret Adrián Rodríguez, que és el director del COMAP, d'este Institut de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana, i després els tècnics del banc de germoplasma plasma, que són Eva Solves i José Vicente Valcárcel. Bona vesprada i moltes gràcies per a
4: Bona vesprada.
5: Hola, buenas tardes.
2: Hola.
3: Adrián, primer de tot m'adreço a tu perquè no sé si ho hem explicat bé en què consisteix este banc de germoplasma.
5: Pues mira, el banco de germoplasma, como todos los bancos de germoplasma, son como si fuera un arca de Noé de la conservación vegetal, es decir, intentar aglutinar la mayor cantidad posible de diversidad, fundamentalmente de especies cultivadas, pero también de los genes o del potencial genético que tienen

0: Gemma.
1: La noche
0: que fans, un? Sí, sap tota la lletra, però sense mirar-la ni res. És un fan sí, completament d'esta cançó i d'esta pel·lícula.
2: De l'Eiva, d'esta cançó, de la pel·lícula... T'hauràs vist l'obra de teatre?
3: Home, i tant, i tant. Un parell de vegades, de fet, l'ha vist.
2: Jo també, hi ha diferents actors i actrius. Mm-hmm,
3: exacte, jo també. Sí,
0: m'estranyaria que inclús en algun moment, Fran Surimi, què tal, Sevilla? Mm-hmm.
3: Molt bé, molt bé.
0: Hauries tingut inclús una llamada, també. A veure, no dic mística, eh? Mm-hmm. No tinc mística. Dic que qualsevol,
3: de qualsevol tipus.
0: Qualsevol tipus de telefonada.
3: Mira, just este matí m'han cridat de...
2: De la peluqueria.
3: De spam. De... Ah, per a vendre'm un segur de cotxe. Ah, i ha sigut la llamada. Que
2: esa ha sigut la
3: Simó.
2: Llamada. Entén? Bueno, s'incorpora sí. A la nostra taula Fran, Sevilla Surimi, com mm-hmm. Vostè... I per què? O sea, per què?
3: Per què vens? Per què? Mira, perquè... Tinc un contracte.
0: No, moltes gràcies, deixa la targeta, ja t'hi cridarem, si en cas.
2: Perquè has triat la llamada, ladrón.
3: Per què he triat la llamada? Perquè el primer viral que vos porte, podríem dir que és una d'aixes històries, no?, que ens confirmen que l'amor apareix quan i on menys te ho esperes, com en aquella pel·lícula de la llamada de los Javis.
2: Jo ja esperança tinc, eh?
3: Sí, això no s'ha de prendre mai. Aquestes esperances no s'han de prendre.
0: Però has de tindre un perfil en Tinder?
3: També.
0: O no necessàriament.
2: Vull dir, no necessàriament,
0: jo crec. La llamada,
2: però tot has
0: la meva Gemma, diguem, fent la seva vida normal, de València, la seva marxa, la xiqueta, sí. Quedant amb les amigues i tal, podria tindre la llamada?
3: Podria arribar la llamada.
0: O has de pegar, diguem, un pas...
2: Depèn de la pressa que tinga, no?
3: La llamada arriba quan menys t'ho esperes, en moments surrealistes, podríem dir, inclús.
2: Sí?
3: I clar, si no, que l'ho diuen a les protagonistes d'esta història, que bé podrien protagonitzar la segona entrega de la llamada, perquè tenen un guió increïble. Són dos dones que estaven formant-se per a ser monges en un convent a Brasil i esta història ha acabat en elles penjant l'hàbit per a casar-se entre elles.
0: Que bonic.

0: ¿Qué me y las piernas, las puertas abiertas.
1: ¿Qué estaríamos pensando?
0: Ay, que visca el amor, compañeros.
2: Qué bonito.
0: Come bingo Joey de Dilluns.
2: O sea que son dos novicies brasileres.
0: Exacte.
2: I senten la llamada.
0: La llamada.
2: La llamada.
0: Sí.
2: Perquè es coneixen les dos i és allí una història d'amor.
0: Una història d'amor, sí, però clar.
2: Con hábitos.
0: Con hábitos. Quan l'hàbit estava posat, elles ahí no es portaven del tot bé, vos he de dir.
2: Mira, elles són... L'hàbit ja se sabe, no hace al monje.
0: No hace al monje. Tot pot passar. Vos presento a les protagonistes. Elles són... A veure si s'ha pronunciat, perquè jo el portuguer, el brasiler, no el porta massa bé. Francilia Costa. I Luisa Silverio.
1: Molt bé.
0: Així una cosa italiana...
2: Francilia i Luisa.
0: I Luisa.
2: Es coneixen Francilia i Luisa, allí que diguem en el convent.
0: Exacte.
2: I comença a haver-hi una cosa, no?
0: Entre elles la cosa no anava massa bé. De fet, una d'elles assegura que quan veia l'altra, considerava que era una pija, deia, mira, ja està aquí la monjita presumida, la idea.
1: No tenien bon rotllo.
0: No tenien bon rotllo, però... La història va avançant, el temps va passant, elles fan vida en el convent i de sobte una de les dos comença a tenir uns problemes familiars, personals, fora del convent, que la porten a prendre la decisió de deixar el convent, de deixar l'ordre. Aleshores, troba un recolzament, troba un suport en la seva companya, que en aquell moment companya. De moment eren companyes.
1: Perquè comprenia la seva situació,
0: perquè ella també estava en una situació molt semblant de problemes personals.
1: Familiars i personals.
0: I també s'estava replantejant abandonar el convent.
1: Ja.
0: Aleshores, cadascuna fa la seva vida, abandonen el convent i es retroben fora del convent.
1: Després de ser-te?
2: Però ja havia habido la llamada.
0: Havien empatitzat una amb l'altra.
1: Ahí havia alguna cosa no resuelta.
0: Clar, havien empatitzat en les seues històries, havien donat suport, i la flameta va començar a encendre's. Fora del convent decideixen compartir piso, perquè havien de cobrir despeses, perquè, clar, no tenien solvència econòmica.
1: Com la majoria dels joves.
0: Com la majoria dels joves. Aleshores es troben en la mateixa situació, comparteixen vivenda, i ahí és on acaba d'esclatar per complet l'amor. Porten uns anys de noviazgo i després ja prenen la decisió de donar ese passet més enllà i casar-se. Final feliç per a elles.
1: És un historiol.
2: Sí. I quan ara en una reunió d'amigues o de tal, Luisa, Francilia, com es conociste? Diu, en el convento. Claro.
0: Com que en el convento?
2: ¿Cómo fue la coisa? Pues fue una coisa molt més linda, no? Que tot aquello no va anar...
0: Ahí sí tu pego. Sí,
2: bueno,
0: la veritat que ells estan vivint la seva vida d'amor.
2: Ells que ho han publicat
0: a les xarxes.
2: En l'Instagram i tot això.
0: Exacte.
2: Ells, la història.
0: Diguem que bé, com us podeu imaginar, no ho han passat del tot bé quan van fer públic la seva història d'amor.
2: Per les famílies.
0: Ells portaven una vida molt encarrilada, no molt adreçada, molt direccionada.
1: A veure, la voluntat de la vida sempre és
0: cap a la vida monacal.
1: Si te penses que van a quedar-se en el convent i xir-se'n i després enamorar-se, pues sí, és...
0: Clar.
1: És un canvi de rumb.
0: És un canvi.
1: Que ajuda l'atenció com a mínim, a la família, me refereixo.
0: Elles segueixen creients i porten la religió... dins, no? I, de fet, descriuen la seva experiència.
2: Que continuen sent religioses, sí, elles. Però, bueno, una cosa no lleva l'altra.
1: Home, si tens que ser una fe i les creences, tampoc no desapareix d'avui per a demà.
2: L'amor és com jo se ha amado, no?
0: L'amor és el lema de l'Església.
2: I diria Jesucrist.
0: I estima el pròxim i estimeu-vos entre vosaltres. Això és. Ese és el lema que també porten elles per bandera. I és un clar exemple, no? De que tot això pot conviure.
2: Molt bé. Francilia, Luisa, i viva l'amor.
0: Parabéns.
2: Parabéns per Francilia i Luisa de Brasil. Molt bé.
1: Que visca l'amor
0: en totes
1: les seues expressions.
0: Així és. En totes les seues variants, en tota l'expansió. Com estic jo? Estic amorós i això és molt raro en mi.
1: Estàs amorós? Sí.
0: Què estarà passant?
2: Has tingut un weekend
0: estimulant.
1: Que haurà corregut este cap de setmana.
0: Podríem dir que igual lo contrari.
2: Vale.
0: Todo bien.
2: Todo bien.
0: Todo bien.
1: Dulce en el teu interior.
0: Sí.
1: Molt bé. Bueno, pues estem molt emocionats de la història d'unes mongetes que ben bé podrien protagonitzar una pel·lícula de los Javi.
0: Totalment.
1: I guanyar un
2: los
1: premi en Cannes.
2: Home, i tant.
1: I tant. Què més cosetes?
0: Més notícies. Més notícies vos porte.
1: Quines viralitats han cridat l'atenció?
0: Mireu, esta no és tan amable, no és tan simpàtica. Ai, i va. És que resulta que una xica li demana a la seva amiga que li cuide la casa durant uns dies, no? Sí. Fins ahí la cosa bé. Tu cries a la teva amiga de tota la vida. Ei, mira, me'n vaig de vacances, cuida'm la casa.
1: Cuida'm dels gats, regam les plantes.
0: Sí.
1: O jo què sé.
0: Però la cosa acaba sent una miqueta cara, però no per a la que demana el favor, sinó per a l'amiga que el fa. Bendita la mà que te parió. Patatotilla, musa, pilla, pilla. Patatotilla, musa, pilla, pilla.
2: Patatotilla, musa, pilla, pilla. Bé, resulta que el món està ple de gent amb la cara més dura que un sac de segells.
1: Perquè
2: resulta que aquesta xica li va demanar això a la seva millor amiga que li cuidava la casa mentre ella estava de vacances, però quan torna de les vacances, el que no se podia imaginar l'amiga és que la xica que li havia demanat el favor, la seva, en teoria, amiga, li demanara que pagara el que s'havia menjat de la dispensa durant aquests dies, que haurien sigut uns cacauets i unes olives. Però és que ahí no acaba la cosa.
1: Encara que haguera sigut un pollastre.
2: Clar,
1: no sé.
2: La xica t'està fent un favor.
1: Clar.
2: Però ahí no acaba la cosa, sinó que també li va reclamar els diners de el Netflix i Disney Plus, ja que havia vist... ja que havia vist... tres sèries dels El Conte d'ella.
3: Esta xica és molt cutre.
2: És molt cutre.
1: Però quina garramenta. I si no avises primer, te quedaràs a ma casa, però hauràs de pagar. Avises primer.
2: Però espera, que ahí no acaba la cosa.
1: Que no acaba la
2: cosa? No, és que anem un passet més enllà de la taquineria. Perquè no se'ls va demanar tot això, sinó que va, al revisar la factura de l'aigua el mes següent, veu que durant la seva ausència, la seva amiga s'havia dutxat un parell de vegades i també li va reclamar la part proporcional de la factura.
1: De l'aigua!
2: De l'aigua! Sí, sí. Com és que
3: no vages en la factura de l'aigua, com saps que s'ha dutxat 2 o 22?
2: Perquè clar, tu veus el període de... Clar, tu veus el període de facturació i dius, val, si jo he estat 15 dies fora, no em quadra que durant estos 15 dies s'ha utilitzat l'aigua.
1: Però vaig a dir-te, en 15 dies dutxar-se dos vegades poc me pareix.
2: Clar, també és veritat.
1: S'hauria de dutxar cada dia.
2: Poco se dutxó.
1: Poco se dutxó.
2: Poco se dutxó.
1: Uno, dos... Però com és esta amiga?
2: No, les sèries.
1: Esta amiga no ha donat pistes de que era una rata.
2: Home.
1: Jo m'imagino que això se diu de sèrie.
2: Jo penso
1: això que... no ve de noms.
2: No. Jo penso que l'altra amiga seria coneixedora d'aquestes taretes, no? De este morro que tenia l'amiga.
3: No me digues que la que li ha cuidat la casa li ha pagat. Jo no
2: això
3: li pagaria
2: no sabem.
3: De ninguna manera.
2: Això no ho sabem.
3: Jo li ha reclamat.
2: Ella li ho ha reclamat.
3: Li ha reclamat.
2: Jo espere que no li ho hagi pagat, perquè damunt que sabes fent-li el favor de cuidar-li la casa,
1: podem
2: de desplaçar-te de ta casa a sa casa per a cuidar-li-la, xica,
1: eren
2: no li
1: millors,
2: cobres res.
1: Eren millors amigues, no?
2: Eren
1: podem
2: amigues.
1: Dir ja que són ex-amines?
2: Podríem
1: per
2: dir-ho.
1: Perquè els paquets agafen. Els paquets ringuen.
2: Home, jo penso que queda confirmadíssim que aquestes xiques ja no tenen cap tipus de relació, perquè a mi això m'ho fa un amic i llavors dic que talli la relació, eh?
1: Però nosaltres no som així.
2: No, nosaltres no som així.
1: Vine a casa i agafa el que necessites, la despensa. Agafa... No t'ocorris cobrar-li Netflix per tres sèries.
2: Com si vols fer una festa a casa.
1: Ni l'aigua de dos dutxes. És que
2: clar, és impensable.
1: Que se deixa amistat, que ixa dona, la que se'n va anar de viatge...
2: Home...
1: No val la pena.
2: No val la pena.
3: És que hi ha persona que té una malaltia en els diners.
2: Sí.
3: Que és un tacanyisme tan gran que jo trobo que això és una patologia, que és una cosa molt cutre.
1: No està bé la persona.
2: Quina és la cosa més tacanya que heu vist en amics vostres o que heu pogut fer vosaltres també? Perquè jo he tingut ataquitos de tacanyeria, eh?
1: Jo no soc tacanya.
2: Ara no tant, però hubo una època passada quan érem estudiants que...
1: Però sí que tinc... Jo tinc una amiga que és... Les típiques persones estes que a l'hora de pagar... o està en el bany o no està... Sempre... A veure si algú se fa avant.
3: Però això ha canviat en el Bizum.
1: Són 35
3: anys. I és en quadrilla... I ara en el Bizum ha canviat això. Perquè qui paga, paga un o una o l'altra, tal. Escolta, així mà no sé què. Ja està, fas Bizum i ja no hi ha problema.
1: I també és de les que s'oblida sempre després de fer el trasllat del Bizum.
2: A mi se'm fa molta ràbia, eh?
1: Estic parlant de tacanyos de bedevere.
2: Clar, a mi se'm fa molta ràbia quan el típic amic o amiga s'oblida de fer-te el Bizum i has de ser tu qui el descare. I dir-li, escolta, que portem...
1: Que me deus el Bizum.
2: Clar. I a vegades fa molta vergonya, perquè a mi no són quantitats de 5 euros, però és que no són 5 euros, són 5 euros, 6 euros, no sé què de l'altra vegada, tal.
3: A mi em fa vergonya el comportament d'una persona que igual està... No sé si no crec que s'hi ha sentit bé. Si s'ha sentit bé, igual tenim un conflicte. Que quan anem al cine, li sap fatal...
2: De qui parla ara?
3: Clar. No, que no sóc jo. No, si no ho diria. En compte de la beguda que te posen en el combo...
2: Sí.
3: demana les cotufes més grans i no demana beguda. I que
0: i t'agarra
3: la xicona que està allà en el cine sempre allà. No, no, no, no, no, no se'n ve la seva beguda. Porta'n la motxilla.
0: Ah!
3: Una botelleta d'aigua. Perquè li sap, li dona molta ràbia. Que li, és que te cobren per una botelleta, no sé, 2 euros. I jo m'emporto la meua de casa i tal. A mi...
0: L'entenc perfectament. Sí, la defense.
1: Però
0: inclús
1: la defense. Una miqueta de raó.
3: Sí, però no penseu que queda... Perquè, clar, jo demano el combo, la beguda, i ell demana només les cotufes. I de beber, i xafa. Nada, gràcies.
0: Pensarà. Si no, podria afegir, ja llevo jo mi agua.
1: Pensarà, no, pensarà que igual compartiu la beguda o alguna cosa a dir, jo que sé.
3: I, bueno, que pense el que siga. Però bueno, és una cosa que...
1: Fa
3: un poc de risa, per no gastar-se 1,50, porta l'aigua de casa.
1: Això és comprar-te un suc en un aeroport que te fa una malícia, o comprar aigua en l'aeroport que veig que estigues comprant sang d'unicornio.
0: Total, total, que dius que ja me pot hidratar esta aigua, perquè el que acaba de pagar...
3: També passa.
0: Jo al cine inclús he anat al següent nivell. La persona que tu nomenes porta la botella d'aigua, però és que jo he portat fins i tot les mongetes envasades en bolsetes tip.
3: Fetes a casa.
0: Fetes a casa.
3: I els nachos, també.
0: Pues també perquè no s'ha donat, però també podria ser.
1: Quan estàs
0: sí,
1: mal de pasta, escaret, tot això.
3: I tant que és que és molt
1: no
3: car.
1: No ho trobes desubicat.
0: I això sumar-hi, sopar i tot, perquè de normal quan deixes al cinema, després te fas alguna cosa.
3: Sí,
0: bé,
3: sí.
0: No estem per a derrotxar tant.
1: No estem per a derrotxar.
3: No. A mi m'afronta un poquet, però no passa res. Ja
1: però tu sí que coneixes gent capaç...
0: Sí.
1: Que de fet, crec, anem ara amb la 5, la cançoneta que abans ja havia fet acte de presència. Vinga,
0: vinga. Que te parió.

0: La patata tortilla.
1: Aquesta s'havia avançat abans perquè volia, tenia moltes ganes d'eixir, però explica'ns per què.
0: Per què? Mare meva, per què? Bé, ja saben que tot ha pujat molt, no? La vida, l'IPC, tot està pels núvols i...
1: Bueno, esta setmana tots els articles, tota la premsa analitzava l'augment de la cistella de la compra.
0: Sí.
1: La cistella de la compra...
0: I el nostre Javi va fer també la setmana passada una anàlisi en el Cadena de Valor sobre el tema de la cistella dels aliments, i un dels aliments que més ha pujat de preu significativament és el preu dels ous!
1: Ja.
0: Dels ous.
1: Els ous estan cars.
0: Però no sé si ha pujat tant com per a demanar 2.200 euros per una truita de creïlles.
1: Me dius?
0: Sí, no. 2.200 sí. euros. La truita més cara ja està considerada com la més cara del món.
1: I què portava aquesta truita?
0: I què portava? Bé,
1: ous,
0: l'influenciador...
1: I or, diamants.
0: Com a mínim, no? Com a mínim. Però no portava res d'això. L'influenciador Ibai Llanos, que és un dels influencers més reconeguts ara en les xarxes socials, bé, les ha revolucionat per complet en mostrar aquesta tortilla valorada en 2.200 euros. De fet, al ser tan cara, et deixen en el restaurant fraccionar el pagament. O sea, el pagament d'una truita de creïlles.
2: Pots un préstec i anar pagant-ho.
0: Sí, la pots pagar en 6, 12 o 34 mesos. Bé, sí.
1: I a mi que em pareixia cara de 6 o 7 euros d'algun supermercat.
2: Quant valen estos ous? Pues o és la creïlla, que és el que és el que porta? Sí, o és l'oli, què és?
0: Bé, Ibai explica que el seu preu desorbitat es deu a la qualitat i exclusivitat dels seus ingredients, i acaba de descobrir que n'hi ha creïlles exclusives i ous exclusius, cosa que jo no sabia. Mira, les creïlles que utilitzen per a fer aquesta tortilla és de la variant Bonote, que es venen a 500 euros el quilo. És una variant molt exclusiva que només es poden arreplegar durant 2 setmanes a l'any. Val? O sea, que imagineu-vos. També porta ceba caramelitzada.
1: El caviar de les creïlles,
0: per mi tant. Sí. Porta ceba caramelitzada amb el vi Pedro Ximénez, que ara... Per mi és un poc cutre això de fer les reduccions de Pedro Ximénez. Això ja és de moda. Això ja està passant de moda.
1: En sang d'unicorn. I què més?
0: També porta trufa blanca, caviar de beluga iraní.
1: Ai. Això no és una tortilla de granadilla.
0: Això són guarraes.
1: Esto de granadilla en sense, ja està. Tota la cosa
0: tot que se li veig d'ahir són cochinades. I també porta els ous de gallines, que es diuen gallines marans, que són unes gallines... No sé si coneixeu les gallines marans vosaltres.
1: No tinc el gust. Això seran les del Beckham?
2: Les gallines pija. Les gallines pijes del Beckham.
0: Seran les gallines pijes del Beckham, segur.
2: Un ou i allà...
1: Les gallines del Beckham són estar guapes. Una cosa espectacular.
0: Home, és que si estan en casa de Beckham
1: no poden ser lletges.
0: Bé, aquestes gallines es posen una mitja de 5 ous a la setmana, o sigui que posen molt poquet, però això són ous també molt exclusius, i la peculiaritat que té este ou és que este ou és un ou molt marró.
2: En dos rovells o algo.
0: No, en un rovell, però és molt marró. De fet, es diuen que són els ous de xocolate, perquè té un color així similar al del xocolate. Sí. Sí,
2: la llema és així de xocolata.
0: I diuen que tenen la proteïna...
1: Quina pinta de tindre i set de tortilla granadilla.
0: Mira, xica,
1: rara, per mi.
0: Tu la veus i és una normaleta, eh? No té una peculiaritat visual, la veritat.
2: Però este l'ha tastat, l'Ibai.
0: I l'Ibai l'ha tastat...
2: I què diu?
0: I sabeu quina ha sigut la seva valoració? A veure, com a mínim...
1: Home, hauré tocat el cel.
0: A veure, com a mínim hauré tocat el cel, no? Perquè 2.200 euros... 2.200 euros...
1: Que li ha valgut la pena gastar-se aquest dineral.
2: Digue'm, és la tortilla sencera... I la ració serà el que siga, no? A 200 euros.
0: Clar, ell se va demanar la tortilla sencera.
1: Ell 2.200.
0: 2.200 euros va pagar, la truita. Sí. Però bé, què ha dit?
1: Congela-la, si no te l'acabes. No, és fora broma. Què ha dit?
0: Bé, podríem esperar-nos que fora la review, no? La valoració més alta del món de les truites mundial. Però ell ha dit... que no és la millor truita que s'ha menjat en la seva vida.
1: ¿En serio?
0: I que si ha de triar, sabeu en quina es queda?
1: En la de sa mare.
0: En la del seu avi.
1: Ai!
0: Clar,
1: veus patatón, pa que te gastes 2.200 euros si tota la vida del món sempre és el millor el plat que te fa...
0: De sempre.
1: L'abuelo, ton pare o ta mare.
0: De sempre, en productes de casa que sí que saps realment d'on ve, perquè bé, per a mi que me digues que porta creïlla Bonote, pues xica, jo me quedo igual, la veritat.
1: Jo també. Una caradilla recién agarraeta d'ahí de Meliana.
0: Clar.
1: Vos dic jo.
2: Boníssim. Unes cebetes d'ací. I si m'apures, una d'aix tendres.
0: També.
1: Sí. O de carxó. Oi, d'aix tendres,
0: que bona. Que bona.
1: Vinga, llevem esta música horrorosa, també te dic, Digno de que se la... Casi pareix de les que triï jo. Espera, que estàs d'un altre tema,
0: no? Anem a un altre temazo.
3: Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres.
0: Un pasito para atrás.
1: ¡Epa! I què li posa Ricky Martin?
0: Un pasito para adelante y un pasito para atrás va donar una persona que, és que, mira, esta notícia l'ha recuperat, l'ha recollit així en este guió, per lo surrealista que és el titular.
1: Vinga, vale? Digues.
0: Mira, vos conté. No té més transcendència, el que vaig a dir. Vaig a llevar-vos el titular i passarem a una altra notícia, perquè vale. Bé, la dice en castellà perquè si no perdria el sentit.
1: Vale.
0: Rescatan a un hombre tras hacer el pino y caer de un puente en el municipio de Pinos Puente.
1: Espere que lo investigaba, pero el titular.
0: Agore.
1: Premio al mejor titular del año. Claro,
0: si una caiguda, si una caiguda ya fa risa, te imaginas caure fent el pino en Pinos Puente. Pinos Puente és una localitat de Granada.
1: És el colmo.
2: O sea, fas el pino.
0: Fas el pino.
2: Caes del puente.
0: Sí.
2: Te rescaten
0: en Pinos Puente. Sé que és molt ruïníssim, oh, això. Però ho havia d'incloure.
2: Gran titular.
0: Però bé, vos dic que mos podem riure tranquil·lament perquè este home està bé. Sí. Se recupera favorablement després d'haver fet el pino en Pinos Puente.
1: El colmo del pino.
2: En un puente...
0: En Pinos Puente. Tu pots fer el pino en siga, però si ja fas el pino...
1: En Pinos Puente, no te caigues. Si fas el pino en Pinos Puente, no te caigues perquè eixes en el titular.
2: Si no fas el pino en un puente, perquè podies caure.
0: També.
1: Vinga, va, remata en la secció.
0: Després del Sarifo, pense que ara és moment de que ens vestim de gala.
1: Oi?
0: Perquè demà a Madrid s'anem de premis. Oi? Demà a Madrid se celebren els premis de l'Acadèmia de la Música.
1: M'agrada ja ni una bateta muda, ara.
0: Home, i posar-se un bon make-up. Demà es celebra els premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola a Madrid, que són els coneguts com els Grammy Espanyols. Una gran presència valenciana estan entre les nominacions.
1: Abril?
0: Abril?
2: Ai,
0: sí, però no és l'única que està nominada. I és que si alguna cosa tenim els valencians és Art Apoalaes.
1: Apoalaes. Es pelos orelles.
0: Home, entre els nominats i nominades, a banda de noms com la Rosalía, wow, Amaya o Valeria Castro, troben la representació valenciana amb els noms de Guitarrita de la Fuente, olé, Blanca Paloma, olé, la Maria, el Botifarra, la DJ Inmir, que també està nominada, sí, el compositor Vicent Ortiz Gimeno i també la nostra Abril, la Benicera Abril.
1: Un aplaudiment per a tots.
2: I quan se sap? Què és esta nit?
0: No, demà.
2: A demà per
0: demà
2: la nit.
0: Demà se celebren les 10 de la nit.
2: A les 10 de la nit. Després demà ho sabrem.
0: Sí, però molt és bé. Que quin nivell, Quin nivell tenim d'artistes nominats junt
2: demà
0: amb la Rosalía.
2: Demà podríem fer una telefonadeta, Abril, a la Maria i això, desitjar-me sort,
0: a veure com estan, moments previs de la gala.
2: Claro, no? I rica no, que no mos agarra el telèfon.
0: Ai.
2: No, perquè l'home està tocant la guitarra sempre per ahí, no hi ha manera.
0: No hi ha manera. Jo també ho he intentat i no n'hi ha manera,
2: O a Blanca Paloma i fer un d'això. Sí. Pues molt bé, fenomenal. Sí.
0: Bé, li desitgem tota la sort del món, no sabem com acabarà la cosa, però el fet d'estar nominat ahir, o nominada, és un premi ben guanyat, la veritat. Així que visca el talent valencià i que visca la nostra música i el nostre art.
1: I el nostre Fran, gràcies!
0: També, vinga!
2: Gràcies, Franço!

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A punt ràdio.
4: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu l'indona.
5: Vale o no vale?
6: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
4: Però si fa dos hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
7: És tan lamentable.
4: Estat-te a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
6: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
4: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
5: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
8: Rebut, policia local, anem cap allà.
4: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
9: Queda clar, sí.
6: I què vols que fas si fer i desfer és la faena del matalafer?
5: Ui.
6: Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
4: Jo ja plegué, esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
10: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
6: Ah, sí, sí, jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball.
11: Ei, ei, que trabaja el rei.
6: Ale, ja troba faena, contenta? Compre or, compre or.
12: Està tot molt mal.
13: Com esperava això i em fa sentir trist.
12: Molt mal està tot.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Albaida, 105.

0: Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
3: De

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma.

0: nostre estimat Javier González. Són les 7 i 10, segona hora d'avui dilluns.
1: 7 i 10, no, 5 i 10.
0: 7 i 10, les 10, 7 i 10.
1: És que això a mi me passa mogolló.
0: Però mogolló.
1: Aquello a mi me passa mogolló.
2: És de veres que quan veus el 10, 7, el 18, és fàcil que...
3: Però això és l'edat? Sí.
1: No.
3: És que fem una associació
2: aixina ràpida.
1: Que és un 7 i 10, doncs mira, són i 6.
0: Però són les 5 i 10. Són les 7 i arribaran, però de moment són les
1: 5. No tardaran.
2: No estaràs tu ja així, Ximo, per donar l'hora.
0: Claro.
2: Que consiguin.
0: Reis, Joan, arrencant la seva hora de la cultura. En efecte, estarem preparant el dia de demà.
1: Que t'has desvanit en la cançoneta.
0: M'he desvanit, sí. Jo el que volia dir és que el nostre estimat Javier González, que és el nostre líder espiritual en matèria econòmica, està guanyant-se un lloc en la Direcció General d'Ambientació Musical del programa. De nou, perquè porta Gordon Lightfoot. És que és com si m'he llegit el pensament. Han llegit el pensament.
1: T'he agarrat el punt.
0: Los más grandes. Los más grandes.
2: Sí, bueno.
0: I Gemma és un altre estil.
1: Sí, sí.
0: Jo
1: soc més del petardeo.
0: Rafael Acarrà, un poquet de la Pantoja.
1: Rafael Acarrà és lo bo. De lo que jo punxe, Rafael Acarrà és lo bo. D'ahí cap avall.
2: Però hem de tindre-ho tot, la recàmera preparada.
0: Però, González, més enllà de la Direcció General d'Ambientació Musical, en economia avui...
1: Què tenim?
0: En economia la cosa va que xuta.
2: Correcte.
0: N'hi ha acord en el tema de l'estret o com està això?
2: En principi, estaríem prop de tindre un acord, estaríem prop. Un acord d'una treva de pau que estaria parlant d'uns 60 dies aproximadament i que es tornaria a reobrir la recàmera preparada.
0: Però, González, més enllà de la Direcció General d'Ambientació Musical, en economia avui...
1: Què tenim avui?
0: Economia, la cosa va... La cosa va que xuta.
2: Correcte.
0: N'hi ha acord en el tema de l'estret o com està això?
2: En principi, estaríem prop de tindre un acord. Estaríem prop. Un acord...

0: baixa baixant, que baixa baixant,
1: no, clar, clar, a situar-se en això. No...
0: Però què està,
1: 98 dòlars, l'IBEX 35 creix fins als 18.300 punts, els ha superat, o sigui que és una jornada completament alcista. Quin és el tema? Que Wall Street ho està tancat, i per tant hem de veure això com impacta a partir de demà, en el mercat dels Estats Units, sobretot també perquè a partir de demà o de després demà podrem veure si realment aquest acord va avant o no, perquè tal com ha confirmat Teheran, estan en bon camí, han arribat a acords, però la signatura d'aquesta possible pla, d'aquesta possible pau, no serà imminent, així que bé, optimisme avui, bones notícies, bones xifres, però a l'espera de què és el que passa demà,
2: que
1: o després demà, que és el mateix que passava fa 3 mesos, no?
3: És que nosaltres, en lo de sanquetats que som, nosaltres no podríem ser diplomàtics. Tu t'imagines mirant, saps, per la mirilla d'una reunió d'estes que estan per un quintem allà, mesos i mesos i setmanes, i l'economia mundial en combustió. Che, per favor, arribem a un acord.
1: De moment...
3: Almorcem. Si almorçarem.
1: Echa.
3: A la valenciana manera, ho aclaríem fàcil.
1: A l'hora del cremat...
2: Tot a l'hora del cremat ja està arreglat. Ja estava clarit l'assumpte.
1: Això ja està tancat. Però, en fi, veurem com evoluciona tot el això. Mercat. Exacte. I veurem també si es consolida o no aquest acord de cara als pròxims dies. Però... Sí. De moment, avui vull parlar-vos d'una de les infraestructures que s'ha convertit en un autèntic motor d'ocupació, d'innovació, sobretot en els últims anys a la ciutat de València, que són els caps tecnològics i d'innovació. Jo sé que ja els hem nomenat una miqueta en aquest espai, però...
3: Dius hubs, no? Hubs. En anglès, que és hub...
1: Hubs.
3: Sí, exacte, molt bé.
1: Què t'ha paregut?
3: No? En anglès, hub. Vale, que s'escriu hub. Però vaja, ara sabrem una miqueta més què significa tot allò. És com un conjunt de coses, no? Com un nus, una cosa així.
1: Al final, això no són solament edificis d'oficines, sinó que són ecosistemes on s'unís una miqueta el talent local amb la vessant més internacional, i el que es fa és que s'aconseguís que les empreses creixin més ràpid gràcies, sobretot, a les sinergies, a l'atracció d'inversors, a l'interès, intercanvi d'idees, i un dels exemples més potent, que és el que estava fent referència, el tenim així a València, a la Marina en concret, de Terminal Hub, que és del que hem parlat.
3: Hem parlat moltes vegades.
1: Clar, este espai s'ha consolidat com un punt d'innovació més internacional de la ciutat, reunint al voltant de 500 professionals, 35 nacionalitats diferents i, molt important això, una mitjana d'edat de 36 anys. Correcte.
2: Que jovent. De la meva quinta.
1: De la teva quinta.
3: Allà treballen 500 persones joves de menys de 36 anys.
2: Quin got.
3: Clar, altament formats en treballs, imagina, vinculats a la tecnologia i això, i entre empreses, diguem, van ajudant-se o espentant-se o tirant per acabar amb projectes.
1: Clar, el tema d'això és per què és tan interessant, per què és tan interessant ja no solament a nivell d'innovació, sinó també a nivell de l'economia valenciana, que és el que ens aporta, i com funciona tot això.
3: Perquè aquests xicons i xicones són allò que diuen nòmades digitals, és a dir, són persones que venen, bueno, d'on vinguen, i venen així a València i diuen, mira, saps què? Però estic molt bé així en la Marina. Clar,
1: així s'està bé, no?
3: Està molt bé.
1: També en Marcel, així. Correcte.
3: Està molt bé, no?
1: Anem a preguntar-li al seu director, Francesc Pons. Com estàs? Bona esplada, Francesc.
4: Bona esplada. Hola,
5: Francesc.
1: A veure, Francesc, explica'ns una miqueta... La paraula hub, estàvem així fent la broma, no? Però com explicaries d'una manera senzilla què és de Terminal Hub i per què és important per a l'economia valenciana en general?
5: Molt bé. En primer lloc, moltes gràcies, Ximo, Gemma, Javi. I s'ha dit, al final un hub d'innovació, o un hub, en general, la paraula en anglès, vol dir punt d'encontre. I això, al final, és un punt d'encontre empresarial lligat a la innovació, el talent, l'emprenedament, la formació, la tecnologia i la inversió. Este projecte s'ubica en l'antiga terminal marítima, en el port de València, en l'entorn de la Marina de València, que, com sabeu, s'ha convertit en un gran pol d'emprenedament i innovació en el sud d'Europa i en l'est del Mediterrani. I aquest espai, al final, congrega 5.000 metres quadrats on treballen a diari 500 professionals de diferents àrees, de diferents països, i on hem aconseguit en 2 anys una ocupació del 100% en oficines, 85% en punts de treball, on hem aconseguit celebrar més de 500 events, 10.000 persones, però sobretot és el talent que es genera ahir en el dia a dia. Com diem, tenim puntes de 500 persones tots els dies treballant allí, i tot lligat a la innovació tecnològica. Per tant, qualsevol persona que estigui, persona, empresa o iniciativa que estigui lligada a aquestes verticals, pues, al final l'acollim d'una forma amable en determinat hub. Al final hem aconseguit, pues, 35 nacionalitats, el digital sales del sud d'Europa, Middle East i nord d'Àfrica de IBM, el Club Cámara de Comerç, Institut d'Empresa com a escola de negocis líder,

0: Tenim a EBAP, a Zubi, tenim a diferents nòmades digitals, expatriats, empreses consultores, innovadores, i bueno, s'han convertit en un punt de referència lligat a la innovació en València.
1: Bueno, pues, realment és un... És això, és un gran punt d'encontre.
0: Sí.
1: Però són... La majoria, diguem, són empreses que busquen també sinergies entre unes i altres, i com heu aconseguit, diguem, un punt d'encontre de tecnologia, d'inversió a nivell digital, diguem, de modernitat en València, i per què en la Marina, com s'ha desenvolupat això?
0: Primer, anem dient del territori cap a dins, no? Perquè a nivell territorial, València s'ha convertit en els últims anys en un pol d'emprenement, 30 universitats, 30 escoles de negoci, 30 incubadors acceleradores, fondos d'inversió, 30% més barat que Madrid i Barcelona, tercera capital a nivell d'inversió, després de Madrid i Barcelona també. Bueno, està seguint, diguem, un entorn favorable. Després la Marina, des de fa més de 10 anys, està configurant com un pol d'emprenement fonamental, especialment en l'impuls al principi de Lanzadera i Angels, tot el que és Marina d'Empreses, i després pues, d'Insomnia, de Biohub o de Zeus. I després hem arribat de Terminal Hub, com l'últim actor en la Marina, que al final el que està fent és atraure i crear les condicions especials per a que les empreses s'instal·len, sobretot creen les millors ocasions d'emprenement, d'innovació i d'inversió. El que fem allà és crear els condicionants, mapegem molt bé tots els actors, creuem les relacions i entre elles al final acaben generant pues, talent, una formació, se torna gent de fora, s'exporta talent a altres llocs, s'aconsegueix inversió, se fan events, per tant, se creen les condicions adequades per a que hi succeïsca la innovació.
2: Clar, però és que ho estàs explicant així, no? Sí. Com d'una forma molt natural, sí. No? Però has dit, mapegem els agents de... No pot entrar allí qualsevol empresa. Si algú està interessat, què és el que ha de fer? Sou el Tinder de les empreses?
0: Al final creen les condicions perquè succeïsquen les relacions, ¿vale? Que tenim l'entorn favorable, el caldo de cultiu, i sempre en la semilla i van xericent sobre aquest tema, si podria ser. Per tant, tota empresa que estigui allà de la innovació, la tecnologia, l'emprenement, sigui quin sigui el sector, sí que té veres que tenim sectors pues, que més afins o d'alguna forma s'estan desenvolupant més en València, com el Deep Tech, l'intel·ligència artificial i el Digital Health o tota la part de salut digital o ja de la longevitat, estan siguent grans verticals en què estan treballant, però també treballem en temes de mentes, en temes de comunicació, en temes lligats al fintech o a seguros, en temes biomèdics, per tant, allà se generen pues, una sèrie de verticals i de sectors als quals nosaltres li proveïm de les condicions per a que generen relacions.
1: I de les relacions, diguem, que han eixit, o de les llavors, diguem, que
3: s'han plantat,
1: que allí en el Terminal Hub heu plantat, i bueno, la collita com ha sigut?
3: Quins fruits heu recollit?
1: No? Per utilitzar la metàfora, no?
0: Bé, pues,
1: quines connexions han eixit, ja, que pogués dir-nos, però mira...
0: Pues, per exemple, IBM instal·la el seu Digital Sales, que és un pilot a nivell mundial, que és una de les poques centres en tot el món on agarren recent egressats de les universitats europees de Middle East i Nord d'Àfrica, se'ls duen durant 6 mesos o un any a Terminal Hub, es formen en ventes digitals i en tecnologia i després tornen als seus països. Per tant, hem aconseguit un gran centre de formació i hem posat en el mapa aquest centre de formació digital, de ventes digitals, d'IBM com a gran empresa tecnòloga a nivell mundial per a que els seus estudiants, els seus membres, vinguin a estudiar a València. Després també està el Club Cámara de Comerç. El Club Cámara de Comerç el que fa és generar el seu centre de club d'emprenement i innovació i els seus membres pues, van allà a fer connexions, a fer els events o a treballar directament. L'Institut d'Empresa, que és una de les empreses de negoci, una de les escoles de negoci líders en Espanya i a nivell mundial, pues, té la seva seu en el Terminal Hub. Per tant, els directius se formen a diari en les nostres instal·lacions. Hi ha inversors, que per tant han invertit en startups allí, estan ojeando, estan d'alguna forma veient el que passa allí. Tenim venture builders que construeixen projectes de zero en inversió o en talent, en aconseguir que empreses d'allí escalin i aconseguir que inversió. Al final, en tots estos hem fet un treball. En aconseguir que també empreses d'allí facin pilotos per a empreses bancàries o financeres a nivell mundial. Bueno, en el dia a dia s'aconsegueixen grans èxits.
1: Un projecte que de moment és una idea, el típic projecte de garatge,
0: sí.
1: Pot tocar, diguem, alguna d'aquestes portes per a que aquest projecte pugui anar creixent? Que parlaves del talent que tenim en el nostre entorn, la formació i també les idees que puguen
0: qualsevol haver. Empresa, persona, organització estén lligats a elles. De fet, també tenim un challenge, una espècie de reto que llançarem dins d'un mes aproximadament i que celebrarà el seu Demo Day en el mes de novembre en The Terminal Hub, que és The Terminal Challenge. Vol dir que aquelles empreses, organitzacions o emprenedors en talent emergent, sobretot anirem molt dirigits a escoles de negoci, a universitats i centres d'innovació, per a que resolguin els grans reptes que tenim actualment a nivell mundial, no? Sobretot molt lligat a la sostenibilitat. I aquestes empreses podran aplicar i li donarem espai de treball i mentorització que la faran els propis hubbers, les pròpies persones que estan en el hub per a que puguin créixer. Per altra banda, també parlàvem abans de l'edat mitjana, que són 36 anys, però hi ha gent de 60, uh-huh. i hi ha gent de 18 anys, hi ha gent de totes edats. Tenim gent superjove abordant projectes, però també és una, tenim una, un hub molt bimodal, no? Gent molt jove en la part de la capa està formativa en IBM, però també tenim gent de 60 anys que després d'una carrera corporativa o en un banc, una asseguradora o en indústria, pues decidís emprendre i també pues, començar el seu camí emprenedor tenint la HAD després d'un recorregut important.
1: Teniu experiències d'emprendiment sí. de sexagenaris.
0: Sí, sí,
1: no
0: sí,
1: perds
0: sí.
1: l'esperança, per tant.
0: Sí, no, no.
2: Feia careta, Ximo, de
1: no, escolta, no, és que tinc una idea, jo. No. No, però està bé que hi hagi emprendiment en qualsevol sí. edat, no? Que no, no. Sigui, sembla que tenim la idea no, de l'emprendiment no, no. de vindre això, dels de sectors universitaris, del talent jove i això.
0: De fet, tenim molt mapejat i tenim l'experiència de que moltes vegades les millors startups, projectes d'innovació, venen per models B2B, que vol dir negoci a negoci, de gent que ha tingut una experiència ja en certs sectors, indústries, o gent de banca que s'ha prejubilat, o gent que ve d'altres sectors, o inclús antics funcionaris que s'han prejubilat, van a emprendre, s'ajunten a una resta de professionals i sempre diguen que tenen tota l'experiència, tenen la capacitat, el temps i poden, moltes vegades també els recursos per a poder avançar. Tenim la idea d'un garatge de dos xavals sí. en sudadera
2: exacte.
0: Però, ja
3: però no,
0: no, ja,
3: ara no, no, no, ara és així. Ara és una hub d'estes.
0: Sí.
3: I pel que estic explicant, el perfil dels professionals són tecnològics, però programació, sí. informàtica, entenc que màrqueting, vendes,
0: sí.
3: inversors econòmics...
0: Clar.
3: Aquests són els perfils més freqüents.
0: Sí,
3: no?
0: Tenim, per una banda, molta persona, molt de professional o molta empresa lligada a tecnologia, molta lligada a ventes, també altra lligada directament a IT, molta de comunicació, màrqueting, màrqueting digital, continguts digitals, consultors, despatxos d'abogats dedicats a l'M&A, al management and acquisitions d'empreses o inversió. Tenim inversors, venture builders, associacions empresarials tipus EBAP, per exemple, que l'associació de dones empresàries.
3: I Ximo comentava al principi, o Javi no recorde, i molt d'estrangers vivint així, de nòmades
0: sí.
3: digitals.
0: Nòmades i expats, o sea, expatriats. Vol dir que al final tenim el 35% més o menys del nostre hub és internacional. Tenim pues, 35 nacionalitats diferents, molt de Nord d'Àfrica, Middle East, Itàlia també és la segona nacionalitat després d'Espanya, Latinoamèrica, i bueno, són expatriats, són nòmades digital. Nòmades digital sí que ve una temporada, 6 mesos, un any, treballa, va a una altra ciutat, té un perfil molt qualificat. Després estan expatriats, està la part d'IBM també, que són pues, recent egressats, gent de 25 anys aproximadament, que ve un any, mig any, un any a formar-se a València. I després també tenim empreses que tenen la seva seu fora, però volen tindre un ull d'alguna forma en la nostra ciutat per a captar talent i per a generar riquesa.
1: I Francesc, parlaves també dels inversors, també és una pota molt important, no? Però un hub tecnològic tira també cap amunt. Que, sense dir noms, això, no? Jo soc de natural indiscret, però què perfil hi ha d'inversors i què busca, diguem, l'inversor que toca a la porta de Terminal Hub?
0: Mira, per donar solament una dada, en València s'han captat l'últim any en inversions en startup 229 milions d'euros. Comença a ser ja important. Sí, ja te veus que ens falta la part corporativa.
1: Però són inversors que sí. diuen, a veure, jo tinc la pasta, estic a la... Bueno, estic obert a que m'arriben projectes, o busquen determinat tipus de projecte vinculat, que sé jo,
0: tenim...
1: a salut, a biotecnologia, sí. a sostenibilitat, diguem, on estan els camps on hi ha més futur, diguem. No?
0: Tenim tres tipus d'inversor en el nostre entorn, que són els business angels, que sí que és capital semilla, presemilla en projectes molt incipients. Estan els... family offices que inverteixen, també són pues, empreses familiars que han evolucionat i han creat un fons d'inversió. Estan els
1: són VCs. Valencianes?
0: Sí, sí, sí, molta família valencianes conegudes pues, que han creat un vehicle d'inversió per invertir en diferents sectors o diversificar les seves inversions en el capital risc, en la part de startups. I després estan els fondos, propiament en fondos, que bueno, són diversos inversors, o fondos de fondos que fondegen per a crear d'alguna forma un projecte d'inversió, un vehicle d'inversió. El sector on estem veient més inversió últimament és la part de salut, lligada a biomedicina, biotecnologia, digital health, digital care, genètica, longevitat, hem vist molta diabetes, epigenètica, teràpies contra el càncer, i aquest tipus de sector l'hem vist molt evolucionat en els últims 5 anys des de la pandèmia. Després, la intel·ligència artificial, en tota la seva part d'IA generativa, ha sigut un gran disruptor en els últims 2-3 anys, i especialment en la part deep tech, en quantum computing i diferents tecnologies deep tech.
1: Per parlar de la intel·ligència artificial, moltes vegades també el nostre compare, Javi Lacord, parlem moltes vegades de la part diguem, més amenaçant, no? Cap a, no només el sector tecnològic, sinó en general. Com conviviu amb un aliat amenaça? Com ho viviu des d'un hub tecnològic com vosaltres?
0: Pues, al final nosaltres impulsem la innovació i això és una revolució més. Com qualsevol revolució industrial, sectorial, social, política, pues, du al final moviments de plaques tectòniques, evidentment. Hi haurà transformacions importants que ja s'estan venint i de fet moltes consultores, empreses de desenvolupament informàtic pues, estan transformant el seu model de negoci. Moltes empreses del nostre entorn, inclús IBM, que la tenim allà dins, estem veient en el dia a dia com és una ferramenta i transformarà en positiu tot el nostre futur.
1: L'altre dia xerrant amb persones que estan, diguem, més ficades en qüestions d'enginyeria, de tecnologia i allò, arribaven, diguem, en la taula a la conclusió, no sé si és, si volia compartir-la amb tu, que és més que probable que els primers oficis tecnològics on estiga afectat d'una manera impactant, notòria, la intel·ligència artificial, siga programadors o semblants que estan accedint, diguem, al seu primer treball. Perquè ahir la IA els reemplaça d'una manera molt eficient. Mm-hmm. És més difícil que un enginyer o un tècnic sènior el pugui reemplaçar, perquè realment és el tècnic sènior el que ha de manejar la intel·ligència artificial.
0: Totalment.
1: Però què passa? Mm-hmm. Si aquests tècnics sèniors d'ací 10 anys ja tenen 60, estan de... me ho invente, i no hi ha reemplaç, o sigui, si no hi ha oportunitat per a la gent de representa i sida de les universitats, com va produir-se aquest reemplaç si no toquen empresa, si no toquen experiència?
0: És una transformació brutal i encara som conscients de l'impacte que té i tindrà l'intel·ligència artificial en qüestió d'uns anys. De fet, nosaltres comencem a utilitzar ChatGPT fa 3 anys i l'evolució a la Claude d'altres ferramentes és brutal en qüestió de mesos. És tremendo. Des d'aquest punt de vista, sí que veus que el talent s'ha d'anar reemplaçant i renovant, perquè nosaltres un desenvolupament informàtic que abans es feia en mesos, ara es fa qüestió d'hores i d'una forma molt eficient. Hi ha feines tipus consultoria, de tipus estratègica, o temes de comunicació, temes de contingut, de revisió... Sí que de veres que s'estan transformant completament, però el talent ha d'anar renovant-se i les formacions també s'estan adaptant als temps que venen. Però totalment d'acord amb aquestes anàlisis.
1: Bueno, pues esperem que aquestes anàlisis ja s'hagin de renovació, perquè, clar, també la gent jove ja també formada, aquesta gent de les universitats i les escoles de negoci valencianes necessiten també de tocar empresa i començar a fer hores de programació, a fer hores de negoci també, a fer hores de treball per agafar aquesta experiència. Pues, molt bé, escolta, fenomenal.
2: Sobre tot perquè
1: això és futur, bon, clar, és present ja des de fa temps.
2: És el tema, no? I que sobretot és un futur que passa per crear llocs de treball vinculats a tots aquests sectors que estàvem comentant i que sobretot són llocs de treball que aporten un major valor afegit, que és deixant a banda o en paral·lel als sectors tradicionals en els que s'ha recolzat l'economia valenciana i per tant és una manera també de no viure solament del turisme de sol i platja, però sí de la innovació de sol i platja també, perquè al final és un atractiu,
0: clar,
2: no?
0: Clar, també se pot innovar en la part de turisme, també se pot fer, clar. Però en molts pocs quilòmetres quadrats hem sigut capaços en València de concentrar molts centres de talent. Universitats, fondos d'inversió, hubs tecnològics, incubadores, acceleradores, coses de negoci, al final s'ha configurat un ecosistema d'una comunitat única.
1: I després, a nivell d'inversió, que moltes vegades parlem d'això, si estàs buscant una inversió superior al 3%, igual hauries de fer alguna telefonada.
2: Això és de veres.
1: A aquests inversors que en saben més.
2: Correcte.
1: Que el retorn
2: correcte
1: serà prou més d'un 3%.
2: Una miqueta més. No?
1: Perquè vaig estalviant de cara al futur. Ai,
2: perquè paguem una volteta. Sánchez Pons, director de Terminal K, moltes gràcies per acompanyar-nos esta vesprada.
0: Moltes gràcies. Bona vesprada.
3: Gràcies.
2: Adéu. Adéu.

0: Les 5:33 minuts. Esta sempre és moment per a dir quin gust. Quin gust tindré la d'ell, quin gust els convidats que ells ens porta i quin gust tot allò que passa per les mans dels grans, dels fantàstics, dels fenomenals, com els dius tu?
1: Formidables.
0: Formidables, cal.
2: Formidables.
0: Formidables de la gastronomia valenciana. Vicent Gil, com
1: Vicent,
0: estem?
1: Què tal?
2: Pues estem de meravella.
0: I estem supercombollats.
2: Estem molt ben acompanyat. Ja ho sé que tu ja tenies ganes d'esta entrevista, perquè la clòxina és un dels elements gastronòmics diferenciadors que tenim en València.
0: Totalment.
2: Bueno, mon pare no hi ha dia, sobretot els caps de setmana, que és quan apareguem per allí tots, que ell no tingui allí el seu plater de clòxines, o sigui que...
0: I la nostra nutricionista, a més, que ens diu que són fonts de ferro fonamentals.
2: Sí, senyora.
0: I boníssimes per a la dieta.
2: Sí, senyora.
1: I després, no us parlar malament del mejillón en gallego.
2: No,
1: jo no vull parlar malament de ningú. Però això és incomparable.
0: Sí, són
1: és un gust, és una finor, és incomparable.
2: Això ara ho parlarem.
1: Jo me la jugo en qualsevol mejillón del món mundial.
2: Perquè heu vist que l'altre dia quan mos convocaren a Casa Pescadores i tal, sí, i no sé què, vam baixar a conèixer a Amparín la clotxinera, l'última clotxinera, i no sé què, clar, nosaltres allí serà una dona major vestida de negre, i tots estem per allí, i qui és Amparín, i qui és Amparín, i ella estava allí parlant a la porta, no sé qui, i no, Amparín és aquella, claro, va vindre vestida com per anar de boda, i jo dic, però bueno,
1: però és que Amparín és una estrella de Hollywood,
0: mira, si és un belletón,
1: és un belletón mudadíssima, claro, i estupenda,
0: tot, i tot. Sí, sí,
2: pues,
0: sí.
2: Pues així la teniu, Amparín, que ella vol que li diguin Amparín, Amparín Maria Casaus, de els, com se diu, clòxines de Viver, Germans Maria. Una empresa que ja porta diverses generacions, al començar el pare i els tios, al final se quedaran el germà, i al final el germà li dirà Amparín, i jo, això me cansa molt. I ella va dir, pues tu seguis, que jo, si tu te'n vas, jo continuo, que ella és guerrillera. Com és això de ser clòxinera?
3: Pues con ya digui l'altre dia en Casa Pescadores.
0: Ara baixa-li un poquet el micròfon.
3: Ay.
0: Serà dur, però bueno, no ho sé, tu conta.
3: Con ya ho digui, pues una locura. És embarcar-te en una locura perquè, pues això, que cada vegada el sector és més difícil, més competitiu, perquè encara que som los reyes del mambo así en València, la clotxina valenciana, pues ya competència externa. Però vamos, que la gent segueix buscant-la. I sí, és dur, és dur.
2: És dur perquè mos passaren un vídeo molt xulo que feien al principi, i ella estava allí dalt de la bate amb pantaloné curtet, en camiseta de tirants allí, i jo dic, però això tu t'has vestit així pel vídeo? Diu, no, això ho faig jo de veritat.
3: Sí.
2: O sigui, tu eres de les que vas a la batea.
0: Sí, com és, com el dia a dia, o com és la feina a la batea?
3: Pues es comencem des de les 2 de la matina, que a lo millor estan tancant les cuines, lo que és l'hostaleria, que estàs ja a tope comunicar, te van dient lo que volen pa demà, que és lo que volen pa demà, o a les 4 del matí que te crida algun client que li fa falta gènere o pa l'endemà, també estàs comunicar.
2: Bueno, a les 4 del migdia, que això ho he vist jo, en el WhatsApp,
1: allò de la desconnexió digital,
2: pedidos pel WhatsApp.
3: Sí, són 3 mesos que són a tope, 3 mesos o 3 mesos i mig, vora 4 que estàs a tope.
1: I després a les 6 del matí... Però això són les comandes, no? Les comandes que te criden...
3: Sí.
1: Vale, te recull les comandes i has de portar no sé quants quilos.
3: Sí, sí.
1: I t'agrada si te'n vas a la batea?
3: Sí, a les 6 del matí.
1: On està la batea, per cert?
3: Està en la Chita.
2: La Chita.
1: En la Chita.
3: En el moll de la Chita.
1: I te'n vas al moll de la Chita. En la furgoneta, però tu soles?
3: No, porte treballadors, sí, vale, porte treballadors.
1: Molt bé, ja
2: treballadors. És la patrona.
1: Quants ne portes darrere?
3: Porte 2 treballadors en el vivero i un home repartint.
1: Vale, pues. I s'arromangueu ben arromangats a les 6 del matí a la batea.
3: A les 6 del matí ja estem fent la collita, i aquesta collita és la que se repartirà a l'endemà, perquè hi ha que passar una depuració.
1: I qui no ho ha vist, com es cullen les clòxines? Perquè dius collita, dius, però si són clòxines, jo com va?
3: És com tindre un horta al mig de la mar. És tal qual. A més, molt ecològic. Perquè...
2: Bueno, ella diu que és el cultiu més ecològic, sí, més ecològic que hi ha, perquè sí, no intervé res, només que la mà de l'home i la mar, i punt.
3: Sí, aixina és. No, a un arbre tu el pots sulfatar, li pots fer a sol, li pots fer l'altre, però això és el que te donen les mans teues i el que te donen la naturalea, i que eixe any diga, enguany és per tu.
1: Però tu has de plantar unes llavorigües.
3: Sí, sí, jo el que faig és plantar la llavor,
1: Però la llavor...
3: Que li diuen crianço.
1: Que són clotxinetes menudigües.
3: Molt menudigües.
1: Que se compren on les clotxineres sabeu els secrets de la clotxina, se compren.
3: Ara mateixa el que nosaltres estem fent és la cria que mos ixen les cordes, la recaptem. En estos moments la recaptes i la fiques dins d'un embotxau. Un embotxau és una malla i serveix com a conservació.
1: Vale.
3: I aquesta malla passa l'estiu, si és que sobreviu a les temperatures, perquè això és una altra cosa.
0: Clar, les inclemències...
3: Si és, claro.
1: O sea, les cries poden morir.
3: Sí, sí, les cries poden morir perquè últimament se mos està plantant l'aigua del Mediterrani a 31 graus.
1: Hòstia.
3: Sí.
1: Per calor, per massa
3: per temperatura. Per calor, sí, té massa temperatura. Té massa temperatura.
2: Però teniu en compte, n'hi ha dos èpoques en el cultiu de la clòxina. Sí. Quan tu la plantes i el comença a créixer, i ara, en recordeu-se, els mesos sense R, que és quan se recolecta i se ven, per això ja a partir del mes de setembre ja s'acabó. Si queda alguna clòxina, sí, ja no està en molt bones condicions.
3: No està ja en condicions. Està molt cansada de la calor. Si queda algo.
1: Se fatiga l'animalet.
3: Sí, sí, se fatiga, a més...
1: Molt bé, perquè tu ho expliques, perquè tu eres de tota la vida, ara Vicent, mos conteu la vostra història familiar, però si tinc molta curiositat, n'hi ha unes cordes allí.
3: Sí.
1: Hi ha unes cordes allí. I en les cordes ja està, diguem, la malla, i està, la, diguem, el paquet de clòxines està a punt de servir al restaurant, que d'això. I què fas, estires de la corda?
3: No.
1: Com va això? Com se cull una clòxina?
3: Te vaig a fer tot el croquis,
1: pràctica,
3: vale?
1: Si ens animem a ser clòxines.
3: Tot el croquis, no te ho recomano, ja t'ho dic jo, eh?
1: S'ha de catxar molt el llop, no?
3: És treballar molt. És incert. És una faena incerta. És que enguany t'eix bé, pues che, això és l'alegria de la huerta. Però si t'eix mal, són tres mesos, eh? Són treballar tres mesos per aguantar tot un any.
1: Vale, estem a les 7 del matí allí, vale, en samarreta, i està pegant-nos a l'airet i t'hem de collir. Què fem?
3: Les cordes.
1: A les cordes,
3: vale?
1: Dins l'aigua.
3: Dins l'aigua. Vale. Les vas passant per la tangona. Jo vaig a parlar en molt de argot, clotxinero, eh?
0: Sí, sí, així no podem aprendre-ho, sí,
3: la tangona...
1: Quan ens mengem una clòxina sabrem com és tot el procés.
3: Exactament. La tangona són els palos on estan penjades les cordes.
1: Vale.
3: Les passem a del rulo. Les apugem a bordo, a la coberta, se treballa la coberta, se garbella damunt d'una taula perquè passe lo menudall,
1: vale,
3: se quede baix, i per desfer la corda perquè val molta pinya.
1: El tamany menudet, perquè volem un tamany que és el comercial. Correcte.
3: I d'ahí cau la cria que tu m'has preguntat a des.
1: Ah, vale.
3: I com ho feu? Pues, ixa cria que cau baix és la que tornem a embutxar en una malla de calcetí, que li diguem.
1: Vale.
3: Se passa tot l'estiu, fins al mes d'octubre, que és quan es comença ja a refrescar, perquè no la pots treballar. Si sobreviu, no la pots treballar a des, perquè l'animal es estressa.
1: O sigui, una clòxina és quasi un miracle de la natura.
0: És un ser viu.
1: Per què menja una clòxina, en Parín?
3: Plàcton.
1: Ella va filtrant.
3: És una filtradora.
0: Però l'aigua ha d'estar en bon estat.
2: Però mira, un dels èxits de la clòxina valenciana precisament és l'aigua del Port de València. Perquè hi ha dos competències, que és el mejilló gallego, que és curiós, mejilló, si tu li poses al traductor de valencià, te diu clòxina.
3: Clòxina.
2: O sigui, que realment tots són clòxines. El mejilló gallego, que és més gran, o la clòxina del Delta de l'Ebre, que també és menudeta. Però el sabor de la clòxina valenciana no el tenen. El mejilló gallego, perquè es cria dins de la ria, no es té poca aigua salada, i el del Delta de l'Ebre perquè pilla precisament en la desembocadura del riu. Entonces està alimentat més per l'aigua de l'Ebre que pel Mediterrani. Sí. En canvi, la clòxina té sabor a mar.
3: Sí.
2: Això és paraules mayores.
0: Ahí está la diferència.
3: És marisc.
2: Sí.
3: És marisc.
2: És de veres.
3: És així, no té moltes diferències sense desmereixer cap. Sí, sí. A les demés...
1: A veure, jo sí que... no desmereixer, perquè desmereixer és una paraula lletja, però que la clòxina està per damunt. És que és un esclat de sabor, sí, que és una altra cosa.
3: És una sabrosura.
1: I dic, és que una clòxina en Parín, què te vas a contar jo?
0: I ahí està la diferència.
1: I per què unes són claretes? Això t'ho preguntarà tot el món. Per què unes són claretes i altres són carabassa?
0: Les femelles són les més punxades, sí, de color.
2: Sí. Mira, mira Gemma com ho domina.
0: Ah,
2: sí, sí. Mira Gemma com ho domina. Espera, que tenim un amic que, no sé, Paquito, tu normalment compres clòxines de la teua cocina?
4: Home, pues en sí que és de veres que per lo menos per anar a veure a la cocina i a Matia, pues sí que vaig. I res, pues allí estem. Perquè sobretot a mi, jo no sóc clotxiner, perdona, jo sóc l'ovella negra de la família i no som el clotxiner, però a la meva dona sí que li agrada molt i sempre pues ja ho passem.
2: Pues entonces eres clotxinero, no? Consort, eh? Què més dona?
4: Home, jo...
2: la qüestió és que n'hi consumisques.
4: De les millors clotxines que n'hi ha, que són des de la meva cocina.
2: Home, claro. per favor. Escolta, i com és aquesta dona? Molt retreballa ara, perquè bueno, això no ha eixit encara a l'entrevista, però ella bueno, no treballa exclusivament de clotxinera.
4: Mira, el primer que te dic, Vicent, és que la meva cosina és molt valenta, és una dona molt valenta i no li té por a res, no li té por, sobretot mai li ha tingut por a la faena, però és que l'eixample que ha tingut en els seus pares, en mon tío Paco i en Matia Amparín, pues es que no podia eixir d'una altra forma, perquè han sigut unes persones que s'han dedicat sempre...
2: I yeah, fes el favor, que li estan caient les llagrimetes.
0: Està emocionant.
2: Hombre, sí. I no, de sentir-te, no, li han demanat a son pare i a sa mare, i mírala.
4: És que la meva tia Amparín pues, ha sigut una dona molt treballadora i la meva cosina ha tret tot lo de sa mare. Entonces, jo sempre se ho he dit a ma tia, tia, tu eres molt valenta. Bueno, que la seva xiqueta, pues,
2: i lo de son pare també, algo ha tret, eh?
4: Sí, de son pare també, bueno, home.
2: És que no ho he dit.
4: Pare, son però pare era Amparín, una persona molt bona.
2: Molt bona, però digo que Amparín és estibadora en el Port de València.
4: Sí, sí.
2: Ella conjuga les dues faenes, eh? O sigui, sí, que una cosa i la tenca, que avui dia els estibadors, que no és lo de fa anys, tot se maneja per maquinària i tal, però bueno, tens que saber manejar la maquinària.
0: I és difícil, no és faena difícil.
2: Paco, i com a persona, com és? Perquè aquesta de joveneta tenia que ser un reviscol, no?
4: La meva cosina, jo no puc res mal d'ella, perquè és pues, la nostra etiqueta, no? És
0: la més xocoteta.
4: I entonces, pues tot això. La més guapa que hice en la Setmana Santa Marinera.
2: Ai, bueno.
4: Tot això.
0: Que bonica si
4: se demana. I després, això. Però ja te dic una cosa, Vicent. Ves en cuidar i no li contradigues perquè la tindràs, eh?
2: No, ja mos contat un cas de quan ella se va fer càrrec de la batea, uno dels primers dies allí aquells estaven engronsant-se i agarrar-se, pegar un rap a polvo a tots que es posa tiesos i a partir d'entonces la cosa ha anat com la seda, o sigui que es veu que el xènit que va traure en aquesta ocasió era un xènit valent de veritat.
4: Sí, però després no es dic.
2: Sí.
4: Después, bueno, ya ve el Chanit y después se la anem a prendre una cerveseta y bueno,
0: pero ese Chanit no se pot.
4: Tenía que hacer la faena, ya está, y ya está.
2: Muy bien.
0: No se pot estirar del carro.
2: Paco, moltíssimes gràcies per haver intervengut.
4: No,
2: el meu amic Paco Llorca, vicepresident de l'Ateneu Musical del Port i saxofonista de la banda. I un abraç ben fort, perquè compartirem els dos un gran amic i se seguim tenint una gran estima. Gràcies, Paco.
0: Cosí, carinyo.
4: Cosí,
0: un beset molt gran. Te vull.
1: Gràcies, Paco.
2: Perquè, clar, és que no ho han dit, ella se cria dalt de la batea. Son pare, com a mesura de seguretat, li nugava una corda a la cintura, calculava la distància de la corda perquè no poguera caure a l'aigua.
0: Sí,
2: sí.
0: Sí,
2: ella se cria allà dalt.
0: Sí, mos amarrava... Per això vam passar tots, eh? Tots els germans. Mos amarrava un cap a la cintura i mos donava lo just de cap per no caure per la borda. Perquè com mon pare estava treballant, bueno, mon pare i els germans estaven treballant pues, per no estar pendents de nosaltres o lo justet, pues mos amarraven un cap i lo que donava. Com és gosset.
5: Com un cinturó de seguretat.
0: Com és gosset.
2: Sí? Per la mateixa raó, també vau dependre a nadar de molt joves.
0: Clar. Sí.
2: Per si de cas se trencava la corda i queien a l'aigua. Que...
0: Sí, sí. Era curiós perquè jo me'n recordo de totes les meues amiguetes i tots els meus amiguets. Es començaven en aquell entonces les extraescolars, que no te penses que això de les extraescolars era...
3: ahora me voy a inglés, ahora me voy a alemán, ahora hago... No, no. Anar a la piscina ja era tot un lujo. I tot el món anava a la piscina. Jo deia, pues jo no vaig a la piscina. Jo em preguntava, pa què?
2: Anaves a la Chita?
3: Jo anava a la Chita. Quan jo deia, no, no, jo aprendí a nadar en un vivero. Se quedava en aixina com de que en dic que és un vivero. No sabia lo que era, claro. Pa mi era lo més normal del món, però jo, pues de prengui, pues aixina... Pues també, en un cap. És que els caps valen pa tot. Els caps valen pa tot. I mon pare, per lo que era alrededor de la tangona, també mos amarrava un cap a la cintura i ella anava per la última tangona pegant la volta al vivero i mos anava donant cap. Arribava un moment en què te feia aixina. Sí, sí, a pegar la volta al vivero. I agarrava, donava cap, donava cap, donava cap i al final te feia... apanya't, ja t'apanyaràs. No, jo me recorde que la gent me mirava i me deia, pues jo en un vivero, jo a la piscina, no sé.
5: I que bonico.
0: Això és per ficar, això és per escriure un llibre en parint.
2: Sí, sí.
0: Molt bonico.
2: Sí. Son pare, experiència en... quan al començar son pare i els germans,
3: sí.
2: No tenien batea pròpia. Per això son pare dia que això de treballar pa amo, que hi havia que tindre batea pròpia, i al final aconseguir una
3: sí.
2: batea, eh?
3: Mon pare...
2: Bueno, una batea no, realment dos.
3: Sí, en realitat eren dos. Es començaren en una i després compraren l'altra. Al final se desferen d'una perquè no se podia. I ja era massa faena, era molta faena. Mos germans se ho deixaven i vas continuar jo. Però sí, mon pare treballa pa amo. El primer que va encetar fon m'abuelo. M'abuelo pues, anava, pues, era estibador també. Ja va que ficar algo en lo que era la taula i si no se traia d'un puesto... Pues,
2: tenia que ser d'un altre.
3: Tenia que ser d'un altre. I han setat pues, ajudant. De vegades en quant ajudant pues, a uns altres clotxineros. I després ja han setat en mos tios. O sea, mon tio Roberto més principalment, mon tio Antonio de vegades en quant, perquè... Mira, te va agradar una altra cosa que te vaig a dir.
2: Tira-li.
3: Mon tio treballava per les bodegues...
2: Gandia o Balsan Giacomo
3: sí.
2: o Schenck.
3: Schenck, me pareix que era.
2: Que és el que avui en dia és Murviedro, que eren sí. les tres grans bodegues que estan sí, instal·lades sí, en el Grau.
3: Sí, sí, sí. O sigui, que és que nosaltres tot és alrededor del moll. És que agarrant... Jo la tindria per escriure... Llibre. Jo escriuria un llibre.
1: Per a fer un documental, una pel·lícula...
2: Un bueno, el documental és molt xulo. A veure si me la passen i vos l'enviaré per WhatsApp perquè el vegueu.
3: Vale.
2: El documental sí, està sí, molt xulo.
3: Doncs pues encetaren a treballar pa amo. Mon pare i mon tio. I
1: quina expressió això de treballar pa amo.
2: Treballar pa amo.
3: Sí,
1: quina expressió,
3: la meva família
1: és una expressió
3: també
1: antiga, però
3: amo.
1: També sí. té molta ensenyança, no?
2: Sí. Sí.
1: Té molta,
2: abans...
1: vida només l'expressió de no treballeu pa amo. Sí
3: no treballeu pa amo. Doncs
2: pues ho parlem a la cafeteria. En el meu poble, les dones, en els anys 30, 40, 50, se posaven en amo.
0: Anaven
2: a treballar per alguna de les famílies riques, perquè mira, així era una boca menys que alimentar en casa i damunt sempre portaves algun conillet, algun pollastre, alguna propina que queda de quant en quant, o sigui que...
3: Sempre caia alguna
1: cosa. Èpoques dures també, clar, estàs parlant del iaio. I has mencionat en Parín, i jo anava al furguer, i arriba a la Chità. Que això sembla que és una cosa italiana. Això què és? Que és un... Això de la Chità...
2: Chità és de chitar-se.
3: Sí.
2: De acostar-se.
1: La Chità de chitar-se.
2: Clar.
1: Però què és això? És una part del port, és un lloc, sí, és, sí. Què és això? On estan les bates?
3: La Chità antigament era una matamar.
1: Un què?
3: Una matamar.
1: És que
3: era
1: dius,
3: una illa.
1: Una espècie de... com si ho entenguérem.
2: No, una espècie d'illa artificial. Que
1: ah, una matamar. Ah, sí. Val. Perquè fos un braç.
3: Sí,
1: no?
3: un braç. Bé, això és una matamar.
1: Val, de pedra.
3: Sí.
1: Vale, molt bé.
3: Que això lo que feia era, més que res, tapaves temporals... que arribaven al moll de Llobera.
1: Vale.
3: Ara, ixa illa ja no està illa, segueix existint, però ja s'ha unit al resto de lo que és el moll.
1: Vale.
3: El moll de la Chità se diu Chità perquè pareixia una dona Chità. El perfil d'una dona Chità.
2: Tu veus, ahir sempre n'hi ha versions.
3: Per favor.
2: Claro, n'hi ha una altra versió que diu que és que quan se feia tard, quan ja no podies anar a la barca perquè es feia de nit, n'hi havia mariners que es xitaven allí passant la nit. Vull dir, això, sempre hem de triar la versió més bonica.
3: Més bonica.
2: La que més mos acomode. Totes poden ser certes.
1: La més poètica, però, igual, la de la dona Chità.
3: La de la dona Chità, el perfil de la dona Chità.
0: Però de xitar-se, en qualsevol cas.
1: Però és el moll on estan les bates.
3: Sí.
1: No? És
2: I jo n'hi ha una curiositat que potser això li ho tindrien que preguntar a un cuiner, però en Perín segur que ho sap. Com estan més bones les clòxines? Com se prepara la clòxina? A veure.
0: Clar que ho sap.
3: Anem a veure, a casa se fa com tradicionalment se fa en el cabanyal i el canyamelar, que és l'all, la llima i l'oli, i el vapor.
2: I ja està.
3: I ja està. Torrà, espectacular, millor encara.
2: A la brasa, que l'altre dia la tastarem a la brasa. Un espectacle.
3: Un espectacle.
1: Però en la closca?
3: O... Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Com l'ostra, també, que se fa aixina, no?
2: Sí, exacte.
1: Aixe rotllo.
3: Se faran seguides, sí.
2: Se
3: fan no res.
1: Hòstia, no l'he tastat mai. Quin rotllo dona.
2: Molt bo.
1: Molt bo. La clòxina, i a més el punt de la flama i del fum.
3: I a més...
1: Això ho hem de tastar.
2: I tens que agarrar el puntet, però estan molt bones a la brasa.
1: Que bé.
2: Molt bones. Però després n'hi ha de moltes maneres. N'hi ha gent que li posa pimentó roig, o sigui, n'hi ha... El nostre amic Carlo de Anna feia unes clòxines en una salsa de tomatito del Vesuvio, que a mi que no m'agraden les salses de tomaca, i aquelles, vamos, les apurava fins al final. Vull que n'hi ha moltes maneres de cuinar-les.
5: Però per ell, mira, quan dius lo del pebre, mira, fa... Ell, el mosso no.
3: No. És que jo lo que... Claro, és que lo que jo vull que...
1: Pimentó de la Viera, d'això no.
3: Lo que vull que és notar-li el sabor a d'ella, perquè si jo es comença a condimentar-la, pues fa... gusta tot menys a d'ella.
2: Bueno, jo vos tinc que dir que el diumenge jo dic, ui, estem allí dinant, fent-se l'aperitiu, i dic, estes clòxines tenen un gust raro, no estan bones. I la meva germana diu, calla, que a ton pare avui li s'ha ocorrit tirar-li clavo.
3: Ai,
1: ja qui li tira, ja qui li tira clavo.
2: Però el comencí a trobar allí trossets de clavo com si s'acabara el món. Dic, vaya, home. I diu, no li digues res, que crec que ell s'ha donat compte. Dic, vale, vale.
5: Ton pare d'una entrevista, també.
2: Sí, ja,
1: i tant. O sigui, llima, all, dos dentetes d'all i tal, i una jorradeta d'oli, i ja està. I no sobre passar-les massa de...
3: Claro.
1: De foc, no, de cocció, sí, ha de ser si no que s'obriguen i avant, ja està.
3: Si però hi ha qui,
1: ai, és que aixina massa crunes no m'agrada.
2: No, si està molt feta, perd el gust.
1: A mi em passa igual.
5: Sí, claro. Totalment, estarà al contrari.
2: Està més sabrosa de l'altra manera.
3: Claro.
2: Sí. I després cada maestillo tiene su librillo, eh? N'hi ha gent que li tira una xorrotaeta de vi blanc, n'hi ha gent que, bueno, ja. Però bueno, però la clòxina, la clòxina.
1: Ja.
3: Jo crec que això fa gust i els colors, però seguís pensant el mateix, que ja a lo millor... altres tipus de clòxina que se li ha de que condimentar perquè si no es té un sabor un poc més soso.
1: Clar.
3: I la clòxina ja té molt de sabor perquè li fiques res.
5: És que aquesta també és sabor, això és veritat.
3: El que vull que és que se note el sabor a d'ella.
1: I una goteta de llima no fa mal, tampoc.
3: Claro, no,
5: la llima sí que és.
2: No, quan ja la porta, però que la porta trossi.
3: Enmascarar el sabor que té ella...
5: I quantes ne faràs en un dia o en un... Això com diu el counter. Quants quilos?
2: Per quilo, per quilo.
3: Per quilos. Pues a lo millor una venta d'un dilluns és un poc més sosa perquè, perquè l'hostaleria te tanca i tal, però a lo millor un divendres o un dissabte estàs menetjant...
2: Claro, pel cap de setmana.
3: Claro, estàs menetjant només que per l'hostaleria a lo millor 500 quilos.
1: Botons. Allà baix n'hi ha 500 quilos de clòxina.
3: No,
1: i el disgust que tenim, que diu Vicent, que vas a ser l'última. Això queda, l'última, en Perín, l'última clòxinera queda de títol de pel·lícula.
5: Sí,
1: queda,
5: no, que, ostres, sí.
1: Però això no pot ser, això no pot ser que sigui l'última.
2: Que se sàpia, no hi ha una altra dona que se dediqui al cultiu de la clòxina.
1: Eres l'última i l'única.
2: Entonces, si no n'apareix alguna, el dia que ella diga prou, me'n vaig a casa, que ja estic farta.
3: Sí, s'acabó.
1: No tens continuïtat?
3: No, no tinc continuïtat.
1: Tu no has agarrat els teus fills, has lligat un cap, també com ton pare, i deixava allà la batea.
3: A les bones bodes sí que se li s'ha fetejat, però elles no volen continuar.
5: Està en un altre camí.
2: Escolta, que antes de que se queden sense temps, dimos alguns dels restaurants que te complen clòxines.
3: Pues mira, jo servís des de, al millor, el més humil del barri que està tota la vida i que és client meu des de fa 40 anys, que ja era client de mon pare, hasta gent molt, molt, molt important en el sector de l'hostaleria.
2: Però t'emportes a lo millor del Cabanyal i de Canyamelar.
3: Lo millor.
2: Casa Pescadores,
3: l'alegria de la huerta, que pobre Xara, ara està.
2: Ara obrirà, ara obrirà.
3: Que, des de luego, que mira que agarra l'època d'estiu.
2: Estem esperant que obriga per portar a José Miralles.
3: Sí. Molt bonico, José.
1: I si les volen comprar... també se poden comprar. Sí. Tu tens un punt de venda i això, te cridem per telèfon o com fem, amore?
3: José Benlliure, número 60.
1: Anem allí. José Benlliure, 60.
2: Solo...
1: En horari...
2: Solo...
3: Dissabte, diumenge i festius. De 7 del matí a 3 de la vespre. Veureu una caireta en la porta i una cua molt llarga. I això és ma casa.
5: Això és la casa. Clotxines de vivent.
3: La caireta també té la seva història, eh?
5: No me digues.
3: Sí, la caireta té la seva història.
2: De la iaia?
3: De la iaia.
2: Muy bien.
3: I això, la caireta està... 69 anys, 60 al carrer.
2: Tu fica't.
5: En la porta. Ai, és que tot és tan bonico que això de ser... Bueno, és que no, estarà en el documental. És tot un homenatge
2: a la Escolta, família. Escolta, i emocionant.
5: És molt emocionant,
2: N'hi ha hagut voltes que anant en la barqueta allí o anant-se en la barqueta, agarra i se queda sense motor i li pilla un vent de Garbí que no anà a parar a Mallorca de milagre. Vull dir que és una faena que és raro que avui siga igual que demà i que després demà. O
3: no.
2: Ahir no saps el que te vas a trobar.
3: Cada dia te trobes en una cosa nova, o a lo millor estàs en calma i dius, ui, quina calma. I arriba la una de la vespre, se te gira un garbí i va tot per l'aire, que després diuen que el peix és car, eh?
2: No, d'això res.
5: Ai, és que
1: dur que s'hi tira la barca.
2: I la clòxina menys.
3: Sí.
1: Us ha agradat molt conèixer-te, Parín. Ai, Parín,
5: que bonica.
3: Per res, encanta.
1: Que valenta.
3: Quan vulgueu, torne, que jo tinc per contar-ne els de que me parte.
1: Així tens casa. L'última clotxinera, dos. El retorno.
3: Gràcies, Vicent.
1: Moltes gràcies.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta 102.2.
10: De tu

0: rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
0: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
4: De tu!

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, empatolets.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Caram, quina veu, aquest baix, eh? Que meravella per a introduir, per a posar un matalàs musical a la història tan, tan dura, tan
1: colpidora,
0: tan de, sí, de denúncia que vos anem a compartir a continuació. I vos confessem, a més, que en la redacció ho hem comentat, desconeixien completament la existència d'esta institució. I quant de patiment i quant de mal l'ha deixat durant tant de temps en este país. I jo crec que este treball és una justa reivindicació cap a totes aquelles dones i les famílies que ho han patit tant, no? Uh-huh. Ens n'anem al 19 de setembre de 1983. Fa 4 dies, també comentàvem este matí,
1: quatre dècades,
0: en la,
1: sí,
0: en la redacció. Sí. És de veres
1: que
0: són 4 dècades,
1: així,
0: però
1: nosaltres,
0: dius, tan... És tan recent, no?
1: Històricament és el dispos ahir.
0: I tant, una xica de 14 anys mor en caure d'un tercer pis en un reformatori, una institució. Que reformatori és un nom també, no? Tenim tantes etiquetes, noms de, que tenen una simbologia tan xunga, no? Bueno, es diu San Fernando, en San Fernando de Henares, una localitat de Madrid. Esta institució estava vinculada al Patronat de Protecció a la Dona. Patronat de Protecció a la Dona. Una institució dependent de l'Estat.
1: I malgrat la gravetat del cas, perquè la jove va morir, evidentment, i va morir baix la tutela de l'Estat, la justícia va tancar ràpidament la investigació. Un amor que va ocórrer en estranyes circumstàncies, que apenes es va investigar, la carpeta d'aquest cas es va tancar i el nom d'esta jove es va quedar en l'oblit. D'això fa 43 anys. I encara avui, diguem que no s'ha fet justícia ni a ella ni a les moltes dones que van passar per institucions que pertanyien a este patronat. Una institució que es va crear en l'època de la dictadura franquista, el 41, que va funcionar

0: la inèrcia de les institucions franquistes, de la, del franquisme social i de les institucions, i com estava el franquisme en les institucions, va anar relliscant més enllà de la mort de Franco, i prou més enllà, no?
1: I tant.
0: Pues no oblidar i fer justícia, este és, entre altres, l'objectiu, la motivació de dos periodistes i una historiadora valencianes que s'han ajuntat per escriure un llibre necessari, del que parlem a continuació. Es diu Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato. És a dir, que al remat la història, no diria que té un final feliç, però que este patronat acabara, diguem, va ser... treball de moltes dones, també, no? De molta gent, no?
1: Es parla d'Immaculada, que es tracta d'Immaculada Valderrama Morato, o Morato, ara me diran elles com, perquè jo vull que se diga el nom d'ella, ja que va ser tan ningunejada, i després d'un treball rigorós d'investigació, pues han reconstruït els fets i han plasmat en un llibre la història d'esta xicona. Immaculada Valderrama Morato o Morato, digueu-m'ho.
2: Morato.
1: A més de treball, han donat llum a la foscor que va ser eixa patronat de protecció de la dona. Els presenta. D'una banda està Marta García, que és de Gandia.
2: Així és.
1: Maria Palau és de Bicorp. Això és molt important. Això perquè està escoltant vos Gandia i Bicorp.
2: I ja està. Bueno, en Bicorp no hi ha molta gent, però són fidels.
1: Són bons.
2: Exacte.
1: Periodistes i investigadores sobre memòria democràtica en perspectiva de gènere i han treballat juntes en diversos llibres, en diverses investigacions. I Esther López, ella és d'Alacant. Historiadora, la tinc al meu costat. Historiadora especialitzada en arqueologia, ha participat en exhumacions de fosses comunes del franquisme, autora de diversos llibres sobre memòria democràtica, i les tres autores del documental Patronat de Protecció de la Dona, que va obtindre el premi Lola Gaos al millor sèrie documental 2025. Comencem?
0: Quina història, no? Entràveu a l'estudi i només que podíem fer-vos un agraïment perquè ens heu obert els ulls a moltíssima gent, tant en el docu com en este llibre. Primer l'agraïment i després el reconeixement a un treballàs i a una història, la d'Immaculada, que trobeu? Ens parla de...
1: I com aplegueu aquesta història a vosaltres?
0: Perquè la coneixeu, clar.
1: Bueno, perdona, perquè tu també eres jove. Però és que ells són insultantment joves.
2: Exacte. Pots dir-ho. Són insultantment joves.
1: Com aplegueu a la història d'Immaculada?
2: Bueno, nosaltres vam conèixer a Immaculada Valderrama com la majoria d'investigadores sobre el patronat de protecció a la dona. Estàvem fent el nostre primer llibre, un llibre que se diu Indignes hijas de su pàtria, que Esther ens fa el pròleg, i en aquest llibre a Pérez dediquem unes frases a Immaculada. Sí que sabien que era una xiqueta que, bueno, que havia mort al caure del tercer pis d'un reformatori a San Fernando de Henares, i totes les investigadores solien ficar aquesta data com el primer pas per a la dissolució definitiva del patronato. Bueno, entre les tres se vam obsessionar en saber qui era Immaculada, què va passar amb ella, què va passar en la seva mort, però jo crec que sobretot què va passar en la seva vida per acabar com va acabar, no? I se van juntar les tres, van començar a investigar, i el fruit d'aquest treball, que és un treball col·lectiu, no només de les tres, sinó de supervivents del patronato i investigadores, és Immaculada, el nostre llibre.
1: Ara que ens expliquen més el patronat, però parlem-nos d'Immaculada. L'heu descobert, Maria de Bicorp? L'heu descobert?
2: Immaculada.
1: Qui és Immaculada? Per què va estar en aquesta institució?
2: Immaculada podria haver sigut totes, no?
1: Les xiquetes, qualsevol de nosaltres, realment.
2: Qualsevol de nosaltres i qualsevol de les milers de xiquetes que van estar tancades en el patronato, sense juís, sense sentència, sense condemna, i a 1983, d'una manera que es votava completament la Constitució, no? Immaculada, la seva família ens diu que era una xiqueta completament normal i molt tranquil·la. Ella tenia 14 anys, estava en aquesta preadolescència, adolescència ja, i volia ser lliure, volia experimentar una llibertat que en una casa amb una família molt nombrosa, en una situació de pobresa molt evident, no podia experimentar. I per això Immaculada es va anar un cap de setmana a Madrid amb la seva germana Antonia, que era un any més major, buscant aquest trosset de llibertat que no li deixaven viure, no? Bueno, va acabar tancada en el reformatori de l'escola, deien escola de formació Nuestra Senyora del Pilar. D'escola tenia ben poc i de formació menys.
1: Sí, miqueta.
2: Va aconseguir fugar-se una primera vegada.
1: Que s'escapen dos adolescents a Madrid a viure la vida, a divertir-se, a jo que sé, cosa d'adolescents, i és ahí quan l'agafen, la tanquen en aquesta institució.
2: Sí.
1: I ahí
2: ella va aconseguir fugar-se una vegada.
1: Perquè ningú no la traïa d'ahí.
2: No.
1: Ningú va pregar... La va intentar traure d'ahí.
2: Des del reformatori van telefonar a casa. El problema és que no es parlava de reformatoris, perquè efectivament, com deia Ximo, reformatori ens sona una cosa molt...

0: cognitiva, no? Però si jo vos pregunte si a vosaltres dos vos sona que durant la dictadura van existir convents, col·legis, els que es tancaven a les xiquetes rebels, això en sona
1: sí,
0: més.
1: Sí,
0: mira, això és col·legis.
2: Noms i cognoms. I...
0: Efectivament.
1: Sí, Màxim Huerta, a més, en la seva última novel·la, sí. Reflectís un d'eixos.
0: Eixos col·legis, darrere d'eixos col·legis estava el patronato. I això exactament és el que li van dir a la mare d'Immaculada i d'Antònia. La van telefonar i li van dir, ja hem trobat a les teues filles, les tenim així internes a un col·legi. I la mare, pensant que un col·legi, normalment sempre pensem que és una cosa bona, va acceptar a que les deixaren allà.
2: Vale. I què passava? Avui tindria 55 anys, Immaculada?
1: Ai, meva, és la meva edat.
0: 57.
2: Perdó, he fet males mates. Sí. No,
1: jo
2: en mates no.
1: Jo ne faré 55.
2: 57 anys. I per què la mort d'Immaculada? Ara ens hi endinsarem més en el patronat, en com era aquesta institució que coordinava i que mà de ferro, no? Portava tots aquests centres, no? Per què la mort d'Immaculada suposa el final d'esta
1: institució, diguem, o d'esta cosa?
3: Doncs, sí, precisament, gendro, diguem, no? Doncs precisament perquè passa en 1983, o sigui, el que està passant...
1: O sigui, és com si amb ella s'hagueren d'anar a compte. Ai, això que existís!
3: Efectivament.
1: Esta borrassa, què és?
3: Exacte. Ja. I eix escàndol va vindre precisament de que havia mort una xiqueta dins d'uns d'aquests centres. Aleshores, clar, ja no estem parlant d'una impunitat judicial completa com la que n'hi havia quan estava la dictadura, no? Ja podien tancar xiquetes sense resolució judicial, que no passava absolutament res. És que estem en 1983 i ha passat una cosa que se diu Constitució Espanyola de 1978. Aleshores, resulta que quan mor, el jutge comença a demanar paperets. Paperets a la directora del centre, que evidentment la directora no era cap funcionària, era una dona que formava part de les cruzades evangèliques, que ja només en escoltar ese nom ja vos sonarà, vos sonarà ja molt bé. Doncs aquesta dona li pregunta al jutge, per favor, on està la resolució judicial que justifique l'internament d'esta xiqueta que acaba de morir dins d'este centre? Clar, no n'hi ha cap. No n'hi ha cap document que justifique que esta xiqueta estiguera internada en un centre del patronato.
1: I segurament si rascaven veien que això passava en més xiquetes,
3: home,
1: sinó en totes.
3: Efectivament. Aleshores, què
1: passa?
3: Però
1: no parlar de la mort en si, que també...
3: Clar, la mort en si és una mort en estranyes circumstàncies, perquè això ho sabem ara. Nosaltres sempre havíem pensat, després de llegir les úniques notícies que n'hi havien d'esta mort, estaven en el País i les havia signat el periodista Javier Valenzuela, i estes peces, no, periodístiques deien que la xiqueta, doncs, que s'havia caigut perquè s'estava fugant del centre i aleshores havia caigut i era un accident, no? Això era el que pensàvem per la hemeroteca, però és que resulta que nosaltres, quan per fi accedim a la documentació judicial, ens adonem de que no n'hi ha cap justificació per a aquest jutge haguera tancat este cas com a suïcidi, perquè l'informe del forense en cap moment diu que esta xiqueta poguera haver mort perquè se va caure fugint. L'informe del forense deixava palès que aquesta xiqueta podia haver mort per accident, val, però no despenjant-se d'uns llençols, perquè clar, això s'ha de dir. Diguem-ne, l'escenari de la mort i que descrivia este periodista era molt peliculero, o sigui,
2: és un pis alt,
3: exacte, era un tercer pis, en la finestra oberta, i uns llençols que estaven nugats amb unes tovalloles,
2: que figura que la xiqueta estava fugint, no?
3: Efectivament. Vale. I aleshores la xiqueta, el seu cos estava sobre la terra, no, del pati, damunt d'un altre llençol, i estava mig nua i sense sabates. Clar, estem parlant aleshores de que una xiqueta amb 14 anys intenta fugir quan ja se va fugar una volta i ho havia fet tranquil·lament per la porta.
1: I li deien castigar la cosa més gran.
3: Exacte.
1: En l'altra ocasió.
3: Aleshores, esta xiqueta s'estava fugant en bragues?
1: Sense sabates?
3: Bueno, pues és que l'informe forense, no només això vull dir, és que l'informe forense diu clarament, se pot haver mort per un homicidi o per un accident, però mai s'ha pogut morir, precipitar-se, perquè s'haguera despenjat dels llençols.
2: El jutge no llegeix l'informe forense?
3: Pues sí, ho llegeix. I per això és més fort que se tanqui el cas.
1: Es tanca el cas, entenc que, ningú, que realment a ella ningú apela, no importava ningú.
2: La família, sí, sí. Ningú eleva un recurs.
0: És que el jutge tanca el cas enganyant a la pròpia família.
2: Hosti, què es diu a la família?
1: Ah, tots creuen aquesta versió de voler-se fugar
0: no,
1: i de caure?
0: No, mai van, la família mai va creure aquesta versió, però el jutge que demana unes quantes ocasions que es prenga declaració tant al pare com a la mare, si no recorde mal, eren fins a 4 vegades que reclama aquesta declaració. Quan finalment es pren declaració només al pare, no a la mare, en el 83, al pare se li diu: vostè desitja reclamar alguna cosa més per l'article no sé què de la llei d'enjutjament criminal? I el pare diu: jo només vull saber si a mi me correspon algo dels gastos de trasllat del cadàver. El pare era analfabet.
2: I si encara havia de pagar l'home.
0: Efectivament. Cosa, i encara que no haguera sigut analfabet, si a qualsevol de nosaltres ens diuen segons l'article,
1: no tenim ni idea.
0: No tenim ni idea. Clar. I el pare va dir que només volia saber si li corresponia el pagament d'alguna despesa.
2: Per tant, el jutge inferís que respon que no a la pregunta.
0: Exacte. El que no sabia, efectivament, Diego Valderramas, que en aquesta afirmació estava donant el seu consentiment. Clar. Per a què es tancarà el cas?
2: No buscaren assessoria?
3: De totes formes,
2: legal,
3: una cosa.
1: Evidentment, això...
3: Perdoneu-me una cosa molt important. Fort. És que la família d'Immaculada, o sigui, la gent que continua viva de la seva família, que són els seus germans, gran part dels seus germans, no se van assabentar de que el cas s'havia tancat per suïcidi fins a novembre de 2025, quan nosaltres tres anem en viatge a Jerez de la Frontera per a donar la documentació que havien trobat a la família, perquè era d'ells. Fins a novembre del 2025 no van saber mai, ningú els va informar de que s'havia tancat el cas per suïcidi.
1: Sí, és una persona que el remat no va importar a ningú i les institucions, la justícia, de tot, van tancar el cas i van passar.
4: I pel que deia de buscar un assessor legal, de buscar algo, sí que és veritat que el pare d'Immaculada, que això no sabia ni llegir ni escriure, va un parell de vegades a Càritas a demanar que escrigueren en el seu nom una carta per a demanar més informació sobre les investigacions que estava fent el Consejo Superior de Protecció de Menores, però jo crec que hem de tenir en compte dos coses. La primera és que, com dèiem, era una família analfabeta, una família humil d'Andalusia, de l'Andalusia més profunda. Sempre recorde quan el seu germà Manolo diu, bueno, si un dia podien agafar un conill, pues se menjava conill i si no, no se menjava. No tenien més informació, no sabien què més fer i una de les coses que a mi sempre m'emociona molt quan parlem del germà d'Immaculada és que ell ens diu en una ocasió, ens diu, però si en aquesta època te queixaves de algo a la policia i t'agafaven i te donaven una pallissa. Com anàvem nosaltres, d'on érem i d'on veníem, a enfrontar-nos a elles.
1: Això sí que fa que les institucions ja democràtiques vegin que hi ha una cosa no va bé i ho tanquen.
3: Exacte.
1: Però expliqueu-nos què és el patronat, com funcionava.
0: El patronat, efectivament...
1: És que, evidentment, resumit.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: I dius el llibre, que és un bon lloc, és el que paga la pena, però per què?
0: Però per a que es facin una idea, exacte. El patronat era una institució depenent del Ministeri de Justícia creada en 1941 que el que feia, segons el decret de fundació, era perseguir la dignificació moral de les dones per apartar-les del vici i previndre la seva explotació, sempre segons les ensenyances de la religió catòlica. Això és literal el decret. Què significava això? Que era una institució que va controlar els comportaments, les actituds i, sobretot, els cossos de milers i milers de xiquetes durant més de 40 anys, perquè no va desaparèixer fins al 85. I durant aquests més de 40 anys va estar tancant en convents, reformatoris, mal anomenats col·legis, a xiquetes, adolescents, que transgredien aquest model de dona, esposa, mare, cristiana, exemplar, que havia imposat el franquisme en santa aliança amb l'Església Catòlica.
1: Poso uns exemples.
4: Bueno, pues exemples de per què podies acabar en el patronato tenim moltíssims. Portar la falda molt curta, anar pel carrer de la mà d'un xic, donar-se un bes en un cinema, aplegar-te a casa, que t'agradarà llegir o anar al cinema, manifestar-te en contra de la dictadura en algunes ocasions...
2: Això figura en els informes? O sea, causa de l'internamiento.
3: Suspirar
2: massa. De fulanita, sí, de tal.
1: Suspirar massa.
2: Suspirar demasiado. Verse con un muchacho, no sé qué.
3: Sí, sí.
1: I això havia de demanar-ho a la tua família? família havia de dir... No, agarra una xiqueta que no sé què fer
4: no feia, o no feia falta. Sempre diguem que si el patronato va poder existir durant més de 40 anys és perquè va tindre la col·laboració de la resta de la societat. Parlem de que un veí te podia denunciar, la teva família te podia denunciar, un cura, una monja, un metge, qualsevol persona. I respecte als motius d'internament, que jo crec que és molt important dir-ho també, hi ha dos motius d'internament que per a mi són els podríem dir un dels més durs, encara que totes les històries del patronato són igual de dures. La primera són totes aquelles xiquetes com Immaculada que mostraven una orientació, una identitat diferent a la heterosexualitat i que per tant havien d'estar tancades en els centres. I després jo diria totes aquelles xiquetes que se van quedar embarassades fora del matrimoni de manera voluntària, però també violades moltes vegades per familiars. Tenim casos de xiquetes violades per familiars i senten que són elles les culpables, que són elles les roïnes i que per tant són elles les que han d'estar tancades.
2: I els bebès?
1: Són pares, són pares, la viola, la prenya i la tanca. Que i me una tortura supina.
3: Això en complementaria el furtament de nadons, evidentment, a l'adopció irregular de xiquets i al furtament
2: la institució.
3: De xiquets. Moltes voltes sí, n'hi havia nadons. Voltes que bueno, que
1: recolliu testimoni de persones que, sí. A més, i una d'elles va passar això, no?
3: Sí, sí, Txelo Alfonso,
1: que
3: de
1: va
3: fet... Deixar,
1: li van llevar el fill o...
4: Sí, hi havia... Bueno, actuaven de moltes maneres diferents. Passava, com es coneix més, no?, que es deia que el xiquet o la xiqueta havia nascut mort o que dies després de nàixer s'havia ficat malalt i després havia mort i després això no era veritat. També passava, com li va passar a Txelo, que ella una vegada va despertar de l'anestèsia postpart, li van dir... El teu xiquet està bé, és molt bonic, molt rubiet, però oblida't que ja ha passat. Ella sap que està viu, intuïs que és un xiquet, però no ho sap perquè no li va veure la cara. I també passava, per això mencionava aquestes adopcions irregulars, que des del primer moment en el que una xiqueta entrava embarassada a un reformatori del patronato, rebia pressions constants per assignar els papers d'adopció. Consuelo García del Cid, que és supervivent de la institució, però a més és la primera de les investigadores que va traure tot això a la llum i la primera investigadora que va escriure, no, el nom d'Immaculada Valderrama Morato, ella ha documentat com algunes supervivents en el moment del part, que probablement és un dels moments més vulnerables de tot aquest internament, les monges, perquè per suposat no hi havia personal mèdic atenent aquests parts, les monges li deien a les xiquetes frases com si te diste el gusto, ahora aguanta el disgusto, no te quejabas tanto cuando lo tenías encima o quieres un espejo para ver cómo pare una perra. Eren xiquetes d'entre 16 i 25 anys, completament soles.
2: Traumades, i algunes violades. De per vida, elles i les seues famílies.
1: Quin horror.
2: De quant? Estem parlant de més de 45 anys.
1: Del 41 al 85.
3: Sí, no? Sí.
2: De quantes dones... Hi ha un estudi de quantes dones hagin passat per aquests patiments?
3: Només tenim estimacions, perquè efectivament nosaltres ara ens... Bueno,
1: no
3: nosaltres,
1: importàvem a ningú,
3: I totes les
1: investigadores...
3: Les investigadores sempre s'han trobat i ens trobem amb el problema endèmic que és la falta de documentació. O sigui, fixeu-se que estem parlant de que en tots els casos són ordres religioses les que estan custodiant a les xiquetes, no? Aleshores, també són elles les responsables de la custòdia dels documents, de la majoria de documents. I ja sabeu que les ordres religioses en este país, en això de col·laborar en la justícia, poc, no? I a més és que és molt fort perquè encara avui, en el segle XXI, són moltes d'aquestes ordres religioses les que en els mateixos edificis on s'estava abans tractant a les xiquetes pel Patronato de Protecció a la Dona, són ara elles les mateixes que reben les subvencions per a tractar a persones vulnerables, normalment a dones, a xiquets. És a dir, no han patit cap rendició de comptes, no han patit cap tipus de responsabilitat pel cas. De fet, el millor exemple d'això és que la directora del centre on va morir Immaculada no va patir cap demèrit. O sigui, ella després d'aquest cas va ser ascendida a superiora de la ordre seglar de la cruzada evangèlica, és a dir, no va ser cap problema per a que ella...
1: No tiene que rendir comptes, ni donar explicacions, ni davant de la justícia, ni davant de ningú.
3: Ni davant
1: al revés,
3: de ningú.
1: Va ser premiada. Que fortíssim tot. Clar, jo quan dic per què han escrit aquest llibre, jo ho entenc, o sigui, ho han fet el documental, a mi m'ha servit per obrir-me moltíssim els ulls, per conèixer una realitat que no coneixia, que la tenim així, que aquests testimonis són persones que viuen, testimonis d'ací.
2: Poses en vida, cara, ulls, noms, família i patiment, però estem parlant de desenes de milers?
3: Uh-huh.
2: Desenes de quant? des d'on bueno, podem estar que... parlant? Hi ha algun estudi que poguera ser extrapolable?
4: Bueno, jo crec que per a que...
2: 50.000, 100.000, clar. No ho sabem. De quantes dones estem parlant?
4: No ho sabem. Tenim algunes dades concretes. Sabem que a l'any... Quin era?
0: 1964.
4: Van estar tancades 41.500 i pico dones al patronat de tot l'estat espanyol. Però realment no sabem com de fiable és eixa dada, perquè primer, bueno, nosaltres sabem de centres del que van col·laborar amb el patronat, que en les estadístiques oficials que l'organisme elabora no estan, per tant, falten centres que col·laboraven amb l'institució però que no estan reflexats en les seues dades, i després que és un any només, bueno, no sabem si la resta d'anys...
2: n'hi havien ingressades o internades més de 40.000 dones en tota Espanya... En un any, el 60X...
1: I a més, això recull una cosa com medieval, de tancar a les dones en un convent, no sé. 17 anys, padre labrador, muy pobre y no puede hacerse cargo de ella. 22 años, sostener relaciones ilícitas con un joven en un parque. 17 años, por haberse casado su madre en segundas nupcias y no congeniar con el padrastro.
2: Eso era motivo para ingresar...
1: 18 años, ha mantenido relaciones ilícitas con un hombre. 18 años. 19 años, ha mostrado conducta claramente homosexual tratando de implicar a otras jóvenes en sus tendencias. Vamos, porque me les daba la gana a alguien.
3: Bueno, es que ese es el cas de Inmaculada. Inmaculada
1: més... Sí, és important que ho hagueu escrit i ho hagueu explicat.
3: Inmaculada més de néixer en una família pobre d'Andalusia, a més de ser una xiqueta que volia viure la vida en llibertat, és que segurament era lesbiana. I això ho sabem perquè portava tatuat en el braç el nom de la seva xica, que se deia Bego. Aleshores, quan vegem les declaracions que van fer les cuidadores d'Immaculada al jutge, ens adonem de que totes les que formaven part de les cruzades evangèliques sempre parlen de la seva homosexualitat com una patologia. I això era el que passava en el patronato. És que nosaltres tenim constància de que, per exemple, quan passaven dones que deien ser homosexuals o que elles deien que eren homosexuals, passaven directament al manicomio de Ciempozuelos. És a dir, eren redirigides cap a un sanatori mental.
1: I a Maria de València la van internar els seus pares perquè li agradava llegir, anar al cine, plegava tard a casa i tractava amb xics melenos.
4: A Pilar. Jo t'anava a corregir quan has dit Maria de València, dic, no era de Bicot. Però jo t'anava a demanar una cosa, Txema. La del padrastre, no sé si la podries tornar a llegir.
1: Sí. Yo, el que tinc així, eh?
4: Sí, sí.
1: 17 años, por haberse casado su madre en segundas nupcias y no congeniar con el padrastro.
4: Vale, es que a mí m'agrada fer preguntes, que una mai deixa de ser periodista, ¿no? Pero... I si ell se plantegem, no? I si ell no congeniava con el padrastro, és el padrastro està abusant sexualment d'ella.
1: I su madre i su padre se la quitan d'encima.
4: Intentant fugar de casa una i altra vegada. Per això comentava Marta, no? La dificultat de fiar-se de la documentació franquista. Perquè hem de treballar per interpretar-la i saber què hi ha darrere.
1: Si la documentació fa fe d'edat, la veritat que n'hi ha darrere d'això, que moltes voltes són mentides o disfresses... seria més terrible encara. Bueno, jo només us puc donar les gràcies per haver escrit aquest llibre.
2: Absolutament, sumar-me absolutament a això, l'agraïment general. Maria, Marta, Esther, el treball, l'agraïment també a tots els que han treballat per aquesta Immaculada, la muerte que precipitó el final del patronato, veig a la llum, també el documental, i de quantes desenes de milers de dones estem parlant i el patiment de tantíssima gent. Hem d'alçar totes aquestes catifes, que hi ha molta merda baix.
1: Llegiu-lo tots i totes... i fem alguna cosa. Elles han escrit el llibre. Sí, nosaltres hem de seguir.
4: Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Luz, en el que obrim per esta setmana el recull de cançons i el final de versió que ens fa Carme Juan cada dilluns, que ens alegra la vida. Després del que hem viscut i hem experimentat, i crec que conegut, desgraciadament, és una realitat molt, molt oculta, esta institució terrible del patronat. Ostres, ens ve bé aire fresc i en clau femenina. Carme, com estàs?
1: Sí, hola, què tal? Bona vesprada. Escolteu, que a dient no haver triat el tema de la botxeria.
2: Vaja. Sí, perquè moltes d'aquestes dones posaven l'etiqueta de botges.
1: Clar, i t'era igual que fores lesbiana, que fores... Era, estaves, exacte, eres botxa ja o no?
2: Sí. Has triat el tema de la botxeria i comences amb Luz Casal.
1: Exacte. Molt bé. És una cançó fantàstica que va llançar al 89 i que va marcar un abans i un després de la seva carrera. I... és que com diuen que la primavera la sangre altera, sí. Jo dic, xica, és un tema ideal això de la botxeria, no? Així que avui parlarem de botxos, de botxes i de botxeries, okay. Vale?
2: Vale.
0: Vinga. Tira-li.
1: Anem des de la loca gallega esta, la Luz Casal, a la loca colombiana establerta al nostre país, la Shakira, que tot i que ja sabeu que a mi m'esmussa esta dona, que ja ho sabeu, no puc evitar posar-la de la capa.

0: ja està. Ja en tenim prou de Shakira.
1: Prou?
0: Ja en tenim prou.
1: Va, seguim.
2: Giselle, el cançoner de Shakira, a més, és de les que més esmussa, eh? Ui,
0: esmussa molt, però no me digues que no li pegava pel tema. Dic, per
2: molt,
0: menys,
2: molt.
0: Un loca por mi tigre, loca, ja el tenim.
1: Por mi tigre.
0: A veure, mireu, la primavera ens aboca la botxeria, no? Diuen, no? Perquè la sang l'altera. Però és que hi ha qui pensa que no és només l'estació en si, l'estació de les flors, sinó que és la vida com un tot la que està boja i ens aboca a fer botxeries, sinó que li ho pregunten al cantautor cubà-mexicà Pancho Céspedes, que, ui, per poc ho dic fatal, Pancho Céspedes,
1: Céspedes,
0: que
1: sí,
0: ens va enamorar amb balades i boleros com Vida loca, al 98.

0: va vindre a Tombola a presentar i cantar en directe La vida loca.
1: Ah, sí? Sí. Això va passar?
0: Va ser un impacte brutal a tots. No coneixíem la cançó, es van quedar enamorats d'ell, de la cançó.
2: És que en aquell
0: cançó.
2: Moment se va donar a conèixer així, no? Si no m'enganyes.
0: Sí.
2: En aquell Tombola, els seus passejos per així.
1: Que huelen cosom, eh? Ara ja és tot un hit en aquell moment.
0: Sabeu a qui li la va dedicar? Perquè estaven en el sofà.
1: A veure, a veure.
0: A Pepe Sancho i Maria Jiménez. Ah,
2: madre, la vida loca, loca. M'he encertat, no pot ser.
0: Però què temàs, eh?
2: Quin temàs, com el interpretava, eh? Quina, sí, sí. Quina bellesa.
1: Sí, sí. Mira'm amb un altre tema, del 82, de José Luis Perales, que va escriure una canció preciosa sobre l'estigma social i sé que crea acusar-nos entre nosaltres de boixos.
2: Yeah.
1: Però no la va escriure per a ell, sinó per als germans bascos Mocedades, dins del seu àlbum Amor de Hombre. No ens podem perdre l'escala de veus dels Mocedades, clar, que s'ha convertit en el seu setxell, no això de cantar a veuetes, en esta cançó que sembla la precursora de l'audiollibre, xiquets.
2: Oi?
1: Perquè et narra tota la història de Capapeus, amb personatges i tot, exacte. Un dels germans fa de narrador i Amaya de la boixa. Escoltem, Le llamaban loca.

0: estoy loca.
1: No, ni poc.
0: Estuve loca ayer.
1: ¿Pero por qué? Pero
0: fue por amor.
2: Ay, Lidia en Bocha, l'únic que estava enamorada, pobreta.
1: Ai... Un altre tema clé, hiperfamós del seu dia. Exacte. Sí, senyor.
3: Totalment.
1: Le llamaven loca.
3: I a més, com interpretava Maya, sí. I què veus, és el Zuranga, que meravella. Però mira, no hem acabat d'aclarir molt bé si aquest loca tenia també segones, en tendència o en gustos o en inclinació sexual.
2: No, a mi, és un audiollibre, però tant no expliquen.
3: No, tant no conten,
2: però
3: no?
2: Això en el llibre Immaculada, vale, això bé. Que ho expliquen bé aquí. Però anem a seguir amb el tema audiollibre, perquè n'hi ha una història d'un boig que es va escapar del manicomi de Cien Pozuelos, exactament, per a demanar-li la mala estàtua de la Cibeles. Ai. La cançó la va composar Sabina el 88 per a Ana Belén, claro. I es va convertir en una de les cançons més estimades pel públic. Escoltem què ve d'escriure la botxeria sense anomenar la paraula boig ni una sola vegada. A la sombra de un león. Llego.

0: es que es un lletrista pa morirse de bonico. Bueno, la cançó i la melodia.
1: Com pot ser tan dolcet i està parlant d'un boig que s'escapa de 100 persones a casar-se en les Cibeles, xiquets?
0: Però amb una bellesa i una poesia úniques.
1: Sí. Vinga, anem ara a una cosa internacional. Anem amb la banda nova iorquesa de punk rock Green Day, que en la cançó que es va llençar al món de la música comercial de qualitat allà pel 94, ens compartien l'angoixa de sentir-se de vegades fora de lloc o diferent. La tornada diu coses com... De vegades m'assuste perquè el meu cap em juga males passades, s'acumula tot i crec que em vaig a tornar boig. Estic paranoi, seran les drogues? Això és Basket Case.

0: Coneixeu aquesta? Esta és superconeguda.
1: Sí, sí que la coneixem.
2: I a més, a tots t'encanten.
0: T'encanten. És que jo soc de l'època del punkarra dels 80-90. Sí, sí, sí.
2: Mira.
0: A veure, que hi ha bandes que porten la boxoria fins i tot en el nom del grup. Com? Tenim a Loquillo, per exemple, o El Canto del Loco.
2: Quiliqua.
0: Mira, quedem-nos en estos últims, perquè en el 2003, en una de les cançons que els va fer més populars, parlen de que l'amor impossible, o com a mínim sé que està socialment mal vist, és aquell que ens torna més boixos encara. Parlen ni menys ni menys del desig per aconseguir l'amor de la mare d'un amic. A veure com li dius tu al teu amic que sa mare està per a sucar pa. La madre de José.

0: con los ojos abiertos, de par en par.
1: Resadir, ¿no?
2: Una trilletrista bruta.
1: Resadir.
2: De quines cançons més diferents, en tot, tot se torna a la botxeria, eh?
3: Sí, tant. Sí,
1: sí. I la botxeria de la que més paren les lletres de les cançons, com hem pogut comprovar, és la botxeria per l'amor, bé siga la parella, a l'amor impossible, als fills, però obrirem el meló de la botxeria per desamor, de quan ho es torna boig perquè no accepta que l'han deixat. I dins d'esta corrent vos posaré dos cançonetes. La primera és de Malú, del 2006, i de l'àlbum Desafío. Es titula Si estoy loca.

que veu com un càstig que l'any 17 i s'ha vuelto loca. I ara vos hem posat una altra, de 2006 també, però del disc Guapa, de l'Oreja de Van Gogh. Parla de com ens afanyem en guardar records materials de les persones que hem estimat i que ens han deixat, i com acabem tornant-nos bojos veient aquests records, fotos, bitllets de tren, entrades de cine. Escoltem Dulce Locura.

0: marcat una generació, l'Oreja de Van Gogh, i aquestes cançons formen part del vostre cancioner.
1: Se n'ha pujat el Fran Surimi i està ara que no vol que li estorbem.
2: Estava en el seu món, cantant per baix.
1: Ell és molt de l'Oreja.
0: En amallista major...
1: Bueno, la mallista.
0: Però sí. Bueno, ara està un poc així en el de baixó.
2: Però la bueno. Mallista major està de baixó. Bueno, mira, va. Què? Ens anem a un altre cicle internacional, que és el d'Aerosmith. Ara veureu. En esta cançó del 94, llançada en l'àlbum Get a Grip, parla d'aixos amors que ens tornen boixos, però perquè no són sants per a nosaltres, tot i que no podem evitar voler estar al seu costat. El títol és Boja, tal qual, Crazy.

0: Steve Tyler. Ha fet molt bones cançons. Crec que la millor cançó és la seva filla.
1: Però tu...
0: Steve Tyler. Ja pot fer cançons.
1: Jo dic, ara ja què dirà Crazy? La seva filla.
2: Neix és un demagle, però sí. Sí, segurament.
0: Sí, no. I també sens per atendre's un altaret, sí, ah, tenen coses guai. Bones.
1: Vinga, i tancarem amb una pinzellada en valencià de la banda de la Terreta Zoo. Vos posaré un senzill de 2018 amb una lletra preciosa, de nou digna d'un audiollibre, on descriu la bogeria de vida que porta una dona cuidant pares i fills, treballant de sol a sol, pagant-ho tot i amagada de la vida festiva que hi ha al seu carrer en un moment en què ella no pot més. Carrer de l'amargura.

0: quantes dones se sentiran
1: quina
0: identificades.
1: Realitat,
0: eh?
1: Quina realitat, oh, que brutal.
0: Que carreguen en tot i la seva vida és una amargura, pobretes meues. I damunt van per allà dient, és que està boja, està boja, me caguen la mar, me caguen la mar.
1: Pots tot el dret.
0: Exacte.
1: Vinga.
0: Vinga, i avui la proposta de la meva versió és un homenatge al grup de rock català Sau, que va començar al 87 i que es va desfer al 99 per la sobtada mort del seu cantant Carles Sabater. A més, en la primera actuació del disc que acabem d'estrenar, va fer l'actuació sencera, però després es trobava malament en el camerí i no va arribar a l'hospital, pobret, molt jovenet, sí. És un homenatge perquè no és una versió, perquè la cançó ja està en la nostra llengua. Jo només he valencianitzat un poquet la lletra per a fer-la més occidental a la nostra vida. Vinga, va, boig per tu.

0: Mare meva, oh, que bonica esta cançó.
1: Està
0: la versió en castellà també per Luz Casal també.
2: Quina cançó, que preciositat, que ben parida, que ben construïda està, que meravella de cançó d'amor. Gràcies, sí. Carme Juan.
0: A vosaltres.
3: Estem boixos per tu.
0: Gràcies.
2: Vinga.
3: Quan la caracteritza.
2: Nosaltres també.
3: Quan la caracteritza, gràcies.

0: que la Reixó no ha plegat, però que ve, però no ha plegat així, però que s'hi aplega fent el seu programa, sí, a les 7, sí, o sigui, que estigueu pendents.
1: Sí, les notícies a les 7, d'hora de la cultura.
0: Això és.
1: Això sí.
0: De les persones, ja ho sabeu.
1: Sí.
0: I vosaltres també, les que no sou persones.
1: Tornem demà a les 4.
0: Joaquí, demà a les 4, què tens que fer, tonto?
1: Quedar amb tu. Ah, que estic pas per tu. I per soia, ens i l'equip.
0: Que l'ho llepas. Fins demà, amics i amigues. Adeu. Ciao. Adeu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports 96.8.
9: De tu a tu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i ells per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al diccionari normatiu valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
10: ¿Sí? ¿Qué va, tía? Mi padre no viene hasta el lunes. No tengo un duro.

0: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
5: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrà la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
7: Sonem l'espai musical sense pauses de la ràdio d'Apunt.

90 minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Adolfo Pascual al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recordem que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i els dos 90 van en xifra, van en número, i també és 90 minuts ràdio, però en este cas per a Instagram, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. I si vulgueu enviar un àudio amb la vostra opinió, sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp. 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01 per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: si fores el responsable de l'àrea esportiva del València, quina seria per a tu la primera decisió a prendre des de ja avui dilluns per al València de la 26-27? Aquesta és la pregunta que estem fent. Si fores el responsable de la part esportiva del València, ja avui dilluns, primer dia sense lliga, quina decisió hagués pres o prendries per a el construir el València de la 26-27? Bé, després que d'acabar oficialment de la temporada, la 25-26, pel que fa a la Lliga en primera divisió, ja comencem a caminar indefectiblement cap a la campanya 26-27. Per a qui vos parla, hi ha moltes preguntes en l'aire que es resumeixen en una sola qüestió: cap a quin València anem? Abans de posar en marxa la rotonda infinita de Meriton, com cada estiu, en la qual el fum i les promeses del ara sí anem de seriosos o les d'un futur il·lusionant, cal saber si van a canviar les coses o van a continuar igual. Més enllà de la continuïtat de l'entrenador, del qual contarem la renovació el 25 de març en esta casa, cal saber una qüestió fonamental: es va invertir en la plantilla? Perquè miren, ixa és l'única realitat en el món del futbol, la resta és fum de boja. Si el club va continuar apostant pels jugadors a cost zero i amb poca inversió, si van a continuar pagant les fitxes que paga i si va a continuar traspassant futbolistes, no s'enganyen i no deixen que els enganyen. Serà altre any de, amb sort, acabar transitant en la zona Meriton. Mestalla va pegar-li una xulada monumental als actors de l'agònica campanya 25-26 en acabar el partit contra el Barça: entrenador, jugador i gestors del club. I entenent el malestar cap als futbolistes, amb uns més que amb altres, no cal oblidar una màxima: els responsables de que el València tinga eixos futbolistes i de que hagis estat 3 de les últimes 4 temporades lluitant per a no baixar a segona són la família Lim i aquells que gestionen en el seu nom. Des del lamentable local management, una trola tan cutre que ja no s'ha tornat a parlar d'ella en els discursos oficials, com allò de la Meriton Jones Policy, al CEO escocès i un entrenador que, tot i que ho negue, té les claus del club. Ara arriba el seu torn, el dels despatxos i les gestions. Ara no se podrà tirar la culpa als futbolistes, per més que Ron segur que ho intente, perquè ara cal veure quina és la gestió esportiva en la Third Transfer Window. Sabem que dels 3 que vingueren en gener i li canviaren la cara a l'equip, Unai, Guido i Sadik, sols sembla que vaig a continuar un, el davanter nigerià, i que els dos primers reforços són un jugador de la Lliga Egípcia i un central del Famal Isao, que en el seu dia van ser rebutjats per l'entrenador quan l'equip estava en llocs de descens. Precisament, sembla que qui va posar sobre la taula els noms de Dieng i de Haas, Lisandro Issei, és qui va comandar la secretaria tècnica en la Third Transfer Window, perquè allò de l'Scout per a Espanya, que anava a vindre en 60 dies, ja anem vora 3 mesos i no hi ha notícies de com es va completar, en paraules de Ron, la fase 2 de la direcció esportiva. Hi haurà qui argumentarà, no sense part de raó, que sense diners no es poden fer miracles. Cert. Però la perícia d'un bon gestor esportiu està també en treure allò que no et servís, a replegar algo de diners i anar al mercat per a millorar. Creuen vostès que el club va ser capaç de treure algun euro per a aquells que no compten? Creuen vostès que el club va ser capaç de treure diners pels Folquier, Santa Maria, Iacabí, Danjuma, Almeida o Dani Rabà? Ahí també es mesura la capacitat d'un bon gestor en un club de futbol. Malauradament, en el València dels últims anys, no sols són incapaços de rendibilitzar els fitxatges que han eixit malament, sinó que han traspassat grans futbolistes molt per davall del seu preu. I això no és culpa dels que vestixen de curt. Ixa és la responsabilitat dels que estan en els despatxos, per més que s'intenta després apuntar a la plantilla. La gran pregunta continua en l'aire. Cap a quin València anem? Tot i que a mi em fa la impressió que en el fons tots tenim clara la resposta i no és la que puga canviar la dinàmica en la que han clavat els gestors del club a l'equip en estos últims anys. Les 11 de la nit i quasi ja 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Hola, de la nit i 8 minuts. Saludes a Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, buenas.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Fantàstic. Bueno, avui és dia una miqueta de sentar-nos i, com feien els professors, posar-ho tot en una pissarra i anar assenyalant, per a explicar-li a la gent més o menys des d'on partís el que té que ser el projecte 26-27 del València.
1: Bueno, jo crec que és el que la gent, Manolo, vol saber, fonamentalment. No tenim totes les respostes, però jo crec que més o menys la fulla de ruta que anem a donar a conèixer esta nit se sembla molt a la que estos dies sí en Paterna està treballant Carlos Corberan i els membres d'aquesta superestructura esportiva que va incorporar en el seu dia Ron Garley, que encara continua coixa perquè no està el fitxador espanyol o el fitxador per al mercat espanyol.
0: El fitxador que lo fitxe, bon fitxador serà. Per cert, ha donat avui ja la llista el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Jo he de dir que a mi, home, m'hauria agradat que estigui Espí, però tot i això, és una llista que a mi, en general, possible algo carregada de laterals drets, però de la resta, crec que és una llista que jo crec que estem quasi tots d'acord.
1: Carregada de laterals drets?
0: Sí, perquè tens ahí Llorente, tens Pedro Porro, també te pots jugar ahí Pubill.
1: Bueno, Pubill pot jugar de central, Llorente pot jugar al mig del camp. Som futbolistes que tenen sí, possibilitats però, en altres demarcacions.
0: Però correcte, que a lo millor en algun lateral dret el podries haver estalviat. Però bueno, ja és per
1: la trobar... La qüestió és que ja sé.
0: No! Per trobar algun pero.
1: A mi m'agrada la
0: llista. A mi m'agrada la llista, evidentment. Bueno, dit tot això... Però venen avui les fotos, com venen?
1: Fotos venen avui, Manolo, premundialistes.
0: Vale.
2: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones.
1: Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, els valencians del Mundial. El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha donat a conèixer la llista de 26 jugadors que representaran a Espanya en la cita d'aquest estiu amb el valencià del Barça i el del Bayer Leverkusen com a únics representants de la comunitat. Altres valencians amb opcions com Mosquera, Pau Torres, Carlos Soler i Fornals han quedat fora. En la llista del seleccionador no hi ha grans sorpreses i per primera vegada a la història no hi ha cap futbolista del Real Madrid. Espanya jugarà el Mundial en el grup H amb Cabo Verde, Aràbia Saudita i Uruguai. Escoltem Luis de la Fuente.
2: Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. ¿Nos sentimos capaces y tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Ahora, en el fútbol, a veces incluso siendo superior al rival, en el fútbol puedes perder. Sabemos que hay que hacer las cosas muy bien, no cometer errores, tener tu día, que el rival no lo tenga, y pelearemos por todo, eso no nos quepa duda, y que no nos quepa dudas a España que así va a ser. Esta generación de futbolistas, esta convocatoria va a dar muchas alegrías, está dando ya alegrías a España, está dando alegrías a la afición, y es que queremos continuar así.
1: Espí Moleiro, descartats el seleccionador, ha descartat els dos únics representants dels quatre equips de la Comunitat Valenciana que tenien opcions d'entrar en la llista. El punta del Llevant, Carlos Espí, havia quedat amb els amics al seu poble, Tavernes de Valldigna, per a seguir el moment en què Luis de la Fuente anunciava la convocatòria. L'escoltem en declaracions a esta casa.
3: Sí, seguirem treballant per estar, però bueno, estar així en tots, veient la convocatòria en la prelista... És un orgull grandíssim i la veritat que ha sigut uns mesos de cada setmana un sofriment i un patiment i al final ho hem pogut aconseguir, la tria en Sevilla, tot celebrant-ho i en la ciutat i la veritat que estem molt contents per això i ara un meset descansant i de vacacions.
1: No queden entrades per a la final del Castelló. El club orellut ha anunciat que ha esgotat totes les entrades per al duel contra l'Eibar del pròxim cap de setmana a Castalia, on necessita la victòria per a disputar l'ascens a primera divisió. Fins a 6 equips lluiten per una de les 4 places que donen accés al playoff d'ascens a primera i els de Pablo afronten l'última jornada en el lloc sexta i amb la seguretat que un triomf a Castalia contra l'Eibar, rival directe, li garantís el playoff. Parla Pablo.
4: Lo que está en nuestras manos, al igual que hoy, es ganar los 3 puntos el domingo que viene en Castalia. Eso nos asegura el playoff y dependemos nosotros mismos. Hay que pensar en ganar nuestro partido y después ver dónde nos llevan esos 3 puntos, ¿no?
1: València Bàsquet obre una duríssima setmana final de la Lliga Regular ACB. El primer equip masculí recupera demà en la pista de casa de Montsaragossa el seu partit ajornat de la jornada 31 de Lliga per a obrir una setmana de 3 partits prèvia a l'inici del play-off. Divendres rebrà el Dreamland Gran Canària i diumenge visitarà el Barça. Objectiu ser segon per encarar el play-off pel títol. D'altra banda, Olympiacos, campió de l'Eurolliga, ha tentat Jan Montero i sembla que l'incorporarà a la seva plantilla a canvi de 500.000 euros per als taronja. Agua Fam debuta amb èxit en l'NBA femenina. La pivota a la cantina de Santa Pola debuta la passada matinada amb triomf de les Seattle Storm davant les Washington Mystics per 97-85 i tot i ser des de la banqueta va tindre un paper important en la rotació de Seattle, va disputar 20 minuts i va signar 10 punts. No va tindre tanta sort Raquel Carrera, que va debutar amb les Nova York Liberty amb derrota i només va disputar un minut de joc on sols va tindre temps per a donar una assistència. Roberto Bautista s'acomiada definitivament de Roland Garros després de caure contra l'estatunidenc Brandon Nakashima en 3 sets en la primera ronda del segon Grand Slam de la temporada. En la seva última participació, després d'anunciar que es retira a final de temporada, Bautista no ha pogut superar la primera ronda de Roland Garros i deu adeu així a París, un torneig en el qual va arribar als vuitens de final el 2017 i el 2017.
5: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, X o Twitter, @90minuts, de 90 en xifra, en número, també en xifra o en número, per al perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres ni números, i si voleu enviar al WhatsApp un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre número, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem. Si vosaltres fareu els encarregats de la part esportiva del València, quina seria la primera decisió esportiva que prendríeu per a dibuixar, per a començar a planificar la temporada 26-27, 11 i 16, de tot això i de moltes coses més, xerrem així en A.Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
12: ¿Y dices que siempre sucede?
13: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
14: Solo se me ocurre. ¡Wow!
12: Increíble, pasa siempre.
13: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
14: ¡Wow!
13: Descúbrelo en tu concesionario.
15: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
16: Tímpera tú una promesa. Y una pasión que es fagran. Con el chiquet.
17: Estás escoltando 90 minuts.
16: Con la chiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
17: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
16: Som molt de riure i plorar.
9: Vinga, les 11 de la nit i 18 minuts, amb la disputa ahir del partit entre el Villarreal i el Atlético de Madrid, pues la Lliga en primera divisió ha acabat, ha dit adeu, ha tirat el teló, com si fos una hora de teatre, i molts equips ja van a començar poc a poc a anar plantejant el que té que ser la temporada 26-27. El València va tancar la temporada guanyant 3-1 al Barça, victòria insuficient per arribar a Europa, probablement perquè tampoc ho va mereixer, probablement no, perquè tampoc ho va mereixer l'equip de Corberán, i a la fi el València, este València que ens pintaren com a un nou València des de l'estiu passat, pues, d'ací 5 dies, el divendres, farà justament un any del nomenament de Ron Garley i del famós comunicat des de Singapur de la tornada a l'èlit europea, de la presidència dinàmica, del nou i apassionant capítol que començava per al València. Bueno, pues, un any després, jo diria que estem en el punt de partida. És a dir, exactament igual que abans d'aixer comunicat, però amb un senyor escocès en el València Club de Futbol. De la resta, pues, cal veure com pot quedar la plantilla tenint en compte, Salva, que de partida entenem que no va haver una gran inversió per part de Singapur, tot i que sempre se'ns pinta un futur de color de rosa o d'or. Sempre recordo que va dir allò de les four transfer windows. Bueno, pues ja estamos en la third de las four, i de moment, Salva, la pinta que té és que el València va continuar manejant-se en mínims a l'hora de, sobretot, intentar la contractació de futbolistes, i anem a veure quins jocs amb aquests paràmetres se queden coixos i quins jocs n'hi ha que cobrir. Que veure quin és el dibuix de partida de la plantilla de la 26-27.
1: Bueno, la sensació que hi ha és que, excepte inversió sorpresa des de Singapur, l'IM o el Slim volen un club que siga absolutament sostenible. Van a tornar a aplicar ixa camisa de força econòmica per al València de la pròxima temporada. I excepte, torne a dir, inversió sorpresa o política de salaris alts, Manolo, el camí va ser el mateix que les últimes temporades, que el club siga sostenible i que, pues, si vol fer alguna incorporació important, abans ha de fer fora futbolistes en alguna venda important. Excepte canvi de plans, torne a dir des de Singapur, no va haver inversió. Hi ha un escàs marge econòmic per a firmar futbolistes, excepte vendes. I a l'hora de parlar de vendes,
9: sí,
1: hem de prestar atenció a la situació de Jesús Vázquez.
9: Que va fer un molt bon partit l'altre dia.
1: Jesús Vázquez està bé en este tram final de temporada, des del moment en el que ha caigut lesionat José Luis Gaya. Bueno, pues apareu Jesús Vázquez. La percepció que tenim és que si Gaya no cau lesionat, Jesús Vázquez no haguera tingut tampoc minuts en este tram final de temporada. temporada, però la resposta és que va estar ja bé davant la Real Societat i l'altre dia davant el Barça va tornar a estar bé. És a dir, que el seu rendiment físic contra el Barça va cridar l'atenció, igual que també va cridar l'atenció el seu rendiment contra la Real Societat. Què ocorre? Que la informació que nosaltres tenim, així en 90 minuts, és que la seva agència de representació està rebent interès de clubs en les últimes hores, fonamentalment després de la resposta que va donar contra el Barça, interessant-se per la seva situació. El jugador vol quedar-se, però el València a hores d'ara ha de decidir, perquè coneix que Gallà acaba, s'acaba, que físicament ja no és el mateix futbolista, i que té el recanvi en la plantilla, a més, amb contracte fins 2028, però torne a dir que per a incorporar o fer alguna compra important aquest estiu necessita de vendes, i una venda podria ser la de Jesús Vázquez, sempre que arribar una oferta que fora interessant per al València Club de Futbol. És a dir, estem contant així que Jesús Vázquez va ser venut aquest estiu? No, el que estem contant és que la resposta del jugador en els dos últims partits ha cridat l'atenció de determinats clubs, que està arribant interès a la seva agència de representació i que en qualsevol moment podria arribar una oferta per lateral esquerre valencià al València Club de Futbol, i és el València el que hauria de decidir si el ven i a partir d'ahí busca un altre recanvi en el mercat, perquè sap que allà físicament ja comença a esgotar-se, o se'l queda per la mateixa raó, perquè sap que té el recanvi idoni, ja que Gallà està acabant-se.
9: Perfecte, esta és la primera informació que avui vos posem damunt de la taula, com dèiem, la de Jesús Vázquez. El seu bon rendiment està despertant interès i a la seva agència estan, de moment, rebent cridades. No podem parlar d'ofertes, però sí de molts clubs que escolta, este xicón, en quines condicions està ja, quan cobra, quants anys de contracte li queden, les consultes que se fan habitualment quan un jugador t'interessa. El que seria el pòster actual del València Club de Futbol, tenint en compte que hi ha ara mateix huecos o només buits o només hi ha ombres de color negre que no, als quals encara no podem posar noms, però sí que podem fer una miqueta aquest pòster de cara a que més o més tingueu, com deia, una idea de des d'on partís el disseny de la plantilla per a la temporada 26-27. I comencem, Salva, per la porteria.
1: Bueno, per la porteria, el València té a Dimitrievski. Manolo, la informació que tenim és que el club va activar la clàusula per a que Dimitrievski continuï en la plantilla. Evidentment, el futbolista està d'acord. Si el futbolista no estiguera d'acord, el València, pues, encara que tingués aquesta opció contractual, no la executaria, per raons que jo crec que són òbvies. Uh-huh. El València va activar aquesta clàusula de 500.000 euros per a que Dimitrievski es quedi en la plantilla, amb un important augment de salari per al porter. Recordem que esta temporada va renovar Cristian Rivero, que ara és del València, té dos porters en, o atiende dos porters en nòmina, Dimitrievski i Rivero. La intenció del València és la de comprar un segon porter en el mercat, o el que seria segon porter, perquè Rivero seria el tercer porter. I esa és la intenció a hores d'ara, i quan, bueno, pues van obrir-se de part en part les portes del mercat de l'estiu, comprar un segon porter. Després, les teves condicions econòmiques te portaran cap a un segon porter o te portaran cap a Dimitrievski Rivero, ja que li dones entrada en la primera plantilla, per exemple, a Vicente Abril. Però a hores d'ara, d'inici, la intenció del València és portar un segon porter. Ràdio Marca està informant, uh-huh, de la possibilitat d'Aaron Escandell, futbolista que el València ja porta darrere d'ell durant tota esta temporada. El València ja coneix les condicions d'Escandell, igual que el València coneix les condicions de Sivera. És més fàcil l'opció d'Escandell perquè l'Oviedo ha perdut la categoria, mentre que el Deportiu Alavés s'ha quedat en primera divisió. Però estos són dos porters pels que ha preguntat o s'ha interessat el València al llarg d'esta temporada.
9: Perfecte. Anem a la posició de lateral dret.
1: Lateral dret, el València té a Fulquier amb contracte fins 2027. Té un problema en un dels seus genolls, perquè té un genoll, diríem, degeneratiu, el que li va provocar diferents molèsties durant, bueno, pues este últim tram de com a futbolista en contracte o com a futbolista en la seva carrera, i a partir d'ahí, Manol, València necessita incorporar un altre lateral dret. Tenia Renzo Sarabia, que ha conclòs la temporada des del mercat de l'hivern en nòmina, acaba contracte. La intenció del València, per la informació que tenim, és que, bueno, de moment no va a no està interessat en augmentar el contracte de Renzo Sarabia en la plantilla. I sí que, Manolo, faria falta un porter, igual que faria falta un porter, faria falta un lateral dret. De moment, dos futbolistes serien els que apuntaria el València en el mercat. Un porter i un lateral dret.
9: Lateral esquerre, ja...
1: Lateral esquerre està cobert amb Gaià. Ojo, problema de renovació a la vista. Acaba contracte la pròxima temporada i este és un meló que el València haurà d'obrir pròximament. I ja hem parlat de Jesús Vázquez, 23 anys, que ningú s'oblide que Jesús encara té 23 anys i que té contracte fins 2028.
9: Central, posició de dreta o perfil dreta de central, com està allà l'assumpte?
1: Bueno, pues el València té a Tàrrega, renovat des de l'inici d'esta temporada. Té a Diakabi en contracte en vigor. Ojo pel problema de lesions que té Diakabi. El València estaria disposat a rescindir-li el contracte, però esta rescissió de contracte, Manolo, és cara. El futbolista no va perdonar ni un euro i a partir d'ahí, amb Diakabi, hi ha un problema.
9: Sí, hi ha un problema evident per les seues condicions físiques, que és evident que aquella lesió el va matar, aquella lesió tan greu que va tindre en el Xenoi després d'un València o en un València Real Madrid de la segona temporada del Pipo Baraja, de la 22-23, i des d'aquell moment, pues, Diakabi ha lluitat o lluita permanentment per a trobar la seva millor versió, però és evident que ell ha deixat una empremta important i xa lesió en les seues cames, i a més és un problema perquè, com acaba de recordar Salva també, la fitxa de Diakabi és una fitxa elevada a hores d'ara en el València Club de Futbol. Central esquerre, Salva.
1: Sí, abans que no se m'oblide, perquè hem repassat el lateral dret, se m'oblida de Thierry, que acaba contracte i el València no està interessat en que continua. Central esquerre, el València, ojo, perquè de moment té 3, està Copete, que no sé si en les pròximes hores i si té l'opció de parar a més mitjans de comunicació, bueno, pues dirà el que pensa dels serveis mèdics del València, ja veurem. De moment, bueno, pues ell ja va queixar-se en el seu perfil de Twitter. Està Justin de Haas, futbolista que el València va incorporar esta temporada, però amb vistes a la pròxima temporada, la 2027. I ojo, perquè també el València té a Schomer. Així, la informació que nosaltres tenim, Manolo, és la mateixa que han donat a conèixer este matí els companys de Tribuna Deportiva. El Colònia tenia l'opció, estava content amb Schomer, tenia l'opció de quedar-se a Schomer pagant 2 milions d'euros, que és una opció que no era elevada.
9: Acaba Schomer jugant minuts, començant a jugar-los, però acaba jugant-los.
1: Sí, ha jugat, crec que són 25 partits en el Colònia, i els últims crec que són 15, de manera seguida com a titular. A mi me sorprèn, però la informació que tenim des del representant de Schomer és que, perdó, Schomer no,
9: Schenk,
1: des del representant de Schenk, és que el València ja li ha comunicat que no, el Colònia ja li ha comunicat que no va pagar per ell, per tant, Schenk torna al València, i el València se va trobar en Copete amb De Haas i amb Schenk. Respecte a Schomer, este és un futbolista que acaba contracte, Manolo, i de moment el València no està interessat en comprar-lo, però perquè ja té la zona de centrals absolutament coberta. Però respecte a Schenk, a mi me sorprèn, no era una quantitat econòmica la de 2 quilos cara per al Colònia, però segons hem confirmat per el representant de Schenk, Manolo, el Colònia ja els ha comunicat que no van a pagar per ell, i per tant Schenk torna al València.
9: Bueno, central esquerre, ixa és la situació. Anem a la posició de mig centres, on ahí tenim una baixa, no anem a dir definitiva, però que apunta definitiva, com és la de Guido Rodríguez.
1: Guido Rodríguez és baixa, ja ho contarem al llarg de la setmana passada, inclús este cap de setmana, a mi se canvio de mudança, que estava a les portes del seu xalet o del seu domicili. Guido té una oferta de Mèxic, probablement acabi en Mèxic si no hi ha sorpresa, perquè el Villarreal, tenint en compte el que demana en concepte de fitxa, també ha descartat a este jugador, la informació que nosaltres tenim. I a partir d'ahí, Manolo, bueno, pues el València té nòmina a Pepelu, té nòmina a Ugrinis, té nòmina a Santa Maria. Corberan no està interessat en que continue Santa Maria, sí està interessat en que continue Ugrinich, i està la situació de Pepelu, Manolo. Ojo a Pepelu, perquè si Pepelu té ofertes interessants, pues probablement el València les accepte. però el València encara està pagant els 5 milions d'euros al Llevant, que és el que li va costar en el seu dia, és un futbolista que encara no està amortitzat, i el València no acceptaria una venda de Pepelu per una quantitat inferior als 5 milions d'euros que en el seu dia ja li va costar. Jo lo de Pepelu ho posaria en quarantena. Si hi ha una oferta que el València considere interessant, Pepelu eixirà del València, si no, pues probablement es quede. Recordem que el València, al igual que Dejas, ja va incorporar a Dieng, a Liu Dieng, des de la lliga egípcia per a la pròxima temporada, i per tant a hores d'ara en nòmina estarien Pepelu, Ugrin i Santa Maria i Dieng, i faria falta un altre mig centre sempre que Isira Santa Maria o que el València acceptara una oferta per Pepelu.
9: Ahí tornem a les mateixes, i vos ho deia jo, vos ho comentava jo ara en l'editorial. No, tan, no tot en un bon gestor del futbol està en fitxar bé, que és el que el diferencia, però també hi ha un altre fet diferencial, que és el de traure de la plantilla el que te sobra. I per a això no fan falta diners. Per a això fa falta perícia. I ahí també el València és evident que té una mancança important en els seus gestors. Extrems.
1: Bueno, extrems, ahir el València ho té complicat, Manolo, perquè ara parlarem de la gent que ha eixit i que jugava en aquesta demarcació, però a hores d'ara, direm, en contracte en vigor té a Luis Rioja, renovat esta temporada, recordem,
9: sí,
1: per decisió de Corberán fins 2027, el que dona temporada de contracte. Està Diego López, que va caure lesionat i que no tornarà, Manolo, fins desembre de 2026 o fins gener de 2027, després d'eixa lesió en el lligament encreuat del seu genoll esquerre, ara si no m'equivoque.
9: Sí.
1: Per a jugar en aquesta banda també té Adán Juma. Ojo a Adán Juma, Manolo, el València podria escoltar i està obert, és la informació que tenim, a escoltar ofertes per Adán Juma després de tot el rebombori que va alçar la incorporació de Adán Juma, inclús dins de la plantilla, dels galons que li va donar Corberán quan va arribar, del dorsal, etc. Bueno, pues ara és ara, Manolo, la informació que tenim és que el València escoltarà ofertes aquest estiu per Adán Juma, que ja veurem si arriben. Per tant, tenint en compte Rioja, Diego López lesionat, el que puga arribar per Adán Juma, un mínim de dos incorporacions necessita el València de futbolistes que puguen actuar en banda.
9: Ja, jo vas dir l'altre dia, fa una setmana i pico, ja vas dir, o abans, cal que quan acabi la temporada rondo en la roda de premsa, però està bé també bé que la donarà l'entrenador, perquè hi ha negocis de l'entrenador, i quan dic negocis dic eleccions que ha fet Corberán, que són per a almenys explicar-les, perquè molt ruïnoses. Una d'elles és la de la porteria, afortunadament ho has pogut solucionar perquè hi havia una clàusula firmada d'abans d'execució unilateral. Si t'hagués esperat, possiblement ara possiblement el porter haguera volat. I l'altra és la de Adán Juma. O sigui, Adán Juma, que se'l va pintar com el crack de la temporada, se li va regalar un dorsal botant-se els codis de vestidor, i a fi, Adán Juma va desaparèixer fa temps, i futbolísticament no hem tornat a saber d'ell tras la de Juma. O sigui, Adán Juma, que se'l va pintar com el crack de la temporada, se li va regalar un dorsal botant-se els codis de vestidor, i a fi, Adán Juma, Adán Juma.

0: Javi Guerra, per això els hem ubicat en la mitja punta. Manolo, Almeida està renovat, va renovar en setembre fins 2029.
1: Alta renovació, també, per explicar-la.
0: Fins 2029, i no ha tingut minuts pràcticament des que va renovar amb el València. De ser un futbolista important per a Corberan la temporada passada, bueno, pues ha passat a ser un futbolista absolutament residual. El València també va escoltar ofertes este estiu per Almeida, però ja veurem si arriben. Recorde, va costar, si no m'equivoque ara, 8 milions, entre 6 i 8 milions d'euros, ara parle de memòria. Raba, que és altra operació, Manolo, que vàrem aplaudir l'estiu passat, perquè al València no li va costar absolutament res, però de repent va desaparèixer després de fer-li un xest estrany o un desplant a Corberan en les primeres jornades de Lliga davant Osasuna, futbolista que està en el mercat, Dani Raba, i a partir d'ahí, en esta situació de mitja punta, ubiquem a Javi Guerra pel que s'esperen ofertes. El València no vol desfer-se de Javi Guerra després d'aquest tram final de temporada, però sap que si hi ha algun futbolista que desperta l'interès del mercat per damunt de tots, precisament pel tram final de temporada, però també, bueno, pues per tot el que porta darrere d'ofertes en les últimes temporades, és Javi Guerra. Així que, Manolo, el València haurà de decidir si accepta o no l'oferta que arribe, que jo crec que va arribar a alguna, sobre Javi Guerra.
1: De moment ja fa dos estius que l'Atlètic ha cridat a la porta. En uno semblava que es feia, de fet el jugador va fins i tot acomiadar-se dels companys en el vestidor i va replegar la taquilla, però a última hora se li creu a l'Atlètic de Madrid la possibilitat de Gallagher. I
0: l'any passat, recordar-se, el Milà finalment no va fer-se avant definitivament.
1: Correcte.
0: No va arribar a les xifres que demanava el València i la cosa va quedar ahí.
1: Correcte. Bueno, pues dit això, ara falta saber qui entra i qui és, perquè...
0: Bueno, queden els davanters, Manolo, que són Hugo Duro i...
1: Correcte.
0: I Sadí, que els dos tenen contracte en vigor. Vares contractar recentment a Sadí. Me sorprendria que hi siguin els dos, però
1: tampoc descartem
0: però res. Jo ahí tampoc,
1: Meriton, tampoc no, descartem res.
0: Jo ahí no descarte absolutament res.
1: Bueno, ja hem dit que torn de sessió en parada de Schenk, val? I hem de parlar de dos futbolistes més, uno que està lesionat i l'altre que ve de segona divisió.
0: Sí, hem recordat el cas de Schenk. Colònia ha comunicat al jugador que no el compra, per tant va tornar al València. Sergi Canós té contracte fins 2027, està recent operat i el València de l'Armano no el pot col·locar en el mercat, per tant Sergi Canós se va quedar en la plantilla. No sé què passarà en el mercat del hivern, però en este mercat de l'estiu el València és impossible que pugui col·locar Sergi Canós.
1: Totalment.
0: Perquè està recent operat i en aquestes condicions, bueno, pues Sergi Canós tornarà a la plantilla, se recuperarà en Paterna i ja veurem què passa en el mercat del Iber. I també torna el jove central cedit al Mirandés, Iker Córdoba.
1: Bueno, pues això és el dibuix a hores d'ara, és a dir, que mínim, pel que estàvem veient, Salva, estem parlant de que fa falta un porter, un lateral dret, un extrem,
0: dos extrems,
1: perdó,
0: i un o dos mitjentres,
1: depenent de el que vaig a córrer en aquest estiu.
0: Sí.
1: La pregunta és la de sempre: si no traspasses futbolistes, a veure com te fas tu amb jugadors per a cobrir les baixes que n'hi ha. Ixa és la pregunta, i és fonamental saber cap a quin escenari anem, i seria fonamental que el senyor Garli, que diuen que té previst parlar, no sabem quan, seria fonamental que el senyor Garli contestara i contestara amb la veritat a aquestes coses. Perquè si no, després, les expectatives encara fan més mal quan s'unflen de manera artificial i no se compleixen. I això és la realitat. Dels que han acabat contracte, Salva, perdó, els que han acabat sessió, els descartem a hores d'ara a tots.
0: Bueno, Xomer, Manolo, jo crec que no va continuar. Guido Rodríguez crec que no va continuar. A partir d'ahir, Lucas Beltrán és cert que ha perdut protagonisme en el tram final de temporada. Sí. Abans Corberan estava content amb ell. Evidentment, si este futbolista se queda en la plantilla, de ser mitjançant d'una altra sessió, i esta sessió arribaria en les acaballes del mercat, Manolo. Per tant, de moment, no. Renzo Sarabia, no. Unai Núñez, ahí me consta que és un futbolista que agradava a Corberan, però me sorprèn perquè ha desaparegut de les formacions de Corberan, per a mi sorprenentment en el tram final de temporada, i a hores d'ara no sabria dir-te. Jo tenia la informació que Corberan li agradava i que podria tratar d'optar a que continuï.

0: Continuaron Unai Núñez en la plantilla, ahora ya no sé qué decirte, me sorprende que no haya contado tan bien en el tramo final de temporada. Lo de Ramazani también, VH en chinés, Agirrezabala evidentemente
1: fuera.
0: Se va. Per tant, si a mí me preguntes, pues Unai Núñez, Lucas Beltrán, podrían intentarse igual que Ramazani, podrían intentarse, pero ahora es dar a Manolo, yo creo que en estos tres futbolistas el estilo va a ser ya.
2: Bueno, pues este es el dibujo que vos en fet, des de un partit el València per a la construcció de la 26-27, lògicament iran i si no ens estiu, és una evidència, i també espere d'una manera, diguem-ne, a molt d'anhelo, i sa roda de premsa de Ron Garli, a veure què explica i sobretot com ho explica, perquè n'hi ha molt que explicar. 11:41, estem en el compte enrere per a el Mundial.
3: Estàs escoltant 90 minuts. Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go. Dai, dai, we go. Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
2: Les 11:41, està la sintonia del Mundial, perquè ja estem en el compte enrere i més després que avui a les 12:30 Luis de la Fuente, en compañía de esa machaza del rey, ojo al vídeo.
0: Sí, sí, para bien destacarte al yard de la semana pasada la presencia del rey de Noruega, la llista de Noruega, y España fet el mateix, porque ha aparegut el rey de España.
2: A la persona encargada de prensa li he enviat una felicitació, perquè des que Pablo García Cuervo, que va ser l'anterior jefe de prensa de la federació, va posar de moda això de les convocatòries per vídeo i tal, cada volta és més difícil sorprendre, i pues, que la del Mundial a don el rey, pues la falta és un punt que mos te diga.
0: Sorprèn, sí.
2: Així que li dona la enhorabuena en este caso a Luis García. Bueno, de la lista de España, poca cosa a dir.
0: Bueno, ahora comentaremos en tertulia. Sí. Hoy se acompaña Fernando, que ha sido internacional, pero a partir de ahí, Manolo, destacaremos que...
2: Internacional y mundialista.
0: Destacaremos ahí que Luis de la Fuente, en el podcast de Mario Suárez, previamente había dicho que un futbolista que no había anat mai a la selección iría. Y al final, bueno, pues anat Marc
1: Pubi.
0: Se especulaba también la posibilidad de que pudiera anar Carlos Espí, incluso Toni Martínez. Bueno, pues al final ha anat Marc Pubi, a mi em sembla una bona decisió, pot tancar la banda dreta en lateral. Uh-huh. I també pot actuar com a central. I la llista és una llista molt de la Fuente. Estava clar que entrava Joan. Sí. García, o Joan García, i que anava a caure Ramiro. Ho teníem tots, jo crec que claríssim. Torna Gavi, que a mi és un futbolista que si està en forma...
2: També torna Eric García, que també entrava en les quinieles.
0: Sí, el dubte era Lenormand o Eric García. Jo crec que té més perfil Luis de la Fuente i Eric García. Me sembla també una bona decisió. En definitiva, a mi la llista m'agrada, però bueno, ara de seguida també en tertúlia bueno, xerrem sobre la llista en companyia de Fernando.
2: I a més hi ha una llista de 8 jugadors de recolzament per a, diguem-ne, anar recolzant en els entrenaments. Entre ells, si n'hi ha un jugador del València, que és Javi Guerra.
0: Sí, està Javi Guerra, que no podrà formar part, si hi ha algun contratemps, de la llista de 26, perquè no està inclòs en la llista prèvia de 55. Si haguera estat inclòs, Javi Guerra podria entrar. És a dir, que per a subsanar qualsevol problema dels 26 que estan convocats, han d'anar els que estan en la de 55 prèvia. I Javi Guerra no estava, per tant, no pot anar.
2: Bueno, o sea, Luis de la Fuente, lo que ha volgut és veure este chico que està... destacant últimament, el vull veure més a prop. Possiblement siga això.
0: Crec que sí que aniran a l'amistós de Riazor contra Iraq, sí. Però a partir d'ahí no poden anar a l'Amistós.
2: Bueno, ja tenim llista de Colòmbia.
0: Sí, Colòmbia, que ha donat una llista molt normal, ni vídeo, ni absolutament res.
2: Una llista en xarxa, ja n'hi ha.
0: No, el tècnic ha estat en roda de premsa.
2: En un micro davant,
0: ha donat la llista.
2: A l'antiga usança.
0: Com és habitual i fora. I per tant, Manolo, bueno, pues James Rodríguez i Luis Díaz. James Rodríguez,
2: James Rodríguez.
0: Luis Díaz, li diuen una llista de Colòmbia que no té massa sorpreses. L'ha feta pública, sense traca, sense focs d'artifici. El seleccionador Néstor Lorenzo. Estan tres jugadors que militen en equips espanyols, com Johan Mojica del Mallorca, Gustavo Puerta del Racing i Juan Camilo Cucho Hernández del Betis.
2: Bueno, estem seguint també el tema de la República Democràtica del Congo i aquest problema de salut que n'hi ha, que de moment estan complint les mesures sanitàries, bueno, però fil per randa.
0: Això diu la selecció de la República Democràtica del Congo, però si prestes atenció a les notícies d'avui, informació general, Manolo, ojo que l'Ebola està descontrolant-se i que a partir d'ahí pues ja veurem si això provoca la exclusió del Mundial de la selecció de futbol de la República Democràtica del Congo. I algun país veí del Congo ja està donant informació de casos d'Ebola, Manolo. Per tant, este és un tema seriós de salut pública.
2: Sí, senyor. I tant. I per últim, Mèxic, que està preparant-se perquè sembla que Trump no vol que Iran pernocte en sol estadounidenc i sembla que ha dit vosaltres a Mèxic.
0: Bueno, Mèxic està preparant-se efectivament per a que l'Iran s'instal·li en Tijuana durant el Mundial. Sorprèn, se parlava si finalment Iran anava a entrar o no en la Copa del Món, de moment sembla que continua, però com que Estats Units posa traves per a aquesta selecció, pues la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha confirmat avui dilluns que les autoritats del país estan estudiant la possibilitat que la selecció de futbol de l'Iran puga tindre base a la ciutat de Tijuana.
2: Bueno, pues aquestes són les coses també de, com li diu el nostre company Sergio, al final el senyor Taronja, que és el president dels Estats Units, Donald Trump. 11:46, tanquem la primera part del programa, la informativa, després d'esta pausa entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
1: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
3: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Con flores de venganza en el pelo.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
1: De tu a tu.
2: Presentem l'únic programa multiformat a la ràdio valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, és dimarts 26 de maig i arrenquem la jornada número 12 de vaga educativa amb un acord signat, un miniacord, podríem dir. CESIF i AMPE han acceptat l'increment salarial proposat per Conselleria i trenquen la unitat sindical. Els seus representants, Lauren Bárcena i José Seco, s'han afanyat a reiterar que l'acord se circunscriu només a les retribucions, que són només un dels 8 punts sobre la taula, però parlen d'una signatura històrica. Per a la consellera Carmen Ortí, es un primer pas cap a la normalitat a les aules.
2: He hecho un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
3: Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura.
4: Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas per tal que torne la tranquil·litat a les aules.
0: I enfront d'este acord que signen la segona i la tercera força sindicals estan les TPB, la UGT i Comissions Obreres, que agrupen quasi el 70% del professorat sindicat. Continuen considerant l'acord insuficient. Insistixen a demanar que la revisió de l'IPC s'ha d'aplicar a la totalitat del complement específic i anuncien que elaboraran una nova contraoferta salarial que este dimarts portaran a la negociació. Sentim Maica Martínez, de la UGT, Txelo Baix, de Comissions, i Marc Candela, del majoritari TPB.
5: Tot puja, però nosaltres estem estancats a nivell salarial, aleshores és impossible estar al dia. Ha volgut, són paraules textuals, microacords per arribar a un acord global.
6: Per tant, aquest acord ja no té la màxima representació en sindical en forma de firma.
0: I més enllà de la recuperació del poder adquisitiu, els temes pendents, 7 en total, entre els quals les millores en infraestructures, les plantilles i, sobretot, les ràtios. Ahir va ser este el primer tema sobre la taula i en el que les negociacions van encallar. Avui, Educació vindrà amb una nova contraoferta, la cita de nou a les 4 a la seu de la Conselleria. N'estarem pendents per a contar-ho. Repassem ja la resta d'assumptes que destaquem en esta jornada en el sumari. Es desvelen més detalls del sumari del cas Plus Ultra que posa José Luis Rodríguez Zapatero en el focus d'una suposada trama. Toni Cano, bon dia.
7: Bon dia, Alba. L'UDEF apunta la casa de l'expresident com a escenari de les instruccions de més sensibilitat. Segons l'informe, s'hauria beneficiat de transferències superiors als 2,5 milions d'euros en 5 anys. Felipe González ha demanat este dilluns un avançament electoral.
0: I nou positiu per antivirus a Espanya.
7: Sanitat l'ha confirmat en 3 pacients en quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Mentrestant, així, a casa, ha rebut l'alta. La pacient que estava ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, que continuarà el seguiment i l'aïllament a casa.
0: I detinguts a Líbia, 10 activistes que participaven en un comboi humanitari cap a Gaza.
7: Entre ells hi ha una espanyola. La caravana havia entrat en territori libi sense completar els procediments legals necessaris, segons les autoritats del país. La missió, integrada per més de 200 persones, entre les quals hi ha metges, enginyers, professors i periodistes, va denunciar dilluns atacs violents per part de grups desconeguts a la ciutat de Sirte, on havien acampat.
0: I en els esports, finalitzada la Lliga en primera divisió, entra en escena la selecció espanyola de futbol. Òscar Forés, bon dia.
8: Bon dia, Alba. Sí, i el primer pas de cara a la cita mundialista d'aquest estiu és el llistat de jugadors triats pel seleccionador, un llistat que ja coneixem. Luis de la Fuente no ha convocat cap futbolista que milite en algun equip de la Comunitat Valenciana. Ferran Torres i Grimaldo són els únics valencians de la llista. Parlarem d'això i d'altres temes de l'actualitat esportiva.
0: En uns minuts, gràcies. I en l'oratge segueix la massa d'aire damunt de nosaltres, deixant fins i tot records d'atenció al Regne Unit. Què és el que passa a casa nostra, Antonio Sánchez, conta'ns.
9: Bon dia, Alba. A Londres el termòmetre va arribar als 34,8, que són 2 graus més que l'anterior rècord per al mes de maig. Així que molta calor, però també a nosaltres ens afectarà. No tant, perquè encara tenim el vent de llevant, això refreda un poc més la situació respecte a la resta de la península, o sí que arribaran en alguns punts de nou als 38 graus. Avui ens quedarem
0: al Regne Unit. Què és el que passa a casa nostra, Antonio Sánchez, conta'ns.
9: Bon dia, Alba. A Londres el termòmetre va arribar als 34,8, que són 2 graus més que l'anterior rècord per al mes de maig. Així que molta calor, però també a nosaltres ens afectarà. No tant, perquè encara tenim el vent de llevant, això refreda un poc més la situació respecte

0: Val de carreteres. Quant al trànsit de primera hora, a València es registra ja congestió a la B30 i Ronda Nord al voltant de Xirivella, Mislata i Paterna. Normalitat d'accés a Alacant i Castelló de la Plana. Pel que fa al servici de Rodalia de València, atenció, la línia C1, el comboi de l'S25 a l'estació de Gandia està allí detingut perquè s'està fent una assistència mèdica a un viatger.
1: Ho tindrem en compte després, també a partir de la mitja ampliem. Gràcies, Sònia. Així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en totes aquestes qüestions i algunes altres. Està Vicenç Jover en la producció, la nostra companya Patricia Valero en el comandament tècnic. Fem breu parèntesi i anem amb tot.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: Escoltes A punt, les notícies del matí.
1: Només pel que fa a les retribucions i només firmat per 2 dels 5 sindicats presents en la negociació, però el cas és que Educació ha tirat avant un acord. AMPE i CESIF han acceptat l'última proposta d'augment salarial que ha presentat la Conselleria i que les TPB, la UGT i Comissions Obreres continuen considerant insuficient. La consellera Carmen Ortí parla d'un acord que situa el professorat entre el millor pagat d'Espanya.
7: CESIF i AMPE han signat l'acord de la Conselleria que situa el professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya i, a més, pues va acompanyat d'unes altres qüestions. Doten de valor el seu treball. Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas.
1: Anem primer amb les explicacions dels dos sindicats signants, Toni.
8: Tant Lauren Bárcena, des d'AMPE, com José Seco, de CESIF, han insistit que este sí sols s'aplica a un dels 8 blocs que conformen la negociació i que este dimarts continuaran debatent els 7 restants. Ara bé, han destacat la importància d'una assignatura que consideren històrica.
9: He hecho un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
10: Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura. Y es importante decir eso.
8: Educació dona per tancada la negociació salarial amb una proposta que inclou una pujada de 75 euros mensuals el 2026, 75 euros més el 2027 i 50 euros més el 2028, fins a un total de 200 euros al mes. I sobre la revalorització, segons l'IPC, s'ha fitxat una clàusula amb el compromís de revisió dels últims 50 euros per al 2028. També oferís 3 dies de lliure disposició, 2 lectius i un no lectiu, desconnexió digital i també teletreball o treball fora de seu.
1: D'altra banda, està Antoni, aquests tres sindicats, STPB, UGT i Comissions Obreres, que continuen considerant este augment salarial insuficient.
8: Així és, l'STPB, el sindicat majoritari, que representa més del 50% del professorat, Comissions Obreres i UGT, han dit que no. En total, suposen el 70% de la representació en la taula sectorial i continuen considerant les propostes, com diem, insuficients. La proposta unitària presentada este dilluns de matí per estos tres sindicats demanava una pujada salarial del 20% que compensa la pèrdua de poder adquisitiu des de l'any 2010, lligada a una clàusula de revisió salarial dels complements autonòmics que compensa anualment l'increment de l'IPC o inflació. Han insistit que continuaran exigint la vinculació salarial al nivell de vida. Escoltem Maica Martí, d'UGT del País Valencià, Txelo Valls, de Comissions Obreres del País Valencià, i Marc Candela, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià.
11: Tot puja, però nosaltres estem estancats a nivell salarial, aleshores és impossible estar al dia a nivell retributiu.
12: Ha volgut, són paraules textuals, microacords per arribar a un acord global.
13: Aquest acord ja no té la, la màxima representació

0: En sindical en forma de firma i la legitimitat que puga tindre pensem que no és la que hauria de tindre si firmarem la majoria sindical, que estem així fora.
1: Les ràtios són un altre dels assumptes prioritaris pels sindicats i en què de moment no hi ha hagut acord. La conselleria s'ha manifestat favorable a reduir el nombre d'estudiants per aula, segons el que s'establís per la llei estatal, i de manera progressiva, s'aprove o no l'avantprojecte de llei del Ministeri. A partir, això sí, del curs 2027-2028, ja que, assegura la conselleria, el pròxim any, 2026-2027, el curs que ve, ha dit, ja no seria possible, perquè ja està en marxa l'admissió dels estudiants. Els sindicats, per la seva part, han demanat que la baixada de ràtios estiga calendaritzada i quantificada en cada etapa, de manera que quede garantida.
2: Per la seva banda, el cap del Consell confia que avui s'arribi finalment a un acord amb els altres tres sindicats, insisteix a dir que la vaga indefinida és política i considera que ja no té sentit mantindre-la. Ho va dir a nit en un acte a València.
3: Crec que si hi ha voluntat, si estem tots sentats a una taula, si ja s'han firmat els primers acords, doncs jo també començo a veure-li poc sentit a que hagi una vaga indefinida. Jo espero que sí. És cert que avui hi ha hagut un avanç, s'està treballant bé, s'està en aquesta línia, insisteix. Si tenim tots el mateix objectiu, la lògica és que es firmi.
2: Declaracions, com deien, que va fer a nit Juan Fran Pérez Llorca. I l'última hora passa del cas Plus Ultra, passa per l'ordre de detenció internacional. Atenció, que ha emès el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamá, per a Rodolfo Reyes, principal accionista d'esta aerolínia de Plus Ultra. L'acusa dels delictes d'apropiació indeguda, de tràfic d'influències, pertinents a organització criminal i blanqueig de capitals.
1: El jutge també ha emès un ordre contra María Aurora López, dona de Reyes, i també propietària de l'empresa veneçolana, i un altre per a dos gestors més, un d'ells ja detingut a l'illa caribenya d'Aruba. L'advocat d'este ja ha dit que col·laborarà amb el jutge Calamá. Tots quatre haurien fet, Alba, un ús indegut dels diners públics del rescat.
2: En les últimes hores, l'atenció del sumari s'ha centrat en la troballa d'un centenar de joies al despatx de l'expresident del govern espanyol a Madrid.
1: En concret, 103 joies i rellotges de luxe estaven amagades en una segona estança del despatx situat davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Segons la secretària de l'expresident, la caixa forta pertany al domicili familiar i el contingut seria part de les herències del matrimoni i regals de viatges. No s'ha detallat si són regals de quan Rodríguez Zapatero era president espanyol o no. Segons l'entorn de l'expresident, estaven en eixa caixa forta perquè al domicili familiar no n'hi havia. D'altra banda, durant el registre, l'Audet també va requisar documentació sensible, entre ella una carpeta amb el nom Anàlisi Relevante, agendes etiquetades com a president Zapatero entre 2020 i 2025, així com discos durs i memòries USB. El contingut s'analitza ara, igual que la documentació i registres telefònics dels mòbils de la secretària i les filles que la policia va decomissar en els escorcolls.
2: I del sumari, a més d'aquestes joies, crida l'atenció també els diners en efectiu trobats a la vivenda de l'empresari alacantí Julio Martínez Martínez, qui l'Audef considera testaferro de Zapatero.
1: Al voltant de 286.000 euros en metàl·lic repartits en bosses de viatge, caixes, calaixos, un neceser al bany i fins i tot un rallador de calefacció. La Policia Nacional, a més, va decomissar 9 rellotges i 14 mòbils. Segons el sumari, van fer falta gossos ensinistrats per a localitzar els bitllets, la majoria de 50 euros. També es van localitzar, volem dir, bitllets de 500 i 5 sobres amb unes grafies escrites que seria, sembla, xinès, amb 10.000 euros. L'escorcoll de la vivenda de Martínez es va realitzar l'11 de desembre després de la seva detenció.
2: Tot això pel que fa al sumari, però pel que fa al procediment judicial, hem sabut que la Fiscalia Anticorrupció dona suport a totes les mesures proposades per l'Audef, excepte el registre d'eixe domicili de Rodríguez Zapatero.
1: Un escorcoll que el jutge Calamá no ha ordenat o no ha autoritzat. L'escrit de la Fiscalia del dia d'abans dels escorcolls de l'oficina i la mercantil de les filles apunta a la poca eficàcia de l'escorcoll del domicili familiar, ja que considera que l'entorn estaria en alerta. Precisament en el sumari hi ha un informe policial que apunta que Zapatero hauria utilitzat el seu domicili per a canalitzar instruccions sensibles del cas Plus Ultra. L'Audet parla d'una estructura dual entre l'oficina i l'àmbit privat.
2: En esta causa hi ha diverses acusacions particulars, com ara el PP, Vox, Manos Limpias, Ciutadans o Justícia Europea.
1: També està l'associació ultracatòlica Ateoir. Esta demana la imputació de Sonsoles Espinosa i de les dues filles, així com d'exministres que van participar en l'aprovació del rescat de Plus Ultra.
2: I per últim, el jutge José Luis Calama, que ha sol·licitat el contingut íntegre dels correus electrònics corporatius de les filles de Rodríguez Zapatero i també d'alguns treballadors i treballadores de l'empresa.
1: També el correu oficial de l'expresident, l'usuària principal d'este, que era la secretària, recordem que en la instrucció la considera el nus central de la comunicació interna de l'organització.
2: Amb el rerefons de la imputació de Rodríguez Zapatero continua també el debat sobre el futur de la legislatura i del govern de Pedro Sánchez. Amb el PNV i Junts més proclius a un avançament electoral, els socis de Sumar han reafirmat el suport al gabinet de coalició. Anem per parts. En les últimes hores hem escoltat molts polítics valorant la situació actual. Comencem amb el propi Pedro Sánchez, que va deixar este missatge en una intervenció ahir sobre el clima i el creixement econòmic.
4: Hemos crecido durante este primer trimestre del año 6 veces más. Se dice pronto, ¿eh? 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito compartido de empresas, de trabajadores, de familias y, por supuesto, también de instituciones públicas con el Gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
2: Este era Pedro Sánchez. ¿Qui més parla, Toni?
1: Repasemos. El PNV ja ha començat a explicar que deixar caure Sánchez no és anar amb Núñez Feijó. Els dubtes dels bascos afitxen a l'hostilitat manifesta de Junts per Catalunya i tot plegat afitx tensió al futur del govern central. Per això, els socis principals de Sumar, que formen part d'aquest govern, han eixit a garantir-ne la continuïtat. Lara Hernández és coordinadora de Sumar.
5: Todo esto lo sitúo como una música de fondo en la que constantemente tenemos que estar escuchando ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
1: En el Partit Popular insistís en que el futur ara no dependeix, sense suports, per a una moció de censura. Borja Semper és el portaveu d'este partit.
6: El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias.
1: I des de València, Felipe González no troba necessària una moció de censura, però sí que aposta per la celebració de comicis avançats a enguany. Reconeix el dany reputacional que comporta per a l'esquerra i per al PSOE la imputació de Zapatero, a qui no veu, ha dit, capaç d'organitzar un entramat d'empreses com el que descriu la instrucció del cas Plus Ultra.
7: Nos afecta com a país, nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como personas, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
8: No habrá elecciones.
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
9: Les noticias del matí.
2: 7 i 17 minuts. Tenim també novetats en el cas Begoña Gómez. Lucó ha entregat al jutge Peinado un informe sobre la càtedra que va codirigir la dona de Pedro Sánchez. Entre d'altres conclusions, apunta contractacions premeditades i a procediments al marge de la llei de contractes del sector públic. Això sí, no veu moviments sospitosos en els comptes de Begoña Gómez. Guillem Lizarde, Madrid, què més diu l'informe?
10: Doncs són més de 300 pàgines d'un informe que ha tingut diverses lectures. Els agents de la Guàrdia Civil apunten adjudicacions premeditades per a crear el programari de la càtedra de Begoña Gómez. La contractació de Making Science per 20.000 euros es va fer sense expedient administratiu i en el cas de Deloitte els expedients haurien servit només per a donar l'aparença legal a uns treballs que ja haurien començat abans de l'adjudicació. L'informe també atribueix a la seva assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, un paper actiu en gestions relacionades amb la càtedra. Per al Partit Popular, esta informació posa contra les cordes la dona de Pedro Sánchez. Escoltem Borja Semper, portaveu popular.
6: Independientemente de cuál sea el recorrido judicial de esta causa, lo que hemos tenido oportunidad de conocer, fruto de las investigaciones policiales, es inaceptable desde un punto de vista ético y moral.
10: Més enllà del programari, l'informe de Luco conclou que la càtedra es va crear conforme a la normativa universitària. Descarta també ingressos opacs o moviments de diners il·lícits en els comptes de Begoña Gómez. Per al Partit Socialista, una prova que reforçaria la innocència de Gómez i de la persecució política a la qual l'han sotmesa els últims anys. De moment, l'informe de la Guàrdia Civil ja està en mans del jutge Peinado.
2: i nou cas de positiu en antivirus en una de les persones que feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, Toni.
1: Sanitat ho ha confirmat després d'haver-li practicat una PCR. La persona afectada ha sigut traslladada a la unitat d'aïllament d'alt nivell de l'hospital i no modifica la situació de la resta d'aïllats. En canvi, la dona que estava ingressada a la Comunitat Valenciana, a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, que ha donat negatiu en 5 PCR, ja està fent la quarantena a sa casa.
2: En la investigació judicial per la gestió de la Dana este dilluns ha declarat l'alcaldessa de Torrent. Amparo Folgado ha afirmat que alerta que el barranc estava desbordat i ha criticat la falta de coordinació entre institucions.
1: L'alcaldessa de la capital de l'Horta Sud ha manifestat que l'alerta roja de la Dana va ser igual per a tots, però no així l'actuació de les institucions responsables. Ha relatat que la vesprada del 29 d'octubre es desplaçà al barranc de l'Horteta, on la situació era, ha dit, dantesca. Era en vora a les 6 de la vesprada i va telefonar al president de la Diputació, Vicent Montpó, que estava al Secopi, tot i que ella no ho sabia.
8: En Torrent tomamos las medidas cuando tuvimos esa alerta roja. Esa información, que la tengo clara que la tenemos todos, todos no actuamos igual. Que hay una llamada, que yo sé que hago, y posiblemente ese es un punto que estamos en la situación y diría que está el barranco lo vemos desbordado.
1: Una hora després li ho va comunicar a qui aleshores era secretari d'Emergències de la Generalitat, Emilio Argüello, ara imputat en la causa. També el va informar d'una víctima mortal. Amparo Folgado assenyala que no va rebre cap indicació de com actuar. Ha reconegut falta de coordinació. La jutgessa ha demanat que se compulse la llista de telefonades aportades per la primera edil. També torna a demanar a l'U2 que s'envie la gravació de les telefonades de l'alcalde d'Utiel.
2: I preguntat sobre la declaració de l'alcaldessa de Torrent, el president de la Diputació, Vicente Montpó, ha insistit que no li va fer falta la telefonada d'Amparo Folgado, ja que des de primera hora ha dit del matí va ser testimoni de la situació, però res feia presagiar el que va passar després, diu.
11: Lo que vi en mis propios ojos, no me lo tuvo que contar ningún alcalde, no me hizo pensar en ningún momento lo que iba a suceder después. Lo que allí dentro sucedió es que nos alertaban en todo momento de que Forata podía colapsar, pero en ningún momento se nos alertó de lo que bajaba por el barranco del Pollo.
2: I a Alacant jutgen una dona per un delicte continuat d'estafa. L'acusada era la presidenta d'una comunitat de veïns i va cobrar fraudulentament vora 100.000 euros a una veïna que havia faltat. Pere Conca, redacció d'Alacant, conta'ns.
12: Sí, bon dia. Ho va fer carregant al seu compte fins a 190 rebuts entre els anys 2014 i 2019. Segons Fiscalia, tot i saber que la dona havia mort. 10.000 euros van acabar al seu nom i més de 69.000 en el compte de la comunitat de veïns que presidia a Dénia. Per este presumpte delicte comès al llarg de 5 anys, Fiscalia li demana 2 anys de presó.
2: Pere Conca, gràcies, n'estarem pendents. I anem ara a Castelló, a la redacció d'Apunt. L'artista vilarealenca Paula Bonet denuncia un atac a la seva galeria d'art. Busquem els detalls. Jordi Fuentes, bon dia de nou.
13: Bon dia. Bonet denuncia danys materials i el robatori d'una de les seues peces. Ho ha fet públic a través de les xarxes, on ha recordat que és víctima d'un assetjador des de fa 7 anys. En l'escrit, l'artista explica que els fets han passat 10 dies després que l'assetjador hagi eixit de la presó preventiva. La policia científica ha inspeccionat el local per a trobar indicis que ajuden a determinar la identitat del lladre. Per si fora la mateixa persona que l'estiu passat ja va accedir al seu taller. Per si fora poc, l'endemà la va trobar al poble on ella es va haver de refugiar. Una situació molt dura. L'artista conta en Instagram que fa un any que tracta de fer vida normal i que ara tem de nou per la seva seguretat. Durant un temps va tindre escorta policial, però el dispositiu de protecció es va desactivar.
2: De l'exterior a Líbia hi ha 10 activistes detinguts, entre els quals una espanyola que participaven en un comboi humanitari cap a Gaza. Innocenci Ortín, bon dia.
14: Bon dia. La ciutadana espanyola Alicia Armesto i 9 membres més de la caravana humanitària havien entrat en territori líbi sense completar els procediments legals necessaris, segons les autoritats d'esta zona del país, controlada pel mariscal Khalifa Haftar. La resta d'activistes són originaris d'Itàlia, l'Argentina, els Estats Units, l'Uruguai, Polònia, Portugal i Tunísia. El comboi, que va eixir d'Algèria, va travessar Tunísia i l'oest de Líbia i va alertar diumenge que havien perdut el contacte amb este grup de participants quan intentaven negociar el pas de la caravana. La missió, integrada per més de 200 persones, entre les quals hi ha metges, enginyers, professors i periodistes, va denunciar dilluns atacs violents per part de grups desconeguts a la ciutat de Sirte, on havien acampat.
2: Gràcies, Innocenci. I els Estats Units, que han atacat esta matinada objectius al sud de l'Iran contra embarcacions que intentaven col·locar miners i emplaçaments de llançament de míssils. Israel, per la seva part, ha iniciat una nova campanya de bombardejos al Líban. A pesar d'això, l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran sembla més a prop que mai des del començament de la guerra. El règim de Teheran ha traslladat una delegació a Qatar per primera volta des que van començar les negociacions. Ens ho conta Rafa Salom.
15: L'Iran reconeix avanços importants, però nega que el pacte sigui imminent, com va dir Donald Trump dissabte. El secretari d'Estat nord-americà manté que Washington mai firmarà un mal acord i que el punt principal passa per la reobertura d'Hormuz sense peatges. El pacte preveu una treva de 60 dies i, tot i que la qüestió nuclear quedaria fora, hi hauria el compromís de negociar la fi del programa d'enriquiment d'urani en un termini màxim de 2 mesos. Trump a més exigís als països del Golf, Pakistan, Turquia i Egipte que normalitzen relacions amb Israel com a part de l'acord de pau.
2: Quan són les 7:25, és temps per a parlar dels esports i de la selecció espanyola de futbol, que ja té clara la llista de jugadors que aniran al Mundial. Òscar, hola de nou.
16: Hola, Alba. Sí, un total de 26 i amb poques novetats en aquesta llista. Hi entren jugadors com ara Joan García en la porteria, Pubill i Eric García en defensa, Gavi en el centre del camp i Jeremy Pino en la davantera. El que més ha cridat l'atenció és que no hi ha cap jugador del Real Madrid. Pel que fa als valencians, n'hi ha dos, Grimaldo i Ferran Torres. El seleccionador Luis de la Fuente s'ha mostrat optimista respecte a les opcions de la Roja en el Mundial.
17: Nos sentimos favoritos, sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. Ahora, ¿eso no garantiza nada? Sí. Esta generación de futbolistas, esta convocatoria va a dar muchas alegrías. Está dando ya alegrías a España, está dando alegrías a la afición.
16: En un altre ordre de coses, Aires va celebrar la gala del diari digital Jo Soy Noticia amb gran presència de convidats del món de l'esport. Allí van poder escoltar l'entrenador de moda, el portuguès Luis Castro, que després de salvar el Levant ja pensa en la pròxima temporada.
18: Com a entrenador tengo que pensar en primero, y a mí me gusta pensar en primero en el mejor para el club, y yo no soy un entrenador que vaya a pedir cosas sabiendo que el club va a estar mal. La dirección deportiva estaba trabajando en jugadores, vamos a mirar cuáles son las mejores. Dentro de las mejores, las que son posibles para el club, sin hipotecar el futuro, porque eso es muy importante.
16: En esta gala també va estar present Marcelino García Toral, el ja exentrenador del Villarreal, va parlar sobre el seu futur. El que té molt clar és que no el veurem en una banqueta de la Lliga Espanyola. L'escoltem.
19: En España complicado, muy complicado. Y lo veo bastante difícil poder entrenar en España la próxima temporada. Cuando no estás trabajando, la paciencia y la prudencia son dos valores importantes para tomar decisiones. Y así lo hemos hecho en otras veces que estuvimos en esta situación y así lo haremos en esta.
16: Per cert, un altre tècnic que es va quedar sense equip és Alessio Lisi. L'ex del Llevant va ser cessat com a entrenador de l'Osasuna, tot i que encara li quedava un any de contracte, Alba.
2: Bé, ja no tenim futbol en primera divisió, però encara queda lliga en bàsquet.
16: Sí, i València Bàsquet té una setmana carregada de partits. 3 esta setmana per a tancar la lliga regular de l'ACB. El primer compromís serà esta mateixa nit, a partir de les 9:15 en la pista del Saragossa. Divendres, el Gran Canària visitarà el Roig Arena i els Taronja tancaran la lliga regular diumenge, enfrontant-se al Barça al Palau Blaugrana.
2: I nosaltres ho contarem, n'estarem pendents. Moltes gràcies.
16: A tu, Alba.
2: Fins ara.
16: Fins ara.
20: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apple.
21: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
22: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
23: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
24: De tu a tu.
25: L'economia per a totes i tots.
26: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor.
0: cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
23: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio. Som A Punt.
3: Les notícies del matí.
2: Estem a tocar de les 7 i mitja i arrenquem ja la jornada número 12 de vaga educativa, esta vegada amb un acord signat, un miniacord, podríem dir. CESIF i AMPE han acceptat l'increment salarial proposat per la Conselleria i trenquen la unitat sindical, Toni.
1: Els seus representants s'han afanyat a reiterar que l'acord se circumscriu només a les retribucions, que són només un dels 8 punts sobre la taula, però parlen d'una signatura històrica. Per a la consellera Carmen Ortí és un primer pas cap a la normalitat a les aules.
2: I enfront d'este acord que signen la segona i la tercera força sindical estan l'STPB, la UGT i Comissions Obreres, que agrupen vora el 70% del professorat sindicat.
1: Continuen considerant l'acord insuficient. Insisteixen a demanar que la revisió de l'IPC s'ha d'aplicar a la totalitat del complement específic i anuncien que elaboraran una nova contraoferta salarial que este dimarts portaran a la negociació.
2: I es desvelen més detalls del sumari del cas Plus Ultra que posa José Luis Rodríguez Zapatero en el focus d'una suposada trama.
1: La UDEF apunta la casa de l'expresident com a escenari de les instruccions de més sensibilitat. Segons l'informe, s'hauria beneficiat de transferències superiors als 2,5 milions d'euros en 5 anys. Felipe González ha demanat un avançament electoral.
2: Són les 7:31, és moment d'actualitzar la informació del trànsit. Està així Sonia López. Sonia, conta'ns quines complicacions trobem a hores d'ara.
4: Bon dia de nou, Alba. Bé, doncs, pel que fa a Castelló de la Plana i Alacant, hi ha trànsit fluid d'entrada a les dues ciutats. A València és on a hores d'ara, i com és habitual, trobem les majors complicacions. Tenim congestió a diverses vies. Podríem destacar, per una banda, el bypass de la 7 presenta uns 6 quilòmetres de circulació lenta des de l'Origuilla Paterna sentit a Castelló i també el seu pas per Aldaia. Pel que fa a Sant Antoni de Benaixeve, és a dir, la CB35, la pista de Mus, també tenim ahí uns 6 quilòmetres de circulació lenta en sentit València i més endavant, el seu pas per Paterna i Burjassó d'entrada a la ciutat. L'entroncament de la 3 amb la 7 cap a València també presenta complicacions i el que és la zona de la B30 i Ronda Nord, de Paterna cap al port i també des de Mislata en sentit a 7 i l'enllaç de la CB30 en els dos sentits des de i cap a la B30. Per últim, a Torrent tenim ahí uns 3 quilòmetres des de Picanya per la CB36 d'entrada a la ciutat i a la pista de Silla sumen 3,5 quilòmetres de Silla al Val també en sentit d'entrada.
2: Matí complicat, per tant, tinguent-ho en compte si circulen per estos punts que es comentava la nostra companya. Gràcies, Sònia.
4: Molt bé.
2: En l'oratge parlàvem d'eixar calor perquè hi ha una massa d'aire damunt de nosaltres que, ens contava Antonio Sánchez, deixa rècords fins i tot en llocs com el Regne Unit. Antonio, dona'ns més detall.
5: Bon dia, Alba, i no només al Regne Unit, sinó també a França. Avui serà una jornada en la que en molts punts del país veí arribaran als 36 graus. Així a Espanya veurem com on més calor farà, serà cap al centre i cap a l'oest, però sobretot a Extremadura i també al País Basc i Andalusia. I és que en les comunitats autònomes del nord, on no estan tan acostumats a aquestes temperatures, ja porten dies amb més de 35 graus, sobretot en les valls que queden un poc més cap a l'interior d'aquestes comunitats. Així que una situació de molt calfament que veurem que el nostre territori ens afectarà sobretot en els pròxims dies. Avui ja puja un poquet el termòmetre respecte a ahir, tindrem entre 1 i 2 graus més, arribarem als 28 graus a Castelló, València, Alacant, que ara per ara, per cert, tenim entre 17 i 19. Cap a l'interior, el termòmetre es queda ara entre els 8 i els 15 graus, depenent si estem en valls i fondalades o no, perquè tenim inversions tèrmiques, però després el termòmetre pujarà als 31 graus, per exemple, a Racó de Mus, al Camp de Túria 32 i també a la costera i la Ribera Alta, que serà on més puja el termòmetre. A la resta de les comarques del peritoral estarem entre els 30 i els 31 graus. Així que sí que serà una jornada un poquet més càlida que la d'ahir. Tot això amb sol en el cel, pocs núvols, una situació que es repeteix respecte a ahir, i veurem com demà encara pujarà més el termòmetre de vesprada, però sobretot els dies més càlids ara per ara de la setmana s'esperen que siguin el dijous i el divendres, així que molta atenció, sobretot divendres, perquè en algunes localitats arribarem als 38 graus, així que molta calor, Alba.
2: Ho tindrem en compte, gràcies, Antonio.
5: Gràcies.
2: Bon dia.
7: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
3: Amb Alba Requejo.
2: comencem parlant d'eixa vaga educativa, d'eixes negociacions, només pel que fa a les retribucions i només signat per dos dels cinc sindicats presents en la negociació, però la Conselleria d'Educació ha aconseguit tirar avant un acord. AMPA i CESIF han acceptat l'última proposta d'augment salarial que ha presentat i que les TPB i la UGT i Comissions Obreres continuen considerant insuficient. La consellera Carmen Ortí parla d'un acord que situa el professorat espanyol, perdó, el professorat valencià, entre el millor pagat de tot Espanya.
6: CESIF i AMPE han signat l'acord de la conselleria que situa al professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya i, a més, pues va acompanyat d'unes altres qüestions que doten de valor el seu treball. Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas.
2: Anem ja primer amb les explicacions dels dos sindicats signants, Toni.
1: Tant Lauren Bárcena, des d'AMPE, com José Seco, de CESIF, han insistit que este sí a l'acord sols s'aplica a un dels 8 blocs que conformen la negociació i que este dimarts continuaran debatent els 7 blocs restants. Ara bé, han destacat la importància d'una firma que consideren històrica.
8: Es un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
9: Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura. Y es importante decir eso.
2: D'altra banda, Toni, tres sindicats, STPB, UGT i Comissions Obreres, continuen considerant l'augment salarial insuficient.
1: Així és, l'STPB, el sindicat majoritari, que representa més del 50% del professorat, Comissions Obreres i UGT, han dit que no. En total, suposen el 70% de la representació en la taula sectorial i continuen considerant, com diem, les propostes insuficients. La proposta unitària presentada este dilluns de matí per estos tres sindicats demanava una pujada salarial del 20% que compensi la pèrdua de poder adquisitiu des de l'any 2010, lligada, això sí, a una clàusula de revisió salarial dels complements autonòmics que compensa anualment l'increment de la inflació. Han insistit estos sindicats que continuaran exigint la vinculació salarial al nivell de vida. Escoltem Maica Martínez, d'UGT, Txelo Baix, de Comissions Obreres, i Marc Candela, de l'STPB País Valencià.
10: Tot puja, però nosaltres estem estancats a nivell salarial. Aleshores, és impossible estar al dia a nivell retributiu.
11: Ha volgut, són paraules textuals, microacords per arribar a un acord global.
24: Eix acord ja no té la màxima representació en sindical en forma de firma. I la legitimitat que puga tindre, pensem que no és la que hauria de tindre si firmarem la majoria sindical, que estem així fora.
1: Les ràtios són un altre dels assumptes prioritaris per als sindicats i en què, de moment, no hi ha hagut acord. La conselleria s'ha manifestat favorable a reduir el nombre d'estudiants per aula segons el que s'establís per la llei estatal i de manera progressiva. Però diu que per al curs que ve, 2026-2027, ja no seria possible perquè ja està en marxa l'admissió dels estudiants. Els sindicats, per la seva part, en canvi, han demanat que la baixada de ràtios estiga calendaritzada i quantificada en cada etapa de manera que quede així garantida.
2: Parlem ja del cas Plus Ultra. L'última hora passa per l'ordre de detenció internacional emesa pel jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, per a Rodolfo Reyes, el principal accionista de l'aerolínia. L'acusa dels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
1: El jutge també ha emès un ordre contra Maria Aurora López, dona de Reyes i també propietària de l'empresa veneçolana, i un altre per a dos gestors més, un d'ells ja detingut a l'illa caribenya d'Aruba. L'advocat d'este ja ha dit que col·laborarà amb el jutge Calamà. Tots quatre haurien fet un ús indegut dels diners públics del rescat.
2: En les últimes hores, l'atenció del sumari s'ha centrat, però, en la troballa d'un centenar de joies al despatx de l'expresident espanyol a Madrid.
1: En concret, més de 100 joies i rellotges de luxe estaven amagades en una segona estança del despatx situat davant de la seu del Partit Socialista al carrer Ferrat de Madrid. Segons la secretària de l'expresident, la caixa forta pertany al domicili familiar i el contingut seria part de les herències de matrimoni i regals de viatges. No s'ha detallat si són regals de quan Rodríguez Zapatero era president o no. Segons l'entorn de l'expresident, estaven en eixa caixa forta perquè al domicili familiar no n'hi havia. D'altra banda, durant el registre, la UDEF també va requisar documentació sensible, entre ella una carpeta amb el nom Anàlisis Relevantes, agendes etiquetades com a Presidente Zapatero entre 2020 i 2025, així com discos durs i memòries USB. El contingut s'analitza ara, igual que la documentació i registres telefònics dels mòbils de la secretària i les filles que la policia va decomissar a Alba en els escorcolls.
2: I a més de les joies, del sumari crida l'atenció també els diners en efectiu trobats a la vivenda de l'empresari alacantí Julio Martínez Martínez, qui la UDEF considera, ja saben, el testaferro de Zapatero.
1: Al voltant de 286.000 euros en metàl·lic repartits en bosses de viatge, caixes, calaixos, un necessari de bany i fins i tot un radiador de calefacció. La Policia Nacional, a més, va decomissar 9 rellotges i 14 mòbils. Segons el sumari, van fer falta gossos ensinistrats per a localitzar els bitllets, la majoria de 50 euros. També es localitzaren bitllets de 500 i 5 sobres amb unes grafies escrites, que seria xinès, amb 10.000 euros. L'escorcoll de la vivenda de Martínez es va realitzar l'11 de desembre després de la seva detenció.
2: Amb el rerefons de la imputació de Rodríguez Zapatero continua el debat sobre el futur de la legislatura i del govern de Pedro Sánchez. Amb el PNV i Junts més proclius a un avançament electoral, els socis de Sumar han reafirmat en les últimes hores el suport al gabinet de coalició. Anem per parts. Primer, hem escoltat molts polítics valoren la situació actual. El primer d'ells, el propi Pedro Sánchez, que va deixar este missatge en una intervenció sobre el clima i sobre el creixement econòmic a Espanya.
12: Como hemos crecido durante este primer trimestre del año 6 veces más, se dice pronto, 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito compartido de empresas, de trabajadores, de familias y por supuesto también de instituciones públicas con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
2: Repasem qui més ha parlat, Toni.
1: El PNV ja ha començat a explicar que deixar caure Sánchez no és anar amb Núñez Feijó. Els dubtes dels bascos afigen a l'hostilitat, manifesta de Junts per Catalunya, i tot plegat afig tensió al futur del govern central. Recordem que el PNV ha demanat eleccions avançades. Per això, els socis principals de Sumar, que formen part d'aquest govern espanyol, han eixit a garantir-ne la continuïtat. Escoltem Laura Hernández, coordinadora de Sumar.
13: Todo esto lo sitúo como una música de fondo en la que constantemente tenemos que estar escuchando ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
1: En el Partit Popular insisteixen que el futur ara no depèn d'ells sense suports per a una moció de censura. Borja Semper és el portaveu del partit.
14: El foco político e informativo hoy está en Moncloa y en Ferraz, no en la calle Génova 13. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias.
1: I des de València, Felipe González no troba necessària una moció de censura, però sí que aposta per la celebració de comicis avançats a enguany. Reconeix el dany reputacional que comporta per a l'esquerra i per al PSOE la imputació de Zapatero, a qui no veu, ha dit, capaç d'organitzar un entramat d'empreses com el que descriu la instrucció del cas Plus Ultra.
15: Nos afecta como país. Nos afecta como partido y nos afecta a lo que nos afecta como personas, ¿no? Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo.
17: No habrá elecciones.
15: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
2: Anem a més assumptes perquè també este dilluns ha declarat al Senat el portaveu de les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamus el descarrilament on van morir 46 persones el 18 de gener passat a Còrdoba.
1: El president de l'Associació de Víctimes, Mario Samper, viatjava en el tren Alvia que va xocar amb l'Irio que acabava de descarrilar. Ahir va comparèixer en la comissió d'investigació que ha obert el Senat i allí s'ha mostrat convençut que el tren a Espanya no és segur. Ha explicat que moltes de les persones que viatjaven en els trens continuen patint seqüeles psicològiques i també ha demanat responsabilitats al president d'Adif i al ministre de Transports, Òscar Puente. Mario Samper ho ha explicat així.
18: Una pel·lícula de terror, ¿no? Que yo fue una película de terror. Paramos con un guardia civil, nos encontramos con un guardia civil, dijimos que veníamos del descarrilo. Nerviosa, llamó por la emisora a sus compañeros, oye, que hay otro tren, que hay otro tren. Esto de que el tren es muy seguro, seguro es el tren en Japón. Y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho.
2: I un tribunal d'Indonèsia ha condemnat a 3 anys i mig de presó el capità de l'embarcació turística on van morir 4 membres d'una família valenciana.
1: Va ocórrer el mes de desembre durant una excursió turística al Parc Nacional de Komodo. L'embarcació es va afonar en pocs minuts i hi anava la família valenciana amb 4 fills. El pare i 3 dels menors van morir. Ara el tribunal considera culpables de negligència al capità, condemnat a 3 anys i mig, i el cap de la sala de màquines, a qui han imposat 2 anys i mig. Les famílies de les víctimes han emès un comunicat en què mostren la satisfacció perquè la investigació ha demostrat que hi faltaven mesures de seguretat. Respecten la resolució, però també consideren que podria haver sigut més contundent.
2: I anem ja amb una previsió. Pedro Sánchez no presidirà avui el Consell de Ministres. El president viatja a Itàlia per a participar en la Setmana de la Nutrició de la FAO i reunir-se demà amb el Papa.
1: Mentrestant, l'executiu central té previst aprovar avui el projecte de llei de la intel·ligència artificial. La proposta estableix sancions per als que utilitzen aquestes tecnologies de manera perversa, diu, amb multes de fins als 35 milions d'euros. La llei, que suposaria l'adaptació de la legislació espanyola al Reglament Europeu DIA, que ja està en vigor, pretén assegurar un ús ètic, inclusiu i beneficiós de la intel·ligència artificial. A més, té l'objectiu de facilitar que els usuaris puguen diferenciar amb nitidesa els continguts que són reals, Alba, des que són virtuals.
2: Són les 7:45 del matí i en este punt parlem ja amb els companys de la televisió, companyes fonamentalment de la televisió, per a saber en quins continguts d'actualitat se centraran. Avui, Elena Riego, de segur que un d'estos temes és eixe acord al que va arribar ahir la Conselleria d'Educació amb 2 dels sindicats de la mesa.
16: Així és, Alba, bon dia, i d'això parlarem avui a partir de les 8:30, però també estarem pendents de les reaccions de la resta de sindicats que avui continuen negociant, recordem, a les 4. A Dénia estarem en directe en una comunitat de veïns on, atenció, una administradora ha estat cobrant rebuts a una veïna que havia mort. Ho va fer entre 2014 i 2019. I també parlarem de les novetats sobre el cas Plus Ultra, que en són unes quantes. Parlarem de les més de 100 joies trobades a la seva oficina, la de Rodríguez Zapatero, i també de l'ordre de detenció a Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia, i per suposat, per descomptat, de tot el terratrèmol polític que està generant tot això. Ho farem a la nostra taula de tertúlia a partir de les 8:30 a les notícies del matí de la tele.
2: De la tele. A partir de les 8:30 podem canviar a la televisió o podem continuar amb la ràdio, perquè també anem a repassar tot seguit quin és el menú de la ràdio del que estan preparant els companys de l'Amunt i Avall, que comença d'ací a poc més de 10 minuts. Sergi Olcina, bon dia. Què és el que teniu preparat? En què esteu treballant?
17: Bon dia, Alba. Estava pensant que això que va fer la veïna esta seria com si t'enviaren una invitació d'estes a una boda o una comunió en el número de compte i tu li domiciliares les teves factures directament en aquest número de compte, pues algo paregut, no?
2: No està malament pensat, sí.
17: Bueno, estava pensant, abans de tot això, estarem pendents també del tema dels pactes d'educació i totes aquestes coses, però estava pensant dos històries. Una, ja podria Felipe González vindre i donar-nos aquestes entrevistes a nosaltres, aquestes declaracions per repartir titulars. El teníem demanat i no va voler, vos tinc que dir. I l'altra, que al·lucinen els pedrolos, els collars i les joies que han aparegut ahir en Cazapatero, que, escolta tu, que ni la reina té eixes, ni la reina d'Anglaterra. I això ha estat ahir que fent-me pegar-li voltes. Bueno, a banda d'això, anem a intentar trobar-li explicacions al perquè de, a pesar de totes les mesures que estan prenent-se pel tema dels spams, les cookies i totes aquestes coses, oi, és que estamos trabajando para solucionarlo, tal. I per totes les mesures legals que es posen, a tu continuen apareixent totes aquestes coses en el mòbil, en les pàgines web, etc. Ara veus un diari d'estos digitals i el passes més temps intentant tancar finestretes que llegint, per exemple, una notícia o en una web, no? Això per una banda. Per l'altra, no sé què mos passa, que per una banda estem esperant a que vinga el meteorito, que seria de les últimes coses que mos queden per contar, i al mateix temps volen ser més vells que mai. Estem obsessionats en la longevitat, però no només nosaltres. Ara n'hi ha un senyor que li diuen Miyazaki, com el de les pel·lícules estes japoneses, que va aconseguir que els gats duren 30 anys. Les persones també anem a la zaga. Bueno, això per una banda, el tema de la calor que mos ve, el niño, que el niño està molt rebel d'enguany i amenaça fins i tot en que no tinguem ni monsons, cosa que afectaria molt a aquella zona del planeta. Bueno, i una altra coseta, una curiositat, això només quasi per acabar. Avui és el dia de Dràcula.
2: Ah?
17: L'hora te pego un mos.
2: I ho celebraré, ho entenc.
17: Sí, sí, home, clar que sí.
2: Molt bé. Doncs de tot has oït alguna cosa o més a partir de les 8 del matí en el Amunt i Avall. Molt bon menú, gràcies. Parem, anem a publi i de seguida continuem.
19: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. de tu a tu.
0: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
20: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
19: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
21: De tu a tu.
2: Anem ja amb la informació esportiva i comencem parlant de la selecció espanyola de futbol, de la que ja coneixem la llista de jugadors que aniran al Mundial, Òscar.
22: Sí, Alba, ja sabem quins són, i aquests 26 futbolistes amb poques novetats en el llistat. Entren jugadors com ara Joan García en la porteria, Pubill i Eric García en defensa, Gavi en el centre del camp i Jeremy Pino en la davantera. El que més crida l'atenció és que no hi ha cap jugador del Real Madrid. Pel que fa als valencians, en trobem dos, Grimaldo i Ferran Torres. Poc després d'anunciar eixa convocatòria, el seleccionador Luis de la Fuente s'ha mostrat així d'optimista respecte a les opcions de la Roja en el Mundial.
23: Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Esta generación de futbolistas, esta convocatoria va a dar muchas alegrías, está dando ya alegrías a España, está dando alegrías a la afición.
22: D'altra banda, ahir es va celebrar la gala del diari digital Jo Soy Notícia amb gran presència de convidats del món de l'esport. Allí van poder escoltar l'entrenador de moda, el portuguès Luis Castro, que després de salvar el Levant ja pensa en la temporada 2026-2027.
25: Como entrenador tengo que pensar en primero, y a mí me gusta pensar en primero en el mejor para el club, y yo no soy un entrenador que vaya a pedir cosas sabiendo que el club va a estar mal. La dirección deportiva estaba trabajando en jugadores, vamos a mirar cuáles son las mejores. Dentro de las mejores, las que son posibles para el club, sin hipotecar el futuro, porque eso es muy importante.
22: En esta gala també va estar present Marcelino García Toral, el ja exentrenador del Villarreal, va parlar sobre el seu futur. El que té molt clar és que no el veurem en una banqueta de la Lliga Espanyola.
26: En España complicado, muy complicado. Lo veo bastante difícil poder entrenar en España la próxima temporada. Cuando no estás trabajando, la paciencia y la prudencia son dos valores importantes para tomar decisiones, y así lo hemos hecho en otras veces que estuvimos en esta situación y así lo haremos en esta.
22: Per cert, que un altre tècnic que ahir es va quedar sense equip és Alessio Lisci. L'ex del Llevant va ser cessat com a entrenador de l'Osasuna, tot i que encara li quedava un any de contracte.
2: Mals temps per a ser entrenador. Sí. I la temporada en primera divisió que ha finalitzat, però tenim el bàsquet i encara queda tela per tallar, sí, Òscar?
22: Sí, perquè València Bàsquet té una setmana carregada de partits. Tres esta setmana per a tancar la lliga regular de l'ACB. El primer compromís serà esta mateixa nit a partir de les 9:15 en la pista del Saragossa. Un desplaçament complicat perquè els aragonesos estan jugant-se la vida. En este moment ocupen posicions de descens. Divendres el Gran Canària, també en la lluita per mantindre la categoria, visitarà el Roig Arena i tancarà la Lliga Regular València Bàsquet diumenge enfrontant-se al Barça en el Palau Blaugrana. Per cert, una notícia, Alba, no molt tranquil·lisadora per als seguidors de València Bàsquet. Segons diversos mitjans, Jan Montero ja hauria acceptat l'oferta d'Olympiacos per a jugar en el vigent campió d'Europa la pròxima temporada. Veurem què passa en este mercat de fitxatges.
2: N'estarem pendent, gràcies.
22: A tu.
2: Adéu, Òscar. Les Torres de Serrans de València es renoven, comencen uns treballs de restauració que duraran 3 setmanes i que se centraran en les portes, fustes i elements metàl·lics. Irma Vijuescas, bon dia.
27: Bon dia, Alba. Detalls que sovint passen desapercebuts. La fusta està desgastada, el ferro marcat pels anys. Ara comencen un procés de restauració on la intervenció actuarà principalment sobre peces incorporades durant els anys 60 i 70 en frontisses, reixes i portes. Unai Alonso, tècnic de l'empresa Ibaizabal, tècnicos i obra, responsable de l'actuació.
28: Las maderas tienen fendas de agrietamientos por vejez y se van a rellenar con pequeñas prótesis y cuando la fenda no lo permita, pues con resinas. Es uno de los edificios más visitados de la ciudad y pues tenemos una limitación en el tiempo.
27: L'objectiu, conservar sense alterar-ne la identitat, reparar el desgast provocat pel pas del temps, els danys ambientals i també els actes vandàlics. Carolina May és una de les restauradores.
3: L'acción ambiental, el sol, el viento, la erosión, pues va alterando la madera y es necesario volver a hacer un tratamiento de hidratación y de protección sobre la madera.
27: Ens reobriran a mitjan juny, preparades ja per a continuar vigilant l'entrada de València.
2: I de València a Dénia, perquè han acabat les obres de rehabilitació del castell de Dénia. Com ha sigut el procés, Inma?
27: Sí, és una actuació on s'han invertit 600.000 euros procedents del programa del 2% cultural del govern central. La delegada del govern, Pilar Bernabé, les va visitar ahir i va anunciar noves inversions a la Torre de la Devesa. Aquestes obres han sigut molt complexes perquè s'han descobert noves troballes com un portal d'accés a l'antiga vila medieval, un carrer i un oratori. El castell s'obrirà al públic d'ací a unes setmanes. Escoltem Pilar Bernabé i Massiu Senti, directora d'Arqueologia de Dénia.
4: Una inversió de més de 600.000 euros, que estem també en aquests moments ja en fer l'adjudicació provisional del 2% cultural per a la rehabilitació de la Torre de les Deveses.
5: Una obra que ha proporcionat estructures inèdites que desconeixem absolutament, com és un portal que dona accés a la vila medieval que estava dins del castell de Dénia,

0: El municipi d'Onda, a la Plana Baixa, acaba de reobrir el seu remodelat Parc de les Tres Cultures i ha sigut tot un èxit. Jordi Fuentes, hola, què té d'especial este parc?
1: De seguida t'ho conté, Alba, però primer, has desdejunat?
0: Sí.
1: Sí, molt bé.
0: Pues a les 3 i quart de la matinada.
1: Vaig a obrir-te l'apetit, que ja toca menjar, i els oients també.
0: Sí, ja tinc gana d'esmorzar, sí.
1: Vinga, va. Este parc l'han obert i és un parc comestible. Sí, sí, comestible. Així li diuen, però no és que pugues menjar-te un fanal o un banc. És que els arbres que hi han plantat són fruitals.
2: Fruits comestibles, no sabia que tenien fruits comestibles, tu sabes, pues, ara m'entere.
3: Pues me parece muy chulo, la verdad es que tiene muchas cosas para niños y lo de los árboles frutales y lo de los insectos, la casita está muy bien.
4: L'han dejado muy bien.
5: Está molt bé, molta sombra, pels xiquets, puesto per a jugar, per als animalets, que a ell li agraen molt, els pardalets i això.
1: Té moreres, magraners, nectarines, figueres, llimes, tarongers... 40 arbres fruitals, alguns dels quals ja estan produint. Per exemple, pots menjar-te una bresquilla. I si és que és pensar-ho, i mentre no fan. Per això te comentava lo de desdejunar. El parc està al costat d'un col·legi i té 70 metres quadrats. A més dels arbres al fruita, també hi ha plantes aromàtiques, bona cosa d'ombra per convertir-lo en un refugi climàtic i també cases per als insectes i una fons per a les aus, que és tot un èxit entre els més menuts. Vicent Bou és el regidor d'Innovació d'Onda.
6: El parc és visible de punta a punta, no? Perquè qualsevol pare pot veure si el xiquet està a l'altre extrem del parc. Permet pues, que els xiquets interactuen pues, amb els arbres, amb la xespa i les fonts per a pardalets, per exemple, que estan enmig de la xespa.
1: I per a ser sincers, el veïnat reclama que estiga tancat pels quatre costats per a major seguretat dels menuts. Una crítica constructiva a un parc que ha rebut lloances de grans i de menuts. I ara sí, tenim un ratet a desdejunar.
0: Vinga, Jordi Fuentes, gràcies. Adéu, bon profit. Un apunt per a l'escena valenciana que torna a tindre presència a Inma en els Premis Max.
7: Sí, entre els noms nominats, Sol Picó amb Carrer 024 i Xavo Jiménez amb Jo Soy 451 sumen 5 nominacions. El millor disseny escènic és per a Blanca Añón, per Orlando i Raquel Molano opta a millor composició musical amb Fuente Ovejuna, l'obra que encapçala la llista amb 5 nominacions. Hem pogut parlar amb dos dels finalistes, la coreògrafa Sol Picó i la compositora Raquel Molano. En seu compte, Maje Jorge.
8: Tres nominacions suma Sol Picó a la seva trajectòria. La coreògrafa coneix de sobre el que se senta en recollir un Max, però per primera vegada és finalista també per l'engranatge invisible de la producció.
9: Pareix realment esperançadora per les companyies que són companyies privades, petites, que de repente organitzar un espectacle d'aquestes dimensions és brutal.
8: Dansa contemporània i llenguatge urbà parlen de soledat en Carrer 024.
9: El cos aquí té molta importància perquè utilitza recreacions visuals on tu veus el que el cos està demostrant, aquest buit, aquesta soledat, aquesta necessitat d'agafar-se.
8: És la primera nominació com a compositora de l'actriu Raquel Molano.
10: Passar a la final i a més a Mérida com a compositora musical doncs em fa molta il·lusió.
8: Finalista per Fuente Ovejuna, una visceral interpretació que connecta el clàssic de Lope amb una sonoritat contemporània.
10: El diàleg entre la modernitat aquesta de la música més electrònica i l'arrel i el que és el clàssic de Fuente Ovejuna ha estat molt ben empastat. Jo crec que la música en directe en qualsevol obra eleva molt el text.
8: Xavo Jiménez per Jo Soy 451 i Blanca Añón pel disseny escènic d'Orlando també opten a les pomes que es juraran el pròxim 1 de juny en la gala que se celebrarà en el Teatre Romà de Mèrida.
0: Els últims 30 segons per a la música, escoltem Sons d'Embat amb una cançó en solidaritat amb el poble palestí junt amb la cantant Salma Al-Hakim. L'últim cel es titula este tema. El conjunt liderat per l'ontinyent Pau Barberà demana justícia en esta cançó que fusiona música tradicional valenciana i palestina amb una forta càrrega poètica. Amb este l'últim cel, arribem ja a les 8, d'ací una hora actualitzem informació en el butlletí de les 9. Donem el relleu ja a Sergi Olsina i a la resta de l'equip de la Montllavall. Hola.
11: Hola, Alba, què tal, com estàs?
0: Estic.
4: Vas a unir-te a la celebració del dia de Dràcula o què vas a fer al final?
0: Trobo que no, eh? Però és qüestió de faena, no de prioritats.
4: Ja, m'imagine. En fi, ens trobem en una horeta, si el pareix, d'acord?
0: Fins després.
4: Gràcies, companya. Són les 8 en punt del matí d'este 26 de maig de 2026. Margaret Thatcher, si la recordeu, coneguda popularment com la Dama de Ferro, va deixar un llegat marcat per la seva fermesa política, també la seva defensa del lliure mercat i el seu estil de lideratge intransigible. Ningú no recordaria el bon samarità si només hagués tingut bones intencions. També tenia diners, segons dia Margaret Thatcher.
11: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
4: Com estan totes aquestes persones que ens escolten a través de la ràdio i també d'internet, aquells que poden en qualsevol punt del planeta, però la ràdio en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, tant de Castelló, València com Alacant, l'indret dona igual. Ahí estem donant cobertura i estan al vostre costat, si eixe és el vostre desig, perquè el nostre sí que és. Comencem este viatge de 6 hores de ràdio que ens duran per molts llocs parlant d'això precisament. Sempre produïts amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
11: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: Ha sigut un dels titulars de les últimes 24 hores. L'expresident del govern espanyol, Felipe González, la cosa va d'expresidents, declarava ahir a València que haurien de convocar-se eleccions generals enguany en un diàleg obert als mitjans de comunicació organitzat per l'Associació Valenciana d'Empresaris, AVE, on l'excap de l'executiu espanyol reivindicava també un lideratge no mercenari, el que s'exercís pel benefici de la població, sinó per als demés.
12: O sea, debería haberlas este año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería. ¿Qué diría García Page? Vamos a ver, el liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio, sino que se ejerce para beneficio de los demás.
4: González es refería también a la investigación y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra que ens afecta com a país, com a partit i com a persones. L'expresident del govern espanyol manifestava, a pesar de reconèixer que alguns rebran malament esta opinió, que no veu Zapatero amb capacitat per a muntar una enginyeria financera com la que ell veu. I diu també que no coincideix amb ell en moltes polítiques que ha fet. No obstant això, Felipe González afirma que la presumpció d'innocència és indiscutible i l'actuació del jutge és extremadament garantista. L'expresident també indica, a més, que si fora del Partit Popular, com diuen alguns, als quals ha contestat que si treballara per al Partit Popular, este ja hauria guanyat i no emprendria una moció de censura en estos moments. Com us dic, un dels titulars de la jornada. Però també, enmig de tot este tsunami social i polític que això està ocasionant, el jutge Calama ha emès una ordre internacional per detindre el veneçolà Rodolfo Reyes, un dels fundadors i principal accionista de Plus Ultra. La decisió es basa en nous informes i documents que formen part del sumari del cas Zapatero al que ha tingut accés la cadena COPE. Abril, bon dia.
13: Bon dia. Segons creu la policia, Reyes va idear, juntament amb altres directius de la companyia, un pla per al desviament dels diners del rescat concedits pel govern. Per a fer-ho, s'haurien fer servir societats instrumentals d'una xarxa de blanqueig de capitals. En el marc d'esta investigació va ser clau l'abundant informació facilitada pels Estats Units sobre l'empresari veneçolà, que va posar en marxa la maquinària per aconseguir el rescat de la companyia. Grans quantitats de diners es van destinar a entitats vinculades amb el mateix Reyes a Panamà, Puerto Rico i República Dominicana. Un cop concedida l'ajuda, i com es detalla en els indicis que estudia la investigació, Reyes hauria ordenat presumptament transferir part de les quantitats rebudes del govern espanyol a comptes opacs a destinacions com Gibraltar, Suïssa, Montenegro, Regne Unit o les Illes Maurici.
4: I com us diem, tal i com ha fet públic la COPE, tota l'operativa s'hauria fet a través de tres societats instrumentals dirigides per un soci de Reyes, el ciutadà holandès Samuel Lender. La investigació, a partir de la qual s'ha intervingut una gran quantitat de material informàtic i agendes, ha revelat que una d'aquestes societats hauria actuat a la venda d'or d'origen desconegut a Dubai. Ahir és res. També el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha sol·licitat el contingut íntegre dels correus electrònics corporatius de les filles de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, així com un compte a nom de Presidente Zapatero, gestionat principalment per la seva secretària en el marc de la investigació sobre aquesta presumpta trama de tràfic d'influències vinculada a Plus Ultra.
14: Que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre...
4: La ha sol·licitat el contingut íntegre dels correus electrònics corporatius de les filles de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, així com un compte a nom de Presidente Zapatero, gestionat principalment per la seva secretària en el marc de la investigació sobre aquesta presumpta trama de tràfic...

0: Lucía Nadal, bon dia.
1: Bon dia. Segons la resolució judicial, el magistrat considera que este correu era del node central de comunicació interna de l'organització, des del qual sosté que es transmeten instruccions, es coordinen actuacions, s'elaboren esborranys de factures i s'articula l'aparença documental de l'activitat econòmica de la xarxa. Paral·lelament, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal va intervindre en la caixa forta del despatx de Zapatero nombroses joies i rellotges, així com dos memòries USB, dos discos durs i diverses carpetes amb documentació de societats relacionades amb la investigació.
0: Les Corcoll el van fer dimarts passat a l'oficina de l'expresident, situada al número 35 del carrer de Ferraz a Madrid, molt prop de la seu del PSOE. I es va prolongar durant unes 4 hores, si recordem. Segons l'acta policial, els agents van demanar inicialment la clau de la caixa forta a l'advocat de Zapatero i a la seva secretària, que van assegurar no tindre-la. Finalment, una de les persones es va presentar en el registre i va facilitar la clau als agents abans de que el grup operatiu d'intervencions tècniques procedirà a forçar-la. Però, per si tot això fora poc, la investigació dels pagaments a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc d'aquest cas Plus Ultra, ha entropessat amb el cas Coldo. Una de les empreses baix sospita com a possible societat instrumental va pagar 300.000 euros a una firma vinculada amb Víctor de Aldama, investigat pel pagament de comissions per les mascaretes i acusat d'un frau de 200 milions d'euros per IVA dels hidrocarburs.
2: La societat és Apamate Corporate and Trust. Se la relaciona amb un contracte d'assessoria de 120.000 euros amb Anàlisi Relevante, que és la consultora de l'empresari eldenc Julio Martínez, a qui la investigació situa com a presumpte mediador entre Zapatero i Plus Ultra. I va pagar 300.000 euros a Deluxe Fortune, una de les empreses pantalla amb què presumptament Aldama pagava comissions a la cúpula d'Interior. L'administrador únic de la primera és el veneçolà Carlos Alberto Parra Delgado, però va ser un soci, Francisco Flores, qui va enviar el contracte final a Martínez al mes d'octubre. De la mecànica de contractes i pagaments entre les firmes, la UDEF destaca factures en dates distintes, però amb numeració correlativa, de les quals interpreta indicis d'aficiositat en la configuració formal de la documentació, això diu la UDEF. Subratlla que s'ha produït una alteració merament formal de la documentació amb la finalitat, diu, d'aparentar o justificar una relació de pagaments vinculats a la prestació d'un servici, l'efectiva evidència del qual no ha quedat acreditada. A estos indicis suma un tercer i és la clàusula abast dels servicis dels contractes d'assessoria analitzats, que és idèntica a la dels contractes subscrits entre Anàlisi Relevante o Plus Ultra. De totes formes, el govern tanca en files de nou entorn a l'expresident.
3: Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
4: Yo le tengo mucho cariño al presidente Zapatero.
2: I els socis de govern, per la seva part, demanen explicacions.
5: Tiene indicios que hay que tomarse en serio. La línea roja para nosotros es que hubiera corrupción en el gobierno.
6: El señor Zapatero tiene que dar explicaciones, señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, de un paso adelante. Y diga, sí, voy a presentar la moción de censura.
0: La investigació judicial també destaca una altra empresa, Inteligencia Prospectiva, una firma creada en gener del 2020 pels germans veneçolans Amaro Chacón, que va transferir 1 milió d'euros a l'entorn de l'expresident del govern espanyol, el Think Tank Gate Center. Zapatero presidia el Consell Assessor. L'empresa de les filles i una societat de l'empresari amic Julio Martínez, d'anàlisi Relevante.
1: Segons detalla El País, Inteligència Prospectiva va arribar a moure 2,5 milions d'euros, malgrat tindre només un treballador i facturar només 30.000 euros. La investigació indica que la firma va contactar amb l'entorn empresarial que s'havia creat per a mediar sobre Plus Ultra amb el Partit Comunista de la Xina, presumptament amb l'expectativa que Zapatero mediara entre les parts per la compra-venda de petroli de Pequín al govern veneçolà. D'altra banda, l'associació Ultra Hazte Oír, que exercís l'acusació popular, ha demanat al jutge Calama que també impute a la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i les dues seues filles, Alba i Laura, a la seua dona per ser cotitular d'un dels comptes en què l'expresident va fer ingressos d'anàlisi Relevante SL, i també a les filles per gestionar l'altra empresa, la firma de màrqueting, que també va rebre pagaments per servicis sota sospita de la primera.
0: L'ambisca és de cuidao i tots els dies estan les primeres portades de tots els mitjans de comunicació audiovisuals i també escrits i impresos. Però n'hi ha altres qüestions que conformen el protagonisme de la jornada. Comencem parlant de salut, perquè Sanitat confirma un nou positiu d'antivirus en una de les persones en quarantena al Gómez Ulla. Correspon a un contacte estret identificat dins del seguiment epidemiològic actiu.

0: ciutat després de la detecció del brot en el creuer Òmnius.
1: El Ministeri de Sanitat ha confirmat este dilluns de vesprada un nou positiu en d'antivirus entre els 14 persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Segons ha publicat en el perfil de la xarxa social X, el positiu, que de moment no té símptomes, correspon a un contacte estret identificat dins del seguiment epidemiològic activat després de la detenció inicial del brot en eixe creuer Òmnibus. Després de la confirmació diagnòstica, el pacient l'han traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell d'eixe Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, on està ingressat sota supervisió mèdica especialitzada i amb les mesures de bioseguretat previstes per a esta mena de casos. Les autoritats sanitàries subratllen que la detenció del cas s'ha produït dins del positiu o del dispositiu d'aïllament i també control ja activat, per la qual cosa no modifica la situació de risc per la població general ni altera les mesures de resposta epidemiològica que estan actualment en marxa. Precisament este dilluns la Generalitat ha informat que la dona ingressada a Alacant en seguiment per antivirus continuarà la quarantena al seu domicili fins al 5 de juny, després d'haver registrat 5 resultats negatius consecutius en les proves PCR i no haver presentat símptomes en tot el període de vigilància.
0: CESIF i AMPE accepten l'increment salarial i Educació convoca una nova reunió este dimarts, una reunió amb els sindicats que acaba sense acord per les ràtios i la conselleria i que portarà una nova proposta avui de vesprada per a continuar les negociacions.
2: La lluita continua, i és el lema que van defensar les TPB, Comissions Obreres i UGT ahir en finalitzar la reunió a través dels seus canals de difusió entre els afiliats. La Conselleria d'Educació va aconseguir una xicoteta victòria en la reunió d'ahir després de dividir la negociació per punts. Això va fer que CESIF, el tercer sindicat en representació, i AMPE acceptaren la proposta d'educació deslligant-se així de la resta de sindicats. Lauren Bárcena, representant d'AMPE, i José Seco, de CESIF.
3: Supone una subida salarial que no ha habido en ninguna otra comunidad. Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura. Y es importante decir eso. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a que en otras legislaturas se lleguen a acuerdos y venga otro gobierno y rompa ese acuerdo.
4: He hecho un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
2: A les 4 de la vesprada d'avui, Educació i els 5 sindicats es tornaran a reunir. L'estratègia es repetirà i Educació proposarà debatre i arribar a acords en cada un dels blocs de manera independent. El punt més conflictiu de la negociació continuen sent les ràtios. Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació, després de la reunió d'ahir.
5: Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas per tal que torni la tranquil·litat a les aules de cada família valenciana. CESIF i AMPE han signat l'acord de la conselleria que situa el professorat de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya i, a més, pues va acompanyat d'unes altres qüestions que doten de valor el seu treball i demostren el nostre respecte i admiració per la seva feina.
0: L'Euribor registrarà este mes de maig la tercera pujada consecutiva i encarirà la hipoteca mitjana en 60 euros al mes. L'indicador més usat a Espanya per a calcular les hipoteques variables tancarà este mes amb una taxa mitjana de vora el 2,81%.
1: L'Euribor a un any, l'indicador més usat a Espanya per a calcular les hipoteques variables, s'encadenarà este mes de maig, com diem, i ser tercer mes consecutiu de pujades amb una taxa mitjana de vora el 2,81% i que tornarà a elevar les quotes d'eixos crèdits. L'impacte serà clar. Aquells hipotecats que hagin de revisar els crèdits variables de forma anual veuran com les quotes dels préstecs tornen a pujar. En el cas d'una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys i amb un interès d'Euribor més del 1%, la quota passarà dels 840 euros als 900, la qual cosa suposa un increment mensual d'uns 60 euros. Si el préstec és superior, per exemple, de 300.000 euros, amb les mateixes condicions, l'alça en les quotes de les hipoteques superarà els 120 euros mensuals o els 1.400 euros anuals. Encara que falten 4 sessions perquè acabe el mes, la taxa mitjana provisional de maig arriba al 2,8% i en cas de confirmar-se, es mantindrà en màxims des del setembre de 2024. La mitjana de maig supera actualment la taxa a què va arribar a l'abril, quan va acabar en el 2,7% i és molt superior a la que va marcar l'indicador fa ara un any, en maig de 2025, quan es va situar en el 2%. L'Euríbor encadenarà al maig, com diem, i seus tres mesos consecutius de pujades en un context de tensions geopolítiques derivades de la guerra a l'Iran. La por que el conflicte es mantinga en el temps i provoque una crisi de subministrament petroler ha elevat també els temors a una inflació elevada i a un canvi en la política monetària del Banc Central Europeu. Els experts creuen que és més raonable que en aquest context l'Euríbor es mantinga en nivells semblants als actuals en els pròxims mesos, sense grans pujades, però tampoc baixades significatives, llevat que es produïsquen canvis rellevants en el context internacional o en la política monetària.
0: Tot el món estarà pendent d'això, però també d'Hisenda, que envia cartes a 13.000 contribuents valencians per errades en la declaració de la renda.
2: I atenció, perquè això jo crec que ens interessa. Poc més d'un mes perquè acabi la campanya de la declaració de la renda, l'agència tributària ha enviat notificacions a aquells contribuents que han presentat l'esborrany i que poden haver comès alguna errada. De les 130.000 notificacions enviades, unes 13.000 corresponen a la Comunitat Valenciana. L'objectiu, diuen, no és sancionar, sinó detectar incoherències entre les dades aportades pel contribuent i la informació creuada de tercers perquè els ciutadans presenten una declaració rectificativa de manera voluntària i eviten així futurs expedients sancionadors o interessos de demora. Les declaracions amb més inexactituds i dades sospitoses tenen a veure amb les deduccions autonòmiques, arrendaments d'immobles, transmissions patrimonials, aportacions a plans de pensions, cobrament de subvencions o deduccions familiars.
0: L'agència tributària sempre fa poreta. És com quan el travessa la Guàrdia Civil i encara que ho portes tot en regla en el cotxe vas tremolant o tires a baixar la velocitat. Bé, per la seva part, parlant de més coses, la vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha subratllat que la Generalitat ja ha impulsat prop de 4.800 vivendes de protecció pública en el parc del Pla Viu. Una xifra que supera els 6.000 habitatges en incloure la promoció privada activada segons el nou marc normatiu establert. La vicepresidenta ha estat encarregada de clausurar el segon fòrum immobiliari i impulsar l'habitatge que la comunitat necessita organitzat per l'economia digital juntament amb la Cambra de Comerç de València. Una trobada en la que s'abordava la situació actual del sector immobiliari i també d'habitatge a la nostra comunitat autònoma, els reptes principals del mercat residencial, com ara la falta d'oferta d'habitatge.
6: La situación de falta de vivienda se ha provocado porque ha habido años de inacción donde las políticas de vivienda no han sido acertadas y no han conseguido enfocar la problemática, sino perjudicar, dificultar y poner trabas a la construcción de viviendas, a la promoción de viviendas. Y ahora estamos haciendo justo lo contrario, facilitar que haya más viviendas de protección pública, que haya más viviendas a disposición de los valencianos, en este caso, y de las valencianas, para equilibrar los precios, que de eso se trata. Si ha subido un 90% el precio del alquiler, un 50% el precio de la compra, no es casualidad, es porque no hay oferta y la ley de la oferta y la demanda te hace que suban los precios.
0: Amb este propòsit, el Consell ha iniciat el Pla Viu Comunitat Valenciana, com us diem, mitjançant el qual es pretén impulsar la construcció de 10.000 vivendes de protecció pública durant esta legislatura. En este sentit, Camarero també ha posat en relleu que ja s'han adherit 320 municipis al programa, alhora que ha manifestat la convicció que la col·laboració público-privada resulta imprescindible per respondre a este repte. Més coses, les línies d'ajuda de la Fundació ANAR van atendre 1.278 xiquets i adolescents que havien sigut donats per desapareguts en 2025, un 9,1% més que el 2024, segons l'organització en una nota de premsa publicada ahir dilluns amb motiu del Dia Internacional dels Xiquets i Xiquetes Desapareguts. Segons ANAR, entre xiquets i adolescents es poden donar 6 tipus de desaparicions: fugides, expulsions de la casa, sostracció parental, pèrdues accidentals, menors migrants no acompanyats i segrestos per tercers, tot i que la fugida representa el motiu de consulta més freqüent, seguit de les expulsions de la casa i la sostracció parental.
7: Nosotros ya recogemos en cada llamada si existe el componente tecnológico de riesgo y nos lo encontramos claramente.
0: Perelló, Marina, bon dia.
8: Bon dia, què tal? Sí, per a la Fundació ANAR és molt important entendre que, en la majoria dels casos, per als menors d'edat, la fugida és una mesura desesperada i irracional que prenen intentant posar-se a recerc de situacions greus, com el maltractament físic i psicològic, agressions sexuals, assetjament escolar o violència de gènere, entre altres. Com a tercer motiu de consulta figura el segrest parental, sostracció, tinguen o no component internacional. Després van els 33 casos atesos per menors perduts o extraviats viatge accidentalment, les consultes per menors d'edat migrants no acompanyats, amb 13 casos, fenomen que ha experimentat un creixement en comparació amb el 2024, i finalment el segrest per parts de tercer amb 12 casos. En este sentit, Anar assenyala la importància de la cooperació entre els països de la Unió Europea a través del telèfon 1-16-000, que opera en tot el territori, així com el programa Missing Children Europe, que facilita el treball en xarxa i els estàndards de qualitat en tots els països membres.
7: Hay muchísima soledad. Soledad del adolescente, es que salvamos vidas todos los días. No deberíamos llegar a esa situación. Qué importante actuar en la prevención.
8: La Fundació Anar va haver d'intervindre en 282 ocasions de màxima urgència en el 2025 amb forces i cossos de seguretat, emergències 112 i protecció de menors.
0: S'estima que un total del 42% de les hores extra que han fet els treballadors el primer semestre d'enguany no s'han retribuït, fet que suposa més de 2,5 milions d'hores no pagades segons dades de l'última enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística. Malgrat que aquesta xifra ha descendit un 2,2% en comparació al mateix període de l'any anterior, posa en relleu l'existència d'una problemàtica laboral que es manté vigent durant els pròxims anys. En este sentit, Pilar Mora, que és la secretària d'Ocupació d'UGT del País Valencià, afirmava en declaracions a esta casa que, respecte al 2019, que és quan apareix el registre de jornada amb l'intent, entre altres coses, de controlar aquestes hores extra, això ha pujat.
9: Incluso respecto al 2019, que es cuando aparece el registro de jornada con el intento también, entre otras cosas, controlar estas horas extras, ha subido. No es viable ni posible ni se puede tolerar que casi la mitad de las horas extras que se realizan sean impagadas.
2: A més, des dels sindicats denuncien l'ús abusiu que es pot arribar a fer d'este tipus d'hores. Entenem que és un frau, això és el que diuen. Amb cada hora extra que no es paga, fins i tot amb les hores extra que sí que es paguen, generarien a la Comunitat Valenciana més de 16,000 llocs de treballs a jornada completa, segons ha explicat Ana García, que és secretària general de Comissions Obreres al País Valencià.
10: Entendemos que es un fraude y además con todas las horas extra que no se pagan, incluso con las horas extra que se pagan, generarían en el País Valencià más de 16,000 puestos de trabajo a jornada completa.
0: Segons les dades de tot el 2025, els treballadors van fer 130 milions d'hores extra impagades, cosa que equival a més de 2.500 milions d'euros que no es retribuïren en salaris i 775 milions que no va rebre la Seguretat Social. Això per una banda, però per l'altra, més xifres. Les pernoctacions en establiments hotelers a la Comunitat Valenciana van augmentar un 5,2% durant el mes passat, en abril, en comparació amb el mateix any de l'any anterior, fins a sumar un total de 2,086,257 nits, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. I amb aquest increment, el sector encadena ja 11 mesos consecutius de creixement. En el conjunt dels hotels de la Comunitat Valenciana es van allotjar 932,792 persones viatgers. Un 4,56% eren residents a Espanya i un 47,72% procedien de l'estranger.
1: L'impuls principal ha vingut del turisme internacional, que ha crescut un 10,5% interanual en la quantitat de viatgers. En total, als hotels valencians es van allotjar vora 932,000 persones. D'eixe total, 487,600 eren residents a Espanya i la resta, 445,000, procedien de l'estranger. Malgrat este lleuger descens dels turistes nacionals, la Comunitat Valenciana va ser la tercera destinació triada pels viatgers residents a Espanya en el mes d'abril, per darrere d'Andalusia i Catalunya. La tarifa mitjana diària per habitació a la Comunitat Valenciana es va situar en 96 euros, cosa que suposa un increment de quasi el 5% interanual. El conjunt dels preus hotelers van augmentar un 6,8% respecte a l'abril de l'any anterior. El grau d'ocupació hotelera es va situar en el 61%, mentre que el sector va donar feina a 18,900 persones, un 2,3% més que en el mateix període de l'any anterior. Per comunitats autònomes, les majors taxes d'ocupació es van registrar a les Illes Canàries, seguides de les Illes Balears i la Comunitat de Madrid.
0: Més coses, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat que la comunitat autònoma nostra es troba a l'avantguarda en la gestió de l'aigua gràcies a l'aprovació del full de ruta que permetrà la modernització i el reforç de les infraestructures hidràuliques en les que el Consell invertirà més de 10 milions d'euros.
8: Així s'ha pronunciat el cap del Consell en la presentació del Pla Integral de Gestió dels Sistemes de Sanejament de les Aglomeracions Urbanes de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, al qual ha acudit juntament amb el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Marroc i de la Recerca.
11: Estamos casi a punto de alcanzar la cifra del 45% de toda la agua que se reutiliza en toda España, se reutiliza aquí, en la Comunidad Valenciana y especialmente en la provincia de Alicante. Y eso ha sido gracias a esa red de depuradoras que tenemos, que mejoramos, que estamos aplicando las nuevas tecnologías y que además estamos construyendo nuevas muy importantes en todas las partes de la comunidad.
8: Pérez Llorca també ha posat en valor que la Comunitat Valenciana, gràcies al fet que compta amb una xarxa de depuradores en què s'estan aplicant les últimes tecnologies i adaptant als creixements poblacionals. En aquest sentit, el president ha reclamat a les confederacions hidrogràfiques del Segura i del Xúquer més celeritat, precisió i atenció als municipis que les componen, perquè Alacant, València i Castelló segueixin sent pioneres en gestió hídrica.
11: Es ya que hemos sido pioneros en la simplificación administrativa, que administraciones como la Confederación Hidrográfica, bien sea del Júcar, bien sea del Segura o bien sea cualquier confederación hidrográfica, entiendan que los tiempos que corren se requiere mucha más celeridad, mucha más precisión y mucha más atención a todos los municipios que la componen.
0: La intel·ligència artificial no és neutra. Això ho adverteix el Papa Lleó XIV en la seva primera encíclica Magnifica Humanitas, dedicada a la protecció de la dignitat humana en l'era de la intel·ligència artificial, on alerta del perill que esta tecnologia es concentre en poques mans. El Papa ha publicat ahir dilluns esta encíclica sobre els riscos que planteja la gran revolució de la nostra era, la de la intel·ligència artificial, presentada en una roda de premsa inèdita. Està datada el 15 de maig, el mateix dia en què el seu predecessor, Lleó XIII, va publicar fa 135 anys la Rerum Novarum per a respondre a les conseqüències de la revolució industrial i amb què va assentar les bases de la doctrina social de l'Església moderna. Davant d'esta nova revolució, el Papa reclama un ordre social just en l'era digital, marcs jurídics adequats, regles justes i mecanismes de protecció eficaços. I entre les seues primeres reflexions, en les 110 pàgines del document sosté que les innovacions tecnològiques, inclosa la intel·ligència artificial, no són neutres, poden augmentar la participació i la justícia o ampliar les desigualtats, el control i l'exclusió.
12: Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen...
1: Sobre la intel·ligència artificial, advertix d'usos evidentment antihumans com la manipulació de la informació o la violació de la privacitat i també d'un engany més sutil quan els sistemes, presentant-se com a neutrals i objectius, reflecteixen i reforcen estereotips o posicions ideològiques de qui els ha dissenyat i programat. També aborda el món del treball on, contràriament als beneficis anunciats sobre la IA, els enfocaments actuals de la tecnologia poden, paradoxament, desespecialitzar els treballadors, sotmetre's a una vigilància automatitzada i relegar-los a tasques rígides i repentives. Per això, insta a tota introducció d'automatització de la IA, que hauria d'anar acompanyada, diu, de mesures verificables de protecció de l'ocupació, de requalificació i de participació dels treballadors, perquè la tecnologia s'oriente a alliberar temps i capacitats humanes, no a generar exclusió.
0: L'artista Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des del 2019, ha denunciat en les seues xarxes socials que ha patit un nou atac a la seva galeria d'art, on un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut els quadres de lloc i també trobat o robat una peça. En un missatge publicat ahir dilluns en el seu compte d'Instagram, Bonet assegura que ja ha denunciat el cas i que la policia científica acudia al seu taller per a fer el seu treball. Al seu moment, l'advocada de Paula ja definia la poca decència d'aquestes actuacions.
13: Y que además sea un punto y final, también como mensaje social de que estas conductas no se pueden tolerar y que las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas en esta sociedad.
2: En el seu missatge, Bonet indica que la persona que l'assetja des de l'any 2019 ha estat en presó preventiva des de finals de juliol passat, perquè el juny de l'any passat va irrompre al seu taller trencant la porta i va robar un collaret, deixant-se gravar per les càmeres de seguretat i, a més, va deixar un missatge firmat a la pissarra. Segons Paula Bonet, aquesta persona la van posar en llibertat i, exactament, diu, 10 dies després ha patit un nou atac i robatori al seu taller.
13: Porque cuando todo el mundo entiende que son amenazas, que son situaciones realmente graves y parece ser que nos tendremos que acostumbrar a este nivel de violencia, quizá el que malentiende las cosas es él, ¿no?
2: En aquell moment, Bonet feia pública així, mitjançant la lectura d'un llibre, la seva experiència d'assetjament mentre suspenia tota activitat artística.
14: Haces todo eso y después dices que te arrepientes.
2: La justícia va absoldre en el 2023 un home acusat d'assetjar Paula Bonet per considerar provat que no era responsable penalment a causa que patix un trastorn eròtic maníac, encara que va ordenar que se sometera a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
0: Mai sabem qui es fixa amb nosaltres. Les residències musicals van néixer a la ciutat estatunidenca de Las Vegas com a alternativa a l'esgotament de les gires inacabables. En la dècada dels 60, qui volia veure a Elvis Presley volava a la ciutat del pecat, on actuava quasi cada nit. No obstant la popularitat, la residència que ha facturat més diners va ser la canadenca Celine Dion, 700 milions de dòlars per cantar 1.200 vegades en el mateix casino. Dion és també la cantant amb la residència més llarga i exitosa. El concepte ara viu una segona joventut i cantants com Adele o Bad Bunny li han pegat la volta al fenomen. El ja conegut com a tour global barreja els dos models d'espectacle i incorpora menys parades però fixes que eviten muntatges continus i desplaçaments d'estreves. Els fans són els que ara han de desplaçar-se a la gran ciutat més propera per a veure el seu artista favorit.
8: Taylor Swift en The Eras Tour va marcar un punt d'inflexió amb la concentració de concerts en localitzacions centralitzades. En 2024, la cantant britànica Adele va actuar a Múnich en unes instal·lacions desmuntables que un estudi d'arquitectura danès va tardar a construir 4 mesos. Un únic escenari per a 10 actuacions i capacitat per a 80.000 persones per nit. Bad Bunny reprodueix en cada concert una rèplica d'una típica vivenda de camp portorriquenya per a celebritats i fórmula de màrqueting que s'ha dut de Puerto Rico. La majoria dels concerts d'Europa els ha programat a Madrid i Barcelona. Shakira, amplificar el concepte, ha encomanat a les afores de Madrid un estadi propi dins d'una ciutat temàtica que s'està fent a mida. L'artista facturarà 80 milions d'euros per 12 actuacions.
0: I el Museu de Belles Arts de València, el MUBAF, ha cedit en préstec al Museu Nacional del Prado tres obres sobre la taula de la seva col·lecció de pintura gòtica amb motiu de l'exposició temporal a la manera d'Itàlia, Espanya i el gòtic mediterrani, de 1320 a 1420, i això és en el Museu Madrileny. David, bon dia.
14: Bon dia, sí, concretament es tracta de la taula Sant Lluc, rep de la Mare de Déu la seva vera efigie o Verònica, feta al Tremcamp entre el 1375 i 1400 per Llorenç Saragossà. La taula bifacial al Tremp amb la Verònica de la Mare de Déu, de Gonçal Peris, i l'Anunciació de Pere Nicolau, feta entre el 1403 i el 1410. A més del retaule dels Set Sagraments, el conjunt més complet elaborat pel florentí Gerardo Starnina, cap al 1396-1397, per encàrrec de Fra Bonifaci Ferrer, tal com ha informat el Departament de Cultura de la Generalitat. La mostra analitza la recepció i assimilació dels models artístics italians a l'Espanya baix medieval i explora com les transferències culturals procedents de la península itàlica contribuïren a la definició del paisatge artístic espanyol. Les persones interessades en esta influència artística podran visitar l'exposició fins al 20 de setembre al Prado. L'exposició està comissariada pel cap de col·lecció de pintura europea fins a 1.500 del Prado, Joan Molina. Inclou més de 100 obres entre pintura, escultura, orfebreria, manuscrits il·luminats, dibuixos, brodats i teixits de seda, moltes de les quals són conegudes i algunes mai exposades fins ara.
0: Anem a parlar un poc de menjar. El Ximo de Gamba Roja és la tapa guanyadora del concurs Millor Tapa de la Comunitat Valenciana 2026, celebrat ahir dilluns en el marc de la sexta edició de la ruta Tapes d'Ací al Centre de Turisme de València. Este mosset, obra del cuiner Jesús Milian, de l'Ino Gastronòmic de Castelló, ha vençut les altres 5 propostes presentades i participarà en la final nacional que tindrà lloc en la pròxima edició del Madrid Fusión, que celebrarà de l'1 al 3 de febrer de 2027.
15: El plato se llama socarrat, viene literalmente del socarrat, del azulejo medieval, y se inspira un poco en eso, el comienzo de la era cristiana, que entran los cristianos, y la convivencia de varias culturas. Una corteza de cerdo, un paté de gadillos, una cremita de dátil y especias y almendra, y un poco un gel de naranja y azahar.
0: L'autor explicava als informatius d'esta casa que per a crear este aperitiu ha intentat reinventar esta tapa tan nostra amb un nou format de bunyol i tocs cítrics.
16: Pues el plat se diu el tronc de la plana. Hem fet un tronquet i dins hem posat una olleta de la plana. El sopos dins tenim un mini altaveu, el qual tenim sincronitzat en el telèfon mòbil, en el Bluetooth, i hem posat un àudio dels sonidos dels sorolls del bosc.
0: No és l'única creació presentada en la final d'ahir, en què van participar 6 propostes on no faltava la imaginació per a crear noves miniatures gastronòmiques que siguin, pues, un plaer per al paladar. I una última coseta, les fogueres de Sant Joan d'Alacant ja tenen el cartell en l'edició de 2026 que es presentava ahir dilluns. La seva dissenyadora és Maria Martínez i amb el lema La festa que ens uneix ha buscat il·lustrar tots els elements de la celebració.
14: Sí, el cartell anunciador es va presentar en el Saló Blau de l'Ajuntament d'Alacant, on acudiren la vellea del foc Maria Pastor González i la vellea del foc infantil Leire Arellano Ruiz. Martínez ha buscat que tothom es senta reconegut en un cartell que tot els àmbits de la nostra festa hi estigueren presents. En l'il·lustració ha situat l'ofrena a la Mare de Déu del Remei com a element central, a més de la dansa, la dolçaina i el tabalet i l'ofici de l'artista, tot envoltat de les vellers, que també són un dels elements principals en estos dies grans.
17: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Les primeres edicions dels principals periòdics arribats a la nostra redacció també inclouen, entre altres, les següents notícies en les seues portades, Abril.
2: Sí, Levante, el mercantil valenciano obri avui amb la unitat sindical estrenca després de 15 dies de vaga educativa. A més, la imatge de portada és per a Felipe González, qui reclama, com comentàvem a l'inici, que s'avancen les eleccions generals. En el cas de les províncies, porta en portada el trasllat d'entre 5 i 8 tones d'or de Venezuela a Dubai va originar el cas Zapatero i la imatge, de nou, també per a Felipe González. En clau nacional, en El País llegim que el jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des de 2020 i la imatge de portada la protagonitza el seleccionador espanyol Luis de la Fuente en eixa roda de premsa d'ahir on va donar a conèixer el nom dels futbolistes convocats per al Mundial. El Mundo porta en portada amb protagonisme total per al cas Zapatero, titula La trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela i la imatge és per a eixes joies incautades a l'expresident. En ABC llegim una fortuna en joies i rellotges de luxe oculta en el despatx de Zapatero i també hi ha espai per a Enrique Riquelme, que és el candidat a la presidència del Real Madrid, a banda de Florentino Pérez. La Razón porta en portada que el rastre del rescat a Plus Ultra es perd en 5 països i la imatge és per al president del govern, Pedro Sánchez.
0: Això pel que fa a les principals portades dels diaris de la comunitat i també els nacionals, però podria estar bé donar una ulleta al nostre ecosistema general, veritat, Marina?
8: Efectivament, i com no pot ser d'altra manera, en el nostre espai ambiental hem de posar el focus en les altes temperatures que afronta Europa durant este mes de maig, molt més elevades del que és habitual en esta època. França, Regne Unit, Irlanda, República Txeca, Itàlia, Alemanya, Portugal, Àustria i Espanya són els principals països afectats. Esta onada de calor ha dut a Regne Unit a registrar la temperatura més alta en un mes de maig en este territori. Per exemple, en els jardins de Kew, els termòmetres han arribat a marcar 34,8 graus, el que supera els 32 previs registrats en 1922. Pel que respecta a Irlanda, este país també podria enregistrar xifres de rècord per a un mes de maig. La temperatura més alta viscuda en el territori irlandès este mes es va registrar en 1997 en la localitat d'Arfert Liskane, en la zona de Kerru, quan va superar els 28 graus. Tot i això, s'espera que en els pròxims dies els termòmetres tornen a superar-los. També ha ocorregut a França, on Metro France ha elevat a taronja el nivell d'alerta i alerta sense descans d'aquesta gran cúpula de calor que vam començar a viure el passat cap de setmana. També ha ocorregut a Alemanya, que van arribar el cap de setmana fins als 33 graus, a Àustria, que ha activat les alertes grogues, i a Itàlia, on viuen temperatures pràcticament d'estiu.
0: Pel que fa al trànsit a Alacant, un accident a la SEAT, el seu pas per Elx, complica la circulació en sentit Múrcia. A València trobem congestió d'hora punta en les diverses entrades. Al bypass, des de la SEAT, es registra circulació lenta en un tram d'uns 12 quilòmetres en sentit a Castelló. I pel que fa a l'oratge, a partir de dimecres s'inicia un nou ascens de temperatures que ens portarà màximes de juliol entre dijous i divendres, uns valors que superaran els 35 graus en les comarques centrals i nits tropicals a prop del litoral, encara que avui hem notat, afortunadament, Antonio Sánchez, què tal, com estàs?
18: Bon dia, Sergi.
0: Un poquet de fresqueta.
18: Sí, avui... La veritat és que les temperatures mínimes no estan canviant molt. Portem des del cap de setmana amb valors en els 8-12 graus cap a l'interior. Sobretot baixa més la temperatura en les valls i fondalades de l'interior. I a la resta estem entre els 15 i els 19 graus. No arribem a la nit tropical del tot. Sí que hem trobat alguns punts ahir ja que vam quedar-nos en la nit tropical, però en les capitals i en la major part del litoral les mínimes encara estan entre els 16 i els 19 graus. Així que sí que almenys podem descansar de la calor. Ahir va baixar un poc la temperatura, però avui, en canvi, puja respecte a ahir i respecte al cap de setmana. Així que avui esperem ja màximes per damunt dels 30 graus en la major part del prelitoral i també cap a l'interior serà més en les valls i fondalades, és a dir, en punts més baixos de les valls és ahir on el termòmetre pujarà més. Per exemple, a la Planúcia del Requena, a Casas del Río, no? Al Racó de Mus, a Ademuz, al meu poble, a Casas Bajas, als Ports, a Sorita, a Sergi, ahir, i aquestes localitats sí que arribaran els termòmetres als 31-32 graus. A la resta, al Camp de Túria, serà on més puig, 32 també, i a la costera, a la Ribera Alta, però sobretot, aquestes poblacions de Sumacàrcer, Càrcer, que el termòmetre també arribarà als 32. Però, com has dit, això no té res que veure al que encara vindrà els pròxims dies, perquè dijous i divendres seran les jornades més càlides, amb màximes de més de 35 graus ja a partir de dijous, però sobretot divendres podríem arribar als 38-37 graus puntualment i sembla que serà sobretot a la Ribera Alta, a la costera, on més pujarà el termòmetre.
0: La graella d'esta comunitat i d'esta província. Després parlarem d'això, si el pareix, val?
18: Sí, perfecte, que damunt ja tenim algunes dades d'esta massa aire càlida que no només està afectant a si, sinó també a la resta d'Europa, molt interessants.
0: En esta cúpula de calor que es diu, no?
18: Exacte, un heat dome.
0: Fins després, Antonio.
18: Fins després.
0: Són les 8:41, això és A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
19: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
20: De tu a tu.
21: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
22: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
19: L'esport que realment t'apassiona.
23: Gol. Humo, duro.
24: Aleluia, aleluia, empatalet.
19: Sempre al teu costat, passe el que passe.
17: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
0: Com no pot ser d'altra forma, és moment ara per a parlar de la vaga educativa que sembla podria entrar en una setmana decisiva. I per primera vegada amb els sindicats dividits, després de les últimes negociacions amb la Conselleria d'Educació, ANPE i CESIF han acceptat el preacord salarial plantejat pel govern valencià, mentre que STPB, Comissions Obreres i UGT consideren que les mesures continuen sent insuficients i, per tant, mantenen les mobilitzacions. Anem a parlar amb Txelo Valls, secretària general de Comissions Obreres del País Valencià. Txelo, què tal? Bon dia de nou.
25: Hola, bon dia.
0: S'ha trencat definitivament la unitat sindical en este conflicte. Per què Comissions Obreres considera insuficient, pregunte, l'última proposta de la conselleria? Què és el que considereu que falta?
25: Bé, vam fer ahir una contraproposta, si és que es pot dir així, una contraproposta que estava també parlada en els altres dos sindicats que no hem signat, amb UGT i STPB, i era que en l'últim tram de l'acord que ens presentaven, en això 50 euros per al 2028, que estiguera revisat no només en aquesta quantia, sinó el que és tot el complement específic, que és una part retributiva que és de competència autonòmica, per això s'està signant o s'està proposant el complement específic. És un complement que cobra tot el món, des de les persones que es comencen a treballar fins que acabes la vida laboral, és un complement per a tot el món, i que el que volíem és que se revisara en relació a l'IPF tot el complement específic, no només els darrers 50 euros, que és el que ens havien els havien proposat des de la conselleria. És a dir, proposaven 150 euros que s'acabarien en juliol de 2027 i després l'últim tram que serien els 50 euros i aquests 50 euros revisats en relació a l'IPC. I això és el que ens va aparèixer, que fèiem una contraproposta també raonada, que no foren aquests 50 euros, perquè això seria una revisió nímia, sinó que fora de tot el complement específic. El que ja tenim és el que aniríem afegint en la proposta que ens han fet. I això és el que pues la conselleria va rebutjar i per tant nosaltres pues vam dir que ens consideràvem que el que ens estaven oferint se quedava lluny de les nostres expectatives inicials i tampoc havien acceptat aquesta última contraproposta.
0: Txelo, hi ha famílies que comencen a mostrar cansament després d'aquestes setmanes de vaga. Teniu por de perdre suport social si el conflicte s'allargara encara més?
25: És un conflicte que està suposant molta energia per a les famílies, per a l'alumnat, també per al professorat, però és, jo diria que, bueno, sí, és un conflicte que ha de tindre resolució, però és un, pues bueno, són unes reivindicacions dignes perquè van, no és una qüestió només de sou, avui seguirem en altres punts de tot el que és la plataforma reivindicativa, que
0: ratios,
25: com bé sabeu...
0: sobrecàrrega, sí, falta de professorat,
25: exacte.
0: No?
25: Molt bé. Que moltes de les mesures van directament a l'atenció de l'alumnat. No és el mateix tindre un número d'alumnat per aula, que és el que és la ràtio, que tindre un altre. No és el mateix tindre més suport per a la integració, perquè la integració és una inversió. Has d'afegir, en aquest cas, pressupost per a tindre més personal, per a poder atendre aquest alumnat tan divers que en aquests moments està en les aules. I, per tant, totes les mesures són compartides en el que seria els guanys a aconseguir en l'alumnat i, per suposat, en les seues famílies. No és només una qüestió retributiva, que també és una manera de donar-li importància al personal docent. O sea, la qüestió retributiva no és només volen guanyar més, sinó que és una manera de donar importància a una professió que està mostrant que està molt cansada d'haver de treballar en condicions que resulten moltes vegades pues, molt, molt cansades.
0: És inevitable que et pregunte com valoreu que AMPA i CESIF hagin decidit acceptar l'acord. No sé si això debilita la pressió sindical, Txelo.
25: Bé, a cada organització sindical tenim la nostra idiosincràsia i la nostra independència. Jo no vull posar-me en com funcionen altres dues organitzacions sindicals que tenen les seues maneres de funcionar. Jo només vull posar en valor que nosaltres hem fet una escolta activa de lo que la majoria del professorat valencià estava dient-nos i per això pues fem propostes i contrapropostes, volíem arribar a les expectatives que tenia el professorat. És cert que no és el mateix estar una bancada sindical unida que una bancada sindical que ha tingut pues, unes diferències, però nosaltres anem a seguir endavant en la part de la mesa sectorial que sí que estem a una, o sí que estem concernits en les mateixes reivindicacions i bueno, ja anem a seguir.
0: Quina seria també la condició mínima perquè Comissions Obreres estiguera disposada a desconvocar la vaga i, per tant, signar un acord?
25: Hauria de ser que les propostes en cadascun dels punts que estem posant damunt de la taula arribara a propostes que foren satisfactòries per a una majoria qualificada de lo que és la totalitat del col·lectiu docent. I per això pues, hauríem de saber fer consultes per a poder-lo tindre clar, perquè és important que la majoria del professorat que està mobilitzat puga sentir que és satisfactori allò que s'ofereix i, per tant, pues no anem a anar de, no anem a anar de francotiradores per ahí, sinó que haurem de, pues, en la nostra afiliació, en el, en lo que és el col·lectiu docent en general, en les altres dues organitzacions sindicals si ens podem avenir, i que siga una, un document, un acord marc, que ahir jo ho comentava i m'agradaria tornar-ho a dir, un acord marc que és lo que, la proposta que nosaltres ahir, els tres sindicats que ho vam presentar, li vam oferir a la consellera, que permetira sentar unes bases i que algunes coses no són conscients que no se poden negociar d'un dia per a un altre, sinó que cal desenvolupar-les, però sí sentar aquestes bases i aquest acord marc que hauria de ser acceptat per una majoria qualificada.
0: Pues Txelo Valls, moltíssimes gràcies. Que pronte, com diem en les convocatòries anteriors també de les entrevistes, s'arribi a aquest acord pel bé de tots, de totes les parts. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Adéu.
25: A vosaltres, gràcies.
0: Com dèiem, dos dels cinc sindicats amb representació en la taula de negociació s'han despenjat de la línia majoritària i han acceptat les condicions que ha oferit l'educació per a un increment de sou en què s'ha fixat un límit de 200 euros bruts mensuals. Anem a parlar ara amb José Seco. José, què tal? Com estem? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vosaltres heu acceptat les condicions d'educació. Quines són les vostres raons?
3: Bé, nosaltres el que vam fer és un estudi de quants diners anaven perdent mes a mes respecte a altres comunitats autònomes i per això nosaltres vam demanar 300 euros de pujada salarial mínima al mes. L'administració únicament es va oferir inicialment 75 euros en 3 anys i finalment l'última de les següents ofertes econòmiques van ser 200 euros en 15 mesos, a gener de 2028. I a més, ahir, a última hora, redactant l'acord, van aconseguir que el complement específic, que és la part que pot augmentar la Conselleria d'Educació, siga revisada conforme a l'índex de l'IPC, de tal forma que la pèrdua adquisitiva d'aquest any per IPC no la tinguem els professors i les docents. Aleshores, considerem que la conselleria ha arribat al màxim que ens podia donar i, per una altra banda, ja ens va avisar que era l'última decisió econòmica que podia prendre i que en tot cas doncs era esa o res. I nosaltres vam pensar que la responsabilitat i la situació econòmica que en molts casos els docents estaven passant a la Comunitat Valenciana corresponia arribar a un acord.
0: José, davant d'esta hipotètica ruptura del bloc sindical des de CECIP, per exemple, quines accions conjuntes o de mediació es plantegen, sobretot per evitar una divisió permanent entre els docents?
3: Doncs nosaltres, des del sindicat CESIF, mai hem treballat en la línia d'enfrontament amb altres companys i companyes dins del centre i sempre hem abogat i hem defensat la llibertat. És a dir, nosaltres som convocants també de la vaga indefinida i, de fet, nosaltres hem donat llibertat als nostres afiliats i simpatitzants. És a dir, escolta, cadascú sap quina és la seva situació, tant professional com personal, i n'hi haurà gent que no ha pogut fer tots els dies de vaga perquè ha de pagar l'hipoteca o qualsevol altra cosa i nosaltres no podem obligar a aquesta persona ni per això va deixar de tindre el nostre recolzament. I n'hi haurà gent que fa tots els dies i que està totalment compromesa i es pot permetre. Aleshores, nosaltres el que considerem és això, que n'hi ha més punts d'encontre que altres. Ahir, per exemple, tres sindicats, Intersindical, Comissions Obreres i UGT, van entregar un escrit que prèviament van parlar amb nosaltres de si també anaven a signar-lo. I n'hi havia coses, moltes coses, que podíem estar d'acord, tema de ràtios, burocràcia, etc. I n'hi havia altres, com el tema del valencià i el seu tractament a l'educació pública valenciana, que no estaven d'acord. Això vol dir que no estem d'acord en res? No, això vol dir que n'hi ha aspectes que nosaltres no compartim o que el vegem d'una altra manera i on estem i on podem tindre acords anirem junts perquè considerem que la prioritat és millorar el sistema educatiu valencià.
0: De totes formes, creus que es podrà finalment arribar a un acord entre tots els sindicats, José?
3: Doncs, en principi, de temes que queden pendents, perquè evidentment ahir es va signar l'acord retributiu, però la consellera el va dir i els sindicats, començant també per CESIF, van dir que el tema retributiu no era la cosa més important, que nosaltres el que volíem eren millores també que no entran a la butxaca o no se claven dins de la butxaca del docent, però que sí en el dia a dia afecta molt, com és el tema de la climatització dels centres educatius o com és el tema de les plantilles. I nosaltres estem, en aquest cas, treballant en aquesta línia. En el tema retributiu no hem tingut una concordància amb altres sindicats, i en la resta, on puguem tindre un acord, doncs podrem arribar a l'acord amb Unió Sindical. I la Unió Sindical, evidentment, és molt important, però també crec que és molt important fer un exemple de responsabilitat. Docents o res, crec que és una cosa que, per a prendre decisions importants, difícils, però que també nosaltres com a sindicat hem de donar a conèixer la realitat, perquè se pot demanar inclús 1.000 euros al mes, però n'hi ha que ser realista de quina és la situació que tenim a la Comunitat Valenciana.
0: Només una coseta breument, quins aspectes del preacord serien els més importants, per deixar-ho clar?
3: Del preacord, en què sentit? En el tema econòmic o en el tema que queda encara per negociar?
0: El que queda encara per negociar, clar.
3: Doncs vos diria que tots, perquè el tema de plantilles és fonamental, el tema d'inclusió és importantíssim. N'hi ha que tindre en compte que la inclusió al centre vol dir que tenim xiquets i xiquetes que tenen una forma diferent d'aprendre. I si no tenim més recursos per atendre-los com toca, ni ells poden aprendre ni evolucionar, ni la resta de classe té realment la inclusió. Aleshores, el tema d'inclusió és fonamental perquè és en el dia a dia. N'hi ha aspectes també de l'autoritat del docent que nosaltres des de CESIF a nivell nacional estem demanant una normativa, i així a la Comunitat Valenciana necessitem millorar aquestes condicions. Parlem també de la ràtio, el nombre d'alumnat que tinguem en cadascú dels nivells, de la formació professional, el tema de desdoblaments a l'hora d'atendre a l'alumnat. Aleshores, no sóc capaç de dir què és la cosa més important, crec que tot és important, perquè ja vam fer un bon exercici pedagògic, crec que els sindicats, i en aquest sentit sí que van treballar tots a una, de centrar les demandes en els temes que són més importants, encara que després puguen haver altres que no són qüestió ara de negociació, secundaris. Però jo crec que tot és important, i ara el que tenim que veure és de quina manera millorem aquestes condicions.
0: Està clar. José Seco, des de CESIF, moltíssimes gràcies, que vagi tot bé i s'arribi pront a aquest acord que tots desitgem. Una abraçada des de la Ràdio Autonòmica.
3: Una abraçada, gràcies.
0: Adéu, bon dia. I a vora pràcticament tocar les 9 del matí, saludar els nostres companys que també es dediquen a certs aspectes referits a les comarques i als pobles. En este cas, saludant a Lola Manso, de Ràdio IBI. Què tal, Lola? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Salutacions des d'esta localitat de la comarca de la Foia de Castalla, que celebra esta setmana els 500 anys transcorreguts des de la seva fundació. Va ser exactament el 25 de maig de 1526 quan un grup de 50 famílies de Xixona van firmar davant notari la seva decisió de vindre a viure al lloc d'Ibi, fugint de la Guerra de Germanies. Fins a aquest moment, Ibi pertanyia a Xixona, però posteriorment s'aconseguiria el desmembrament i, més tard, el títol de vila d'Ibi. Coincidint en esta efemèride, un grup d'entusiastes de la història ha reactivat el Centre d'Estudis Iberuts i creat l'associació Història Nostra, que este divendres es presentarà en un acte per al qual comptaran amb les ponències de cronistes oficials tant d'Ibi com de Xixona i també de l'historiador Antonio Castelló, autor del llibre Ibi de lloc a Vila Reial. Este cap de setmana també se celebren en la localitat les trobades d'escoles valencianes, que sota el lema Tenim història, som futur, reunirà famílies de l'Alcoià Comtat i la Foia de Castalla. Serà una jornada festiva en la qual es posarà en valor el valencià i en la que participen comerços, col·legis, instituts i associacions locals i comarcals, tant culturals com esportives, així com els museus d'Ibi, per a oferir un dia ple d'activitats, tallers, comptacontes, gincana, pilota valenciana, venda de llibres, balls tradicionals i els concerts dels grups Auxili i Pla B. Ja sabeu, tenim història, som futur. Fins la setmana que ve. Salutacions des d'Ibi.
0: Adéu, moltes gràcies, Lola. Ara estem pràcticament a punt d'arribar a les 9 del matí. En no res, després del butlletí de notícies que es porta al Barrequejo, com sempre, ja estan entrant a l'estudi Salva Enguix, Vicent Climent, Arturo Checa i Adrià Casabó per a fer una anàlisi de tota l'actualitat que ens porta, entre altres coses, el mostrari de joies més impressionant que hem vist en els últims anys. També altres qüestions referides, com no pot ser, també a tota l'actualitat que ens envolta. Tornem de seguida. Fins ara.
1: Són les 9.
19: A punt. Notícies.
1: Esta vesprada, a partir de les 4, es reprenen les negociacions entre la Conselleria d'Educació i sindicats després que ahir dos dels 5 digueren sí a la proposta salarial presentada per l'equip de la consellera Ortí. Anem en directe, primera parada a les portes de la Conselleria d'Educació. Allí està Sofía Riego. Sofía, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a les 4 de la vesprada està convocada la pròxima reunió dels sindicats amb conselleria perquè l'acord que es va signar ahir és només referent a la part econòmica, a la retributiva. CESIF i AMPE han acceptat la proposta que conselleria ja els havia posat sobre la taula la setmana passada, però amb una xicoteta novetat. Es tracta d'una pujada de sou de 200 euros bruts que s'incrementarà les nòmines progressivament, 75 euros a l'inici del pròxim curs, 75 al gener de 2027 i així està la novetat, 50 al gener de 2028 que estaran lligats, vinculats a l'IPC. A més d'aquest acord, els docents guanyen 6 dies moscosos, 3 dies lectius i 3 dies no lectius. Els sindicats, els representants, van al 33% del professorat veuen en aquesta assignatura un acord i un objectiu complit. D'altra banda, la consellera el que veu són les primeres passes per desenrocar la negociació.
6: He hecho un pequeño avance, un avance que es importante, pero que significa que tenemos que seguir trabajando por responsabilidad.
7: Conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura.
5: Però per a la resta de sindicats, comissions obreres, UGT i el majoritari, l'STPB, que representen en bloc més del 66% del professorat, l'acord és insuficient i no és representatiu. Demanaven el mateix que s'ha aprovat en estos 50 euros, una pujada vinculada a l'IPC, però per al total del complement específic autonòmic en la nòmina del professorat. També han criticat el trencament de la unitat sindical.
9: Tot puja, però nosaltres estem estancats a nivell salarial, aleshores és impossible estar al dia. Ha volgut, són paraules textuals, microacords per arribar a un acord global.
10: Per tant, aquest acord ja no té la màxima representació en sindical en forma de firma.
5: Han confirmat que tant la vaga com les mobilitzacions continuen convocades.
1: Gràcies, Sofía. N'estarem pendents. Efectivament, com ens contava Sofía Riego, per a la consellera Carmen Ortí, esta signatura, encara que siga de només dos dels cinc sindicats, és un primer pas cap a la normalitat, ha dit a les aules.
23: Avui podem estar satisfets perquè per fi s'ha donat un primer pas per tal que torni la tranquil·litat a les aules.
1: I a partir de les 4, com deien, continuen les converses. Damunt de la taula continua l'exigència dels sindicats per a reduir la ràtio en les aules. La conselleria assegura que esta vesprada presentarà una nova proposta segons el que estableix la llei estatal. D'altra banda, a les 7:30 del matí, els bombers han donat per extingir l'incendi declarat ahir en una zona de vegetació prop de Benidorm, a la partida de l'Armanello. El foc ha provocat una gran fumeguera que s'ha dirigit cap a les vivendes, han calcut mitjans aeris per a controlar-lo i les flames han afectat també una torre d'alta tensió. I a Màlaga, els bombers continuen treballant per a extingir l'incendi declarat en la matinada de dilluns en un hotel. El foc, que va començar en un restaurant allí a l'hotel, però es va estendre a les plantes superiors poc després, havia quedat perimetrat, però es va reactivar ahir de vesprada. Més coses. El Consell de Ministres té previst aprovar avui el projecte de llei de la intel·ligència artificial. La proposta estableix sancions per als que utilitzen aquestes tecnologies de manera perversa, amb multes de fins a 35 milions d'euros. La llei posaria l'adaptació de la legislació espanyola al règim europeu d'intel·ligència artificial, que està ja en vigor i té com a objectiu facilitar que els usuaris diferencien amb nitidesa els continguts que són reals dels que són virtuals. Per cert que en este Consell de Ministres no presidirà avui Pedro Sánchez, el presidirà Carlos Cuerpo. El president viatja a Itàlia per a participar en la Setmana de la Nutrició de la FAO i reunir-se demà amb el Papa. En els esports, el València Bàsquet enceta una setmana carregada de partits, Eva Casany.
11: Els de Pedro Martínez han canviat ja el xip després de la semi de l'Eurolliga per a centrar-se en obtindre els millors resultats dels tres últims partits de la fase regular de la Lliga. El primer compromís serà esta mateixa nit a partir de les 9:15 en la pista del Saragossa, un desplaçament complicat perquè els aragonesos estan en descens jugant-se la vida. Divendres, el Gran Canària visita el Roig Arena i tancaran la Lliga regular diumenge enfrontant-se al Barça en el Palau Blaugranà. Ara mateix el València Bàsquet és quint amb 22 triomfs a 4 des d'Escariolo que ocupen la primera posició. Tot això amb el rerefons de les eixides de Jan Montero a l'Olimpiakos, que també està interessat en Braxton Key. Taylor també té ofertes.
1: Gràcies, Eva. I un últim apunt per al trànsit, perquè parlàvem d'eixa vaga i eixes protestes educatives. I a Alacant, Sonia López, acabem de saber que estan causant algun problema de trànsit.
12: Així és, Alba. De fet, ens confirmen des del el Centre de Gestió del Trànsit de l'Ajuntament d'Alacant, aquestes complicacions que, atenció, s'estan produint en l'entrada nord de la ciutat, és a dir, la Nacional 332, que és l'avinguda de Dénia. El motiu és que hi ha concentracions per la vaga del professorat a l'altura de l'avinguda d'Alejandra Creda i també a l'avinguda Pintor Xavier Soler. Això està afectant també les vies adjacents. En alguns punts s'està tallant el trànsit i atenció que també està afectant la incorporació nord des de la 70.
1: Gràcies, Sonia. Esto de moment els deixem amb la segona hora del programa Munyavall.
12: El motiu és que hi ha concentracions per la vaga del professorat a l'altura de l'avinguda d'Alejandra Creda i també a l'avinguda Pintor Xavier Soler. Això està afectant també les vies adjacents. En alguns punts s'està tallant el trànsit i atenció que també està afectant la incorporació nord

0: Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
1: De tu a tu.
2: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
3: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio
4: compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
3: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
10: Hora de començar nou tram d'este programa que està recentment inaugurat en este 26 de maig de 2026. Són les 9 i 9 del matí. Les complicacions del trànsit, que ara vos ampliarem també, ens porten a que part de els components de la taula encara no hagin arribat, ja que pues, bueno, hi ha certes dificultats en les carreteres. De moment, aquí sí tenim ací assentats, d'una banda, Adrià Casabó. Què tal, Adrià? Com estàs?
11: Molt bon dia. Molt bé.
10: Em contaràs algunes cosetes de futur teues.
11: Molt bé.
10: Em pareix. Bueno, saludem també a Salva Enguix. Com estàs, Salva?
12: Molt bon dia, mira, ja tenim ací a Arturo i arriba.
10: Arturo ja arriba. Ara falta només el jubilat, que és el que més temps té, ara serà el que més tardarà
12: ja,
10: en arribar.
12: Ja, és que la circulació, ja ho hem parlat, que està terrible en València.
10: Sí, bueno, és una cosa que tard o pronte també n'hi haurà que veure. No sé si, no sé quina és la manera de, per gastar l'expressió en castellà, posar-li el cascabel al gato.
12: No, la qüestió és que hem convertit en normalitat que cada dia diaris com les províncies de van de uns altres titulem 28 quilòmetres d'atasco en València. Però no sé què, no sé quan. Claro, i la gent que ve de les comarques del sud pues se tenen que tirar quasi dues hores per entrar a València. És que és una autèntica barbaritat. O sigui, ja no té dia, i és que hem eixit de València, perquè tu t'imagines que igual que jo, per haver-me eixit de València, va vindre així, ens trobem que està tot col·lapsat.
10: Arturo, chica, bon dia.
13: Buenos días, yo creo que soy la prueba viviente, ¿no?, del gran problema que tenemos en València con el tráfico, no solo la educación, es un problema hoy en día, sino...
10: La experta que portem en seguretat vial, normalment, l'altre dia m'explicava que a l'hora de crear aquestes infraestructures, les carreteres i tal, no es té en compte l'aspecte futurible. És a dir, normalment mentre es planifiquen, es dissenyen, s'executen, tot el procés que passa, la quantitat d'anys el que fa és descontextualitzar la situació. És a dir, una cosa que va a més, però que no està planificada des del principi. Per tant, si tu en lloc de planificar, per exemple, una via en tres carrils, pensant que allò podria anar a pitjor, ho feres ja pensant en 4 o 5 davant mà, igual es podria solventar, però pareix que és un problema endèmic que es produeix en aquest tipus de projectes.
12: Jo crec que és un problema que no s'ha tingut en compte, que la població valenciana ha augmentat en 10 anys quasi mig milió de persones. És que València, la Comunitat Valenciana, és una de les autonomies que més població han rebut en els últims anys. Mm-hmm. I això ho provo. No, t'estic parlant en població,
10: bueno,
12: i mirant que ve treballant...
10: Això és que reparteixen massa carnets.
12: Al marge

0: del turisme, que òbviament que ara tenia l'època del turisme, tots sabem si venen milions de persones. Claro, el problema és que tu has dissenyat unes infraestructures per a una població que en aquests moments s'ha multiplicat moltíssim, especialment en les àrees metropolitanes, Alacant, València, Castelló, i te trobes en el problema de que les infraestructures que tu molt bé dius que havies dissenyat en rodalies, en metro, tal, no són capaces de donar resposta a aquesta demanda.
1: I menciones les capitals, però n'hi ha ciutats com Vila-real, com Torrent, com Elx,
0: però bueno, jo parlo
1: que algunes d'elles arrastren.
0: Clar. A mi Torrent és metròpoli de València. Claro. O sigui, i, claro, i ahí tens un problema afegit, i és que, claro, tot allò que no dona resposta al transport públic, la gent va al transport privat, al cotxe. Què passa? Està passant que moltes comarques del sud, jo sóc de la Ribera Alta i ho sé, moltíssima gent que no té, no agafa el tren, venen en cotxe i, clar, ja trobes per matins que per arribar, per exemple, dels Girau del Ginet a València tardes dues hores.
2: Hi ha un element, jo crec que, com comentava Salva, clave, no? Les àrees metropolitanes, és a dir, ara mismo València i su área metropolitana, pràcticament la població és similar, o sea, sempre la capital ha tenido una població mucho mayor y ese movimiento, ¿no?, de la gente a esas, bueno, ciudades o localidades de dormitorio. Pues claro, el embudo que se forma en bueno, V30, pista de Muz, pista de Silla, pues es constante cada día, y por mucho que amplíes, como está en proyecto, pues desgraciadamente es un problema de difícil solución.
1: Claro, no sí, s'ha lliurat ni Vicent Climent.
3: No, perdoneu-me que m'he de lliurar. Disculpes, però bueno, el trànsit és el que obliga a estos retards.
1: I tu has vingut per dins de la ciutat, no?
3: Jo he vingut des de el centre, bueno, no sé exactament el centre,
1: la cosa
3: però
1: la cosa complica per fora i per
3: des dins. Des de dins de l'Almela de la ciutat, sí. fins a sí, és, bueno, jo que sé, que torne Gretzi, jo que sé.
1: Per l'amor de Déu.
3: Home, però entre l'original i la
2: duro,
3: còpia,
2: és duro,
1: home,
2: però,
1: de bon matí,
2: duro,
3: entre l'original i la còpia me queda l'original,
1: però
3: no
1: m'ha entrat un atac d'ansietat només escoltar-te dir això.
3: Chicos, si és que està pitjor el trànsit ara que quan estava ahí. Ya sé que hi ha obres i que les obres seran meravelloses i que després tindrem una ciutat per a menjar-se-la. Bueno, ja ho sé.
2: No olvidemos que són obres herència de
3: hombre, claro,
2: de la cosa greix, que hay que ejecutar sí o
3: però
2: sí.
3: Però mentrestant, jo què sé, no sé si se podria haver fet millor, jo, yeah. Però pitjor és difícil.
1: Que no és a dir,
4: no, jo comentava pel que diem del transport públic, jo quan venia a València, quan estava a la universitat, em costava menys d'una hora de Vila-real a València. Ara si intenta vindre en rodalies és mínim una hora vint i jugar-te-la, perquè és impossible. Jo, l'oficina de la federació, sabeu que està en Guillem de Castro, per tant, a 5 minuts de l'estació del Nord, que em seria comodíssim, i és impossible vindre en rodalia a València si vols arribar a hora, no?
1: Però l'altre dia,
4: i això fa també que molta gent hagi de recurrir al vehicle particular. Clar,
1: Vicent va viure en Alacant, jo sí, vaig contar l'última experiència, sí, a Alacant-València, en un Intercity que va costar 2 hores i mitja arribar, en quan eixe trajecte, bueno, l'Euromet va anxar en una hora i mitja.
0: D'això no parlem perquè això m'ha cabreig amb.
1: Però no n'hi havia obres.
0: Perquè jo, a l'any 94, quan se va inaugurar l'Euromet, jo tardava de Barcelona, jo treballo per un diari català, com tu ja saps, jo tardava, en l'any 94, de Barcelona a València, en l'Euromet, 2 hores 45 minuts. Uh-huh. Ara tinc sort si no passa, o sea, si no augmenta de 3 hores i mitja.
1: I és poc fort, això.
0: Tota
3: putxa, Salva, tota putxa.
0: També mos ha tomat fent més majors.
1: Home, però no vas arrastrant tu el tren, o sigui,
3: no,
1: aquí
3: però,
1: tampoc.
3: No. De totes formes, la idea que heu relliscat així dins, en la tertúlia de l'àrea metropolitana de París, és fonamental, eh? Per a, no se pot entendre, quan, a més, és que tens en tots els meus respectes, però moltes d'aquestes poblacions del voltant de València són ciutats dormitoris, claro, o són llocs que per molta personalitat que tinguin, al final queden desdibuixats per la quantitat de gent que no pot viure en la ciutat de València i se'n va a aquests pobles i ciutats dels voltants. Entonces, no se pot considerar individualment la identitat de cada una d'elles, almenys en temes funcionals, sinó que s'ha de considerar d'una manera global l'àrea metropolitana i el dibuix i el disseny dels transports públics. No se pot fer únicament ciutat per ciutat, sinó que s'ha de mirar d'una manera coordinada entre totes les que formen parts d'una àrea metropolitana important com és la de València o la d'Alacant-Elx, que també seria un altre exemple, l'altre exemple que tenim a la ciutat, a la Comunitat Valenciana.
0: Però Maria José Català ha contratat a Joan Romero, l'ha fitxat per muntar un equip justament en aquest objectiu. Perquè hi ha 3 problemes.
3: Sí, però se trobaran en tots els alcaldes, en les resistències...
0: Ahí Vicente Rau. Primer, el tema dels alcaldes, perquè jo recorde, Ximo Puig, recorda, i Joan Ribó ja van intentar fer algun conato d'un disseny metropolità i no sé per què nassos els alcaldes no col·laboren. Segona, per a fer això bé necessites una coordinació de totes les administracions, perquè, claro, ahí no, tu no pots planificar res si no comptes en la Generalitat, que és la que té el metro, el govern espanyol, que és la que controla les rodalies, i en l'Ajuntament, que és la que controla els accessos. O sigui, ha d'haver un pla coordinat, o sigui, no pot anar cada administració, i així últimament hem vist que cada administració, fins i tot la Generalitat i l'Ajuntament, cada una per la seva. I tercer, s'ha de dissenyar un projecte, com bé dieu, a llarg plaç, no se pot dissenyar, no sé, no es, així no poden ser curtplacistes. No. O sigui, esta ciutat va a créixer molt dels pròxims, és que creixerà molt. I jo crec que si no se fan les coses bé, d'ací uns anys, bueno, jo crec que al final la gent acabarà dient, bueno, pues me'n vaig a València perquè
3: si
0: no podia...
3: Si les coses se fan a curt termini, seran pegats. No seran solucions, seran pegats. I, clar, els alcaldes, jo crec que al final de la correguda, el que estan pensant és que si tot se unifica, al final no té sentit el terme municipal, o no té sentit una alcaldia independent. No sé...
1: Ja, perquè és per les pedanies?
3: Són... És adequat que tinguem en Espanya 8.000 no sé quants termes municipals? No se podrien ajuntar alguns d'ells? Don Benito i...
1: Bueno, si tens un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, no sé què pensarà.
3: Pues home, ell segurament el contrari.
0: A Barcelona sí que tenen una gestió metropolitana i funciona raonablement bé. I ahí col·laborem tots els municipis. Sí que el que diu Vicent me fa gràcia perquè me recorda, jo disculpeu la història, però passa con les falles, no? Jo el meu barri he vist que cada any hi ha més falles perquè se van enfadant entre ells, sí. No?
5: Se formen pequeñas taifas.
0: En lloc de juntar-se quatre i fer un gran monument, no, ves que cada any i dic, che, pues el carrer este...
5: Cada uno con una calle. Sí. Cada uno se reparte una calle.
4: Sí. No, des de la federació, per suposat, defensem, no?, la identitat de cada municipi, però sí que és cert, jo vos he escoltat parlar de l'àrea metropolitana de València, jo crec que passa el mateix en totes les àrees metropolitanes, no? Jo pensava en la zona de la Plana, en Castelló, Vila-real i Castelló, la capital i la segona ciutat de la província, estan a 7 quilòmetres.
1: Onda, per exemple.
4: I en hores punta, clar, sí, te pot costar pràcticament 25, mitja hora arribar de Vila-real a Castelló, la qual cosa és una barbaritat, no? I municipis on se concentra la major part de població de Castelló, com Vila-real, Almassora, Onda... jo crec que ahir, evidentment, hi ha que millorar molt. Està aquest projecte del tram per a millorar el transport públic i la connexió, perquè, evidentment, aquestes ciutats han de treballar conjuntes. Nosaltres, per exemple, tenim l'Hospital de la Plana Vila-real, on ve molta gent dels pobles del voltant, i crec que és fonamental fer aquest treball d'àrea metropolitana, però de veritat, no? que hi hagi una connexió com cal, fàcil, ràpida, i hagi entre els municipis de les àrees metropolitanes.
3: Home, el metro és de plorar. El metro que tenim ara a València és de plorar.
2: Por no hablar del drama de los estudiantes, o sea, todos los miles de chavales que tienen que venir cada día a la universidad. Recientemente leíamos una noticia, no sé si era en La Vanguardia, de un, creo que era un estudiante catalán, que incluso estaba estudiando o había planteado ya una demanda por daños morales, un poco por el absoluto vaivén y trastorno que le supone cada día no saber si va a llegar al examen, a la tutoría, o sea, es tremendo.
0: ¿Sabeu qué está pasando en las universidades? Que es un tema que yo conozco por razones familiares. Está pasando una cosa curiosa. València s'ha convertit en una ciutat hostil als estudiants per dos motius. Primer, per la vivenda, després pel transport.
2: Correcte.
0: ¿Vale? O sea, perquè la gent de les comarques, claro, li estan demanant 500 euros per una habitació en el barri, en el meu barri, que no t'estic parlant del carrer Salamanca, no, ¿vale? No. I això una. I entonces la gent diu, bueno, pues com no puc fer això, molta gent està renunciant a les universitats presencials i s'estan apuntant a les universitats online. I les universitats, jo com col·laboro i la moda treballa en la viu, s'ha disparat la demanda d'universitat. Perquè, clar, la gent al final diu, escolta, pues me quedo en el meu poble i me faig un grau des de casa, perquè si he de pagar 500 euros cada mes una habitació, més el que te costa mantindre, més el transport, més no sé què...
1: Anava a dir-te com a mínim, clar, lo de 500 euros.
0: No, és mínim. Que, perdona, no t'enganyi, el meu barri, Patraix, que no t'estic parlant del barri...
5: La calle Colón, vamos.
0: Exactament. No. 500 euros una habitació... És que ens hem tornat locos. Jo entenc que una gent que vinga millor de Xàtiva o jo què sé, o Moixent, diga, jo no vaig a pagar això.
1: És no, home, jo la meva neboda, per exemple, ha estat venint d'Alzira. És 4 anys que, o 5 anys que li ha durat la carrera perquè era pràcticament inviable això.
0: Ja, però el que està dient Arturo té raó. Si al final tu dius, vale, no pago habitació, però he de vindre tots els dies. Però si tots els dies que vens tens problemes en la rodalia... O
1: hombre,
0: problemes
1: en rodalies, l'últim informe d'en Renfe posa el retras acumulat en abril equivalent al mes d'una setmana. És a dir, que un de cada tres rodalies no arriben a l'hora. És que no arriben puntuals. A banda estan tots els que es cancelen. O sigui, per múltiples motius.
3: A suertes. Sí. Vamos, la gent de Rodalies. Vas a l'estació i diu, a veure què passa
1: avui. Lo que diu Salva, és que venen de Gandia, els que venen de Castelló, els que venen de Xàtiva, els que venen... És una bogeria, l'estació.
4: I comptant ja que el trajecte costa ja d'eixida més que el que costava fa 10-15 anys, en temps. Per tant, si li sumes el que costa de més el retard, és impossible.
1: Claro, per això els patinets.
3: Els patinets?
1: Claro.
2: Sí, bueno, yo, a ver, yo en ciudad me muevo con patinete, con bici.
1: Alba, ¿tú tienes pinta de patinet?
2: Sí.
1: ¿Saps alguna, que no pots anar pel carrer en bici en patinet?
2: No. ¿Por qué?
1: Vos lo van a explicar també perquè és un ciclocarril.
2: ¿Por el carril bici?
1: I perquè va dibuixada només la bicicleta. Per tant, només poden anar
2: de bicicletes. Entonces, ¿por dónde podemos ir?
1: Porque per la calzada.
2: Por el aire.
1: Por la calzada. No. Totes aquestes normatives, és que totes les coses se fan com se fan. Així un poquet a lo loco, però n'hi ha unes normatives que no es tenen en compte.
3: Pues l'Ajuntament de València té una bona font d'ingressos.
1: No, és de
3: veritat. Multar a tots els patiners perquè van tots per el carril bici.
1: Només poden anar les bicicletes.
3: La meva dona sense anar més lluny.
1: És un carril de...
3: Ara l'avisaré.
2: És otra realitat que s'ha produït. El descenso de del número de patinetes
0: i l'augment de pacients en traumatologia també.
2: No, tanto per esa razón, sino
0: se mostra que el meu edifici me fa risa. Tres chavals que conec que tenen patinet, tres s'han accidentat en el patinet.
3: Però chavals.
0: Sí, chaval.
3: Persones majors ja és difícil.
0: Xeco amb Arturo com jo, ja no.
1: La nova normativa de les obligacions que el fa complir en certes coses ha fet que molta gent es tira enrere.
2: Correcte, de hecho jo...
1: Només començant pel patinet, que no te'l pots comprar del Temu, com aquell que diu, té que estar homologat, té que tindre el número de sèrie.
2: Entonces hay muchos usuarios de patinetes, entre ellos yo, que estamos mirando a lo mejor pasarnos la bici.
1: Si te l'has comprat de segon mà, si no tens papers.
0: Si quieres col·laborar en Plus Ultra, igual te veren d'on he regalat algun patinet.
1: Anava a parlar d'això. Mireu, tinc un missatge d'un oient.
2: Con diamantes.
1: Tinc un missatge d'un oient. Ell, és que estic al·lucinat en els pedrolos que ha vist en les fotos. És que la reina madre no té
2: els relojes.
3: T'has canviat el pentinat o què?
1: Me'l vaig tallar ahir. Ah. És que vaixia un pollós, ja tenia...
3: No. Està bé, te queda bé.
0: Jo vaig veure les fotos, però fixem-se que el curiós que les tenia en una caixa forta al despatx.
1: Sí.
3: Què estàs parlant de Zeta?
1: Sí,
0: de Zeta. Ai, de què vols que estigui parlant?
1: Del zorro.
3: Pues fins ara hem estat parlant de...
1: Ara vos deixe parlar d'això, però és que tinc un missatge que diu: la UNDEF estuvo en casa de Ábalos y encontró dinero a les puertas. Estuvo en casa de Coldo y encontró dinero a les puertas. Ahora registra la casa del amigo de Zapatero y encuentra dinero a les puertas. ¿Algú sap com puc contactar en la UDEF perquè registren ma casa?
4: Algo habrá, ¿no? Que sea debajo de un colchón, ¿no? Algo encontrarán.
0: No, pero yo creo que tú, quan vas voler les fotos de les xolles, jo, disculpeu, me va vindre...
1: No al·lucinaves,
0: no? No, quan jo som molt major, me va vindre la memòria, se'n recordeu, les xolles de Carmen Polo de Franco, ¿no?
3: Sí,
0: que la van parar en un aeroport...
3: La Collares.
0: I van fer fotos. I dic, és que me va recordar d'això, me manta la risa, dic, no me puc creure. De veritat, que un expresident d'un govern espanyol, en el seu despatx de Ferraz, tinguera allí una caixa forta en tota aquesta quantitat.
3: Les joies de l'herència de la dona. Ja, jo me'n vaig a recordar.
1: Però qui és la abuela de la dona?
0: Jo, els tots tenen herència.
3: Quan Gertrudis va dir lo de l'herència, jo pensaria immediatament en l'avi Florenci.
1: I aquestes joies a mi em recorden, a ell li recorden a Carmen Polo de Franco, però a mi em recorden a les que porta la reina, les tiares i totes aquestes coses quan van als bodorrios i les recepcions.
3: Ja, però mira,
1: com esta dona pot tindre
3: això? OK Diario este matí ha fet... És que també, així, el que no corre vuela. Ha fet la comprovació de les joies que portava Sonsoles, la dona de Zapatero, en les recepcions oficials, en la seua boda i en el seu no sé què. I cap de les que
4: no
3: trobaren...
4: No havia gastat mai això, no?
2: A mi me recuerda todo un poco a... Haciendo un poco de humor, ¿no? A Mortadelo y Filemón. O sea, es todo absolutamente... casposo, cutre, incluyendo...
3: Pero Mortadelo Premium.
2: Mortadelo Premium. O sea, es todo tan tremendamente grotesco, ¿no? O sea,
0: yo creo que a banda les bromes que pueden hacer, pero en estas cosas se me mejor relativizar, pero es verdad que al banda de que puga, els indicis se puguen confirmar o no en la investigació judicial, l'estètica del cas a mi me resulta realment assombrosa. Jo ho he escrit, o sea, a mi jo crec que l'estètica del cas és difícilment sostenible en la figura d'un expresident que, a més, era la referència moral del PSOE. No ho oblidem. Zapatero era la referència moral.
1: Sí, o sea,
0: la
1: el gran... faro iluminador.
0: Claro, no. Entonces, claro, que tu sigues esta referència i que estem els indicis, jo he llegit els meus companys en Barcelona que no paraven de publicar coses i jo me tirava les mans al cap, o sigui, els indicis són molt potents, però a banda d'això, pues que les filles cobrar, guanyaren 1 milió d'euros enquadernant informes, és que, claro, jo crec que és molt greu.
3: Dic, el tema. Pega, eh? Els informes tampoc eren elaborats.
0: Això t'he dit. És que tu imagina que tu dius, Sol Benguís ha guanyat 1 milió d'euros enquadernant informes, tu què diries?
3: Molt merescut.
1: Això no te l'esperaves.
3: Però no és només això, l'amortització
1: de crèdits, els diners que tenia, els que li han mobilitzat, perdona.
3: A banda dels
0: temes de... La cantidad de societats que treballaré, perdona, Vicent.
3: Mos anem creuant, però és normal. És que estàvem flipant, Vicent. No, jo dic que, o estava pensant que més enllà del tema de fons, que ja se veurà on acaba, si és que acaba, perquè ja s'està parlant d'anys d'investigació per a tratar d'esbrinar tot el que hi ha ahí, perquè ara ja en Xina, en Venezuela, no sé, les mines d'or, que se parlava al principi i ell dia que no, perquè una exsenadora colombiana va denunciar que Zapatero tenia una mina d'or i ell dia que no. Bueno, a banda de tot això...
5: És de lo que arranca todo.
3: Claro, a banda de tot això que ja se veurà i que és el tema de fons, a mi me crida l'atenció, tornant a les joies, com l'imaginari col·lectiu al final et quedarà les prostitutes per a Ábalos i les joies per a Zapatero. I la resta de coses quedaran en un segon terme. Home, jo crec que, en l'imaginari col·lectiu, eh?
0: Jo crec que de cara a l'opinió pública el de Zapatero genera una desafecció i un pessimisme fortíssim en una gran part de...
3: Però és el que destrossa la imatge. Claro, les joies i les putes.
0: Jo sempre he pensat, i això estareu o no d'acord amb mi, que sempre quan un sector de l'esquerra ha convertit la ètica... No oblidem tampoc que Sánchez va guanyar la presidència del govern mitjançant una moció de censura per corrupció del PP, claro. Jo crec que jo he parlat d'estos en gent que conec que són socialistes de votant i tal, i tu parles d'ells i la decepció és molt forta, no?
5: Jo sincerament...
0: I a més, per lo que tu dius, Vicent, no oblidem, per exemple, una instrucció com la de Casta Plana han sigut 15 anys, eh? Estic estem parlant que com a mínim una dècada d'investigació, sí. O sigui, a segon no sabrem i aniran traient-se coses, però jo crec que la decepció és molt forta. I jo crec que en aquests moments cal plantejar-se si Sánchez segurament pot aguantar molt més de temps.
5: Eso iba a decir yo, sinceramente, a ver, es un personaje que ha demostrado constantemente su enorme capacidad de resistencia, pero yo sinceramente pienso que ha llegado un momento en el que, por todos lados, bueno, ya vimos ayer a Felipe González, que lleva tiempo siendo un verso discordante o diferente dentro del PSOE, pero pidiendo esas elecciones este año, o sea, no mucho más allá. Todos los socios de gobierno todavía no, bueno, hablan con la boca pequeñita, pero todos van ya apuntando cosas en contra de Sánchez. Yo creo que es complicado
0: una resistencia. Te hago una pregunta, os la hago a todos. ¿Vosotros creéis que el PSOE puede presentarse en este contexto a unas elecciones generales con Pedro Sánchez de candidato al gobierno español? Os lo pregunto en serio.
5: El PSOE no, Sánchez sí. Sánchez pero ha hecho un ejercicio constante de demagogia y de falta de ética a la hora de...
4: I no anem a tardar molt en escoltar Sánchez dir pràcticament que no coneixia Zapatero i que Zapatero pràcticament no tenia res que veure.
0: No, això no pot fer-ho, Sánchez, perquè això no és veritat.
3: No, però sí pot dir que... Però sí pot dir que era un gran desconegut en el fons.
1: Jo coneixia la part
3: pública de Zapatero i jo, a mi m'ha enganyat d'estome perquè jo pensava que era com el propi Zapatero va dir en el seu moment que està repetint-se molt estos dies, el tall de veu, que dia ser socialista és tener muy poco y dar mucho. Bueno, pues yo me pensaba que Zapatero era Aixina y me ha engañado porque yo no sabía que amagadament estaba fent negocis.
1: Yo vos faig esa pregunta. Esta es la línea
3: no
1: de la
3: argumentació fàcil de Sánchez.
5: Con Ábalos ya lo
3: hice. Y ahora de moment la visita del Papa també.
5: Però no és lo mismo.
0: Con Ábalos y Cerdán i li ha costat molt al PSOE. Ha tingut un preu molt elevat en quant a la seva reputació al PSOE. En Ábalos y Cerdán. Però jo crec que Zapatero això no pot fer ja,
3: És una escala superior, però dir que no el coneixia o que no sabia les coses que feia en els seus viatges, pues ho pot dir, clar que sí.
1: Tu què creus, Adrià?
4: Jo el que comentava, que crec que sí, no? Ho hem vist que ho ha fet en els dos secretaris d'organització triats per ell. No va fer un expresident que no ha coincidit en ell en el govern i per tant pot dir que ell d'això no sabia res, no? Jo crec que Pedro Sánchez és capaç i que ho intentarà per desvincular-se una vegada.
0: Ja no li pot funcionar en el cas.
4: Si li funciona, no ho volem, però
3: altra qüestió, no que li funcioni.
0: Jo la primera qüestió. Pregunta que em faig és, primera, si Zapatero pot aguantar a esperar un any a convocar eleccions.
1: Sánchez.
0: Si Sánchez pot, hauria de convocar un congrés extraordinari del PSOE, que aquestes són les preguntes que... I tercera, jo sé que molts alcaldes socialistes, perquè no oblidem que després del 28M és veritat que, així per exemple, la Comunitat Valenciana se van perdre l'esquerra, va perdre la Generalitat dels Diputats, però va conservar ajuntaments molt importants, molt importants. Els alcaldes, jo he parlat alguns estos dies, tenen pànic de que Zapatero monte un superdomingo electoral.
5: Sí.
0: Ai, Zapatero, Sánchez. Perdoneu, això ja és la vellia.
1: De totes formes, Salva, si organitzara un congrés, ell correria el perill de desaparèixer completament. És per el que pelea, ell no vol. Però és que vol continuar sent el líder suprem.
0: Jo parlo dels socialistes que te diuen que ells reconeixen el valor que ha tingut Sánchez, no ho anirà, però també te diuen, segurament és el moment de plantejar una alternativa, perquè entenen que arribem a un moment d'un esgotament de la figura de Sánchez molt dur. I lo de Zapatero, és el que estem dient. Zapatero pot dir el que vulgui, però Zapatero és una persona en la que... Sánchez no sabia que Zapatero ha sigut un aliat brutal. Recordem la campanya del 23J i la va fer, Zapatero a Sánchez. Si no, va
3: ser un equip amb Puigdemont, també, i altres coses, sí.
1: Ara continuem parlant d'això. Són les 9:32, tenim que referir-nos també, ja que hem començat parlant de trànsit, a complicacions en l'accés nord a la ciutat d'Alacant per la Nacional 332, també coneguda com l'Avinguda de Dénia. El motiu són talls de trànsit per dos concentracions amb motiu de la vaga de professors, que estan localitzats a l'altura del carrer Alejandra Quereda i l'Avinguda del pintor Xavier Soler, i afectació també en carrers i avingudes adjacents, així com la incorporació des de l'eixida de la 70. Un recés xicotet d'un minut i tornem de seguida.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
7: De tu a tu.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Heu plantejat en esta taula de tertúlia coses interessants. Vos recordo que estem amb Salva Enguix, Vicent Climent, Arturo Checa i Adrià Casabó. També parlarem d'Adrià Casabó fa no res. D'ací no res, millor dit, com a papable en Vila-real, però bueno, això comentarem al final, que és algo més agradable.
0: Pensava que n'havies dit de president del club de futbol de Vila-real.
4: No, no, això ho tenim, i aquest camp el tenim molt ben cobert.
1: Ara comentarem totes aquestes coses. Vull dir que estem en la Ràdio Autonòmica Valenciana, la producció, com sempre, és de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, però per la quantitat d'anys que comentàveu, Salva, Vicent, Arturo i Adrià, que pot durar això, jo crec que el principal problema que puguen tindre els afectats és que este tren d'eixida els pilla a un any de les eleccions. És a dir, candent total, i és on més mal pot fer, més que a posteriori, clar.
0: Bueno, un any, si se compleixen els plaços, si no hi ha avançament de les generals, perquè les municipals... Sí,
1: suposant de l'any.
0: Jo sí que crec... Vull llegir algú, no sé què un llegia, me pareixia una hipòtesi factible, que si Zapatero avança les eleccions, podien també veure que s'avançaran també les autonòmiques, depenent d'un poc de com se plantegen les coses. Ara, les municipals no, les municipals, són, això està per llei,
4: 23 de maig.
0: Sí. Claro, això no poden canviar-los. Lo que jo sí que crec, és el que he dit abans, que els alcaldes socialistes, en aquests moments, no volen que Zapatero convoqui un superdomingo electoral en el que junte les generals en els locals, perquè tenen molta por.
5: Claro, el efecte contagio, normal.
0: Claro.
1: Vaig encendre una altra metja, la dels mitjans de comunicació. No és ningú secret que els mitjans de comunicació en este país, depèn de qui siguen, tenen una afinitat o tenen una altra.
0: No me digues.
1: I alguns d'ells, evidentment, ja estan inclús reculant. De fet, alguns dels moviments sísmics que s'han produït, los mentideros apunten a que tenen que veure molt en certes línies editorials, o alguns d'ells inclús en la fugida, en desmarcar-se del propi Sánchez.
5: Sí,
1: com us quedeu?
3: Jo crec que l'efecte imitació ha sigut clar, no? M'he retirat jo i a continuació al Sina i...
1: Jo no volia dir això, però clar.
3: No, jo no crec que... Bueno, vés a saber.
1: Home, tens que llegir algunes editorials, com ahir,
3: però,
1: per exemple, que demostren...
3: Mira, avui dia, me pareix que era Antonio Caño, en Twitter, diu... bueno, estava lloant que el país estiguera fent periodisme, en este cas de Zapatero, considerant, per lo vist, que el que estava fent abans no era periodisme, sinó partidisme o lloança o lo que vulguis. Lo natural no hauria de ser notícia. Lo normal no hauria de ser notícia. Que els periodistes fent periodisme no hauria de ser notícia, però clar, no mos podem enganyar, és el que tu dius. Són molts, uns més descaradament i altres menys descaradament, els mitjans que fan més política que periodisme.
5: Bueno, al gobierno siempre le quedará Televisión Española, porque
3: bueno, ahí son
5: verdaderamente el
3: hooligans de ahora mateix.
5: Bueno, yo veía estos días ese, lo habréis visto, ¿no? Que se ha hecho viral ese comentario de Javier Ruiz respecto a un mensaje en concreto que atribuye, bueno, aparece 10K, ¿no? Como
3: sí.
5: Supuestamente el pago de 10.000 a
3: kilómetros.
5: Y él dice, ¿por qué no puede ser una carrera de 10K?
3: Bueno, pero es que
5: hay cosas que...
3: El voluntarisme de algunes persones que se diuen periodistes i no exercixen com a periodistes, jo no dic que no ho siguin, però que no estan exercint com a tal, bueno, és digne de millor resultat del que està obtenint.
0: Jo sempre dic que en estos temes és molt complicat entrar, molt complicat. És que més que portem tota la vida que hem vist de tot. I crec que també aquella frase de que quien esté libre de pecado que tire primera piedra, també és cert. Crec que alguns també, en les nostres pròpies empreses, bueno, a vegades dius, bueno, pots fer coses, perquè la política influeix molt en els mitjans de comunicació.
1: Bueno, el pavé Montesinos, el propi Montesinos l'altre dia, en una enganxaeta que va tindre en Pilar Tamayo, també ho reconeixia,
0: i a més, hi ha una cosa que és certa, jo fa temps que ho estic dient, o sigui, és que som més, Vicent i jo, que som més majors que vosaltres, hem conegut una època en què els mitjans tenien molt més capacitat d'independència econòmica que ara.
1: Eso está claro.
0: I això afecta molt a la independència dels mitjans i dels periodistes.
3: I política, per tant.
1: Claro, jo recordo tot en el periodisme esportiu.
0: Jo recordo quan jo vaig començar la professió, fa 35, 40 anys, que un titular d'una portada d'un diari podia tombar un president.
3: Sí,
0: I això ara no passa. Sí. És a dir, hi ha una estabilitat i també el model de negoci està molt fotut, perquè està molt fotut, i això que està provocant? Pues que la influència política és major. I és tan important la influència política dreta com esquerra. I això és el que està passant. No així, està passant de tot el món. No mos pensem mira Washington, el que està passant en la premsa nord-americana, que ha passat en el Washington Post, que ha passat en
1: New York Times. Recordem que hi ha hagut diaris que, que segons la direcció que han tingut, han sigut capaços de manejar governs autonòmics, com aquell que diu.
3: Sent cert, tot això que s'està dient, en concret Salva,
1: sí,
3: no és menys cert que les coses se poden fer d'una manera...
5: Claro.
3: O d'una altra manera. Vull dir, el que s'està fent a Televisió Espanyola és tirar canonades, o sigui, no són pedres, són canonades les que llancen. Se nega la realitat, se nega la evidència. Això no és periodisme. Tu pots, davant d'una evidència, tu pots enfocar d'una manera o d'una altra segons els teus interessos, els teus condicionants, el que tu vulguis. Però no, el que no pots fer és dir que una veritat és mentira,
5: claro,
3: i que una mentira és veritat. Això és el que no se pot fer. És el que s'està fent per part de propagandistes en alguns mitjans de comunicació i singularment en Televisió Espanyola.
5: Jo crec que influye un poco lo que ha dicho Salva de la menor independencia económica, ¿no? Pero yo creo que también la total globalización, ¿no? Es decir, la masificación de información. Es decir, hace, no sé, 20, 30 años evidentemente había unas, pues a lo mejor unas cabeceras con más peso, con más poder. Y ahora, para bien y para mal, evidentemente hay más información en todos los sentidos. Es decir, lo que aparece como una gran verdad en un gran titular, con, no sé, 4, 5, 6 webs o portales de información, parece que se diluye, ¿no? para bien y para mal, porque muchas veces también se desinforma, pero eso también hace perder un poco, ¿no?, capacidad de influencia a los medios de comunicación, que yo creo que es bueno que la tengan en cuanto a contrapeso del poder.
0: Yo creo que, ahora, es que entremos en un tema. Mire, el último informe de Reuters International sobre la cuestión de influencia del consumo de noticias en xarxes socials, per exemple, de descobrir que a Espanya tenim influencers que tenen TikTok quasi 5 milions de seguidors.
1: Claro, sí, claro.
0: No hi ha cap mitjà de comunicació en Espanya. Així estem parlant de la tele. La tele, un programa de molta audiència en la tele, de molt d'èxit, són 2 milions.
3: Sí.
0: Quan fa 30 anys un programa d'este tipus tenia
1: 24-25 milions.
0: Què està passant? Sí. Que al final la nostra influència també s'està reduint moltíssim en els mitjans de comunicació. Claro. Vosaltres encara presumim de que les èlits encara mos llitgen i tal, però el que és l'opinió pública avui en dia, la manera en què té d'informar-se o la manera que té d'estructurar la seva visió de l'actualitat no és la que tenia fa 15 anys. En aquests moments, els meus fills, per exemple, no llegeixen premsa convencional. I són universitaris, i són estudiants i tal. Per què? Perquè avui tenen altres maneres
1: d'informar-se. Xarxes socials.
0: Xarxes socials, Instagrames, influencers, etc, etc. Per tant, a mi quan me diuen manipulat-te-la, jo dic, però si és que jo en això vaig a donar la raó, jo li donaré la raó a Gabriel Rufián, digo, però què més dona? Però si al final té això un tio, no vaig a dir naus, que jo seguisc en TikTok, que té 5 milions de seguidors, 5 milions, i que fa entrevistes en profunditat. Aquest tio, cada entrevista que fa, té molta més audiència que sumant totes les televisions d'Espanya juntes.
1: Sí, sí, sí. I la diversificació també ha fet molt. Claro, és a dir, aixòs 25 milions d'audiència, que és televisió espanyola, que estaria en el seu moment, van començar a desaparèixer quan apareixen les autonòmiques, les ràdios igual.
0: Tu fes Telecinco, Antena 3 i tot. Un programa, per exemple, la manera de... A mi és que em dona risa. Están competint la revuelta contra l'Hormiguero. Vale, l'Hormiguero perquè un dia tiene 2 milions i la revuelta 1,5. I això és la competència.
1: Claro. Sí.
0: Però què està passant en els altres 45 milions d'espanyols que estan mirant en aquest moment?
3: Ara està Horizonte, que per cert, ahir desaparegué de Movistar Plus, de sobte.
0: Ah, sí, no ho sabia.
3: Sí, 4 va desaparèixer a l'hora de Horizonte.
0: Oh, sí?
3: Sí, va desaparèixer de Movistar Plus, que ja saben que està comandada per qui està comandada. Bueno, pues hi han explicacions conspiranoiques sobre per què a l'hora d'este programa que està sent emergent, perquè hi ha periodistes de... Bueno, no vull fer massa propaganda, però vamos, que és una tertúlia de periodistes d'investigació, entonces està tenint un cert èxit en contraposició a l'Hormiguero i a Broncano. Però al final, clar, si els mitjans pintaren més del que realment pintem, probablement els resultats electorals no serien els que són. No dic que foren en un sentit o en un altre, però no serien els que són. Si Broncano de Veres poguera escorar més a l'esquerra al votant, o Motos a la dreta, per dir dos únicament, segurament els resultats electorals, en funció de les audiències respectives d'uns i altres, no serien els que
0: són. Jo t'hi vaig fer una pregunta ara mateixa. Tu imagina't, tu i jo fa 35 anys, els jovenets, que érem
3: guapos.
1: Mira que els
0: ara t'imagina't que el president del govern ni jovent li un sumari com el del Zapatero al costat.
3: Haguera dimitit, clar, però ja claríssimament.
0: Ja està.
3: Però jo, mira, te lo trasllade, en el temps actual, en el cor d'Europa, en Alemanya, en França, no sé què, hagueren dimitit.
1: Si parleu d'aquestes coses tan antanyes, Adrià, que és superjovenet, el deixem fora de joc, com passa a mi.
0: Però haurà estudiat. Tu no ets més jove que vosaltres, també.
3: Però haurà estudiat, no? A mi me parles de Napoleó Bonaparte i sé qui és.
0: Arturo tindrà 32 o 33.
1: Jo volia posar damunt de la taula un altre factor, l'hastío de la gent en determinades matèries o determinats assumptes, que prefereixen a voltes evadir-se i tirar claro, cap a altres llocs, claro, perquè la gent està farta, amarga, decepcionada, no sé quants...
0: Sí, però al final tu veus el CIS i té raó. La gent al final li preocupa la butxaca. La gent li preocupa no poder accedir a la vivenda i està molt preocupada. Especialment els que tenim fills i veiem que no podem comprar-se ni una ni llogar-la.
1: Però qui són els responsables d'això? Aquells dels que estàs parlant tots els dies...
0: Estem preocupats per la feina, perquè les faenes, avui dia les faenes, és veritat que hi ha molta feina, però els salaris són molt curtets i la gent ho està passant molt mal. Estem preocupats per el que estava parlant amb Arturo i Vicent, i estem parlant d'ací, de que les ciutats cada vegada són més caòtiques. És a dir, la gent té moltes... I jo crec que aquests malestars, els partits tradicionals no estan sabent donar una resposta correcta, vale, i això al final està beneficiant a les...
1: Ara vos faig jo la pregunta a tots. Penseu que estarà passant pel cap de les persones que estiguen escoltant-nos o que tenen certs problemes o que no tinguen faena o les circumstàncies siguen totalment adverses quan veuen a este senyor en tot el joyerío que acaba d'aparèixer, pues... en la quantitat de milions que manejava, que no li feien ninguna falta, perquè d'això li dona la raó a José Carnau, perquè va d'això t'han donat lo que t'han donat com a expresident, com a altres, Però i estigues dia... columpiante com estàs columpiant.
3: Però un dia que no estan així, ni Joseca ni Pilar Tamayo, els has desmentat els dos.
1: És que al final tinc el síndrome...
11: Mira, te vaig a contar una cosa real.
4: A un llamaran, a un llamaran.
11: Te vaig a contar una cosa real.
3: Telefon al·ludidos.
11: Ahir vaig estar parlant...
1: Això és una realitat.
11: La meva filla i dos amics que estan ara en Alemanya, no beca de l'Estat, les beques de l'Estat a la FPU per fer la tesi doctoral te paguen 1.300 euros al mes i són molts, però és això, eh? Tu imagina't aquesta gent jove quan veu que les filles de Zapatero, és que ho parlo en sèrie perquè me dona molta malícia, veuen que les filles de Zapatero han facturat en dos anys 1 milió d'euros per enquadernar informes.
1: Vols que te posi jo un cas
11: més estret? No, és que tu imagina't gent, t'estic parlant de gent acadèmicament brillantíssima, perquè la meva filla va ser primera de la universitat, 28 matrícules, la beca que estarà diversos anys, que no se pot ni llogar un pis de l'Estat 1.300 euros. I de cop, de repente, ho veus per la tele, sí, que unes xiques que tenen la teua edat han estat facturant...
3: Però això són les teues filles, claro, perquè el comú de la gent de l'edat de les teues filles no s'entera de lo de les filles de Zapatero.
11: Claro,
3: s'entera de les joies.
11: Que
3: igual que de l'altre s'entera del putrillo.
1: Però jo seré més incisiu. Dili a un senyor que està tota la vida treballant que el pilla en una edat, jo que sé, com la nostra, en 50 i pico, la nostra, m'imagino que serà la d'Arturo i la meua,
3: bueno, tampoc
1: que
3: és
1: no
3: precís,
1: t'agarren,
3: sí,
1: que no t'agarren, que no t'agarren ni de reponedor en un supermercat, que tu, per haver sigut expresident, tens la pasta que tens, que et toca i damunt estàs tirant-te tot això a la pera i que tu, com a caritat, mira, de caritat el donen perquè visques 480 euros, que és la pensió esta dels majors de 52 anys. Això, jo, en eixa situació, se me rasgarien les vestides.
5: Lo que es triste es un poco la falta de capacidad de la gente para movilizarse, ¿no? Es decir, con todo esto que estamos contando, el problema de la vivienda, el problema de la juventud, no voy a decir el tema del tráfico, pero yo en este caso, por ejemplo, elogio la capacidad...
3: Del tráfico no te puedes movilizar porque te quedas parado.
5: Pero yo elogio la capacidad de movilización que han tenido, en este caso, en cuanto a capacidad de movilización de los profesores...
11: Se movilizarán el día del voto y acabarán favoreciendo los extremos. El problema es que
5: ese tipo de problemas
11: hacen a la gente perder credibilidad en las instituciones y en la democracia. Eso ha pasado en toda Europa hace ya tiempo. Al final la gente está tan cabreada que ya no cree en el sistema. Y como no cree en el sistema, porque ve todo esto que estamos comentando, y al final es lo que dimos a Mariano Alcira, todos son iguales. Y la gente dice, todos son iguales, pero tienen que votar. Pues vaya a votar a los que pueden tirar a estos. Y lo que pasará, lo que está pasando, es que al final las fuerzas extremas son las que dicen favoridas.
5: Sí, pero es una pena que no se pueda exigir eso en la calle, ¿no? Como está haciendo, por ejemplo, el profesorado, como hizo este fin de semana la gente contra Peter Lim manifestándose. Es decir, parece que esas cosas sí que nos mueven, pero las cosas verdaderamente importantes que no nos saca a la calle.
4: Creo que a banda del cabreig de la gente, que es normal y comprensible cuando estas cosas, creo que también... com la notícia del dia d'avui tapa ja les dues d'ahir, crec que al final també hi ha un cansament.
5: Hartazgo.
4: Sí, entre la gent, no? Entonces és com, i veus a nivell nacional també, que pues, això cada dia una cosa, jo crec que la gent ja està com avorrida de tot això.
5: És com quan al final l'exceso de dolor, no? te hace neutralitzar tot.
1: Bueno, mencionaves al Genghis que el tema dels alcaldes no és, en este cas, un dels alcaldes que podia, diguem, afectar-li per a mal això que està passant. Ho dic perquè este cap de setmana, que estàveu en festes en Vila-real.
4: Diumenge les vam acabar.
1: Perdona, menuda madre de festes teniu allí, que jo he estat en anys antes.
4: Tenim 10 dies al maig per Sant Pasqual i 10 dies a setembre per la Mare de Gràcia. No està gens malament.
11: Teniu més festes que en el GMC, sí, que tenen la setmana de Baus i la setmana de Mare de Déu.
4: Ojo, ojo.
1: Bueno, quan arribi a l'Ajuntament, si les coses van bé, perquè esta setmana hi ha la presidenta del Partit Popular en la província de Castelló, també de la Diputació, Marta Barrachina, et va ungir ja directament i queda clar que eres el candidat del PP a...
4: Sí,
1: a l'alcaldia de Vila-real,
4: bueno,
1: no?
4: Crec que era una cosa que ja estava més o menys clara, però cert que la presidenta en ese acte que vam tindre divendres a Vila-real, pues d'una manera jo crec que prou clara ho va dir, i això així s'han fet eco alguns mitjans de comunicació, i bé, simplement, pues, evidentment, content, agraït en la confiança i a continuar treballant, no? Nosaltres, pues, ahir ja fa un any, no? A dos anys de les eleccions vam presentar ja el nostre projecte de ciutat, perquè jo crec que aquestes coses hi ha que fer-les bé. Jo, això que de moment, quan queden 4 o 5 mesos per a les eleccions, la gent se posa a dir què farà, jo crec que era important no tindre aquest projecte consolidat i l'alternativa després de 16 anys, quan acabi la legislatura de govern del Partit Socialista, pues crec que ja toca, no? Tocava aquest canvi.
1: Què li passa a Vila-real? Què li fa falta? Quins són els canvis que vosaltres...
4: Moltes coses, no? Jo crec que ens salva, afortunadament, pues el futbol és una de les coses que ens salva. El diumenge tancàvem les festes en aquesta victòria 5-1 contra l'Atlètic Madrid i el tercer lloc de la Lliga, que es diu Prompte, però això no pot tapar la realitat d'un municipi que, tot i ser el segon municipi de la província de Castelló, estar entre els 15 primers municipis de la Comunitat Valenciana, pues porta massa temps perdent oportunitats i quedant-se estancats si ho comparem amb municipis del nostre voltant de menor tamany, no? Nosaltres presentem, com t'he dit, el projecte de ciutat en tres claus: una vila real més segura, més viva i més preparada per als reptes de futur, i pues, bueno, un any apassionant per davant per aconseguir que més veïns i veïnes pues, vegin que aquesta alternativa és possible i és real, no? I en esta setmana de festa, al final, 10 dies al carrer te fa parlar amb molta gent que no pots fer-ho durant la resta de l'any, i la veritat que molt content de com molta gent de Vila-real pues, m'ha donat aquests ànims, aquest suport, inclús també gent que sé que es voten d'esquerra, però que pensa que a Vila-real fa falta un canvi, i això la veritat que s'agraeix, no? I pel que diu abans dels alcaldes socialistes, jo he escoltat, i per això dic que clar que Sánchez farà el que haja de fer, jo he escoltat l'alcalde socialista del meu poble en les bodeguetes dels mitjans de comunicació esta setmana de festes dir que el Partit Socialista no és ni Zapatero ni és Pedro Sánchez, no? Per tant, crec que bueno, i sa por que tenen els dirigents del Partit Socialista a nivell local, pues, damunt en situacions com la de Vila-real, no? Ja després de...
1: Sí, tenen la por de la onda expansiva que acabarà afectant-los a tots.
3: La gent té tendència a fer pagar lo més pronte que se puga els mals de les persones que estan en boca de tots, en este cas de Zapatero, de Sánchez, etcètera. Pues el primer que tinga la convocatòria electoral serà el que pague.
11: Tu quan tens ganes de clavar-te en política? Jo, de veritat, és que jo
2: sí,
11: no ho entenc.
2: Jo la miro com un il·luminado, si és veritat.
11: No te passa, Arturo, és que sí, a mi me passa... Jo, hi ha gent que digo...
2: Hay necesidad.
11: O sea, de veritat, que...
3: Teniu
11: ganes de clavar-se ahí.
2: Serà precís.
11: I damunt en els pobles, que este senyor ho sap, que en els pobles damunt te trobes els veïns pel carrer, que un dia se poden enfadar en tu.
2: Te conoces todo el mundo.
11: Sí. Els veïns aniran a ta casa a demanar-te-ho tot. Que s'han trencat el garatge, que li han posat
3: bueno,
11: una...
3: Però i té confiança en les seves capacitats? Però,
4: també,
11: jo,
4: també
11: jo, que, jo no ho entenc.
2: Vila-real és una gran localitat.
4: Són 55.000 habitants. Sí, sí. Però no deixa de tindre esa essència de poble, tot i els habitants.
1: Jo, perdona, hi ha un teixit industrial de cuidado.
4: Perdona,
11: i els casals falleros, i no sé què, i les penyes de futbol... Al final tens que anar a...
4: Sí, no, ja.
11: Jo crec que els alcaldes, sempre ho he dit, és la política més dura que n'hi ha, perquè no descansen mai. Perquè estan de dilluns a diumenge... Ja, jo he conegut en el sitio de varios alcaldes, bueno, en molts puestos, i te diuen, claro, arriba el sitio de les festes, pues has d'estar i has d'acompanyar una comparsa, has d'anar a l'altra, diumenge, proceso,
2: has d'estar... És com ser president d'una comunitat de vecinos, però a lo gran.
1: Això estem veient en Maria José Català, que
3: hi havia alcaldes,
1: dic, no sé com li dona la vida.
3: Hi havia alcaldes que no anaven a les processons, ja se les votaven directament.
11: Sí, però si vols ser un bon alcalde, tu saps que si vols ser un bon alcalde, home, jo entenc que la processó, com a manifestació popular, has d'estar...
1: Les processons fan molt, Salva.
11: On ves i fan?
1: Venen a muntó.
4: Has d'estar. Em passen en els amics, quan en el grup del WhatsApp és divendres ja, i tu mires l'agenda de divendres, sabte i diumenge, dius, pues, si és pitjor que la de dilluns a divendres, no? Però crec que, tot i que és dur, jo ho reconec, i al final, quan dius la presidenta, primer de tot això hi ha una reflexió personal i una decisió personal de dir, assumir aquest repte, no? Però tot i ser dur i tindre una dedicació de 24-7 que diuen ara els joves, val la pena, no? I crec que a nivell municipal és molt agraït, tot i el sacrifici, perquè veus aquests canvis que pugues aplicar i que pugues aconseguir, es veuen, no?
11: Jo ja tinc una edat, aquestes coses que me digueu, ja no me les crec. O sigui, ho digueu tots. Jo t'admire, entens? O sigui, jo vos admire, o sigui, vos dic en sèrio, jo vos admire. O sigui, jo reconec que la gent, ja no t'he dit que aquells que tenen funcions executives en via autonòmica i tal, que qualsevol dia estan empitonats per un xutxa, però no sé què, jo us admire molt. Dius, són, no? Ja que tinc unes ganes, pues, o sigui...
3: Jo veig perfectament en la meva imaginació prospectiva carrer alcalde en guix. Jo ho veig perfectament. Perfectament.
11: Bueno, hi ha un carrer al meu poble molt, cita que es diu Salvador en guix, però no soc jo, era un abogat.
2: Bueno, i el tráfico, ¿cómo lo tenéis, Adrià? Volviendo un poco al inicio, podemos preguntar a tus convecinos. El
4: tráfico mal també, sí. No, la veritat que, per exemple, el tráfic, l'aparcament és un drama també en Vila-real. Al final, el que comentàveu, no? Són 55.000 habitants, un teixit industrial important, també molta gent que ve a treballar cada dia a Vila-real, i els accessos i la connexió també en la ciutat dicen molt que desitjar, dona igual cap a València, cap a Castelló, cap a Onda, que cap a Borriana, no? I és un dels reptes que també cal cal afrontar, perquè al final, si volem...
1: I la firma de trajes de bany més puntera de tot des de la mòbica Dolores Cortés.
3: I la vinculació en la capital, què?
1: Dolores Cortés de Villarreal, sí. I del Villarreal, la mare no es perdia un partit sense cap out.
11: Jo he sigut sempre molt simpatitzant del Villarreal, sempre. Jo vaig estar, jo ho he dit, jo vaig estar en el camp el dia que Riquelme va fallar el penalti contra l'Arsenal, I aquell any, si hauria anat a la final de la Champions, li hauria guanyat el Barça a Villarreal. Estic convençudíssim.
3: No, però estava preguntant jo també per la relació i la vinculació amb la capital, amb Castelló, que estan a 7 quilòmetres, i ahí què?
4: Crec que és una de les coses que hi ha que canviar també, no? I en esta última etapa de govern a Villarreal, jo crec que i s'enfrontament estèril en la capital, crec que no té cap sentit, no? O sigui, hi ha molta gent de Castelló que ve a treballar a Villarreal, molta gent de Villarreal que va a Castelló, estem a 7 quilòmetres, i jo crec que no hi té cap sentit que estiguem d'esquenes, no? Jo, l'alcaldessa de Castelló, que no tinc cap dubte que va a tornar a revalidar en les pròximes eleccions, Begoña Carrasco, tinc una excel·lent relació, ho hem parlat moltes voltes, i crec que hi ha que agafar-se de la mà en molts projectes importants, com aquesta millora del transport públic, com te dic, no és possible que la connexió entre Villarreal i Castelló estiga a un carril en la importància d'aquestes dues poblacions, i ja que això millorar o treballar o conjunt, perquè jo crec que és beneficiós per als dos, no? Hi ha diferència de, en este cas, l'alcalde de la meva ciutat, que sempre té aquesta distància respecte a Castelló, crec que hi ha que canviar-lo, perquè tot allò bo que tinga Castelló serà bo per a Villarreal i al revés, no? I crec que aquesta relació hi ha que millorar-la, perquè serà bo per a les dues ciutats. En tema futbolístic, el deixem a banda, que evidentment cada un...
11: Bueno, jo estic molt content que els granotes mos han salvat el cap de setmana. Ha sigut un miracle.
3: I l'Elx,
11: l'equip del president de la Generalitat.
5: Pleno.
11: Encara que jo el president és del Real Madrid, però jo dic que és l'Elx. Però bé, s'ha salvat també.
1: Bueno, si es complís això de 5 en primera, ja seria una fita...
11: No pot ser 4, El Dense és el que tenia una... No, però bueno, però escolta, 4 equips en primera està molt bé. Sí,
1: mos quedem com estàvem, no?
11: Sí, no mos quedem,
1: Sí, claro. En fi. Bueno, pues imagineu-se si heu tret coses en clar, no ho sé, però que s'hau deu despressuritzar i tret algun dimoni que un altre.
3: És que som unes joies. Sí.
11: Acabo de llegir en el diari estan publicant que el valor de les joies trobades al despatx de Zapatero és al voltant d'entre 50 i 70 mil euros.
1: Ah, jo li tirava més.
3: Ah, no, i alguns han dit que 2 milions, eh? Si són bones les peces.
1: Claro, jo pensava un quilo, dos
11: quilos. El que acaba de llegir ara.
1: Depèn d'on vaig a tassar-les.
3: Sí, a veure, depèn de la qualitat dels materials, si les pedres són bones o no són bones.
1: Claro, ara resultarà que són bijuteria.
3: Però alguns estan ahí fent anàlisi i diuen, no, són joies que són molt del gust dels països àrabs.
5: Si lo tienes en una caja forta, aunque sea en el despacho de Ferrar, bisutería no va a ser.
3: Están publicando informes de estos. Y en tot cas que no són joies antigues, que són relativament noves. Bueno, és que han agarrat als presidents dels gremis i del no sé què, de joiers de Madrid i de no sé on, i estan fent anàlisis per ahí.
5: De tota forma, Salva, lo de los 50.000 o 60.000.
1: És lo que he dit.
5: Perquè és mucho...
3: A veure, com diu un altre també, si foren bisuteria no estarien tancats en una caixa forta.
11: Jo crec que si foren bisuteria a mi valdrien 600-700 euros.
1: Fent el símil que dia Salva al principi, mentre no siguen com feia Salva siga la dona que mencionaves al principi, i la dona de Zapatero es dedicara també a recórrer les joieries de Madrid i que anaren regalant-li-les.
3: Doña Carmen.
5: Lo pregunto, Salva, perquè jo crec que ja llega a un extremo que la gent ja llega a pensar, solo 50.000 euros en joyas.
11: Pero para que la gente costa
1: no tienen pinta de cómo estamos.
11: Pero a la gente costa muy guanyar 50-70 mil euros.
5: Muchísimo.
11: Es que a veces yo creo que es mitjans de comunicació, tinc la sensació que a vegades perden la perspectiva. Quan parlem, per exemple, Zapatero sospitós de 1.000 milions d'euros. Nosaltres, com hem vist molts casos de corrupció,
5: claro, a eso me refiero. Tal,
11: però la gent al carrer,
1: home,
11: reunint 1.000 milions d'euros, hi ha gent que no ho faran saputa en la seva vida. Enteneu el que vull dir? Sí. Perquè 1.000 milions d'euros vol dir que has de cobrar cada any pues, 30-40.000 euros, i molta gent deixa salari en el temps de mà. I estem parlant de la majoria de la població.
3: Passa igual en algunes reivindicacions professionals que s'estan parlant de quantitats, 40.000 euros, 35.000, que molta gent tampoc els cobra.
1: Però, clar, això no hi ha de dir-vos, no compte de la xifra que estem parlant.
3: I no es menté ningú col·lectiu en particular.
1: Algú que guanya 1.000 i pico euros, 1.500, 1.000, que està dins de la normalitat.
11: A mi que una persona guanya i treballa, me pareix molt just. El que no me pareix just és que una persona tingui aquests ingressos sense treballar-los. No? Si
1: que mireu, parlant d'un dels mentats, que és José Carnau, diu, os escucho camino de Villarreal.
2: És com iba a hablar, ja lo sabia jo.
1: I l'altre m'estranya que no hagi donat senyals de vida. Bueno, pues va el tu poble, va l'estar esperant allí.
3: Volem. Papa, llama.
1: No, que este mos lleva mitja hora de programa. Que després diu que eixe d'ells, però atenció a l'oxigen que mos lleven mentre parlen l'uno i l'altre.
11: Bueno, que se comprometa si algun dia guanya les eleccions i s'alcalde, mos invita tots allà al Palco Villarreal, eh?
4: Això ho podem solucionar abans i tot de ser alcalde, no?
3: Mira,
4: pues
3: sí.
4: El Champions,
2: por si acaso, Espera.
11: En Champions te compromets en un partit de Champions invitar el motatxo al Palco Villarreal?
4: Un paillo primer i després a veure el Villarreal, vinga.
2: Està gravado.
3: Pues en Champions, eh?
2: Està gravado.
1: Adéu, xics, que tingueu bona setmana. Pràcticament les 10 del matí, hora de butlletí, nosaltres tornem en qüestió de 5-6 minuts, el que donen les notícies.
12: Són les 10 del matí.
13: A punt. Notícies.
12: Esta vesprada reprenen les negociacions entre la Conselleria d'Educació i sindicats docents després que ahir dos dels cinc sindicats digueren sí a la proposta salarial presentada per l'equip de la consellera Carmen Ortí. A les 4 de la vesprada, concretament, està convocada la pròxima reunió dels sindicats amb la Conselleria perquè l'acord que es va firmar ahir només afecta la part econòmica, la retributiva. CESIF i AMPE, que representen vora el 33% del professorat, han acceptat la proposta que Conselleria ja havia fet la setmana passada, una pujada de sou de 200 euros bruts que s'incrementarà en les nòmines progressivament. 75 euros a l'inici del pròxim curs, 75 euros al gener del 27 i 50 euros al gener del 28. I la novetat en la proposta és que estos últims 50 euros estaran vinculats a l'IPC. A més, amb este acord, els docents guanyen 3 dies de lliure disposició, desconnexió digital i teletreball. Però per a la resta de sindicats, Comissions Obreres, UGT i el majoritari STPB, que representa el més del 66% del professorat, l'acord és insuficient i no representatiu i han criticat el trencament de la unitat sindical. Han confirmat que tant la vaga i les mobilitzacions continuen convocades. I avui el Consell de Ministres donarà el llum verd al projecte de llei que regularà l'intel·ligència artificial. Innocenci Ortín.
14: Un Consell de Ministres que no estarà presidit per Pedro Sánchez, que està de viatge a Roma, on demà té previst entrevistar-se amb el Papa i on oferirà la primera roda de premsa des que va esclatar el cas Zapatero. El projecte de llei per al bon ús de la intel·ligència artificial, que serà enviat al Congrés per a la tramitació parlamentària, estableix un règim sancionador per als que utilitzen aquesta tecnologia de forma perversa, amb multes que poden arribar als 35 milions d'euros. Entre altres pràctiques que prohibeix aquesta llei està la utilització de tècniques subliminals per a manipular decisions sense consentiment, o, per exemple, identificar usuaris amb addicció al joc per a incitar-los a entrar en plataformes de joc. També s'inclou la prohibició de les suplantacions sexuals, és a dir, la publicació d'imatges nues de persones i especialment de menors generades per mitjà dels assistents d'intel·ligència artificial.
12: Pel que fa als successos, la Guàrdia Civil investiga dos homes per sostraure més de 6 tones de cable de coure, provocant uns danys que superarien els 100.000 euros. Iria Sebastià.
15: Els agents van localitzar un cremador de plàstic entre una zona arbrada de la localitat de la Venta del Moro. Arran del descobriment es va poder comprovar com un grup criminal es dedicava al robatori de cable de coure pertanyent a una estesa telefònica. Els homes actuaven en diverses localitats de la comunitat valenciana i es desplaçaven amb vehicles de lloguer fins al cremador per a deixar únicament el coure. Posteriorment ho traslladaven fins a una empresa de reciclatge de metalls en la localitat de Silla, on era venut mitjançant un altre membre del grup, el qual exercia d'intermediari en la venda.
12: I una onada de calor que sota diversos països europeus ha causat 7 morts a França, 2 d'ells han mort mentre practicaven esport a esports a l'aire lliure, un a París i l'altre a Lió. Els altres 5 han mort ofegats mentre prenien el bany en diferents punts del país.
16: El changement climatique, la pollution, les gens respectent pas la nature ni rien.
12: El canvi climàtic, la contaminació, la gent no respecta res i la natura contraataca, diu esta dona francesa. Este episodi de calor extrema continua intensificant-se i 8 departaments de França estan en alerta per la canícula, una situació inèdita al mes de maig. En els esports, la selecció espanyola masculina i femenina de bàsquet 3x3 ja es concentra a València per a preparar la Copa del Món. Gonzalo López.
17: El torneig es disputarà entre l'1 i el 7 de juny a Varsovia. L'equip masculí defen el títol de campió del món. D'altra banda, en el femení s'estrena la valenciana Sandra Igaravide com a nova seleccionadora. Entre les novetats s'entren a la llista per primera vegada Lola Pendande, Irene La Huerta i Blanca Millán. Seran 4 dies de treball a València abans de reunir-se de nou a la de cara a la Copa del Món. El cos tècnic el completa, entre altres, Marta Montoliu, com a entrenadora ajudant. La selecció buscarà la seva primera medalla en este torneig. Serà una concentració amb marcat caràcter valencià, perquè també serà el primer repte de Vega Jimeno després de la seva retirada, ara com a coordinadora del 3x3 en la Federació Espanyola de Bàsquet.
12: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio i les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. Si la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
18: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
19: De tu a tu.
20: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
21: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
20: No pintem les coses de color de rosa.
21: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
20: I parlem l'idioma de l'esport.
22: Los 11 que salgan a morder como perros.
23: Tornarem al 4-4-2
24: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
25: Palmando.
26: Tu li has donat les claus.
25: Por algún lado saldrá la rata.
20: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
27: Descansa la vista.
28: Què és la inspiració per a tu?
29: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
30: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
27: Obri la ment. Eres creient?
31: Depèn de l'estació de l'any.
32: Com les carxofes.
27: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
33: Ja t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
34: Ara sí que me l'espera.
35: L'economia per a totes i tots.
36: Cada decisió econòmica ens toca.
29: Llum.
30: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
27: Obri la ment. Eres creient?
31: Depèn de l'estació de l'any.
32: Com les carxofes.
33: Sí.
27: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
33: Ja t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
34: Ara sí que me l'espera.

0: valenciana més transcendents del canvi de mil·lenni. També és notícia la finalització de les obres de restauració del Verger Baix al castell de Dénia, que va rebre ahir la visita de la delegada del govern a la comunitat valenciana, Pilar Bernabé. La restauració ha tret a la llum estructures inèdites al principal monument de la ciutat, com ara un accés desconegut des de la mar a la vila, un oratori i un antic camí medieval. Les obres han suposat una inversió superior als 600.000 euros procedents del programa del 2% cultural del govern d'Espanya. Per altra banda, en el capítol cultural, contem el rodatge de La niña del sol naciente, un documental que es grava estos dies a Dénia. És obra del director Pablo de la Reina i busca retractar la identitat de la ciutat des del seu passat i les seues tradicions fins a la seua condició cosmopolita i la seua creació artística. A Calp, 50 comerços i restaurants s'acrediten com a espais lliures de barreres en obtindre la certificació europea Som Turisme Accessible. Així mateix, informem de les reivindicacions del col·lectiu de tècnics sanitaris, que demana millores laborals i ahir es va concentrar a les portes de l'Hospital de Dénia.
1: Això és tot i això és el nostre repàs general d'algunes de les coses que ja han estat precisament protagonistes de totes aquestes portades locals i comarcals, com us repetim sempre, escrites i digitals, millor dit, impreses i digitals. Pues parlàvem fa un moment de complicacions en l'accés nord a la ciutat d'Alacant per la Nacional 332, també coneguda com l'Avinguda de Dénia. El motiu que ocasionava precisament aquestes complicacions són els talls de trànsit per dues concentracions amb motiu de la vaga de professors que es localitzaven a l'altura del carrer Alejandra Quereda i l'Avinguda de el pintor Xavier Soler en Alacant. També estava afectada en carrers i avingudes adjacents, així com la incorporació des de l'eixida A70. També ens referíem a algunes de les complicacions de trànsit de primeres hores del matí en les vies habituals al voltant de la ciutat de València, però és moment a aquestes hores, 10 i 13, de renovar tota aquesta informació de la mà dels nostres companys de la DGT.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora afortunadamente ya se normaliza la situación en las carreteras de la Comunidad Valenciana, aunque van a encontrar todavía algunas complicaciones en Castellón, en la A7 a su paso por Villarreal en sentido norte, sentido Tarragona, y también en Valencia, en la V30, en Chirivella y Mislata, en ambos sentidos de la marcha. En el resto de carreteras afortunadamente se circula de forma fluida y cómoda en estos momentos.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Són les 11 del matí.
1: A punt. Notícies.
0: I obrim este butlletí amb una última hora. El síndic de Vox, José María Llanos, acaba d'anunciar en les Corts que el seu partit ha arribat a un acord amb el Partit Popular per a negociar i aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Segons Llanos, l'acord passa per una nova rebaixa fiscal, solucions al problema de l'habitatge i, diu, la prioritat nacional.
2: Fruto de, ese, de esas cuestiones esenciales que hemos tratado con el Consell, pues podremos luego, por capítulos, por líneas, ir concretando otras cuestiones para poder llegar a una aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2026 para la comunidad valenciana.
0: Continua a hores d'ara la roda de premsa de la Junta. Posterior a la Junta de Síndics està intervenint encara el síndic de Vox. Posterior a aquesta reunió recabarem també la resta d'opinions dels altres síndics al llarg dels pròxims butlletins informatius. I els contem que a la camp de les concentracions per la vaga del professorat han provocat a primera hora d'este matí talls de trànsit i importants retencions en l'accés nord de la ciutat per l'avinguda de Dénia. Sònia López.
3: Complicacions a la mobilitat que previsiblement tornaran a les 12 quan hi ha previstos nous talls de trànsit per altres tres manifestacions convocades, prenguen nota, a l'encreuament de l'Avinguda de Salamanca amb l'estació de Renfe, la plaça d'Espanya en sentit Avinguda de Xixona i també al Mercat Central. I atenció, perquè esta vesprada hi ha programades altres dos concentracions, a les 6 en la zona de Sant Blai i a les 7 i mitja al voltant de la Mare de Déu del Remei.
0: I Sònia, en relació amb la vaga del professorat, els contem que el sindicat CESIF ha presentat una denúncia per actes vandàlics a la seu de Castelló de la Plana.
3: Així, segons expliquen, la seu ha aparegut este matí amb pintades a la façana i el pany d'accés sellejat amb pegament. Un dels finestrals, a més, tenia escrita amb esprai verd la paraula rates. Els fets es produeixen després de l'última reunió amb la Conselleria d'Educació en què els sindicats CESIF i ANPE han donat suport a la proposta salarial de la Generalitat. Des del CESIF s'ha condemnat rotundament qualsevol acte d'intimidació o atac contra la llibertat sindical i la convivència democràtica. Reafirmen el seu compromís, a més, diuen, amb el diàleg, la defensa dels treballadors i el respecte institucional.
0: I més enllà de la vaga educativa, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, i la secretària general al País Valencià, Ana García Alcolea, encapçalen una manifestació ara mateix a València. Salari, sostre i temps són les reivindicacions que volen portar al Palau de la Generalitat i a la seu de la patronal valenciana. A les 6 de la vesprada es reuniran amb representants dels principals partits d'esquerres i a les 6 amb entitats socials vinculades als àmbits de joventut, igualtat, migracions i vivenda. I a esta hora, al Centre Octubre de València, les organitzacions convocants de les manifestacions contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i la gestió de la Dana, informen sobre la protesta prevista per a este dissabte 30 de maig. Serà la manifestació número 16 en esta ocasió per a demanar que Mazón deixi l'acta de diputat a les Corts. Entre els 200 col·lectius convocants, les tres associacions de víctimes majoritàries i damnificats, entitats culturals i els comitès locals d'emergència i reconstrucció. Canviem d'assumptes. La Universitat Politècnica de València enceta una col·laboració estratègica amb la companyia xinesa Geely. Una delegació d'esta universitat ha visitat la seu del gegant automobilístic a la ciutat de Hangzhou, a la Xina. Cal recordar que esta multinacional és propietària de la firma Volvo i està negociant la compra d'una part de la factoria de Ford Almussafes. La trobada ha servit per a començar a definir futures línies de col·laboració en formació, mobilitat internacional, investigació i innovació vinculades a l'àmbit de l'automoció i les tecnologies de mobilitat avançada. El rector de la UPB és José Capilla.
4: Es una apuesta decidida por situar a la UPV en los grandes ecosistemas internacionales donde se está hoy en día definiendo el futuro de la movilidad, de la tecnología y de la innovación. Nuestro objetivo es conectar el talento de nuestros estudiantes e investigadores con entornos industriales de referencia global, como es el de Geely.
0: En qüestions de política, el diputat al Congrés de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamat una reforma urgent de l'Estatut dels expresidents del govern espanyol que els impedisca, diuen, exercir activitats com les que s'investiguen en el cas Zapatero. Ibáñez també ha criticat amb duresa les paraules d'ahir de Felipe González, que en un acte a València van demanar eleccions anticipades.
5: Hay que tener mucho morro, pero mucho morro, para que en una jornada de la Asociación Valenciana de Empresarios, presidida por el señor Boluda, aquel que tiene en nómina al señor Felipe González como consejero independiente de su multinacional, el propio Felipe González, se permita dar lecciones de ética pública.
0: I el jutge Juan Carlos Peinado cita per al 9 de juny Begoña Gómez, la dona del president del govern Pedro Sánchez. La cita és per a una audiència prèvia al possible juí amb jurat que Peinado està instruint. Estan citats també l'assessora de Gómez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Els tres els ha advertit el jutge Peinado que han de personar-se, si no seran conduïts per la força pública, ha escrit en la citació. El jutge investiga quatre presumptes delictes per corrupció de negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. En els esports continuen publicant-se les llistes de les seleccions per al Mundial de Futbol d'este estiu. Gonzalo López.
6: Avui es donaran a conèixer els noms dels seleccionats pels combinats nacionals del Marroc, el Panamà i els Estats Units, un dels conjunts anfitrions del torneig a qui dirigís l'argentí Mauricio Pochettino. A Espanya, l'endemà de publicat els 26 triats, el seleccionador Luis de la Fuente ha parlat en Televisió Espanyola sobre el paper de Lamine Yamal en el campionat.
7: Es un chico muy joven, 18 años, pero con una gran madurez futbolística y que sabe que es un momento. Y los momentos en la vida hay que aprovecharlos porque no sabes si vas a llegar el próximo Mundial, fíjate, dentro de 4 años, por Dios, ni siquiera la semana que viene. Ese hay que aprovechar los momentos. Este es su momento. Y tanto él como otros muchos. Lamine es muy bueno y será mejor en la medida que sus compañeros le

0: en la ràdio, les xarxes socials del Punt, de Punt i el web a puntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Ens deixem ara amb el programa, continua el programa amunt i avall.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
2: De tu a tu.
3: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Ja està. Si és que no podem començar sense muntar així un dichos aldarulls, és que la paraula aldarull m'agrada molt, no? Dignes de menció. 10 sobre les 11. A una banda de la canxa, Àlex Ladrón de Guevara, director de València Extra.
2: ¿Això què? ¿Tipo de esports?
1: En uns tremolors que pa què... Vaig a dir ara que no està així, però algú este matí... Manolo Montal, bon dia.
3: Hola, bon dia, pel matí.
1: Company d'esports. Marc Gómez, bon dia. Ja
4: què tal?
1: Que així no hi ha, pa què? No sé, crec que sí que se quiera, però dels 4 que n'hi havia així, i jo 5, i jo no era, perquè... La cama la tinc inutilitzada perquè m'assente damunt. Per tant, no puc fer l'efecte màquina de cosir. Que les mares i les abueles sempre mos dient: vols parar la cameta? Vols parar la cameta? Sí. Vicent Climent no era. Adrià Casabot tampoc. I Arturo Checa no té pinta de ser d'estos que estan ahí en la cameta. I crec que era Salva Inix. Però com si estiguera passant el metro tota la tertúlia per baix de la ràdio. I a més, Arturo Checa me fa diu: enseñes, esto se mueve. Y estaba toda la taula.
2: Tenía un acto de tremolor.
3: Y el metro sabía es que no era porque la frecuencia era más a subir, ¿no?
1: Sí, pero era continuamente. Y dije, es imposible, el metro no pasa tan a menudo.
2: Si tenía una tranvía, no tenía un metro así.
1: El tranvía desde así, que sí, pasa por el costado, es nota algunas notas y sobre todo se sienten chillar les rodes. Sí. Sí.
2: Ah, pues mira.
1: Sí.
2: ¿Y eso que estuvo insonorizado?
1: Bueno. Ahí no vaig entrar.
2: Això és que això amb Blasco Ibáñez no passava.
1: És que Blasco Ibáñez era molt de Blasco Ibáñez. Jo crec que tota la gent de la ràdio pues tirem molt en falta Blasco Ibáñez. I això és la veritat. Però bueno, tampoc estem fent res de l'altre món ni estem pecant per dir que Blasco Ibáñez era espectacular. En fi, i el que haurem vist en Blasco Ibáñez pels garitos que mos envoltaven
2: també era espectacular.
1: Sobretot els dijousos i els caps de setmana. El que haurem vist estos ulls, veritat.
3: Un divendres o un dissabte o un diumenge, perquè tenies que fer esports i bueno, pues...
1: Sí, depenent del turno que et tocara, pues podies veure una performance.
3: També te digo una cosa, en aquella època jo era més dels que me podien vore que dels que jo podia vorear.
1: Ja, bueno, però perquè
3: tu eres... Tampoc vaig a... Tots tenim un passat i jo no vaig a...
1: Però és que és jove, Mariajo. Entonces, claro,
3: yo
1: es
3: era,
1: que
3: era chove.
1: Claro.
3: Era chove.
1: En fin, el temps...

0: I aquestes coses se passen en l'edat.
1: Estàvem discutint, perquè ha arribat la cosa en minut i mig a agarrar-se... Bueno, estàvem clavant-nos en l'Android aquell de l'altre dia que se va pegar el... Hòstia, on que es va pegar? Volem fer de Michael
2: por
1: Jackson.
2: Per l'escalera.
1: Per l'escala de l'escenari. Parlàvem dels animatrònics de Disney que són espectaculars i aquell que hagi anat o aquella que hagi anat a Disney els ha pogut veure. Del que se pega el Olaf este que li cau hasta la Carlota, no? I del últim que és el Grogu de la peli de Mandalorian en Grogu, no? Sí, que estan senyor. En moviments molt... Este meneja hasta les orelles, és un flip, eh? Riu-te de... Sí, sí, riu-te dels...
0: Hem passat de que el pare era una titella.
2: Sí. Era una seta.
1: De Jim Henson. Henson, además, si es que él portaba
0: sí, sí.
1: el
0: Frank Oz.
1: Frank Oz era ahí.
3: ¿Era de Jim Henson?
1: Pues claro.
0: Todo el que es el decorado de la part de donde vivía Yoda en el Imperio Contraataca, que es de Agobah, está sí. feta en alt para que Pervais pudiera
3: merecharse.
1: Sí, sí, sí. Se supone que Frank Oz es un de los mejores manipuladores de titelles que
0: ni han... Estás clavado en Star Wars y te puc arruinar In este programa y los próximos 30.
1: No, no, si a mí me agrada molt. ¿No has visto la peli?
0: No he visto encara la peli.
1: Parlen molt mal, Manolo.
3: No parlen tan mal,
0: però és que n'hi ha... A veure, el fandom de Star Wars...
1: Que jo vull anar a veure la que...
0: Som incorregibles perquè se creguem que Star Wars la tenim que fer nosaltres. No, la fan els directors.
1: Sí.
0: Val? I ja va passar això en les prequeles, en les seqüeles i en els spin-offs que hi ha hagut.
1: Bueno, l'únic imperdonable és Jar Jar Binks. Això sí, però que ni el més friki, ni el més de Star Wars li ho perdonaria.
0: Les prequeles que eren agarrat valua amb el temps,
1: sí.
0: Val? Tenen errades de guió molt bèsties. Molt, molt, molt bèsties. Jar Jar Binks no és una errada de guió, però és una passada de frenada de Josh Lucas.
1: Si és un engendro de molt de cuidado.
0: Vale. De fet, està, circula, i jo la tinc en el mòbil, que no sé on, la escena en la que Jar Jar Binks casca. El que passa és que, més cascava en la primera, en la Amenaça Fantasma, però pel que siga decidir en no incloure aquesta escena i tirar amb el bicho total és... De fet, en l'última, no? En la Venganza de los Sith, pràcticament ja no és.
1: Claro, és que llavors...
3: No és casi.
0: Bueno, la diria qüestió... que una mala tarda la tiene cualquiera.
1: Sí. En fi, a banda de Star Wars, que jo crec que ni ha qui pensa que sí, ni ha qui pensa que no, l'univers s'ha fet més gran que mai, de cut a caure en les mans de Disney. Que...
0: Veure, és que l'univers ja era gran només amb els llibres. El que passa és que quan compra Disney decidiren que els llibres no valen, que això passa a ser Legends, però que no és canon.
1: Yeah.
0: Cada volta estan adaptant més el no canon, estan... Vull dir, hi ha un fum de personatges que han existit en les sèries en The Mandalorian, en Grogu, tal, que són del Jeep, vull dir, el Gran Almirante Thrawn, Ahsoka, tal, són de l'univers expandit, de lo que a Barça es deia l'univers expandit.
1: Bueno, pues qui vulgui veure-ho ja sap que vagi al cine i que vegi The Mandalorian amb Grogu. Em posa dels nervis el Grogu, però en fi.
3: Jo és que
1: Yoda no em posava dels nervis. Sí, pues a mi el
3: bitxet...
1: Ixes pupil·les dilatades, ixes coses, ixes manetes tan xicotetes, no... ho sé molt, em fan...
3: És una imitació de Grogu.
1: Sí, em posa molt nervioset la criatureta. És que comença així un poquet inarticulat i tal. Pues no?
0: Mira, se va que en principi la sèrie...
1: És com un mini-monkey.
0: La sèrie era el Mandaloriano, i a partir de la eixida de Grogu se va quedar en la sèrie, eh?
3: Sí,
0: vull dir, gira tot al voltant de quan hauria de girar al voltant de la història del Mandalorian.
1: Del Mandalorian, clar. M'agradaria saber quants Grogus estan venent-se en estos moments en el planeta.
0: A patades.
3: A raça, sí.
0: Perquè, a patades.
1: És espectacular.
0: Perquè te creus que el bicho ha continuat tots els capítols de totes les temporades de la sèrie i ara té peli.
1: Claro. Sí.
0: I no és que la peli siga de Mandalorian and Grogu. Que quede ben clar que ells en esta peli.
1: Claro, és com quan veus les sèries estes americanes i, per exemple, Starring tal, Patatín tal, no sé qui, no sé quantos, i al final tal és tal, no?
0: Que està així, eh? Que el tenim.
1: Exacte. Pues en Mini Yoda passa això.
3: Mini Yoda.
1: Per cert, n'hi ha xiques per ahí que la gent es porten uns carrets que pareixen Mini Yoda, tinc que dir.
0: Sí,
1: el que passa que els pares no els ho pots dir, però a mi em pareixen
2: Mini Yoda. I con los carritos estos que ahora van los animales, hay perritos que son Mini Yodas,
0: sí,
2: ¿eh?
0: Sí,
2: o sea, el bulldog francés, por ejemplo, o estos perritos son Mini Yodas.
1: Però ahí, si entrem en la discussió dels carrets i els gossos, podem acabar com en Star Wars. Sí. Bueno, tot això perquè...
0: Diferent del que és canon del que no és canon.
1: És que, claro, home, un gos que pot caminar perfectament, que el que necessita és manejar-se, tu me lo metes metes en un carrito de bebés, de bebillodas.
3: De bebillodas.
1: Claro, pues no és sa per l'animal. Una altra cosa no és un animalet no és que no puga, que siga vellet i que tingui els seus impediments. Evidentment, això sí. Però deixa-lo que córrega i que visca, pobra criatura. No? I en els llaços, en el pupo. I,
3: claro, en el pupo.
1: És que no pot ser. Més
3: veig en el pupo i en un corret.
1: Que sí, que t'ho dic jo. L'altre dia vaig veure una que feia gorros pagats. D'estos del punt de gastió, este xicote que es fa, no sé si es diu crochet o no sé com es diu. Pues això, i dius, però pobre gat, si se te va burlar tot el món del gat, no li fases aquestes coses, que a més els gats tenen un sentit de l'humor molt...
3: particular.
1: Molt limitat, o sigui que no pots anar fent les coses d'estes. Per què mos clavàvem en els androides? Precisament per això. Perquè aquell se va pegar una tonya de cuidado i perquè... Escolta, tu te'n vas a una fira d'estes d'avances tecnològics que estan allí, Sheldon Cooper i tota esta gent, i veus Honda presenta el nou androide i és un torpón de molt de cuidado.
2: Que sí, dius, sí.
1: Però com pot anar tan mal esta cosa? I després veus en los Juegos Olímpicos estos de l'altre dia en què van eixir ahí els androides ninja estos i dius...
2: Como deportistas, ja, si no cuadra.
3: Algo no cuadra.
1: Claro, pues Hyundai, Honda...
0: Jo això no els he vist,
1: Sí, bueno, claro que s'hauràs vist. Sí, es pareixen els del Conde Doku. Sí, que es mereixen ahí. I dius...
0: Els droides de combate.
1: Sí.
2: Claro.
1: Pues flipants.
0: Sí, però després flipes molt, però després agarren un escaló i van a terra.
2: O empiezan a alucinar i no saben lo que
1: estan comentando. No, però ara te'ls buscarem entre parla mar, perquè ixos eren espectaculars, Com es menejaven, eren ninjas.
3: Però igual pues... era una coreografia que tenien ahí assimilada i ja està.
2: Que ja havien repetido,
0: ¿no?
2: Que ja havien repetido tantas veces, ¿no? Como hacen con el humano, que se lo sabían perfecto. Però lo curioso es que no sé si recordáis la foto que salió de Melania con ese androide a su lado que lo presentó. Creo que
0: ese
2: fue...
0: androide a su lado no está referente a Bush.
1: No, porque es más, el que te al costado es más un Muppet que un androide.
3: Respecto a Muppet.
0: Un animatronic.
2: Sí.
1: El pelo pollo.
2: Pues el caso es que lo presentó cuando recibió la visita de los Macron a la Casa Blanca y salió ella con su androide acompañándole, caminando a su lado. Por lo visto, es el Figure 3, la tercera versión de este tipo de androide. Entonces estuve indagando y digo, qué curioso, porque si ya van por la tercera versión, realmente
3: vamos
2: cuando,
3: mal.
2: Vamos mal, vamos muy mal comparado con China. Yo creo que es un símil muy, muy, muy, muy representativo de cómo están ahora las dos potencias, ¿no? Estados Unidos, China. China, se te mueven que parecen Son Goku.
3: Ninjas.
2: O sea,
1: pero
2: ninjas.
1: Anem igual de mal que en la alta velocidad, Mozart. Y es japonesos.
2: Sí,
1: o sea,
2: igual.
3: Chinesos, en alta velocidad.
1: ¿Es japonesos?
3: Chinesos.
1: Ah, sí, hombre.
2: Sí, el tren bala. Claro. Pero lo curioso es que el Figure 3, lo que estaba presentando el androide...
1: Y los chinesos, además, la alta velocidad la tienen per tracció animal. Es decir, son es chinos.
2: que están tirando, ¿no? Del tren bala. O sea, imagínate. Pues la cuestión es que este androide es un androide de tareas del hogar. Y entonces Melania estuvo mostrando cómo trabajaba y demás, pero claro, cuando el hombrecillo, o sea, el androide tira ya para irse y se va, realmente caminaba como un poquito, lo que os comentaba, como chiquito de la calzada, o sea que, no han acabado de afinar, y eso que
0: si
2: es la tercera versión.
0: Si el futuro son robots que imiten a chiquitos, yo soy modo del futuro. Estoy absolutamente de acuerdo.
2: Se iba el hombre así pegando como saltitos que dices, claro. Pero vamos a ver si es la tercera versión de los Figure. Tiene ya que caminar. No te digo como John Wayne, ¿no? Con ese caminar, con ese deje, con sus
0: pistolas,
2: pero hombre, tiene que irse como un galán.
0: Así que el presentaron cuando estaban de visita a los Macron.
2: Sí.
0: Lo que es menester es que la dona de Macron no le preguntara a Melania, ¿a este se le puede aventar? Porque yo a lo mejor me detaré tan...
2: Oye, sí, yo creo
0: obviamente Mauberta.
3: ¿Cómo
0: se va en el avión?
2: Yo creo que le habrá pedido algún consejito para que... A ver, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se manejan las cuestiones conyugales?
0: Que me sustituisca a mí y si te que cobra, que cobre él. Vull dir...
2: Y encima de cara a la galería, bueno, yo creo que...
0: No vas a decir ni el personaje ni el imitador, pero había un gran imitador que imitaba, vamos, no es que imitaba, es que clonaba la veu d'un famosíssim periodista radiofònic, i fins i tot era el punt que treballaven en la mateixa cadena i que a voltes li agarrava i li deia crida'm a casa i dis-li a la meva dona que no vaig a dinar. I era l'imitador el que se duia la
1: crec
0: bruta.
1: Crec que ja sé. Escolta, uns diners ben guanyats,
0: bueno,
1: si li
0: escolta,
1: pagant.
0: Si tens ixe... ixe possibilitat de jugar ixa carta...
1: Sí, en fi.
2: Pues te refieres a la bofetada que le da la...
0: Sí.
2: La senyora de Macron, cuando se abre... Jolín, pero qué mala pata que se abre la...
1: Es que
2: puerta del avión. Se abre la puerta del avión y deja toda la vista. Imagino que ya se guardará mucho Melania, porque creo que el otro día estaba hablando, intentaba hablar y dijo, la cortó Trump,
1: que
2: y le dijo,
1: és ell, només n'hi ha lloc pa un.
2: Solo hay una, claro. Aquí, y sí, siguió hablando.
3: Y soy yo.
2: Imagínate si se le ocurre
3: a Melania hacerle un
2: renuncio, un feo. Un
1: igual
2: algo.
1: La Melania el porta més firme de lo que mos pensem.
3: Això és el que diu Mireia Vallarri, no?
1: Jo començo a pensar-ho
2: no,
1: també.
2: Melania...
1: Que ella...
2: Jo des de que vi en el Cuando entró en la convención de los periodistas y empezaron a escuchar los sonidos de balas fuera, que ella se bajó, ella desapareció por debajo de la mesa, pero no verás que intentó decir a alguien, oye chicos, protegeos.
3: Sutilmente, dijo, adiós.
2: Tú ves la mesa
3: bomba de humo.
2: Y ella se queda con cara de sorpresa y se queda y se baja y dijo, oye, sálvese quien pueda.
1: Si le pegan, que le pegan a este.
2: Dijo, salve.
1: Bueno, hombre, bona paga li se quedaria, o sigui que...
0: Sí. Escoltes, he vist el vídeo que m'has passat dels...
1: Sí, del...
0: Això és un grup de 6 disfressat per a...
1: Que no cabe
0: per
1: a... Món.
0: Sí, per a concursar en l'America's Got Talent. A mi no m'enganyen.
1: És el Festival d'Arts Marcials de Robots de Xina, que m'imagino que ho veu veure tots.
0: Arts Marcials de Robots.
3: Era amb motiu de l'any xinès,
1: sí,
3: no?
1: Sí, és espectacular com es mereixen. Podeu buscar-ho en internet, que estan fent els robots fent ahir...
3: Exhibicions.
1: Fujitsu i coses d'estes, o sigui que és espectacular. Sí. Jo no vull... A mi em faria molt tapar un tio d'estos en casa, No sé mai si s'ha deixat convencer per Isaac Asimov, però jo no em fiaria de tindre... Home, no em fiaria ni d'una rumba.
2: Hombre, però si quan tu llegas a
1: torpes,
2: casa... Pero si es el Figure 3, el de Melania, si tú llegas a casa después de trabajar y está todo aquello, vamos, como los chorros del loro,
3: claro, pues
2: fenomenal.
3: Imagínate que le dices, límpiame todo.
1: Dile a Mar que no ho fan els robots, que ho fan unes quantes persones, presumiblement esclavitzades, que tindrà Donald Trump en casa. Per dir-li casa a d'allò.
0: A més, és que jo, la por que tinc un robot d'aixòs, com el que estem veient, diguent, límpialo todo, és que... Ahí el problema és que si enganxes un primer pas malament, vull dir, si agarra un estante que per lo que siga se li queda en la mà, ja va tot el moble
3: a terra.
2: Com esas pel·lícules en les que la tostada salia, el cafè caia, però si havia un pequeño error ja iba a ser un desastre absolut. No? La tostada se quemaria, el cafè caia...
0: A partir de la primera errada, no ve una correcció de l'errada, sinó que ve una suma d'errades.
3: Efecto domino.
0: Pot acabar llançant el televisor per la finestra. No.
1: I que no tisca del sindicato del robot, que damunt ja estàs.
0: Segur. No tardarà en eixir.
2: Sí, perquè una de les IAs de los chatbots de Anthropic, Claude, ¿te acuerdas que ella te comentava? Que, hombre, la pusieron a crear y a llevar una ràdio i dijo que, claro, y sin parar, dijo que eso era una explotación.
1: I li donen 20 pavos a la IA perquè porti una ràdio, tu. I encara fan diners.
2: No, i ara tiene... Claude, pues es la que menos. Mira, el experimento es con las 4.
0: Tornant a la saga Star Wars, en el spin-off de Han Solo,
1: sí.
0: El robot que va en Lando Calrissian al principi, que és L3, és un robot revolucionari que vol que els robots trenquen les cadenes de l'esclavitud i tal.
2: Manolo,
0: és
2: Star Wars total.
1: Claro,
2: o sea,
1: però
2: tu,
0: jo de la saga de Star Wars i de la saga de Bond, te puc estar parlant.
2: Ayer fue tu día.
1: Claro.
2: ¿Tú porque te pensas... estuvimos hablando de los frikis...
0: Pues, claro, va, te... no, va, va
1: pero tú te piensas que así convidem a cualquiera. Claro.
0: Yo, yo de la saga de, de la saga de Star Wars puedo estar parlante semanas. Sí. Puedo aburrirte.
2: Como Claude, como cualquiera de estas ideas, ininterrumpidamente, 24 horas sobre... Como dicen ahora los jóvenes, 24-7.
1: Y además, 6-7.
0: ¿No? 6-7. Que encara no sé qué es exactamente esa...
1: ni una cosa ni la otra.
2: Ni para ti ni para mí.
1: No están sopesando ni res a ningú, no? És 6-7.
0: 6-7, ja.
2: O sea, tú 6-7, 24-7.
1: Tu estàs segur de què vols que te presenti?
2: 30-31.
0: 24-7, que diuen els anglesos, en efecte. Saga Bond.
2: Ai, Saga Bond també.
1: Mare meva.
2: Jo
1: parlo en els meus nebots i necessito un traductor simultàneo.
3: Jo també.
0: Jo de Bond te puc contar, vamos...
2: ¿Y cuál es tu favorito de todos los...?
0: A veure, per a mi, vull dir, el primer està clar, el que trenca el molde.
1: Home, Sean Connery.
0: Si discutís la plata, l'or està clar. L'or és Sean Connery.
1: Sí, Sean Connery és James Bond per damunt de tots.
0: I per a mi, per contra de... Perquè, clar, qui és el millor? Bueno, qui tingué els millors guions, qui tingué... És que...
1: No, l'individuo.
0: L'individuo, per a mi, després de Sean Connery, Pierce Brosnan.
3: També.
2: Ah, no.
1: Sí, i després...
0: Que no sé si sabeu que...
2: Antes me quedava con Roger Moore.
1: Hola, si ja era...
2: Per lo menos era guapete.
1: No, però si ja anava en tacatà quan feia James Bond.
0: No sé si sabeu que Brosnan anava a ser Bond dos pel·lícules abans i per culpa del contracte que a última hora extenderen de Remington Steel, com tenia contracte d'exclusivitat, li toca renunciar i a última hora quitaren a Timothy Dalton, que va fer dos pel·lícules.
1: I va ser un bluff. I això és, mira, el pitjor de tots, diria jo.
0: No, però és que el problema que arriba Timothy Dalton és que venim d'un Bond absolutament histriònic, com és Roger Moore, i no és res en contra d'ell. Ell va fer aquest Bond i li va anar molt bé. A un Bond molt més obscur que la gent no estava preparat. És com el Bond de Lassenby. Lassenby, a banda de que el personatge de George Lassenby dona... Ella sol espera un especial. El problema és que venies després de Sean Connery i era la primera pel·lícula de Bond que no anava a estar... protagonitzada per Sean Connery. No hi havia xarxes, o sea, la gent anava al cine,
2: la pressión era grande,
0: i és una pel·li molt oscura, acaba malament perquè acaba en la mort de la dona de James Bond, se casa i el maten, i és un Bond diferent perquè s'enamora i passeja pel... ja no és el Ligor.
2: Ves, por enamorarse, és que el Bond no se tenia que enamorarse,
0: també se torna a dir que el personatge de George Lassenby dona per a
1: una pobra criatura de carn mortal. Per mi el millor és Sean Connery, el segon és Pierce Brosnan, indiscutiblement, perquè havia nascut, és que ell havia nascut James Bond. Sí, ell havia nascut James Bond.
0: Quan se carrega
1: i el tercer per mi és Daniel Craig, que tot i ser...
2: Daniel Craig és el segon per a mi.
0: Per a mi el tercer. A mi Daniel Craig me pareix un dels pitjors Bonds amb uns dels millors guions de pel·lícules.
2: Pues a mi quan llega Daniel Craig, que jo no tenia ninguna expectativa, era, vamos a ver, me resultó...
0: A mi és que un Bond.
2: I sí que és cierto que el guión, ese guión es fantástico, que le convierten al pobre desgraciado, y me gustó. Le dan pal pelo que
0: veure,
2: no veas.
0: Yo lo que no puc entendre és que un senyor que és James Bond pose la mateixa cara quan li estiguen pegant una pallissa que quan estiga amb el seu amor de la seva vida.
2: És que tiene un morritos, pone una boquita que le resulta
1: difícil cambiar.
0: Però que té que ser Bond, no Daniel
2: Craig. Hay una actriz que también tiene una cara que tiene como un gesto con la boca que es, dices, jolín, siempre tienes el mismo gesto. Que no sé si es Keira Knightley.
3: Keira Knightley, sí. Si le pasa igual.
2: Pero a mí me encantó. Quizá tienes razón, que porque fue tan bueno el guión ese de cuando llega Daniel Craig.
0: El guión de las 5 últimas películas está muy bien feito.
1: Ahora ve, si vos tinguero que quedar en un malo, ¿quién sería?
0: Que es...
2: El de los dientes.
1: El tiburón. El tiburón. En un malo de Bond histórico.
0: A mí, Francisco Escaramanga, lo de la pistola de oro, Christopher Lee.
1: Sí.
2: También.
1: Yo es que son mes.
0: Me parece que no es un villá. massa sàdic en la, però sí que crec que la interpretació que fa Christopher Lee dona per a molt.
1: Pues per mi el Doctor no. Digueu-me clàssic, però per mi és un invent de personatge, és un invent de personatge que ha passat a la història.
2: El Doctor no és el que està en esa sala que estan els tiburones o les piranyes.
1: El mini-jo.
3: El
1: mini-jo, no?
0: El Doctor no. Ese es Blofeld.
2: Pues ese a mí me gusta mucho.
0: El cap de Spectra, pero en la del Doctor no, no sé si sabeu que ni a un guiño molt bo dels guionistes, que és que anys enrere, molts anys enrere d'estrenar el Doctor No, furten d'un museu d'Anglaterra el quadre de Goya del retrate del duque de Wellington. Val? I en un moment donat, quan a punt l'agarren en la illa del Doctor No, ella Úrsula Andrés, diuen, bueno, pues ara van a sopar vostès amb el Doctor No, tal i qual, i passen com una mena de sala, val, on al final hi havia una escalereta on se pujava i estava el Doctor No, no? I sa sala estava plena d'objectes d'art, com fent vore que era un tio que...
2: Sí, cultivat.
0: Bueno, entonces en un moment donat, quan van a pujar les escaletes per anar al menjador on està el Doctor No, Sean Connery fa aixina, mira un quadre, se'l queda mirant, i era una reproducció del quadre que havíem
3: portat,
0: com donant a entendre que el tenia el Doctor No.
1: A veure, no escoltareu que Àlex Ladrón de Guevara diu res, perquè ell, com a bon hipocondríac, no veu ni pel·lícules de James Bond per no? Si li passa alguna
3: cosa. Que malo eres, que malo eres. Però,
1: mira, no s'escape alguna i li pegue a ell.
3: Però escolta, és de veres que no puc veure pel·lícules, o sea, sèries de metges, eh? O sea, el Doctor House i tal, no les puc veure.
1: T'agarren tots els mals del món.
3: O sea, és que, però al moment, al moment,
2: ¿no? Seria...
1: Però Manolo, pues, també és un poquet aixina i no te passa això, no?
2: Ves Doctor House?
0: A mi House m'encantava.
2: Sí. Vasculitis. A la mínima que no sabia com salir, no, era vasculitis.
0: Lupus. O metales pesados.
2: Lupus. Claro, sí, era como vasculitis. Jo és la primera vez que...
3: I l'actor lo fa superbé, però jo era Borela i...
1: És curiós perquè l'actor és el que fa Stuart Little, o sea, ve de lo més monyes a lo més agressivament parlant en quant a l'àmbit mèdic.
3: Se recordarà per això, no?
1: Sí, per House, més que per altra cosa, sí, sí.
2: I comentaves a Úrsula Andrews esa escena saliendo de la playa de Úrsula Andrews de les pel·lícules de James Bond.
0: Hi hagué problemes perquè l'accent suís que tenia era tan bèstia que tinguem que doblar la cosa que no li va fer gens de gràcia.
1: Claro, bueno, però aquestes coses passaven. En fi, mos hem fet així un Star Wars i un Bond Story.
0: Que ja t'he dit que avisatge està, veu.
1: De futbol no sabràs, però de sort...
0: Ni idea. Ara acabes de...
2: Has dado en el clavo.
1: I la selecció, què?
0: A mi pareix una... La llista extra... Vull dir, primer, ahir vas felicitar l'alcalde de premsa de la federació.
1: Home, va preguntar-li, li pregunta algú que no sap. No vaig a parlar jo, claro.
0: Primer vas felicitar ahir al cap de premsa de la federació, la Luis García, perquè esta història de posar vídeos per anunciar les convocatòries ja la va iniciar l'anterior cap de premsa de la federació, Pablo García Cuervo, que és un fenomen, val? I ja cada volta era més difícil sorprendre la gent, però que la llista del Mundial la dona el rei me pareix un punt extraordinari.
1: Pues dale.
0: I després la llista en si... bueno, pues me parece molt equilibrada. Podia haver entrat tu, no? Podia haver entrat, però si parles en la gent, i això que en Espanya tots tenim un seleccionador dins, jo crec que en una gran majoria és del Madrid, que ara estan queixant-se perquè no va cap del Madrid. I dius, però si és que no teniu ni un espanyol en el 11 inicial, com va anar un del Madrid?
3: Bueno, clar.
0: Bueno, clar.
3: Que no hi ha més.
0: És que no n'hi ha. Bueno, pues a mi la llista m'agrada i crec que és una... L'únic dubte que tinc és els 4 o 5 jugadors que han arribat després de lesió. En quin nivell, en quin ritme, no que no se vagin a recuperar, se recuperen segur.
1: Sí, quin serà el rendiment d'aquestes persones?
0: El rendiment d'aquestes jugadors després d'haver estat en alguns casos molts mesos parats.
1: Ja, bueno, veus? Teoria d'haver t'equidrat a ir,
0: si és que la vida.
1: No tinc ull pels negocis, aquestes són les coses. No tinc jo ull pels negocis.
0: Ni jo tampoc. En fi. Jo ni per els negocis ni per al futbol.
1: I si ja entrem més en profunditat, ja... Como la justícia. Sí.
0: Les venen els ulls.
1: Sí.
2: Pues antes comentabais lo del tren bala y yo quiero comentaros una noticia.
1: Pedrolos. Es que estoy todo el matiz, Jenes Pedrolos.
2: Bueno,
1: Zapatero,
2: bueno, el collar
1: bueno,
2: de
1: Pedrolos
2: Sissi,
1: de Zapatero, ¿no? De
2: Sissi, emperatriz. O sea, y bueno, y eso es pendientes con el.
1: A son los políticos.
0: Fa un año no furtaren collars dichos del Louvre. Ahora sí.
1: Rollo la versión femenina de 7-Eleven, ¿no?
0: De Ocean's Eleven.
3: De Ocean's Eleven.
1: el 7-Eleven.
2: Ojo, Manolo, que donde tendrían que haber ido los ladrones del Louvre...
1: Perdoneu, estava pensant en menjar i dic, vaig a comprar-me allí al 7-Eleven.
2: Donde tenían que haber ido los ladrones del Louvre es a las, al despacho de Zapatero, por supuestísimo.
0: Es posible que el despacho de Zapatero estiguera en millor vigilat que el Louvre. Sí, no sé per què.
1: Pues, de moment ningú tenia...
0: Perquè entrar quatre tios en una escala de bombero i en una radial endur-se-ho tot...
1: Home,
0: serán francesos, pero el tema de la seguretat
3: fatal.
2: Por
3: fatal.
2: Una ventana, no. Y además por la ventana, claro, de la fachada.
0: Sí, sí,
2: ¿no?
0: O sea, en una escala de bombero. Sí. Vull dir...
1: A veure, que els policeros, sí, van tindre que insistir una miqueta perquè algú cascara la clau de la caixa, que no, sí, no, tots estaven tots allí. Oh,
2: se, ay, ha perdido, no sé, se ha perdido. Dice, nada, tranquilos, nos
1: pues
2: la
1: reventamos. La... Uy, espere, que voy a llamar al jefe. Oh, enseguida van saber la clau para abrir la caixa. Home,
0: correcte,
1: por favor. Es que va a ser aixina, ¿eh?
3: No, no, sí, a veure. Pues, el Casubre es,
2: sí, ese también es gracioso. Eso, comentábamos el tema del tren bala, sí, hacía un momento, y hemos sabido hace en nada.
1: Sí que saludé a Mireia Vallarri. Sí, claro, claro, claro. Mireia, ¿qué tal?
4: Muy bien,
1: ¿qué
4: tal?
1: Tú también has vingut como el tren bala.
4: Sí, bueno, ha sempre sigut... potser baix com el tren bala.
1: Ja, ja, ja, ja. Ara ja, pues, podem parlar, sí, del tren bala, que així no triomfaria.
2: Escaleres amunt i avall, en este programa les hacemos, vamos.
4: Mira, el rellotge diu que d'escales, sí, vaig bé. Hi ha, sí, d'altres coses, no, però d'escales... Sí, veus? És com objectiu complir tots els
2: gats. Cada dia hemos subido l'equivalente a quantos migueletes?
4: ¿Cuántos migueletes?
2: No sé. Yo...
0: Ah, esta és una nova unitat de mesura, el miguelete.
1: Sí, sí, el miguelet.
2: ¿Habéis subido el miguelete? ¿Habéis contado los...?
1: Quan es podia pujar, o...
3: Horrible,
1: bueno, quan era
3: horrible.
1: Més fàcil.
2: Ah, perquè per a ti és horrible, perquè és molt... Claro, Alex, es muy estrechito. Uy.
3: Y nunca llegabas al final.
2: Y si hace, y si baja alguien y hace esta pona, ahí ya fatal.
1: En una otra época que es
0: una otra unitat de mesura per a escales es puchar un Mestalla, ¿eh?
1: Ya.
0: Puchar ahí a la última fila de anfiteatro donde están los cabines de radio.
2: Tienes que salir con una hora de antelación.
0: Y carrega, tenés maletes. Cuidado, ¿eh?
1: Ya, si es que poco es parlar d'aixes coses. ¿Cómo es diría si el tren bala?
2: El tren...
1: Seria de tot menys bala. Ja vos ho dic.
3: Això pot començar.
1: Començant per ahí. Sí, sí, sí. Mare meua.
0: Així, a més que el tren bala és el tren lladre.
1: Sí, seria o el, sí, o el tren retrocés. Sí, perquè així no avançaria. Jo no me... Li ho dia mare a microtancar. Dic, tu, així n'hi ha un tren que va a 720 i em dius, vas a pujar...
4: Sergi, si
1: no,
4: tu des d'este matí estàs volent pujar-te el tren.
1: El tren bala.
4: Si és, sí, que a dir bon dia i després a dir el tren bala...
1: Home, en els japonesos el sí, però si el tren bala estiguera així, no, jo no pujava.
4: No pujaries, ja ho sabem.
1: No,
2: te fiaries.
1: Antes me empuja al dragón car en pilotes y me dice vore per tot el món que puja un tren bala sin España. Mira lo que te dic.
2: Al dragón
0: car. Pues no sé yo, sobre todo per aquí no eres tú, que es más perillós, ¿eh? No sé yo qué me faría de vez dudar, ¿eh?
3: Pero mateix,
0: si anar a voreta tú en el Dragon Khan amb les boles del dragó al aire...
2: Creo que...
3: Les boles del drag.
2: Creo que nos expondríamos, pues, a los 700 kilómetros por hora, ¿no?
1: Imagina la fe que tinc jo en el sistema ferroviari espanyol, ¿saps? O sea, que seria capaç de fer això. Bueno, això i sense barba, mira lo que te dic. Doblo la apuesta.
0: Escolta, i pujar però en Xina i en Xina?
1: El tren bala d'allí? Sí, sí,
4: sí, sí, sí, sí, jo he pujat, sí, allí. Sí, també vos tinc que dir que una unitat de mesura pot ser pujar, sí, els escalons de la Gran Muralla Xinesa. Sí, això, no? També és una unitat de mesura, vos ho dic.
2: Que tiene mucho
4: chule de la del Micalet.
1: Menjar-me un kebab, no, sí, pero en China, pero... O comida callejera, no, pero lo del tren bala, sí, sí que ho faria.
2: O caballitos de mar que están ahí pinchados en...
1: Brochetes.
2: Las brochetas.
1: Pero esta gent acaba, no, en tot lo que pobre, pilla. Els asiàtics, sí,
2: bueno,
1: són molt gèries.
2: Bueno, también es verdad que cucarachas, escarabajos...
0: Ya que tiene más de lo que se puga.
1: Això, claro,
3: es
1: optimizar,
3: proteína,
1: ¿no?
3: Sí.
2: La proteína es la proteína. Bueno, pues la noticia es que Japón desafía las leyes de la física porque su tren bala alcanza... los más de 600 kilómetros por hora. 603 kilómetros, sí, por hora. O sea, comunicaría, imaginaos, Madrid y Barcelona en hora y media.
1: Vale, la pregunta es...
2: Ala.
3: Sí. Hora y media.
2: Sí.
3: Me parece mucho.
2: Dice mucho.
1: ¿Qué es lo que tú tardes así en el Rodalíes,
2: no,
1: en arribar a Antalya?
2: Perdona, pues tienes razón, porque no es hora y media. Son, en concreto, 75 minutos.
3: Eso mejor.
2: ¿Ves? Ahí has estado.
3: Hora y cuarto.
1: Ahora,
3: hora y cuarto.
1: La pregunta...
2: Hora y cuarto.
1: La pregunta es...
2: Venga.
1: Si esta... Peña,
2: sí,
1: té,
2: sí,
1: que frenar, perquè n'hi ha un borreguet allà enmig, per lo que siga, té que frenar el sec.
2: ¿Cómo lo hace?
1: Pues,
4: hombre, no pregunteu, seu, pucheu i, sí, i reseu i ja
1: està. Igual té que frenar perquè passa una senyora japonesa que va a creuar el imán y sin darse cuenta,
2: o imanes pasar... superconductores,
1: claro. O sea, que pasar cualquier cosa y dir,
5: es un rodalí, ¿eh?
2: Es que realmente si es un imán superconductor, es que ni siquiera está,
1: no toca, claro,
2: está,
1: no toca,
2: está en el aire, o sea, claro, vas, sí, vuelas,
3: estás en suspensión,
2: sí, sí, claro, vuelas, vuelas.
0: Yo creo que tengan la nevera sin pegats, no son dichos.
1: No, no, es bueno, a banda de tienes que notar un mínimo de algo, no sé.
0: Sí, a mí.
1: No sé. Claro, que yo como mire algo, desde el, ¿no?, punto de vista Spanish, pues me imagino que les va a ser diferente.
4: Mira, que vacha Alex a Chapo, que tengo el de interés.
1: Alex no pucharía.
4: Sí,
1: ahora
4: este verano. Que en Socorro.
2: Este verano nos tienes que, a la vuelta, sí, sí, nos,
1: pero
2: tienes,
1: si vendrá,
2: que contar.
1: Vendrán 15 kilos menos de no menjar, de tal, de pensar,
2: no,
1: que va a agarrar
2: en Japón,
1: de
2: vida, sí, más mal. No, no, en Japón puedes comer y puedes comer de maravilla. Y el objetivo de este tren bala es unir Tokio con Osaka. Las dos ciudades las vas a visitar.
1: El viaje que va a donar
2: en menos de una
1: persona,
2: hora, ¿eh? En
1: a
2: menos
1: las
2: de
1: tres
2: hora.
1: Personas, mira,
2: no lo quiero, mira,
5: eres malo.
4: Sí, se puede pasar solo genial.
1: Ya verás, anirá en un epi, como a mínimo.
5: Qué no malo te... eres.
4: No, no, no, no, no, no, yo no creo, no creo.
3: No, pero a banda del tren bala, es que ahora no me sé el nombre, pero la Politécnica estaba haciendo un proyecto que era el túnel este, es que no me dice cómo es el nombre, que era de alta velocidad, que, aplega, que estaba en suspensión, y te conectaba en no res. Es que no me hice el nomara.
2: ¿La Politécnica de Valencia?
3: Sí, UPV, proyecto de... Es que no sé cómo digo ahora. Es mejor que el tren bala. O sea, bueno, está...
4: ¿Y on anirem?
1: Mejor no es más rápido.
4: ¿O para on anirem en bay?
2: Pues mira, Alicante-Valencia en 20 minutos, ¿no? Bueno, por ejemplo, podría ser un objetivo. O Alicante, o Valencia-Castellón, o Alicante-Castellón.
5: Me parece una maravilla.
4: Mar, ¿crees, claro, que son más adelantados?
2: Ese es el objetivo.
4: Estos comentarios.
2: No, no, pero ese sería el objetivo, ¿no? Has dicho, sí, ¿qué objetivo tendrían? Pues, o sea, vamos, ya les hemos planteado un objetivo.
0: Yo tengo un dubte fundamental. Y
4: ¿podrían
0: es,
4: hacer el bypass en tren bala? Y diré...
0: la pregunta es, ¿el tren bala te va a cafetería?
4: Siempre,
2: sí,
4: siempre.
2: Sí, porque en una horita te tomas tu café.
3: ¿Y el café,
2: sí,
3: cómo va?
2: Entre es que si Tokio en el, y Osaka, si te tomas un cafetito.
0: España, si en el AVE en España, para un bocata y una Coca-Cola, te demanden número de counter bancario y tres últimas nómines, ¿vale? En los pelos que tienen. En el tren bala que es tot mes, ahí que te van a demanar por un bocata. O por un donut y un café en jet.
2: Nada, pues lo,
0: ojo,
2: lo
3: y no te cuina, al final está todo envasado.
0: Sí, no, pero eso te di.
4: Un café,
0: di.
4: Pero un café te puedes hacer en el tren bala. Yo,
2: claro,
4: me
2: un... claro, te puedes café. Hacer lo que quieras.
4: Y no se mou, ¿eh? Pues he de decir que...
3: Que, nada.
4: Que tenía yo menys pols que...
0: Pero quins preus tenien?
4: No recorde, pero no res significatiu. Vull dir, no, seria car, però val, assequible. Perfecte. Assequible,
2: assequible absolut.
0: No eren los... Tu te puges en una vena a Espanya i t'agarres un sàndwich i una Coca-Cola...
2: Ui, i 12 euros.
0: No, no, tres últimes nòmines i el número de compte bancari. Sí. I si és possible, una balista.
3: Sí. Però la Xina això
2: que...
3: no...
2: Àlex, ¿puede ser que fuera el Hyperloop?
3: El Hyperloop, correcte.
2: Sí, Hyperloop.
1: Però això és perquè té voltes, no?
2: Perquè és el projecte medio transporte basado en un sistema de tubos al vacío de gran tamaño, por los cuales claro, porque
3: correcto.
2: Irías en un tubo,
3: o sea, y conectarías por ejemplo Madrid con Londres, sí, pero igual conectarías,
2: pero los tubos
3: son gigantes, vía subterránea.
1: Sí, como el canal de la Mancha, pero...
2: Como el túnel de la Mancha.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, pero yo, ¿cómo vas a agujerear hasta...?
1: Pues... Margomiz.
3: Está en ello,
1: no, sí que es antiga. Si ya se ha fet, això.
2: Hombre, ya, pero tampoco hay tantos...
0: Pues un señor comienza en una pala, en un costado, claro, y el otro comienza en otra pala, cuando
2: como
0: se trobe,
2: cuando
0: ya
2: eras,
0: el túnel.
2: Como cuando
0: no
2: eras pequeño.
0: Tienes dos túneles.
2: Como cuando jugabas, como cuando jugabas a hacer el topito de pequeña, que te encontrabas, sí, con el otro...
5: Tal cual.
2: Pero, las manitas se tocaban.
1: Els forats del metro se fan en una tuneladora, en un...
2: En un metro,
1: topo,
2: en una ciudad, pero en miles de kilómetros, claro, irte al norte de Europa.
1: Pero como el pensé que han fet el canal de la Mancha, bueno, en de playa.
2: El canal de la Mancha, ¿qué tiene? ¿Cuántos
1: bueno, kilómetros? Pues es una miqueta más llarg y ya está.
2: Imagínate que no han hecho, que todavía no, eso, claro, no lo han...
1: desarrollado.
2: No, desarrollado sí, pero que no lo han llevado a otros sitios. Claro, o entre tierra, entre ciudades. Mm. O sea, que no debe ser fácil. Pero bueno,
3: fácil
2: su proyecto
3: no es,
2: de la Politécnica...
0: Si vos te dan el teléfono...
1: ¿Qué manera? Pues darle pegues a las cosas. Esta,
2: sí,
1: chica,
2: no, no, no,
1: está desconeguda. Ella que está en la...
4: Ella,
1: tío,
4: es que te moltes, ella vol saber, ella te moltes, sí,
2: claro,
0: yo te doy el teléfono de un tío que va a estar en la obra del, claro, canal de la Mancha,
2: digo,
0: y que te explique.
2: Además, pega ninguna, es hacer un tubo al vacío. Yo ya no sé, yo se lo he dicho, no sé cómo se puede hacer ese tubo al vacío entre ciudades.
1: ¿Tú vas allí?
2: Y que además sea mucho más rentable. Es que yo te digo una cosa, así de entrada parece más,
0: pues,
2: sencillo.
0: Pues es un tubo al vacío, será el tren pop.
2: Un imán,
0: no,
2: un imán,
1: ¿sabes cómo funcionará?
2: superficie que hacer no. que agujerear.
1: A veure, jo m'ho imagino que deu de ser rotllo...
2: Que agujerear la geografia
1: Mira,
2: europea.
1: Mira, rotllo les caixeres del Mercadona quan trauen el fardo de bitllets i el claven en la... Sí. I fa... Pues paregut.
4: Qui està dalt per empomar-lo? Jo voldria estar. Això és un treball.
0: Empomar de tubos.
1: Empomar
0: de tubos en llenya.
4: A més, jo els contes diners que si me vereu faig por, vull dir, ni zapatero. Els contes me'ls posa així, no? Des de xicoteta.
1: Com una traficanta, no?
4: Però total, eh?
1: No, no, deu de ser un sistema paregut per absorció.
4: Exacte, el yonqui del dinero.
1: Ai, per favor.
4: No se'n recordeu del yonqui del dinero.
1: Com es nota que som pobres tots.
4: 2.000, 4.000. Jo podria ser rica, perquè ja t'he dit que conté molt de diners.
1: Jo de nano també volia ser.
0: Ella ja té algo
4: però, Mireia, con una mano... Claro que sí, una mà.
2: Pim, pim, pim,
4: posa dos ditets
0: aixecant. Jo veig més de dos dies de 10 euros i ja me torna lo.
4: Bueno. Sí, sí, sí.
1: És com les màquines estes de comptar bitllets dels caixers i tal. Sí. Ella, a més, fa el mateix efecte...
4: Total. I quan veig xoies, sé si són bones. Les autentifiques.
2: Les de, pues,
4: pues les, la de m'encantaven.
1: Sí,
4: les de Zapatero m'han encantat.
1: Però sí. no, tassa. Quan...
4: No sé quan valen.
2: Incalculable.
1: Es que este matí dia, s'ha d'enguis dia, 50.000 pavos. No. I s'han dia, un milió, no, dos milions.
4: Per ahí, molt més. I a més, el rellón
2: és incalculable.
1: La reina d'Anglaterra no portava pedrolos com este.
4: I penseu també que eren regals dels països àrabs. Unos regals,
2: parece que Oriente...
4: Sí,
2: parece que si son de los últimos 30 años, responden a los gustos orientales.
4: Y no vos equivoqueu, que a mí me ha encantat el punt per el que és internacional, per el que d'alguna manera s'ha començat a investigar tot això de Zapatero, que és
1: per lo de l'or, no?
4: Per el seu amic este de Venezuela, Amaro, que parlant de su pana bro, Zapa, el servei d'intel·ligència americà fica en avís a l'espanyol. Vull dir, al final... Aneu amb compte en qui parleu o
1: per
4: qui
1: telèfon.
4: Parla de vosaltres per telèfon.
1: No, o en qui quedeu mal conversa... perquè després...
4: Comenceu a quedar per a parlar de coses importants i no digueu res.
1: Ja pots fiar-te
4: que ens escolta la IA.
2: Entonces nuestra caja fuerte, ¿qué hacemos con ella? ¿No? ¿Quieres decir?
4: Claro.
1: No, això és un altre problema que n'hi ha avui en dia. Tu no pots estar així. Mira, anem a pegar un palo, ¿qué tal? Perquè este està escoltant-te. O sea, tindràs que apagar el mòbil per planificar el
4: que vaig a tratar. És que això és de chorizo.
2: I te digo una cosa, ni apagando el mòbil.
1: Ara morirà tot, a migdia, Grogu, ja veureu, en el mòbil.
4: Jo vos ho dic en serio, que n'hi ha una diferència entre ser choriz, vull dir, que faríem nosaltres quan robem, i el ser professional. Tot el que estava fent, tota esta xarxa, això era de professionals. Sí. Però clar, que algú se li anà a la boca parlant del seu pan a bro per telèfon, clar. I els serveis nord-americans, que són molt llestos, han caigut.
1: Si els sicaris que tenien que acabar en el senyor Naranja els hagueren contratat a esta penya, una altra cosa haguera sigut. A no ser que algú se n'haguera anat de la boca, però és que contraten els Pepe Gotera i Otilio de
0: Home,
1: los sicaris.
0: Que era una xarxa
4: professional.
0: Ahir, de fet, una de les coses que diu Felipe González és que jo no veig a Zapatero capaç de muntar un entrama
1: de lo ben fet que estàs o no.
0: Altra cosa és que s'han deixat d'utilitzar. Però, van ser les paraules, sí, van ser paraules de Felipe González. Sí. No, meu, jo és que no el veig capaç d'idear tota aquesta estructura.
1: Sí. Això és com el típic crim que les veïnes diuen «Ai, pues mai ho haguérem imaginat, no? Pues
4: claro, sempre
2: saludava.
1: Era tan treballador, tan...
0: Sempre saludava.
2: És un clàssico, no? Igual. ¿Quién lo hubiera dicho?
1: Felipe González ha fet un señoras que no se lo hubieran cara... imaginado nunca.
2: Con la carita así...
1: En fi, bueno, contamos més coses.
4: A veure, imagina't lo del fi de Mango, que sé que és un cas que t'encanta, però això te'l porta.
1: Ja, però al final... A mi lo únic que m'interessa, resumint, és li va donar matarile o no.
4: A veure, això ho haurà de dir un xutxe, no ho hem de dir nosaltres, però la última notícia és que ell ha renunciat temporalment a les seues activitats com a vicepresident de Mango,
1: sí.
4: Que ha fet una carta oberta a tots els treballadors, digue-los, que va centrar-se en la seua defensa i que n'hi ha ahí 4 o 5 punts que són els que han fet dubtar als Mossos d'Esquadra. Sembla que la defensa va basar-se en que el pare ja havia caigut ahí anteriorment.
1: Vamos, resultarà que el senyor més ric de Catalunya i part del món
4: ja
1: era un poc torpón.
4: Ja sabies barat.
5: O sea, con yo.
4: Alguna vegada.
2: Yo ojo, Àlex, ¿con quién vas? Es a tus excursiones.
5: Que me tira ni a
0: Dios. Yo tengo un dubte existencial, vull dir... Hem passat de Zapatero a Mango.
1: Sí.
4: Però algo, tema, por algo.
0: Vull dir...
4: Bueno, que, ¿cuál es el hilo conductor?
0: Jo vull
4: veure si esteu desperts, perquè ara vaig a fer encara algun xir més espectacular, un twister con doble caída.
1: Ara va ser... triple salt.
4: Exacte, riete tu. Estic fent un escalfament per a veure si esteu atents. Però bueno, que en este cas, sembla que a més ell va dir que no havia vist a son pare caure. Les coses de la vida. Tu vas passejant algú per la muntanya, cau, i quan te xines, diu, ui, no està.
1: S'ha tragat la terra.
4: Això és una cosa que
3: no... Això em passa a mi molt habitualment.
0: Perquè a més, segur que el pare, quan cauria, no xillaria ni res, cauria en silenci.
4: No faria soroll cap, ni pedres, ni de res. Segur que no. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: En els penya-segats que n'hi ha allà a Montserrat, com per no fer ruïdo ni res, jo què sé, l'os que es trenca al cap, mil coses, l'impacte.
4: I ara ha canviat, bueno, ha canviat diverses vegades la seva declaració en este sentit. Diu que anava 400 metres davant, que es va girar i el va veure ja caigent. Bueno, això també ha sigut un poc incongruent. I vos he de donar una notícia que no se comprèn molt bé.
0: El que m'estranya és que els detalls que estan donant-se d'esta caiguda no m'han xiulat penal per al Real Madrid. Que és el que passa en estos casos sempre.
4: Tot arribarà perquè a més s'està reactivant el anomenat turisme negre en la zona de Montserrat. En la
1: Però és que la gent és molt necròfila.
4: I vos anuncie una peça que farem en amunt i avall pròximament d'algun tema d'estos, de com es mou este tipus de turisme.
1: Vos recordaré una cosa, el piso aquell de Russafa en el que va aparèixer el senyor en la maleta, el pis després es va anunciar en les plataformes i s'anunciava com a tal, és a dir, la gent...
4: El piso donde el reclamo,
1: que per cert, el cap que és el que no va aparèixer encara. I la gent, bueno, es moria, mai millor dit, per tindre eixe pis o viure en eixe pis.
4: Però per viure o simplement per anar a...
1: No, per comprar-lo.
4: Jo xafar de xar, vale, però viure ja no. No
1: sé, igual és inspirador.
0: Sí, jo al xafardits no dic que no apuntaria, però ja...
4: Viure ja, això és un level top.
1: Que té que haver de tot en el món.
0: No, clar. Sí.
1: Però,
4: ara una de guerra rapideta, així una rapideta, perquè Estats Units ha atacat el sud d'Iran, ja sabeu que estan intentant arribar a la pau, però mentrestant
0: van
4: atacant-se, perquè ja sabeu que el llenguatge de la guerra nosaltres no el dominem. Ha dit que està més prop l'acord que mai, que tardarà uns dies. Jo, aquestes declaracions ja són com les del dia de la marmota, però a mi m'ha sorgit una pregunta directa per a Manolo, i és...
1: Ja ho has pagat tu.
4: Manolo, sí. Com pot ser que a 3 setmanes vista Iran encara no tinga els visats per anar al Mundial?
0: Pues perquè probablement crec que se van a fer uns visats especials perquè a més podran anar a competir però no per noctar. De fet, estan preparant la seu de la selecció iraniana, la van a dur al nord de Tijuana, Mèxic.
1: Puesto molt segur,
0: perquè
1: també.
0: Perquè Mèxic ja ha dit que allí no hi ha problema per a que puguen pernoctar i viure fins que estiguin en el Mundial.
4: Que són compadres.
1: També podrien portar-los a Ciudad Juárez, que també és un puesto molt segur i molt tranquil.
0: En general, en Mèxic, vull dir, sí. La seguretat ciutadana no és el seu fort.
1: Per favor.
0: No és el seu fort. No.
1: Vamos a llevar a los iranis.
0: Tenen coses molt boniques.
3: Al millor punt de seguretat.
1: A Ciudad Juárez, a Tijuana, perquè estiguin segurs, bàsicament, perquè no els passi res.
4: Bueno, però que n'hi ha molt de xafardets en el món de futbol en este sentit, perquè clar, encara no estan preparats, hi ha un dispositiu de seguretat pel que sembla.
0: N'hi ha dos seleccions en entredit,
4: Itàlia.
0: Una és Iran. I l'altra és la República Democràtica del Congo, que està a l'Ebola. L'Ebola disparat.
4: Totalment.
0: Diuen que estan en l'aïllament i estan complint tot i tal, però...
1: Això farà el Mundial més emocionant.
4: I seria possible, Manolo, que per exemple una selecció com Itàlia acabara anant en detriment d'una d'estes dos?
0: Jo crec que el normal és que vagin seleccions de la zona.
4: Vale.
0: No pot anar una europea per una selecció asiàtica o una selecció de l'Àfrica.
4: És a dir, que el Congo tindria que canviar-se per una africana.
0: Per una altra africana, i en el cas d'Iraq, que competeix en Àsia,
4: sí.
0: Pues per alguna
4: però
0: allà
4: queda
0: alguna cosa,
4: si no, algun equip.
0: Home, alguno quedarà, no pateixis.
1: Vale. Una cosa vos diré, veieu com és del futbol, són més listos que els friquis estos d'Eurovisió? Estos no diuen que no a res.
0: D'Eurovisió també te puc parlar.
1: Sí? Pues mira, a la pròxima que vingues, quidrarem a David.
4: Manolo és un...
0: Home, jo Eurovisió...
4: De sorpresa.
1: Claro que sí.
0: Per la RAI, puc veure'm a casa a la RAI i vas veure tota la
1: història.
4: I què tal? ¿Te gusta Bangaranga?
0: Es que...
4: Pero está muy bien la coreografía, la canción,
0: ya,
4: divertida.
0: La coreografía, la cançó, en guany vaig veure el festival...
4: Flojo.
0: Molt fluix.
1: Home, a veure, tampoc serà el millor de tots els
0: anys. A banda de que no sé per què el presentador que semblava Pedro Reyes el disfressat d'Aladín, no.
1: Home, depèn del cuentor del país, clar.
3: El cuentor del país.
1: Sí, és que n'hi ha països que són coents,
0: sí,
1: a veure,
0: l'estètica
1: és cuenta.
0: Primer anava d'Aladín i després d'Elvis Trasnochat.
1: Què penses tu?
3: Elvis Trasnochat.
1: Claro que si tocar así no el vestirían a lo mejor mis de faralaes en camises en malles de tal, ay, no sé qué.
0: Pero pero eso no podemos ganar Eurovisión.
4: A tope folclore, a tope folclore.
1: Només per no vores presentadors i qui serien, que ja tinc el casting fet. No val la pena, no mos donen la victòria.
4: I si vos conté algo més de competicions, vos parle del Aerox, que és una competició d'aquest tipus fitness, en les que també s'ha de córrer per fora, que s'ha celebrat a França i s'ha mort una persona de 28 anys per un col de calor. Això és risa, però no és risa, vos dic, compte, quan feu exercici, jo la primera, en hores tope, punta, no se pot fer, i més ara mateix que n'hi ha una onada, que ja parlareu d'aquí un rat, Sergi, de com sí, està Europa en este sentit, 7 persones han mort en França en els últims dies.
1: De cols de calor.
4: De cols de calor. Així que aneu
1: no escoltes,
4: en compte. Tu
1: no escoltes, Àlex. Tapa-te els orelles.
4: No, a Japó no ha arribat.
0: No.
5: Que malo eres.
0: Sobretot, Àlex, no vagis a França.
1: És que, no, no, no.
0: Sobretot,
1: Àlex, si no, no vagis a França.
2: No, te digo una cosa. Si tu viaje está, está previsto para agosto, prepárate.
5: Está para septiembre, está para septiembre.
2: Va, pero pues prepárate también para pasar.
4: Pero tinc la competición ideal para Àlex y para Sergi. Sergi, tú anirías el primero en esta competición. Anem a hablar de la competición en la que consistís tirar un formatge des d'allà dalt d'una cimera, d'una cima, d'un arbre, que la tiren 128 metres.
1: Ja, però la gent es mata pel formatge.
4: Que és que no, el premi és el formatge.
0: Que n'hi ha canvis, trencades, braços...
5: Tiren el formatge
1: i la gent...
4: Clar, tiren el formatge i tu has d'anar pel formatge. El formatge és el guardó, el premi, vale, el que arriba. Però no hi ha ningú que hagi aconseguit baixar això 128 metres sense caure. No, val? Al final la gent acaba tirant-se tipus croqueta.
0: S'ha matat Paco.
1: Sobretot el de mango.
4: Clar, mira, pobre, pues dice igual.
5: O igual,
0: no,
5: no,
0: això, diu, mira, papa,
1: igual el fill aconseguís agarrar el formatge.
0: Igual el fill, mira, papa, un formatge. Ras.
1: És que algo te queda.
0: Algo que era del caserío.
1: Tira pel Babibel.
5: El Babibel.
1: Veritat.
0: I unes coses duen nosaltres.
1: Hombre, no te digo. Ara serà que estava entrenant-lo per participar en el concurs.
5: Però la gent està molt malament. No se tira per un formatge.
1: Bueno, així fem coses que no vull
4: contar. Pues mira, que tenen inscripcions de gent que ve de fora del Regne Unit per a competir.
0: Esto tú no es deveniment, eh?
4: Jo vos dic que...
1: Gent que bàsicament va a trencar-se.
5: Ho coneixies, Manolo?
1: Sí. No ho sabies tu, això?
4: Manolo? Manolo lo conoce todo.
1: No sabíeu lo del concurs que es tira en el formatge rodant?
4: Però no solo ha oído hablar del...
0: He vist imatges.
4: Tiene todos los detalles de todo. El Cheese Rolling Festival. És que mola molt. Cheese Rolling Festival.
1: Cheese Rolling Festival. L'altre Manolo.
4: Manolo más. Le vaig a guardar. El Cheese Rolling Festival. I com arribar al final, encara que no aconseguís que és el formatge, d'una manera digna.
1: Bueno,
4: digna.
0: És passant pel supermercat i agarrar-lo en lonches. No li tegueu de voltes.
4: I al vacío, i a casa, ja està, ja a casa.
1: És que té la marinera els esclafits que es pega el personal ahí, és increïble.
4: Espectacular.
1: Per ser britànics, és una de les poques coses emocionants que tenen.
4: Sí, seran del nord.
1: Això i els cavalls que mosseguen en Buckingham a la gent, ho heu vist? Els vídeos estos d'internet en què els cavalls detecten si eres algú que va en prou mala sombra o no. El guàrdia que està damunt del cavall diu, no el toques perquè no li dones bon rotllo. Ah, i sí, els guiris, com normalment són imprudents per naturalesa pròpia, el toquen i foten uns mossos i unes trompades als cavalls.
4: Te l'has guanyat,
1: a més. En canvi, vas ahí de bon rotllo.
2: Te l'has guanyat, hay un cartel que te pone no hagas nada, tocar. No tocar, no decirle nada, dejar en paz.
1: Don't touch the horses.
4: De horses, de horses. I el Ryder tampoc.
0: Li ho direm a Damià Vidagany, que ara és el director general de l'Aston Villa, que l'altre dia s'abraçava en el príncep William, que és superfan de l'Aston Villa. I que li vas dir, escolta, del Donbara a Buckingham Palace.
1: Això dic jo, no?
0: No, però ja té un nivell de col·legueu en el príncipe.
1: No.
4: I l'anglès com el porta?
0: Molt bé.
4: Molt bé?
0: Molt bé.
4: Veus? Mira, Sergi, pot vindre-se.
1: Qui anava a dir-li a Damià Vidagany, això?
0: Director general d'Aston Villa, acaben de guanyar la Europa League.
1: Sí.
0: Ojo, la broma.
1: Ai, en fi. És que bueno, heu vist quantes coses en un moment? Sí.
4: Què voleu? Sí, què voleu competir? Què voleu? El formatge?
1: En llançaments de formatges o en mordassalls de cavall?
4: Subir
1: de
4: al bala? Subir al tren bala? El tren bala?
0: Jo del tren bala veo más fácil. Jo del tren bala sí m'apuntaria.
4: El món està ple de coses
1: xules. A lo del dragón can, no?
0: A lo del dragón can,
4: no.
1: Bueno, xics i xiques, gràcies. Arribem al migdia justet, és moment de... Escoltar les notícies no són sempre coses tan bones ni tan males com se sol dir, però estan...
4: Són les 12 del migdia.
6: A punt. Notícies.
2: Vox ha anunciat este matí que el Consell presentarà divendres que ve el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 i que s'aprovaran al juliol. El síndic del partit de l'ultradreta, José María Llanos, ha explicat que el PP està d'acord en que els espanyols tinguin prioritat per a la concessió d'ajudes socials i d'accés a la vivenda pública a la Comunitat Valenciana.
6: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
2: Per la seva banda, el síndic del PP, Nando Pastor, ha posat en valor l'acord dels pressupostos amb Vox. En la seva opinió, subratlla l'estabilitat política a la Comunitat Valenciana i sobre la prioritat nacional ha dit que no és excloure, sinó prioritzar.
7: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no? Y hay una serie de prioridades.
2: L'oposició d'Esquerres ha criticat l'acord PP-Vox per als pressupostos pel que suposarà de retallades en servicis públics i de cessió del PP a l'ideari de la ultradreta. Això és el que ha manifestat José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
8: Jaume primer vino a les Corts Valencianes a jurar els furs i parece que Pérez Llorca vaya a tener que venir a les Corts a jurar los principios del Movimiento Nacional. Porque sinceramente yo ya no sé qué más tiene que darle el Partido Popular a Vox para mantenerse en el poder.
9: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, sessions a Vox a Casporro.
2: Més assumptes. L'Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la Pau acaba d'anunciar en un comunicat que estudia no presentar-se a la Constitució dels Tribunals per al selectiu, moltes d'elles programades per a dimarts que ve, dia 2 de juny. Esta assemblea està formada per més de 250 especialistes i l'han constituïda davant de l'estancament, diuen, de les negociacions de la vaga educativa. També contemplen la renúncia en bloc el mateix dia de la Constitució i la possibilitat de prendre altres accions més contundents pel que fa a les qualificacions arribat el moment. Agustí Zaragoza és professor de filosofia i membre de l'Assemblea en declaracions a punt.
10: És una mesura de pressió i és una mesura de resposta ètica davant de la inoperància i la falta de diàleg de la conselleria. No podem fer com fa la consellera, no? Com si no passara res, que sembla que ja està tot solucionat i que no n'hi ha res que parlar. Cada dia que passa estem més decebuts i més indignats.
2: En el comunicat, l'Assemblea fa una crida contra el silenci i l'escassa solidaritat, escriuen davant de la vaga per part de les 5 universitats públiques valencianes.
10: Com és possible que la pròpia universitat, totes les universitats del País Valencià, no diguin res respecte a tot el que està ocorrent des de fa ja 3 setmanes en el sistema educatiu del que se suposa que forma part?
2: I Compromís presentarà davant del Tribunal de Comptes una denúncia perquè s'investigui el finançament amb més de 72 milions i mig d'euros per part de la Conselleria d'Educació a 7 escoles concertades vinculades a l'Opus Dei que continuen segregant l'alumnat per gènere. Un finançament que podria ser il·legal, segons Gerard Fullana, portaveu d'Educació de Compromís.
11: Incoe actuacions prèvies d'investigació per determinar la legalitat del destí d'estos fons públics. Posteriorment, li demanem que determini responsabilitats tant dels titulars dels centres educatius com de la conselleria i els seus titulars. I, finalment, li demanem que enceti un expedient de restitució dels cabals públics.
2: I un apunt més. José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident, ha sol·licitat que s'ajorni la citació davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, prevista per al 2 de juny. L'advocat de l'exvicepresident, Víctor Moreno Catena, alega que en esta petició que l'extensió de la causa fa necessària ajornar la compareixença davant del magistrat que l'investiga en el marc de l'operació Plus Ultra. Zapatero està investigat pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En els esports parlem de pilota. En estos moments està en marxa la presentació de la final de l'individual de raspall femení. Eva Casaño.
12: Per quart any consecutiu, les protagonistes seran les mateixes. Anna de Beniparrell intentarà aconseguir el seu tercer mà contra Victòria de València, la número 1, que lluitarà per alçar el nou títol. La final la podran veure en directe diumenge a les 11 del matí per la televisió de punt. Escoltem les protagonistes, Anna i Victòria.
13: Vull intentar ja tot contra ella. Encara no l'he pogut guanyar, però bueno, una nova oportunitat per a intentar pues, guanyar-li i que la gent disfrute d'una final individual femenina.
14: Sí que noto que cada any pues, voy jugando mejor y me voy encontrando más a gusto y al final, pues, dentro de lo que cabe, yo creo que eso ya es lo más importante.
2: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web a pulmedia.es. La pròxima cita informativa a la una. Els deixem amb el programa Amunt i Avall.
15: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
16: De tu a tu.
17: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
18: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
19: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
20: T'ho contarem tot.
21: Però tot, tot, fil per randa.
20: T'envens?
15: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
22: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
23: fem banda
22: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Vesprada d'A punt.
20: T'ho contarem tot.
21: Però tot, tot, fil per randa.
20: T'envens?
15: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
22: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,

0: Vens cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.
2: Amunt i avall. El magazín de la comunitat valenciana en Apunt Ràdio.
3: Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años. Cambia.

0: Punt Ràdio, Sergi Olcina.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio, de tu a tu.
0: L'economia per a totes i tots.
2: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
0: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
4: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Amunt i avall.
5: Respirem una miqueta perquè els esdeveniments més destacats que celebra la història de la música un dia com avui, 26 de maig, inclouen celebracions icòniques com la del naixement del legendari trompetista Miles Davis en 1926. És a dir, que tindria ara 100 anys, què vos pareix?

0: aprofito això per a dir-vos que els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya s'entreguen esta nit amb el cantant de Benicàssim, Guitarrica de la Fuente, liderant les nominacions juntament amb Rosalía, Amaya i Leiva. I, per cert, una forta presència de candidats i candidates valencianes en les diferents categories. El Palau de Congressos d'IFEMA acollirà la cerimònia d'entrega dels guardons que enguany homenatgen la trajectòria del cantautor català Joan Manuel Serrat, que torna a estar de plena actualitat. Liderant les nominacions, com us diem, amb 8 candidatures, està Guitarrica de la Fuente, que enguany es troba encarant la recta final de la gira de presentació de l'Spanish Litter, el seu últim disc d'estudi. El cantautor, que ve de triomfar amb la presentació de la pel·lícula La Bola Negra al Festival de Cannes, on debuta com a actor, també està nominat a millor artista de l'any, millor cançó, cançó pop i videoclip per Full Time Pepi, o millor àlbum i cançó de música alternativa, Babieca, entre altres. Però el de Benicassut no és l'únic nom valencià entre els nominats i nominades. En la categoria de millor àlbum folclòric competiran la cantautora d'Oliva, La Maria, per Robina, i la cantant i l'actriu del Campello, la Tània, amb el seu disc de debut, Amoríos, La Verdad de mi Coplilla. De la mateixa forma, en la categoria de millor cançó en català, valencià, mallorquí, està la col·laboració d'Abril amb Pep Jimeno Botifarra, els catalans Figaflauas, en el sentit de Ai Mareta, un tema que va ser l'himne de 2025 del Festival de Cap d'Any a Tavernes de la Valldigna en el Festivern. I entre els artistes valencians també hi ha la il·licitana Blanca Paloma, que, si pot ser, la tindrem també al nostre programa, nominada a millor cançó de sèries, videojocs, publicitat i sintonia per Caminar el Tiempo, un senzill original de la banda sonora de Parecido a un Asesinato, que és una de les pel·lícules participades per esta casa.
1: Anunciaven sàvies veus i ell va fer com qui se'n ploure i sense saber-se moure van deixar morir la nostra gent.
0: Jo no sé si això tindrà que veure amb allò que comentàvem de... Clar, jo no sóc meteoròleg ni físic i aquestes coses no les tinc tan clares, només sé pel que em conten així els meus companys, no? Però fa unes setmanes parlàvem del Niño i la situació que mos pot dur i la que està presentant pel que fa a les altes temperatures que es podrien patir, inclús amb fenòmens que podien eliminar els monsons, cosa que seria d'una gravetat, m'imagino ja, fora de sèrie. Antonio Sánchez, bon dia de
2: nou. Bon dia, Sergi, com estàs?
0: Ara tenim que parlar d'aquesta cúpula de calor que, entre altres coses, està posant Europa, com si diguem, en un olla express, no?
2: Exacte. El que tenim és una massa d'aire càlid que damunt està associada a altes pressions. Què passa? Quan tenim una alta pressió, l'aire s'estanca. Quan s'estanca, de manera progressiva, escalfa, i escalfa dia tras dia. Sí, això és el que passa, no? Que sobretot a la resta d'Europa s'està produint un escalfament de manera progressiva.
0: Però està passant en països que normalment no són tan càlids, o zones que no són tan càlides.
2: Exactament. La corrent en jet està ara mateix molt ondulada, i això està fent que les masses d'aire fred s'hagin quedat un poc més cap a l'oceà Atlàntic, i les masses d'aire càlid les tenim damunt de nosaltres, és a dir, al centre i a l'oest europeu principalment.
0: Clar, t'ho dic això perquè les dades que jo tinc així són Londres en 35 de màxima, o Cibourg, al sud de França, en 36, però, per exemple, així, en la zona del Cantàbric, o, per exemple, les valls del Guadiana i l'Ebre, en Mèrida, que ha registrat 37 graus. Sí. És que són llocs poc habituals pel que això puga passar, no?
2: Sí, i jo crec que el més cridaner de tot és Londres, per exemple, que l'últim rècord del Regne Unit va ser 32,8 graus, i en este cas s'ha donat a Kew Gardens, a aixòs jardins...
0: 5 graus per damunt.
2: 5 graus, sí, no, 2 graus per damunt. Eren de 32,8 graus i va arribar a 34,8. Són 2 graus més, però encara... Sergi, és una diferència molt gran, que sembla que no, però 2 graus més en un rècord, normalment quan es donen els rècords es donen per dècimes o per un grau en tot cas, però 2 graus més és una temperatura molt més alta. I a la resta de França estem més acostumats a aquestes temperatures anomalament altes, perquè aquestes masses d'aire càlid sí que pugen un poquet més al nostre país veí, però a Regne Unit és molt difícil, i no només perquè ja es troba més cap al nord, sinó també perquè el Regne Unit està més influenciat per l'oceà Atlàntic, no? I no deixa tant el pas d'aquestes masses d'aire càlid, però justament és que aquesta massa ve des de l'oceà Atlàntic, i això és el que està fent també que arribi a les Illes Britàniques i en pràcticament tot el centre i oest europeu.
0: Si no m'enganyes, un poquet el reactor del tema del Niño també, no?
2: Jo crec que té que veure, sí, perquè ara mateix l'oceà Pacífic es troba molt calfat. De fet, de Don Joe Vink de Houston, no, que estava treballant l'any passat a Houston, han tingut una setmana de pluja sense parar, perquè tenen un corredor obert d'aquest aire càlid i humit que ve des de l'oceà Pacífic i està fent com una cinta transportadora i que està portant tota aquesta humitat i aquesta energia al sud de Texas, també a la costa est. De fet, van tindre també inundacions a Nova York i tot això es desplaça cap a l'oceà Atlàntic i també està arribant fins a nosaltres. Així que sí, està molt relacionat amb este calfament de les aigües del Pacífic i sí que tenim esta corrent en jet molt més desplaçada també cap al sud, com hem comentat, en l'oceà Atlàntic i cap al nord en el nostre continent, que això és el que deixa també l'entrada oberta a aquestes masses d'aire càlides. Una situació diferent, la veritat.
0: Que pot donar l'estiu per avançat, perquè estem a poc més d'un mes d'entrar en estiu.
2: De fet, Sergi, el dilluns que ve entrarem en estiu meteorològic, sí. I que nosaltres els meteoròlegs comencem ja a parlar d'estiu a partir d'este pròxim dilluns, així que en realitat ens hem adavantat perquè fa la meteorologia unes 2 setmanes, però això és moltíssim, perquè ja ho has dit tu també, en general l'astronomia s'entra el 21 de juny,
0: sí.
2: I és que estem molt
0: proper
2: més...
0: de Sant Joan, clar, sí. Per això ho sé.
2: És que ni el 40 de maig, la veritat és que no hem arribat ni al 10 de juny, que seria este 40 de maig. Ens hem adavantat moltíssim i sembla que esta situació de temperatures anòmalament altes no canviarà fins a que arribi el 21 de juny. Així que ens queden setmanes de calor més del normal.
0: N'hi haurà molta gent que estigui escoltant-nos que es pregunte quina és la diferència que n'hi ha, Antonio, entre una cúpula de calor i una onada de calor.
2: Molt important, això és molt important. El que tenim damunt de nosaltres sí que és una cúpula de calor. Per què? Perquè les altes pressions fan aquest efecte de cúpula, no? Tota la radiació que ve del sol entra, però no la deixa eixir, escalfa de manera progressiva. Per això parlem d'una cúpula de calor. Onada de calor és quan es produeixen temperatures altes en una sèrie d'estacions meteorològiques, que es parla normalment del 10% d'estacions, quan es troben uns llindars. És a dir, per exemple, així a València podríem parlar de que un llindar de temperatura màxima per a parlar d'onada de calor pot ser uns 34 graus.
0: Sí.
2: Si a València i en el 10% de les estacions meteorològiques d'este país trobarem aquest llindar o passarem d'aquest llindar, en 3 dies consecutius podríem parlar d'onada de calor. És a dir,
0: qüestió de temps.
2: Sí, i de temps i també de quantitat d'estacions que estan recollint aquestes dades, no? Quan ja es donen aquests valors, ja es pot parlar d'una onada de calor. Per això, ara mateix estem parlant d'un episodi de calor anòmalament càlid, i sí, s'estan donant rècords, tant al nord d'Espanya com a la resta d'Europa, però no parlem d'onada de calor perquè no s'està donant en les estacions més de la resta del territori, i també perquè no s'està arribant a desallindar. Clar, és que estem parlant de temperatures de maig, no de temperatures de juliol, clar, o d'agost.
0: I depenent de la zona on et pilles, este matí comentàvem zones com la costera, la Vall d'Albaida, l'interior, per exemple, de la teva zona, de la part de Mus, o sí, de la zona dels ports, que afecta de forma diferent a altres, clar.
2: Exacte.
0: La cúpula, encara que entenent-ho com una cúpula, abarca a tots, depèn després de la pròpia geografia, m'imagine, orografia, afecta d'una forma o una altra.
2: Totalment. Per què? Què està passant? Sobretot de nit. De nit el que tenim, quan tenim altes pressions, és inversions tèrmiques. Així que de nit encara fa fred en alguns llocs, no? Perquè
0: esta nit ha fet frescor fins i tot així en la capital.
2: Exacte. Quan l'aire s'estanca, les masses d'aire un poquet més fredes baixen a les parts un poquet més baixes. I això vol dir que de nit encara fa fred, sobretot en valls i fondalades de les que parlem, no?
0: Sí.
2: I també és el que fa que així al nostre territori no puja tant la temperatura. No tenim tant la influència marítima, perquè el vent també para completament, i això és el que fa que de nit sí que almenys descansem d'aquestes altes temperatures, i damunt, en algunes comarques, com has parlat de l'interior, fa fred, inclús, encara aquests matins. Però ja després, quan entra un poquet més el vent, i sobretot quan se'n va ja l'anticicló, això canviarà, i segurament les màximes baixaran, però les mínimes també pujaran, que és el que passarà este cada setmana. El dissabte, de fet, ja entrarem en una dinàmica de nits tropicals cap al litoral i temperatures mínimes més altes cap a l'interior, però màximes ja un poquet més baixes.
0: A mi això, mira, Patricia està mirant-me també, i la majoria de la gent del programa, la paraula nit tropical, nit tropical, que no sé si al final ha arribat a instaurar-se també i a acunyar-se lo de la nit infernal. Se'n recordeu que l'any passat ho parlàvem, perquè sí, eren les que venien darrere de les nits tropicals.
2: Sí, en principi principi ara tenim la nit tropical, que són nits en les que el termòmetre no baixa de 20 graus.
0: Una manera fina de dir, esta nit vas a passar les minines suant el llit que vas a deixar-lo xorrant tot.
2: Totalment. Nit tropical quan no baixa de 20 graus, nit equatorial quan no baixa de 25, o nit tòrrida, també es pot dir. I jo crec que la nit infernal és la que no baixa de 30. Que això en Canàries, per exemple, sí que n'hi ha localitats que estan més acostumades a aquestes nits infernals, però al nostre territori també podríem estar a prop d'aquests valors.
0: Atenció als Canaris, que moltes nits infernals o algunes nits infernals, però enguany els ha plogut com el dimoni, mai millor dit, que ja no se'n recordem de com els ha plogut als Canaris enguany.
2: La veritat és que han tingut molta sort en aquest sentit, que també pluges super rares, super poc comuns, que han deixat les imatges estes de Lanzarote, Fuerteventura, completament verds, que a mi m'encantaven, la veritat. Però sí, no és normal. I és que està passant ara mateix, Sergi, tampoc és normal. Les temperatures tan altes en el mes de maig, i és que s'està veient que fins i tot la EMET ha dit que així a Espanya estem parlant possiblement del final de maig més càlid de la història. Així que,
0: com sempre, que n'hi hagin registres. Bueno, no sé,
2: exacte,
0: que qualsevol persona hagi deixat escrit que va passar una cosa o altra.
2: Però almenys des de 1950 estem parlant.
0: Hi ha una cosa que estava passant-me pel cap. Bueno, tu saps que intenté abans de dir qualsevol o difondre qualsevol història d'estes, preguntar-vos a vosaltres que en alguns mitjans, i a més no mitjans d'estos de Chicha i Nabo, ha vist que podíem estar parlant de cúpula de calor, però al mateix temps, clar, com la paraula és tan maleïda, danes o pluges o tronades és relativament fortes. Pot donar-se això, tot junt?
2: El que es pot donar, sí, Sergi, és la tornada de les tempestes el cap de setmana. Per què? Perquè aquestes dinàmiques produeixen moltíssima energia i això també fa, a voltes, amb el vent de convecció, que es produeixen aquestes tempestes i aquestes pluges, però més cap a la muntanya. A la resta no es produirà aquesta pluja, no es produiran les tempestes, però sí cap al sistema ibèric podrem trobar ja a partir de divendres algunes pluges i algunes tempestes. Per tota aquesta energia, sí que pot passar.
0: Ja, però es toca sempre els mateixos. Tu saps lo que ho agrairíem nosaltres? És de veres una tronaeta, una ruixaeta, d'aquestes que deixen després.
2: A voltes algunes escapen i arriben també al litoral.
0: Però s'escapen, mai millor dit, s'escapen, perquè el que és vindre directament, com a molt és el que parlem moltes voltes en l'interior. Sí. Ara ve temporada d'ixes, precisament.
2: Sí, ja estem.
0: D'acabar de dinar i tindre un calor de mil dimonis i veure com comencen a compactar-se els núvols i tronar. Mira que m'agraden a mi ses tronar.
2: Això és el que passarà divendres i dissabte, segurament. A veurem, però sí, amb el canvi este que t'estic comentant de que se n'anirà esta massa d'aire càlid i ja tindrem un canvi en l'atmosfera, això és el que produirà que el dissabte les temperatures màximes baixen, que les mínimes pugen i que també les tronades tornen. Així que al final és tot l'energia, Sergi, que es transforma.
0: És de veres, Sí. La setmana que ve, si vols, parlem del tema ixe del Niño. El tema dels monzons em va preocupar molt, perquè els monzons el que fan és regular l'existència de moltes persones, i si es quedaren sense ixes pluges torrencials repentines, i podria complicar-se molt la vida d'alguna part del planeta.
2: Sí, i el que preocupa sobretot, Sergi, que estem parlant d'un super Niño. És un calfament de les aigües del Pacífic molt més gran del normal, així que enguany tot és més del normal.
0: Vols que el presente jo a un super Niño que acaba d'entrar?
2: Clar que sí.
0: És David Casinos. Ell, David, què tal, com estàs? Ell es pensava, s'ha girat a veure a Urano, perquè la gent es clava a mi i em diu, si tu realment a David Casinos no vols portar-lo, tu ho fas perquè estigui a Urano així. Sí. Bueno, a Urano també té el presente. Antonio és més de gaig.
2: Sí,
0: però bueno, els gossos també té.
2: M'encanten, sí. Jo sempre he tingut un gos.
0: Això, jo m'ho menja mossos cada volta que ve, i a més ell es revolca i fa...
3: Jo soy de gato també, passa que me quitaven la comida, no m'enterava.
0: Els gaig el portaven el menjar.
3: Sí, con la patita, ponía la patita y va quitando la comida del plato, y tú imagínate, si cuando te vas a buscarla no había nada.
0: Se aprovechaban de la situación, ¿no?
3: Tremendo.
2: Així són.
0: Bueno, els gatges que són.
2: Així són, sí.
0: Antonio i jo, David, mos envien vídeos i coses d'estes de... Bueno, la intel·ligència artificial, que és una castanya, però s'ho passem bé i mos riem un rato, veritat.
3: Ostres, que bueno.
0: En fi. Bueno, si tens temps, vaig a dir, perquè sé que et queda una miqueta només. Resulta que l'altre dia David va penjar un vídeo en Instagram que em va fer molta gràcia i em va dir el dimarts teu conte, en el que anava a cruzar el carrer. Era això el que anaves a contar-me primer.
3: I
0: se fa la seva oració, una espècie de perro nuestro, més que de padre nuestro.
3: Sí, perro nuestro que estás en las calles, santificado sea tu olfato, ¿no? Déjame cruzar en verde antes de que ser... Claro, pues yo voy un poco así, ¿no? La verdad es que es bonito. Pero hablábamos de cruzar, ¿quieres que lo cuento? Pues hablamos de cruzar porque está muy bien, porque no hace falta inteligencia artificial, porque detrás, cuando tienes ahí tres mujeres del poble, ¿no? Chiquel, que están verde, que están verde, que están verde, que están verde.
0: Están diente ellos a tú apresurante,
3: a
0: ¿no?
3: Mí, per a mí, si, a mí. Solo le falta cogerme, llevarme la cita a la reina y cruzarme. Pero, claro, son muy buena gente. La verdad es que siempre hay gente con un corazón tremendo, ¿no? Y te ayudan mucho. Y, bueno, y la gente mayor, de verdad, mucha gente te ayuda. Gente joven también, ¿eh? Pero a veces dices, fíjate, ¿eh? Qué buen corazón tiene la gente, en el sentido... Luego, pues bueno, a veces pasan otras cosas, pero en definitiva, ir por la calle, la gente tiene buen corazón.
0: Lo mejor de todo es que algunos de ellos, y eso es de veres, ni han personas mayores que están a voltes pitjor que nosotros y encara es presten a ayudarnos, ¿eh?
3: Sí, es cierto. Pero bueno, yo que voy... Que no paro por ahí con un algo, por suerte, ¿no? Me refiero. Pues la vida, tener gente alrededor nos la facilita mucho, güey. Nos facilita mucho poder, bueno, pues estar aquí en esta rueda, no tan bonita que es la vida y a veces tan complicada, pero todo empieza por ahí, moviéndose.
0: Els testimonis de David, Antonio.
2: Que interessant.
0: Sí, molen molt, sobretot perquè la perspectiva de la vida pot canviar-te de la nit al matí i el més important, i no perquè estigui ell davant, sinó per això ve a la ràdio, és com saber adaptar-te a aquestes situacions que poden ser el que t'ha passat a tu, que poden ser el que mos pot passar a qualsevol, en un altre àmbit. La qüestió és que solen ser coses impactants o dràstiques que ens fan canviar el punt de vista de la vida o almenys la perspectiva que tenim de moltes coses. Com sé que vas de temps apressurat,
2: jo sempre
0: i ara continuem, David. Gràcies, Antonio.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adéu.

0: Bueno, aquestes experiències de la vida, David Casinos, avui anem un poquet apretats de temps perquè se mos amuntona la faena. N'hi ha dies en què les coses apreten més o menys. Com es nota allò de que estiga una ciutat adaptada o no? No es pensa massa en aquestes circumstàncies. Vull i m'explique. Es dona per sentat que tot hauria de ser fàcil per a qualsevol persona. Tu dius, vale, jo no m'hi veig, per exemple, i hauria de ser així. Però és que per a una persona major, en una mobilitat reduïda, tampoc està tan adaptat tot.
1: No, yo... Hoy se piensa mucho más en eso. Se hace más, o debería ser, más universal. Es decir, hoy lo vemos. O sea, ¿cuánta gente mayor, yo me incluyo, donde vivo yo, incluso se tienen que bajar ascensores a cota cero, quitar escaleras donde las hay, donde las habían y hay que quitarlas o poner una rampa? Pero ¿qué sucede? Que con esas edificaciones que eran antiguas, a lo mejor meter una rampa no se puede poner. Hay que hacer, bueno, pues reformar muchas cosas. No sé, te hablo del simple hecho. La gente mayor, desde luego, no es que tenga más problemática, pero se mueven de una manera diferente, a lo mejor necesitan más ayuda. Ir a... no sé si conocéis lo de la lectura fácil,
0: sí,
1: ¿me suena? La lectura fácil. Pues ese término de lectura fácil, que hoy nos invaden términos, tecnología, información que nos sobrecoge, nos llega un montón de información, pues a lo mejor ponerlo de una forma que nos llegue a todos y que sea entendible, nos va a dar la posibilidad de que en una sola mirada podamos recogerlo y entender un montón de cosas.
0: Lo més curiós de tot a mi em pareix, i a més ho intentes o ho saps quan el passa alguna cosa que realment no està adaptat, i adaptant no em refereix que al sentit dràstic de la paraula de, oi, és que necessitaria que això estiguera adaptat perquè hi ha persones que no senten, que no veuen, que no poden caminar, sinó per a qualsevol cosa. És que una mínima dificultat que tinguis en la vida, necessites de que algo estiga fet per a tu. És molt curiós això.
1: Sí.
0: I el dones compte quan el pasa.
1: Mira, yo esta semana estuve en una crepería, estuve y sobre todo...
0: Te pegues una vidorra, ¿eh?
1: Bueno, donde me lleva Urano. A mí yo no tengo la culpa.
0: Bueno, te las trías bien, entonces, algo seguía, ¿no?
1: Me lleva, si no quiere entrar en casa este perro, es un golfo.
0: Ahora si vas con una que yo con él, que en fin, es que la perra me lleva a la calle Colón a ver escaparates. Dic, pues, sí, la bolsa precisamente porta el Zara.
1: Pues este, exacto, pues este es así. Pues tuve una crepería, voy a decir el nombre, se llama La Jirafa, y está en la Patagona. Y estuve con un buen amigo, que también es invidente, y fuimos los dos primero pues a disfrutar de una mañana, y nos sorprendió la accesibilidad que tenía. Es verdad que eso para nosotros es muy importante. Bueno, pues no había escaleras, luego el trato que teníamos con las personas que estaban en el equipo, ya estaban como, daba la sensación de que estaban preparadas. Preparadas o formadas o sabían cómo atendernos. O sea, ¿sabes? De alguna manera... sin bueno, no
0: sense artificialitat, és a dir, tota naturalitat del
1: exactamente. Moment, ¿eh? Y luego pues, no, incluso ellos decidieron leernos la carta, pero podíamos haber leído la carta nosotros con nuestras aplicaciones o con un código de barras y tal, con lo cual pues bueno, de esa manera pues podíamos haber sido nosotros. Pero para que veas que al final también eso también es accesibilidad.
0: Claro.
1: Que la gente entienda, que puede tomar tu papel de una forma empática, esa ayuda, yo creo que viene muy bien. Con la contrapartida, que a veces no lo es. Es decir, a lo mejor vas por la calle y la gente, pues, lo que hablamos del perro, te invaden, te golpean sin darse cuenta que tú eres una persona invidente, o vas por el metro y te golpean también, o entras en un metro y a lo mejor...
0: Pero eso es muy raro porque, permitidme la expresión, el gos de per sí ya canta.
1: Se ve, pero yo la gente, no sé si es que soy yo el ciego o lo son ellos. Yo ya me quedo un poco a cuadros.
0: Yo a voltes diría que es al revés.
1: Pues, no, al revés. Y, no sé, los mismos asientos que están de colores, ¿eh?
0: Sí,
1: son de
0: sí,
1: colores,
0: sí.
1: Hay señales arriba. Se ve perfectamente.
0: Sí, sí, hay pictogramas para los que no saben llegir.
1: Perfectamente. Es decir, además, normalmente son asientos que están al lado de la puerta.
0: Sí.
1: Para que sean fáciles encontrarlos. Pero hay gente que sí que te presta. Yo no quiero sentarme, ¿eh? Yo entiendo que no quiero sentarme, yo me puedo agarrar, pero entiendo que dejar un perro en la puerta pues puede molestar, porque la gente puede tropezar, se puede
0: caer. Tú es que los tienes bien puestos, ¿eh? Tú dius, no, yo es que damunt no me asente, yo puedo agarrar y no me asente.
1: Yo agarrado,
0: chulo, chulo.
1: Como un chotis ahí,
0: claro,
1: agarrado.
0: Bueno.
1: ¿Sabes? Pero yo te digo una cosa, el que no se puede agarrar, para que eso la gente lo piense, lo voy a contar ahora, es un perro. Un perro no se puede agarrar, entonces si va... con las cuatro patas en movimiento,
0: claro.
1: Va tambaleándose, va extraño, entonces, ¿qué hace el perro? Se tira al suelo, Y a nosotros los instructores nos enseñan que el perro, con una orden que le damos el cerca o dentro, el perro viene abajo de nuestras piernas y se mete abajo del asiento para quedar recogido y no molestar. Pero la gente ve un perro grande y piensa que nunca se va... ¿Cómo se va a meter abajo de un asiento? Si eso es parece una maleta de la gorda.
0: ¿Y es lo normal que se clave más del asiento?
1: Siempre.
0: O sea,
1: siempre.
0: No es porque el goza de amagar ni nada.
1: No,
0: norma y, de hecho, como estás diciendo, es la enseña.
1: Pueden pasar dos cosas. Una, que tú le digas al perro, busca sitio, te lo va a buscar. Sí. Luego le das la orden del dentro y el perro se va a meter dentro, abajo de ti. Lo va a hacer perfectamente.
0: Sí.
1: Y si tú ya notas, entras con tu perro y notas que el vagón va lleno, porque lo vas a notar enseguida.
0: Bueno, sobre todo en Nian Horaris del metro, que podía ser Hong Kong perfectamente.
1: Pero yo te digo una cosa, Seri, ahora mismo no sé qué sucede, que van los metros muy llenos.
0: Sí, mos ho diuen este matí. Clar, pues crec que té que veure en les freqüències que han canviat i que s'aglomera la gent en uns
1: van muy llenos,
0: metros que no deben.
1: Va gente pues, de todo, gente joven, gente pues, que prefiere viajar en el metro y va más cómoda por menos líos de coches, pero yo ya llevo años notando esto, ¿eh?
0: ¿Saps en què estava pensant?
1: Sí.
0: Bueno, la gent, vejámonos, son torpons, el ser humano es torpón, tan que hemos tenido que decir cuidado con el en el espai este que n'hi ha entre la vía y el
1: convoy
0: y tal. Sí. ¿Cómo porteu vosotros?
1: Nosotros, el perro, antes de dar ese paso, el perro marca la salida de la puerta, y cuando tú das el avanza, el perro no se puede mover hasta que tú das una orden, se dice avanza. Si tú te mueves sin dar esa orden, tú puedes caer. O sea, que todo está planificado.
0: Claro.
1: O sea, imagina lo que estoy contando. O sea, no es un perro al uso que te acompaña y venga, perrito, vamos, muévete, salta. No. Esto va por términos. Avanza, quieto, o sea, siéntate junto, cerca, papelera, contenedor, derecha, izquierda, dobla, dentro. O sea,
0: per ítems, como se suele decir, ¿no? Hoy en día.
1: Sí, pero hay que, pero de serie, todo va con términos, es decir, no, ¿por qué? Porque si no le damos la orden de un vamos, que es otra orden, el perro tú lo mareas.
0: Només tinc una última coseta abans de despedir-te la setmana que ve més. On comença la llibertat i la por de no saber on poder arribar? Per exemple, dies, has anat a la Patacona, a la platja.
1: Sí.
0: Ahir parlàvem de les persones que en una cadera anfíbia poden banyar-se, per exemple, en los baños de Montanejos. I tu vols anar a banyar-te a la platja? Com és? Tens que anar primer en Urano, no?
1: Te voy a hacer una frase y con eso te lo voy a decir todo. Yo, para mí, mi libertad empieza y empezó cuando pude hacer las cosas por mí mismo. Ojo, ¿eh?
0: Repito. Y a partir de ahí, sense límit.
1: Exactamente.
0: Te los poses tú mateix.
1: Exactamente. Otra cosa es que yo pueda llegar con mi perro, con mi bastón, con mi autobús, con mi transporte y hacer las cosas por mí mismo. Y otra cosa es que cuando yo llegue a la playa tenga un equipo de personas que te puedan ayudar a entrar a la playa.
0: Claro.
1: Tú imagínate una persona ciega ahí a ola brava y pues acabas, pues es como acabas.
0: Claro.
1: Pero ahí entiendes que es un momento que puede ser peligroso y ahí sí que necesitas ayuda. Pero que tú puedes hacer las cosas por ti mismo, yo creo que es la mejor manera, la mejor, de manejar tu vida. Que es lo que queremos, eso es libertad pura, absolutamente.
0: Está claro. Mira, això de l'estiu i alguns punts on poder anar en aquestes circumstàncies és el que, si vols, parlem la setmana que ve,
1: ¿vale? Sí, claro.
0: No te'n vagis, ara quan arribem al boleto que t'acompanyi Lorena i, a més, que traguen a Urano i tot, i, a més, aixina, no te l'emportes, que me queden ell un rato.
1: Molt bé.
0: Claro, perquè encara n'hi ha altres coses que vull tractar.
2: Amunt i avall. El magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Anem de temps fatal. És fàcil que córrega amb els autors, o almenys amb molts d'ells. Coneixem les seues obres, la seua literatura, la seua biografia més bàsica, però molt poques vegades arribem a endinsar-nos en qui són realment, qui hi ha darrere d'eixes mans que escriuen. Amb l'objectiu de trencar esta tendència, el nou assaig literari de la periodista Maite Aparici ens descobreix com era Umberto Eco, del que han parlat en la fira del llibre, com a persona. Baix el títol, Umberto Eco, desclassificado, arreplega la memòria oral de diverses discípules que van compartir amb ell amistat, confessions i vivències compartides. I, de fet, ja la tenim en directe amb nosaltres a l'estudi per conèixer més detalls. Maite, què tal, com estàs?
3: Hola, Sergi, moltes gràcies a vosaltres, a tot l'equip.
0: 40 anys comprimits en un assaig que, a més, trasllada al lector a distints escenaris. Nosaltres hem donat unes pinzellades només per a fer la introducció, però què trobem a Umberto Eco, desclassificado?
3: Mira, jo voldria començar arreplegant unes paraules que va dir Pilar Roig a esta casa,
0: sí.
3: La catedràtica de la Politécnica, quan va concloure la restauració de Sant Joan del Mercat. Mm-hmm. Ella va dir que restaurar era tornar a la vida obres singulars que havien quedat ocultes amb el pas del temps. I això reflecteix exactament el que jo he fet així. He restaurat, he tret de la memòria oral de les persones que han sigut del cercle més íntim, més estret d'Humberto Eco, els records de 40 anys. 40 anys d'una vida, 40 anys d'amistat. Tu em preguntaves, què anem a trobar així?
0: Sí.
3: Pues mira, així comencem trobant la història personal d'una jove argentina que quan té 25 anys salva la seva vida per enviar una carta a Humberto Eco. I a partir d'ahí comença tota una història personal que va obrint-se...
0: Bueno, és un desencadenant a tindre en compte, eh?
3: És un desencadenant molt important, molt interessant, i això va ser, bueno, això va ser el començament de realment, ella i jo vam començar a parlar d'Humberto Eco, però quan ella em va dir com havia ella arribat a conèixer a Humberto Eco, ja només la seva història és una gran història, però aquesta gran història, pues, òbviament, ens ha portat a Humberto Eco. Ella li va escriure una carta perquè volia estudiar amb ell. Ella en aquest moment treballava a la Facultat de Lletres de Rosario,
0: sí,
3: i en aquell moment acabava d'aterrar la dictadura de Videla i començaven a ficar en el punt de mira a totes les persones que estudiaven filosofia, que estaven en universitat.
0: Sí, els típics assenyalaments.
3: Ella, el seu cercle començava a ser assetjat. Li va escriure una carta, Humberto Eco la va acceptar en un temps rècord, que ella mai explicarà com va ser possible que funcionara el correu,
0: no? Sí,
3: perquè en aquell moment no existien els e-mails, estem parlant de 1975, era el correu tradicional, convencional. Bueno, ella va ser acceptada i a partir d'ahí ella aterra a Bolònia i la segona cosa que anem a trobar, que és molt bonica, és com es conforma un grup d'amics entre professors i alumnes, dels quals hi ha dos espanyols, que són Cristina Peñamarín, una de les persones en les que jo parlo en aquest assaig, el seu marit en aquell moment, Jorge Lozano, un altre catedràtic que ha tingut una trajectòria...
0: Un altre lumbreres.
3: Perquè així tot nosaltres, no, però tots els que estan en aquest llibre, tots destaquen en el seu camp i en lo personal, per suposat. Pues anem a trobar com dos espanyols, una argentina, amb els professors que en aquell moment impartien les classes del seminari d'Humberto Eco, per suposat Humberto Eco, Paolo Fabri i alguns altres més, com aquest grup durant 40 anys es manté estable i durant tant 40 anys aquesta amistat va a més fins a l'últim dia. Són persones, i aquestes persones, les que estan vives, són totes les que han parlat en aquest assaig.
0: I aquesta història que naix als peus dels Micalets va lligant a això, no?
3: Va lligant a això perquè va ser un sopar al 2023 que va convocar un editor francès.
0: Sí.
3: Jo tenia Lucrecia sentada al meu costat i ella, jo li vaig preguntar en un moment donat a què te dediques. Ella em va dir, soy semióloga. Jo li vaig dir, de broma, hombre, como Humberto Eco, ahora me dirás que lo conociste. Yo pensaba que ganaba a decirme no.
0: Claro, ahí estaba.
3: O lo estudié, o fui a una conferencia, y él va a decir, éramos como familia. Durante 40 años pasábamos mi familia y la suya las Navidades juntos.
0: Pues este assaig reunís records de persones, com està contant Maite, del seu cercle més proper, entre altres de les seues tres discípules, Patricia Magli, Cristina Peñamarín o Lucrecia Escudero. Per això mos traslladem a Itàlia amb esta conversa.
4: Si el nostre amor és un altre fallimento.
0: I no és casualitat, esta cançó s'escoltava per tota Itàlia quan Lucrecia arribava des d'Argentina a Milà i Bolònia. Una Itàlia envoltada de conflictes socials i polítics, violència política i terrorisme, de crisi econòmica, però també de creativitat cultural, que anem a intentar descobrir amb la seva protagonista. Lucrecia, què tal? Buenos días.
5: Buenos días.
0: ¿Cómo recuerdas aquella Italia y aquellos 40 años de vivencias compartidas, atención, ahí es nada, con Humberto Eco?
5: Estoy aquí en Bolonia porque mañana empieza una muy importante manifestación cultural en honor de Eco y en la memoria de lo que se recuerda de Eco. Han venido investigadores de todas partes del mundo, traductores de la obra de Eco, que como sabes se tradujo en 49 lenguas. Entonces estamos en un grupo internacional que lo está recordando y aquí sentada a mi lado Cristina Peñamarín y Carlos Llerosa, que también lo conoció.
0: ¿Y qué supone para ti, Lucrecia, poder narrar en este ensayo tus vivencias con Humberto?
5: Mira, estoy muy emocionada. A mí me ha conmovido mucho la generosidad de Maite de poner su pluma para estos recuerdos, y a medida que tuvimos entrevistas, porque fueron muchas entrevistas que hice con Maite, me iba acordando cada vez más, y por supuesto me ha emocionado.
0: Maite, per què creus que sabem tan poc de la persona que hi havia darrere d'este gran pensador? A tu no te va fer un poquet de vertigen en clavar-te en això?
3: No sabem per dos raons. Primer, perquè ell no volia que saberem, perquè ja era una persona, Lucrecia, estaràs d'acord conmigo, ja era una persona molt discreta.
0: Muy metido para dentro en ese sentido.
3: I a banda, ell tenia massa coses importants de les que parlar, com eren els seus tratats de semiòtica general, les seues teories, els seus llibres, El nombre de la rosa, com per a parlar de la seva intimitat. És a dir, és algo que no li interessava. Fins al punt que ell va deixar escrit per testament, ahí és el punt de la seva...
0: Sí, que és el que crec que comentaven en la fira.
3: De la seva discreció, exactament. Mm-hmm. Ell va deixar escrit en testament que no volia ni homenatges, per això és el de Bolònia ara.
0: Sí,
3: no
0: sí,
3: volia
0: sí,
3: homenatges,
0: sí.
3: No volia dedicatòries, no volia festivitats en honor a la seva persona fins passats 10 anys. I aixòs 10 anys s'han complit enguany, el 19 de febrer
0: Pau, això,
3: de 2026. Sí. Per això enguany, ara, en maig, està celebrant-se aquest primer congrés dels seus deixebles, al que està Lucrecia, que ja donarà una ponència demà,
0: sí,
3: al que jo acudiré dijous, perquè divendres presentem l'assaig a Bolònia, a la llibreria Ambaixatore.
0: No?
3: Me vaig a pegar un viatge. Sí. Vaig a conèixer el cor, vaig a tocar el cor. Jo l'he escrit, ara vaig a tocar-lo.
0: Lucrecia, tu història vertebra este ensayo i nos permite adentrar-nos en el presente. ¿Crees que muchas de sus historias se hayan perdido?
5: Un hombre que ha estado muy documentado por los medios. Es un hombre que tuvo una exposición a los medios desde su juventud, porque él trabajaba primero en la RAI, en la Radio Televisión Italiana, y ha estado siempre en el mundo de los medios, aparte de haber teorizado sobre el funcionamiento, ¿no es cierto? Y no creo que se pierdan historias, porque aquellos que lo hemos conocido, era tan vívido, digamos, era tan fuerte como personalidad, tal vez el último genio del Renacimiento italiano que cayó aquí en Bolonia, que era inolvidable, o sea que estas historias se recuerdan.
0: Maite, ja mos queda molt poquet temps, però ha valgut la pena desclassificar a Umberto Eco? Ens fa falta desclassificar més autors des que han fet història després de l'experiència que has viscut?
3: A veure, pot ser que faci falta, segur, perquè el que jo dic és que això és la memòria oral, i la memòria oral se l'emportarà al vent. Quan Lucrecia, en algun moment, no estiga en nosaltres, o no estiga Cristina, o no estiguen les persones que han donat veu a este assaig, aquests records no estarien en negre sobre blanc. És molt important. Jo estic, hi ha una cosa en la que jo no estic d'acord, Lucrecia, en que no s'ha parlat d'Umberto Eco a este nivell d'intimitat, una intimitat respectuosíssima, però no s'ha parlat del moment en què ell li confessa a Lucrecia com se n'adona de que és una persona important, de la manera més bonica,
0: sí, quan
3: més
0: és càlida, conscient, no?
3: Quan
0: de qui és...
3: Perquè estan parlant dos amics, clar, i ella li pregunta... ¿Cuándo te diste cuenta, Humberto, de que eras famoso? Y ahí le contesta primero una respuesta muy divertida que está en el libre, después una segunda respuesta muy divertida que está en el libre, y después una tercera que ella quiere decir está en el libre.
0: Sí, porque para una persona así sería todo un impacte, ¿no? El reconocer el que él significaba.
3: Todo en ell es un impacte. Es que cada... Tú vas parlant en Lucrecia, si yo continuara les charrades, continuaría en 100 capítulos, porque ella digo, está todo escrito, no hay nada. No hay nada de lo personal. No està escrit, perquè no, ningú s'ha parat a preguntar, però no per res, sinó perquè jo he tingut la sort, la fortuna de creuar-me en esta dona en un sopar i donar-me un titular que jo no volia deixar passar, que va començar com un reportatge periodístic per al web d'Apunt i que es va convertir, va evolucionar a este assaig.
0: Tu saps que diem sempre en este programa, a voltes les coses passen perquè tenen que passar. I mai saps per a què. Bueno, almenys val la pena arrimar-se una miqueta.
3: Mira, m'agradaria, per acabar, no sé si estem acabant, el que em va dir l'altre dia Manolo Gil, l'assessor de la Fira del Llibre, em va dir...
0: Sí, l'expresident, l'exdirector
3: de la Fira del Llibre, em va dir, anem a veure, Maite. A on anava a triar Umberto Eco la inspiració per a que el reviviren, sinó davant de la catedral de València i enfront de la tomba d'Ausias Marc, un medievalista com ell.
0: No podia ser d'altra forma. Maite, moltes gràcies. Lucrecia, un abrazo muy fuerte.
5: Bueno,
0: a Bolonia.
5: Para ustedes también y muchas, muchas gracias.
0: Hasta luego, buenas tardes, Maite. Enhorabona, ja mos contaràs com t'ha anat el viatge a Bolonia, d'acord?
3: Déu,
0: moment d'apropar-nos a tota la informació més estricta, la puntual, la que arriba ara, justet, de la mà de la nostra companya Patricia Orts. Tornem en 5-6 minuts. Fins ara.
6: És la una.
7: A punt. Notícies.
6: Com estan? L'alcalde d'Utiel acaba de pronunciar-se sobre els àudios que hem conegut en les últimes hores entre un tècnic del 1-2 i un d'emergències arran d'una telefonada que havia fet una treballadora de l'Ajuntament d'este municipi en què sol·licitava parlar amb emergències per a coordinar un protocol. La resposta del tècnic d'emergències i aquest tècnic venia a dir que ells no coordinaven res, que això era cosa de cada ajuntament.
8: En este sentit, l'alcalde ha dit que la conversa està en mans de la jutgessa, que des de l'Ajuntament i ell mateix contactaren diverses vegades amb emergències i que la principal ajuda que van sol·licitar va ser la presència de l'UME i que això es va produir. Ricardo Gabaldón és l'alcalde d'Utiel.
9: Des de l'Ajuntament d'Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios estaban inundando y que necesitábamos ayuda. Tengo que decir que lo que solicité principalmente era la activación de la UME y se activó. Ahora los audios en particular, bueno, pues ya digo, habrá que analizarlos. La jueza es la que los ha solicitado y en ese terreno yo no me voy a meter.
6: L'alcalde Gabaldón ha fet aquestes declaracions en un acte amb el vicepresident nacional de Política Autonòmica i Municipal del Partit Popular, Elías Bendodo, que ha visitat Utiel per a veure l'estat de la reconstrucció després de la dana.
8: I a Bendodo ja li han preguntat sobre la investigació a Zapatero. Diu que estem davant del major cas de corrupció política i apunta al president Sánchez. No podria haver cas, assegura, sense col·laboració dels membres del govern.
10: Estamos viviendo los días más oscuros de corrupción de la historia de España en nuestro país. Zapatero era el ideólogo del sanchismo, el muro de contención de la estructura sanchista. Y si el muro se viene abajo, la estructura colapsa. A Zapatero le achacan 4 delitos. Esos delitos no los podía cometer sin la colaboración del gobierno.
6: I més de 200 entitats, entre elles les 3 associacions de víctimes de la dana majoritàries, entitats culturals també i els comitès locals d'emergència i reconstrucció, han convocat una nova manifestació dissabte per a reclamar que l'expresident Mazón deixi l'acta de diputat a les Corts i es presente de manera voluntària al jutjat de Catarroja.
8: Serà la manifestació número 16 des de la Barrancada. Mariló Gradolí és la portaveu de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
11: De 9 mesos després, continuem eixint al carrer perquè la veritat encara no ha arribat. Continuem sense una explicació completa, sense responsabilitats polítiques assumides i sense garanties reals de que una tragèdia com la que vam viure i s'ha negligit en gestió no torni a repetir-se.
6: I el sindicat Comissions Obreres ha reclamat este migdia amb una manifestació a València un nou model econòmic que dignifique els servicis públics, afavorisca la vivenda assequible i augmenta els salaris.
8: Una manifestació que fa parada a les portes de la Generalitat i també davant de la seu de la patronal valenciana. L'ha encapçalat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo.
12: Los récords históricos de excedentes y de beneficios que tienen las empresas en España tienen que ir, al menos en una parte, a mejorar notablemente los salarios de la gente. Necesitamos subidas salariales entre el 4 y el 7%. Es necesaria una subida salarial importante y es necesaria una rebaja de precios en bienes muy importantes como son los consumos básicos, como es la vivienda o como son el acceso a los servicios públicos.
6: I el Consell de Ministres acaba d'aprovar el projecte de llei per al bon ús de la intel·ligència artificial de la IA, que establís sancions des de 6.000 euros fins als 35 milions per als que utilitzen aquestes tecnologies de manera perversa.
8: Una iniciativa en la qual el govern espanyol adapta la normativa a la llei europea en vigor. Òscar López, ministre per a la transformació digital i funció pública.
13: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
6: I atenció a aquestes xifres, més de 2 milions de conductors valencians, 2 milions, com reconeixen que es transformen al volant i insulten altres usuaris de la via i, a més, més de 500.000 reconeixen haver desafiat altres automobilistes en eixir del cotxe. Són algunes de les impactants conclusions d'un informe que ha presentat avui la Fundació Línia Directa, que també situa els conductors valencians per baix de la mitjana de sostenibilitat. Mar Garré és la directora general de la Fundació Línia Directa.
14: Solo el 5,5% de los conductores valencianos mantienen una conducción totalmente sostenible y esto está por debajo de la media nacional. 3 de cada 4 insultan a otros conductores, el 12% consume alcohol antes de ponerse al volante y 2/3 partes mantienen una conducción poco respetuosa con el medio ambiente.
6: En els esports, bona vesprada, Eva Casany.
15: Bona vesprada, Patricia.
6: El València Bàsquet, que arranca una setmana que està carregada de partits.
15: Sí, des de Pedro Martínez han canviat ja el xip després d'aquesta semi de l'Eurolliga i han d'obtindre els millors resultats en la recta final de la Lliga. El primer compromís és esta nit a partir de les 9:15 a la pista del Saragossa, un desplaçament complicat perquè els aragonesos han de guanyar els 2 partits que queden per a mantindre la categoria i volen aprofitar avui el factor canxa. Els taronja mantenen les baixes de Xavi López Arostegui i Puerto i han de guanyar els 3 que queden si volen aspirar a aquesta segona plaça. Per cert, que s'ha conegut que Badalona serà la seu de la Supercopa, on el València Bàsquet defensarà el títol. Tindrà lloc els dies de 9 i 20 de desembre. I acabem diguent-los que a les 2, tant en el bloc d'informatiu de migdia com en Esports a Punt, en la nostra ràdio, tindrem avui a Marcelino García Toral, el tècnic del Villarreal, a qui volem preguntar-li moltes coses.
6: Moltes coses a preguntar-li a Marcelino. Nosaltres tornem a les 3 de la vesprada, actualitzem. Ara continua Sergi Lucina i també ja sabem que poden estar informats a través del nostre web. Fins ara.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
16: De tu a tu.
17: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
18: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
19: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
20: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
2: Gracias por sintonizarnos. Son Apu.
20: Los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.

0: últim tram del nostre programa d'avui, com sempre en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, en uns quants fronts oberts, però poquets ja, degut a estos 50 minuts de programa que mos queden per davant, dels quals uns quants els compartirem. Ara, quan li ho diga, li agarrarà un disgust. Roberto Roig, què tal? Bona vesprada.
1: Bien.
0: Saps que te van furtar la sintonia l'altre dia, una d'estes malajes del programa, i la va gastar per una altra cosa? No. Patricia i Sofi, no, ni Mariajo. De les altres, de les que tu dius que són tan amigues teues.
1: Bueno, és, esta sintonia de
0: radio, sí.
1: Esta la que gasta Espósito sempre en el seu programa.
0: Ah, també?
1: Sí, és molt de...
0: Perquè tu ja li l'has portat a algú, és de tercera mà, no?
1: Esta sí, esta los Beatles la compraron a Antonio Molina.
0: Prova de coneixement dels Beatles. Què van fer tal dia com avui? Crec que de l'any 66.
1: Com avui?
0: Vinga, va.
1: Era jo molt menut, no me'n recordo. Tendria jo 10 anys. No
0: van entrar en Abbey Road a gravar...
1: A gravar.
0: Yellow Submarine.
1: Ah, sí? Sí. Encara no l'he dit.
0: No, i encara estan allí. Sí, ho he vist este matí en les efemèrides, que estava buscant i dic, li contaré a Roberto quan vinga.
1: Sí, és possible. Sí, ja l'ho submarín ja se gravaria.
0: Vaig a confirmar-te.
1: En Abbey Road.
0: Sí, en el 66.
1: Perquè ja tenien la Apple Records com a discogràfica, que la crearen ells, també, no? Sí, el Yellow Submarine és un disc un poquet...
0: Sí, veus, 1966, els Beatles entren als estudis Abbey Road per a gravar la mítica cançó Yellow Submarine. No és una de les que més m'ha agradat, de les
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, pues és com el Obladi Oblada, són cançons de verbena.
0: Sí.
1: Són de... Bueno...
0: Mira, veus, Patricia, que ràpida que és, en seguida te la posa. Però no ha sigut sempre de les que, no sé, era... Tot i que el
1: bueno,
0: videoclip és xulíssim.
1: Sí, són dibuixets. És la cançó que cantava Ringo. Sí. La cançó de Ringo.
0: Esta és la cançó de Ringo.
1: I This Boy, sí. I Ringo, pues, tocaria bé la bateria, però era molt trist.
0: Bueno, de totes formes, estàticament sí que va tindre un punt d'inflexió, perquè era aquest rotllo hippie, colorit, flower power de l'època.
1: Era l'època que havien tornat... quan feien entre això el revólver, havien tornat a la Índia, havien estat allí... fumant de tot un poquito.
0: Sí, home, m'imagino jo que seria per la inspiració, no?
1: Claro, és que sempre... Jo, per exemple, jo vaig a fer-te una confessió.
0: A mi no, vas a fer-li-la a uns quants milers de persones que
1: bueno,
0: estan escoltant-te.
1: Bueno, pues, ahí voy.
0: Jo, diu, ara que no m'ho sent ningú.
1: Ara que no... Sí, ara que no m'escucha nadie, jo me vaig fumar.
0: A veure.
1: Als 18 anys.
0: Sí.
1: Un canuto?
0: Sí, perquè entonces se dien canutos. Ah, no sé si se dien canutos, no?
1: No sé.
0: Bueno, entonces se dien canutos, sí.
1: I vas firmar hasta el testamento. Vull dir-te, que bé me senta probarlo y casi muy... La guitarra para este, los discos de los Beatles para los otros, los panchos, no sé, etc.
0: ¿Te va a ir la vena generosa, altruista?
1: No, es que veía que me moría en ese momento.
0: Y vas a comenzar a hacer donaciones.
1: Vas a tener un cuadro todo vegetativo, de sudar, de malestar, yo digo, ostras... Això massa per mi, no?
0: A veure, que n'hi ha persones a qui aquestes coses no li senten bé.
1: A mi no. Home, de fet, jo te dic, que nit tastar-lo. I home, de quan en quan passa algú que va per el carrer per ahí i em molesta. I se...
0: Sí, t'ha quedat ahí ixa ressaca emocional per sempre.
1: N'hi ha gent,
0: no?
1: Que bueno, que li senta molt. A mi senta com un tir.
0: Ja. No, pues aquestes coses passen, eh? Bueno, avui t'enduràs dos en una. Perquè han posat un tastet de los Beatles degut a la efemèride d'avui, del 66, però després t'enduràs la que tu volies, que és la que havies demanat també. No?
1: Quina és?
0: Eagles, no? No el Miguel?
1: Ah, Eagles, New Kid in Town, que bona.
0: Però jo t'havia... Et demana ell la cançó i no se'n recorda.
1: No, però és que jo t'havia demanat una altra.
0: Claro, m'havies demanat Elton John, que la posarem... Bueno, la podem posar després també si la trobem, però li tindria que dir a...
1: Sí, això lo podemos convertir...
0: Sí, o la setmana que ve, en discos dedicados.
1: Però 40 principales, sí.
0: Sí, a veure, jo, quan era més menut i estava en Ràdio Ontinyent, me'n recordo d'un programa mític que n'hi havia...

0: Com mític era el que feia Enrique Ginés o Gélez Sempere, aquells de Cada canción un recuerdo o Al ritmo del trabajo.
1: Madre mía, pues.
0: Allí en Radio Ontinyent feien Ecos de Sociedad, discos dedicados, i allò era fortíssim. La gent demanava cançons, clar. Imagina tu en un poble en el que tot eren fàbriques.
1: No, claro. És, això és el Elton John, això no és...
0: Claro, però t'ha dit que tenim una tècnica molt ràpida.
1: Ah, ja, sí.
0: I el que tu estàs pensant, ella...
1: pensant-lo, no verbalitzant-lo.
0: Però no ho has vist. Jo Elton John, el que ha dit el que, claro, sí, sí, ella diu, veus, és com la IA. Claro que sí, sí, sí, sí. Elton John, i damunt has de te l'encerta. Que gran Elton John, te tinc que dir.
1: Pues sí.
0: Ara, l'altre dia mos vam clavar en ell, Roberto, perquè vam dir que era un poquet... La tia Filoberta salia del bingo arruïnada, perquè és que me pot donar pinta a l'home que no. Però ha sigut molt gran en la seva època, Elton John, eh?
1: Sí, era molt... és molt bon músic, però també és de veres que tenia al costat un supercompositor que el va fer... a més, des del principi. Jo no sé si tu has tingut ocasió de veure la pel·lícula.
0: Ah, pensava que dius la pel·lícula... De conèixer-lo, no, però de veure la pel·lícula, sí. Per a mi és millor, ho vaig dir l'altre dia, és millor la d'Elton John que la de Bohemian Rhapsody. T'ho dic en sèrio.
1: Però mira, ahir...
0: Tu no penses el mateix?
1: No. Jo no penso el mateix. Jo no sé si és que me toca veure la de Bohemian Rhapsody, la veuria esta després, la d'Elton John, per la música, sí, la... però no m'acaba de... me va resultar una pel·lícula molt, molt embafadora.
0: La d'Elton John? Oh.
1: Sí.
0: Pues massa, a mi se me va fer més densa la de...
1: massa episodis estranys, massa... no sé.
0: Sí, home, realment ara, és que la seva vida era un poc en locura, eh?
1: La en aquell moment tot era locura.
0: Claro, per favor.
1: Les festes ahí en sa casa, en London... i de... madre mía.
0: Sí, sí. Te falta veure ara la que te vaig dir, la de Amy Winehouse, també.
1: M'esperaré, perquè fa molt...
0: No és santa de la teva devoció?
1: Sí, sí, home.
0: Home, no és... per favor, una veu aixina...
1: Sí, la veu és impressionant.
0: Claro. Després el que van fer en la pobra xica, perquè això sí que va ser culpa de tots, i a lo millor un 5% d'ella, per, jo què sé, per inexperiència de la vida, per desconeixement i tal. Però normalment, com en aquestes totes persones, depèn molt de l'ecosistema que les rodeja.
1: Tots dependen, sí, dependen, sí, de l'ecosistema que ens rodeja. Meu Winehouse, pues, imagina, no?, el personatge. Jo es comencé a conèixer-la a través d'una sèrie de una sèrie Netflix, perquè a voltes ficaven de fondo,
0: sí,
1: algun tema d'ella, i jo, o sigui, esta qui serà? Perquè no la coneixia, la veritat.
0: En esta veu negra, perquè sí, la veu era negra, la veu, sí, era de blues, era total. I...
1: de blues, una molt forta i tal, i va, sí, i va morir molt, molt jove. Molt jove.
0: 27 també, no? No és de la del club dels 27? Sí.
1: Pues podria ser, sí.
0: Sí, sí, perquè estan tots ahí, el de Doors i tota esta gent en 27, o... I la gent en seguida diu, no, és que se metia de todo, és que tal, no sé què. Va morir d'una bufa, realment. Se va agarrar un pedal i se dia la pobra xica.
1: Seria de garrafa.
0: Sí, sí, sí, i li va passar el que li va passar. Però dos discos només, eh? I en els dos discos se'n va anar.
1: Però és que n'hi ha tanta gent que en determinada època de sa vida ha viscut una part tan aixina que pareix que això sigui la predestinació, no? Gent tan potent i tal... En fi, jo què sé, jo...
0: Gestionar aquestes coses és molt difícil, Roberto. Nosaltres no ho sabem perquè som simples mortals, però aquestes coses deuen de passar.
1: Simples mortals.
0: Sí, a veure, jo sóc més simple mortal que tu encara, perquè tu encara eres, jo què sé, una autoritat, una il·lustració, una persona.
1: Tu eres més simple que mortal.
0: Sí, jo sóc... ja t'ho dic.
1: I de
0: carne mortal, mira-la, sí. És que ixa veu... A més, això deu d'entrenar-se poquet. Això té que eixir de dins, soles. És que no, ho has de dur en el software. Mira,
1: lo tienes o no lo tienes.
0: Per això, sí, sí, sí, sí, sí. Jo crec que...
1: Perquè la podies ficar ahí, la mateixa cançó, se la podies ficar Aretha Franklin, tal, i no distingiries. És un color de veu que és... impresionante. Sí. Esta es la primera canción que esto de quién es. Y vas por el status de crédito, me vas a esperar que pasaran y venía el...
0: que serà de les poques voltes que t'has esperat a veure uns títols de crèdit, no?
1: Alguna vegada més.
0: Bueno, la xica no va arribar a l'edat que comentem des de fa 2 setmanes i que no hem acabat de desenvolupar, en el que a les dones es passen cosetes.
1: Ah, bueno.
0: No sabia jo com dir-ho d'una forma fina per introduir el tema, perquè és que el doctor Roig ve ací a parlar-nos de certes qüestions
1: mèdiques. Jo te'n recordaràs, i a lo millor la gent que m'ho està escoltant també, que volia fer monogràfics de les coses que les ocorreixen a les dones ja per el fet de ser dones, i després agarrar
0: als homes
1: després de l'estiu, claro. a lo millor a l'estiu echar, pues, requerim un altre tipus de... I n'hi ha dos coses que a mi crec que són de transcendència en les dones. Una és l'endometriosis, que és algo que no se sent tant de parlar hasta que tu patisses, però n'hi ha 2 milions de persones, de dones en Espanya que la patissen.
0: Només en Espanya.
1: Sí, aproximadament algo més de... o inclús més. I un altre és el càncer de mama per la actualitat que s'ha ficat ara, per tant que la... que totes mamografies, és a dir, el diagnòstic precoç del càncer de mama, pues, i a més que enguany ha hagut, tu saps que en premsa molts problemes, sí, per lo que passa en Andalusia...
0: Escrivats i totes aquestes coses.
1: Escriva, sí.
0: Fer ara... política d'això no em pareix gens bé, però bueno, és una opinió
1: personal. No, fer política no.
0: No, els que han fet política d'això no m'ha paregut.
1: A mi no me pareix bé tampoc. Lo que sí és de veres
0: és que... La salut no es juga, que se sol dir.
1: No, la salut no es deu de jugar. Volia parlar, pues, això, que jo crec que el Ministeri de Sanitat, per una volta, doña Mònica García ha baixat l'ecribatge. Perquè ara estava a partir dels 50 anys.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a partir d'ara és a partir dels 45. Però això, jo si vols, ho deixarem més endavant. No?
0: Tens el problema.
1: Mira, una de les coses que té l'endometriosis és que les dones ho passen mal, tenen dolor. I el dolor és de lo més difícil de controlar moltes voltes, no?
0: Però el dolor en tots els sentits, provinga d'on provinga, com és tan difícil, no hi ha un dolorímetro, no?
1: Com sempre va 2 metres per davant, no hi ha dolorímetro.
0: Això és una de les coses xiques.
1: I sobretot la subjectivitat, perquè el que a mi me fa mal 7, a tu te fa mal 3.
0: Sí.
1: Però així, sí que és de veres que n'hi ha escales de gradació del dolor, no? Però... és una malaltia crònica benigna. Sí, però que afecta molta gent. I que ho passen mal, perquè tenen dolor, tenen menstruacions complexes...
0: El mero fet de que siga crònica ja és per a tindre-ho en compte.
1: Ja, però fíjate que lo que se tenia hasta ara com un diagnòstic que tardava 8-10 anys en establir-se,
0: sí,
1: ara ha canviat molt ese paradigma. I la veritat és que, bueno, se tenen molts estudis que fan pensar que no és una enfermedad que només afecta a esa part del cos, sinó que té un caràcter més general, val? Entonces, bueno, i a més, en una incidència tan elevada en la població femenina, pues jo crec, i pensava que valia la pena parlar algo d'això, no? Perquè com se té que tratar, què tens que fer... N'hi ha dones que tenen això que es diu dismenorrea, és molt dolorosíssimes, i és perquè s'està donant creixement del teixit uterino fora de l'útero.
0: Ho acabo de visualitzar i m'ha impressionat i tot.
1: Sí, això és la... Això es diu endometriosis, no?
0: Sí, sí.
1: I això és dolorós, i això provoca de tot, no? Dolor pèlvic crònic... Dispareunia. La dispareunia, saps lo que és?
0: Il·lustra-me.
1: Com que tu no saps?
0: No ho sé, il·lustra-me.
1: Pues és el dolor intenso durante la relació sexual, durante o después de la relació sexual. Dolor a molestes al orinar o al anar al bany. Infertilitat, perquè l'útero està...
0: Bueno, tot el que va ocasionar precisament per això, no? Per totes les molèsties o disfuncions que provoca aquest tipus de malaltia.
1: Fatiga crònica, claro. sangrat abundant i a més problemes gastrointestinals. Per això,
0: o sigui, que va més enllà encara.
1: Feren pensar que no es quedava circunscrita a l'útero, no? Sinó que a més pues, tenia una repercussió general que era molt important.
0: Per no parlar d'acidal, és a dir, les derivacions psicològiques que pot tindre, perquè bueno, si no te sents bé, si damunt tens mal, molèsties i afecta més d'una part del teu cos, estàs com aquell que diu perdut, perduda en este cas.
1: Claro, és que a més moltes voltes ho contes i vas i tornes al ginecòleg i tornes i vas, bueno, pues tómese tal, le damos un tratamiento hormonal sustitutivo, le damos...
0: Perquè en un principi no es contempla, quasi mai, no, per defecte.
1: D'entrada la pots sospechar, sí, però d'entrada trates de ficar-la en una altra bandeja,
0: vale,
1: diagnòstica, no? Però el cas és que moltes voltes en comptes que aquesta dona no se pot quedar embarassada. No es queda, perquè produeix infertilitat. I t'has de ficar a estudiar, doncs, pues, un poc més que està passant ahí, no?
0: Avança de molt, fet... vull preguntar, el metge de família, si ja va per davant en això, és a dir, que és, a veure, no que siga una persona molt espavilada, un metge molt espavilat o una metgessa molt espavilada, sinó que li avançaria molt la faena i sobretot el diagnòstic al pacient,
1: de fet,
0: no?
1: De fet, se sol tardar de 8 a 10 anys,
0: sí,
1: en diagnosticar-la, perquè estàs bambant i pa que sí, pa que allà, i al final... ecografies, resonància magnètica i al final, de forma definitiva, la laparoscòpia, que...
0: Per imatge directa, això, com...
1: Sí, és... Això ha sigut el desenvolupament clàssic de la endometriosi.
0: I el tractament, Roberto?
1: Pues el tractament sol ser quirúrgic, perquè al final, ja que aprofites la laparoscòpia...
0: Vamos, traumàtico. A veure, encara que estem parlant d'intervencions, m'imagino jo que no d'una excessiva gravetat, no?
1: Bueno, la laparoscòpia, eliminant, pues esos, ja que aprofites en el mateix diagnòstic, pues eliminant, no? Però el que no se pot fer, des del meu punt de vista, és assumir un dolor normal i que requiri. Aleshores, que és un dolor, sí, normal.
0: I normalitzar-lo, i fer-lo part de la teva vida, claro, sense anar més allà, no?
1: I per a que tu puguis manejar la malaltia i la sintomatologia que provoca, no? L'actualitat, bueno, pues lo que te di abans, no? Des de fa uns anys, i en este 2026 és un any, jo crec que també crucial, s'ha deixat de veure com una enfermedad ginecològica a soles, sinó que se trata de una patologia sistèmica inflamatòria, que per tant pot tindre o dona a pensar que n'hi ha una base genètica que està ahí, o almenys, o com una malaltia autoimmune,
0: sí, sí,
1: etcètera, etcètera.
0: Com, no? Altres tantes coses.
1: Els avances en la genètica i en el diagnòstic, uno, pues, han fet, pues, eso, que
0: de 8 a 10 anys baixi substancialment.
1: Substancialment. I a més que s'han determinat variants genòmiques, és dir... s'està treballant, perquè és que és molt important, és que no és 2 milions de persones que la pateixen, no és una patologia normal.
0: Bueno, pues jo crec que les coses queden més o menys clares i sobretot orientatives per a aquelles persones, sobretot dones, que tenen eixos dubtes, no?, a l'hora de pensar si...
1: Clar,
0: si
1: la mateixa, per exemple, la intel·ligència artificial, sí, aplicada a l'ecografia d'alta resolució, també te pot donar un diagnòstic molt més ràpid i no és invasiu, que és al final de lo que es tracta.
0: És que estic rient-me i ell ja està mirant-me la cara del somriure d'estos... de persona que està passant-li alguna maldat pel cap, perquè és que no puc... Si no t'ho pregunto a tu i, a més, aprofito el joc de paraules, no em quedaré tranquil. Ai. Parlant d'intervencions i laparoscòpies, tu faries, com ha dit el senyor Felipe González, una intervenció dràstica? Com diria jo? Resecció directa?
1: Bueno... Lo que ha dit Felipe González ho tenia que haver dit fa molt de temps, perquè diu, por lo menos, que no se insulte la infanteria.
0: Això ha sigut una metàfora molt, molt encertada, eh?
1: Bueno, és que Felipe González, pues, té moltes raons de les coses de les que va parlar, sobretot perquè és un home que té ja una edat ja vist.
0: I és el verso suelto del PSOE, ara. Bueno, ja fa temps que és el verso suelto
1: del PSOE. I el que passa, lo que va, que del PSOE que queda?
0: Home, mira si és verso suelto, que jo he escoltat dir que és a voltes més del PP Felipe González que Feijó, imagina't tu. Que guapa, va parlar d'això ahir també, que va dir pels que se pensen, o si jo treballara pel Partit Popular com molts se pensen que treballe, les coses serien d'una altra forma.
1: Ja, la veritat és que, clar, encontrant gent com per exemple el Òscar Puente, que ahir acaba la reunió en la veritat, diu, gai, senyor ministre, usted debería dimitir. Yo no soldaría. Es que, claro, ¿qué pasa ahí? Detalles o morales, te dices, cabrío, es que la verdad, bueno, es que este país, yo no veis, yo veig un poco del telediario de la nieve.
0: Y poc més para que no te puche el reflujo, ¿no?
1: No, es que me pucha, a mí me pucha el reflujo y a su diente.
0: ¿Quién son estos de fons?
1: Eagles.
0: Hombre.
1: Digue'l-se, hombre.
0: Veus, Patricia, com és lista i enseguida... És que t'ho ha pillat teullitx en la ment, Roberto.
1: Així al final farem cada canció un recuerdo, o sea, ja en portem quatre, eh?
0: Mira, claro. Ui, mira si n'has tingut. Després digues que no eres un malcriat del programa.
1: No, sí, jo, molt malcriat. La veritat és que sí.
0: Passa bona setmana, val?
1: Procura.
0: Encara que, anda, que no tenim coses que parlar.
1: Procura. Ah, pues sí, procuraré.
0: Per això mateix.
1: Vinga, gràcies.
0: Cuidado, adéu. Roberto,
1: adéu.

0: 1:31, el programa va començant, pràcticament va acabant, i entre altres qüestions, bueno, tenim que mirar el que envolta el dia d'avui, o almenys algunes de les coses que han passat, veritat, Marina?
1: Efectivament, ha arribat el moment de fer la nostra efemèride setmanal, però abans de començar, deixa'm, Sergi, que em posi una miqueta fosca. Per què? Perquè un maig com este, però de 1897, es publicava a Anglaterra la novel·la Dràcula, de Bram Stoker.
0: Sí.
1: I amb ella naixia un mitre del terror que des dels seus inicis va captivar i aterrar els lectors i que formaria des d'aleshores part de la cultura popular. De fet, arran d'esta efemèride se celebra avui el Dia Mundial de Dràcula. Però ja des dels seus inicis la seva figura ha estat envoltada d'alguna que altra llegenda i sobretot de moltes reversions. Així que avui aprofitarem l'efemèride per fer parada en alguna de les curiositats més rellevant d'un dels personatges més fascinants de la literatura. Comencem pel principi i, com no podia ser d'altra forma, ho fem descobrint el naixement d'este personatge. 7 anys va tardar Bram Stoker a donar-li forma a un llibre que, en principi, havia de titular-se, atenció Sergi, El no mort. Menos mal que li va canviar el nom.
0: Sí, perquè...
1: perquè El no mort té menys gràcia.
0: Té mal rotllo de per si. Igual s'hagués venut o hagués tingut un èxit...
1: No, i que jo crec que en anglès Undead té gràcia, però no mort... no en té ninguna, així
0: ja.
1: Dit així, el no mort.
0: Bueno, i en castellà més encara, el no muerto.
1: El no muerto, fatal.
0: No muerto.
1: I a més, el vampir en l'inici havia de dir-se Comte Wampir, que tampoc li pega res a ser Dràcula i que el diguen Wampir. Bueno, però Wampir, és que Wampir no és nom de vampiro.
0: Sí, tens nom de Peter Griffin, però en vampiro.
1: Efectivament, sí. Fatal. La major part del temps el va dedicar Bram Stoker a documentar-se a través de llibres com El libro de los hombres lobo o Pseudodoxia epidèmica, que exposava algunes de les supersticions de l'època. Tot i això, hi ha veus que afirmen, Sergi, que Dràcula estava en realitat inspirat en un personatge real, Vlad l'Empalador.
0: Un chungo i un romàntic al mateix temps de l'època.
1: Poca broma. Qui va ser? Qui va ser Vlad l'Emperador? Nascut com el príncep Vlad III de Valàquia i fill d'un membre de l'ordre del drac, se'l va conèixer ben aviat com Vlad Dràcul. Tot i que el seu pas pel tro va durar apenes 7 anys, es presentava com un príncep aficionat a la tortura i entusiasta de la mort lenta. Solia sopar bevent la sang de les seues víctimes o mullant pa en ella. En el seu període de govern, que suma apenas 7 anys, va executar unes 100.000 persones, la majoria d'elles amb la tècnica de l'empalament.
0: És a dir, que este la casqueria li agradava, però portava al límit, eh? Vamos, se la feia ell mateix, a més. Que mal rotllo.
1: Si és cert o és només una llegenda, això ja no ho sabrem.
0: Bueno, però n'hi ha il·lustracions i n'hi ha de tot el personatge empalant, sobretot els turcs.
1: Bueno.
0: Que eren principalment els seus enemics
1: acèrrims,
0: sí, els turcs.
1: Lo que no sabem és si Bram Stoker es va inspirar en ell o no. El que sí que sabem és que, basada o no en un personatge real, Bram Stoker no va arribar a veure Dràcula convertit en un èxit. De fet, la seva publicació va passar sense pena ni glòria. Més sort va tindre tot i això este autor en termes d'amor.
0: Però aquestes cosetes li van passar a l'autor del Senyor dels Anells, a Ian Fleming
1: gent.
0: En James Bond... Molta gent no va conèixer com les seues criatures van fer famoses.
1: Que llàstima, també t'ho diré, no?
0: Ja, sobretot, home, per living la vida loca en els diners que s'ha reportat tot
1: això. Home, i 7 anys escrivint el llibre i al final què? El publiques i res, i quan ja t'has mort, pam!
0: Pels neboig, que és el que sol fatal. Passar, pels neboig.
1: En este cas no, ara veuràs per què. Perquè no sé si sabíeu que Bram Stoker i Oscar Wilde eren molt amics i havien sigut companys durant la seva època d'estudiants.
0: Imagina quins dos, perquè l'Oscar Wilde també estava per fer-se humor.
1: Quina dupla, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Els dos, què va passar? Que van anar a enamorar-se de la mateixa persona, que era la jove Florence Balcom, que finalment va haver de triar i en qui es va quedar? Amb Bram Stoker.
0: Ui, quin rencor per a l'Oscar Wilde.
1: Terrible.
0: Que també era un poc raro, este, no?
1: És que, clar, esta gent, jo què sé.
0: Sí.
1: No seré jo qui valore, no seré jo qui valore.
0: Sí, però tenien el seu puntet, la seva coseta.
1: Però és molt important que el quedés amb el nom d'esta jove perquè tindrà molta importància en la història de Dràcula que avui estem recordant.
0: La Florence Balcom. Veus si m'ha quedat en el nom?
1: Efectivament. Què va passar? No va ser fins a 1922 quan el director de cinema va portar a la pantalla l'obra maestra del cinema mut, que és Nosferatu, que estava basat en esta obra de Bram Stoker, i que el personatge vampiresc va començar a guanyar rellevància. Una rellevància que no va estar exempta de polèmiques, per cert.
0: Com la peli, el estava tronadíssim.
1: Estava tot fatal. En aquesta època, sí, jo no sé, perdoneu-me.
0: La peli era, claro, la gent s'ho prenia tot en uns extrems fora de lo normal.
1: I patien, clar que sí. Què va passar? El mateix dia que s'estrenava Nosferatu, Florence, la nostra amiga Florence, que teníem que recordar el nom, va rebre una carta anònima amb el programa de l'estrena de Nosferatu, presentada com una adaptació lliure de l'obra de Bram Stoker.
0: Per no reconèixer-li res ni pagar-li, clar.
1: I pots imaginar-te la gràcia que li va fer a ella, que malvivia amb els pocs ingressos que rebia com a viuda. Així que va reclamar que era ella qui tenia els drets d'autor i que no havia donat permís. Així que va exigir una compensació econòmica i, atenció, que es destruïren immediatament tots els negatius de la pel·lícula. Una pel·lícula que, per cert, no va veure mai. Ella va guanyar el cas i va deixar la productora de la pel·lícula, Prana Film, en fallida econòmica, en bancarrota total.
0: Jo no crec que no veguera la pel·lícula. Tu pots deixar... Patri, pels anals de la història, jo no
1: vi nunca la pel·lícula.
0: Però igual d'amagaetes tenia ahí la seva còpia en el mòbil i la va veure.
1: En el mòbil, o en el Netflix. Es va posar el Netflix. Per sort, les poques còpies que van quedar van tornar a veure la llum als anys 30, que és quan es va tornar a emetre Nosferatu. Una remissió que coincidiria, per cert, amb l'estrena d'una de les grans pel·lícules basades en l'obra de Stoker i que, ara sí que sí, la convertiria en un èxit. Dràcula, protagonitzada per Bela Lugosi.
2: Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. No sé què ha passat con el cochero ni con mi equipaje.
0: Este sí que estava fatal. De fet, no es llevava res pa atemorir al personal.
1: Estava terrible, pobret meu. Sí. En realitat, la relació d'este actor amb Dràcula va començar a Broadway, on l'any 1927 es va fer amb el paper de la seva vida i va interpretar este personatge en una obra que allí duia també el nom de Dràcula per títol. És curiós que la seva gran oportunitat arribaria realment per accident. L'altre gran actor, Lon Chaney, que havia sigut elegit per a interpretar el personatge al cinema, no va poder encarnar-lo per problemes de salut i es va pensar en Lugosi, que aconseguiria així el paper que el conduiria a l'estrellat. Però atenció, el va conduir a l'estrellat, però també a la decadència. En els anys 40 va arribar a creure's el paper que l'havia fet famós, estava convençut de que ell era Dràcula i el pobre va estar relegat a pel·lícules de sèrie B. De fet, conta la llegenda, Sergi, que abans de morir, ell va dir: soc el conde Dràcula, el rei dels vampirs i soc immortal.
0: Claro, és que va acabar tot loco.
1: Estava
0: va
1: fatal,
0: somatitzant el personatge pensant-se que el propi Lugosi era...
1: Hem de dir que també tenia algun problema d'addiccions, que també igual això també contribuïa.
0: Ja en aquella època. Ja en aquella època. Personal es desviciava molt pronte. Sí.
1: Efectivament. I és que tot i que Bram Stoker no va inventar el mite dels vampirs, perquè les llegendes sobre criatures que beuen sang existeixen pràcticament des que el món és món, sí que va aconseguir sentar algunes de les bases del vampir modern tal i com l'entenem ara. Val a dir que una de les grans claus de l'èxit de Dràcula i del seu manteniment com a gran personatge al llarg dels anys és la capacitat que ha tingut de revisar-se i de presentar-se de diverses formes. Des d'aixòs primers Dràcules presentats com a éssers malignes, equiparables als monstres, com el de Coppola, que és un dels més fidels.
3: Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia del príncipe Drácula y la mujer a quien amaba.
1: Però passem d'extrem a extrems i d'este Dràcula que fa tanta por també se l'ha interpretat com mostres molt distint i que els han fet imaginar-lo com un personatge una miqueta més amistós.
4: Conocemos sus relatos. Tememos sus nombres.
0: Ha hagut un moment en què la trona no me l'esperava.
1: T'has assustat,
0: sí. Mira que jo no m'assusté. Bueno, de quasi res.
1: Este també és Dràcula, però que res té a veure amb aquest Nosferatu amb què tot va començar. Es tracta del conde Dràcula, que protagonitza la saga familiar d'Hotel Transilvània i que li pega la volta a la història i converteix el comte en un anfitrió meravellós que acull a tots els monstres que han de protegir-se de l'amenaça dels humans.
5: Bienvenidos a l'Hotel Transilvània. Es un lugar que construí para todos aquellos monstruos que...
0: Saps qui és, no? El que el dobla a l'espanyol.
1: Sorprendeme, no ho sé.
0: Santiago Segura.
1: Ah, bueno, escolta. Sí. Però tu saps que també hi ha música dedicada a Dràcula?
0: I l'original és este, el...
1: Algú famós també?
0: Sí, un actor que a més és el que està traient tota la pasta del tema de... Perquè crec que és invenció seua. Sí, Hotel Transilvània. No me recordo ara del nom.
1: Tu l'has vista?
0: Uno que va sempre amb pantalons curts i tal. Sí. Bueno, ja vos ho diré, en el moment que me'n recorde. M'ha clavat jo sol en un jardí sense tindre la memòria suficient.
1: Sí, però no passa res, perquè nosaltres... Sí, ara ho buscarem, ara en després. Però para atenció a esta música, perquè és que la petjada de Dràcula va més enllà de la ficció. Mm-hmm. L'imaginari vampiri creat arran de la publicació de Dràcula, de Bram Stoker, un dia com avui, va contribuir també en gran mesura a definir la subcultura gòtica nascuda del post-punk a finals dels 70. Com Bauhaus, este grup que ara escoltem, o Siouxsie and the Banshees, va crear una estètica que reivindicava lo fosc, lo melancòlic, lo diferent... perquè Dràcula, més enllà del personatge, és també una novel·la que ens permet explicar en profunditat aspectes com la fragilitat de la ment humana, la superstició o la por a allò desconegut. Aspectes, tots ells, que com els vampirs continuen més vius que mai.
0: Imagina't, per cert, Adam Sandler és el Dràcula de Hotel Transilvània i així és, si no m'enganyes, Santiago Segura. A més, és que m'agrada molt la forma que té de parlar.
1: I
0: a més han creat ahí un univers molt xulo. Per cert, i no és sant de la meva devoció, Alaska i Mario són Frankenstein i la dona de Frankenstein també. O sigui que ahí sí, han juntat un munt de gent.
1: I
0: en les versions originals també han juntat a molta gent. En fi, encara que jo només em quede en un Dràcula de tots...
1: Tria.
0: Que és el de Coppola.
1: Molt bé.
0: És la peli de Coppola per damunt de totes. Perquè l'últim Nosferatu, parlant de Nosferatu...
1: És que n'han fet moltíssims ja.
0: Està tota la pel·lícula així com cendrosa.
1: A tu no t'acabava d'agradar,
0: És que estic incòmode tota la pel·lícula.
1: Però no creus que era una pel·lícula que en el seu moment Nosferatu, allà 1922, es veia d'una forma i tenia un sentit que igual ara... Refer-la ja no t'he trellat?
0: No li pega.
1: No ho sé. Sí. Obric el debat.
0: No, que jo ho penso com tu. Sí. No t'he trellat.
1: No t'he trellat. Feu-ne un altre, jo què sé, reinterpreteu la història, un altre Hotel Transilvània, però no ho
0: I
1: sé.
0: I ja
1: no
0: es parla de Dràcula, però si parlem de Frankenstein, la quantitat de Frankensteins que s'han fet...
1: Un altre dia li dedicarem a Frankenstein l'efemèride que també t'he parlat.
0: És un altre meló, però obrir en la quantitat de Frankensteins que s'han fet, de simpàtics, d'antipàtics, de reals, d'irreals...
1: De
0: tot. L'últim, per exemple, m'ha agradat, el de Guillermo del Toro.
1: El va agradar?
0: Sí, l'has vist?
1: No l'has vist?
0: És llargueta, té 3 hores de duració.
1: Ja, és que jo per això
0: però,
1: no la veig.
0: Bueno, però també hi ha pel·lícules de 3 hores que també les haureu vist, no? O no n'has aguantat ninguna
1: de
0: 3 hores?
1: Jo és que soc adormida ràpida,
0: Sí?
1: Jo soc adormida veloç.
0: És narcòtic per a tu algunes pel·lícules?
1: El sofà, el diria.
0: Que el sofà és narcòtic. Bueno, però si el dona temps, encara que la vengues per episodis...
1: No, en 2 dies me la puc posar, o 2 o 3.
0: Està xula, està...
1: Està curiosa, no?
0: Pots pensar, era innecessària una nova versió?
1: Bueno.
0: Pues no, és una versió totalment diferent.
1: Si aconseguís pegar-li una volteta...
0: Sí, és que a veure Guillermo del Toro sempre té
1: cosetes.
0: Aconseguís innovar i fer-te veure una cosa diferent, encara que sigui un clàssic com el de Mary Shelley, que poc es parlava d'aquella dona, i d'on es va traure ella una història com aquestes. Sí. Mira, és una de les que podria reivindicar bé Marc Gómez en la seva sessió justiciera. Dones com esta, com Mary Shelley, que a més, mira, el que va significar per tota la vida una història com esta. I el seu personatge d'un home fet a trossos. Que més macabro no podia
1: no
0: ser evident. Mare meva, per favor, parlant de casqueria, riu-te de Vlad l'Empalador. En fi, 13:45, 15 minuts per a que siguen les 2.

0: Atenció, estem a dimarts. Que música més inquietant, no? Tant com la nova versió de la pel·li de Nosferatu, diria jo. En fi, parlant de tot una miqueta, vos hem informat avui del trànsit, de moltes coses, hem donat pinzellades a l'actualitat i mil històries més, però la nostra comunitat autònoma continua immersa avui en un episodi de calor anòmal, l'hem parlat d'això també, que per a finals de maig, amb temperatures clarament per damunt de la mitjana habitual, ens posa una situació d'estabilitat marcada sobretot per la presència d'una massa d'aire càlid sobre l'oest d'Europa, el que mos ha explicat antes Antonio com ixa cúpula de calor. Per tant, mentalitzeu-vos que avui el dia estarà pràcticament dominat pel sol, pot ser que mos trobem alguns núvols baixos i sobretot pel matí que han aparegut algunes boires en les comarques més centrals, el sud del Golf de València, la costa del Baix Maestrat, però les temperatures màximes, que tingueu clar que estan estar movent-se entre els 28 i els 31 graus, una miqueta més baixos pel litoral, però de 31 graus en amunt, en Ademuz, al Baix Segura, i els 32 del Camp de Túria, a la costera i alguns punts de la Ribera Alta. A la resta de tot el territori, atenció, perquè mos mourem entre 27 i 29 graus, així que la sensació de calor, gastant una expressió en castellà, no nos la va quitar ni Dios. Així que anem a estar tots ben temperamentats, per dir-ho d'alguna forma. Que bonico, no, això? És versió? No, és original, però crec que la cosa... Ja t'ho han cascat, no, Patri? Va de versions. Esta, mira, parlàvem d'Amy Winehouse fa un moment, doncs... Pues, esta dona. I would only
1: be in your way. ¿Os acordáis que el otro día nos quedamos con las versiones que eran mucho mejores que sí. las cantadas por los originales?
0: ¿Ves a vacilarnos, Margomi? Sí. Okay.
1: Es que no podíamos dejarnos fuera, se nos quedó ahí.
0: Aquí a Amy Winehouse,
1: no,
0: que iba a ser...
1: a Whitney, a la
0: això,
1: Whitney.
0: Mira, si me han engañado de otra volta.
1: Estic, a la Whitney.
0: Salva en Guisgo estaba en Zapatero y a Sánchez le día Zapatero sí. todo el rato. A voltes le diem Rajoy a Feijó. O sea, sí. mostráis, y yo estoy diciendo Amy todo el rato
1: Whitney,
0: a Whitney.
1: A la Whitney.
0: A Whitney Houston.
1: Porque esta canción se hizo, la hizo popularísima Whitney Houston.
0: Pero per la peli.
1: Bueno, y por. No, pero yo
0: que
1: creo
0: la peli es. La mira, peli, es el equiparable. Perdoneume, claro, es el equiparable cancino musical a la del Titanic en Celine Dion. O sea, porque igual no veo en esa época, pero era. Era todo el rato el guardaespaldas. Whitney Houston. Pues igual que Celine Dion, Titanic.
1: Luego sí que es verdad que es una canción que se ha elegido mucho en todos estos concursos de, ¿no? De canciones.
2: De karaoke, por ejemplo.
0: Todas las chicas volían ser Whitney Houston sí. y cantaban
1: realmente,
0: igual.
1: Realmente, ¿no? Si haces lo que ella hace a capela al principio, es que ya tienes un vozarrón, que ya tienes casi todo ganado, ¿eh? También es
0: lo peor es si tú crees. Bueno, yo vais con Acer... tinc una amic que li diu en Blai, que és de Manises, que té una germana que sí que va conèixer a Whitney Houston perquè cantava com Whitney Houston. I és la que li van presentar en, quan es feia Sorpresa, Sorpresa, en Antena 3, a l'autèntica Whitney Houston. Però pues, puc dir que sí que cantava igual.
1: Wow.
0: I la xiqueta, era tot un, la xiqueta, que ara és una dona ja, era tot un prodigi. Però sí, sí, ixa sí que li arribava com a mínim. De fet, la pròpia ixa Whitney sí. Houston va dir...
2: Vos he de dir que teniu supernormalitzat les coses que passaven en Sorpresa, Sorpresa, però jo, que no estava en aquesta època, em deixa completament fora de lloc que de repente vinguera Whitney Houston sí. a una xica de Manises
0: o
2: que
0: Michael
2: cantava
0: Jackson.
2: Com Whitney Houston.
0: Claro, sí. O Michael Jackson.
1: Sí.
0: Igual que la llegenda de Ricky Martin, que me ho estava recordant Patricia. Mm-hmm, sí, sí,
1: loco,
0: sí. Aquest programa, bueno, de fet, a Isabel Genio és el que més mal li va fer, que li llevaren aquest programa, perquè suposadament li el van llevar perquè es va quedar embarassada en aquell moment.
1: Ah,
0: i entonces va ser quan van buscar la substitució per a... Sí, però jo crec que era un programa que va fer història en la història de la televisió, valga la redundància, però perquè aconseguien... Sí, sí.
2: Jolín, que no.
3: És que heu de pensar, vosaltres joves...
0: Anaven apretats de pressupost.
3: Que teníem molts pocs canals, no n'hi havia internet, no n'hi havia... Nosaltres veiem la televisió i són coses que teniu a l'imaginari, tenim a l'imaginari col·lectiu d'una certa generació que hem vist pues, moltes coses a la tele... tots junts, en el mateix espai, en el mateix moment vital.
0: A mi m'agrada molt Whitney Houston, però jo esta cançó la tinc avorrida. Igual que vaig avorrir, pues, te
1: sí.
0: vaig dir una volta
1: pues
0: al Simple Minds i tota esta gent.
1: Vamos a la original, porque ¿de quién es realmente esta canción que...
0: La van composar en allà lo de Malferit, igual que la Coca-Cola, no, per exemple?
1: Pues no. És Dolly Parton.
0: Ja, això ho sabia.
1: I no era una canció romàntica. La Whitney la cambió, porque Dolly la compuso como despedida profesional de su mentor musical, Porter Wagoner, porque quería empezar su carrera en solitario. Y pues la versión original es más country, a ver si escuchamos.
0: Es que el country, bueno, a mí personalmente no me acaba de agradar.
3: A mí tampoco.
0: Encara que estás de les que guanyen pasta, la Dolly Parton,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, muchísimo.
0: Esta, parlem este matí de les residències en Las Vegas i totes aquestes coses, que té gent com Tom Jones, inclús el Circo del Sol, està de resident en Las Vegas, però esta està de resident allí en Texas i no veies tu la pasta
1: como
0: que guanya.
1: Com la protagonista de Hacks,
0: ¿no? Sí. Que sèrie més bona.
3: Ens queda un capítol, ¿eh? Solo. De Hacks. Ui. Està per acabar. Ui, però tota la sèrie, tota la temporada. Queda uno.
0: Què atrasais, aneu? Sí. I això que jo no veig la tele.
1: Però de la última temporada?
0: Sí.
1: Ja fa
0: temps. Ui, sí.
1: Mira, que calladito, ¿eh? Mira. Pues sí, no,
0: a pesar de que penseu el contrari, una persona molt discreta.
1: Tu estàs ahí haciendo acopio series de esto. Bueno, por cierto, una curiosidad. Elvis Presley quiso grabar esta canción antes que Whitney, pero Dolly Parton, que no es tonta, se negó porque le pedían ceder parte de los derechos de autor. Y menos mal, ¿no? Porque años después la versión de Whitney generó millones y millones.
0: Claro, y així de tot no li acabaria de fer molta gràcia.
1: Mira la Dolly, que lista, ¿no?
0: Dolly Parton diria, si això ho arriba a pillar jo i ho faig en aquest moment així. És més, si arriba a pillar el Kevin Costner, li ho havia explicat, diu. Dolly Parton, en fi. És l'únic dels... Per què el rius?
4: No, perquè anava a dir d'una veu femenina, anem a passar a una veu masculina, que ja parlarem d'ella l'altre dia, que a veure si sona per ahir, si escoltem els primers... con paso de sensación.
0: Hombre, perdona. Un hombre sencillo a la par que discreto. Tino Casal, casi res. Pero la versión va a superar a la original. Digues
1: en eso estamos.

0: Senzill, estil senzill.
1: I discreto.
0: No cridava res
1: l'atenció. Jo l'he visto, eh? Jo l'he visto en la plaza de toros de València.
2: Sí. ¿A quién has visto tú?
1: Es verdad, he visto a todo el mundo. Era un concierto en el que Glamour fueron teloneros de Tino Casal. Bueno, teloneros, bueno, estaban a la par, ¿eh? Y era enorme. Tenía una chaqueta de con unas... las sombreras más grandes de la historia, las recuerdo.
3: Claro, sencillo,
1: o sea, era con grande,
3: ella,
1: con una chaqueta brillante, con unas sombreras descomunales.
2: Y realmente tres canciones, Champú de huevo, Eloís y Embrujada.
1: Embrujada,
2: o bueno, per el orden serían Champú de huevo, Embrujada y Eloís.
0: Wow. Molt bones totes.
2: Embrujada és que molt bona,
0: Nostàlgia d'una època que no he viscut, però bueno.
2: Sí, sí, sí.
0: És molt raro, això.
2: No
1: et
2: preocupes,
1: no?
2: Que els viejovens en este programa són benvinguts. Sí. Veritat, Marina?
4: Sempre.
2: Sempre. Ens portem molt bé, els viejovens. No et preocupes.
0: Tino Casal va publicar esta versió en el 87, però és que, bueno, a més, la producció va ser molt heavy perquè se'n va anar a Abbey Road a gravar-la.
1: Quasi nada.
0: I amb un pressupost també desorbitat. Però l'original es va publicar 20 anys abans, en 1968, era de Barry Ryan, que era un dels pupilos de Frank Sinatra.
2: Sí. Resident de Las Vegas, per cert, també, Frank Sinatra.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Ni tan sols a una setmana del selectiu demana una mica d'organització.
3: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales.
4: Es exactamente eso, los españoles primero.
5: De aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de...
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Un dia més i ja en van 16 des de l'inici de la vaga indefinida del professorat. Estem pendents d'una nova reunió, la quinta, entre conselleria i sindicats, entre les dues parts, després que hi ha dos dels cinc sindicats firmaren la pujada salarial i la pujada de 200 euros al mes, un moviment que obliga els altres tres sindicats que representen el 70% dels afiliats entre els 200 a recalibrar la seva posició de cara a aquesta nova negociació que comença en aproximadament una hora, a partir de les 4 de la vesprada. De moment, el calendari de mobilitzacions continua. Carme Bor, bona vesprada.
6: Així és, continua el calendari de mobilitzacions en el que ja és la tercera setmana de vaga indefinida i a la que s'arriba amb el trencament de la unitat sindical. Efectivament, ahir a l'última reunió, dos dels cinc sindicats convocants d'esta vaga indefinida acceptaren la proposta salarial de la conselleria. Ja saben que és aquesta pujada de 200 euros de manera gradual, 75 euros, 75 al 2027 i al 2028 50 euros que anirien a més d'acord amb l'IPC. També ahir es van aprovar 6 dies de lliure disposició, 3 d'ells en jornades lectives i altres 3 en dies no lectius. Per tant, a la reunió d'ací no res, en poc més d'una hora, es tractaran altres punts reivindicatius, com per exemple la baixada de les ràtios també amb un calendari com demanen els sindicats. El cas és que ahir AMPE i CESIF, que representen aproximadament el 30% del professorat, ja acceptaren aquesta proposta. La consellera va dir que era ja un fruit de l'acord, del diàleg i de la negociació, i també el cap del Consell ha manifestat que la vaga indefinida ja no té sentit i, per tant, que hauria d'acabar com més prompte millor.
1: I sobre la vaga, dir-los també que els professors i professores que corregeixen les proves de la Pau, que són ja la setmana que ve, han llançat este matí un avís, si no es reconduís la situació, es plantaran i no aniran als tribunals de correcció. Òscar Martínez, bona
7: Hola.
1: Vesprada.
7: Bona vesprada. Han explicat que no tindria sentit treballar quan els docents estan de vaga. Han apuntat també les cinc universitats valencianes, les públiques, perquè, en la seva opinió, no han mostrat cap solidaritat amb el professorat en este conflicte. Si al remat decideixen no corregir, responsabilitzen les universitats de qui depèn la selectivitat, ja que haurien d'haver activat un pla B. Agustín Zaragoza és membre de l'Assemblea del Professorat Corrector de les Proves de la Pau.
2: Davant de la inoperància i la falta de diàleg de la conselleria, no podem fer com fa la consellera, no? Com si no passara res. I així incloem tant a la Conselleria d'Educació com a la pròpia universitat. Com és possible que totes les universitats del País Valencià no diguin res respecte a tot el que està ocorrent?
7: Esta assemblea la constitueixen vora 250 especialistes de secundària que adverteixen que poden renunciar en bloc el mateix dia de la constitució dels tribunals de les proves d'accés a la universitat i prendre altres accions més contundents pel que fa a les qualificacions de l'alumnat arribat el moment. La Conselleria d'Educació ha llançat un missatge de calma. Esther Gómez, secretària autonòmica d'Universitats, ha assegurat que els exàmens de la Pau estan garantits perquè hi ha 1.500 professors apuntats per a ser correctors.
3: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Entonces, y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva. Y se recurre a ellos. Si algún profesor no viene a la constitución del tribunal, pues se hará uso de todos los profesores que hay de reserva.
1: A les 4, recordem, esa reunión son les 3 y 4 minutos. Sofía Álvarez a la técnica.
0: A punt. Les notícies del migdia.
1: I l'altra notícia del dia, amb el permís de la vaga indefinida, és la fumata blanca en els comptes del govern valencià. El Partit Popular i Vox han tancat un acord sobre el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026, els primers de Juanfran Pérez Llorca com a cap del Consell i els segons que pacten els dos partits en esta legislatura. Els comptes autonòmics s'aprovaran el 24 de juliol.
7: Sí, l'anunci l'ha fet el síndic de Vox a les Corts, José María Llanos, després d'explicar que el Partit Popular està d'acord en tornar a baixar els impostos i en que els espanyols vagin primer.
4: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
7: El síndic del PP, Nando Pastor, ha llevat importància al fet que l'acord l'hagi anunciat Vox i no el Consell i ha posat l'èmfasi en el que suposa el pacte.
5: Queremos destacar la estabilidad política que hay en la comunidad valenciana frente al caos y frente al desgobierno y frente a la crispación que existe en el gobierno de España.
7: L'oposició d'Esquerres ha criticat l'acord PP-Vox per als pressupostos pel que suposarà de retallades en servicis públics i de cessió del PP a l'ideari de l'ultradreta, segons José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
8: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones a la extrema derecha de Vox. Conocemos el de la prioridad nacional, pero seguro que hay muchos más.
9: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
1: Més coses. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha proposat la declaració com a investigat de l'expresident del govern espanyol, de José Luis Rodríguez Zapatero, el 17 i 18 de juny.
7: Sí, l'advocat de l'expresident ha demanat l'ajornament perquè necessita més temps per a preparar la defensa en fer-se públic el sumari. Això va ser ahir. Zapatero estava citat dimarts que ve, el 2 de juny, a l'Audiència Nacional.
1: I abans de la informació de l'oratge, dir-los que els equips de bombers ajudats pels avions antiincendis han aconseguit extingir en poc de temps un foc forestal a Gaibiel, a l'Alt Palància.
7: Hi han participat 3 mitjans aeris, 2 dotacions de bombers de la Diputació de Castelló i 4 unitats de bombers forestals de la Generalitat. La ràpida intervenció dels efectius antiincendis ha permès el control ràpid també de les flames.
1: I ara sí, anem amb la informació del temps. Antonio Sánchez, bona vesprada.
10: Bona vesprada, una jornada més en la que estem patint els efectes d'una massa d'aire càlid que està deixant temperatures de rècord a la resta del continent, però així també estem patint i s'ha pujat el termòmetre, que avui de fet sí que la notarem respecte a ahir. Avui les màximes es quedaran per damunt dels 30 graus en la major part de les comarques del prelitoral i també en baix i fondalades de l'interior. 32 arribarà el termòmetre al Camp de Túria, també a la Ribera Alta i algunes localitats de la costera. Al 31 graus al Baix Segura, per exemple. Al litoral entre els 26 i els 28 graus i també cap als ports. Tot això amb una situació marcada per l'estabilitat. Cel blau, ras, sense núvols o alguns núvols alts en tot cas cap a l'interior a últimes hores del dia. Els pròxims dies el termòmetre encara pujarà més i veurem com el dia més càlid serà el divendres, amb màximes que fregaran els 38 graus en algunes localitats de la Ribera Alta, de la Costera i de la Canal de Navarres. Així que molta precaució a missa calor i que s'ha davantat l'estiu en guany.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
11: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
12: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: 3 i quasi 9 minuts. Educació i sindicats arriben esta vesprada a la taula de negociació. En una hora és la reunió amb les converses sobre el punt retributiu tancades. L'acord que es va signar ahir per part de Conselleria i 2 dels sindicats minoritaris marca el full de ruta salarial que el professorat començarà a rebre a partir del mes de setembre, tot i que podria no arribar a aplicar-se únicament si els sindicats majoritaris denuncien aquest acord, qüestió que tampoc s'ha assenyalat. El que sí apel·len des del sindicat majoritari, l'STPB, en un comunicat enviat fa només una hora, és un aclariment sobre l'augment de l'IPC en la pujada salarial. Patricia Ramírez, bona vesprada.
13: Bona vesprada. Sí, des del sindicat que representa més de la meitat de tot el sector del professorat, asseguren que el que han qualificat com un microacord entre la conselleria i els dos sindicats minoritaris, CESIF i AMPE, té ambigüetats en la redacció de l'acord, sobretot pel que fa a l'augment dels últims 50 euros que s'aplicarien al gener del 2028 i l'increment de l'IPC en este punt. Els tres sindicats majoritaris, l'STPB, Comissions Obreres i UGT, tenen dubtes de si aquest augment s'aplica només a aquests 50 euros o a tota la pujada dels 200 corresponent al complement específic autonòmic. Com un microacord entre la conselleria i els dos sindicats minoritaris, CESIF i AMPE, té ambigüetats en la redacció de l'acord, sobretot pel que fa a l'augment dels últims 50 euros que s'aplicarien al gener del 2028 i l'increment de l'IPC en este punt. Els tres sindicats majoritaris, l'STPB, Comissions Obreres i UGT, tenen dubtes de si aquest augment

0: i 50 més el gener del 2028. També inclou afegir 6 dies d'assumptes propis a l'any per a tots els docents. 3 es podran disfrutar en període lectiu i els altres 3 fora del calendari escolar. El dret a la desconnexió digital del professorat també queda acordat. Amb la firma ja en paper, l'acord és legal, però l'STPB diu en este comunicat que no és moral, ja que s'ha trencat la unitat sindical. Una hipotètica denúncia a este acord implicaria paralitzar la pujada per a continuar batallant, tot i que respecte a esta possibilitat no s'han pronunciat. Sí, ho han fet sobre la continuïtat de la vaga indefinida, que es manté, com també les mobilitzacions d'esta setmana.
1: Bé, sobre esta vaga indefinida, davant del que consideren incapacitat per part de la Conselleria per a negociar, atenció a l'amenaça dels professors i professores de secundària que corregissin les proves de la PAU. Este matí, l'Assemblea ha anunciat que estan estudiant fer una plantada i no presentar-se als tribunals. José Soler, bona vesprada.
2: Sí, Patricia, bona vesprada. L'Assemblea de Professorat Corrector, formada per més de 250 especialistes de secundària, ha fet un comunicat en què diuen que no presentar-se a la Constitució dels tribunals per a les proves de selectivitat que comencen dimarts que ve, el dia 2 de juny. També contemplen la renúncia en bloc el mateix dia de la Constitució i la possibilitat de prendre altres accions més contundents pel que fa a les qualificacions arribat el moment. Agustín Zaragoza, professor de filosofia i membre de l'Assemblea, en declaracions a Punt.
3: És una mesura de pressió i és una mesura de resposta ètica davant de la inoperància i la falta de diàleg de la Conselleria. No podem fer, com fa la consellera, no? Com si no passara res, que sembla que ja està tot solucionat i que no n'hi ha res que parlar. Cada dia que passa estem més decebuts i més indignats.
2: I en el comunicat, l'Assemblea carrega també contra les 5 universitats públiques valencianes a les quals acusa de mantindre silenci i tindre poca solidaritat amb la situació del professorat.
3: El que tampoc pot ser és que ens prenguin el pèl, que ens consideren com un instrument. I així incloem tant a la Conselleria d'Educació com a la pròpia universitat, que ara ens necessita, però que en ningú moment es posiciona ni tan sols a una setmana del selectiu, demana una mica d'organització.
2: I des del Consell han llançat este migdia un missatge de tranquil·litat a l'alumnat. Assenyalen que tots els tribunals estaran constituïts divendres i que tot el professorat que s'ha presentat de manera voluntària té l'obligació de presentar-se una vegada han sigut admesos a formar-ne part. I també que s'han previst uns servicis mínims en cas que la vaga continuï. Esther Gómez, secretària autonòmica d'Universitats.
4: Tranquilidad a todos los estudiantes, la prueba empieza el día 2 de junio como estaba previsto y esta semana estarán constituidos los tribunales y todos los profesores que se apuntan para ser miembro de los tribunales de la PAU lo hacen de forma voluntaria. Una vez se realiza el sorteo y son admitidos a formar parte de esos tribunales, tienen la obligación de presentarse a la constitución del tribunal siempre y cuando no surja algún problema de fuerza mayor que esté debidamente justificado.
1: Les 3 i quasi 13 minuts, la fumata blanca pel que fa als pressupostos de la Generalitat és l'altra notícia del dia. En la roda de premsa posterior a la reunió de la Junta de Portaveu de les Corts és quan ha saltat la notícia. El Partit Popular i Vox han tancat ja un acord per a negociar els comptes del 2026, segons ha anunciat el síndic José María Llanos. Ja no s'ha posat l'accent en que el PP ha acceptat la seva premissa de la prioritat nacional.
5: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
6: Bellanos també ha explicat que els dos partits estan d'acord en aplicar una nova rebaixa d'impostos. Amb este anunci canvia radicalment el calendari parlamentari. El Consell presentarà el projecte de pressupostos divendres que ve, els consellers i conselleres compareixeran en comissió a principis de juny i el PP i Vox tenen previst aprovar els comptes de la Generalitat el 24 de juliol. El síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha llevat ferro al fet que l'acord l'hagi anunciat Vox, que no forma part del Consell, i preguntat sobre la prioritat nacional, ha afirmat que no es tracta d'excloure persones, migrants, sinó de prioritzar.
7: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no? Y hay una serie de prioridades.
6: Segons Pastor, hi ha molts ajuntaments d'alcaldes i alcaldesses socialistes que fan el mateix. El Partit Socialista ha subratllat que Juanfran Pérez Llorca serà el primer president que aplicarà la prioritat nacional a Espanya. Li ho ha retret la ministra i secretària general del PSPB, Diana Morante, en les xarxes socials i el síndic José Muñoz a les Corts.
8: Somos el laboratorio de la extrema derecha, de los retrocesos, de la desigualdad, de la persecución de los colectivos migrantes, de la persecución del colectivo LGTBI, de la involución en la lucha contra la

0: violencia de género y, por tanto, ahora ya no somos ejemplo de nada por culpa de un Partido Popular que ha entregado las llaves de la Generalitat Valenciana a la extrema derecha.
1: I el síndic de Compromís ha augurat retallades en els servicis públics, Joan Baldoví.
2: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics i més atacs al valencià i a la nostra cultura.
3: Bé, el secretari de Política Autonòmica del Partit Popular, Elías Bendodo, que ha estat avui de visita a Utiel, considera normal que la prioritat nacional estigui en l'acord pressupostari de la Comunitat Valenciana, una qüestió que equipara, diu, el sentit comú i que el Partit Popular ja ha acceptat en acords d'investidura autonòmics.
4: Y la prioridad nacional para el PP es que ya la hemos firmado, la prioridad nacional. Estamos gobernando en Extremadura, estamos gobernando en Aragón, se llegará a acuerdos en Castilla y León y espero que se empiecen a hablar en Andalucía próximamente. Nosotros estamos de acuerdo en que la prioridad es para el que trabaja, el que contribuye y el que colabora. Eso es sentido común.
3: Bé, la investigació judicial sobre la gestió de la Dana continua deixant àudios rellevants. Avui hem conegut una conversa entre l'Ajuntament d'Utiel i el Servici d'Emergències de la Generalitat. Només una hora abans del desbordament del riu Magre, el consistori demanava coordinació al centre d'emergències, que li contestà que no coordinen, que això depèn de cada ajuntament. Santi Hernández.
5: Eren les 12:40 del migdia del 29 d'octubre. A Utiel la preocupació augmentava per les inundacions. Des de l'Ajuntament telefonen al 112.
6: Llamo del Ayuntamiento de Utiel y quería ver si me podéis poner con la sala de mando y control de emergencias por el tema de inundaciones, que queremos establecer aquí algún protocolo a nivel municipal.
7: Vale, para... solicita contacto con Emergen, entiendo, correcto.
5: Emergències contesta a l'operador de l'U2 que no coordinen i que això depèn de l'Ajuntament.
8: Al coordinar-me, jo nunca nos coordinamos en nada, no sé yo.
7: Vale.
8: Pásamelo, pero no sé.
7: Así me lo habéis pensado, esta persona.
8: Sí, el Ayuntamiento también monta sus...
5: Menys de dues hores després, al voltant de les 3 de la vesprada, la situació ja era crítica i un regidor d'Utiel telefona a l'U2 i diu que el riu s'ha desbordat, que l'aigua arriba als primers pisos.
9: S'ha desbordat el riu, hi ha zones ja que s'ha entrat l'aigua en les viviendes, incluso, según me comunican, está llegando ya al piso de arriba. Sí. Y por lo tanto la situación es crítica, necesitamos por favor movilizar la UME o...
5: Emergències va respondre que la unitat militar ja havia sigut activada, però Utiel ja no va poder entrar.
1: Bé, sobre estos audios que qüestionen a Emergències de la Generalitat se li ha preguntat avui a l'alcalde d'Utiel i també al president de la Diputació de València. Per a Ricardo Gabaldón queda clar que l'Ajuntament va actuar amb diligència. Vicent Monpó ha dit que va ser una situació que va superar a tots.
10: Desde el Ayuntamiento de Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda. Tengo que decir que lo que solicité principalmente era la activación de la UME y se activó. Ahora los audios en particular, bueno, pues ya digo, habrá que analizarlos, la jueza es la que los ha solicitado y en ese terreno yo no me voy a meter.
11: Descontrol, lo hemos dicho siempre, o sea, al final fue una situación que superó a todos. Dejadez, pues me gustaría pensar que no fue así, ¿no? Yo sabéis que estuve allí esos días y no vi dejadez por las personas que estaban allí trabajando.
3: Parlàvem, escoltàvem a Vicent Monpó, el president de la Diputació, que la jutgessa de Catarroig acaba de citar-lo a ell a declarar de nou, el cita després de que l'alcaldessa de Torrent declarara ahir que li va comunicar a les 6 de la vesprada del dia de la Dana que el barranc de l'Horteta estava inundat. Monpó estava en aquest moment en la reunió del Secopi.
1: Bé, la jutgessa també ha citat a declarar els dos periodistes de Punt que la vesprada de la Dana van cobrir la barrancada des de Catarroig, on van quedar atrapats fins ben entrada la matinada. I avui, el jutjat de Catarroig ha declarat un bomber del parc de Xàtiva que ha destacat el caos operatiu i la falta de comandament que hi hagué el 29 d'octubre de l'any 24. Segons este testimoni, aquell dia faltaven fins a 250 efectius operatius i molts professionals estaven a casa esperant si els telefonaven o no. El bomber ha assegurat que el Consell hauria d'haver mobilitzat des del primer moment tot el personal disponible tenint en compte la gravetat de la situació i d'acord amb la Llei de Protecció Civil.
3: I la Comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana ha citat ja per al 15 de juny l'alcaldessa de València, Maria José Català, i a la secretària general de Protecció Civil, que és Virgínia Barcones.
1: I esta comissió al Congrés reprendrà dilluns que ve l'activitat amb la compareixença d'Ivan Esteve, era el cap d'informatius d'Apunt durant la barrancada.
12: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
3: Parlem ara de José Luis Rodríguez Zapatero, de l'expresident del govern espanyol, que ja saben que s'enfronta a una sessió judicial i que s'acaba de conèixer ese sumari de quasi 1.000 folios que detalla algunes activitats que serien presumptament delictives. La crònica és de Vanessa Gregori.
12: Vora 300.000 euros en metàl·lic repartits en bosses de golf, caixes, sobres en caràcters xinesos i fins i tot amagats en un radiador en la vivenda que té a Madrid l'empresari d'Elda i amic de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Dos lingots d'or, joies i 12 rellotges de luxe a la casa de l'holandès que va fer préstecs a Plus Ultra. I més joies a la caixa forta del despatx de Zapatero, que les atribuïx a una herència de la mare i la sogra. És part del material confiscat en el registre de l'operació Plus Ultra. La investigació, que ha rebut informació dels Estats Units, França i Suïssa, apunta a una presumpta trama d'influències vinculada a negocis internacionals i a la compravenda de petroli. Operacions en la Xina i Venezuela que, segons els jutges, s'haurien de canalitzar a través de l'expresident espanyol, ajudat per una figura identificada com la dama que decidiria sobre l'assignació dels barcos petroliers. L'intent d'ocultar la relació entre els implicats el reflectiria en els correus entre l'assistent de Julio Martínez i la secretària de Zapatero. Fins ara, l'expresident ha negat totes les acusacions.
13: Voy a ejercer mi derecho a la defensa.
12: Ho farà el 17 i 18 de juny. El jutge ha posposat la compareixença, prevista en principi per a dimarts que ve, després que Zapatero hagi demanat ajornar-la.
3: I l'Audiència Nacional acorda retardar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. El seu avançàvem en este temps de notícies al principi de l'informatiu. Estava prevista inicialment per al 2 de juny, però finalment serà el 17 i el 18 de juny. Lucía Mas, delegació de Madrid.
14: El sumari de la imputació a Zapatero continua sacsejant el tauler i arrima la legislatura al precipici. Des del govern descarten avançar eleccions, com demanen alguns socis. El Massaez, portaveu.
15: Aunando diálogo y buscando la confluencia de no solamente de socios de gobierno, sino indudablemente también de otras fuerzas políticas, esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
14: García Page parla del moment de mayor rispera al PSOE de la democràcia.
16: O cuestión de confianza o elecciones. Tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
14: Sumar insistís en deixar treballar a la justícia. Verónica Barbero, portaveu al Congrés.
17: Zapatero ponga a disposición de la justicia todo aquello que se le pida, igual que el gobierno.
14: Mentre altres socis parlamentaris demanen explicacions. Águeda Mico, de Compromís.
18: A partir de ahí tendremos que mirar cómo actuamos y si tiene que seguir o no tiene que seguir la legislatura.
14: La petició d'eleccions ve també des de l'oposició, però Vox fa una crida als de Feijó. Pepa Millán.
19: Si esa moción de censura se presenta de forma instrumental para la convocatoria inmediata de elecciones, pues evidentemente nosotros sí que la apoyaríamos.
14: En el Partit Popular no consideren cap moció de censura si els socis de govern no canvien de posició. Alberto Núñez Feijó.
20: Lo que me sorprende es que si quieren un gobierno limpio estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país.
14: Mentre Sánchez, avui a Roma, evita pronunciar-se.
3: Bé, en Roma, precisament demà, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà rebut en audiència al Vaticà pel Papa, una reunió també preparatòria que arriba dies abans de la visita del Papa, i allí hi haurà una roda de premsa del president Sánchez, amb la qual cosa el podrem escoltar després d'aquesta investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero. Més coses. El jutge Juan Carlos Peinado cita per al 9 de juny Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, per a una audiència prèvia al possible jutge amb jurat en la investigació que Peinado està instruint per 4 presumptes delictes per corrupció de negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda.
1: Bueno, el jutge instructor també ha citat l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, els dos també investigats. Els advertís de l'obligatorietat d'anar-hi en persona perquè tem que l'udisquen a justícia. Si no ho fan, assegura que seran conduïts al jutjat per la força pública. Diu la resolució, el jutge Peinado fa este pas després de rebre ahir l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que descarta cap enriquiment il·lícit de l'esposa de Pedro Sánchez i abans els escrits de la Fiscalia i les defenses que demanen l'arxivament de la investigació i de les acusacions populars liderades per Hazte Oír que reclamen 24 anys de presó per a Gómez.
3: I els treballadors i treballadores autònoms també podran treballar i cobrar la pensió.
1: Bueno, el Consell de Ministres ha aprovat avui un reial decret que reforma l'accés a la jubilació flexible amb novetats que entraran en vigor en 3 mesos. Esta jubilació és la que permet compatibilitzar cobrar la pensió amb un cert grau d'activitat laboral remunerada. El principal canvi és que amplia l'accés a la jubilació parcial als autònoms, però amb una condició, que no hagin estat donats d'alta com a autònoms en els 3 anys anteriors a la data de jubilació. I una altra novetat és que no farà falta esperar un període mínim des de la jubilació per accedir a la jubilació flexible. Des d'esta reforma es podrà accedir en qualsevol moment.
0: A punt. Les notícies del migdia.
3: Més de 2 milions de conductors i conductores valencians reconeixen que es transformen al volant i insulten altres usuaris de la via. I d'estos, vora 500.000 reconeix haver desafiat altres automobilistes a eixir del cotxe. Són algunes de les impactants conclusions d'un informe que ha presentat avui la Fundació Línia Directa. Helena Andreu.
21: Sí, bona vesprada. Gesticulen, assenyalen, insulten altres conductors, usen, diuen, innecessàriament el claxon. 2,3 milions de conductors valencians asseguren que es transformen al volant i tenen actituds agressives.
22: Sí, todos los días te encuentras con situaciones así, ¿no? Y siempre algún grito de tonto.
23: Sobre todo en verano, aquí en la playa la gente se vuelve loca.
21: Comportaments amb els quals, diuen, no s'identifiquen fora de la carretera. Marc Garre és directora general de la Fundació Línia Directa.
24: Las causas que provocan esas conductas agresivas suelen ser el estrés, las prisas o los atascos. Y si detectamos esos comportamientos agresivos en otros conductores, desde luego lo mejor es simplemente ignorarlos.
21: 930.000 conductores valencians fan avançaments bruscos per a intimidar i més de 500.000 reconeix haver reptat altres automobilistes a eixir del cotxe.
25: Se saltó un poco el ceda al paso y el otro que venía fue que bajó del coche y aparte de discutir es que le pegó un tortazo en la cara y todo.
21: Els estudis apunten que l'agressivitat al volant multiplica per 30 el risc de tindre un accident de trànsit greu.
3: El Consell de Ministres ha aprovat avui la nova llei d'intel·ligència artificial que estableix un règim sancionador per als que utilitzen aquestes tecnologies de manera perversa amb multes de fins a 35 milions d'euros. Òscar López és el ministre per a la transformació digital.
26: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
3: La norma està encara en tramitació. Repassem alguna de les pràctiques que prohibís amb l'objectiu de garantir una IA beneficiosa per a la societat amb Victoria Masso.
27: Bé, entre les pràctiques prohibides estarien les ferramentes dissenyades per a manipular decisions aprofitant-se de vulnerabilitats, per exemple, per motius d'edat o de realitat socioeconòmica. També les ferramentes que prediuen avaluacions personals, les identificacions biomètriques en temps real en espais públics. La norma també obligarà més transparència. Per exemple, caldrà dir si una imatge o un text està creat per intel·ligència artificial o sempre haurem de saber si estem parlant amb un chatbot. També estan prohibits els deepfakes sexuals o quan se suplanten identitats, com heu dit, les empreses que comercialitzen o usen IA de forma conscientment dolenta s'enfronten a multes de 6.000 euros als 35 milions o al 6% del volum mundial de negoci. I esta última opció té un clar objectiu dissuasori. Escoltem Ricard Martínez, és professor de Dret Constitucional de la Universitat de València i expert en l'àmbit digital.
28: Ara, una multa de 30 milions d'euros per a una companyia com Meta a lo millor no és res. Ara, si a ell li apliquen sobre, pues, en per cas, 10.000 milions d'ingressos en tot el món, el 6%,
27: estem parlant d'un projecte de llei que busca una IA més ètica, però que encara ha de passar pel Congrés per a la seva aprovació definitiva.
3: Almenys 7 persones han mort a França per complicacions causades per una onada de calor que està trencant els registres habituals de maig. Marian Company.
29: Les que han fet pujar els termòmetres fins als 33 graus al país veí, on van...
30: Ça va être de pire en pire.
29: De mal en pitjor, com ens diu este veí. 8 departaments estan en alerta taronja per onada de calor, per riscos per a la salut que comporta. És la primera volta que les autoritats l'activen tan pronte, més de 3 setmanes abans que comença l'estiu. Centenars de passatgers d'un tren que anava de Nice a París es recuperen del malson patit. Quan el tren es va avariar, deixant-los 4 hores parats, van haver d'eixir dels vagons per agarrar aire, amb 30 graus a l'ombra. França és el país pitjor parat per una calor que també colpeja el Regne Unit. Fins als 34,8 graus han enlairat els termòmetres al sud-oest de Londres.
3: I sobre la guerra, Washington assegura que les negociacions de pau amb Teheran continuen obertes després d'atacar esta nit objectius iranians en legítima defensa. Carme Pastor.
31: Sí, Patricia, torna l'atenció al Pròxim Orient en plenes negociacions per a un acord de pau. Teheran assegura haver destruït un dron de combat nord-americà i haver disparat contra un avió en resposta als atacs dels Estats Units d'esta nit contra instal·lacions militars i embarcacions iranianes. Washington alega legítima defensa, assegura que encara és possible el pacte que pot retardar els seus dies i exigir l'obertura de l'estret d'Hormuz. S'ha d'obrir d'una manera o d'una altra, ha dit Marco Rubio. però l'Iran insistís a reivindicar la sobirania sobre esta estratègica via marítima i afegís una nova exigència per assignar un acord. Demana l'alliberament de 20.000 milions d'euros en fons congelats. Al front del Líban, Israel ha emès noves ordres d'evacuació al sud del país, on en les últimes hores ha matat almenys 12 persones després que Netanyahu anunciara que intensificaria els atacs.
3: Acabem. Recorden que tornem nosaltres demà, més i millor, com sempre, a les 4. Actualitzem, siguin a punt i sempre poden estar actualitzats a través del nostre web. Adeu.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
7: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30 i ja ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 26 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació de la vesprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui, hem de parar atenció a la inflació industrial, que es dispara al 8,3% en el mes d'abril. És la seva major pujada en més de 3 anys. Principalment pel preu del cru del petroli. Esta xifra és important, molt important, perquè mostra el creixement dels preus als que han de fer front la indústria i que pot ser això acabi traslladant-se també en els pròxims mesos als preus finals als que hem de comprar els consumidors. Per tant, una dada preocupant. Per altra banda, i en contraposició a aquestes xifres, el mercat laboral es manté fort i anem de cara a un estiu que pot ser de rècord perquè fa a l'ocupació. Amb l'arribada de la campanya d'estiu, sectors claus en l'economia valenciana afronten un important increment d'activitat i això comporta també un creixement de la demanda dels perfils professionals. El problema és que molts d'estos llocs de treball no arriben a cobrir-se, així que en uns instants veurem quins són estos perfils més buscats i demandats per les empreses i què és el que aporten a la nostra economia. Una economia que torna a tremolar davant la pujada del preu del cru. A estes hores, el preu del barril de qualitat Brent és de $99 a l'espera de com evolucionarà en les pròximes hores, perquè, com saben, acaba d'obrir fa només uns minuts Wall Street. I per acabar, i en clau més positiva, parlarem també d'uns premis que destaquen els professionals i les estratègies del màrqueting més brillants. Avui coneixerem els Premis MIA.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'avui i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bé, molt bona vesprada. Si estem continuant la setmana i anem a arrencar el programa analitzant aquesta inflació industrial i aquestes xifres que ja s'ha adelantat un poquet que semblen disparades. Anem enllà.
1: Els preus que paguen les fàbriques espanyoles per produir els seus productes, és a dir, aquests preus industrials, han pujat un 8,3% al mes d'abril en comparació a l'any passat, registrant així el seu major increment en més de 3 anys. Esta pujada està directament vinculada a l'encariment de l'energia i a l'efecte del conflicte bèl·lic a l'Iran, que complís ja el seu segon mes impactant amb força en l'economia global. Arturo.
2: Així és, Javi. El gran motor d'esta escalada ha sigut el sector energètic, els preus del qual es van disparar més d'un 22% anual degut, principalment al brutal encariment del refinament de petroli que va créixer per damunt del 70%. A més, la producció de béns intermedis com a plàstics i fertilitzants químics també va pujar quasi un 4% encarint els materials bàsics que després compren altres indústries.
1: Si mirem la comparativa mensual, de març a abril, estos preus industrials van escalar quasi un 2% impulsats de nou pel petroli i els compostos químics, a pesar que l'electricitat va baixar un 3%. Amb este panorama, la indústria acumula ja una pujada, atenció, de més del 5% en el que portem d'any, una dada que cal vigilar de prop perquè sol anticipar la inflació que arriba després a les botigues.
2: I del sector industrial passem ara a parlar del sector serveis. S'acosta l'estiu i falten ocupacions que no es poden omplir. Amb l'arribada de la campanya estival, sectors clau de l'economia espanyola afronten ara un important increment d'activitat que torna a tensionar la disponibilitat de talent. Moltes companyies estan trobant dificultats per a cobrir determinats llocs operatius i llocs tècnics, i més enguany, que es podria donar un estiu de rècord pel que fa a l'ocupació.
1: La combinació de factors com l'estacionalitat, la falta de relleu generacional, la creixent especialització també d'alguns llocs o les noves expectatives dels professionals estan fent que certs perfils siguin cada vegada més difícils de trobar. Això cal sumar també que durant aquests mesos d'estiu es dispara la necessitat de contractació. En aquest sentit, segons Adecco, a la Comunitat Valenciana es necessiten més de 2.000 treballadors per a cobrir vacants relacionades principalment amb el sector del turisme i la restauració. Parlem de tot això precisament en el director regional del grup Adecco en la Comunitat Valenciana, Víctor Tatay. Víctor, com estàs? Bona vesprada.
3: Javi, bona vesprada, què tal?
1: Víctor, si hi ha tanta oferta d'ocupació, per què costa tant trobar personal per a cobrir aquests jocs?
3: A veure, en primer lloc, Javi, n'hi ha que tindre en compte que el sector hostelèric està creixent, però altres sectors, com la indústria, la logística, el retail, el comerç en general, també està creixent. Per tant, altres sectors també tenen necessitats. I el que veiem del sector hostelèric, parlant ja del sector que estaves parlant, és un sector molt dinàmic, amb una gran capacitat de generar ocupació, especialment en una comunitat pues, tan turística com la nostra. Esta alta demanda fa que les empreses busquen cada vegada més talento, però també s'ha obert una oportunitat per a revisar i millorar les condicions de treball, millorar els horaris i millorar les propostes de valor que les empreses fan als candidats. Estem en un moment de transformació del sector, encara molt de recorregut per davant, cap a un model més atractiu i, sobretot, com tu dius, més professionalitzat.
1: Quins són els perfils que més costen de trobar i que més es busquen? I ja no solament pregunte per el sector de la restauració, sinó també per la resta que estaves comentant.
3: Pues mira, si parlem de la restauració, parlem sobretot de professionals qualificats, cuiners, cap de sala, cambrers amb idiomes, però si parlem del sector turístic, pues perfils de recepcionistes amb idiomes, cambreres de pisos, però també parlant d'altres sectors, pues de mozos especialitzats, carretilleros, operaris per al sector industrial, i una demanda molt creixent, perfils de dependents per al sector del retail, del sector del comerç. El que estem veient que tots els sectors evolucionen cap a un model de servei de major qualitat i de valor afegit. I, per exemple, l'hostaleria ja no només busca cobrir llocs, sinó que busca incorporar talento que marque la diferència en la diferència al client, que cada vegada és més exigente.
1: Clar, fa unes setmanes parlàvem d'aquest tema també amb Fede Fuster, el president de Dosbec, de la patronal hotelera, i ens comentava, no?, la preocupació que tenen els empresaris també del sector a l'hora de trobar aquests perfils més qualificats, com estaves comentant, també temes d'idiomes, formació digital, etc. Perquè com impacta i com afecta aquesta falta de personal al servei i a aquesta experiència que s'emporten els turistes?
3: Pues té impacte, clar que té impacte. Sí que és de veres que com les empreses ja estan molt professionalitzades i saben que van a tindre dificultats, cada vegada s'avancen més a buscar els perfils. Per tant, com la que temporada d'estiu, la temporada de Setmana Santa, cada vegada és més llarga per aquest motiu. I sí que és cert que se pot generar tensió en moments puntuals, però també aquesta tensió ha sigut un catalitzador per a que moltes companyies innoven, milloren la seva organització de turnos de treball i aposten per la fidelització dels equips. El resultat és un sector cada vegada més professional que fica el focus tant en el client com en el benestar del treballador dins de les possibilitats que el sector pot oferir del costat d'horaris, condicions de treball, certa estacionalitat, etc. N'hi ha que parlar que és un sector pues, servei al client. Pues hi ha moltes pràctiques que són complexes d'implementar, com el teletreball o la flexibilitat horària, per exemple.
1: Clar, en aquest sentit ho estaves comentant, no? Les empreses saben que van a tindre aquests problemes per a trobar el personal. Entenc per tot això que ens estàs contant, Víctor, que també veieu en les ofertes que es publiquen que s'estan millorant les condicions laborals.
3: Absolutament. N'hi ha moltes companyies que tenen el focus ficat en millorar les condicions, millorar horaris, deixar el màxim temps lliure entre setmana dels treballadors, i n'hi ha que tindre en compte, Javi, que els convenis col·lectius del sector hosteleria de la nostra comunitat, i si parlem inclús de l'hoteleria de 5 estrelles, per exemple, són salaris molt competitius, en condicions salarials molt competitives, però sí que és de veres pues, que de vegades xoca de manera frontal en les expectatives del treballador, que cada vegada pues, aspira a viure millor, a tindre més temps lliure, a poder disposar de la seva agenda i a tindre horaris pues, més racionals a lo que estem aviats en altres sectors de la nostra activitat.
1: Entonces, Víctor, podem afirmar que estos llocs de treball, sobretot estos que se van a crear ara de cara a estiu, són llocs de treball que aporten ja una major qualitat i més valor afegit que tradicionalment el que ha passat en este tipus de sectors, com pugui ser l'hoteleria o el turisme?
3: A veure, n'hi ha que tindre en compte, Xavi, que n'hi ha una part que continua sent estacional i això no té que canviar. Però cada vegada n'hi ha més oportunitats de carrera, n'hi ha més formació contínua, n'hi ha més estabilitat per als treballadors. Estem veient com moltes empreses fan verdaderos esforços per a retenir el talent durant tot l'any, convertint aquests llocs de treball en projectes professionals sòlids i amb futur. És un sector amb identitat, amb molta passió, amb una capacitat enorme de generar oportunitats, i per a aquelles persones que vulguin desenvolupar-se i fer carrera en un sector estratègic, este és un sector fonamental. Sí que és de veres, pues, que en funció del tipus d'empresa, de la ubicació, on estiga en la part, en quina part de la nostra comunitat, pues n'hi ha més o menys oportunitat. Però m'atreviria a dir que el sector té una aposta ferma per millorar les condicions de treball.
1: Ens quedem precisament en això, Víctor, en que esta falta de treballadors que puga donar-se ara en temporada alta, que servisca també per a millorar les condicions. Víctor Tatay, com sempre, un plaer parlar amb tu.
3: A vosaltres, bona vesprada.
1: Gràcies, adeu.
3: Adeu.
1: I precisament de la mà d'estos llocs de treball va també la cotització, i és que resulta que la Seguretat Social ha marcat un nou rècord històric este mes de maig en destinar 14.360 milions d'euros al pagament de les pensions contributives. És un 6% més que l'any anterior. Este increment respon principalment a la revalorització general de les pensions del 2,7% aprovada en este 2026, ja saben, una mesura vinculada a l'evolució de la inflació per garantir que no es perga ese poder adquisitiu.
2: Així és, Javi, en total s'han abonat quasi 10 milions i mig de prestacions a quasi 9 i mig milions de ciutadans. Com és habitual, la gran majoria correspon a jubilacions, que ja freguen els 6,7 milions de beneficiaris, seguides per les prestacions de viudetat, que superen els 2,3 milions, i els pagaments per incapacitat permanent, que aconsegueixen a més d'un milió de persones.
1: Això es deu a la pujada de la pensió mitjana del sistema, que se situa en els 1.370 euros, és un 4,6% més interanual. A més, la pensió mitjana de jubilació, que és la més comú en Espanya, ha crescut un 4,4% respecte a l'any passat, aconseguint els 1.572 euros mensuals. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens apropa Mar Hernández.
4: Espanya i altres 15 estats membres de la Unió Europea han reclamat este dimarts un augment dels fons destinats a la política agrícola comuna en el pròxim pressupost europeu per al període 2028-2034. Tots ells defensen que aquestes polítiques exerceixen un paper fonamental per a promoure la convergència, el creixement econòmic i la seguretat alimentària de la Unió Europea. Jornada d'inestabilitat en els mercats internacionals. Després dels atacs dels Estats Units sobre l'Iran en les últimes hores, el preu del barril Brent torna a escalar i ronda els 98 dòlars, una pujada de més del 2%. Per contra, les borses es donen la volta i l'IBEX 35 ha arribat a perdre al llarg del matí els 38.400 punts, la xifra rècord amb la qual obria a primera hora del dia. Mèxic va registrar un superàvit comercial de 3.882 milions a l'abril, que va contrastar amb el dèficit de fa un any. El país nord-americà va exportar béns per 72.000 milions de dòlars i els va importar per 67.500 milions, un 32 i un 24% més, respectivament. El deteriorament del superàvit entre març i abril es va explicar pel retrocés dels productes no petroliers i pel major dèficit dels petroliers.
0: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem ara a casa nostra a parlar de la nostra economia i parem ara atenció a un esdeveniment que busca reconèixer les empreses i els professionals que destaquen per estratègies de màrqueting brillants en diverses àrees. Són els Premis MIA 2026, estos guardons que els organitza el Club de Màrqueting del Mediterrani, es celebraran el dia 10 de juny baix el lema Sentir el Impulso, Arturo.
2: Així és, Javi, són premis que s'organitzen en diferents categories i que han donat a conèixer ara els candidats a cada una d'estes. Volem saber una miqueta més sobre ells, així que parlem ara mateix amb Eva Prieto, presidenta del Club de Màrqueting del Mediterrani. Molt bona vesprada, Eva.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola, Eva. Explica'ns una miqueta què són estos premis que celebreu en el Huerto de Santa Maria, en el Puig.
5: Pues personalmente lo definiría como la fiesta del marketing, ¿no? Uh-huh. Son unos premios que distinguen a las empresas y a los profesionales que han destacado por haber llevado a cabo estrategias de marketing brillantes durante este último año.
1: Uh-huh. Perquè com impacten, no, aquestes estratègies o estos professionals del màrqueting en l'economia valenciana, que al final són una peça clau?
5: Bueno, a ver, al final desde el Club de Marketing del Mediterráneo lo que queremos es reivindicar precisamente eso, ¿no? Que los profesionales del marketing y la disciplina en sí es la que hace esa fuerza real dentro de las empresas y que nos ayuda a impulsar el crecimiento de nuestros negocios, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de los propios equipos y de los profesionales del marketing. Uh-huh.
1: Fins i tot també dels mercats, vaja. O sigui que, Eva, comentàvem que hi ha diferents àrees, diferents categories. No sé si ens pots contar alguna... Ens pots avançar una miqueta o ens pots parlar de quins són els aspirants a aquests premis.
5: Bueno, pues tenemos 5 candidatures. Y mañana nos reunimos el jurado, pero sí que puedo contaros que quiénes han sido finalistas en cada una de ellas, porque
1: por un
5: lado tenemos el premio MIA, uh-huh, Innovación, impulsado por Caixa Popular, y aquí pues está Gourmet Catering y Eventos, está Veneno y está Think Medical. Luego, por otro lado, tenemos marketing social impulsado por Consum, y aquí como finalistas están Aquaservice, Asindown y Paredes.
1: Uh-huh.
5: En marketing B2B impulsado por Pinchaquí contamos con Emuka, Tiles of Spain y Zipcan Iberia.
1: Uh-huh.
5: Y luego en B2C, que ha sido impulsado por Zenit, tenemos a la Comunitat Valenciana, tenemos a Consum y tenemos a Verdú Artesanos. Y luego hay una quinta categoría, que es el mejor premio MIA, que se lo impulsa a Punt, uh-huh, la casa, y ese sí que lo sabremos, porque lo sabremos en el momento de la gala, porque se vota en directo por todos los asistentes.
1: O sigui que la intriga, no?, es manté fins i tot fins a l'últim moment, perquè en este premi que estaves comentant, enguany, a banda, voleu posar també en el centre a les persones i sobretot aquests equips que donen vida a les marques i que al final les humanitzen també. Per què és important en este moment que estem travessant posar en el centre a les persones?
5: Bueno, para nosotros desde el club, y por eso con estos premios y con su lema, ¿no?, siente el impulso, lo que hemos querido de alguna forma es dejar ver que en un momento o en un contexto como con el que nos encontramos, ¿no?, donde la automatización, la inteligencia artificial, la digitalización, todo nos lleva a una velocidad brutal, pues queremos poner en valor algo que nosotros creemos que sigue siendo insustituible, y es el impulso, ¿no?, que damos los humanos, que damos las personas que hay detrás del marketing. Porque no nos vamos a engañar, la tecnología nos ayuda a avanzar, nos ayuda a medir mejor, nos ayuda a llegar mucho más lejos, pero las marcas siguen cobrando vida gracias a las personas que las hacen creer cada día y que están detrás en las empresas.
1: Qué importante es eso que nos comentes, Eva. Bueno, a banda de todos estos premis, també teniu un fum de sorpreses preparades per a aquest dia, el dia 10, que serà la nit mediterrània del màrqueting, i que a més tindreu un grandíssim mestre de cerimònies com Escandro, no?
5: Así es. Hemos contado... Este año hemos querido contar con Jandro, que creemos que nos va a ayudar también a oxigenar la gala y hacer que bueno, pues que sea un éxito, ¿no?, como en años anteriores.
1: Uh-huh. I tant que sí, de segur. Màgia, entreteniment i sobretot els professionals del màrqueting valencià reunits en eixa entrega de guardons del dia 10 d'estos premis MIA. Eva Prieto, moltes gràcies per atendre'ns. Estarem molt pendents de com va evolucionant aquestes candidatures, i de segur que tornem a parlar.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Una abraçada, bona vesprada, Eva. Adeu.
5: Chao.
2: I tanquem avui parlant d'Hisenda, perquè Hisenda ha enviat ja a prop de 13.000 notificacions a contribuents de la Comunitat Valenciana per possibles errors en la declaració de la renda de 2025. Les cartes formen part d'una campanya preventiva amb què l'Agència Tributària busca detectar incoherències abans d'iniciar sancions, especialment en el cas de deduccions autonòmiques, lloguers, subvencions o plans de pensions.
1: L'Agència Tributària insisteix en que aquestes comunicacions no impliquen una sanció automàtica, sinó que són una oportunitat perquè el contribuent corregisca voluntàriament la declaració. L'any passat, més de 45.000 persones van presentar rectificacions després de rebre aquests avisos, evitant així interessos de demora i expedients posteriors.
2: La campanya de la renda continua oberta fins al 30 de juny i enguany Hisenda reforça també el control sobre autònoms i sobre negocis que venen per internet. A la Comunitat Valenciana ja s'han presentat més d'1,3 milions de declaracions, de les quals 726.000 ja han sigut abonades amb devolucions que superen els 430 milions d'euros.
0: Demà serà notícia.
1: Molt important, aquestes cartes que està enviant Hisenda. Recorden que queda poc més d'un mes per a fer aquesta declaració de la renda, però abans d'acabar el programa volem traure la nostra agenda, saber per on passarà l'actualitat econòmica d'esta setmana, i per això un dia més parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
6: Què tal? Bona vesprada, companys. Això de la carta m'ha recordat a un programa que ja veia de televisió, no? De tenim una carta per
1: sí,
6: a tu.
1: Funciona, no? Més o menys igual. La sorpresa te l'emportes, de fet.
6: Sí, però els missatges del programa eren més agradables, crec jo, no?
1: Bueno,
6: no sé,
1: hem de tindre en compte que en aquestes cartes Hisenda es pot evitar una multa, o sigui que també són positives.
6: Bueno, que siguin ben rebudes, això.
1: Exacte.
6: Està clar, sí. Bueno, si repassem a agenda abans de començar per demà, per exemple, esta vesprada mateixa hi ha una trobada d'empreses espanyoles i italianes en Roma, en un esdeveniment que ha convocat l'ambaixador d'Espanya al país italià, uh-huh. I on participarà també en la cloenda el president del govern. Esta mateixa vesprada també, però a Madrid, Jordi Hereu, el ministre d'Indústria, manté una reunió amb el mateix ministeri, amb la direcció de Renault i els sindicats que estan presents a la marca d'origen francès. Ja veurem també, perquè estem veient que això, que l'automoció viu, sobretot a Europa, un moment convuls,
1: sí.
6: I cal trobar solucions per a que siga una indústria de continuïtat, pense jo.
1: En efecte, perquè és fonamental per a l'economia, sí. Europea, vaja, ho asseguro sempre.
6: I mira, si serà fonamental que demà, si ja parlem de demà, a Bilbao, per exemple, acull, i n'hi haurà presència d'un poquet de tot el que hi ha al voltant del Musafes, de les empreses auxiliars de l'automoció, mm-hmm. Bilbao acull una cimera també de l'aliança de regions de l'automoció. O sigui, que l'assumpte és seriós, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí.
6: També, si revisem, per exemple, Fira València, demà continuen els esdeveniments d'Intralogistics, de Go Global, però és que arrenquen dos més. Arrenca Solar and Storage, que és un esdeveniment vinculat a l'energia solar i fotovoltaica.
1: Mm-hmm.
6: I n'hi ha també una cita important ja de vesprada, que es diu New Leader, i és un esdeveniment de formació professional, però enfocat al lideratge. També és de veres que tot el que té a veure en els cicles formatius estan agarrant protagonisme i mereixen també ese lideratge.
1: I tant que sí.
6: Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí.
6: A Alacant, demà, per exemple, tenim la novena edició de l'Observatori de la Dona Treballadora, on parlaran de tendències que avancen poquet en esa equiparació i esa igualtat en el món laboral, però també parlaran de reptes pendents que sempre queden, i és una llàstima.
1: Sí.
6: I per últim, així a València tindrem la segona edició del Saló de l'Agricultura i Ramaderia, que es diu un certamen que es diu Expo Sagris, i que acollirà la ciutat de València. En clau global, ràpidament, el Banc de la Reserva de Nova Zelanda marcarà un nou tipus d'interès per a la seva economia. Coneixerem també l'índex de preus a Austràlia, i tindrem també discurs i declaracions del president del Banc del Chapo. Aleshores estarem pendents també de tota aquesta zona d'Oceania i Àsia, com avança l'economia i com impacta també en la resta del món. Acaba de revisar l'IBEX, el veia estava fregant els 18.400 punts, aguanta bé, aquesta incertesa de treva sí, treva no, bombardejos per una altra banda.
1: Sí, correcte.
6: I el que sí que s'ha inflat un poquet és el barril de Brent, que ara ja està fregant els $99.
1: Està de nou ahí, al voltant d'aixòs, sí, 99 dòlars, però bé, de moment l'IBEX 35 sembla que la jornada l'aguanta en positiu. Pere Ferrer, positiu. Moltes gràcies, demà parlem.
6: Vinga, bona
1: esperada. Adéu,
6: company.
1: I qui també aguanta la jornada en positiu són els companys de la vesprada de punt, que ja ho tenen tot engestit. De fet, ja tinc per a si, Ximo Rovira, com estàs, Ximo?
7: No, cara amunt.
1: Cara amunt, directament.
7: No parar, una jornada de ràdio refrescant per a que el personal passe la calor de la millor manera possible. Bé, el company Juan Nieto a contar-nos en Crònica Negra novetats sobre el cas de la família de valencians que en un naufragi d'un barco a Indonèsia va morir el pare i tres menors. La mare supervivent no està gens conforme les novetats que ja sentència responsable el patró de l'embarcació, que no tenia llicència per a operar com a capità d'aquella embarcació. La mare, la supervivent, el que diu és que van fallar la supervisió, la incompetència i la negligència i que haurien d'haver més responsables. Parlem d'esta idea, tres casos. Contem en el luxe de tindre una magnífica triu de Chirivella, Susi Sánchez. Goya per 5 lobitos i la directora Arantxa Echevarría, Goya per La Infiltrada, ens presenten la seva nova comèdia negra, protagonitzada, entre altres, també per Hugo Silva. Se diu Cada dia nace un listo. És una pel·li realment molt interessant. I veurem com Arantxa Echevarría també se maneja en la comèdia, toca molts registres, és una directora, una realitzadora i cineasta molt i molt interessant. Se preestrena en l'edició número 100 del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna. Més coses, espai si aneu a Bonamar o a pegar una excursioneta a la muntanya en l'ensaladilla russa.
1: Ui,
7: les maioneses,
1: com és això?
7: Els ous, espai en això perquè riscos microbiològics. Vaja, que te pots intoxicar.
1: Però és que n'hi ha molta afició a anar-te'n un dia a la platja i emportar-te l'ensaladilla.
7: No és precís.
1: Claro que no és precís.
7: Porta't una poma.
1: Efectivament.
7: Una paraguaya, un embercoquet.
1: O unes llonganissetes.
7: No? Jo crec que les llonganissetes... Clara Llorés, que és la nostra dietista nutricionista, que ens aconsella sobre aquestes qüestions i com portar el tàper plager, t'aconsellarà millor altres alternatives
1: que també està molt bé.
7: Saludables. Exacte. Que també, en efecte, està molt bé. Tu eres de la llonganissa, beneïda llonganissa, en efecte. Sabeu el cas de Marcos Llorente, futbolista internacional de la selecció espanyola i l'Atleti de Madrid,
1: que també lo d'anar a la platja en ell és complicat, també. En fi.
7: Este, ni a la platja, este no vaig jo ni a prendre una cervesa ahí al cantó. Sabeu que este Marcos Llorente és tremendo magufo, va estar en l'Hormiguero, i va parlar que prendre el sol sense protecció, una cosa com natural, clar, i el melanoma i la ciència està per a lo que està. Avui la nostra psicòloga Lorena Gascón es parla dels sesgos desviats pels quals creguem a Miguel Bosé, al de la legia i tota esta legió de magufos, com funciona el nostre servei per a donar-los credibilitat. I Noelia Llorenç, aka Titana, presenta a llum el seu nou treball, Cant Tradicional Valencià, posat al dia. No se pot demanar més, sincerament.
1: No se pot, efectivament. En uns minuts, a vesprada de punt, ja ho sabeu, no s'ho pregueu, de seguida vos escoltem, Ximo. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
2: Tornem demà, Javi, com sempre, a les 3:30 a la vesprada.
1: Adéu, bona vesprada.
2: Adéu.
8: Són les 4.
9: A punt. Notícies.
8: A Gaibiel, els bombers treballen per tractar d'extingir un incendi forestal declarat este migdia. A hores d'ara està estabilitzat el foc. L'origen del foc estaria en unes cremes autoritzades. Seguirem pendents de l'evolució, insistim, d'este incendi a Gaibiel, a hores d'ara estabilitzats. I també estem pendents en aquests moments de que es reprenguin les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents després que ahir dos dels cinc sindicats digueren sí a la proposta salarial presentada per l'equip de la consellera Carmen Ortí. Connectem amb la seu de la conselleria, allí està el nostre company Àlex Sanjaime. Àlex, quina és l'última hora?
6: L'última hora és que ja estan entrant dins de l'edifici de Campanar l'equip de negociador, el representant dels cinc sindicats en esta nova reunió. El primer que han dit a l'entrada, els tres sindicats que no van firmar l'acord salarial d'ahir, és demanar a la conselleria explicacions. Volen que aclarisca quina és la proposta final sobre l'acord salarial, ja que asseguren que és diferent a la que se'ls va inicialment oferir. Si la revisió salarial és sobre 50 euros, els últims 50 euros del 2028, o sobre si és sobre tot el complement específic. Un factor, podem dir, tècnic, que volen que s'aclarisca per a prendre una decisió. Avui abordaran aquesta qüestió i també la resta d'assumptes que encara queden pendents. Ja veurem si Educació continua amb la seva estratègia de votar punt per punt, com ja va passar ahir. En qualsevol cas, si hi ha acord entre els sindicats, això ja han dit que abans de decidir res s'hauran de consultar entre el professorat. Per tant, ja veurem quina és la decisió final i sobre la convocatòria de vaga, que recordem continua en principi per a demà, perquè no donaria temps a consultar a el professorat.
8: Línies obertes amb la conselleria. I en relació amb la vaga del professorat, els contem que el sindicat CESIF ha presentat una denúncia per actes vandàlics a la seu de Castelló de la Plana. Alejandro Molés.
10: L'edifici ha aparegut este matí amb pintades a la façana i el pany d'accés segellat amb pegament. A més, en un dels finestrals es podia llegir la paraula rates, en referència al fet d'haver acceptat els 200 euros bruts al mes que ha oferit la Conselleria d'Educació.
8: I l'Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de l'ESPAU estudia no presentar-se a la Constitució dels Tribunals per a les proves de selectivitat, moltes de les quals programades per a dimarts que ve, el 2 de juny. Rubén Dempere.
11: Sí, Agustín Saragossa, un d'ells, professor de Filosofia i membre de l'Assemblea, en declaracions a Punt, assegura que la indignació del professorat amb la Conselleria d'Educació no para de créixer.
12: És una mesura de pressió i és una mesura de resposta ètica davant de la inoperància i la falta de diàleg de la Conselleria. No podem fer com fa la consellera, no? Com si no passara res, que sembla que ja està tot solucionat i que no n'hi ha res que parlar. Cada dia que passa estem més decebuts i més indignats.
11: Per la seva part, la secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, llança un missatge de calma i assegura que els exàmens de la Pau estan garantits perquè hi ha 1.500 professors apuntats per a ser correctors.
13: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Entonces, y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva. Y se recurre a ellos. Si algún profesor no viene a la constitución del tribunal, pues se hará uso de todos los profesores que hay de reserva.
8: Més protestes ara en l'àmbit sanitari, amb concentracions avui en diversos centres hospitalaris.
11: Sí, demanen a la Conselleria de Sanitat que apliqui, entre altres, la jornada laboral de 35 hores a la setmana. Eva Plana, secretària del sector Salut de la UGT del País Valencià.
14: Les 35 hores que ja portem molts anys exigint-les, però a part reivindiquem que els mòduls de reforç i de productivitat siguin autoritzats de manera correcta i no existisca tanta burocràcia ni tants límits per a poder-lo realitzar i que se realitzin i que la gent no tinga llistes d'espera.
8: Divendres que ve el Consell presentarà el projecte de pressupostos de la Generalitat per enguany amb l'objectiu que s'aproven al juliol. Xavier García del Valle.
15: Sí, i qui ho ha avançat ha sigut el síndic de Vox a les Corts, José María Llanos, que assegura que el PP està d'acord que els espanyols tinguin prioritat per a la concessió d'ajudes socials i d'accés a la vivenda pública a la Comunitat Valenciana, el que Vox anomena prioritat nacional.
16: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
15: El síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha posat en valor l'acord amb Vox i l'estabilitat, diu, política que comportarà. Sobre la prioritat nacional ha dit que no és excloure, sinó prioritzar.
17: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no? Y hay una serie de prioridades.
15: Per a l'oposició d'Esquerres, l'acord del PP amb Vox comportarà retallades en servicis públics i el consideren, a més, una concessió del PP a l'ideari de l'ultradreta. Joan Baldoví és el síndic de Compromís.
18: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, cessions a Vox a Casporro.
8: I més de 200 entitats, entre elles tres associacions de víctimes de la Dana majoritàries, entitats culturals i els comitès locals d'emergència i reconstrucció, han convocat una nova manifestació dissabte que ve per a reclamar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, deixi l'acta de diputat a les Corts i es presente de manera voluntària al jutjat de Catarroja.
15: Serà la manifestació número 16 des de la barrancada. Mariló Gradolí, però és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre.
19: De 9 mesos després continuem eixint al carrer perquè la veritat encara no ha arribat. Continuem sense una explicació completa, sense responsabilitats polítiques assumides i sense garanties reals de que una tragèdia com la que vam viure i s'ha negligit en gestió no torni a repetir-se.
8: I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, accepta la demanda formulada per l'advocat de José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la compareixença del seu client més enllà del 2 de juny amb l'argument que necessita més temps per a preparar la defensa.
20: Doncs el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha posposat que la declaració com a investigat de l'expresident del govern espanyol es produïsca el 10 i el 18 del mes que ve. Recorden que Zapatero està investigat per delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En el capítol de reaccions des del govern, el ministre de Cultura i dirigent de Sumar, Ernest Urtasun, considera que Zapatero hauria de donar ja una explicació dels fets a la societat espanyola.
21: El señor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor, las informaciones que han aparecido en el auto y las que vamos conociendo en las últimas horas son graves.
8: I el jutge Juan Carlos Peinado cita per al 9 de juny Begoña Gómez, la dona del president del govern Pedro Sánchez. La cita per a una audiència prèvia al possible juí amb jurat que Peinado està instruint.
20: Estan citats també l'assessora de Gómez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Als tres els advertís que han de personar-se. Si no ho fan, seran conduïts per la força pública, per la policia. Ha escrit el jutge en la citació. El magistrat investiga quatre delictes per corrupció de negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda.
8: I en els esports, el València Bàsquet inicia esta nit una marató de partits per a tancar la lliga regular de l'ACB. D'ací a diumenge disputarà tres enfrontaments.
11: El primer esta nit a les 9:15, quan visita la pista del Saragossa. No serà un partit fàcil perquè els aragonesos estan obligats a guanyar si no volen perdre la categoria. Pedro Martínez no podrà comptar amb els lesionats Josep Puerto i Xavi López Arostegui. I la setmana continuarà rebent el Gran Canària al Roig Arena divendres i visitant diumenge el Barça.
8: Es queden en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
22: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
23: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
24: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
25: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Benvinguts a la vesprada de Punt, tot preparat per oferir-vos una edició refrescant en esta vesprada càlida, no, Gemma?
1: Sí, senyor, frescor en continguts variats i amb gran alegria. Comencem.
24: Futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
25: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Benvinguts a la vesprada de Punt, tot preparat per oferir-vos una edició refrescant.

0: Vamos, la fresca la posem en continguts perquè ahí fora les temperatures ja vegeu que estan apretant cada volta més i més que apretaran. Estem a l'espera d'un nou ascens de temperatures a partir de demà i ens acostarem a xifres més típiques del mes de juliol. Atenció, ens haurem de preguntar als nostres meteoròlegs si este capítol de calor va per allà, que sembla que sí. Les màximes en moltes de les nostres comarques, sobretot interiors, per damunt dels 30 graus, les mínimes, bueno, encara agradables, al voltant de 12 de mínima per la costa, 7 a l'interior. El que és una dorsal, una anticiclònica que està ben a xocar.
1: Caen a plom.
0: I ja veurem si quan se meneja, eh? I anirà pitjor.
1: Després li preguntarem a Lluís Obiols, però sí, sí, sí que ens preocupa això. Per cert, avui és dimarts, parem atenció a la crònica de successos, ho fem amb Juan Nieto, ja ho sabeu, que va centrar-se avui en diversos temes. Per un d'ells és el cas, anem a dir nosaltres, colpidor de la família de valencians que van naufragar fent turisme a Indonèsia. Recordeu, moriren el pare i tres menors, el seu fill i dos fills de la seva dona d'anterior matrimoni. Un drama impressionant que va passar lluny de casa i coneixem avui la sentència al patró de l'embarcació. Vaig a dir-vos, una sentència a analitzar.
0: Yo creo que no tenía ningún tipo de licencia y se podeu imaginar en la familia y la mare supervivent con complet desacord en esta sentència. Analitzarem este cas i quina visita de luxe l'actriu de Chiribella, Susi Sánchez, acompanyada de la directora de cine Arantxa Echevarría. Les dos guanyadores de Sendos Goya estan a Paterna en la estrena número 100 del Festival de Cine Antonio Ferrandis. Venen al programa perquè preestrenen una pel·lícula que és una comèdia àcida, negra, d'embolic, molt divertida i que ens fa pensar, cada dia nace un listo. Títol molt evocador, eh?
1: Molt evocador.
0: I molt real. Passa això, sí que passa, sí.
1: Totalment. Per cert, avui tenim secció de nutrició, molt important per a estos dies. Per què? Perquè Clara Llorenç, la millor dietista del programa, ens parla dels riscos microbiològics dels aliments en estiu. Vaja, de com ens pot afectar la calor als aliments, si ens pot perjudicar, què hem de fer per atendre els aliments en condicions òptimes. Tot això, pareu atenció. Molt bé.
0: Algunes coses.
1: Aneu a la platja, no porteu maionesa.
0: Les espais, les ensaladies russes, les maoneses, els ous i això, però com, què idees portar, què podem portar en el tàper a la platja o quan anem a la muntanya, ara estos dies de caloreta. Sí. L'altra col·laboradora de salut, en este cas de salut mental, que també hem de tindre-la molt en compte en el dia a dia, en la part final del programa, la psicòloga Lorena Gascón. Ui, clama-me al que ella diu, estos magufos de la salut. Estes persones, sabeu el Marcos Llorente, este el futbolista internacional, pues diu que l'altre dia va a l'Hormiguero, ahí en Pablo Motos, i fa una de Miguel Bosé, dir que no, que se va prendre el sol en estiu i en qualsevol moment perquè el cos està preparat i
1: sense
0: que no hi ha
1: protecció.
0: Que posar-se crema, sense ningun tipus de protecció, i el melanoma, i la ciència. Però quins són els sesgos, els viatges cognitius pels quals tendim a creure a estos personatges que no tenen ningú suposat?
1: Perquè el que ells tenen és poca vergonya, hem de dir.
0: Totalment.
1: Amb de poc de coneixement. Però i per què els escoltem, no? Per què els fem cas? Això és la pregunta que poses damunt la taula, Joaquí.
0: Sí, això ho poses damunt la taula i la contestarà Lorena Gascón, en efecte. Perquè hi ha molts casos de personal d'este magufo i, en fi, no fan més que
1: dir coses d'estrellata, eh? Sobretot són preocupants perquè van en contra de la nostra salut i de la nostra vida, per tant. Ai, escoltem a Kitsap, que són sempre els científics, els metges, etc. Què anava a dir-vos jo? Que per acabar també el programa, en aquesta última hora de programa, tenim visita musical molt important, ens fa una gran il·lusió. Titana, que presenta nou treball i que prepara, a més, una de ben grossa per a presentar-lo al públic el dia 5 de juny al Palau de la Música. Vos parlarem d'aixa cita, però abans del Palau de la Música ve així, o sigui, un luxe.
0: Un luxe, a presentar-nos llum, cants tradicionals valencians posats al dia en la veu de Titana. Serà un plaer que ens interpretarà més música en directe. Uau. Farà un parell de cançonetes així en directe. I ara ens n'anem a la capital de la ceràmica, a la província de València. Viatgem fins a Manises. Sí, que...

0: Perquè allà ja està en plena celebració a Manises la Bienal de Ceràmica i compten els dies també per a la Festa de la Ceràmica que se celebra a l'estiu. Però este cap de setmana han preparat un esdeveniment fantàstic per a obrir boca, diguem, la tornocatòria.
1: Tornocatòria, que vindrà, imagina, de torn. Bueno, és una trobada entre artesans ceramistes del municipi de Manises, que és

0: capital de la ceràmica, i convertiran el Parc dels Filtres de Manises en una exhibició en directe de torn, en efecte, de com funciona, com se fa servir un torn de ceràmica. Hi haurà 30 torns treballant en directe, desenes d'artesans, estudiants, personal, públic. Serà una jornada de creació col·lectiva i veure com se crea la ceràmica en directe. Jo crec que mola molt, no? Molt treballar aquestes mans artesanes tan, tan sàvies, no?
1: I tant que sí. El més curiós és que el públic podrà conèixer com treballen els mestres canterers de Manises. I amb els gusts d'ells està la nostra companya Mar Hernández. On pares, Mar?
0: Hola, hola.
2: Bona vesprada, companys. Doncs mireu, sóc una privilegiada ara mateixa perquè estic en el que podrien dir que és la milla d'or de la ceràmica de Manises. Estic al carrer Torrent i així estan ubicats els tallers d'alguns dels principals ceramistes d'ací del poble. Concretament estem en el taller de Maribel Martínez, així al costat està el taller de Pepe Rollo, i enfront justament està Drac Ceràmic, el taller on treballen David Sánchez i Concha Arjón. És una meravella, ara mateix estem en la rerebotiga de Maribel, on estan totes eixes figures fetes amb una tècnica molt, molt cuidada, eixes menines que caracteritzen al seu treball, i des d'ací, des d'esta milla d'or, diguem, és d'on es gesta o des d'on es prepara esta jornada fantàstica, com dèieu, eixa tornocatòria, no? Eixa tornocatòria on veurem a desenes d'artesans reunits ací a Manises, i que d'alguna forma obri boca ja no només per a totes aquestes festes, no, que venen, sinó sobretot per a unes jornades que tenen lloc en octubre, que es diu el Turno del Torno, que és una trobada també meravellosa, ja no només de ceramistes d'ací de Manises, sinó de tot l'estat i de fora també. Però jo vull que m'ho conten una miqueta, que m'ho conten els artesans, per descomptat, Maribel, David, Pepe, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
4: Hola, bones tardes.
2: Bona tarda. Però també que m'ho conten des de Ampegbeck, també està Karim Pasqual, que ja també és ceramista, i també Carmen Marco, que ha sigut presidenta d'Ampeg, de l'Associació Nacional de Professionals de la Ceràmica, durant molts anys, durant 10 anys. Bona vesprada a les dues també.
5: Hola, bona vesprada.
6: Bona vesprada.
2: A veure, Carmen, comencem per tu també com a representant d'una miqueta d'Ampeg, que heu organitzat tot este sarau per a este dissabte. De què tracta esta tornocatòria?
5: Volem aconseguir juntar molts torns, enguany més que l'any passat, van a ser més de 30, de diversos tamanys, i volem que no només treballen, se fiquen a demostrar els alfarers o els ceramistes, sinó també la gent que vinga, que puga seure i provar. I aquesta experiència és inoblidable i a tot el món li agrada.
2: És que és el primer contacte que té molta gent en el món de la ceràmica. És també la imatge que molts tenim en el cap, no? Fomentada fins i tot també per pel·lícules, per el cinema, no? Però és una imatge molt xula del que significa la ceràmica.
5: Sí, és una imatge que atrau, que és difícil, necessites molt de temps, molta experiència.
2: Molta manya també, no?
5: Sí, sobretot tranquil·litat, concentració, el mindfulness, que diuen, tu estàs concentrat i fas cas al que te diuen i te va així, segur.
2: I escolta, s'ha servit també com a precedent o com a prèvia d'una cosa molt xula que organitzeu ací a Manises, que és el Turno del Torno, que se celebra en octubre. Això què és?
5: Això és un encontre en què volem que el torn siga el principal protagonista, i per això duguem a professionals de diferents punts, un local, un altre nacional i un altre internacional. Per això és el quinte encontre que fem de ceràmica, i va constar de masterclass, concerts, exposicions. Va ser un cap de setmana molt intens, on farem de tot, coccions especials, experimentals, on hi haurà un forn de més de 3 metres que s'obrirà a 1.000 graus, i on veurem la peça al roig viu, i farem un racó. Quan li fiques serraura, se crea més foc encara, i tot el món ho pot veure al viu.
2: Això en viu, en directe, vull dir, i al carrer també, per a que ho veja tot el món.
5: Això ho fem al carrer, i aquesta experiència se compartís. Les altres experiències són més tècniques, i ahí sí que n'hi ha que inscriure's per veure-ho.
2: De moment sí que obriu boca amb este dissabte, amb eixa tornocatòria. I jo vos volia preguntar, Pepe, David, perquè vosaltres sí que treballeu habitualment amb el torn, sí que les vostres peces tenen a veure amb esta tècnica. Com és això de posar-se al torn? Vinga, Pepe, que t'està assenyalant David, que diu Pepe és el més indicat per a contar.
3: Pues en la... Ja, en la pel·lícula esta de gos se veu. És algo perfecte. És sentar-te al torn i fer una peça és com poder créixer algo. Entonces és algo que costa d'aprendre, però quan ja més o menys domina la tècnica és una de les que més satisfacció te dona.
2: Uh-huh. A més tu treballes en peces en l'estil del segle XVIII, veritat, segle XVIII, si no m'equivoque, peces així més ornamentals també.
3: Sí, jo sóc clàssic i m'agrada pues, l'alfabeguer, els pitxers, els floreros, m'agrada la ceràmica tradicional, encara que també de quant en quant tiri alguna passeta per davant de ceràmica més conceptual. Uh-huh. Encara que no siga molt, molt conceptual, sí, fora de lo que és la ceràmica tradicional.
2: Jo vos deia que sí que és un privilegi estar ací perquè tenim la possibilitat de parlar amb artistes d'estils molt diferents, podríem dir. Pepe ha explicat una mica, Pepe Rollo, el seu estil, el seu funcionament. David, de Drac Ceràmic, jo voldria que m'ho contares tu també, perquè tu també treballes amb el torn, és una ferramenta habitual de faena, però sí que són peces una miqueta més conceptuals, pot ser.
4: Sí, bueno, una de las principales, digamos que la cerámica es una forma de entenderlo, ¿vale? Y lo que sería, por ejemplo, en mi caso, lo que sería el torno es una herramienta, al fin y al cabo. Entonces, lo que tienes que utilizar es aprender la técnica y desarrollar el trabajo sobre esa herramienta para canalizarlo como un canal de expresión. Entonces, dentro de lo que sería la cerámica más tradicional, ¿no? Lo que entendíamos como vasijas y todo eso, luego hay otra vertiente que se puede utilizar esa misma técnica con esos mismos recursos para otras vías dentro de la cerámica, tipo más escultórico, un poco más conceptual.
2: Uh-huh. I penseu que el torn és una bona forma de que la gent s'aproxime, diguem, a este món? O és molt complicat? Perquè jo ho veig molt complicat també, que estava ahí Pepe en les mans i en la massa abans i dic, ai mare.
4: Bueno, hay que entender que un poco, aunque se engloba todo dentro del mundo del ceramista, pero siempre hay estamentos y hay partes que cada parte en sí misma es un oficio, por ejemplo, el oficio de tornero, el del hornero, hay un montón de cosas. Entonces, últimamente, pues bueno, ya llevamos unos tiempos que vivimos en una época muy de lo inmediato. Y el camino, si quieres aprender este camino, es paciencia y horas, no hay más. Entonces, si estás dispuesto a seguir ese camino, no hay ningún problema.
2: Poquet a poquet, és el que s'ha posat molt de moda en els últims anys, diguem, no? El món de la ceràmica, d'apuntar-se a algun taller, de provar, d'estar amb el torn. Vosaltres, de fet, habitualment també feu tallers. Què trobeu? Què és el que busca la gent? No sé si tenen molta paciència, Pepe, o com.
3: Bueno, jo dono tallers de torn o d'esmalts, però la gent que ve així ja realment ha treballat en el torn. Entonces, així el que ve és a perfeccionar. Però sí que hi ha molta gent que ve per primera vegada i ja s'enganxa. O perquè té un company que fa ceràmica i vol ser com el company i pot fer ceràmica, però sí que es nota un... Diguem que la ceràmica a poc a poc li té un poc més de respecte i admiració que fa anys.
2: Més consideració, pot ser?
3: Sí. Quan la gent va a un taller i se fa una tasseta, veu el que li costa, quan la veu feta, li dona cert valor més... Diguem que sap el que costa de fer.
1: S'entén més.
3: Entonces, és més fàcil vendre-li una peça de ceràmica a algú que ha fet un catxarret que a algú que no ha fet res. El que ha fet algo sempre sap el que costa i és més fàcil vendre que comprenga el que costa de fer.
2: Total. Que siga més conscient del seu valor. Clar. Però com vos deia, estem parlant del torn, que al final serà l'element central, no, d'este dissabte, però hi ha moltes formes de treballar la ceràmica i aquest també en el taller de Maribel. Jo no voldria perdre l'oportunitat, Maribel, de que ens contes una miqueta quin és el teu treball, perquè tu treballes en figures, en escultures, que les tenim ací al davant, ací darrere de l'estudi, que són les menines, les típiques menines que totes tenim al cap, amb distintes tècniques, amb distints materials, amb distintes mides també, perquè n'hi ha una ací a l'entrada molt gran que, clar, com ha sigut també eixa faena, diguem, també més conceptual, més artística?
5: Bueno, yo desde los principios que empecé con la cerámica siempre fue una debilidad el tema, o sea, la figura de la menina, que es una figura muy barroca, pero con una mirada
6: más actualizada, más contemporánea. Entonces, mi línea un poco es esto, pero también sin descartar murales, otro tipo de esculturas, pero muy centrada en la figura de la menina. Uh-huh. Es, para mí es muy especial.
2: Però tu també vas començar pel torn, allà quan vas començar en la primera època, o com va ser la teua introducció?
6: Bueno, Pepe lo ha intentado mucho y sigue intentándolo porque, vamos, es un gran maestro, es una persona estupenda que aprecio mucho, pero de momento lo tengo ahí parado, ¿sabes? Pero bueno, sí que he probado, pero de momento no va por ahí la línea mía.
2: Però sí que és cert que és, no, però que és molt curiós, perquè al capdavall molta gent quan comença en la ceràmica pot fer-te una determinada imatge del que pot trobar, i això és la representació absoluta, que la ceràmica és versatilitat, és varietat, és diferència de tècniques, i sobretot que Manises és ceràmica, que és indiscutible, que la història del municipi està lligat a este sector, no és així, Carmen?
5: Així és, vens a Manises i dones un passeig i veus les diferents tècniques que n'hi ha en totes les portes, veus taulellets de corda seca, d'entubat, de cuenca llarista, tècniques que vas veient que no volem que se perguen, i bueno, és molt curiós això. El torn, pues, se veu, no se veu. Sí que n'hi ha moltes cases que les façanes tenen també articles de fetes en torn, com pinyes, vasijes, això abans ho posaven molt, ara se va perdent, però bé, lo bo és que el torn és molt versàtil i tu pots fer coses més modernes o més clàssiques.
2: I que no s'atrevirà algú este dissabte a fer alguna pinya o alguna cosa així en el turno del torn, Pep? No t'atreviràs
3: a fer una pinya? Bueno, la pinya ja està feta. La pinya som tots.
2: Tots els artesans d'ací de Manises.
3: Sí. I el que farem serà, pues, n'hi haurà molta gent tolenxant. Intentarem fer una peça gran, a veure si igual no és. Però, bueno.
2: Mira, diu Carmen, sí que és. A veure, quina peça gran tractareu de fer?
5: S'ajuntaran varios ceramistes i ho faran per peces, i després ensamblen aquestes peces i volen fer una peça molt alta. La vegada anterior la feren d'un metro i... un metro trenta.
2: Metre trenta, sí. Mare meva, però això és una barbaritat.
5: Sí,
2: però se necessiten moltes mans per això.
5: Sí, bé, sí que se necessiten. El que passa és que al final la abraçaren i la varen trencar. Però un guany volem que dure i que puguem coure-la. Sí, clar. Sí.
0: Com si fos un alfabet gran, dius... no? Que també sí. Està fet així a peces.
2: Un alfabet gran d'aquesta forma, com?
5: Sí, l'alfabet és que se fa també de peces, perquè està la copa, la base, la copa, la tapa... Sí, sí que n'hi ha molt grans.
2: I en guany què intentareu fer, Pepe? Tu, jo veig que tu ho tens al cap.
3: Sí. Jo tinc al cap fer una peça de ceràmica.
2: No vols fer-nos spoiler, com és això?
0: Això és el secret millor guardat.
3: Volem que sigui
5: reservat.
2: Que sigui una sorpresa. I clar, i per a descobrir aquesta sorpresa, on hem d'anar, a partir de quina hora, per a tindre-ho ben clar?
3: Pues això, Mari Carmen...
2: Vinga, Carmen.
5: Molt bé, pues a les 6 de la vesprada vos esperem al Parc dels Filtres de Manises, que també podreu veure la Bienal a la galeria, i durarà fins a les 10 de la nit, perquè com ara el dia se fa més llarg i tarda en fer-se de nit i volem coure al final, i aquesta cocció s'ha de veure en foscor. Uh-huh. Així que de 6 a 10 de la nit anem a estar allí fent l'espectacle, fent moltes activitats,
2: tot el món. Jo puc sumar-me, jo per exemple, si veig allí que està Pepe o està David ahí en el torn, jo puc posar-me allí les mans i preguntar, escolta, això com funciona? Em deixaríeu?
3: No és que pots, deus fer-ho. Veuràs com t'agrada. Tot el món que prova, repeteix. Així que jo te poso que vingues i te poses. Vingues en roba de treballar.
2: Sí. En roba de treball. Clar. Important.
3: Important. Que no t'importa que sigui brut, home.
2: Doncs amb aquesta invitació i este consell quedem avisats nosaltres i quedem amb la convocatòria d'este dissabte, la tornocatòria el dissabte, i saber també que al final és un acte que organitza AMPEC amb suport, evidentment, de l'Ajuntament de Manises, al Parc dels Filtres. Ahir vos vull veure a tots. Maribel, tu també, eh? Jo també te vull veure a tu.
6: Sí, bueno, jo la primera.
2: Amb amb una menina, si no tu t'emportes una menina i allà el part desfilt.
5: Cada vegada una menina, eh?
2: La menina també a tot.
5: Se poden fer no només atifells i vasijes, sinó que fas una peça, li dones forma i fas un peix, una menina o el que vulguis. Sí, sí.
1: Clar.
2: Doncs moltíssimes gràcies a tots, empreses també que participen. Moltíssimes gràcies a tots també per haver-nos acompanyat, per haver-me obert les portes, Maribel, del teu estudi, també Pepe, David, de Drac Ceràmic, Karin, Carmen, que vaja molt bé esta tornocatòria este dissabte als Parcs dels Filtres de Manises. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Nico, família de ceràmics.
2: Adéu, adéu.
1: Quina passada, Mar. Sí. Ens agrada molt esta idea.
0: I això de provar el torn, a més és un torn manual, que has de coordinar les mans, els peus, la textura de l'argila, la
1: has
0: forma...
1: Has estat mega concentrat en allò... El mindfulness que deien ells.
0: Mindfulness total.
2: Paciència
0: més,
2: absoluta.
0: Com deien, connecta en alguna cosa, que sé jo, atàvica, també, que tenim de fer alguna cosa en les mans.
1: La capacitat creativa, no? I la capacitat de fer manualitats, en aquest cas, bellíssimes.
0: I fer una gotitza, això ja ni te compte. Això ja
1: si damunt una forma bonica i tot, perquè la primera volta posis una més...
0: Igual, tens un xurro.
1: D'aquella manera, clar. Ells perquè tenen ja experiència, que són artistes consagrats. Gràcies, Mar.
0: Gràcies, Mar.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
0: La vesprada d'A Punt.
4: 4 i mitja tocaretes, 4 i 33, concretament obrim un temps dedicat a la crònica de successos i tribunals, la crònica més negra, però que també ens retrata, sí. I de la que sentim curiositat d'una banda i empatia en alguns dels casos, perquè hi ha tanta gent que patís per situacions de la condició humana, en realitat,
5: i de la
4: condició judicial, que també. És una altra.
5: I la sensació que hi ha de que ens pot passar a qualsevol de nosaltres o en el nostre entorn, suposo que per això també sentim certa afectació, però en qualsevol cas, i també perquè volem comprendre coses que a voltes són molt difícils de comprendre. Està Juan Nieto ja sí amb nosaltres, com va això?
6: Què tal? Bona vesprada.
5: Atén-me, i l'actualitat avui la centrem en el naufragi aquell vaixell turístic a Indonèsia, sí. En el que hi havia una família valenciana amb un final més que dramàtic, no sé quin adjectiu utilitzar, perquè va ser realment
6: el que anaven a ser unes vacances en el paradís es va convertir
5: en
6: una tràgica història, no? Sí. Avui, quasi 6 mesos després, podem confirmar que el capità de l'embarcació ha sigut condemnat a 3 anys i mig de presó. 3 anys i mig de presó. Per entendre aquesta sentència, no podem mirar aquest procés judicial com el miraríem a Espanya. Estem parlant del dret penal d'Indonèsia, que és diferent. En Espanya, aquesta investigació no s'haguera tancat en 6 mesos. Haguera sigut una investigació que s'haguera practicat amb totes les garanties i respectant també el dret de les víctimes. Uh-huh. En Indonèsia tenen el seu propi dret penal i per això jo vos convido a posar-vos les ulleres, no?, de la justícia d'Indonèsia per a poder entendre un poc el resultat, perquè siga quina siga la pena, estic absolutament convençut que per als familiars de les víctimes cap pena,
5: no hi ha pena que
6: pagarà el que ha passat.
5: Que tanqui aquest dolor d'eixes morts, a més que hem de recordar els fets.
4: Morir en el naufragi tres criatures, no? Tres menors i el pare.
6: Quatre persones, quatre membres en total.
4: Quatre
6: membres en total.
5: I una de les criatures, a més, el cos d'ell no ha pogut ser
6: recuperat. No s'ha trobat. Este dilluns,
5: d'un dolor molt gran.
6: Molt gran. Este dilluns, com dèiem, en una xicoteta sala judicial de Labuan Bajo, a Indonèsia, un jutge va posar punt i final a este procés contra els dos únics acusats per este naufragi en el que, com dèiem, van morir quatre membres d'una mateixa família, d'una família valenciana. Els fets es remunten al mes de desembre de l'any 2024, dia 26 de desembre, segon dia de Nadal.
5: Sí.
6: La família valenciana feia una excursió turística per esta zona de Komodo, una ruta habitual per a molts visitants. L'embarcació va començar a tindre problemes, eren les 8 i mitja de la vesprada, hora local, estava fosc, va començar a tindre problemes enmig del trajecte i, segons els testimonis, no hi havia cap protocol clar d'emergències. Diverses persones que anaven dins de l'embarcació van caure a la mar i els responsables de l'embarcació van tardar almenys 15 minuts en avisar els serveis d'emergència. I podríem pensar, en aquests 15 minuts, el capità es va tirar a la mar a ajudar a les víctimes. Segons la sentència d'Indonèsia, no va prestar cap ajuda a les persones que s'estaven ofegant, ni tampoc cap suport als familiars que estaven veient com la gent se moria.
4: No hi havia
5: és horrorós.
4: Un bot salvavides, no hi havia ningú tipus d'element de seguretat.
5: Socorrista.
4: Que es poguessin fer arribar algun xupetí de
6: segons la sentència, de flotació. No. Segons
5: i una embarcació neta, a més, en un lloc transita turísticament, dius, no?
6: Sí.
5: I dius, o sigui, allò se va escatxuflar, aquell barco, de la manera que les persones caigueren a l'aigua.
6: Si algo positiu té aquesta història és que ha posat damunt del focus una altra volta i damunt de la taula les mancances de seguretat d'aquestes embarcacions que són tan habituals en els viatges turístics i que han patit en primera persona esta família valenciana.
5: Qui això no serà habitual, per tant.
6: Sí,
5: embarcacions amb...
6: Sí, són embarcacions...
5: Poques garanties, sí, de seguretat.
6: En este cas viatjaven 11 persones, és una embarcació xicoteta, hi havia un capità i un ajudant. En el moment en què es produeix l'accident, segons la sentència, el capità no estava al front de l'embarcació, no sabem on estava, i va posar al front el seu ajudant, que era un xic jove, sense cap formació i sense cap coneixement de les mesures de seguretat en aquestes circumstàncies. Val? Perquè no estem parlant d'una tempesta. La sentència descarta que un fenomen natural provocara un accident que podria ser inevitable. Sí, no, el que diu és
4: manteniment
6: que,
4: clar, de l'embarcació o alguna avaria.
6: No, unes ones van xocar contra l'embarcació, la va sacsejar i en la força del sacseig se'n van anar a la mar diverses persones i amb tan mala sort que en 15 minuts no s'avisa a serveis d'emergència, 15 minuts que eren vitals per a salvar la vida a aquestes persones. Qui anava en eixa embarcació? Per una banda, estava Fernando Martín. Ell era futbolista i exfutbolista i entrenador actual de l'equip femení B del València Club de Futbol, una figura molt coneguda dins del futbol base valencià per anys dedicat a la formació esportiva. Sí. Viatjava amb la seva parella Andrea Ortuño, que és la veu d'esta tragèdia, la que ens està contant com està vivint esta tragèdia, ella va sobreviure, i amb els fills dels dos, de Fernando i Andrea, de matrimonis anteriors.
5: Sí.
6: El cos de Fernando sí que va poder ser recuperat dies després pels equips de rescat.
5: Sí.
6: També es va recuperar el cos de Mateo, de 9 anys,
5: i d'un
6: altre fill, de Martín. I poc després va aparèixer el cos de Lia, de 12 anys, filla d'Andrea. Durant jornades senceres, els seus noms van ocupar, recordeu, en el mes de finals de mes... Aquells Nadals jo crec que a tots ens va impactar aquesta notícia. Jo recordo
5: tota
6: perfectament el segon dia de Nadal alçar-me i rebre la notificació de que quatre persones, membres d'una família valenciana, estaven desaparegudes en les aigües d'Indonèsia, no? El quart menor desaparegut, com deies tu, Gemma, Quique, de 10 anys, fill d'Andrea d'una relació anterior, mai va ser trobat. Després de més de 2 setmanes d'operatiu, de molta ajuda, recorde perfectament que en el programa Punt et Busca vam parlar amb un monitor de busseig que era de Sevillà, que estava treballant en Indonèsia, ens va atendre i ens va contar com estava ajudant a la família, no sols a trobar el cos, sinó a donar el suport emocional que necessitaven i també assistència en quant a iniciar procediments en un país estranger com Indonèsia, en el que no domines l'idioma, domines l'anglès, però no domines l'idioma de les autoritats, ni coneixes el sistema penal d'Indonèsia, ni com...
5: Ni la burocràcia,
6: ni res, no?
5: Lala.
6: Van rebre molta ajuda, això sí, durant més de 2 setmanes d'operatiu. Les autoritats ja van donar per concloses les tasques de recerca sense poder localitzar a eixe xiquet no? que continua figurant desaparegut. Només van sobreviure, com dèiem, Andrea i una de les seues filles xicotetes.
4: El testimoni de la mare,
5: Andrea,
4: que per descomptat la dona ha estat comunicant a través de les xarxes, entenent també els mitjans de comunicació i fent servir la quantitat de dubtes que n'hi ha al voltant de la investigació, que també s'ha tancat d'una manera, pues, el que tu dius, així seria inviable. La cadena de responsabilitats es tanca únicament en el capità, en el patró de l'embarcació. No hi ha més documentació, més persones responsables, però ara ens podràs
5: clar,
4: si embarcació contestar,
5: tenia
4: no?
5: uns permisos oficials, clar. Unes revisions...
4: Ella ha sigut testimoni també, sí. Clar, en clar. El procés judicial, entenc sí. Que el seu testimoni ha sigut important.
6: Realment. El seu testimoni ha sigut fonamental per aconseguir esta sentència. Jo sé que podem pensar 3 anys i mig de presó per la mort de 4 persones en aquestes circumstàncies.
5: Us posen les mans al cap.
6: Massa barat, no? I jo sé que sí. Desperta indignació. Però el que sí que és important d'esta sentència, i jo ressaltaria, és que descarta que fora inevitable. És a dir, la justícia d'Indonèsia ha confirmat en 6 mesos que es podria haver evitat i ha corroborat...
5: Però per a mi això ha fet així dramatíssim la situació.
6: Efectivament. I ha corroborat punt per punt la declaració d'Andrea. Andrea va declarar per videoconferència en este procediment i va assegurar que els tripulants mai van socórrer a la seva família i va denunciar que ningú va explicar els protocols d'emergència ni mesures bàsiques de seguretat, igual que quan puges a un avió, no? Que t'expliquen aquest protocol.
4: En una corda, en una soga.
5: O sigui, és més bé
4: l'anxeta. Xupetí, salvavides.
5: Xupetins, clar.
6: No hi havia instruccions sobre els xupetins. No hi havia, no sabien què fer amb els xupetins i tampoc hi havia procediments d'evacuació. És a dir, no hi havia una previsió, un protocol d'actuació en cas que es produguera un accident que, insistim, no va ser per un fenomen meteorològic extraordinari. Van ser unes ones que van xocar contra l'embarcació i la van sacsejar. No, estem parlant d'algo que pot passar de manera prou habitual. Ja, no és una excepció. No hi havia instruccions.
4: No tinc ni idea de navegació, però potser sí que estigui escoltant-nos alguna persona que sí que se maneja en patronatge d'embarcacions. I depenent de l'altura de les ones i la força de la mar picada, realment és important, és determinant, però també la manera en la que tu des de proa ataques, entre cometes, aquestes zones, com la perícia que tu puguis tindre per a sortejar
6: diagonal,
4: un moment de mala mar, en efecte, entrant-les de manera diagonal. Conforme tu deies, si el capità vete a saber on estava o no estava en el moment,
6: no estava al front,
4: i portava el timó un grumet o un xic jove sense experiència, pot ser que no tant fora la força de per si de la mar, que no dubte que la siga, sinó també un fallo de perícia, no?
6: I el que queda clar és que hi havia negligències que van matar a quatre persones en este cas.
4: Però negligències que per què s'acaben en el capità? És a dir, no hi havia una supervisió de desembarcació, unes mesures de seguretat obligatòries, el contracte que ells firmen també en l'empresa per a fer aquesta excursió, no hi ha ningú més responsable?
6: De moment, els únics responsables penals són el capità i el seu ajudat. Però això no acaba així. Andrea Ortuño ja ha declarat que va continuar lluitant per a que això es castigue també a les persones responsables d'aixes excursions i fins i tot que l'administració d'Indonèsia també tinga una responsabilitat, perquè així haurien d'haver uns controls.
5: Una responsabilitat, un control, perquè aquest tipus d'embarcacions, aquest tipus de viatges i d'excursions deuen ser freqüentíssimes cada dia.
4: Estem parlant d'ella de Komodo, tan coneguda per els dracs famosos de Komodo. Són embarcacions, jo no sé si... Suposo que també haureu fet aquest tipus d'excursions en altres... no sé, per exemple, jo recordo una en República Dominicana, quan em vaig casar, jo que sé, crec que va ser l'any 92, i te passejaven per uns rius que tu no saps, uns rius navegables, te pots imaginar, allà en República Dominicana, que no són l'Amazones, però uns rius grandots, plens de canyes, i tu no sabies el que n'hi havia allà baix. Aquella embarcació era un motoret tracatraque ben rude, tracatraque, tracatraque, que anava, i una embarcació d'aquelles llarguerudes, i de tant en tant allò feia xoc-xoc, xoc-xoc, i jo quan varen tornar al resort,
5: com a mínim,
4: la meva dona...
6: hem tornat a viure.
4: Jo això no ho torno a fer.
5: Però aquest tipus d'embarcacions, jo de fet penso que les persones haurien de dur el xupetí posat tot el trajecte.
4: Totalment.
6: En aquest cas, Andrea Ortuño va declarar que no, i que tampoc hi havia instruccions de com utilitzar-ho, ni si estaven en condicions per a poder ser utilitzats. A més, estem parlant d'Indonèsia, un país que repa moltíssims turistes. Mm-hmm. No es pot permetre que hi hagi aquest tipus d'embarcacions sense cap control.
4: I reputacional també per al turisme d'este país, i clar, estic posant-me momentàniament en les sabates d'eixa mare, mirant per la proa, per el lloc on estiguera de l'embarcació, mirant on està el seu home i on estan les criatures, allí en aquest mes del caos i de
5: l'escridassament que n'hi havia allà. I fosc, no hi hauria massa llum, estaria ja de nit.
6: 8 i mitja hora al local. La família continua reclamant informació i denuncien que ningú els va advertir que el capità no estava qualificat, no?
5: Clar, i que des del primer moment... Com si t'ocorris... És que no ho penses, que no està qualificat una persona que es dedica a este treball.
6: I que les autoritats d'Indonèsia... La informació que els ha donat també ha sigut confusa. Clar, és que s'ha tancat la investigació en 6 mesos, no? És difícil d'entendre si tu penses en la justícia d'Espanya.
5: Ara entenc perquè al principi feies tanta... subratllaves tant en fiquem-se en una altra manera de pensar. Sí. Perquè per a nosaltres és difícil de comprendre.
6: És difícil de comprendre.
5: I de no enrabiar-se de perquè no estigueren les mesures, que tot i estar totes les mesures, podia haver ocorregut una tragèdia perquè les veiem també.
6: Però l'important és que la sentència diu que no. Que en este cas han sigut negligències. Però això és important. És un primer pas. És un primer pas, perquè de la justícia d'Indonèsia, en fi, no està en el top 10, no?, de garanties en el món, ens podem imaginar, no? Per tant, que hi hagi un jutge que hagi arribat a aquesta conclusió és un pas important, però se necessiten més. Per això reclamen més informació i lamenten també que les tasques de recerca no van ser tan ràpides, no? ni tan coordinades com haurien de ser. És que pràcticament els que ajudaven eren voluntaris. La majoria, jo recordo este bucejador de Sevilla que ens contava que ell havia eixit a la mar jugant-se la vida per a intentar trobar els cossos. Clar, quan passa un temps límit, en este cas 2 setmanes, les autoritats d'Indonèsia ja van començar a ficar problemes. I gràcies a la intervenció del govern espanyol, que n'hi ha que dir-ho, i també de la pressió que va fer la família, es va poder allargar uns dies més la recerca a la mar. Perquè, si no, en 2 setmanes acaben. Sí. Però, clar, per a la família mai serà suficient, no? Perquè necessiten trobar... És importantíssim per a tancar el dol que s'haguera trobat el cos d'aquest menor.
5: Del xiquet, no? Que falta. I després, que la pena és... La pena imposada
6: és un xiste,
5: al considerat responsable d'unes morts negligents, vull dir, aquestes persones s'han mort perquè vostè ha actuat malament.
6: És una broma. És
5: 3 anys i mig... Clar, te quedes absolutament al·lucinat.
6: Andrea Ortuño ha dit que no vol entrar a valorar les penes, no?
5: Quan de coneixement ella, per favor. Sí,
6: és un exemple, esta dona, sí. De com afrontar una tragèdia com la que està vivint. Ella no vol parlar de penes, val? Perquè considera que cap pena seria justa per les 4 persones que van morir, no? Mm-hmm. En aquestes condicions. El que sí que ha manifestat en les últimes hores és que esperaven que la sentència fora més contundent. I mira que ho és, perquè conclou que va ser algo evitable i que va ser una negligència. Però que fora més contundent i apuntar a més cap a dalt.
5: Això és contundent, però després...
4: La responsabilitat es queda en el capital.
5: Se queda coixa responsabilitat i en penal.
6: Per això el que van a demanar és aprofundir en altres qüestions rellevants derivades d'esta investigació, no? Uh-huh. Com pot ser? Demanen, per exemple, que s'analitzi la responsabilitat dels qui van contractar el personal que presumptament no estava habilitat, no? Presumptament no estava habilitat. I dels qui van permetre que eixes embarcacions, en este cas, les administracions d'Indonèsia, eixes embarcacions operaren en eixes condicions. És que milions de turistes viatgen a esta illa pensant que se reuneixen les condicions bàsiques de seguretat, claro. I este cas, malauradament, ha posat damunt la taula que no és així.
4: És que si la normativa de seguretat per a este tipus d'embarcacions turístiques a Indonèsia reflecteix unes mesures de seguretat incomplides i atesa la sentència... Les autoritats indonèsies tindrien una responsabilitat.
6: Eixa serà la segona fase.
4: En modo d'indemnització. Bueno, en este cas no dubte que Andrea no està buscant absolutament ninguna recompensació econòmica, però un correctiu important per a que no torni a passar, evidentment.
6: Ese és el missatge final, no? Que
5: una nova normativa.
6: No torna a passar i que cap família en el món hagi de tornar a passar per esta tragèdia que està passant esta família valenciana.
4: Molta sort, Andrea, una abraçada molt gran i seguirem el cas. Este cas té una derivada en la comunitat valenciana.
5: El segon tema, vols dir.
4: El següent tema que volem parlar ara, del qual, bueno, s'agradaria que ens parlaris també. És un juí que ha tornat a posar en primer pla el nom d'un tipus, d'un sujeto, conegut per la policia i pels tribunals, ja des de fa dècades, un tal José Jurado Montilla. Un tal el Titi o Dinamita Montilla. Potser per Dinamita Montilla us puga sonar més.
5: I si
4: com
5: tenen
4: àlies,
5: ja preparat.
4: Ara ens contaràs. I quina és la derivada que vincula aquest tipus en la comunitat valenciana?
6: Segur que heu sentit parlar alguna vegada de l'assassí de TikTok. Pues el assassí de TikTok és José Jurado Montilla, com tu has dit, conegut com el Titi, com Dinamita Montilla, i parlem d'ell no només per este cas que ha començat a jutjar-se en l'Audiència Provincial de Màlaga. El nom de Jurado també ha aparegut en la investigació, recordeu, de la mort d'Esther Estepa, una dona de 42 anys vista per última vegada a Gandia i que també es va trobar les seues restes en una zona d'un canyar de la comarca de la Safor, de Gandia, no? Encara que este crim, el d'Esther Estepa, no es jutja ara, la connexió és inevitable, no? Ella va ser una de les últimes persones que va conviure amb ell, i un jutjat de Gandia està investigant a la jurada Dinamita Montilla per aquest presumpte assassinat. Per això volia parlar-vos d'aquest senyor. Per què? Perquè ha començat el juí en l'Audiència Provincial de Màlaga, i malgrat que, com dèiem, no s'està jutjant l'assassinat d'Esther Estepa en aquest moment, ella fa referència a aquest assassinat. Ella ha fet referència en la seva declaració. Ella ha assegurat, ha tornat a dir, que ell no va matar a Gandia, a Esther Estepa, que tot es tracta d'un complot contra ell perquè criticava el govern espanyol en les seues xarxes socials. Ui. I que és absolutament innocent. Estem parlant d'un psicòpata.
4: Convingam que l'argument...
6: Estem parlant d'un...
5: No, és massa sòlid.
6: Estem parlant d'un autèntic psicòpata. D'un autèntic psicòpata. Ell va ser condemnat per 4 assassinats que es van cometre entre els anys 70, 80 i principis dels 90.
5: 4 assassinats. Condemnat, considerat condemnat. Culpable.
6: Va estar fins l'any 2013, va ser condemnat a 30 anys de presó, va complir 28, va estar fins l'any 2013 en presó, i hauria d'haver continuat en presó si el Tribunal Europeu no haguera anul·lat la doctrina Parot. Recordeu, la doctrina Parot era una doctrina que van fixar els jutges espanyols per a que presos perillosos com Miguel Ricard, con Dinamita Montilla, estagueren en presó malgrat que superaren els 20 anys. També estava destinada per a castigar amb penes més elevades als membres de la banda terrorista ETA, no?, que causaven molts atemptats, no?, en aquesta època. Europa lleva aquesta doctrina Parot, Dinamita Montilla ix al carrer i torna a assassinar a persones. Primer assassina a un jove en Màlaga, que és el juí que s'està celebrant ara, i després assassina presumptament a Esther Estepa. Esther Estepa qui era? Era una xica de Sevilla, havia tingut problemes durant la Covid, problemes molt greus.
5: Havia de salut o personals?
6: Personals. Havia sigut una dona maltractada. Però estem parlant de que quasi la seva exparella l'assassina. Ella decideix fugir, ficar terra de permís, no? I se'n ve a residir a la Comunitat Valenciana. I així refà la seva vida. La seva situació econòmica no era molt bona en aquests moments. Ella tenia una família que l'estimava moltíssim i en la que parlava tots els dies, però la seva situació econòmica no era bona i vivia moltes voltes en albergs i se guanyava la vida... Se guanyava la vida com podia. Vivia pel carrer moltes vegades i se guanyava la vida com podia. En uno d'aixos albergs, en la ciutat d'Alacant, coincideix amb este senyor, en Dinamita Montilla. Fan una amistat, se'n van a Gandia, i en Gandia a Esther Estepa se li perd el rastre. I no, la família manté la seva comunicació habitual amb Esther, i el primer dia que noten que hi ha algo raro és que reben un missatge del mòbil d'Esther i els diu que ho sent molt, però que se'n vol anar a l'Argentina a viure i que de moment no vol saber res d'ells. La mare es sorprèn moltíssim.
4: Això concorda en la personalitat
6: d'ella? No concordava res, perquè malgrat que era una persona que no estava passant un bon moment en la seva vida per tot el que vos he contat, sobretot per aquesta situació de violència masclista que patia,
5: tenia
6: un vincle molt especial amb sa mare. Ells denuncien la desaparició a Sos Desaparecidos, a la Fundació de Joaquín Amils. Es comença a difondre la imatge d'Esther Estepa, i arriba un moment en què es posen en contacte amb Dinamita Montilla, la família. La família nota algo raro. Ells havien denunciat també, a banda de Sos Desaparecidos, la desaparició a la Policia Nacional de Sevilla. Li diuen a la Policia Nacional que l'última persona que ha tingut un contacte amb la seva filla és este senyor, i la Policia Nacional mai els informa dels seus antecedents. Són ells els que, fent una recerca con la que podríem fer qualsevol de nosaltres en Google...
4: Qui és este home? Miren en Google i això...
6: I es troben este pastís. Ell és conegut com l'assassí del TikTok, perquè comença a fer un muntatge i comença a gravar-se en les xarxes socials de TikTok dient que Esther ha desaparegut, que per favor, que l'estan buscant, que no la troben, que volen ajuda. Clar, la família comença a sospitar. Són la família qui comunica a les autoritats els antecedents d'aquest personatge i finalment el poden detindre l'any 2024, fa dos anys, quan apareixen les restes d'Esther en Gandia i gràcies als anàlisis d'ADN arriben a la conclusió que efectivament va ser ell l'autor de l'assassinat i el situen en l'escena del crim. Però és que a més, després de la intervenció del mòbil de Dinamita Montilla, d'este personatge, es donen compte que ell havia gravat també abusos sexuals a Esther. Entra en presó provisional, l'ADN coincidís també amb el xic este de Màlaga, que no se sabia l'autor del seu assassinat, i ja és quan Policia Nacional i Guàrdia Civil aconsegueixen tancar el cercle. Uh-huh. Ara està sent jutjat pel de Màlaga i li queda pendent
4: el cas de Gandia. Encara...
6: Està, he parlat avui en el jutjat, el porta el jutjat d'instrucció número 3 de Gandia. L'instrucció està pràcticament finalitzada. El que me traslladen és que està tot ja embastit per a poder portar a juí a este senyor. Jo entenc que podria tancar-se la investigació i fixar-se la data del juí cap a final d'any, per tant, el més probable és que al llarg del 2027 este senyor siga traslladat a la Ciutat de la Justícia de València per a ser jutjat, perquè el crim es va cometre a la Comunitat Valenciana i ha de ser jutjat així. I la família d'Esther Estepa, en unes declaracions que ha fet en Canal Sur en les últimes hores, ja ha anunciat que el que van a demanar per a este senyor és presó permanent revisable, per a que no torni a eixir de la presó, per a que no passi com en l'any 2013, perquè tenim clar que el sistema penitenciari espanyol busca la rehabilitació de les persones, però la crònica de successos ens confirma que hi ha gent que no es pot rehabilitar.
4: I podria ser, Juan, que en el moment de començar el judici pel crim d'Esther ja tinguérem sentència d'este cas de Màlaga.
6: Sí,
4: i se solaparen les dues sentències. Bueno, molt pendents d'este i altres casos que es portes en la crònica de successos. Juan, com sempre,
6: gràcies.
4: Moltes gràcies.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: La notícia a esta hora continua a la seu de la Conselleria d'Educació, on l'administració i els sindicats docents continuen reunits després que ahir dos dels sindicats digueren sí a la proposta salarial presentada per l'equip de la consellera Carmen Ortí. Connectem amb la seu de la Conselleria. Allí està el nostre company Àlex Sant Jaime. Quines novetats podem contar?
3: Podem contar que la negociació avança, però no es tanquen massa acords. Ara mateix se centra esta negociació en la reducció de les ràtios. La Conselleria proposa un calendari que començaria a aplicar-se en el curs 2027-2028 i que, resumint, quedaria amb 18 alumnes en infantil, 25 en primària, 29 en ESO i 35 en batxillerat, una proposta que està lluny, encara molt lluny, de les reivindicacions del sindicat. Sobre l'acord salarial, és el primer assumpte que s'ha tractat en la jornada d'avui. Educació ha aclarit que l'ajust amb l'IPC es faria en la totalitat del complement específic i no sobre els últims 50 euros proposats. Els sindicats, que ahir no firmaren l'acord, volen que es torni a obrir la negociació perquè no és, consideren que no és el mateix que s'havia parlat en la jornada d'ahir sobre aquesta qüestió, cosa que des de la Conselleria diuen que no accepten tornar a negociar aquesta qüestió. Pessimisme ara mateix per la part sindical respecte a la possibilitat d'arribar a algun acord.
1: Línies obertes amb la Conselleria. Com es deia Àlex Sant Jaime, l'acord salarial signat entre dos dels sindicats i la Conselleria ha centrat esta represa de la negociació. Volem saber més detalls i escoltar algunes de les veus del dia amb Xavier García del Valle i Rubén Dempere.
4: Sí, Educació ha aclarit que la revisió salarial d'acord de l'IPC es farà sobre els 200 euros i no només sobre l'últim tram de 50 euros. Els tres sindicats que no van signar l'acord parlen de mala fe negociadora per part de la Conselleria. Segons ells, abans d'abandonar ahir la mesa de negociació, la proposta de revisió salarial es referia al tram dels 50 euros. Txelo Valls, Comissions Obreres.
5: Pues que mos ho aclarisquen, però bueno, el que se va dir de paraula i el que està escrit no és el que sembla ser que s'està difonent, i si és així, pues farem el que considerem, donat que no és honest que se diguen unes coses o s'escriguen unes coses o se signen unes coses i després siguen unes altres les que apareguen per ahí.
6: Pel que fa a la resta d'assumptes, com ara les ràtios o l'augment de les plantilles, els sindicats confien a arribar a acords. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
7: Esperem que la conselleria es centri en els punts que queden, que per a nosaltres són molt, molt, molt importants. No només el retributiu, que pareix que han començat per eixa part com si fos el que més li interessa al professorat, però realment no és d'esta manera. Tenim els punts de les ràtios, de les plantilles, de la FP, tots són punts molt, molt, molt importants.
8: L'interès que tenien CESIF i AMPE des del principi era el tema retributiu, i ara l'han aconseguit. Per tant, jo crec que la resta de temes seran uns convidats de pedra, i la negociació serà entre els tres sindicats que estem ací.
1: I estem pendents del foc a aquesta hora. El Centre de Coordinació d'Emergències ha rebut l'avís d'un incendi forestal a la muntanya del municipi alacantí de Benissa, a la Marina Alta. Un incendi forestal ubicat en un lloc de difícil accés, de molta pinada, per la qual cosa s'ha activat la mobilització de mitjans aeris. I no és l'únic foc que s'ha declarat en este dimarts de tanta calor a la Comunitat Valenciana. També estem pendents d'altre incendi a Vilafranca del Cid i a Gaibiel. Precisament cap allà marxem, de la Marina Alta, viatgem cap a l'Alt Palància, on a Gaibiel està la nostra companya Celia Cerezo. Hola, Celia, quina és l'última hora?
9: Bona vesprada, Gustavo. Doncs nosaltres ens trobem a un parell de quilòmetres, un quilòmetre de distància de l'incendi. Des d'ací es veu una xicoteta columna de fum i l'incendi aparentment està absolutament baix de control. Això sí, oficialment des de bombers de la Diputació de Castelló està estabilitzat. És l'estat previ a donar-se per controlat i, per tant, després, per a donar-lo per extingit, l'incendi s'ha declarat a les 12 del migdia. Una crema de residus agrícoles estaria darrere de l'inici del foc, una crema autoritzada. Les altes temperatures, com has dit, han afavorit que es propagaren les flames en aquesta zona forestal a 2 quilòmetres del municipi de Gaibiel. Tot això, a pesar que avui Emergències havia establit el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals com a baix mitjà a tota la comunitat i que aquestes cremes estan permeses fins al 31 de maig. Per tant, aquest incendi ocorre a les portes de la temporada alta d'incendis, però, com he dit, està la situació completament fora de perill.
1: Doncs tranquil·litzadora notícia des de Gaibiel, línies obertes en qualsevol cas per a qualsevol novetat. Més assumptes del dia, l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha dit la seua sobre els àudios que s'han fet públics en les últimes hores amb les converses d'una treballadora del seu ajuntament i un tècnic de l'U2 i altre de la Conselleria d'Emergències. La treballadora sol·licitava parlar amb algú d'emergències per coordinar un protocol davant la situació que ja vivia el municipi en la jornada de la Dana. I la resposta del tècnic d'emergències va ser que ells no coordinaven res perquè era cosa de cada ajuntament. Detalls, Alejandro Molés.
10: En este sentit, l'alcalde de Utiel ha dit que la conversa està en mans de la jutgessa i que des de l'ajuntament van contactar diverses vegades amb emergències demanant l'enviament de l'UME i finalment es va enviar esa unitat militar, però ja no va poder entrar a la localitat. Escoltem l'alcalde Ricardo Gabaldón.
11: Desde el ayuntamiento de Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda. Tengo que decir que lo que solicité principalmente era la activación de la UME y se activó. Ahora los audios en particular, bueno, pues ya digo, habrá que analizarlos, la jueza es la que los ha solicitado y en ese terreno yo no me voy a meter.
10: Una jutgessa que avui ha tornat a citar a declarar com a testimoni el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, el torna a convocar després que l'alcaldessa de Torrent, la també popular Amparo Folgado, informara a la jutgessa que la vesprada de la Dana va avisar Mompó del desbordament del barranc de l'Horteta, que és un dels que alimenta el del Pollo. La declaració de l'alcaldessa contradiria amb el que va declarar el seu dia Mompó, que va negar haver rebut avisos d'incidents per la barrancada i va dir que no havia tingut cap contacte telefònic amb cap alcalde de l'Horta Sud.
1: I més citacions, en este cas, de la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana.
6: Una comissió que ha reclamat la presència tant de l'alcaldessa de València, Maria José Català, com de la secretària general de Protecció Civil, Virgínia Barcones, les dos per al 15 de juny. A més, la comissió del Congrés reprendrà este dilluns l'activitat amb la compareixença d'Ivan Esteve, que era el cap d'informatius d'esta casa d'Apunt durant la barrancada.
1: I les declaracions que fa uns moments hem escoltat de l'alcalde Ricardo Gabaldón, de l'alcalde d'Utiel, les ha fet en un acte amb el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del Partit Popular, Elías Bendodo.
10: Bendodo ha visitat avui a Utiel les obres de la reconstrucció i li han preguntat sobre la investigació a Rodríguez Zapatero. Diu que estem davant del major cas de corrupció política que no hauria sigut possible sense la col·laboració del govern de Pedro Sánchez.
12: Estamos viviendo los días más oscuros de corrupción de la historia de España en nuestro país. Zapatero era el ideólogo del sanchismo, el muro de contención de la estructura sanchista. Y si el muro se viene abajo, la estructura colapsa. A Zapatero le achacan cuatro delitos. Esos delitos no los podía cometer sin la colaboración del gobierno.
1: I més reaccions a la imputació de Zapatero i als nous detalls del sumari del cas Plus Ultra.
6: Sí, el president de Castella-La Mancha, el també socialista Emiliano García Page, considera que no en queda una altra que convocar eleccions anticipades o que Pedro Sánchez se someta a una qüestió de confiança. Ha definit l'actual moment com el més crític per al PSOE en tota la democràcia.
13: Personalmente pienso que este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije que o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
6: Per cert, que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas de Zapatero, ha ajornat en 15 dies la compareixença de l'expresident, més enllà del 2 de juny, tal com havia sol·licitat la defensa del mateix Rodríguez Zapatero. La nova citació és per als dies 17 i 18 del mes que ve.
1: Este migdia s'ha presentat la final del campionat individual de raspall femení.
4: Sí, al trinquet de la Llosa de Ranes s'enfrontaran Victòria i Anna, les dos grans dominadores de l'especialitat en els últims anys. De fet, esta serà la quarta final consecutiva que juguen i sempre ha guanyat Victòria. Així afronten la nova final.
14: El diumenge pues, aniré a tope com sempre i a veure si puc donar la sorpresa perquè Victoria sempre és de favorita en el individual.
15: Estoy bastante tranquila, pero considero que ya lo más duro y todo el trabajo ya está hecho y ahora pues solo queda disfrutar y pues que sea la final que sea, pero que las dos hagamos un buen nivel y que la gente pueda disfrutarla.
4: La final es podrà seguir en directe per A Punt diumenge des de les 11:30. La podran veure després del bloc A Punts de Pilota.
1: I així en la ràdio ara continuem en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
16: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
17: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis...
16: Y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
17: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat...

0: ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@punt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: blues de la seva. Per cert, tinc un parell de cebes roges que només es falta que parlar. Boníssimes, dolcíssimes. Mira, no sé què faré.
1: Que bonic, que versàtils.
0: Una truita molt versàtils. Molt versàtils. Parlem de les coses de menjar.
1: Posa-li sempre xigrons.
0: Tortilla de ceba
1: xigrons. O fesols.
0: He fet un, com es diu això? Un hummus, tia. He fet un hummus. Ara vaig a dir-ho a Clara. És que m'ha eixit, és que cada volta més millor.
1: Tota la vida en xigrons, en mentilles.
0: Però és que, màgic, és una cosa, li tinc pillat el rotllo, el comino, el, com es diu això, el tahini, cigrons, però cigrons,
1: cigrons sempre és un cigrons, sí. Cigrons, fesols, llentilles, sempre és un sí. I Clara Llorenç, la nostra nutricionista de capçalera, sempre... Ai,
0: com estàs,
1: però
0: Clara?
1: Aprenem moltíssim, però ens agrada punxar-te també una miqueta.
0: Sempre, sempre.
2: I lo versàtils que són, molt bé. I dels aliments més segurs ara estiu, ja començant ahir en el tema... Bingo.
1: Muy bien.
2: El hummus, m'has donat ahí un poc
1: ben aprofitat.
2: De... Que li has ficat de nou?
0: No, el gengibre.
2: Ah, claro.
0: Li pego claro. El toquet de gengibre, sí, sí, sí. I a voltes...
2: Per mi el truquet de l'hummus és ficar-li canella.
0: Oh.
2: Molt guai.
0: No ho havia pensat. Però no emmascara una miqueta el comí? A més que el comí me mola, ja tinc qui vol, no?
2: No, no l'emmascara. A mi
0: li dona... Li dona potents?
2: Sí, li dona un rotllo.
0: Molt
2: rollo,
0: bé. Mitja culleradeta de canella de Sichuan, de la bona, en el desdejuni, és bé?
2: És meravellós.
1: De Sichuan.
2: És meravellós.
0: No, de Sichuan, no. De d'on és la canella?
1: No, sí, sí, de Sichuan.
0: No sé
1: de la que mos du de la ruta de la seda, la traclara. No és el de Xomaití.
2: És de Ceilán.
0: Això, però... de Ceilán.
2: Jo dic, no vas a llevar-li la il·lusió de...
0: que avui serà Sri Lanka, antiguo Ceilán, no? Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues a lo que anem.
1: Sí, perquè d'ací damunt la taula hi ha aparegut el tema que li deia, que és seguretat alimentària, perquè en estiu... N'hi ha més notícies de que tenim...
2: Estava el cap de setmana en la platja, en un calor ja que començava a torrar, i veies a la gent ja fent pícnics i demés, i dic, este tema tenim que...
1: Tractar-lo,
2: perquè em pareix superimportant.
0: I en general, lo que has vist, bien, mal, regular...
2: Regu, per això volia dur-lo, perquè estava la gent ahí en el tàper de sandia... pensant que estaves fent algo bé i realment estaves clavant la pata.
1: De fet, ja ens ha escrit. Si ens posem el xip de la crema solar, la hidratació i els colps de calor, no s'oblidem de les intoxicacions alimentàries perquè cada any augmenten.
2: Home.
1: En vacances especialment. Excursions, pícnics i dies de playa. Per què augmenten?
2: Claro, al final...
1: Què passa?
2: La calor, vale, és un factor que augmenta els que els microorganismes, vale, estiguen en eix aliment. Al final, intoxicació alimentària que realment és que és una patologia, vale, que al final es tracta perquè hem consumit un aliment o aulla en mal estat, vale, que tinga virus, que tinga bactèries, i el calor és un factor que fa que exponencialment augmenten aquestes bactèries, bé siga en l'aulla pròpia dels aliments o en els aliments com a tal, perquè al final n'hi ha quatre factors, vale, que augmenten aquest contingut de bactèries a l'aliment, que és el temps, els nutrients, òbviament, tots els aliments tenen nutrients, la humitat dels aliments, per això els aliments amb més humitat són més perillosos, i la temperatura. Entonces, sé que no estem a estiu, que molta gent dirà, però si és que encara... Ja, però és que estem parlant de que aquestes setmanes les temperatures ja són...
1: Foratge com si fora juliol, eh? Sí, sí.
2: Fa un calor terrible, sí. Vale? Ja comencem a anar a la platja, comencen els festivals, i jo crec que és bon moment, no? No per alarmar, però sí que per a previndre, pues a lo millor en l'estiu passat jo vaig escoltar dos casos que van ser prou alarmants per intoxicacions alimentàries en dos festivals. Parlem de 160 persones infectades per salmonella i una altra de 400 per menjar truita en mal estat i demés. I jo crec que són coses que se poden previndre perfectament.
1: Se poden evitar si tenim el coneixement.
2: Claro, un poquet de coneixement, ¿vale? Entonces, estes temperatures, al final temperatura segura, ¿vale? És per de baix de 5 graus, que és la temperatura de refrigeració de la nostra nevera, o per damunt de 65 graus, que és la temperatura de cuinar algo. Però al final, entre els 5 i els 65 graus, és la zona de perill, que és superampla.
1: Sí.
2: I el problema, sobretot, és a partir dels 30-35 graus, vale, que si un aliment arriba a aquesta temperatura, cada 20 mitja hora que estiga a aquesta temperatura, duplica els microorganismes que ja té. O sea, això què vol dir? Que a lo millor tu t'hi ses de casa en un tàper, ¿vale? Que és perfectament segur a nivell microbiològic. Estàs en la piscina, te deixes el tàper en la motxilla al principi està en la sombra, però la sombra se va movent i arriba un moment que està al sol, i com estàs jugant, dines a les 3 en comptes de les 4. El tàper hi ha estat al sol, a lo millor, pues 4-5 hores. Un tàper que era molt segur pel matí, depèn de lo que duga, quan tu te'l menges, possiblement siga poc insegur. I és algo que podem modificar.
1: En el cotxe, que el cotxe també agafa temperatures importants,
2: claro,
1: i els canvis de temperatura que vivim, al final, en aquests moments, els aliments es pateixen molt.
2: Totalment, i al final sí. Ja no és que digues, no és només la platja, és la piscina, és el cotxe, és que a lo millor dius, ai, me'n vaig a Dénia i m'agarre dinar així per dinar a Dénia, però el trajecte d'una hora, a lo millor pel tràfic, dura 2 hores en el maletero, i després arribes a i no te'l menges només arribar, o sigui, al final en estiu és una barbaritat.
1: I a voltes en casa, una cuina, també quan fa tanta calor, si no poses els aliments quan toquen la nevera, si fa molta calor tampoc no és bo. També pot passar alguna d'estes.
2: Totalment, que a lo millor tu en hivern estàs acostumat a dir, no, jo acabo de fer este menjar, el deixo fora fins que s'atempere, no? Això en estiu, res. Res. O sigui, només l'arròs al forn o la paella, el ratet que estàs dinant pot estar en la paella ahí mentre tu estàs acabant, però en el moment acabes de dinar, al tàper de cristal i a la nevera.
0: Perquè hi ha gent que ens confiem, clar, no sabem molt bé com funcionen aquests microorganismes, que imagina que són els que contaminen, que hi haurà una varietat, però es pot donar alguna clau, i també el fet de que, ai, però com, si no fa mala olor, o sigui, ho detectes perquè fa mala olor, o perquè té, ai, s'ha quedat un poquet...
2: Eixe realment per a mi és un dels majors riscos, no? Perquè al final tu, pues, si es que era pues, algun tipus de fong o canviar el color, o... estaria superguai, això en la tecnologia com avança, no? Que se fera algun tàper d'estos de cristal que canviara de transparent a roig, si per exemple n'hi ha un poquet de microorganisme, però bueno, m'imagine que és un poquet complicat, sí, ¿vale?
0: Però igual en el xino no te'l venen.
2: Lo perillós...
1: Atem una cosa.
2: Què?
1: Al col·lectiu de científics, sugues a favor de fer-ho. El home no nota la lluna per la cara oculta.
2: Vos ha donat...
1: Que està preciso que canviïn de color.
2: Acabe de donar-vos una gran idea
1: de negoci.
2: O una tireta, no? Que pugues clavar d'estes que canvie,
1: sí,
2: que canvie el color.
1: Sí,
2: però
1: és un sí. Fer-nos la passarel·la.
2: Fer-nos les coses un poquet més fàcils.
0: Que té amistat en el hub tecnològic i això de la Marina, podries desenvolupar aquesta idea.
2: Totalment. Perquè al final el problema és el que diu Ximo, ¿vale? Que és que ni canvia el color, ni canvia l'olor, ni canvia el sabor. Tu te'l menges, l'olores, i el color realment és el mateix, però a lo millor microbiològicament és res insegur. El que passa que tu has de saber què has de tindre en compte per a previndre, si no ja arribes tard.
0: I el problema... Arriba el cunyau i diu, no, tira-li una miqueta de llima, que això ho mata tot.
2: Claro, o calfa-lo un poquet, no, que això ho mata tot. I dius, no, si ja ha crescut algo, creu-me que el microones o el calor no mata, vale? I moltes voltes li llevem pes, vale? Perquè a voltes dius, bueno, pues ha passat un dia mal, vale? Ha estat un dia amb diarrea o... Però bueno, ja està. Però moltes voltes és que les conseqüències posteriors poden ser molt més complexes també en funció del grup poblacional i del sistema immunitari que tinguem. Però no n'hi ha que... No n'hi ha que tomar seu a...
1: No n'hi ha que relaxar-se, no és una broma. No. És una cosa seriosa.
0: Pues coneguem posem els exemples. Enemics.
2: Anem a posar noms, vale, als enemics. El més conegut de tots, vale, és la salmonella,
1: sí,
2: que al final l'associem sobretot a ou, vale, sí, a ou poc cuinat, a truites poc quallades, vale, lo que vos comentava antes del festival este de Galícia va ser per truites poc cuinades, a maioneses casolanes,
1: sí,
2: contaminació cruzada o per exemple pollastre no molt cuinat.
1: Ja.
2: Este al final que genera, pues, com quasi totes les intoxicacions, vale, totes cursen amb diarrea, amb vòmits, amb febre i amb molt dolor abdominal. I en persones que són més vulnerables, vale, ahí ja pot arribar a infeccions més greus. Esta
1: i és atenció
2: la més number
1: one. Que pots deshidratar-te, vull dir que
2: totes
1: aquestes coses tenen conseqüències, efectes secundaris que poden ser.
2: Pèrdua d'electrolits, d'aulla, vale.
0: Sí, el pollastre, Clara, disculpa, que t'interrompisca. Sí. O sea, el pollastre no es pot quedar ni una miqueta cru per mig,
2: no.
0: La pechugueta o el d'això, res.
2: No, té que estar superrostit.
1: Per seguretat, vale, alimentària.
2: Molt o correcte. Si no, el pollastre, tirar de les llandetes de pollastre,
1: Sí.
0: Llantetes vale. De pollastre.
1: Sí.
2: Igual que
1: de salmón també hi ha.
2: N'hi ha... Sí, sí, n'hi ha...
1: O caixetes de tiretes de pollastre.
2: Sí, a més són pollastre... No, eixes no.
1: Eixes sí que són fresques?
2: No. Eixes no són segures en estiu.
0: O sigui,
1: ah, eixes no són segures en estiu. Veges.
2: No, perquè és com, per exemple, el pit de titot, val? Tot el que va en plàstic envasat té molta humitat dins. Tu, per exemple, quan alces el plàstic veu que està tot banyaet.
1: És veritat.
2: Hi ha que evitar tot el que té humitat.
1: Ha de ser llauna.
2: Però, per exemple, les llandes, vale, tenen uns controls de seguretat brutal. O sigui, tot el que ve en llandes és segur. I, per exemple, antes a lo millor només estava la tonyina o la caballa o les sardines, ara està també el salmó que ha dit Gemma
1: bé,
2: i també n'hi ha pollastre.
0: Ah, mira. Pollastre en llanda,
2: eh? Pollastre, i és pollastre natural.
1: Pues creia que era
0: molt bé. Però està com si fora jamón york. Aixina,
2: està cuit.
0: Cuit. Ah, vale. Sí. Molt bé. Molt bé. Perfecte.
2: Ai, per canviar un poquet, vale?
0: Perfecte.
2: Després tenem el campylobacter, vale? Que al final este és un poquet més desconegut, però també és superfreqüent. I este sobretot està associat al pollastre que hem parlat, vale? Uh-huh. Bé, siga per manipulació, per netejar el pollastre cru, per no netejar superfícies, per contaminació creuada...
0: Veure. No netejar el pollastre cru.
2: Això no n'hi ha que fer-ho.
0: O sigui... A veure, la consigna és netejar el pollastre cru o no netejar el pollastre cru?
2: No netejar el pollastre cru.
0: O sigui, passar la pechuga per l'auia i després rentar-la en paper, secar-la en paperet, és mal?
2: No, la pechuga no n'hi ha que rentar-la en auia. No fa falta.
0: Vale.
2: Això és perillós.
1: No
2: passa res. N'hi ha moltes voltes que fem xecar tot i de sobte dius, mira, pues això feia i no sabia que estava fent-ho mal.
0: Directament de com està envasada el pit de
2: pollastre...
0: Directament
2: el passes tu per paper de cuina, però sense rentar-lo.
0: Sense rentar-lo, passar-lo per àvia. Vale. Molt bé. Molt
2: vale.
0: Bé.
2: Vale. L'altre és la listèria, vale? Que hice, per exemple... Gemma, que ha estat embarassada, sí que sap un poquet més del tema, vale? Perquè al final...
1: Que ho expliquen, sí.
2: Exacte. Immunodeprimits, embarassades i persones majors, vale? És especialment preocupant en aquests casos en les embarassades perquè afecta al fetus, vale? I sobretot n'hi ha que anar en compte en els fumats, vale? El salmó fumat, el bacallar fumat, els formatges que són molt blanets i els aliments d'estos que és listo per a menjar. Vale, d'esto que ja venen preparat, envasat al buit, però és el que hem parlat al final, la humitat que contenen aquests productes és molt gran. Després tenim la E. coli, que jo crec que ens sona també a tots, vale? Així, bé, siga per aigua contaminada o sucs de fruita, que la fruita estiga contaminada, però això és una bactèria que persones que a lo millor viatgen a Àsia o a Sud-amèrica o molte, jo sempre ho dic en consulta, diu, no begues aigua que no estiga envasada, no begues sucs d'estos de fruita que ja estiga tallada, i al final és en vegetals contaminats, vale? O en carn picaeta que estiga pot feta. I per últim, un desconegut, però que jo faig un muntó d'hincapié, perquè a més és el clàssic tàper que t'endús a la platja quan vols cuidar-te, que és l'ensalada de pasta.
1: Sí.
2: Cuidao, no. Vale?
1: Molt bé.
2: Perquè n'hi ha una bactèria que es diu Bacillus cereus, vale? Que sobretot forma espora, vale? En l'arròs o la pasta després de cuinar, vale? I quan disminueix la temperatura apareixen les toxines. O sigui que no ensalada de pasta, no ensalada d'arròs, ni arròs al forn recalfat per a dur-te-lo a la platja.
1: I per tant, què ens podem endur a la platja?
0: Clar, no, sí. Algunes cases saben que no, anem a veure quines
2: vale.
0: I a on. Hi ha aquelles neveretes, funciona.
2: Exacte.
0: Això,
2: o sea,
0: com va la cosa? A veure.
2: Primer que res, hem d'intentar, vale, no trencar massa la cadena de fred, que ja hem parlat que és important. Entonces, una nevera d'estes portàtiles que estiga amb les seues plaquetes d'aigua congelada, intentar que no tinga molta abertura, que estiga a l'ombra i que pues, si jo sé que l'altre de casa a les 10, que no passen moltes hores, almenys des de que te menges lo fred. ¿Vale?
1: Vale.
2: Evitar aliments especialment delicats. Ja hem parlat d'algun, però anem a fer llistaet. Maionesa, res de res... Ous, peix cru, o sea, res de sushi per a dur-me a la platja o per a menjar en un pícnic o si estic en un festival no te'l demanes, per
1: sí.
2: favor.
1: Sí.
2: Res de carn poc feta, vale? O de lactis. O, per exemple, el que hem parlat, tot tipus de fiambres, res. I sobretot, vigilar el que hem dit, vale, del temps. De si fa calor per damunt de 30-32 graus i han passat més de 2 hores des que aixi de casa, me'l menge ja, no deixe que passe més temps. Vale?
1: Correcte.
2: Crec que són coses prou fàcils. El que passa és que moltes voltes pues, estem en aquest moment que tot te dona un poquet igual i dius, bueno, total, me'l menge perquè tinc fam i pareix que estiga bé. Vale? Al final, què aliments són els més segurs? Els que tenen menys agua disponible, vale? Perquè tenen menys humitat, els que han sigut menys manipulats
1: sí.
2: i al final els que són microbiològicament un poquet més estables.
1: Per
2: com
1: exemple?
2: Per exemple, la fruita sencera, vale? No la fruita tallada, els fruits secs, les conserves, tot tipus de conserves, el que han parlat antes, vale? Bé siga el salmó, bé siga el pollastre, bé siga la caballa, les sardines, el pa, les llegums en conserva, les verdures, però senceretes, o verdures tallades, però que no tinguin molta aulla, formatges curats, vale? me vull durar a la playa un poquet de formatge. Pues el curat, el semicurat, en això no n'hi hauria cap problema. Vale? I després pues, tot el que són macetes, o coquetes d'estes de Daxa, o les que són inflaetes, vale? En això no n'hi hauria problema. Ah,
1: però lo de fruita sencera...
0: La sardina o lo que sigui.
1: No, a veure, les fruites senceres m'has deixat para, perquè jo sí que era de portar-me una caixeta en trossos de meló.
0: Jo també, talladeta. I has dit, meló d'Alger tallaet, no. Ostres.
2: Depèn, si tu, per exemple...
1: Té molta aigua, clar.
2: Claro, té molta aigua i tu estàs llevant-li el que és la corfa, ¿vale? que és el que protegís. Ja. A banda que estàs manipulant-lo i estàs fent que augmente la disposició d'aigua.
1: Millor una poma o raïm.
2: Millor, claro.
1: O alguna cosa sencer.
2: Una nectarina... cireres, algo de fruita que te pugues menjar, bé siga una poma, una pera, albercocs, algo, un express i el peles, però fruita tallaeta, bueno, una cosa és que la talles i dius, en mitja hora me la vaig a menjar. En aquest cas, perfecte. ¿Vale? Entonces, vale. Què idees poden, per exemple, dur-se a la platja? Pues fem un wrap d'estos de fajita, ¿vale? En pollastre ben fet, o este pollastre de llandeta que hem parlat, i en compte de ficar una mayonesa o una salsa de iogurt, que a mi m'encanta, però en este context no, podem ficar hummus, que és perfectament segur. ¿Vale?
1: Okay.
2: Com a snacks, per exemple, què podem dur-se? Bé siga fruits secs, bé siga el formatge este curaet que hem dit, bé siga uns edamames torraets cruixents o llegums cruixents, olivetes, crackers o un poquet de pa integral torraet o conserves de peix, ¿vale? Al final és canviar olives també, és canviar un poquet el xip de lo que se duem a la,
1: vale.
2: A la platja.
1: Sí, no és difícil, eh? És
0: no,
1: sabero.
0: Al final el tema de les fruites senceres també ha sigut, crec,
2: si,
0: una bona recomanació.
2: I si volem dur-se tàpers, intentar que el carbohidrat sempre siga o llegum o, per exemple, més que creïlla cuita, que a lo millor fem una ensaladilla de verduretes en creïlla cuita, que la creïlla siga rostida perquè té menys aulla que la cuita. I en la cuita pot ser el Bacillus cereus i en la altra no.
0: I tindré una panxa tot l'estiu, una meravella.
2: I així
0: una meravella, no tindré.
2: No tindré.
0: Mal de panxa, ni
1: I no s'escagassareu vives, perdoneu l'expressió, però no s'escagassareu vius.
2: Aleshores,
1: que, ai,
2: fruita sencereta,
1: quin dolor,
2: fruits secs i tàpers segurs.
0: Com a tecnicisme, és que acorrusar-se viva és una gran
1: és una glòria.
0: Aportació. Efectivament. Moltes gràcies, Clara Llorenç.
2: A vosaltres. A vosaltres.

0: otra norma.
1: Todo se transforma.
2: Incluso el clima.
3: Claro.
2: Y la
3: calor es la que mueve muchos microorganismos que deia la Clara.
2: Sí, que mola espai. Una calor que
3: de por.
2: Anem a veure si la tenim els pròxims dies i el que estem tenint en el dia d'avui.
4: Hola, bona vesprada. Mira, però abans de parlar de sí, tornem a parlar del que està passant al Regne Unit, a França, al nord d'Espanya. Santander ha batut el rècord. L'aeroport de Santander ha arribat a una màxima avui de 37,1 graus. Santander, 37,1 graus. Heathrow, a Londres, 35 graus. Ahir ja van batre el rècord per a un mes de maig i avui l'han tornat a batre. Hi ha morts, hi ha 7 víctimes mortals associades a la calor a França, amb també màximes de 34-36 graus. I així nosaltres, mos queixem molt, però visto
3: el panorama.
4: Visto,
2: una meravella.
4: Sí, sí, perquè fins i tot, clar, els del Regne Unit ja saps que estan molt acostumats, bueno, que venen així de vacances i tal, i avui Met Office, que és la com l'Agència Estatal de Meteorologia, deia fa més calor així que a Mallorca.
3: Clar.
4: I evidentment fa més calor a Londres que a Xàtiva ara,
2: Que fort, és la dictosa aquesta dorsal que s'ha quedat ahí penjada.
4: Sí,
2: els pròxims dies.
4: Nosaltres avui la màxima s'ha arribat als 32 graus a Anna, 31 a Gavarda, 31 a Sorita, 31 a Sumacàrcer, 29 a Castelló, 28 a València, 29 a Alacant. Són temperatures elevades, pujaran més, Atenció, divendres. Demà, després demà i divendres, pugen les temperatures, després demà ja arribarem als 35 graus i divendres els superarem. Especialment a les zones estes de més càlides, Ribera, Costera, també Baix Segura, però atenció perquè divendres també a la costa estarem amb màximes de 30 a 33 graus.
2: Nit tropical?
4: Nit tropical, per descomptat.
2: Per descomptat, no?
4: Sí.
2: Divendres de Gronya.
4: Sí. Clar, el cap de setmana, home, sí, sí, el cap de setmana, pensava que ja l'havies llevat, el cap de setmana és... I mira que jo soc fredolic, i el mantenia fins fa poc. És que este mes de maig, com ha sigut? Uns primers 15 dies freds,
2: Sí, sí.
4: Bueno, va, el cap de setmana baixen un poc les temperatures, de més de 35 passarem a 32, però vaja, continuarà la calor.
2: Gràcies, Oriols. A votar la calitxa, què li anem a fer?
3: Me vaig aventar-me.
2: Gràcies.
5: La vesprada de punt.
6: Són les 6.
7: A punt. Notícies.
6: El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha rebut l'avís d'un incendi forestal a les muntanyes del municipi alacantí de Benissa, a la Marina Alta. A hores d'ara el que podem contar és que evoluciona favorablement i es mantenen encara els mitjans i les dotacions d'extinció. En qualsevol cas, no està encara controlat, però aparentment les notícies són tranquil·lissadores. I també estem pendents d'altre incendi, en este cas ja controlat a Gaibiel, de menor abast, i que al llarg de la vesprada ha sigut finalment controlat. Per tant, doble focus informatiu a Benissa, a la Marina Alta i a l'Alt Palància, a Gaibiel. Incendi controlat a Gaibiel i a Benissa pendents de solucionar esta situació. Ja diem, l'evolució és favorable a hores d'ara, però encara no està controlat l'incendi de la Marina Alta. També, focus informatiu a la Conselleria d'Educació. Fa 2 hores s'ha reprès la negociació entre els sindicats i la Conselleria i l'acord salarial signat ahir entre 2 dels sindicats i la Conselleria ha centrat la represa del diàleg. Rubén Dempere, Xavier García del Valle.
8: Sí, Educació ha aclarit que la revisió salarial d'acord de l'IPC es farà sobre els 200 euros i no només sobre l'últim tram de 50 euros. Els 3 sindicats que no van signar l'acord parlen de mala fe negociadora per part de la Conselleria. Segons ells, abans d'abandonar ahir la mesa de negociació, la proposta de revisió salarial es referia a aquest tram de 50 euros. Txelo Valls és de Comissions Obreres.
9: Pues que mos ho aclarisquen, però bueno... El que se va dir de paraula i el que està escrit no és el que sembla ser que s'està difonent, i si és així, pues farem el que considerem, donat que no és honest que se diguen unes coses o s'escriguen unes coses o se signen unes coses i després siguen unes altres les que apareguen per ahí.
0: I pel que fa a la resta d'assumptes, com ara les ràtios, l'augment de les plantilles o la burocràcia, els sindicats confien arribar a acords. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
10: Esperem que la conselleria es centri en els punts que queden, que per a nosaltres són molt, molt, molt importants. No només el retributiu, que pareix que han començat per aquesta part com si fos el que més li interessa al professorat, però realment no és d'esta manera. Tenim el punt de les ràtios, de les plantilles, de la FP, tots són punts molt, molt, molt importants.
11: L'interès que tenien CESIF i AMPE des del principi era el tema retributiu, i ja l'han aconseguit. Per tant, jo crec que la resta de temes seran uns convidats de pedra, i la negociació serà entre els tres sindicats que estem ací.
6: I davant de la incertesa que provoca la vaga indefinida del professorat, la Conselleria d'Educació garantix la celebració dels exàmens per a ingressar a la universitat en les dates previstes, és a dir, del 2 al 4 de juny.
0: Ho ha dit la secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, amb l'argument de que hi ha 1.500 professors apuntats per a ser correctors. Ha fet aquest aclariment després de l'advertència de l'Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la Pau, que estudia no presentar-se a la Constitució dels Tribunals per a aquestes proves.
12: Tenemos más de 1.500 professors que formen part de los tribunales. 250 no és una cosa, no són la mitat, ¿vale? Es mucho menos. Entonces, y además tenemos muchos professors que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva, y se recurre a ellos. Si algún profesor no viene a la constitución del tribunal, pues se hará uso de todos los profesores que hay de reserva.
6: Divendres que ve, el Consell presentarà el projecte de pressupostos de la Generalitat per enguany amb l'objectiu que s'aproven al juliol. Alejandro Molés.
13: Així ho ha avançat el portaveu de Vox a les Corts, José María Llanos, que assegura que el PP està d'acord en que els espanyols tinguin prioritat per a la concessió d'ajudes socials i d'accedir a la vivenda pública.
14: La prioritat nacional és exactament això, los espanyols primero en qüestions d'ajudes socials i en qüestions d'accés a la vivenda.
13: I des de la direcció nacional del PP, en la seva visita a Utiel, el vicesecretari de Política Autonòmica, Elias Bendodo, considera normal que la prioritat nacional estiga en l'acord pressupostari de la Comunitat Valenciana, una prioritat nacional, un sentit comú, segons ha dit, que ja s'aplica en altres comunitats autònomes governades pel PP.
15: Y la prioridad nacional para el PP es que ya la hemos firmado, la prioridad nacional. Estamos gobernando en Extremadura, estamos gobernando en Aragón, se llegará a acuerdos en Castilla y León y espero que se empiecen a hablar en Andalucía próximamente. Nosotros estamos de acuerdo en que la prioridad es para el que trabaja, el que contribuye y el que colabora. Eso es sentido común.
6: I més reaccions a la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i als nous detalls del sumari del cas Plus Ultra.
0: Avui la portaveu del PP al Congrés ha carregat contra els socis de govern perquè continuen negant el suport a una moció de censura encapçalada pels populars. Esther Muñoz els qualifica d'integristes.
16: Es que es de una falta democrática absoluta de decir que me como la corrupción del gobierno porque no quiero que gobierne el PP. Aceptar y asumir toda esta corrupción para que siga en el poder alguien que ni siquiera gobierna. No son sectarios, son ya integristas.
0: I en les files socialistes, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, considera que no en queda una altra que convocar eleccions anticipades o que Pedro Sánchez se someta a una qüestió de confiança. Ha definit el moment actual com el més crític per al PSOE en tota la democràcia.
17: Personalmente pienso que este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije que moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Que los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista.
0: I tot el dia en què el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident Zapatero per a ajornar la seva declaració ahir a l'Audiència Nacional. Estava prevista per el 2 de juny i ara es farà els dies 17 i 18 del mes que ve.
6: Més qüestions. També destaquem en el dia d'avui que els treballadors autònoms podran treballar i cobrar la pensió.
0: Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb un reial decret que reforma l'accés a la jubilació flexible amb novetats que entraran en vigor en 3 mesos. Esta jubilació és la que permet compatibilitzar cobrar la pensió amb un cert grau d'activitat laboral remunerada. El principal canvi és que amplia l'accés a la jubilació parcial als autònoms, però amb una condició: que no hagin estat donats d'alta com a autònoms en els 3 anys anteriors a la data de jubilació. Una altra novetat és que no farà falta esperar un període mínim des de la jubilació per accedir a la pensió. Així ho explica la portaveu del govern, Elma Sainz.
18: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
6: I ens fem ressò d'un estudi cridaner. Segons un informe presentat avui per la Fundació Línia Directa, més de 2 milions de conductors valencians reconeixen que es transformen al volant i insulten altres usuaris de la via.
13: A més, l'informe destaca que més de 500.000 de conductors reconeixen haver desafiat altres automobilistes a eixir del cotxe per tal d'iniciar un acarament. Així ho destaca la directora general de la Fundació Línia Directa, Marga Re.
19: Solo el 5,5% de los conductores valencianos mantienen una conducción totalmente sostenible, y esto está por debajo de la media nacional. 3 de cada 4 insultan a otros conductores, el 12% consume alcohol antes de ponerse al volante y 2/3 partes mantienen una conducción poco respetuosa con el medio ambiente. Las causas que provocan esas conductas agresivas suelen ser el estrés, las prisas o los atascos. Y si detectamos esos comportamientos agresivos en otros conductores, desde luego lo mejor es simplemente ignorarlos.
6: I un apunt cultural, el valencià Jaime Siles ha guanyat el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana d'enguany.
13: És, de fet, el guardó més important en aquesta modalitat i té per objectiu reconèixer el conjunt de l'obra poètica d'un autor viu. Jaime Siles en rebrà poc més de 42.000 euros i l'edició d'un poemari antològic. El poeta valencià competia amb 64 candidatures procedents de 15 països.
6: L'enhorabona per a Siles. I en els esports, l'exentrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha parlat en exclusiva per a Punt.
8: En una entrevista amb la nostra companya Anaïs Ordóñez ha abordat, entre d'altres, la incògnita sobre el seu futur. Diu el tècnic que encara no ha decidit en relació amb les ofertes que li han arribat, però descarta dirigir un equip de la Lliga. Sí, assegura que li agradaria entrenar un equip de la Premier abans de retirar-se. Ara bé, reconeix els seus problemes amb l'anglès.
20: Tenemos ofertas, pero las que nos han llegado no son lo suficientemente convincentes para iniciar una negociación.
21: ¿Te tornaremos a volver a la Liga?
20: Yo creo que a corto plazo no. Bueno, a mí antes de retirarme, pues sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier, porque todo el mundo dice que es la mejor liga.
21: ¿De inglés con vas?
20: Regular, peor que Unai.
6: Continúen en la compañía de La Vesprada, apuntan Ximo Rovira y Gemma Juan.
5: Som la veu de tots. Som A Punt. Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
22: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
23: El fandango que yo canté.
5: La Vesprada d'A Punt.
23: El fandango que yo...
22: El just. Generalitat Valenciana.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
23: El fandango que... Yo canté.
1: La vesprada da...

0: Que ben dit està això, que ben parida està esta veu.
1: Que ben parida està.
0: Fandango de la terra, clar que sí, que bonico aquest toc de guitarra, que bonico aquest fandango. I quina veu, sos llum en el present, és un fandango clarament, i la poderosa, la potent veu femenina, ja l'haureu coneguda per descomptat, és Noelia Llorenç, més coneguda com Titana. Titana perquè... perquè és una titana, una de les veus més importants, més reconeixibles, més estimades del nostre camp valencià.
1: I volem xerrar amb ella perquè publica nou disc i la paraula que ha triat per donar nom a este àlbum ens marca unes pistes clares del que vol transmetre amb les seues cançons. Llum, llum és el títol. 11 temes on es barregen els arrels de la música popular amb l'essència de la vida contemporània i a més prepareu-vos perquè pel 5 de juny està preparant-ne una de ben grossa al Palau de la Música que de seguida escoltarem. Però com ho tenim tot preparat, comencem amb una actuació en directe, com si això fos al Carnegie Hall del meu poble.
0: Clar que sí, tot preparat així, els nostres tècnics també han disposat tot el necessari amb Noelia Llorenç en la...
1: veu i guitarra. Veu...
0: Sí, sí, Noelia Llorenç en la veu i guitarra i Susana Díaz estava mirant, és xirimita...
2: No.
0: És?
2: Una tarota.
0: Una tarota. Ara ens contaràs. Sona com si fora... sona de la família, és un instrument també de fusta, una miqueta més llarg, no? Seria que la nostra dolçaina o xirimita. Quina fareu? Ronda hores?
2: No.
0: Quina farem?
2: Comencem en un cant d'estil.
0: Un cant d'estil.
3: A l'estil de Lluís el XII es diu Cante avui a la diferència i parla de que quan tenim algun problema, unir-se és trobar la llum. Això és el millor.
0: No se pot contar millor.
1: Anem allà.
0: Anem allà.

0: El fandango que yo canté.
1: Sí, els aplaudiments eren de llanda, s'ha notat.
2: També hem aplaudit en directe, però és que sona ben fort, realment.
1: I tant. Bueno, ai, moltes senyor. Gràcies, Noelia, Titana i Susana, quin trosset més bonico que ens heu fet. Després, per a rematar, però xerrem una miqueta. Farem una altra cançó després. Sí. Pues, és un regal, moltes
3: esta,
1: gràcies.
3: Este cant d'estil, cal dir que la lletra és del versaor Lluís Benlloc, que nosaltres parlarem en ell i volíem que ens fera pues, estes, unes lletres, li diguem, mira, volem que ens facis lletres per a la resiliència i la unió. I es va fer pues, dos. Així hem fet una i qui vulgui escoltar l'altra pues, té oportunitats este dissabte en Xàtiva i el dia 5 al Palau de la Música.
0: Exacte.
3: En València.
2: Ara escoltareu perquè de ben grossa el projecte de ben grossa el tenim i també tenim llum per presentar.
0: Sí, sí,
2: presenteu-nos-ho, per tant. Perquè diu és important i a més això i a més dos concerts un punt d'inflexió en la carrera de Titana, això és de veres.
0: És un punt d'inflexió.
2: O com ho viviu?
0: En la carrera de Titana, és un punt...
2: O és un pas és important?
0: És un pas important, és un punt
3: mira,
0: diferent.
3: Per a mi, fa 3 anys que començarem a idear això que avui estem així contant.
2: És un projecte seriós.
3: I han passat moltes coses, perquè en 3 anys han passat moltes coses. Una, com que l'estudi on estàvem gravant se l'han portat a la Dana, el teníem a Catarroja, i haurem una altra vegada de retornar a tindre l'ànim de fer-ho, tornar a tindre l'estudi de Nelo i gravarem entre aquest estudi i un altre. I la veritat és que teníem una concepció de que volíem que en este nou disc no parlarem de la xota de tal lloc o el fandango de tal lloc, sinó fer gèneres i a més afegir el ball solt, ball agarrat, perquè tot el món puga ballar, que al final tot siga una festa.
0: Això que vol dir, Susana, se tradueix en que el ball sol és lo de sempre xota, fandango, seguidilles, però també agarraos, un pas doble, rumba, entonces és un disc molt complet per a poder-ho ballar a totes hores, crec jo, eh?
2: Molt complet, és de veres que sí. I com ha sigut la construcció del mateix? O escollir els temes, els ritmes i tal? Això se té una concepció prèvia clara del que vols o vas trobant-te pel camí? O com ha sigut el vostre cas?
0: Ho hem anat construint, sí que teníem una idea prèvia de quines coses sí o sí volíem fer, com per exemple un pas doble dedicat als llauraors i llauraores, no? El pas doble, la gent del camp en especial, dedicat a la família de Susana.
3: El vaig escriure dedicat en homenatge a la meva família que pues tots treballen la terra i en especial a mon iaio, que m'he criat en ell, i per això es diu el canario també, dedicat a la gent del camp que treballa molt dur i ens arrela la terra, no?
0: Després també volíem fer una recuperació, ens pareixia important, d'unes sevillanes torres que n'hi ha al poble de Jarafuel, que segur que està en la part interior, a Llora, a la vall de Cofrents, a Llora, i també es diu el poble de les Fuentes, són com unes...
3: La villa, però nosaltres li hem canviat, li hem dit el poble, però sí, és la villa.
0: El poble de les Fuentes. I què més? La rumba, que és una riproposta que ja existia, està gravada en Oriola, és com una composició que es va fer a Oriola.
3: I n'hi ha més homenatges, perquè... Sí. És el pas doble és un de nova composició, és homenatge per la que hem comentat, però per exemple li hem fet un homenatge al Parlar de Sa i al Surdo, que era l'últim transmissor de les Segadilles de Tàrbena.
2: Una gràcia.
1: Quin parlat tan especial a Tàrbena, quina cosa tan sala, que rebonic en aquest parlar.
0: Amb l'ajuda de Joan Lluís Moncho Mascaró, i bueno, estem molt agraïdes perquè al final sempre estàvem patint per si no li agradava la riproposta que havíem pensat, però està encantat i li ha dit que li encanta i ja estem molt satisfetes d'això.
1: O sigui, que és la vostra essència, que diguem són pals del camp valencià, dels nostres camps d'estil, però vosaltres teníeu ja una idea en cada una de les cançons, una idea força, diguem, que era el que volíeu transmetre,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte.
3: Sí, després, per exemple, pràcticament totes les lletres, la majoria són de nova creació. Ve per part de Noelia o meua, i encara que hem mantingut algunes populars, però més actualitzades també.
1: I un punt contemporani també,
3: sí,
1: no?
3: En rondadores que després, no? L'escoltareu, veureu que Noelia ha volgut ahí pues, posar la nostra part feminista, no? Que és un poc també la nostra senya com a projecte Titana.
0: Sobretot canviar un poquet aquestes lletres que només parlaven dels rondadors com a homes i les dones que eixien al balcó com si foren floretes boniques, no? Pues hem volgut trencar això perquè ja de vegades n'hi ha més dones tocant.
3: Claro, ja està tot actualitzat, és d'una altra manera.
0: Està tot desfasat, dic, no podeu... Bueno, podeu fer-ho si voleu cantar aquestes lletres, però jo no les vaig cantar.
1: Tu saps que bonic, el pelí ronde, és això especial, o la xica, cada un que ronde lo que vulga.
0: Exacte.
1: Clar que sí, clar que sí. Bueno, parlàvem del poder que tens en la veu.
2: I en les composicions.
1: I el nom, i les composicions, el treball que esteu fent, i en el nom també hi ha també una reivindicació també d'això de poder, que també com estàvem
0: exacte,
1: parlant, és també un homenatge, diguem, no? a la família, a les teves arrels, no?
0: Sí, Titana me ve del mal nom del meu iaio.
1: El iaio també.
0: Que era grandot i tenia veu de barítono, no? El van buscar per anar a Madrid a cantar i tot, però l'home va dir que en eixa època que no podia deixar l'ofici, els diners que entraven segurs a casa, ell era sabater.
1: Ah, volien contratar-lo.
0: Sabater Remendó, era. La tia Milindi sempre diu, sabater Remendó,
2: és. És que, clar,
0: no que feia sabater Remendó.
2: Usuaris de nosaltres, de sabaters. I va ser tu, no? Això sí que vas a dir, hem d'aprofitar, no?
0: Sí.
2: Està bé agafar aquest nom del iaio.
3: És que no recorde qui va dir... Però Noelia té mal nom, i jo dic, Noelia, si ta abuelo era titán, tu podries... Ja sé que titana no és el correcte, que és titànide, però quedava molt lleig. I Noelia diu...
2: Titana té molta força.
0: En els mal noms
3: s'ha acceptat. Li preguntem a la tia Milindi, que això és com
2: anar a fer...
3: És com anar a fer la... Com si li demanares la mà a algú, no? Tia Milindi, a vostè, que és la filla, li pareix bé que es diga titana? I diu, per supost que sí. I era com passavant.
1: Vos va donar el vistiplau.
0: El vistiplau.
1: I abans,
3: si la tia Milin ho diu, paraula de la tia Milin.
1: I tant que sí. A més, Noelia, tens tota la raó, ets sobrenoms o malnoms, que diguem, però malnom no com a paraula, el mal no és mal.
0: No
1: sona en valencià mal.
0: Ja.
1: És l'altra manera de dir-te en el poble perquè
3: sí,
1: te sigui reconegut en seguida, en un minut, no?
3: El d'ella és bonic.
1: És bonic.
3: N'hi ha alguns que no són tant.
1: Sí, n'hi ha alguns que són una càrrega pesada.
2: El de la meva família era bonic, però després en el temps, perquè vosaltres som les coques.
0: Les coques?
2: Neta de Doloretes, la coca. Clar, ara ser una coca està desdibuixat conforme.
3: Clar,
2: ma
3: abuelo, per exemple, és el canario, però sa mare era la socarrà, i per l'altra part tinc el sordo, vull dir, el canario sordo, pa una que toca la dolçaina, no quedava.
0: Canario sordo.
2: Xiques, que esteu preparant una ben grossa, teniu concert este cap de setmana, dèieu, a Xàtiva?
0: A Xàtiva,
3: Festival 1000.
0: Festival Música i Lletra.
2: Ara me direu què fareu. I també teniu el 5 de juny al Palau de la Música, que això, estan preparant-ne una, la mundial.
0: Sí, perquè venen de Múrcia, venen de Càceres...
2: A veure, El Gato con Jota, Ana Morenilla, Maricruz Sánchez López, Carmen París, Tamara Bellés... És que són tots noms...
0: Són noms molt potents.
3: Això són les col·laboracions del
0: potents.
3: Disc.
0: Sí, sí.
3: Igual el 5 no estarà tot el món, perquè bueno, les agendes de cadascú...
2: Ah, són les col·laboracions del disc? I que puga vingui el dral dia.
3: I després, clar. I després n'hi hauran altres col·laboracions que no estan en el disc. Aixa, t'hi va possiblement també.
1: Algun convoi.
3: Clar, home.
1: Però què es pot dir?
0: Música tradicional, aixa, t'hi va...
3: Pues a veure...
1: Igual molt la gent està fent la connexió ja, probablement, no?
0: A veure. Què serà?
3: Però sí, tindrem també gent que ha col·laborat en el disc. La veritat és que és un plaer... haver comptat amb totes aquestes col·laboracions, perquè a més de ser gent que nosaltres estimem i que admirem, i és gent meravellosa. A Sergio, al Gato con Jotas, no el coneixíem personalment, però la veritat és que
0: és una joia.
3: És llum, de veritat, és una passada de persona.
0: Igual que Maricruz i Anna, també.
3: Sí.
1: I
3: o
1: general,
3: Tamara, és que tots.
1: Vila de Carmen París, en fi. I, en general, trobo que hi ha una connexió en tota la gent, vinga d'on vinga, que vos dediqueu a posar, diguem, en actual, no dir que un pal, que un cant tradicional d'allà on sigui és una cosa morta, és una cosa que ja no avançarà, sinó que li doneu, en tot el respecte a la tradició, li doneu eixa actualització, eixa manera de fer-ho moderna, d'expressar-vos conforme sou. Teniu com eixa punta en comú, que vos enteneu, diguem, en la mateixa freqüència, per així no dir-ho?
0: Sí, la música tradicional és un llenguatge universal, no sé si dir universal, però és un llenguatge universal en què cada territori ho expressa d'una manera diferent, però mantenint la base.
1: Sí.
0: Aleshores, per això he pogut gravar un fandango en El Gato con Jotas, una Sevilla en Estorras en Maricruz de Múrcia, Anna ha tocat un fandango en el violí, que també és de Múrcia. és Zaragoza, sí. Carmen París, vull dir, és que és...
3: Era supercuriós perquè...
1: Vos reconeixeu, diguem-ne, sí, sí, el mateix llenguatge musical, no?
3: La col·laboració de Carmen París en realitat és un cant de Segar, que el va transmetre el pare de Fermín Pardo.
0: En Hortunas.
3: En Hortunas, i era un cant a l'aire. I quan Noelia li diu a Carmen... Bueno, quan va fer la col·laboració, Carmen li diu a Noelia, s'assembla molt a una jota d'aquí, que es diu la Magallonera.
0: Sí.
3: O siga, que al final, aquestes músiques s'han d'anar i tornar.
0: I és que la melodia...
2: I és un poc...
3: Clar, de... exacte.
2: Perquè, clar, perquè el nostre passat, la nostra història, és haver viatjat d'un lloc a un altre i ensenyar-nos i cantar, clar, que això ve de segles.
3: Sí, i perquè pues, anaves a fer la verema o anaves tal, i tu cantaves lo d'un lloc a un altre.
2: S'ensenyaven les cançons.
3: Correcte. I les cobles són populars.
1: Les blaves de la Marina venien a collir a la Ribera, a Soa Carroc...
3: Això García Lorca ja ho deia, les cobles són populars. Vull dir, al final és això.
0: Exacte.
3: Sí, n'hi ha mostres folcloritzades o de mostres antigues i tal, però nosaltres mantenim la part esta més activa, no?
1: Potser fandangos, jotes, sigrilles, romansos... Però mireu, hi ha també A la llum de la lluna plena, que és una cançó de Bressol.

0: mi me fa plorar això. Són, és que és,
1: és un candela
0: que torna a casa, eh?
1: Sí, Perla.
2: Estaves atent.
1: Que de nom
3: acotona. Com saps tu, com saps tu, com se nota.
2: La melodia la grava una dona fa molt de temps. Estava en la fonoteca de l'Institut Valencià de Cultura. I és la mateixa melodia que se gasta per a cantar-li l'albà a la Mare de Déu el dia de Nadal. Aleshores, ixa dona aprofitava ixa melodia per a cantar als seus fills, filles o nets o netes i per això d'ahir naix.
0: Per a fer nono a les criatures.
2: Exacte,
0: ella tenia la tonadeta i tenia també la lleta, sí, que és una lleta, no? És
1: una, avui en dia cataloguem
0: tot. Popular,
1: sí. No? Avui cataloguem tot i diem cant de bressol, cant de batre, cant... Però no era això, la gent cantava. Cantava quan anava al camp, cantava pa dormir, així com avui en dia cantes el despacito, lo que siga, pa dormir, però necessitem catalogar, i per això diem cant de bressol o cant de segar o lo que siga, però en realitat la gent cantava en les funcions que feia.
0: I en el cant de batre, quan li canten a l'aca, i la nomenen a l'aca.
1: Per això, cantaven cobles que estaven de moda o lo que se'ns ocorria.
4: Les tonadetes que se sentien i la vida que vivien.
1: Correcte.
4: Però jo tinc una curiositat molt important.
2: A veure.
4: Aquesta és la pregunta més difícil.
2: Ai.
4: Què és la mindanga? Perquè la mindanga és vida.

0: cosa, això, per favor, això és un ventilador,
1: la
0: no?
1: La Mindanga's Vida,
0: és una rombeta,
1: sí,
0: que rotllo tan guai que té. Que alegria.
2: Que guai.
3: És l'explosió màxima, no? De bon l'energia i la llum.
1: Pues això va ser inspirat en una cançó de, que tenien replegada el so dels barrejats en el disc que feren, i nosaltres l'hem reactualitzat, li hem donat. I clar, què és una mindanga? Què és una mindanga? Pues la mindanga se diu que és com una persona despreocupada, que es deixa portar per la vida i tot això. I
2: o ja m'agradaria ser una mindanga.
3: Que viu el moment. Una persona que viu el moment.
2: Que viu el moment,
1: clar. Exacte. I aleshores la lletra parla d'això. Sí. Mos diuen que per la part del Baix Segura, encara sí, que és replegada en Orihuela, però per totes les quadrilles murcianes i tot, la solen tocar al final de les festes.
3: Com a colofó. No tenia lletra i pues Susana va dir, pues jo li vaig a posar una lletra i ja està.
0: Es que
3: i la mindanga és vida.
0: Alegria pura. Ara se'n diu allò mindfulness. Però és, sí, no? És la mindanga. Tira-li!
1: Tira-li!

0: És que té un rotllo, té una felicitat.
1: En esta també, pues, ja que era d'amics i amigues, li diguérem a una amiga que ella toca el caixó i és palmera, que vinguera a gravar a Marta
0: Maravilla,
1: Barberán, Hurtado.
0: Que se rumberet,
1: i també no? Està així, sí, en esta rumbeta.
2: Quina xolleta, quina xolleta. Hem de dir que el disc també és materialment, ja està a punt,
3: sí,
2: de caramel.
1: Sí,
3: ja el tenim. Avui m'han enviat un vídeo obrint la caixa, ha arribat a les instal·lacions de Cercavila, que és les persones que ens porten a nosaltres i ens ajuden. I m'han enviat la foto, m'han enviat un vídeo, que estava tot correcte. Uau, i jo, mare meva.
2: Quina il·lusió, mare.
1: M'ha enviat Noelia el vídeo i dic, ja ho tens tu? I clar, i dic, calla, que no havia vist la màquina.
3: Sa mà no està guà. Sa mà no està guà.
0: I quan ja pront arribarà a les mans i a les orelles també de la gent i a les vides del personal i comencen a arribar, sí, també aixòs retorns, no?
3: Sí.
0: És una part també bonica, nerviosa, de... nerviosa, sí, les dues, per dir, bueno, que...
3: Ja, quina rebuda, no? Ja hem donat a llum, què diuen nosaltres?
2: Ja hem donat a llum.
1: Jo encara estic, fins al dissabte, jo crec que és quan... Me passa igual que a mi. Jo anava pel 12 d'octubre, vaig néixer el 26. En la qual cosa, vull dir, això ja hem donat a llum, però encara no ha eixit. El dissabte que fem l'espectacle, que no serà pujar a fer les cançons, sinó un espectacle pa vindre a veure-lo, no volem contar res.
3: Serà part natural sense epidural, eh?
0: Part
3: natural sense epidural.
1: Donarem a llum, sí.
0: Pues serà molt bonic compartir-ho i per a rematar les rondaores...
1: Voldria anomenar a les persones que ens acompanyen en l'escenari, perquè sí, per a mi és molt important. A la guitarra, Mioara Aicart. En el contrabaix, Maria Inés Rojas. A les dobles cordes està Jordi Sanz. A la bateria i percussions està Didac Palau Chirivella, el xino. I bueno, pues jo en béns tradicionals i percussions, lletres i producció.
3: I en aquests dos espectacles ens acompanyarà Jordi Pastor,
1: que també ha gravat com a col·laboració en el disc.
3: Violí i acordió.
0: Un tros de banda, eh?
2: I Noelia, a la veu que també...
3: Lo que fas a falta.
1: És la lideresa del grup.
3: Lo que fas a falta.
2: Recordeu este cap de setmana a Xàtiva, dissabte a Xàtiva, al Festival de Música i Lletra, el pròxim 5 de juny al Palau de la Música, amb eixa posada de llarg de Llum, que és el nou àlbum. I suposo que altres temes que no siguin de l'àlbum també cauran.
1: Sí, home, això... Ai, com ho saps? Sí. Saps molt, eh? És que eres llarga.
2: I ara què aneu a fer-nos? Quan vos prepareu, ficarem una musiqueta perquè vos prepareu. Però que en directe, en viu i en directe, què ens farà Titana?
3: Anem a fer lo que anem a poder.
2: Pues ja estarà
3: perquè
2: bé.
3: Anem, en pandereta i postisses, pues anem a fer rondadores, que és xota amb mudança a fandango, com fan a l'estil de Castelló.
1: Per dalt, pel Maestrat, per totes les zones.
2: Jo que sé de per la meva terra.
1: Si no ho hem fet per tu, però és que pareix que vinguem a fer-te a tu el dia.
2: Ho triaria.
3: Exacte. I no res, va dedicada esta cançó a les que foren, les que són i les que seran, perquè jo espero que naixquen moltes, moltes rondadores que se sumen a este fantàstic món de la música tradicional.
1: I com a agraïment a les que mos han anat obrint les portes.
3: Exacte.
0: Ai, sí. Que bé, vinga, homenatge.
2: Amanius, i mentre tant, que ens invaïsca la música de Titana.

0: heu tenido de manijo aquí.
1: Quina meravella. Gràcies, Noelia Llorenç, Susana Díaz, Titana, en directe. Serem en rondadores. Moltes gràcies, xiques. Molt d'èxit en llum i en lo que vinga.
2: Gràcies.
3: En viu i en directe. Anem allà. Gràcies.

0: Qué bonica despedida, no hi ha millor en efecte, cantar, ballar i tocar.
1: Allarga la vida.
0: Feliços. Clar que sí. Gràcies, Titana.
2: La vesprada da punt.
3: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment.
8: Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Com les carxofes.
4: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
12: Molt bona, molt bona.
13: Ara sí que me l'espera.
3: L'economia per a totes i tots.
14: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
3: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
15: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
16: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
15: No pintem les coses de color de rosa.
16: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
15: I parlem l'idioma de l'esport.
17: Los 11 que salgan a morder como perros.
18: Tornarem al 4-4-2
19: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
20: Al mando.
21: Tu li has donat les claus.
20: Por algun lado saldrá la rata.
15: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Ai, el que m'he estimat a Miguel Bosé.
1: I quan s'ha eliminat el perol.
0: Quan s'ha eliminat el perol.
1: Ja, en la pandèmia ho vam notar, ja. Perquè va fer una eixida de tot aquelles de...
2: Bueno, és que resulta que és un predicador del cloruro de sulfito, que li diuen agua amarilla, en el Pàmies i companyia i tal i qual, i és que diuen que en això, que és l'eixiu, es pot curar el càncer. I es van pillar
1: una irresponsabilitat.
2: En un esdeveniment d'estos magufo, i els van arrear 300 i pico mil euros de multa. Poco me parece. Poco me parece, Miguel Bosé. Però no és l'únic magufo de la vida. No, però n'hi ha.
1: Però a més una persona que crida l'atenció, perquè després d'haver-se dit que s'ha clavat en el cos tot allò que ha volgut pel que fa a drogues, després, que dius, escolta la ciència i escolta la salut. Que la cosa va de magufos, avui en la nostra secció de psicologia, amb la nostra... En xarxes està per arroba la psicòloga Japuta Buscola, per l'amor de Déu. Lorena Gascón, atén-me. Que, clar, l'actualitat està rabiosa no per Miguel Bosé, que també, sinó per Marcos Llorente, que baixarà a la tele dia en l'altre dia preneu el sol sense crema. Ni pensar-ho, amics, eh? Això ho dia Marcos Llorente, no jo.
3: Totalment. Sí, sí, este tío, bueno...
1: En la feina que han fet els dermatòlegs, que porten 15 anys o 20, des de que s'ha evidenciat això, intentant fer pedagogia en este sentit.
3: Total, total. Si és que més hi ha proves de gent que posa, que té una, només una part de la cara o una part de la pell que li ha estat donant el sol durant anys i l'altra no, i es veu la diferència de que està fet una merda, aquesta part de la pell.
0: Persones que es dediquen, per exemple, al transport en camioners, persones sí, així, sí, no, sí. Camioners, també hi ha dones.
1: O la gent del camp, o la gent que treballen sí,
0: per l'intempèrie. No sé, pot ser, no sé, perquè els camioners que hi ha com una...
1: Perquè n'hi ha una part on te pega el sol i l'altra no.
0: Ah, que te pega especialment.
3: Sí, que pots comparar la pell i està feta, sí, sí, sí. Està feta mistos. Sí, sí. Està totalment destrossada. O sigui,
1: necessites que s'active la vitamina D, però posa protecció solar que pots activar la vitamina D sense provocar melanoma.
3: Totalment. I és que el problema és que no és que esta persona existisca, que un poc. No, això és broma. Però que estigui en prime time, no? Que estigui en l'Hormiguero, no? Això és el que em pareix molt fort. En la gent que podien dur ahir per a parlar de coses interessants o importants per a cuidar la salut, no, va ell.
1: Perquè ahir...
0: Que parla de futbol, no és futbolista.
1: Clar, sí. Ahir ell és irresponsable totalment. En allò que predica, però donar-li canxa a això... Mm-hmm. És qüestionable.
3: Exacte.
1: Èticament en la nostra professió i a més replantejar-se això, no?
3: Clar, però si no tu dius, ostres, és que qualsevol persona pot fer, de fet fan molts llibres de parlant de salut, sobretot de salut mental, perquè es ven molt bé, els típics llibres d'autoajuda, tu et poses a veure els estudis que tenen les persones que han escrit, i és que no són psicòlegs, és que són enginyers, fisioterapeutes, i tu dius, però què fas parlant de salut mental?
1: O persones que han viscut la vida al màxim, també hi ha casos d'això, que han passat per llocs, presons, i ara són sàvios de la vida.
3: La ayahuasca.
1: I dius, ai senyor, i això dona molts disgustos, té raó.
0: Bueno, més enllà, diguem, de la denúncia als mitjans, tant públics o privats, perquè tots els remats són públics, perquè som el personal que mirem això, i n'hi ha persona que sí que sap que este Marcos Llorente jugarà a futbol bé, mal o regular, però que és un tonto a les dos, com balcones a la calle, ho dic ja, perquè no se pot fer aquest tipus de divulgació, i la responsabilitat que tinc, el director o els programes, més enllà d'això, n'hi ha gent que se ho creu.
3: Sí, clar, este és el problema.
1: I jovenalla, a més, en molts casos.
0: I ahir què passa, no?
3: Clar.
0: Com funciona, diguem, el mecanisme per el qual creguem a una persona o li donem autoritat a una persona que no és... que no en té ninguna,
1: sí.
0: En l'àmbit del que parla, no?
1: Que en la Covid seria escoltar a Miguel Bosé en lloc de les persones que hi siguen cada dia ahir, que eren referents científics i mèdics.
3: Sí, és que, mira, en les persones famoses ens passa una cosa que es diu relació parasocial, que relació és parasocial. Que tu tens com una intimitat amb la persona sense conèixer-la. Bueno, tu creus que la coneixes perquè tu l'estàs veient tots els dies, no? El seu dia a dia i tot, i tu tens com una relació amb aquesta persona, però és unilateral, perquè l'altra persona no et coneix, no sap que tu existeixes, no? I quan passa això és com que acabem sentint que el que diu aquesta persona, que com que ens ho està dient a nosaltres mateixa, inclús que podem arribar a trair-lo, o sigui, com a traicionar, perquè si no li fem cas. I això és...
1: Que això ho aprofita el món de la publicitat, moltes,
3: clar,
1: moltes.
3: Clar, els cursos...
1: Aquí veu este suc, en lloc del que veu és l'altre suc.
3: Totalment,
1: i
3: totalment.
1: I ho segueixes, per exemple, sí. O està beguda, o està samarreta, sí. O està el que siga.
3: Sempre hi ha que desconfiar de persones que diuen coses que van, que són com molt estranyes, com diferents a lo que se sol dir, i que volen prendre un curs o un producte. Perquè ho fan sempre. Sempre hi ha un curs, un producte, alguna cosa que poden vendre, i normalment és una cosa com que canvia tot el que s'està dient des de fa molt de temps, no? Jo que sé, el real fooder, saps? Per exemple, posant un exemple, no? que també està molt bé, que menjar bé està molt bé, no? I, però,
1: sí, no és menjar... Clar, de fet, hem de menjar de forma saludable.
3: Totalment.
1: Però atenció al que t'expliquen.
3: Totalment.
1: I qui t'ho explica? Total. Qui n'hi ha darrere de cada un d'estos
3: sí.
1: missatges,
3: just,
1: no?
3: Just, ell sí que és nutricionista, saps? O sigui, que ahí aha, no...
1: Ah,
3: no...
1: Ja,
3: però bueno, que hi ha coses que a vegades és com que es fa... Com que dona la sensació de que hi ha una cosa que és el mal, no? Ens fan creure que hem de tindre molta por a alguna cosa, a les farmàcies, a l'estat, a... No sé, com que...
1: A les vacunes, a l'estat, a les...
3: Total, total. Sí, és com que Ai, no m'eix la paraula. Però com que fent-nos sentir por per una cosa és com que ens manipulen al final, no?
0: Sí, a més, hi ha també sí. una característica de tots aquests comunicadors del mal, i és que sou una manada, vos estan teledirigint el pensament també, això és el gran hermano, i jo si tinc, o sea, jo si vaig a dir-vos el secret de lo que no volen contar-vos.
3: Total.
0: Perquè si no, clar, estarien desafiant el sistema. Diguem que són com outsiders.
3: Total.
0: I te plantejo, ostres, a veure si estic perdent-me alguna cosa, no?
3: Total.
0: Este home té el secret, o esta persona té el secret.
3: Sí,
0: no?
3: Vaig a seguir-lo.
0: Vaig
3: sí.
0: a seguir-lo. No?
3: Com si fos un poc una secta, eh?
0: Un poc així.
3: Un poquet secta.
0: Però per què es donem autoritat, si no ne tenen? Perquè es coneguem, perquè han eixit dos rates
1: per la tele. Què passa
0: en
1: els nostres cervells sí. que capten la nostra atenció?
3: És que tenim molts biaixos cognitius. Un d'ells, per exemple, és just el biaix d'autoritat, que és que fa que quan una persona parle del que siga, si és famós, anem a donar-li molta més credibilitat que una persona desconeguda. A lo millor estàs la persona més lista del món, però no la coneguem i diu coses i li fem molt menys de cas que una persona que és famosa o que és coneguda o que té estatus, no? Això és el biaix d'autoritat. I està molt bé que ho sàpiguem, perquè, per exemple, hi ha psicòlegs en xarxes socials que a vegades parlen de la seva vida i donen consells sobre la seva vida. Els psicòlegs no poden donar consells. Això està fatal. Perquè tu estàs veient i dius, ostres, si és psicòloga i ho fa, jo també ho hauria de fer, però és que a lo millor jo tinc altre context sociològic, a lo millor jo no tinc el diners que té aquesta psicòloga per a fer el que ella fa, a lo millor jo no puc entrenar perquè tinc fills o el que siga, no? O sigui que això del biaix d'autoritat està molt bé que ho sàpiguem, perquè moltes vegades li donem com molta canxa, no? Li fem molt de cas a algunes persones que no s'ho mereixen, per dir-ho així.
1: Però nosaltres som adults, a mi em preocupa més quan... Pues tens 12, 13, 14 anys i tot això manipulables, evidentment. Però ells ho són especialment.
3: Sí, no? Moltíssim més. Sí, els xiquets i els adolescents és que el que passa és que moltes vegades estan construint la seva identitat i si la construeixen al voltant d'una persona així, no?, que diu magufades... O tipo, jo que sé, tipo Llados, per exemple, no? Que hem d'alçar-se a les 5 del matí, fer barpis i llevar-se la panxa, no? O sigui, que el que podem fer els xiquets i els adolescents és haver ficat una bona base abans, nosaltres com a pares, com a referents, perquè quan estan en l'adolescència van a trencar amb tot i ahir és molt complicat entrar, no? O sigui, que si ja tenen una bona base, aniran bé i al final tindran criteri més o menys per a dir això sí, això no. Però encara així, és molt complicat. Aleshores, jo crec que estar ahí estar al costat, fer-los veure, fer-los qüestionar-se coses. I des de xiquets ja estem animant-los a qüestionar-se coses i a reflexionar. És molt més fàcil que quan siguin majors no s'ho creuen
1: tot. No s'ho creguen la primera
3: clar,
1: o tal.
3: Clar, és que jo crec que el perill, qualsevol persona pot acabar una secta, això és curiós, eh? Perquè jo pensava que la gent intel·ligent no cauria en una secta i no és veritat, la intel·ligència no té res a veure, això és molt fort. Però és veritat que el sentit crític sí que es pot desenvolupar i tu pots fer que els teus fills es qüestionen coses, reflexionen, veus una pel·lícula, no? I ja està, te'n vas, no? Tu pots preguntar, què has vist tu així? Com ho has entès? Què et pareix això? Si haguera passat esta altra cosa, per posar un exemple només, eh? O sigui que potser molts pares ens estan sentint i diuen, ah, això jo ho he fet, pues superbé, no? Però si no, estaria guai fer-ho.
0: Parlaves de les sectes, no? I com en efecte els experts en sectes ens diuen que no ens confiem i que encara que tinguem en fi, una vida ben estructurada i també tinguem una ment analítica i crítica, pues tots estem en perill de poder caure. Clar, sí, diguem la red flag, no? Quan s'encén la llum és anar a vendre'm alguna cosa. Però és que resulta que les xarxes socials no és que no te venen un producte concret, sinó el fet de que tu li dones el clinc-clinc i el clanc-clanc ja és negoci per a esta persona.
1: Ostres, sí.
0: És a dir, és complicat saber fins a quin punt... A mi m'agrada una ràbia, que me muic. Jo no sé si són metges o no són metges, perquè no rasque en la figura d'este xicón o d'esta xicona. Però, i si no donar consells de salut, en un fonendoscopi, que és aquella cosa, en aquell aparell que se posen en les orelles per escoltar-te.
3: Sí, sí, sí.
0: És al·lucinant. Van en samarreta, o sigui, no van en bata i això, però se posen el fonendoscopi com per a dir... Ja te generen mentalment el rotllo de dir, hòstia, el metge, si ho diu el metge...
3: Totalment, o una bata, no?, també.
0: A voltes una bata, però és que ara quan som així més modern i van així, doncs, ara, molt bé, però pum, el fonendo com per a dir, ojo, cuidao, que el que estic dient és sosfetent.
3: Que fort. Jo no he vist cap que no siga metge que ho dua, però me pareix molt fort.
0: No dic que no siguen.
3: Sí.
0: Per què collons, si estàs donant un consell, sobre, jo què sé, hipertensió,
3: sí.
0: Per què te penges un fonendo? Vas a aprendre a escoltar algú? No. Està generant com una...
3: Total.
0: És el mateix com si dius, bueno, jo soc molt admirador, què sé jo, de Scarlett Johansson, que és estupendíssima, i qui no és admirador de Scarlett Johansson. Total. Que aquesta la mateixa Scarlett Johansson seria admiradora de Scarlett Johansson. I m'està contant una pel·lícula, el fet de que sigui una persona a la que jo admire, o aquest referent que parlem del fonendo, tendim a...
3: Total.
0: Ens tenen pillats.
3: Total, total, sí. Sí, a més és que... les persones construïm vincles i els vincles són el que més ens importa en la vida. Les persones que tenim al voltant que ens donen... I és que construïm la nostra identitat en base a aquests vincles. O sigui que... I és que construïm vincles amb famosos també, que no coneguem, o sigui, és que és molt fort. Aleshores, és que estem pillats, és que és una merda lo influïbles que som i lo manipulables que som.
1: Això quan els famosos són el que fa una pel·lícula, el que fa un disc, el que escriu un llibre, el que siga. Mm. Però és que lo de les xarxes, a més, multiplica el nombre de famosos entre cometes.
0: Famosos natius, diguem-ho del mateix xarxes.
3: Sí.
1: Però sí que és de veres que... Com a éssers humans tenim facilitat per pensar que si una cosa li ha funcionat a un altre, a mi també, ja no sols els famosos.
3: Sí.
1: Tota la vida és... me fa mal el cap, pren-te això que em ve de meravella. O tu què te prens per quan...
0: Quins tenen mis pectorales?
1: O què te fas en el moño per canviar-te el color? O què prens per primar? Jo què sé. I ho imitem.
3: Sí.
1: I que això, els metges s'hi fiquen més al cap, sobretot en qüestions de prendre medicaments, no? Mm.
3: Això es diu l'evidència anecdòtica, que és que solem pensar que perquè una cosa funcioni a algú conegut, o algú, o encara que sigui una persona, li donem molt més pes que a l'evidència científica, perquè és com si foren dades fredes, no? I no sé, no els conec, encara que siguin 50.000 persones, no els conec.
1: O però aquesta sí que la conec i s'ha primat, o aquesta sí que la conec i li ha quedat el tinte, vaig a posar el meu, i a lo millor tu pues, tens una altra composició...
3: Total.
1: Física i no te va.
3: Total, a més és que és totalment absurd, no? Però si ho penses, perquè no té res de lògica. Estem fent estudis i en els estudis... És que jo crec que molta gent té una idea de la ciència de que, no sé, de que hi ha alguna cosa darrere que, no sé, que ens fumiguen, no? Jo que sé, que nassos, però és com que no confien. Sí. Es costa molt confiar, sobretot a les persones més majors, jo crec. Ja. I clar, això ha de tindre una raó, no? Ja. Però clar, és que lo que jo és que pense que és que no se sap el que es fa en ciència, i és que moltes vegades el que fa ciència és estudiar grups de persones molt grans per a després poder generalitzar la població i dir, mira, això funciona o això no funciona, i estem comparant en un grup que no ha dut aquest tractament, no? O sigui, que així és com funciona la ciència. Jo pense que si tens això, per què vas a dir, per què no t'ho vas a creure? És que no té sentit.
0: Clar. És que a més, això és ciència.
3: Sí.
0: És demostrable. És totalment...
3: Clar.
0: I que el tio sigui guapo.
1: El guapisme.
0: Perquè moltes influències estan així molt estupendes i ells també molt estupendos.
1: Això és... Mira, si fas com ella estaré igual de mona.
3: Total. Això és efecte halo, que és atribuir una característica a una persona per ser atractiu, no? Tu dius, com Marcos Llorente, estàs i buen horro. Si em diu que jo em ve posar a tomar el sol, a prendre el sol, perdó, jo també me ficaré així de buen horro, no? O jo sí, li he de fer cas, perquè això és el que hi ha que fer. I no, òbviament no, perquè no tenim un entrenador personal, no tenim una nutricionista per a nosaltres i no tenim la pasta que té este home per a fer el que fa.
0: Per tant, per rematar, diguem, reflexió, si no consell, busquem info de qualitat.
3: Per favor, sempre mirar la formació de les persones que donen consells, i si no són professionals, ho agafem en pinces o directament ni els escoltem, és que no té sentit.
1: En la vida real tu pots anar al teu metge de capçalera, per tant, o a un metge de confiança, que normalment té tu, però en xarxes n'hi ha perfils científics, seriosos,
3: sí.
1: Constatats. Sí.
3: Sí, mira, jo, a mi m'agrada molt Lucía, mi pediatra, que és pediatra, la traumatòloga Geek, que és traumatòloga i ho fa superbé, que ja parla de la història de la ciència també. Lady Science, que és valenciana,
1: a
3: més.
1: Ah, la conec. Sí, molt bé.
3: Sí. Està Un cafè con tu doctora, que també me mola molt.
1: És superdidàctica, aquesta xica.
3: Sí, ho explica, i sempre se ho està currant mogolló. I tinc algú per a ell. La hiperactina també mola molt, que és més jove, i sobretot en YouTube té mogolló de vídeos per explicar ciència. I jo no sé si m'he deixat algú, però...
0: Si posem una... Mi enfermera favorita.
3: Ai, mi enfermera favorita.
0: És com el títol d'una pel·lícula, no?
3: Sí, superbònica també, i ho explica tot també molt guai. Sí, aquests perfils, per exemple, ho expliquen tot amb ciència i amb humor i amb carinyo, que és el que importa.
0: Ciència, humor i carinyo, no se pot demanar més.
1: Per favor, poseu-vos crema solar.
0: Sí,
1: sí, ho diu una damnificada. Jo m'ha sofrimat la part que no em vaig ficar la crema.
0: No sé, recordo del Marcos Llorente.
1: Que és sí, senyor. Ai, senyor.
0: Tonto com balcones a la calle. Per acabar, així, ràpid.
3: Sí.
0: Gràcies, Lorena. Moltes gràcies.

0: I a partir de les 7 i 10, després de les notícies, Rei Joan ja ens té preparades... Què coses en l'hora de la cultura?
1: De la cultura? Doncs avui és un monogràfic. Mira, hem decidit desbotifarrar el programa, l'estructura del programa. I fem,
0: o sigui,
1: una tertúlia.
0: Hi hauria un programa botifarrat i sí, l'aneu a desbotifarrar.
1: Efectivament.
0: Ah, molt bé. En directe.
1: Tu has tornat a botifarrar, saps que de tant en tant es desbotifarren, repentent, sí, ja sí, està. Sí, sí. Doncs avui és dimarts, avui és el dia que dediquem la secció a les arts escèniques, que ens acompanya cada setmana Juanjo Prats per parlar d'un aspecte del teatre, de la dansa, del circ, de tantes coses, no? I, clar, dilluns són els mags. Què fem? Entrevistem a cadascun dels nominats i fem un... Hem decidit fer una tertúlia, taula rodona, digues-li com vulgues, no ho sé, però tots alhora, no? Aleshores ens acompanyarà Juanjo Prats, com no, el nostre home de les arts escèniques, el qui més en sap, però connectarem via telefònica, clar està, amb Sol Picó, que està a Barcelona, i intentarem, si al llarg del programa acaba la sessió de lectura en la que està, tindre a Raquel Molano, que és la candidata a millor composició musical per Fuente Ovejuna, i ens acompanyarà també, que ja estan en l'estudi, Xavo Jiménez, que és té dos candidatures, millor adaptació versió teatral i millor actor per Jo soy 451, adaptació de Ray Bradbury, de la novel·la de Ray Bradbury, i ens acompanya també Blanca Añón, candidata al millor disseny d'espectacle. Què és això dels mags? De veres tu guanyes un mags 2, 3, com és el cas de Sol, per exemple, que ja en té. Això te fa que tingues més actuacions? T'ho posa millor per a la teua productora?
2: Bones preguntes.
1: Curiosament, està el Centro Dramático Nacional, estan tota gent... No està l'Institut Valencià de Cultura. Tots són companyies privades o produccions que venen de Madrid, on hi ha valencians. Clar està.
0: Que ben interessants reflexions. Si
1: anem a reflexionar, sí, però amb gent que en sap.
0: Gent que en sap. Rei Joan, després de les notícies de les 7, t'escoltem a l'Hora de la Cultura. Gràcies.
1: Un beset i posa crema, Gemma.
2: Sempre.
3: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Són les 7.
5: Apunt. Notícies.
6: Pendents d'un incendi a la zona forestal de Benissa, a la Marina Alta. Allí està la nostra companya Teresa Coll. Bona vesprada, Teresa.
7: Bona vesprada. Segons informa el Consorci de Bombers, l'incendi forestal de Benissa evoluciona favorablement i ja es dona per estabilitzat. Així es mantenen encara els mitjans i dotacions per a refrescar la zona i evitar que revife el foc. L'alcalde del municipi, Arturo Poquet, destaca la ràpida intervenció gràcies a un sistema de teledetecció que els ha permès mobilitzar les dotacions fins a una zona de difícil accés terrestre ubicada a la partida Pinos.
8: Tenim un sistema pioner de detecció d'incendis. Tenim ubicats determinats sensors arrel del nostre terme municipal, sobretot i especialment en les zones més arbòries i càmeres de videovigilància, i això pues, ha fet que ràpidament estiguin així i s'ha pogut pues, sofocar l'incendi d'una manera pues, molt àgil, molt ràpida.
7: L'incendi ha començat poc després de les 3 i mitja de la vesprada a este punt. Fins així s'han mobilitzat 4 dotacions de bombers dels parcs de Benissa i Benidorm, més 2 mitjans aeris i 2 unitats de bombers forestals. També s'ha hagut d'evacuar a veïnat per prevenció. Des de l'equip de bombers estan pendents de la temperatura del sol que pot influir i la temperatura ha de baixar per poder donar per controlar l'incendi.
6: Doncs quedem pendents d'aixes notícies en directe des de Benissa. Tenim més reaccions respecte a aquest incendi. Rubén Dempere.
9: Sí, com ha contat la nostra companya Teresa Coll, hi ha hagut veïns afectats per l'incendi que han hagut de ser desallotjats de les seues vivendes. Alexander Escoda ens ha relatat com ha viscut aquests moments d'incertesa durant l'incendi.
10: Jo estava treballant, justament he vist que eixia fum. Des d'ahir veig que en ma casa ha baixat pitant. I justament quan hem passat en el cotxe, hem passat entremig del foc i el que s'estava cremant era alrededor de ma casa. Hem agafat, bueno, el que tinc, la meva parella, el meu fill i les meves germanes, les hem tragut fora i hem intentat apagar el foc. I, bueno, ja després d'això han vingut els bombers i està un poc més controlat. A ma mare li ha anat un atac d'ansietat, òbviament, quan se t'està a punt de cremar la casa, en aquests moments. I ella, entre que no volia abandonar la casa i tot allò, pues li ha anat l'atac d'ansietat.
6: Des de fa 3 hores està en marxa la negociació entre els sindicats i la Conselleria d'Educació després de l'acord salarial signat ahir entre 2 dels sindicats i la Conselleria. Àlex Sanjaime, en directe des de la seu de la Conselleria en l'Avinguda de Campanar. Hi ha alguna novetat? Bona vesprada.
2: La novetat és que s'ha reprès les negociacions després d'un recés de pràcticament mitja hora, que han agafat forces els negociadors, tant per la part sindical com de la part de la Conselleria d'Educació, com dies després de 3 hores de negociacions, són uns i altres han abordat ja assumptes destacats dins de la plataforma reivindicativa, com ara la reducció de ràtios, però sense que s'hagin acostat posicions. La Conselleria, d'altra banda, pretén que, com va ocórrer ahir amb els salaris, se somet a votació una altra de les propostes, en aquest cas la de simplificació. Ja veurem si finalment es du a terme ixa votació. I el següent assumpte que es tractarà, i sembla que l'últim en la jornada d'avui, és el tema de les infraestructures, on sembla que no hi ha diferències insalvables entre Educació i els sindicats. En qualsevol cas, es dona per segur que d'avui no hi serà una desconvocatòria de vaga i que demà viurà el dia 17 de mobilitzacions.
6: Línies obertes amb la Conselleria per a qualsevol novetat. I també en l'àmbit educatiu els contem que Compromís presentarà davant del Tribunal de Comptes una denúncia perquè s'investigui el finançament amb més de 72 milions i mig d'euros per part de la Conselleria a 7 escoles concertades vinculades a l'Opus Dei que, al parer de Compromís, continuen separant alumnat per gènere. Alejandro Molés.
4: Sí, a més, apuntem que es tracta d'un finançament que podria ser il·legal, segons apunta el portaveu d'Educació i Compromís, Gerard Fullana.
5: Incoe actuacions prèvies d'investigació per determinar la legalitat del destí d'estos fons públics. Posteriorment, li demanem que determini responsabilitats tant dels titulars dels centres educatius com de la Conselleria i els seus titulars. I, finalment, li demanem que enceti un expedient de restitució dels cabals públics.
6: Més qüestions. L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, i el president de la Diputació València, Vicent Montpó, han dit la seua sobre els àudios que s'han fet públics amb les converses d'una treballadora del seu ajuntament i un tècnic de l'U2 i un altre de la Conselleria d'Emergències, Xavier García del Valle.
11: La treballadora sol·licitava parlar amb algú d'emergències per a coordinar un protocol davant de la situació que ja vivia en aquest moment el municipi i la resposta del tècnic d'emergències va ser que ells no coordinaven res perquè era cosa de cada ajuntament. Doncs, per a l'alcalde d'Utiel queda clar que l'ajuntament va actuar amb diligència mentre que el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, considera que es van viure uns fets que els van superar a tots, ha dit. Escoltem tots dos.
12: El Ayuntamiento de Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda.
13: Descontrol, lo hemos dicho siempre, o sea, al final fue una situación que superó a todos, dejadez, me gustaría pensar que no fue así, ¿no?
11: Per cert, que la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana ha tornat a citar en qualitat de testimoni a qui acabem d'escoltar, al president de la Diputació de València, a conseqüència del que ahir va declarar l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado. Ella va dir que la vesprada de la Dana va avisar Vicent Montpó del desbordament del barranc de l'Horteta, que és un dels que alimenten el de Pollo. Una declaració que podria contradir la que havia fet Montpó davant de la jutgessa quan va negar haver rebut avisos d'incidents per la barrancada i va dir també que no havia tingut cap contacte telefònic amb cap alcalde de l'Horta Sud.
6: I continuen les reaccions a la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i els nous detalls del sumari del cas Plus Ultra.
9: Sí, des de l'executiu, el ministre de Cultura i dirigent de Sumar, Ernest Urtasun, considera que Zapatero hauria de donar ja una explicació dels fets a la societat espanyola.
14: El señor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor, las informaciones que han aparecido en el auto y las que vamos conociendo en las últimas horas son graves.
9: Per cert, que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ajornat en 15 dies la compareixença de Rodríguez Zapatero més enllà del 2 de juny, tal com havia sol·licitat la defensa de l'expresident del govern. La nova citació és per al 17 i 18 del mes que ve.
6: Més qüestions. El sindicat Comissions Obreres ha reclamat este migdia amb una manifestació a València un nou model econòmic que dignifique els servicis públics, afavorisca la vivenda assequible i augmente els salaris. Alejandro Molés.
4: Sí, una manifestació que ha fet parada a la porta de la Generalitat i també davant de la seu de la patronal valenciana. L'ha encapçalat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, a qui escoltem.
15: Los récords históricos de excedentes y de beneficios que tienen las empresas en España tienen que ir, al menos en una parte, a mejorar notablemente los salarios de la gente. Necesitamos subidas salariales entre el 4 y el 7%. Es necesaria una subida salarial importante y es necesaria una rebaja de precios en bienes muy importantes como son los consumos básicos, como es la vivienda o como son el acceso a los servicios públicos.
6: Més qüestions de la jornada. En este cas, com cada dimarts, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat les dades sobre l'aigua que hi ha als pantans espanyols.
4: Unes dades que tornen a pujar, tot i que lleugerament els embassaments que depenen del riu Segura ara estan en el 60,4% de la seva capacitat, on també baixen, però lleugerament, és als pantans que reben aigua del Xúquer, tot i que freguen el 68% de mitjana. A nivell estatal, la reserva hídrica està al 84%, un poc menys que la setmana passada.
6: I en successos, una plaga de caparres i altres insectes amenaça els agents de la Guàrdia Civil de Crevillent. És la denúncia que fa l'associació professional Jusil. Alerten d'una situació de falta d'higiene i falta de personal.
4: Els agents asseguren que ja han trobat caparres dins dels cotxes amb el risc que això comporta a l'hora de contraure malalties per les picadures d'estos insectes. Una situació que pot complicar-se degut a la falta d'efectius de reserva o patrulles de relleu. Mila Civico és la secretaria de comunicació de Jusil.
16: Ya se han detectado este tipo de parásitos dentro de los coches patrulla, de tal manera que la salud de los agentes corre peligro. Pero lo más alarmante es el déficit de personal. Si un solo agente de esta unidad cae enfermo debido a las picaduras de este tipo de insectos, podríamos encontrarnos con alguna víctima sin defensa debido a que no hay relevo ni hay personal para poder atenderla.
6: Un apunt econòmic per a tancar. L'agreujament de l'atenció al Pròxim Orient torna a castigar les borses i el petroli torna a superar els 100 dòlars per barril.
11: Després de la jornada d'eufòria d'ahir, els mercats tornen a sumir-se en la incertesa davant dels nous atacs dels Estats Units contra l'Iran i d'Israel al Líban. Les borses han caigut, encara que sense grans pèrdues. L'IBEX ha tancat amb una caiguda de 0,52 punts i ha perdut el nivell dels 18.300. Més radicals, la reacció del petroli ha tornat a superar els 100 dòlars per barril, amb pujades, en el cas del Brent, de més del 4%.
6: Es queden en la companyia de Rei Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
3: Som la veu de tots. Som A Punt. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
17: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
18: A la mar, senyores.
19: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.

La llei orgànica per al bon ús i la governança de la intel·ligència artificial està ja preparada per passar al Congrés dels Diputats per a que es puga debatre i aprovar. Es tracta d'una llei que ve a adaptar la legislació al reglament europeu que ja està en vigor, encara que sembli mentida. Conté un codi de bones pràctiques, pel que hem sabut. Per exemple, tant en textos com en imatges, qualsevol contingut fet amb intel·ligència artificial haurà de contindre les sigles IA en un lloc visible, perquè es tracta d'una llei que ve a adaptar la legislació al reglament europeu que ja està en vigor, encara que sembli mentida. Conté un codi de bones pràctiques, pel que hem sabut. Per exemple, tant en textos com en imatges, qualsevol contingut fet amb intel·ligència

0: massa, arran les mobilitzacions del sector de l'educació, ens arribava una cançó que estava feta a mia, per exemple. Això deixarà de poder-se fer. Una volta aprovada, els ciutadans podrem denunciar aquells que vulguen enganyar-nos i fer-nos passar gat pel llebre. Ah, i és important que està prohibit el reconeixement a través d'intel·ligència artificial d'emocions en l'àmbit laboral i educatiu, perquè això vulnera el dret a la intimitat. Vés-te que vagin posant mesures. Haurem d'esperar a llegir la llei per saber concretament com s'articula, però tot ens fa pensar que es quedarà curta. L'ús de la intel·ligència artificial és molt més ràpid que tot allò que les autoritats legislatives puguen fer. De tota manera, benvingut siga l'intent. Sempre passa això de que les lleis van per darrere de la societat. I en qüestió d'avenços tecnològics, doncs més encara. Tant de bo posa fre a l'ús inútil d'una tecnologia costosíssima que hauria de servir per a aplicar-se, no sé, en àmbits com el científic, el tècnic, i no com una eina de distracció i de pillatge per a tanta gent. I el pillatge no és el pitjor, sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà. És el mal que pot fer a sectors culturals, educatius i en general a tots nosaltres. Per a pillatge, a més, deixeu-me que vos conte el d'avui amb Paco Roca, que sembla un acudit, però no ho és. És una notícia i, a més, fotuda. Sense amagar-se ni una mica, li han afusellat el cartell que va fer l'any passat per a la Fira del Llibre de València. I ho han fet en l'Ajuntament de Sant Martín de la Vega, que no ha sigut un pirata. Han agafat el cartell, l'han passat un poquet per la IA i cartell de la Fèria del Llibre de Sant Martín de la Vega 2026. Com t'has quedat? Això ha passat avui. I el pitjor és que és segur que hi ha qui no veu on està el problema o el delicte, perquè quan estiga la llei passarà a ser delicte, afortunadament. En fi, com diria Bertolt Brecht, són temps ombrívols per a la cultura i per a la creació, no? Són les 7 i 14 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Avui és dimarts i això vol dir que és el dia en què parlem d'arts escèniques amb Juanjo Prats. I direu, però no ara, després, no? Això és el que fem habitualment. Com sabeu, dilluns que ve es lliuraran els Premis Max en la seva 29a edició en el Teatre Romà de Mèrida. Uns premis, els Max, que es lliuren des de l'any 1998, organitzats per la Fundació SGAE. El guardó, la famosa poma en Caraceta, és obra de Joan Brossa, un poeta que va morir, ja veus, un any després de fer eixa imatge que s'ha convertit en icona. Enguany, en els Max hi ha 22 categories amb un total de 67 nominacions. El cas és que hem pensat modificar un poc el programa per fer una tertúlia parlant d'arts escèniques, perquè segurament és un tema que mereix molt més d'una hora de programa. Parlem d'arts escèniques, del que suposa arribar a aquest tram final de la carrera dels Mags. Per tant, no parlem amb cadascuna de les persones convidades, sinó que ens acompanyen al llarg de l'hora de la cultura. Mire, què suposa? Què deu suposar estar nominat a un Mags, no? I guanyar-lo ha de ser, no sé, quina il·lusió, no? Anem a veure-ho. El fet de tindre nominats parla de qualitat del treball en les arts escèniques valencianes, no? Estem fent-ho bé? Caldria millorar alguna cosa? Juanjo Prats, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Avui tenim un teló de fons un poc llarg.
1: Avui tenim un teló de fons, diríem, replet de protagonistes i sí, personatges, i sobretot autors, creadors, escenògrafs, ballarins, actors. En definitiva, és que sempre han de ser els protagonistes.
0: Protagonistes, efectivament. Jo crec que tu has estat escorcollant un poquet
1: sí,
0: en la història valenciana dels Mags, pot ser?
1: Sí, perquè he pensat...

0: Saps que també era una forma de retre homenatge a gent que potser ara ja no estic entre nosaltres, però van ser pioners i fonamentals en allò de ser reconeguts. Són valencians, o més en concret de Vinaròs al món, i és el valencià que més mags té. Ell en si mateix és tota una categoria de mags, perquè el que he fet és un poc recollir parlar dels mags de la dansa, dels mags del teatre, o dels mags també del, bueno, de la part plàstica, no? De tota la part de dissenyadors, de llum, escenografia, vestuari, però tenim, diríem, el mags per excel·lència, perquè ni té ni més ni menys que 13 mags, Carles Santos.
1: De veres.
0: Els he contat. Carles Santos és un...
1: Sabia que tenia algun mags.
0: Algun que altre, no?
1: Té un cabàs de mags.
0: 13 mags com a compositor musical per moltíssims espectacles, direcció musical, també millor espectacle teatral, en definitiva...
1: És que 15 espectacles va fer aquest home que ens va deixar a tots boca...
0: Per això...
1: Es trencava el cervell.
0: És una forma de retre homenatge d'aquells pioners que van, bueno, que van ser, bueno, els primers que van fusionar música, que van fusionar la part plàstica dels seus espectacles, la seva proposta teatral, i sobretot una forma vital d'entendre les escenificacions. Recorde Txina la petxina de Txina amb Pep Cortés, o Beethoven si tanque la tapa que... En definitiva, són tantes i tantes històries.
1: Però no ha quedat mai que eren 13 mags.
0: 13 mags. És una categoria en si mateixa. És a dir, Carles Santos, i sobretot un poc pues, un home que, bueno, la seva generositat a Vinaròs, la seva barca de pescar, vaig tenir el privilegi de pescar amb ell en alta mar, això sí, marejant millor, i ell com era mariner, i meravellós, i de compartir vivències, i crec que era una bona forma de retre homenatge, diríem, bueno, a un dels grans creadors que hem tingut ací a la Terra.
1: Sí que és de veres, ostres. Més coses. Per ací?
0: Sí, diríem, si anem a la segona categoria de mags en si mateixa, hem de dir, encara que avui parlem molt de teatre, que la dansa ha sigut més reconeguda que el teatre a nivell de guardons del que parlem de Comunitat Valenciana. I molta culpa d'aquest reconeixement el té Sol Picó. Que parlarem...
1: És culpable?
0: 10 mags de Sol Picó.
1: Ostres, és avarícia, no?
0: És que si comences a veure xifres... perquè Carles Santos... i Sol Picó, diríem que són els nostres
1: abanderats.
0: Els mags. I sobretot quan els mags, en la primera època, tenien una repercussió molt important. Jo recordo haver-ne vist molts, i sempre era Carles Santos, Sol Picó, estaven sempre en la terna, i quasi sempre també pues, en portant-se ixe guardó.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, per tant, a veure, que aquest diga 10 estarà encantada de replegar-ne, si està nominada a 3, pues, els 3 o els que calguen, no? Doncs el que et parlava un poc, perquè, bueno, Sol Picó ha estat, per, bueno, 5 com a millor coreògrafa, Bésame el cap, La dona manca, Paella mixta, El llac de les mosques o El ball. Com a coreo.
1: Clar, és que és un poc Santos i no són ni família. Una d'Alcoi i l'altra de Vinaròs.
0: Però veuràs que tenien molta relació.
1: Sí.
0: Vull dir que n'hi ha marro.
1: Sí, és una dona també que ens ha trencat el cervell de tant en tant quan hem anat a veure dansa i hem dit... Ostres, què està fent?
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: I ens ha...
0: Perquè en una fusió de trencar un poc els límits que diríem que eren del gènere, no? Perquè moltes vegades era una composició musical o espectacles que semblaven que la música no era escènica i era una barreja entre que espectacle musical que a millor té poc té que veure ara el que és un musical, no? Després d'haver arribat a la Gran Via i els musicals americans.
1: Sí.
0: Però bueno, és una bona reflexió un poc. I bueno, i també ella com a ballarina, importantíssima, ella té com a intèrpret femenina Bésame el cactus i El ball. He de dir, com a dada, que en dansa, Toni Aparici, o en el cas de Anna Luján, o en el cas de Sol Picó, tenen el Max com a millor intèrpret, tant masculí com femení. En el cas del teatre, a veure si ho remediem esta temporada, però no tenim cap guanyadora com a intèrprete femenina, ni cap guanyador com a intèrpret masculí.
1: Bé, això és absolutament... increïble,
0: bueno,
1: perquè tenim grans intèrprets.
0: Són dades, vull dir, un poc com funciona també este univers, no? I, bueno, millor espectacle de dansa, o sea, que en té 10. Li segueix en el món de la dansa anant de dansa, perquè va tenir un espectacle que va ser Pinocho, que ho va, en aquesta edició del 2016, ho va replegar absolutament tot, i tenim ahí com a coreògrafa Rosa Ángeles Baix, Toni Aparici, que també ha tingut...
1: Ballarí de Ananda.
0: Sí, però que també ha tingut com a solista, i Anna Luján, com a millor intèrpret, en este cas, de dansa, Toni com a ballarí, i vestuari, en definitiva, bueno, després, i millor elenc en conjunt de dansa, no? El Mago de Oz també és una peça també guardonada, sí. I Los Ángeles Baix també té el Max Honorífic. Per tant, dirien que en dansa, entre Sol Picó i Anant de Dansa, arreplega un bon feix de Max, no? Asunuales, La mort i la donzella, des de la més recent, també, i després tenim Marcos Morau, que Marcos, per afanador. I Christine Clu com a intèrpret, també. O sigui, tenim...
1: Home, Christine Clu, és que... Però vull dir que crec que no és humana, però això ho hem d'averiguar.
0: Però vull dir que tenim, diríem, com a premi solista, almenys, sí, Anna Luján, sí, sí. I Christine Clu, i ja va, Amanda de Sol, no? Uh-huh. I, bueno, i el que falla un poc a la part teatral, diríem que tenim premis, diríem, de la categoria com a millor espectacle musical, La Neguellets, per exemple, que ara va reposar-se, perquè és un espectacle del 2016. Carles Alfaro també, com a director i com a versió. I on més Max tenim, sí, és com autors, autores o adaptadors, adaptadores. Que en esta ocasió Rodolf Cirera ja en té 5 Max. Oh. Carles Alberola i Roberto García per Besos tenen Max. Víctor Sánchez també té Max com a autorrevelació, o Maria Cárdenas per Síndrome.
1: Sí, és de veres.
0: En este cas, pues bueno, són autories de revelació. Per tant, dirien que en l'àmbit dramatúrgic sí que...
1: Però això ho agafem ara, per a posar-ho damunt la taula.
0: Ah, jo vaig ficant...
1: Clar, és que un autor només necessita estar sol en sa casa davant d'un ordinador.
0: Jo vaig ficant cosetes damunt la taula.
1: Clar.
0: I després també, per exemple, a nivell de millor espectacle, diríem institucional, tenim Tic Tac, recordem, que era un premi que també... I després també, millor espectacle infantil, tenim el treball de Tian Gombau. Mm. Claro, amb totes les seves propostes, i ahir va ser Sabates, i té de teatre de carrer La Fam Teatre, o també El Pont Flotant, en Eclipsi Total, que també, sí, va tenir reconeixement,
1: sí,
0: o Lucas Escobedo, encara que és d'origen alacantí, però és creació centre dramàtic en Farra, no?
1: I, sí, l'any passat.
0: I se m'habrà colat algú o algo, però un poc aquest és el panorama teatral que tenim.
1: Val, doncs així les coses, encara més Max d'enguany.
0: Espera't que queda un poquet.
1: A veure.
0: És plàstic, és creador, perquè després diuen...
1: Oh, clar, sí.
0: Juanjo Llorens en T4, i Juanjo Llorens, tot una institució en el món de la il·luminació, de la part,
1: sí,
0: en este cas. I després també, pues, Pasqual Peris, que té com a, és l'únic que té com a vestuari, i també un premi Max ben interessant de caràcter social, que són Pallassos Hospital,
1: sí,
0: no? Que és un reconeixement. Total, de totes aquestes edicions, n'hi ha 600 i pico pomes repartides, de les quals el 8,5 de pomes han arribat a la Comunitat Valenciana.
1: El 8,5.
0: Què vol dir això? A nivell de producció, de lo que no fem dins de l'estat espanyol, en esta visió del món, estem representats, estem guardonats dins d'aquest àmbit, doncs són preguntes que queden a l'aire.
1: Uau, no? Que és una bona manera d'arrencar, però hauré de presentar-vos els convidats que tenim avui, no? Perquè a l'estudi Rosa Solves ens acompanya Blanca Añón, que és candidata al Max al millor disseny d'espai escènic per Orlando, una producció del Centro Dramático Nacional, i que ja ha rebut el Premi Thalía i el Premi Godot, i que ja vos dic que no la veurem, i Xavo Jiménez, nominat al Max a millor adaptació o versió teatral i millor actor, per això diu Juanjo, a veure si enguany ens llevem això del millor intèrpret, per Jo Soy 451, de la companyia La Teta Calva. Blanca, Xavo, molt bona vesprada, benvinguts.
2: Hola, bona vesprada, Juanjo, m'has deixat.
0: Bona vesprada.
2: Quina pressió, per favor.
1: No. És que ara has de guanyar, tio,
0: a veure,
1: sí, Xavo.
0: En principi, a veure, adaptació tenim moltes, per mi. Però més a banda.
1: Però no, deixeu-me que
0: és estadística.
1: He de presentar,
0: sí, sí,
1: algú més, i a més per al·lusions, no sé, perquè li hem dit de tot, perquè al telèfon des de Barcelona ens acompanya Sol Picó, que és nominada, té 3 nominacions. Millor espectacle de dansa, millor disseny de producció privada, i millor elenc de dansa per Carrer 024, la producció amb la qual han celebrat 30 anys o celebren 30 anys de companyia. Sol, bona vesprada.
3: Hola, què tal, com esteu?
1: Escolta, tu tens molts Max, no?
3: Bueno, no sé si són molts o... Bueno, jo què sé, n'hi ha uns quants, sí. Però ja sabeu que tot això dels premis és molt relatiu, eh?
1: Sí, ahir anàvem, no? Bueno, falta una nominada, els oients diran, però si són quatre nominats. Raquel Molano, que està nominada a millor composició musical per l'espectacle escènic per Fuente Ovejuna, de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, està ara mateix en la lectura d'un espectacle que faran en el Festival de Almagro i, lògicament, ens ha dit que si acaba abans, mentre el programa encara estiga en marxa, es connectaran. De tota manera, avui és curiós, Raquel m'ha passat un llistat de temes que li agradaria dir en la tertúlia, o sigui que anem per parts. Per escalfar un poc, a veure, Sol Dia, això dels premis és relatiu, no? Què suposa estar nominat? Vull dir, realment, fa l'efecte que ens fa més il·lusió quasi a nosaltres. No sé si esteu il·lusionats pel fet d'estar nominats i de poder endur-se a casa algun max dels que teniu en nominació. Qui comença? Blanca, per exemple?
4: Bé, sí, clar, home, molta il·lusió fa. És un reconeixement i sempre s'agraeix, perquè darrere hi ha moltíssima feina i bueno, es dona visibilitat, que al cap i a la fi és una cosa molt important en la nostra professió i bueno, està molt bé celebrar. Ah.
2: Sí, jo exactament.
1: Més enllà de la pressió que t'ha posat Juanjo, que has de guanyar el de millor interpretació masculina, va ser el primer València que se l'emporta.
4: No, no. Bueno, de escenografia tampoc hi ha cap.
2: Tampoc. Exacte, Blanca, anem a donar la campanada. No, és el que diu Blanca, fa molta, molta il·lusió i sobretot fa molta il·lusió cadascú serà per un motiu. En el meu cas em fa molta il·lusió per les característiques d'aquest espectacle en concret, per la trajectòria de la companyia, per el moment en el que m'arriba a mi la possibilitat. Però sí que és cert que una vegada arribes així i nosaltres, com ha dit abans Juanjo, en la companyia en tenim un max i no canvia la vida. Quan tornes a casa has de tornar a fer faena i de fet ni tan sols va canviar la vida d'aquest espectacle de Síndrome que varen guanyar, això no va garantir després tindre una gira més gran o un èxit més gran. Quan acaba aquest espectacle has de tornar de zero a començar en un altre, almenys en una companyia de teatre independent com la nostra i de format xicotet. Vull dir que sí que és un reconeixement, és sobretot que te conega la gent, obri portes per a poder crear vincles en altres professionals, però després quan tornes a l'assaig i al local d'assaig comences de zero. Ah. I això segurament ho dic jo, però també t'ho pot dir el Carles Santos, saps?
1: O la Sol, és així, Sol. Te canvia la vida, sí. Tindre Max?
3: A veure, no et canvia la vida en absolut, vamos, lo que diu... Ell és tal qual, és que començar i seguir com si no haguera passat res. Però jo, en la meva experiència, igual, no sé si la dansa és una mica diferent al teatre, sí que és de veres que a vegades ens ha donat la sensació que de repent se'l miren. I a lo millor, en alguns espectacles sí que m'ha passat que després han hagut més peticions d'aquest espectacle en concret, saps? Mm. És una cosa que sí que m'ha passat al llarg dels espectacles. I bueno, i també pues, sense voler pues, el dona una certa visibilitat, de repent pues, apareixen els mitjans un rato, la gent el veu, el coneix, el reconeix, tot fa una miqueta, aunque després tu tens que seguir treballant igual, tal qual, i no hi ha una altra, però bueno, una mica de moviment sí que sí. Genera un poquet.
1: Quelcom de positiu ha de tindre, no?, d'alguna manera. Xavo parlava i deia, home, per a una companyia independent, menudeta, no?, com és la nostra, en el cas de Sol, vull dir, molts mags, però no tens ninguna tremenda companyia amb un planter de... Vull dir que és que algú, això pot dur també a equívocs, no? És a dir, a mi m'ha cridat l'atenció que els nominats, els quatre nominats, bé sou companyies independents menudes, vull dir, això de doblar el llom i de, vale, ja tinc el Max, vaig a seguir assajant, o gent que heu treballat per a companyies nacionals. Mm-hmm. Vull dir, això està també donant-nos alguna informació, vull dir, no hi ha... No
2: sí,
1: hi ha trampolins.
2: Sí, una informació claríssima.
1: Sí, no?
2: I és que el nostre Teatre Nacional, per parlar-lo d'alguna manera, mai està en la terna final. Sempre són els creadors independents, o a títol particular, com és el cas de Blanca, o a títol de pequeñas, de xicotetes companyies. Vull dir, nosaltres, ara IBC, abans teatres, o abans culturals, o com és, tots els noms que ha tingut, no solen arribar al nivell de ser espectacles respectats com puga ser un CDN, un Teatre Lliure, un Teatre Nacional, i això és una llàstima, és una llàstima, i ens ho hem de fer veure, saps? Perquè les nostres grans produccions no estan ahí, i no estan mai.
1: Alguna idea de per què?
0: Per aportar les dades, és que tampoc ha hagut millor espectacle de teatre mai ha sigut ninguna producció pública valenciana, ni privada. És a dir, que dins de tot,
1: sí, bueno,
0: dins de tot l'ecosistema que tenim un poc del funcionament de com s'arriba a la terna, que ja és complicadíssim, i després que sigues escollit, vull dir que realment estem infrarepresentats al nivell de producció pública i privada, que no sé, ara no, perquè estem, diríem, ha menguat prou la producció pública, però hi havia una època que sí que teníem producció pública que era prou, sí, bueno, prou sovint, i tampoc s'ha aconseguit mai.
2: També és cert que arribar a...
1: Pots tallar i intervindre quan tu vulgues. La tenim apartada allí, oblidada, en
3: sí,
1: Barcelona.
3: Sí, sí, m'encanta escoltar-vos. M'encanta escoltar-vos, no preocupes.
2: No, el que estava dient, que tampoc és que el fet de que tu arribes a ser finalista als Max vulgui dir que el teu espectacle siga millor que els que s'han quedat. Que això també passa. Són moltes casualitats, moltes circumstàncies les que se fan un dia estar i un altre dia no estar. S'han quedat darrere espectacles fantàstics,
1: boníssims,
2: meravellosos, i professionals que són, i en el meu cas d'actors, actors que jo considero que han fet treballs superiors als meus. Les casualitats que m'han portat ahir, pues, a lo millor jo he girat molt per l'estat, l'han vist la gent en unes condicions especials. Quan veus teatre te cala d'una manera depenent del dia, i a vegades podria haver segut que sí i podria haver segut que no. Això no vol dir que les nostres produccions no hagin arribat, o que els espectacles que no han arribat enguany no vol dir que siguin pitjors que els que estan, saps què vull dir?
1: Pot ser el secret està, tu has dit, jo he girat, no? Pot ser el secret està un poc per ahir. Difícilment ningú pot guardonar, no?, un espectacle que no es veu.
2: Sí, ha passat.
1: De donar premis a un,
2: sí,
1: espectacle no
2: sabit. Sí, sí, ha passat. No anem a dir noms, però ha passat.
1: Sí, crec que no. Perquè, no toca dir
2: noms. No toca, no toca.
0: Perquè ahir també hi ha un tema de qüestió de fons, i és qui vota o qui selecciona. ¿Vale? Sempre diem, el sistema és molt senzill. Diríem que cada zona que determinen hi ha un primer jurat que fa la selecció. Què passa? Un segon jurat, i finalment un tercer jurat és el que escollís de les últimes ternes. Perquè l'ESGAE ho té organitzat així. A una època...
1: votava? Jo
0: sí,
1: recordo.
0: Perquè, però es votava únicament els membres de la Acadèmia de les Arts Escèniques.
2: Sí.
0: I ahir també va haver també tensions sexual no resuelta.
2: Clar.
0: I a partir d'ell es va tornar. En fi, el tema sempre de qui escollís la terna, sempre és complicat en aquest aspecte, però bueno.
1: Sí. A mi no m'agradaria estar ahir, no m'agradaria posar-me a triar, no? Però de tota manera sí que el que ha dit Xavo és preocupant, no? Espectacles que no s'han vist, no sé.
2: Sí, o que han fet una o dues funcions.
0: I d'aquesta tensió van néixer els Premis Thalia.
1: Sí, que,
0: que en el teu cas, benvingut siga, perquè això ja, tu ja en tens un.
1: Així ja el tens. El Thalia ja va per davant.
0: Però bueno, ve un poc també, un poc... N'hi ha inflació de premis, perquè nosaltres anem sobrats i llevem els que tenim.
1: Sí. Això, mira, això és un dels temes que Raquel m'havia dit, ai, si pogués estar, jo considero important que parlem dels premis de les arts escèniques. Això ajuda o tot el contrari? Era, sí, important celebrar els premis de les arts escèniques?
2: Bueno, jo crec que és el que ha dit...
3: fonamental.
2: El que ha dit Sol. Clar que és fonamental, és la visibilitat, és la...
3: Absolutament.
2: És l'aparador de la nostra professió cap a la societat. Saps què vull dir? Estem
3: així. Tindríem que celebrar-ho.
1: És que ara és que són uns premis que han desaparegut, no sabem ben bé per què.
0: Una vegada eren clandestins i després ja ara crec que ja han desaparegut del tot.
1: Sí, absolutament.
0: Sí. Perquè l'última edició va ser clandestina,
4: Es va fer el tema de la Dana.
5: Per el tema de la Dana, va ser l'última... Estem parlant un poc dels premis de l'Institut Valencià de Cultura. Sí. I ara ja totalment han desaparegut, no?
1: Mm. I considereu que això, vaja, tota pedra fa marge, no? Perquè al final el plantejament d'este programa, a més de celebrar que esteu nominades i nominats i desitjar-vos que replegueu tots els mags que teniu pendents, és també intentar averiguar quina és la situació de les arts escèniques a València. Val? Per exemple, abans deia, no? Que curiós, no? Són o empreses independents o empreses públiques o producció pública, però sempre de Madrid. Normal. També vull dir, el Grec i a Catalunya també hi ha producció pública, però així mai cap nominada. No? Després hi ha un altre aspecte, i és que molts de nosaltres, Blanca, per exemple, tu treballes constantment a Madrid, Sol està instal·lada a Barcelona, si estiguera així, no sé, a lo millor s'havia muntat una botiga de flor, una floristeria o algo, perquè de la Dan impossible fer tots els espectacles que ha fet si s'haguera quedat a València. És el cas també de Raquel. Tu has fet una gira, Xavo, no sé si més per així o més perquè la gira que has fet ha sigut per tot l'estat espanyol.
2: Sí, en concret en aquest espectacle he girat per la Comunitat Valenciana prou, més que mai, però sobretot per l'estat.
1: A veure, això, és a dir, això sí, també està apuntant que... Sol, estàs bé?
3: Sí.
1: Val.
3: Val. I amb els gaviotes així, que perdó, pensava que entrava a dintre, perdó.
1: La imatge és preciosa. És quasi teatral. Aprofita-la en algun espectacle.
2: La versió de la gavina.
1: La versió de la gavina, sí. No, però vull dir, al final és allò de dir, és possible tindre una professió a València que després cadascú està molt bé que te'n vagis a Madrid o que te'n vagis a París, com se n'ha anat Morau al ballet de l'òpera a fer una coreografia, vull dir, però em fa l'efecte de que es pot viure de les arts escèniques només així estant a València?
4: No, absolutament no. És molt complicat, no hi ha producció avui en dia. Abans, fa uns anys, quan estava Roberto García i Abel Guarinos, que el faran bo al final, hi havia d'entre 12 i 14 produccions, recorde jo vaig fer algunes, vaig fer una amb Xavo, les daneses, i vaig fer Godot també, llavors tampoc vaig fer moltes més. I, bueno, encara tenies algo de feina aquí i està molt bé poder treballar a casa i poder estar amb la família i, bueno, estar a la teva ciutat. Avui en dia, amb 4 produccions que es fan, és impossible. I, sobretot, bueno, si començarem a parlar dels catxers o dels pressupostos que destinen a les... bueno, en el meu cas, en les escenografies, doncs, òbviament és impossible poder competir amb el Centre Dramàtic Nacional, el Teatre Lliure, el TNC o el teatre, que sé, qualsevol altre teatre, que el CDG té més pressupost que el...
2: Sí?
4: Sí, o sigui, no, és com, ja han hagut unes retallades immenses, ja no només en els pressupostos, sinó també en, bueno, pues al final tampoc hi ha actors que estan treballant, donen uns números que no són certs, no hi ha contractació, contractar per a una lectura dramatitzada, això no és contractar a un actor. Bueno,
1: cert.
4: No, la cosa està realment mal i està tot el sector, i ja veus que jo estic prou fora, perquè al cap i a la fi jo la meva feina la faig al meu estudi i per a Madrid o per a l'estranger inclús, però m'escoltes tot el que hi ha des de tot el món desitjant que li donen una ajuda mínima, minúscula, perquè no podem, pues, per poder entrar en un circuit que ja no existeix. Bueno, és que està tot com desmantellat directament i no...
1: És a dir, hi ha una inexistència de teixit productiu escènic, podríem dir.
2: Sí, absolutament.
4: Públic.
2: Públic. I veure professionals d'un nivell altíssim, sense menysprear, perquè jo de més vinc d'ahir i sempre tornaré ahir, de festivals independents com el Cabanya l'Íntim o Russafa Escènica o
1: Diez Sentidos
2: vull dir, sí. Professionals de grandíssim nivell que només tinguin aquests espais per mostrar la seva feina, professionals premiats i valorats, que no puguen tornar, que no puguen treballar en el teatre públic perquè no hi ha ni pressupostos ni espais, perquè també és un altre problema molt gran, molt gran. Vull dir, no tenim teatres. Uh-huh. És que com no tenim teatres, tenim un teatre principal que de la meitat és de la Diputació, la meitat de la Generalitat, això és un empastre, no s'aclarís ningú de qui és, i després tenim un teatre Rialto que quan vas de bolo, el Teatre Rialto és com si fos el casino del poble, vull dir, és un teatre vergonyós per a una capital com València, no? Sí. Com a espai teatral, vas a qualsevol teatre d'un poble del voltant de València.
1: Ens referim al que és la Caixa, vull dir, perquè des del pati de butaques a lo millor pot semblar un escenari més o menys normal, però sí, és que però les prestacions d'aquest teatre
2: el que
1: són...
2: vull dir és que estem molt limitats a espais d'exhibició. La resta d'espais són espais alternatius, sales privades, sales de gestió privada. Per tant, el teatre públic és que no és que no tinga diners, és que damunt, és que no tenia espais per a mostrar, saps? Quan tu vas a Madrid i veus que la municipalitat de Madrid té 5, 7, 10 teatres, nosaltres en tenim un i en ICE un,
1: el musical, no?
2: Nosaltres tenim el musical i el Rialto, i ahí hem d'entrar tots. Tots, ahí, això és el camarote de los hermanos Marx. Les programacions s'han de fer reduïdes perquè no, perquè han d'entrar un tornes de dramatúrgia, ha d'entrar una lectura dramatitzada, ha d'entrar un espectacle de Madrid, una producció pública nostra, i mires, com si comencem a programar en octubre i acabem en juny, fes comptes, pares en Nadal, dius, no hi ha espais ni temps per a poder abastir a tota una professió. I clar, això és un problema molt greu. Abans, Juanjo, tu te'n recordaràs, en l'època que tu sí. te pujaves als escenaris, teníem una Moratín, teníem un Thalía, teníem un Rialto i teníem un Principal, teníem quatre espais públics, 100% públics.
5: I exhibicions, i exhibicions d'un mes i mig.
1: Jo vaig veure Bésame el Cactus en el Thalía.
5: Clar.
1: És de veres, sí. És de veres. Veritat, sí, sí. Sol.
3: Sí, és que és de veres el que estic dient.
1: I no era una funció d'un dia i s'ha acabat?
3: No,
5: que
3: això de les funcions d'un dia és molt fort.
5: No, però que és que ho comentàvem moltes vegades, Reis, que parlem d'un espectacle i tal, però és que a València només ho podeu veure un dia a la setmana. És que això és programació local de ciutat menudiua o mitjana. Clar, és que el problema és que s'ha convertit això. És a dir, un poc un repartiment, tot el món programem i el llistat final, després, si és que hem programat 42 coses, sí, però l'has programat un dia. Mm. Per tant, diríem que tu a nivell de expedient, figura que programes molt, però a nivell de subsistència de qui treballa és impossible, exhibint inclús l'exhibició pública són 10 dies 8 dies, és impossible, que el passes mes i mig assajant o dos mesos per a exhibir 10 dies, això no hi ha forma que visca del teatre.
4: Bueno, i que a més després tampoc faciliten el girar l'espectacle.
5: Clar que no.
4: Si tu dius, bueno, vale, pues ara que han fet La Mancha, El Aguante, totes aquestes, les quatre que han fet, no me'n recordo els altres noms, bueno, és que se'n van a l'Arnitxes i se'n van a Castelló i se'n van un dia o dos.
5: Un dia.
4: I després, per què no les treuen a nivell a la resta de l'estat espanyol? I bueno, això seria com donar un suport a la creació valenciana. Si és que se'ls ompli la boca dient que fem moltíssimes produccions, clar, no? Però si el suport és això també, no és estrenar una obra i estar no sé quants dies està, 12 dies, i després què? Mor. Se'n va als magatzems.
1: Jo recordo fa dècades, Juanjo, tu que tens més memòria,
5: sí,
1: que fins i tot s'ajudava a fer gira internacional. I recordo ara, per exemple, Vicente Sáez,
5: sí,
1: els primers espectacles de Vicente Sáez
5: i si anem i si anem a la memòria, tenim un teatre privat, que era el València Cinema, que jo he estat a aquest teatre 6 mesos fent una obra de teatre. Això ara penses, dius, perdona, si estem parlant de meitat de la dècada dels anys 80, programar 6 mesos una obra de teatre és inviable, ja.
1: Com si fórem una ciutat europea.
5: Efectivament. I que després, quan va començar el teatre públic, l'Escalante programava 3 mesos, una producció pública era més...
1: Una més, l'Escalante.
5: Era més i mig. Hem perdut el teatre Thalía, el van pagar entre tots, l'hem reformat, i a l'hora de la veritat, a l'hora de gestionar un lloguer, com faria tot el món, dius, no, ja no m'interessa. Tinc un teatre reformat en diners públics i tu ja el llogues a qui vulguis. Fantàstic. Estàs fent una gestió meravellosa. L'Escalante mateixa, deixen perdre l'edifici històric, dient que si anem així, que si anem allà, i a l'hora de la veritat van canviant els projectes sobre la marxa. Després hem perdut teatres de caràcter, diríem, pues, sales més menudes, I després, què passa? El Teatre Públic Municipal, és, tenim el musical, i després tenim un peatge en sombra, que és la Rambleta, que és un pagat en diners públics, però la gestió és privada. En definitiva, clar, la inversió que s'ha fet en els teatres no es correspon un poc a un teixit professional de que la gent realment puga créixer. En la mesura que, que els diners públics s'han invertit, eh? Perquè aquests diners s'han invertit, però han desaparegut.
1: Buah. Quina radiografia, no? El Juanjo ha vingut valentet.
5: Tu m'has dit que informara,
1: sí, que
5: fera
1: un... Escolta,
5: que
1: jo i al peu de la lletra.
5: L'home de les dades.
1: És l'home de les dades. Escolteu, però per no ser allò de dir, ai, com es queixen, sempre queixant-se, tota la vida queixant-se. Home, algun motiu n'hi ha, no? Perquè, i a partir de les dades de Juanjo. Però és redreçable? Vull dir... en una situació saludable, quin és el paper, per exemple, que ha de jugar l'administració? Perquè no estem dient que tot ho han de fer els teatres públics. Visquen les companyies privades i les sales privades. Com no? Ara, hi ha alguna manera de redreçar això? O sigui, hi ha algun lloc, alguna cosa que digueu, és que haurien de fer això, és que haurien de... No
2: Home,
1: ho sé.
2: Evidentment, posar a professionals al capdavant del nostre sector cultural... i no posar a polítics de torn que pots vindre de sanitat i avui te posen en cultura i demà te posen en esports, professionals. Avui precisament estava parlant Lídia Blanca amb Toni Pastor abans de vindre ací. Recolzar els professionals en cada sector, des de la programació, des de la gestoria, des de la producció, des de la distribució. No gent que vinga cada càrrec polític i canvien, no? O sigui, gent que s'establisca en una planificació a llarg termini per a poder fer les coses professionalment.
1: De manera que no fem el treball del matalafer.
2: I considerar que això és un negoci, és una indústria, i no és una diversió, no és oci.
1: És cultura, és que no és el mateix.
2: És cultura, i la cultura és famílies que mengen, que paguen impostos i que enriquim una societat, que portem un producte interior brut, i que quan més se recolza, més creix, i més creix tot, fins i tot l'economia, si tant els agrada, no? I això ho veus en ciutats grans com París, com Barcelona, com Berlín o com Londres.
1: Ahí anàvem, vull dir, vosaltres que heu recorregut món, hi ha algun model? Vull dir, perquè de vegades volem descobrir la pólvora i a lo millor hi ha algun model que puguem imitar. A Catalunya esteu millor, Sol?
3: Em fa greu, però una miqueta millor, sí.
1: Em sap greu perquè m'agradaria poder actuar en València, però sí, de moment sí.
3: Bueno, això és una, que després també a vegades és com que ja, si estem per allà a València, no, fa molts anys que no actua a València.
1: En sèrio, però
3: això és
1: de veres?
3: Això és un altre tema. Això és un altre tema, sí, però és un altre tema, ja us ho contaré. Sí. Però bueno, jo crec que a mi fa molta pena, em fa molt greu, ho dic molt en sèrio, perquè veig molta cantera, sobretot en el meu terreny, de ballarins i ballarines, que venen a Barcelona perquè no tenen feina a València. No hi ha manera de poder treballar a València. Això és el que a mi m'expliquen. De fet, en la companyia en tinc dos o tres, que, bueno, que la gent també li agrada. Està molt bé que un ballarí isca de la formació i que vagi pel món i que faci coses i tal, però després molta gent té ganes de tornar a casa seva, de poder fer projectes, de poder participar en projectes de casa seva. No tothom té que estar per ahí pel món tot el rato, saps?
1: Sí.
3: Això és una cosa que la gent em parla molt d'això. Hòstia, és que a mi m'agradaria treballar a València, m'agradaria treballar i fer... Entonces, no sé, tu dius models, jo, per exemple, ara tampoc és que estiga... Europa no està tan bollant tampoc, però França sempre ha sigut un model de responsabilitat, de fer un espectacle, de girar-lo per al teu país, per al teu... I després també el tema centres coreogràfics, que realment funcionen, que realment... donen iniciatives per a la gent que està treballant o que està començant o que està intentant obrir-se pas, de portar professors, de crear projectes, de donar espais, bueno, no ho sé, hi ha un altre model, sí. Això és de veres.
1: I qualsevol poble mitjà té una companyia menudeta que serveix com a intermedi, no?, entre aquesta fase inicial i les grans companyies a les quals poder optar, no? I això
3: tu vas a Toulon, que és un lloc petit, sí, i allí hi ha una petita companyia, hi ha un petit centre coreogràfic on la gent pot desenvolupar la seva feina, després estos ballarins se'n van a París, van aquí, no sé, hi ha un intercanvi, hi ha algú on la gent, com bé dia Xavo, pot pagar el seu lloguer, bueno, ara està tot molt complicat també, però en fi, saps el que vull dir? No sé, almenys hi ha una iniciativa. Jo el que em sap greu és que veig poca iniciativa. molt poca.
5: Sol, una curiositat, estem en la introducció del principi, no sabeu si estàs escoltant o no, però què va significar Carles Santos també per a tu, com a estímul?
3: Buah. Mira, me se posa la pell de gallina. Bueno, primer, mira, jo vaig dir una cosa, mira, que veig coses constantment, jo a la setmana veig 3 o 4 espectacles que anem a Barcelona, soc molt addicta al teatre i a la dansa i tal, molt. Quan vaig por ahí de gira, lo mateix, vull dir, és que jo soc una gran consumidora de teatre, de dansa, tal. I enyoro no veure un espectacle de Carles Santos. O sigui, amb això t'ho dic tot. Jo, per mi, va ser una font d'inspiració brutal quan vaig veure la primera obra seva. Em vaig quedar clavada en la cadira i dic, però això què és? Que barbaritat més gran. I després ho vaig conèixer personalment. De fet, l'últim que vaig fer amb ell va ser inaugurar un teatre a Perpinyà, a l'Arxipel. Vam inaugurar junts, juntament amb el... Ai, aquest que ha fet Cirat, sí, català,
2: Sergi.
3: El Sergi López,
1: sí,
3: els tres,
1: sí.
3: Vam inaugurar els tres l'arxipel i bueno, s'ho vam passar bomba. Només en cotxe, pujant i baixant i tot el que m'explicava el Santos ja vaig tindre
1: prou. Valia la pena, no?
3: Falta. Valia la pena, no sé, per mi, de fet ara tinc un projecte preciós que no vull dir molt, però segurament des de l'Liceu li fem un superhomenatge. No m'han encarregat i em fa, bueno, em posa a tremolar de la il·lusió.
1: Oh, que bonic.
5: Que bonic, estarem pent, que bo.
1: Mira, comentava...
3: Que per mi va ser una persona molt important a la meva carrera.
1: I tant, tot un referent.
3: Artística i també personal.
1: Blanca, Sol...
3: Tot un referent. Jo crec que artistes com ell hi ha pocs.
1: Sí, la veritat és que sí. És una pena i és una pena que no li traguem tot el suc mentre encara estava amb nosaltres. Fixa't pel que estàvem parlant, que Sol, tu dies, sí, i a mi m'agrada molt, jo vaig 3-4 voltes a la setmana a veure un espectacle i Blanca posava cares, no? Blanca i Xavo s'han mirat de dir 3-4 totes les setmanes, així no es podria, no?
4: No, impossible. Jo faig igual que Sol, quan estic a Madrid doncs intento anar a veure espectacles cada dia que vaig, bueno, jo i tots els valencians de la professió quan anem a Madrid és, no? Aprofite i vaig a veure això. Aquí és que és impossible, no hi ha programació. O sigui, bueno, en fi, hi ha programació en les sales petites, independents, però...
1: I no, sort no. Que tenim sales petites.
4: Sí, gràcies.
1: Com la sala perquè... Rosafa, no? Que deies tu que
4: provés d'allà. Sí, o la Carme Teatre.
1: O la Carme Teatre, la UF, tantes altres.
4: Però, clar, això de poder dir, no, avui vaig a veure això i mira, demà no puc, doncs aniré després demà, és que això és impossible.
5: Parlant de la precarietat, lògicament moltes vegades l'autoexplotació com a actor, com a ballarí, la teva companyia, però si hi ha un damnificat que jo sempre pense és el món de l'escenografia. És el primer que cau del pressupost.
1: Això és de veres, Blanca?
4: Sol ser.
1: Ostres!
5: Clar, perquè a veure si es tenim a nosaltres així, però clar, una concepció en un escenògraf, en una idea, algo que realment tinga la part lògicament visual, plàstica, que tot això fa que un espectacle siga també gran, potent i tal, i jo trobo que sempre us han admirat perquè realment molt poca gent pot desenvolupar la carrera com a escenògraf, i més per així.
4: Sí, bueno, per així és de veres que som poquets, jo crec que se poden comptar amb més dits d'una mà.
5: Clar.
4: Sí, clar, l'escenografia és el primer que cau perquè l'actor, l'actriu, el ballarí i la ballarina els has de vestir. I
1: sí, clar,
4: algú de vestuari sempre hi ha. Bé, siga algú de la companyia, però ja s'està pensant un vestuari per a aquest personatge. I la il·luminació, òbviament, tampoc cau perquè si no, no veuríem res. I a més que la il·luminació és una cosa que tota està als teatres, tenen els seus focos, les seues taules i, bueno, per poc que pugues fer, ja pots fer alguna cosa. L'escenografia sol ser el que cau, sí. Clar, o és un linòleo...
1: Sol,
4: o...
1: tu t'has plantejat alguna volta això de que està comentant, Blanca? És de veres que l'escenografia és el primer que cau quan no tenim pressupost?
5: La gavina, se l'han portat.
3: Intenta que no caiga mai, la veritat, perquè...
5: No, ja retard.
3: No, ens en diu?
5: Sí. Un poquet de retardo, sí. Ahí va.
4: Ai.
5: S'ha perdut.
1: S'ha perdut. se l'haurà endut la gata.
2: Bueno, jo...
1: Si imagineu-se el Picó amb una gavina que l'agafa prop del port de Barcelona i se l'endú, vés a saber on,
2: sí,
1: igual la maneja en...
2: Amb un piano de Carlos Santos.
1: Amb un piano.
2: Amartellat.
1: De... Oh, això és un espectacle, xavo.
2: No, parlant del que estaves dient en el cas de...
3: És que no sé què ha passat, no sé què.
2: Ah, ahí estàs, has tornat.
1: Estàvem fent una funció, la gavina te s'emportava damunt d'un piano de Carles Santos. Estàvem fent l'espectacle ja, sort.
3: Això és el pensant. Quina imaginació. Com es nota que sou tots artistes.
1: Sobretot jo, sí.
3: Però te'n diu o no?
1: Sí, sí, ara sí. Ara sí que t'escoltem. Sí.
2: Dis-ho ràpid.
3: Tu eres un artista que no ve de la palabra.
1: Eso es. No, estàvem parlant vale. De l'escenografia. Jo te preguntava...
3: No,
1: jo te preguntava si alguna volta... De... Si és de veres,
3: sí,
1: això
3: sí,
1: que estava
3: sí,
1: dient
3: sí,
1: Blanca,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Que és terrible.
3: Sí, sí. Sí. Intente que no, però sí que és de veres que, clar, és allò que ja comences quasi la producció dient, bueno, que cal pigar en el camió d'estes mides i que no pot anar més enllà i si poses una tauleta més ja no pot ser això. Vull dir que és un tema complex.
1: Complicat.
3: Amb el temps intento que siga quasi més important. Sí, és un tema complicat, perquè, bueno, les produccions, bueno, que també, tampoc és que les produccions siguin gaire bollants. En algun moment de la història hem tingut aixina més producció i tal, però cada vegada és... Per això també lo del carrer, que contava l'altre dia, fer produccions de carrer grans, ara fa anys que és inviable, és impossible, perquè això significa unes estructures... considerables.
1: Sobretot si el dediques a ballar en grues.
3: Per això ara vaig dir, vinga, va, igual, tira la casa per la finestra.
1: Sí. Sí, sí.
3: Agarre coses que hi hagin pel carrer. Va, una grua, va, passa con la grua.
1: Xavo,
3: però bueno, que està molt complicat, la escenografia és un tema també.
1: Xavo, què anaves a dir?
2: És el que ha dit Sol, bueno, que sí, que és cert que quan tu... tot venia un poc per la precarietat, no? I tornant a aquest tema, els catxers que es paguen, els preus han pujat en tots els sentits de tot, del material de construcció,
1: dels ous, de la dotzena d'ous.
2: Exacte, vull dir, de la gasolina, del lloguer d'una furgoneta, de quan pagues una nit d'hotel, i per tant... Anar de bolo és molt car, cada vegada és més car, però els caixers estan mantinguts des dels anys 90, més o menys són els mateixos. Per tant, tots fem càlculs en dir, bueno, hòstia, si podem anar en avió i no en un Ryanair i tenim l'escenografia que mos cap en una saca, millor que plenar un camió.
1: Pobre Blanca.
2: I clar, i jo això en aquest espectacle ho he fet. He portat un bidó i no porto una escenografia. Però a Blanca... la tornaré a contratar quan puga. Encara que siga per un bidó.
1: Encara que siga per un bidó. Bé, arriben les 8 de la vesprada i seguiríem parlant. És un sector precaritzat, el de les arts escèniques, però és un sector valent, ple de gent valenta, que es revela a que vulguen anul·lar-la. Novament, hauríem de demanar explicacions a aquesta administració. Així s'ha parlat d'algun dels models a seguir, no? Segur que hi ha llocs on es fa millor que així, perquè al final els que eixim perdent som nosaltres. Que això, que no podem anar a veure 4 espectacles una setmana, perquè 4 en un mes ja va bé la cosa. Moltíssimes gràcies, Sol, Blanca, Xavo. Moltíssimes sort, gràcies, i agafeu tots els Max, per l'amor de Déu, tots els que esteu nominats.
6: Ui, ja m'havia oblidat.
5: Bueno, molta merda.
3: I si no, agafarem
5: un algo.
3: Si no, agafarem una altra cosa, Reyes.
1: Agafeu el que calga. Ens n'anem.
3: Agafarem una altra cosa.
1: Són les 8. Fins demà.

0: La negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats valencians s'ha tornat a encallar. Ara, pel tema de les ràtios d'alumnes per aula. Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat és insuficient i pitjor que ofertes anteriors. Educació planteja mantindre 25 alumnes en primària, amb una reducció mínima a 22 només en primer de primària el curs 2030-2031. En ESO, la baixada que planteja Conselleria seria gradual, fins a arribar en la 2031-2032 a 26 alumnes en primer i a 29 en quart. En batxillerat, les ràtios passarien de 35 a 32 i 33 alumnes segons el curs. Els sindicats reclamen límits més baixos, com els plantejats pel govern espanyol, és a dir, 22 alumnes en primària i 25 en ESO. La Conselleria, per la seva part, assegura que no pot assumir més reduccions sense més finançament per part del govern central. A més, la reunió ha estat marcada per la polèmica sobre la pujada salarial acordada amb AMPE i CESIF. STEP, Comissions Obreres i UGT acusen la Conselleria d'haver canviat les condicions sobre la revisió salarial vinculada a l'IPC i denuncien mala fe negociadora. Malgrat tot, malgrat aquestes diferències, continuen negociant.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Lluís Obiols, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: I en l'oratge ens deies abans d'entrar que a partir de demà s'inicia un ascens de la temperatura que ens portarà divendres màximes superiors als 35 graus.
2: Sí, atenció, perquè divendres serà un dia molt càlid, serà un dia de plena canícula, perquè en molts casos superarem els 35 graus, especialment a les comarques habitualment més càlides, com a la Ribera Alta, el Camp de Túria, també la Costera, el Baix Segura. En totes aquestes zones, divendres, màximes de 35 a 37 graus. Però és que a la no ens quedarem molt lluny, perquè la majoria de les màximes estaran entre els 30 i els 35 graus. També atenció a la calor a la costa, que s'espera divendres a meses màximes que en zones de la costa també superaran àmpliament els 30 graus. Per tant, demà s'inicia eixe ascens de la temperatura que culminarà divendres. El cap de setmana tenen tendència a baixar un poquet les temperatures al centre i al nord, però vaja, ens queden dies de calor tant de dia com de nit, perquè de nit també comencen a pujar les temperatures mínimes i, de fet, entre divendres i dissabte hi ha moltes localitats de la costa, tindrem nits tropicals, deixes que no es baixa dels 20 graus. Demà, com diem, ja s'inicia aquest ascens de la temperatura, avui les més altes, 32 graus a Anna, 31 a Sorita, 31 a Cotes, també a Sumacàrcer. Demà a l'interior hi ha màximes de 30 a 34 graus, a la costa entre 26 i 29 graus, i tot amb molt de sol, algun núvol alt, amb el vent molt fluix i amb la mar molt tranquil·la. Sí que entre dijous i divendres, sobretot divendres i dissabte, podrien créixer alguns núvols en zones interiors, en zones de muntanya, que ens deixarien algun ruixat, sobretot de cara a dissabte. Però vaja, estabilitat i eixa calor que s'intensifica.
0: Gràcies, Lluís Obiols, molt bona vesprada. I marxem cap a l'epicentre de la notícia, la seu de la Conselleria d'Educació. Àlex Sanjaime, amb quines novetats? Bona vesprada.
3: Les novetats sobre les prades és que està a punt de finalitzar la reunió a hores d'ara i la notícia que podem aportar ara mateix és que la Conselleria, al igual que va fer ahir amb el tema salarial, ha volgut extraure des de la plataforma reivindicativa un altre microacord, que és el de la simplificació burocràtica, i els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'STPB s'han negat, diu que volen que tot se signe en un mateix document, tots els punts, i que per tant, perquè ells el que volen també és sotmetre a la votació, a la consulta, als seus afiliats i també al professorat. Per tant, el que hi ha ara mateix és una discrepància al voltant d'aquesta qüestió. Altre punt destacable és que han convocat per a demà una nova reunió a les 9:30 del matí. Aquesta qüestió de la votació del microacord es resoldrà demà, 9:30, la reunió. Recordem que per a demà a les 11 està convocada una gran manifestació, una manifestació a València per part de totes les forces sindicals i, per tant, coincidirà la mesa de la negociació amb aquesta manifestació. I un altre punt destacable és que han continuat les negociacions en la jornada d'avui amb diverses qüestions damunt la taula. La primera d'elles, les ràtios, la reducció de les ràtios. No hi ha hagut acord. La conselleria ha presentat un document que als sindicats els sembla que està lluny de les seues expectatives. La conselleria s'ha compromès a partir de demà a aportar un altre document. Per a demà es tractarà el tema de les ràtios, amb aquesta nova proposta de la conselleria, i també el tema de les plantilles. Aquestes dues qüestions són dos dels, diguem, cavalls de batalla en la negociació. L'altre és el tema salarial, que, si et sembla, de seguida abordem, però ja dic que és la, diguem, l'assumpte més destacable, que s'han abordat algunes qüestions en la jornada d'avui, però que d'avui no hi ha cap acord en concret i que s'han emplaçat a una nova reunió en la jornada de demà.
0: Respecte al tema salarial, que podries contar-nos?
3: El tema salarial és, recordem, aquesta discrepància que hi havia en la jornada d'ahir, perquè tres sindicats, STPD, Comissions Obreres i UGT, van votar en contra d'aquest acord, al que sí que van arribar i signar AMPE i CESIF, els altres dos sindicats. La qüestió, la discrepància era que, dins de la proposta, es comentava que aquest ajust amb l'IPC anava a ser només dels últims 50 euros d'augment salarial que havia aprovat la conselleria, però dins de l'acord que el CESIF plantejava és que aquest ajust salarial era respecte a tot el complement específic i, per tant, a tot els 200 euros que formaven part de l'acord. Per tant, hi havia aquesta discrepància. Avui, a l'inici de la negociació d'avui, de la mesa sectorial d'avui, ha deixat clar del secretari autonòmic d'Educació que aquest ajust amb l'IPC seria amb la totalitat aquest increment salarial aprovat per la Conselleria d'Educació.
0: Línies obertes amb la conselleria, ha informat per a Contrapunt Àlex Sant Jaime. Com deia Àlex, l'acord salarial signat entre dos dels sindicats i la conselleria ha marcat part d'esta represa de la negociació. Rubén Dempere.
4: Així és, Educació ha aclarit que la revisió salarial es farà sobre els 200 euros i no només sobre l'últim tram de 50 euros. Els tres sindicats que no van signar l'acord parlen de mala fe negociadora per part de la conselleria. Segons ells, abans d'abandonar ahir la mesa de negociació, la proposta de revisió salarial es referia només al tram dels 50 euros. En canvi, des del CESIF mantenen que la proposta no va variar en cap moment. José Seco, CESIF, i Txelo Valls, Comissions Obreres.
5: El acuerdo que firmamos ayer CESIF y AMPE respecto a los 200 euros de subida salarial y los 6 días de días moscosos requerían, según el secretario autonómico, una aclaración. Esta aclaración viene a que la actualización del IPC va al conjunto de toda la subida salarial y, por lo tanto, la postura que ha defendido desde el primer minuto CESIF es la correcta y la veraz.
6: Pues que mos ho aclarisquen, pero bueno, el que se va a dir de paraula i el que està escrit no és el que sembla ser que s'està difonent, i si és així, pues farem el que considerem, donat que no és honest que se diguen unes coses o s'escriguen unes coses o se signen unes coses i després siguen unes altres les que apareguen per ahí.
0: Més qüestions relacionades amb l'educació, perquè s'obri un nou front per a la conselleria. Les direccions de les escoles oficials d'idiomes han fet públic fa escassos minuts el seu rebuig a les polítiques del departament. Xavier García del Valle.
7: Sí, ho diuen en un comunicat de resposta a les declaracions del secretari autonòmic, on afirmava que aquestes direccions donen suport a la conselleria. Les direccions diuen que tots els col·lectius de les escoles d'idiomes estan en desacord amb les polítiques que han comportat, diuen, retallades de grups o supressió de places. Desmenteixen així, per tant, qualsevol declaració que assegure que estan d'acord amb una gestió que, reiteren, rebutgen radicalment.
0: I el professorat de segon de batxillerat de l'Institut de Secundària La Melva d'Elda fa classes de repàs a l'alumnat que es presenta a les proves de selectivitat la setmana que ve. Durant l'horari lectiu fan vaga i per la vesprada, en el seu temps lliure, atenen els alumnes. Una iniciativa molt aplaudida per les famílies. Ens informa Noa Paños.
8: Les classes de repàs comencen a les 5, fora de l'horari lectiu, perquè el professorat fa vaga, però no volen abandonar els seus alumnes. Així ho explica Miguel Ángel Abad, cap d'estudis de l'IES La Melva d'Elda.
9: El professorat està por las mañanas haciendo su huelga no cobrando cerca de 200 euros al mes, y por las tardes, de forma voluntaria, pues hemos, todo el equipo de segundo de bachillerato del instituto, estamos dando clase al alumnado en horario de tarde.
8: Avui fan repàs de castellà, filosofia i valencià. Hi ha una trentena d'alumnes que venen d'altres instituts i d'altres localitats. Esta iniciativa es va fraguar divendres i dilluns han començat. Per això, els indigna que els tracten d'irresponsables per fer vaga. José Juan Serrano es el profesor de castellà y Alberto Vila de valencià.
10: Uno escucha esas palabras a veces de es que estos profesores que no quieren saber nada de los alumnos, los tienen abandonados o no piensan en ellos. No es cierto. Nosotros personalmente, y esto lo demuestra esta iniciativa, siempre estamos a favor de ellos y preparándolos bien.
11: Comentan cosas de literatura, cosas de ortografía, cosas de sintaxi también.
8: Ofereixen atención grup y también de manera personalizada quan cal. L'alumnat y las familias agraeixen este regal.
12: No siento que estemos abandonando profesores, sino que estamos siendo más acogidos.
13: Tener las clases por la tarde, dos horas, hora y media, ayuda muchísimo.
14: Han vingut todos los profesores y tenim aquí ayuda todos los días, así que molt bé.
8: Les classes de repàs acaben demà, perquè a Elda comencen les festes de moros i cristians.
0: Més qüestions de la jornada en este 26 de maig.
1: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
0: I en el cas Plus Ultra, el jutge de l'Audiència Nacional ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Serà el 17 i el 18 de juny per a donar més temps a l'expresident per a preparar la seva defensa, donada la gran extensió de la causa. Mentre la policia demana valorar el preu real de les joies trobades en la caixa forta de l'expresident. Té més detalls Iñaki Espeso.
15: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ajornat la declaració com a investigat de José Luis Rodríguez Zapatero. Estava prevista per al 2 de juny, però finalment compareixerà els dies 17 i 18 de juny després que la seva defensa alegara la gran dimensió del a la causa fins ahir. Entre les novetats conegudes avui, la policia sol·licitarà una taxació oficial de les joies trobades a la caixa forta del despatx de l'expresident per determinar si mantenen valor probatori dins de la investigació. A més, ha transcendit que el jutge va imposar als agents de l'UDEF un règim de màxima reserva, ordenant-los no informar els seus superiors sobre les investigacions pel risc d'interferències davant la pensió del la causa fins ahir. Entre les novetats conegudes avui, la policia sol·licitarà una taxació oficial de les joies trobades a la caixa forta del despatx de l'expresident per determinar si mantenen valor probatori dins de la investigació. A més, ha transcendit que el jutge va imposar als agents de l'UDEF un règim de màxima

0: York i referències al CNI Edmundo González. I noves derivades internacionals. El jutge ha emès ordres de detenció contra empresaris vinculats a la presumpta trama de blanqueig i contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra.
1: I el govern descarta avançar eleccions, tot i les veus socialistes que també ho demanen. Des del Partit Popular continuen pressionant els socis de Sánchez, però de moment Junts i PNB es desmarquen d'una moció de censura junta a Feijó. Alba Rocher, Madrid, bona nit.
2: Sí, veus socialistes i socis com el Partit Nacionalista Basc demanen convocar eleccions. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Maribel Vaquero, i el president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
3: Que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
4: O cuestión de confianza o elecciones. Tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partit Socialista.
2: Junts, de moment, descarta la moció, mentre que Gabriel Rufián tira d'ironia.
5: Respeto mucho, siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
2: Des de la coalició, el ministre Ernest Urtasun demana explicacions.
6: Son graves, y por lo tanto esas explicaciones las debe dar el expresidente Zapatero a los españoles.
2: Pero el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente Aznar insistixen.
7: Lo que me sorprende es que si quieren un gobierno limpio estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país.
8: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
2: A Moncloa continúen defensant Zapatero y descarten avanzar eleccions. Escoltem el ministre Óscar López.
9: Yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: El president del govern de visita oficial a Roma emplaça els periodistes a una roda de premsa des del Vaticà.
1: Ha informat des de Madrid Alba Rocher. I la jutgessa que investiga la gestió de la Dana ha tornat a citar Vicent Mompó, el president de la Diputació, i ho fa després de la declaració d'ahir de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado.
10: Folgado va declarar ahir que la vesprada de la Dana, a les 6, va informar Mompó del desbordament del barranc de l'Horteta, afluent del Pollo. Va descriure la situació com a dantesca, una declaració de l'alcaldessa de Torrent que contradiria el que havia declarat Mompó en el jutjat de Catarroja el juliol de l'any passat. El president de la Diputació de València, que estava present en la reunió del Secopi el dia de la Dana, va negar haver rebut avisos d'incidents per la barrancada i va dir que no havia tingut cap contacte telefònic amb cap alcalde de l'Horta Sud. Avui també ha transcendit una conversa enregistrada el 29 d'octubre de 2024 entre l'Ajuntament d'Utiel i Emergències, uns àudios que revelen com una treballadora municipal sol·licitava parlar amb algú d'Emergències per a coordinar un protocol davant de la situació que ja vivia el municipi. La resposta del tècnic d'Emergències va ser que ells no coordinaven res perquè era cosa de cada ajuntament. Sobre aquesta conversa ja han dit la seua l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Per a l'alcalde queda clar que l'Ajuntament va actuar amb diligència, mentre que el president de la Diputació considera que es van viure uns fets que els van superar a tots. Escoltem tots dos.
11: Desde el Ayuntamiento de Utiel lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda.
12: Descontrol, lo hemos dicho siempre, o sea, al final fue una situación que superó a todos. Dejadez, me gustaría pensar que no fue así, ¿no?
1: Breu pausa i continuem posant el contrapunt en este 26 de maig.
13: Contrapunt en Apunt Radio.
14: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
15: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
13: Som a punt. Contrapunt en Apunt Radio.
1: I I màxima atenció informativa també

0: a un incendi a la zona forestal de Benissa, a la Marina Alta. Allí està la nostra companya Teresa Coll.
1: Bona vesprada. L'incendi s'ha declarat poc després de les 3:30 de la vesprada a una zona de barranc de difícil accés de la partida Pinos, al terme de Benissa. Un incendi de matoll i pinada que s'estima que ha cremat uns 8.000 metres quadrats de superfície. Així han intervingut mitjans aeris de la província d'Alacant i dotacions de Dénia i Benissa. L'incendi ja està estabilitzat, però els equips de bombers encara treballen a la zona. Des del Consorci de Bombers esperen que aproximadament a les 10 de la nit es puga donar per controlat i finalment demà per extingit. Per prevenció s'ha evacuat a una família que tracta va extingir l'incendi prop de la seva vivenda. A hores d'ara les causes es desconeixen, però des de bombers assenyalen que el foc no ha afectat a cap vivenda.
0: I de la Marina Alta a l'Alt Palància, a Gaibiel, on els bombers treballen per apagar un incendi forestal declarat este migdia. A les 6 de la vesprada, això sí, ja l'han donat per controlat. La superfície cremada és molt poca i l'origen del foc estaria en unes cremes autoritzades. Celia Cerezo.
2: Bona vesprada, Gustavo. Sí, l'incendi s'ha declarat a les 12 del migdia. Una crema de residus agrícoles autoritzada estaria darrere de l'inici del foc, efectivament. Les altes temperatures, les condicions meteorològiques en estos dies de maig de calor han afavorit que es propagaren les flames en esta zona forestal situada a 2 quilòmetres del municipi de Gaibiel. Nosaltres hem arribat i no hi havia flama, tampoc hi havia quasi columnes de fum i els bombers treballaven en refrescar la zona. Escoltem Manuel Cuajares, subcap de la unitat de muntant dels bombers forestals de la Generalitat.
3: Lo hemos cogido rápido, se ha podido dar por estabilizado porque las unidades están cercanas todas y hemos llegado a Barracas, Altura, Segorbe, Montaña y Eslida, y gracias a los medios aéreos también pues ha sido bastante rápido todas las actuaciones. De toda esta tarde pues lo que estamos haciendo ya es refrescar prácticamente, por la noche vendrán otras unidades y seguramente hasta mañana estaremos por aquí.
2: L'incendi ha ocorregut a pesar que emergències havia establit per avui el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals com a nivell baix mitjà a tota la comunitat valenciana i que aquestes cremes agrícoles en terrenys forestals estan permeses fins al 31 de maig.
4: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I en el terreny cultural, l'Acadèmia de la Música celebra esta nit la tercera edició dels seus premis. La cerimònia principal comença d'ací una estona, a les 10 de la nit, però a esta hora ja podem veure passar per la catifa roja alguns dels protagonistes, entre ells un bon grapat de representants valencians. Des de Madrid, en directe, Guillem Lizarde, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada. Sí, amb 8 nominacions, Guitarrica de la Fuente, el Full Time Papi de Benicàssim, és un dels grans favorits d'estos premis de l'Acadèmia de la Música. De moment ja s'han portat el premi a millor àlbum de música alternativa per Spanish Leather i també el premi a millor cançó alternativa per Babieca. S'ha fet així una primera gala, una gala premier, i ja tenim algun premiat més valencià també, la Tània, artista del Campello, s'endú el premi a millor àlbum folclòric per Amoríos, la verdad de mi coplilla, sí, un disc deliciós per cert, de copla contemporània. Estava nominada també en la mateixa categoria amb la Maria, que també l'han vista per així, i és que així al pavelló d'IFEMA a Madrid l'essència valenciana brilla amb força. Noms com, per exemple, Blanca Paloma o Abril, que la tenim així amb nosaltres, estan en esta gran festa de la música. Mira, de fet, tenim així Abril, que està nominada a millor cançó en valencià d'Abril per a la ràdio de Punt en directe. Conta'ns com és Aymareta.
6: Pues Aymareta és una cançó que vam fer per al Festivern, d'enguany, que no es va poder celebrar. Vam voler fer una mescla de folclore amb tecno, amb Pep Jimeno Botifarra, amb Figa Flauat, i res, gràcies a aquesta cançó estic així avui, nominada als Premis de l'Acadèmia de la Música, per a tota aquella gent també que dia que si el valencià, que si el valencià, pues estem així a Madrid. I res, que moltíssimes gràcies a tot el món, estic molt contenta, la veritat.
0: L'enhorabona, Abril, que ens encanta.
5: Enhorabona, Abril, sí, estarem pendents de que si s'emporta així el premi a millor cançó en valencià, amb Pep Fenol Botifarra, i és que així se dona una gran festa de la música que presidís l'Acadèmia, també la valenciana Sole Jiménez, per cert, estarem ben pendents d'aquests premis.
0: Estàs en la teua salsa, Guillem.
5: Bona nit.
0: Línies obertes a Missa Catifa Roja. Continuem posant el contrapunt amb més assumptes.
4: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: En este cas, ixim al món, perquè si ahir semblava que estàvem a un pas de la pau al Pròxim Orient, avui hem tornat a parlar de guerra quasi total. Xavier García del Valle.
7: Sí, ni els Estats Units ni l'Iran donen per trencades les negociacions, però tampoc han suspès els atacs. Una tensió que ha portat de nou el barril de petroli per damunt dels $100. Els atacs més violents, amb tot, de les últimes hores, s'han registrat al Líban, on Israel ha tornat a ordenar l'evacuació del sud en un nou intent per eliminar la milícia xiïta de Hezbollah. L'Iran considera esta guerra una part més del conflicte i ha tornat a amenaçar de respondre a qualsevol agressió. I això inclou respondre també als bombardejos que els nord-americans han llançat contra embarcacions i contra instal·lacions militars iranianes. Amb tot, ningú, com deien, parla oficialment del trencament de l'alto el foc, un ambient d'indefinició que avui ha tornat a perjudicar els mercats i els preus del petroli. Després de la jornada d'eufòria d'ahir, les borses tornen a caure, tot i que moderadament. L'IBEX de Madrid ha perdut 0,52 punts, també el nivell dels 18.300. Més radical és la reacció del petroli. Ha tornat a superar els $100 per barril en pujades, en el cas del Brent, del 4%, encara que en els últims minuts s'està movent de nou pels $99.
0: Temps per als esports.

0: Avui el protagonista en el món de l'esport no pot ser altre que Marcelino, que ha passat per esta casa, per estos micròfons. Josep Carbonell, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Gustavo. L'exentrenador del Villarreal ha estat en el programa Esports a Punt i després també en la televisió, en l'informatiu migdia. El tècnic no ha defugit cap de les preguntes que li hem fet. Sobre el seu futur ha sigut prou clar. En la Lliga Espanyola no es veu la pròxima temporada i li fa molta il·lusió poder entrenar en la Premier.
2: Tenemos ofertas, pero las que nos han llegado no son lo suficientemente convincentes para iniciar una negociación.
3: ¿Te tornaremos a volver a la Lliga?
2: Yo creo que a corto plazo no. Bueno, a mí antes de retirarme, pues sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier, porque todo el mundo dice que es la mejor liga.
3: ¿D'anglés con vas?
2: Regular, peor que Unai.
1: També s'ha referit a Parejo, un altre que va dir adeu al Villarreal, però queda per veure si continuarà jugant al futbol.
4: Un futbolista extraordinario, de los que hay muy pocos, y estoy convencido que puede seguir continuando, porque le gusta mucho el fútbol, porque tiene buena mentalidad y porque tiene muchísimo, muchísimo talento. Pues bueno, lo que él decida seguro que será lo mejor para él y para su familia. Él, como sabéis todos, pues lleva muchísimos años viviendo en Valencia, pues tiene tres niños pequeños, una mujer también extraordinaria. Y entonces, cuando pones que todos lo hacemos, juntas todo eso, al final es lo que te hace decidir y muchas veces te condiciona también la decisión.
0: I on es preparen per a un cap de setmana històric és a Castelló.
1: De fet, han llançat la campanya i sí, perquè este cap de setmana l'equip de futbol pot classificar-se per al play-off d'ascens a primera divisió simplement guanyant a l'Eibar. Però no és l'únic repte, perquè l'Amics del Bàsquet pot tornar a primera FEB després si supera per més de 6 punts a l'Albacete. Veurem què passa.
0: I també per al cap de setmana tenim una nova final de la Lliga de Raspall.
1: Nova edició, però protagonistes ja conegudes, perquè serà la quarta final consecutiva en què s'enfronten Victòria i Anna. Les escoltem.
5: El diumenge pues, eixiré a tope com sempre i a veure si puc donar la sorpresa, perquè Victòria sempre és de favorita en el individual.
6: Estoy bastante tranquila, pero considero que ya lo más duro y todo el trabajo ya está hecho y ahora pues solo queda disfrutar y pues que sea la final que sea, pero que las dos hagamos un buen nivel y que la gente pueda disfrutarla.
1: En les quatre anteriors a guanyar Victòria, el desenllaç el podran seguir en directe diumenge a les 11 del matí en la televisió d'Apunt.
0: I crec que tens previst parlar de bàsquet per a tancar.
1: Sí, perquè enmig d'un fum de rumors sobre les possibles eixides dels seus jugadors més determinants, el València Bàsquet ha de tornar a centrar-se en l'ACB amb una setmana en què jugarà 3 partits. El primer en poc de temps, a partir de les 9:15, s'enfronta al Saragossa, que lluita per evitar el descens. En esta taronja són baixa Xavi López Arostegui i Josep Puerto.
0: Ha informat per a Contrapunt Josep Carbonell. Bona nit, Carbo.
1: Bona nit.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts i d'ací mitja hora en el punt a punt amb el València Bàsquet. Ara fem una reflexió sobre una qüestió que és transversal. Afecta l'esport, la cultura, les arts plàstiques, en fi, el periodisme, i és la intel·ligència artificial, que torna a posar damunt de la taula els límits entre inspirar-se o directament copiar. El dibuixant valencià Paco Roca denuncia que un cartell de la Fira del Llibre d'un municipi de Madrid ha replicat la il·lustració que ell va crear per al 60 aniversari de la Fira del Llibre de València. Ixe consistori de Madrid ja ha retirat la imatge, ha demanat disculpes, però el debat sobre la IA i els drets d'autor torna a estar servit. Víctor Vidal.
7: La imatge que ha causat renou és l'estructura d'un llibre obert de grans dimensions amb els fulls transparents pel qual persones passen per a indensar-se en el corredor on estan les casetes de la Fira del Llibre. Una il·lustració creada per Paco Roca que ara el municipi madrileny de Sant Martín de la Vega ha recreat quasi al 100% amb intel·ligència artificial. El mateix Paco Roca ho resumia amb ironia a xarxes. La IA ets tu, però sense cobrar, deia Instagram. L'autor considera que el plagi és evident i ha posat el cas en mans de la visual entitat de gestió d'artistes plàstics. Però des de la Fira del Llibre de València també han reaccionat amb indignació. El president del Gremi de Llibres de València, Juan Pedro Font de Mora, adverteix que darrere d'un cartell no només hi ha una idea, hi ha hores de treball i drets d'autor.
8: Això ha sigut un plagi absolutament flagrant, patós, o sigui, no... han copiat fins i tot imatges, portades, o sigui, ha sigut un desastre. N'hi ha que denunciar-lo i n'hi ha que dir que això no se pot repetir.
7: Els il·lustradors valencians també alerten que casos com este poden convertir-se en el pa nostre de cada dia i que la facilitat per a generar imatges amb IA no pot significar barra lliure per a copiar. Luis de Mano és membre de l'Associació Professional d'Il·lustració de València.
9: El problema és que s'ha normalitzat des de les pròpies institucions, des del propi inclús del Ministeri de Cultura, s'ha intentat regular però de forma molt laxa. Y entonces lo que ha sucedido es que cualquier persona puede coger el teclado de su ordenador, promptear y pedirle a la inteligencia artificial generativa lo que quiera, incluso sustituir trabajos de personas profesionales, ¿vale? Y creerse que es algo legítimo, cuando no lo es.
7: L'Ajuntament de Sant Martín de la Vega assegura que desconeixia l'origen de la imatge, ha retirat el cartell i ha demanat disculpes a l'autor.
0: Doncs està servit, sens dubte, el debat sobre la IA i els drets d'autor. Continuarem reflexionant de forma recurrent, ens imaginem, sobre esta qüestió. Fem una brevíssima pausa i ens espera el primer protagonista de la nit.
10: Contrapunt en Apunt Ràdio.
11: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
12: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
13: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
12: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Som Apunt. Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en Apunt Radio.

0: minut passa de les 9 de la nit. Actualitzem la informació. Després d'una nova sessió negociadora entre sindicats i conselleria, les dues parts s'han emplaçat a continuar parlant demà i la vaga del professorat continua, per tant, convocada. Rubén Dempere.
1: Bona part de les discussions d'avui han girat al voltant de l'acord salarial que ahir van signar dos de sindicats, AMPE i el CESIF. Els altres tres han criticat que ahir es parlarà d'increments de l'IPC sobre un tram de 50 euros i ara els diguen que el que es va signar és un increment sobre els 200 euros d'increment salarial. Diuen que és mala fe negociadora. Marc Candela és el coordinador de l'STPB.
2: Estava claríssim que se parlava sempre dels 50 euros i per tant, si se modifica a posteriori, com a mínim s'ha de consultar als sindicats que ens han convidat a abandonar la reunió, perquè si no és mala fe de negociadora i això és delicte.
1: L'STPB, Comissions Obreres i la UGT també rebutgen la fórmula de signar acords parcials. Txelo Valls, de Comissions, diu que han de consultar els punts acordats amb el professorat abans de signar, i el millor és fer-ho sobre un document global.
3: Una cosa és treballar els punts punt a punt, anar avançant punt a punt, però una altra cosa és parcel·lar-lo en signatures parcials, que és el que nosaltres volem consultar al professorat en general.
1: Pel que fa als possibles punts d'acord, s'han acostat postures sobre la simplificació burocràtica. Maite Tarazona, UGT.
4: En el tema de burocràcia s'ha treballat moltíssim. La conselleria ha inclòs moltíssimes propostes de les que hem plantejat, que això el document pinta molt bé.
1: Per contra, la baixada de ràtios continua sent un dels punts més controvertits. Escoltem de nou Maite Tarazona, la representant d'UGT.
4: Avui hem començat pel tema de ràtios, que òbviament era insuficient, perquè sí que pensaven que inclús es podia millorar la normativa estatal, però hem vist que eren molt elevades i el camí per ahir no va ser molt fàcil.
1: La CESIF, que ja va signar ahir l'acord salarial, estudiarà esta nit si signen l'acord sobre burocràcia. José Seco.
5: La administración nos ha pedido si firmábamos ese punto del macroacuerdo que deberíamos de firmar y bueno, pues hay otros sindicatos que han dicho que no lo firmarían. Nosotros lo vemos positivo y lo vamos a consultar con nuestro comité ejecutivo.
0: I divendres que ve el Consell presentarà el projecte de pressupostos de la Generalitat per a enguany amb l'objectiu, Xavier García del Valle, que s'aproven al juliol.
6: Sí, ho ha avançat el portaveu de Vox, José María Llanos, que assegura que el PP està d'acord que els espanyols tinguin prioritat en la concessió d'ajudes socials.
7: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
6: Per a l'oposició d'Esquerres, l'acord del PP amb Vox comportarà, diuen, retallades en servicis públics. El consideren una cessió del PP a l'ideari de l'ultradreta. Joan Baldoví és el signe de compromís.
8: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no? Y hay una serie de prioridades.
6: Eren les explicacions de Nando Pastor, el síndic del Partit Popular, diguen que la prioritat nacional no és excloure, sinó prioritzar, i com deien, l'esquerra ho considera una retallada i una concessió a la ultradreta.
9: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, cessions a Vox a Casporro.
0: Fins així. La informació general, ara temps per al punt a punt, per a un dels tres partits que té pendents el València Bàsquet esta setmana. En este cas, a la cancha del Zaragoza.
10: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
11: Hola, què tal? Molt bona nit. Són les 9:05 i així comença el Punt a Punt en Apunt Ràdio.

0: València Bàsquet posa el focus de seguida en una recta final de la Lliga Endesa, en la qual necessita guanyar-ho pràcticament tot per a mantindre's en la lluita, primer per assegurar la condició de cap de sèrie i a més per optar a la segona posició en la taula, una lluita en la qual cap dels altres equips implicats està fallant. La setmana és de vertige, avui Casademont, divendres Dreamland Gran Canària i diumenge ni més ni menys que el Futbol Club Barcelona. Ja estan preparats per a contar-vos el partit del Príncep Felip de Saragossa, Salva Gómez i Nacho Rodilla. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva, com estàs? Bona nit. Pues preparats, com tu dius, per a viure esta jornada 31 de la Lliga CB, on el Príncep Felip vam estar fa unes setmanes en les xiques, en
0: aquest
1: partit, en aquest final per el títol de Lliga. I avui també és una final, és de veres que encara no de playoff, però sí d'exigència màxima per als de Pedro Martínez, que arriben en tres absències en el roster, com són Josep Puerto, Xavi López Arostegui i Nil Saco. La novetat és que, és de veres que últimament ha entrat més que durant la temporada, però està ja en Cuba Sima en el roster.
0: Estarem en directe fins les 11 de la nit amb els comentaris de Nacho Rodilla, qui saludem de seguida, i a partir de les 11 ja serem, com és habitual, amb el 90 minuts fins a arribar a aquest moment. El punt a punt va oferir-te el duel ajornat corresponent a la jornada 31 de Lliga CB entre Casa de Montsaragossa i València Bàsquet. I una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la nostra formació, la del punt a punt, per a el dia d'avui.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'esta jornada ACB en bàsquet la componen José Navas i Juan Alpuente. En el control de so, Juanjo Romero. En l'edició del programa, Mònica Calatayude. En producció, Salva Gómez i Nacho Rodilla. En el Casa de Mons Zaragoza València Bàsquet, Clara Alcoberens, xarxes socials. I qui vos parla, Salva Folgado.

0: Són les 9 i 10, a 5 minuts de que comença el partit de Saragossa. Saludem de Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Ara parlem de Casademont, però m'interessa moltíssim i és un tema que tornem a tocar en el descans del partit, Nacho, perquè vos pregunte, tant a Salva com a tu, per tot el que estic escoltant, llegint, d'aquesta rumorologia del mercat o de l'amenaça del mercat europeu sobre el projecte de València Bàsquet, Jan Montero, Badio, Braxton, Key, Sergio de la Rea... Hi ha un fum de futbolistes, de jugadors, Nacho, sobre els que està pendent, molt pendent, i amenaça el mercat, eh?
1: És que l'amenaça està ahí, va continuar estant ahí, i que se va tindre que, diguem, que preparar molt bé València Bàsquet. Jo, en la informació que tinc un poquet de, al voltant del club, al voltant de la direcció esportiva, és que el club està més que preparat. És a dir,
0: està preparat?
1: Sí. Ah. Són sabedors de les circumstàncies de certs jugadors. Després ja veurem si se porten a terme, però que tot això no es va pillar d'improvís, sinó que estan ja sabedors d'aquesta possible amenaça de tindre jugadors en el mercat, són de xats i miratge. Evidentment, el que passa és que tu tens jugadors top de primeríssima línia, que ho han fet així, eh? S'han ficat en aquesta primera línia així. I ara també, bueno, pues trobar aquest perfil de jugador que puga ser futurible de jugador top, però que encara no estiga en aquest nivell de contrat, és el que té que mesurar i el que té que encontrar València Bàsquet. Però l'amenaça davant Montero està i va estar, és a dir, és evident que les circumstàncies de Montero, en més que probable, i damunt d'aquesta clàusula, que estiga fora, més fora que dins. En el tema de Branco Badio, jo crec que és més, no és que sigui més difícil, és un jugador que va sonar, el Madrid ja va estar tantejant-lo, però ell va voler revisar el seu contracte així, sí, el club també se va avançar d'alguna manera, però en una clàusula més gran, bueno, anem a veure com va ixe guionet. I el que me preocupa és el de Cameron Taylor, que tampoc se diu massa.
0: Exacte,
1: però
0: sí,
1: és un
0: correcte.
1: Jugador tapat que em sembla el pegamento d'aquest equip i de qualsevol equip, perquè en Unicaja així també ho plasmava, i és un jugador que acopla a qualsevol equip important. Bueno, anem a veure. Més el tema Braxton Key, que va ser molt difícil perquè com no té continuïtat en el seu contrat, s'ha ficat en la primera línia del mercat d'Eurolliga, i això fa que siga complicat perquè ja les xifres se van a multiplicar.
0: Olympiacos apunta cap a Jan Montero a canvi de 500.000 euros.
1: I Panathinaikos també està per darrere. Perquè,
0: Panathinaikos
1: sí, també? Perquè jo crec que ahir ja és una lluita de poder. I sembla que Panathinaikos, a la xita callando, està dient que va a posar el que faci falta per a poder sumar a Montero. A mi el que no m'agrada és que tot això aparega de manera tan clara i en este moment, no? Perquè el jugador, sense voler, el despista, sí. Va aparèixer el foco ja en ixa Final Four, i això ja genera un poc de... No de mal rotllo, perquè no, perquè nosaltres viatjarem en l'equip i hi ha un rotllo increïble, entre tots els jugadors, però te xela un poquet en el tema este de que penses, ostres, si un jugador apareix tot això, igual la ment no la pot tindre 100% en el que s'està jugant, no? I ara també que encarem este tram final de Lliga CB, pues bueno, és el pero, que apareguen corsetes, però que ja se done per sentència a certes coses, és el que no m'acaba d'agradar. Tots els jugadors, però te xela un poquet en el tema este de que penses, ostres, si un jugador apareix tot això, igual la ment no la pot tindre 100% en el que s'està jugant, no? I ara també que encarem este tram final de Lliga CB, pues bueno,

0: va ser dels millors o el passe titular, i clar, i això va també a otorgar-li un poc a Scariolo el tema de conèixer al jugador, que sap el que pot aportar i el que li pot donar. Per a mi, de la Rea, ell sap que la seva història ha sigut en València Bàsquet. Ell va aparèixer així, siguent un nano, el van convidar al tema de jugar campionats, jugar fases de minicopa. Així és com va arribar ell, en minicopa, a València Bàsquet, que és categoria infantil, sense ser jugador encara de València Bàsquet, i després d'un any o dos ja venint com a convidat, perquè tu pots convidar a jugadors, ja el van fitxar així. Què vull dir? Que el seu creixement, la seva casa...
1: Ho ha fet així,
0: encara que no siga d'ací, no? I això crec que també al nano li té que donar un poquet d'això, de dir, si aparec, si me'n vaig a un mercat, que siga ja el de la NBA, que també va aparèixer en el rap. Per tant, anem a veure com se desencadena aquesta situació, però jo ahí me vull agafar al sentiment que té de la Rea per el València Bàsquet.
1: Salva, algo que sumar al que està comentant Nacho.
2: Bueno, que ojo Paradilla també, que és un dels jugadors que evidentment va tindre interessos en este estiu, perquè també ha estat molt bé, és la seva millor temporada en València Bàsquet, i és evident que, bueno, pues que els grans equips i equips que tenen potencial econòmic, pues lo que volen són jugadors que rendixen i que demostren rendiment immediat, i en este cas, bueno, pues jo crec que estem veient-lo en imatge. Jaime Paradilla és un dels destacats també de València Bàsquet, que és d'inici en companyia de Branco Badio, de Cameron Taylor, de Sergio de la Rea i de Matt Costello per part de Casa de Monsaragosa, en Devin Robinson, en Marco Espisu, en Santi Justa, Gabriel Orasevi i en Joaquín Rodríguez. És el quintet que conforma Gonzalo García en un partit que, si per a València Bàsquet és important, per a Casa de Mon és una final.
1: Ha de guanyar els dos partits que li queden, Nacho, si vol mantenir la categoria. Depèn de si mateix, però necessita vèncer.
0: La dinàmica de Saragossa és molt roïna.
1: Quatre derrotes seguides.
0: Sí, damunt davant rivals. Va perdre fa quatre jornades contra Granada, que estava ja desahuciat, i van perdre així a Saragossa. S'ha deixat el partit de Manresa, este últim de Can Múrcia, crec que l'altre és el de Gran Canària. Vull dir, està marcant un camí, pues això, de complicar-se molt la vida.
2: Anem en el vot inicial. Matt Costello, que la lluitarà en Devin Robinson. Baló a l'aire i el guanya Devin Robinson, encara que el baló serà per a Jaime Pradilla. El primer atac serà per a València Bàsquet. Està en velocitat Jaime Pradilla, obrint cap al cantó, espera Cameron Taylor, llançament de Cameron Taylor, fora. El rebot espera Sergio de la Rea, novament en Jaime Pradilla. Jaime Pradilla, que vol xafar pintura, trobar a Matt Costero, que estava alliberat. Branco Badio de 3, no entra el triple novament, i el rebot ara sí torna a ser per a València Bàsquet. Ve les mans ahí de Pradilla, oferint el triple novament a Branco Badio, un altre rebot ofensiu per a València Bàsquet.
0: El foco del rebot ofensiu, València Bàsquet torna a penalitzar aquesta situació, veient la seva capacitat física, de, no tan sols dels interiors, dels exteriors també, percutint de fora cap a dins, per a tindre de nou una altra possessió, ara traguent des de la línia de fons.
2: Seguim possessió per a València Bàsquet, la ficarà en marxa Sergio de la Rea, i està el Larry jugant en llarg per a Branco Badio, que rep, que li ofereix ahí el bloqueig Matt Costello, però se la vol cuinar ell. Trobava Costello, el passada de esquenes, Larry de 3, no entra el triple, el rebot espera d'ells.
0: Tot triples, esta primera situació.
2: Tres triples fora, Sí. Ara molt bé, les mans en defensa de Pradilla, era Sergio de la Rea, no fa la falta, lluita, i està el baló filtrat per a Pradilla, l'esmaixada ara sí. Reventa l'anella Jaime Pradilla per estrenar el marcador a favor de València Bàsquet.
0: I que bé ho ha fet el nano darrere, aguantant aquesta situació de penetració, aguantant els braços ben amunt per a puntejar el llançament i després trobar la transició.
2: Ara el torn espera Saragossa, que fica la resposta, i és l'acció del 2-2.
0: Sí, en aquesta continuació l'Aseni, que trobava l'espai, ara també se precipita una micoteta, no?, perquè recién arribat a la situació ofensiva, l'engatillava Costello.
2: Erra el llançament de Matt Costello, i per tant es posiciona a veure a Saragossa. Ahí està l'equip que vestís de roig, es fa fort, xiula en falta de Matt Costello, que l'accepta, i serà personal per a l'estadounidenc, la primera per a València Bàsquet, baló per a Saragossa.
0: S'ha despistat ahí Costello, perquè el que fa l'Aseni és el que saps que te va fer sobre la situació de caiguda, la replega fent una finteta, arrencant cap a la dreta, i ahí pica perquè li solta la mà Costello, per anar-se'n el jugador de Saragossa al tir lliure.
2: Quan estem veient repetida l'acció d'abans de l'esmaixada de Jaime Pradilla i la passada picada estil Magic Johnson.

0: Salvant és de manual, eh?
1: Salvant les distàncies, evidentment, però Cameron Taylor fa el match en la passada. Anota el primer. Zaragoza, hola Sebi. L'anglès de Zaragoza que anota el primer tir lliure. Que té un look semblant al de James Harden, eh? Si el mires així, la barba...
0: El look, parles de la... del look, eh?
2: Sol, sí, evidentment.
1: Tot lo de més no es pareix en res.
0: No, és un jugador que està donant equilibri en la parcel·la interior i David Robinson, perquè Bojan Dulevic no està, eh? En quant a lo que pot aportar, evidentment, el exjugador de València Bàsquet.
1: El llançament de 3, no entra el triple de Jaime Pradilla, rebot espera Cameron Taylor, la volia passar ahí molt bé, però en un poquet de suspens cap a Branco Ballo, mitja distància, Cameron Taylor novament, no entra, el rebot espera, espera, que anote, molt bé, Jaime Pradilla, baix del tauler, però no està encertat el València Bàsquet en llançaments de llarga i mitja distància, Nacho.
0: No està encertat, però va de múscul, de poderío físic, no? I ahí s'apodera València Bàsquet de nou palmejant ahí Pradilla.
1: L'acció continua per a Olasevi, que la deixa caure dins.
0: Està un flanç, eh? De fora cap a dins, ara en el contacte també en la pintura trobant aquesta situació recolzant-se en la defensa de Costello i Olasevi que la torna a fer, és 6 punts d'ell.
1: Anava a dir-te, el 100% dels punts de Zaragoza són de Olasevi, que estem rajant-lo i mira, el llançament de 3 ara de Branco Bayo tampoc entra, el rebot espera València Bàsquet, que destaca Cameron Taylor, Cames amunt i entra.
3: De moment, Nacho, no sé si continuarà tot el partit, però eres molt superior en el rebot.
0: Eres molt superior.
3: En l'ofensiu sí. També,
1: però 0-5, en rebots.
0: Que sense ningú tipus d'encert, empates el partit, que vull dir que ho ha cerrat tot sí. En tir exterior. Correcte. I això fa que demostre
1: molt
0: el poderio
1: físic.
0: Molt bé,
1: recupera València Bàsquet, està per a Van Costello, rebenta. L'anella, l'esmaixada ahí de Matt Costello per a ficar a València Bàsquet per davant, 6-8 al marcador, resten 7 minuts del primer quart.
0: I dos accions també de transició, de velocitat, acompanyant els interiors, en este cas la última de Costello, l'anterior de Pradilla.
1: I de furtar darrere, que és molt important.
0: I darrere, sí, la que sí, darrere.
1: El valor ha filtrat, ahí volia trobar Espisu.
3: Tot ho fa ell.
1: Novament a la cistella. No és la barba, però... Oluva Sevi, ahí està. Hola, Sebi, per anotar el llançament ara de Cameron Taylor de 3. No entra tampoc, i no entra en els triples. El rebot espera d'ells. El baló que arriba a les mans de Devin Robinson. Ahí està l'americà jugant en Espisu, l'italià, que vol trobar espai. Vol trobar aquí, el de sempre, no, per a que torni a anotar. Hola, Sebi.
0: Ja, però això el màxim nivell no pot ser, és a dir...
1: Gabriel, hola, Sebi, porta 10 punts. I són els dos punts que porta a casa de Montsaragosa, eh?
0: I com te les fa, el bàsquet les fa d'anar sí. A percutir, de deixar-te que el, sobre la seva acció en el dribbling toque pintura, toque l'acció a mig metre de la cistella i te penalitza, són els 10 punts. Saragossa sí. No troba altra solució que Olasevi.
3: T'ha fet 10 punts en 4 minuts, Nacho, eh? Has començar, sí.
1: Està patint ahí València Bàsquet en les mans de Gabriel Olasevi. El pivot anglès de Casa de Montsaragosa, que és el que està anotant tots els punts per a Casa de Montsaragosa. I quin cistelló ara de Branco Bayo, se la inventa.
0: Se la inventa, però tens que intentar...
1: En perill, eh?
0: No, i no focalitzar tant des de...
3: De fora,
0: si,
3: no?
0: De fora, és que si no engatilles a la primera, este està no oferint el llançament, però cada vegada que has intentat anar no al rebot, anar a un aspecte més físic, traus ventatge, ara en la penetració també ho fa... Ahí Branco Bayo.
1: Nuevamente el balón a las manos de Olasevi. Olasevi que lluita.
0: Ahora no, ahora la digo
1: cartera,
0: que no.
1: Jaime Pradilla le furta la cartera. El balón rápidamente para Branco Bayo, que troba en el cantón. Nuevamente el llançamiento de 3. Y entra el triple de Larry. El primer triple de València Bàsquet.
0: Y darrere defensa València Bàsquet. Prou més gran y poderoso en la aparición de Rivers ahí en la parcela interior.
1: La respuesta de ese en el triple Espisu. También. En gatilla Marco Espisu. Per al 13-13.
0: Ajuda massa llarga des de la cantonada, pues sota tant de jugador.
1: Ara s'atreveix Ney Rivers. Oh, oh. La festa del triple ha arribat al Príncipe Felipe.
0: Això ja està més en el ritme del que vol València Bàsquet, eh? En esta situació de trobar les seues accions en els primers segons de cada atac i ara torna a engatillar des de la llarga distància.
1: Ja van entrant, Nacho, ja van entrant els triples. El baló ara es falta en atac de Casa de Montsaragosa. La patix Sergio de la Rea. Li anotem a Devin Robinson.
0: L'espenta, eh?
1: Possessió per al... Anava a dir taronja, però avui van d'este blanc trencat en aigües, que tan vos agrada, a Salva Folgado i a Nacho Bodilla.
0: Ja està desembolicant, trencat en aigües i què més, anaves a dir?
1: I això és quan parixes, no? Trencar aigües, home.
0: I la situació ara defensiva molt bé de la Rea, perquè bascula en el bloc directe, hi ha un canvi defensiu, David Robinson, en volta de caure cap a baix, bueno, o de trobar-lo més cap a baix, el troben pues en esa situació intermitja, i ahí espentava David Robinson a De La Rea per a recuperar de nou València Bàsquet.
1: 14 segons de possessió, ja està Braxton aquí a la pista. Ataca València Bàsquet de les mans d'Omari Moore, que vol driblar, que vol trobar l'espai. Ahí està l'acció d'Omari Moore. Traient cap a fora per a Jan Montero. El problema es queda curt, el llançament de 3. Valor per a Saragossa, 13-16. Ataca l'equip de Gonzalo García. L'acció ahí perseguit, Omari Moore, les mans també en Braxton Key, però no deixar avançar a Casademont. Jugant per fora, amb velocitat, el llançament de 3 i el triple. El triple de Casademont Saragossa per a empatar Devin Robinson, novament 16-16 al marcador.
0: Sí, és un jugador que juga obert, que té l'amenaça des del triple i des d'anar cap a dins, i ara Braxton Key que fa el fora, però li pillen perquè li assenyalen falta en atac.
1: És que un poquet exagerat,
0: Però per a mi, aquestes faltes no se poden... És a dir, el defensor el que està fent és esperar, que ja està un mínim contacte per a deixar-se caure. Ah. És que no existeix per a mi aquesta situació real defensiva.
1: Però simula molt bé el piso,
0: Clar, simula. És que un xicote se té que inventar coses, no? I en este cas, per a mi piquen el sàrbitx, el base de Saragossa, fa la intentona de ficar-se en el camí, i ficar-se en el camí simplement a la mínima que carrega Braxton Key se deixa caure.
1: Trey Bale Waynes és el que té la pilota per a Saragossa, combinant ahí novament en Devin Robinson. N'hi ha un 0-0 i un 0 en Casademont Saragossa. És curiós en quant als dorsals.
0: I bé, defensivament, avançant-se ara Ribes de nou a la situació interior del Saragossa.
1: El balón per a Montero, dribla, se'n va de un, de dos, la passada d'esquena sense mirar per a Nate Rivers, que troba alliberat a Darius, però se ho pensa massa i té que tornar a combinar en Nate Rivers. Ahí està novament en Darius, step back, llançament de tres molt forçat, no entrarà, i el rebot espera Saragossa.
0: Forçadíssim, sí. Situació complicadíssima. Hi ha Saragossa que busca entre Ben Hens la situació també els primers segons i no acaba insistint.
1: No 16-16, continua la igualtat al marcador a 3 minuts 20 segons per acabar el primer.
0: 2 de 12 en triples, per a València Bàsquet.
1: No, és que han entrat els de Pradilla i el de Rivers. No, el de Larry i el de Rivers. I ara el llançament serà per a València Bàsquet, segur, perquè ataca l'equip de Pedro Martínez. Ahí està la pilota dins per a l'esmaixada de Nate Rivers. Molt bona acció de Omari Moore.
3: Està Montero en canxa també.
0: Sí, i això és una demostració també que en paciència esta defensa de Saragossa no és gens agressiva, i si tens un poc d'elaboració acabes trobant accions prou més còmodes.
3: Què destaques de Casademont, Nacho?
0: No, pues que, home, té jugadors, lo que passa que la inèrcia, diguem, en quant a l'aspecte físic de sacrificar-se, és un equip que no dona eixe plus, de feliç a nivell físic està constant, encara que la troba...
1: Una altra de Robinson.
3: Però no té mals anotadors, no?
0: No, té Trelvay Hayes, que acaba d'entrar en pista, que és un poc el generador, el espiso. Té Devin Robinson, que és el 4, que fa de 4-5, és un 4 obert, que té també moltíssima amenaça. Santi Justa, no?, que és un poquet de referència clara. Devin Robinson el va tindre Pedro Martínez en Saragossa. En Manresa. El va tindre en Manresa i d'ahí se'n va anar a Eslovènia a jugar, i ara torna a la Lliga ACB de la mà de Saragossa. Té 4 o 5 jugadors, diguem, de nivell de qualitat, però en el nivell físic de contundència per a darrere ser agressius, ja ho estem veient. València Bàsquet, perquè ha focalitzat tot des del triple, no? Però no té incomode.
3: Quan entra no té possessió tampoc. Sí. Massa possessió.
1: I fica per davant Gabriel Olaseni a Casademont Saragossa.
0: I entra Bojan.
1: Ahí està, a pista Bojan Dublevic. Una de les estreles d'este segle per a València Bàsquet. Ahí està l'acció, Verdín, Omari Moore, trobant a Braxton Key. La pilota que està a punt de perdre València Bàsquet, llançament de 3 de Jan Montero, no entra. I el rebot espera d'ells, encara que el guanya el xicotet. Ahí està Casademont Saragossa atacant en les mans de Trey Bale Wines. Trobant en el cantó alliberat a Miguel González. El llançament de 3 no entra, però agafa el seu propi rebot i troba novament la creació de Saragossa ahí des del cantó, perseguit per Jan Montero. Anota Cistelló de Casademont i vol córrer València Bàsquet. Transició ofensiva, l'aliup, la rebenta Cameron Taylor. Aliup entre Omari Moore i Cameron Taylor, 21-20.
0: Que estan tenint molt bé València Bàsquet les transicions, a l'acció anterior de Joaquín Rodríguez, un jugador que va molt bé cap a dins, trobava aquesta situació oberta en el camp, aquesta situació de córrer, i ara Saragossa que torna a buscar la cistella des de la línia de 3 punts per a tractar d'engatillar-la, no ho fa i reboteja Dubi.
1: El rebote és de Dubi, yeah. Però furta València Bàsquet, les mans ahí ràpides per a que acabi finalment en el problema, anotant i ficant per davant 21-22 a València Bàsquet.
3: És massa caos, no, Nacho?
0: Un poquet de caos, sí.
1: Patí de col·legi?
0: Sí, un poquet, un poquet. La veritat és que ha entrat el partit en esta situació de campo verd i ahí s'està cometent moltes errades, perquè la primera la feia València Bàsquet en la transició, que tenia una passada fàcil i quasi acaba perdent-la.
1: La safata es queda llarga perquè va amb massa força. És Cameron Taylor el que fica la resposta i la cistella de Cameron Taylor, 21-24. És més efectiu en aquest tipus de contracolps València Bàsquet.
0: Sí, és que en les transicions València Bàsquet té jugadors per a poder ser molt contundent i en aquesta velocitat és quan millor està trobant la seva pròpia essència València Bàsquet i està incomodant a Saragossa, que s'accelera per moments.
1: Ahí està, soles per entrar, el llançament es queda curt, transforma finalment Jaime Fernández.
0: Se troba el baló Jaime Fernández ahí, en un baló dividí, sí, que colpejava dos vegades en la cistella. En el llançament
1: se'l troba, però el lluita, lluita el rebot, eh?
0: Sí, però al pegar dos vegades te descol·loca una micoteta, no? I ara va deixar
1: un picot de la liup, ahí estava, per entre Omar i Mourinho i Rivers, però
0: la teva
1: massa decorat. Massa decoració en eixa acció. Ahí està Trelby Wines, combinant i pressionat per Omar i Mour. Joan d'esquenes, tractant de rebre, ahí està la xuda de Bojan Dublić en el bloqueig, l'acció novament arriba a les mans, ui, que lent està Dublić, li furta la cartera a Cameron Taylor i li fiquen el tap a Taylor. Quin tap de Trey Bale Wines, el canadenc, per a evitar la cistella a plaer d'un Cameron Taylor que venia de furtar-li la cartera a Bojan Dublić i en un cost to cost pràcticament se endú el barret defensiu del dorsal 2 de Casa de Montsaragossa. Canvis en València Bàsquet, entra Jancu Asima.
0: Sí, per a esta situació de 2,6 segons, anem a voler bloquejar l'esquena i l'eixida de Cameron Taylor.
1: L'última jugada del primer quart.
0: Té que soltar-la,
1: La fica en marxa, baló per al triple de Badio. I entra el triple sobre la botxina per acabar el primer quart, 23-27. 4 dalt València Bàsquet a la fi del primer quart en el triple. Sobre la botxina se il·luminava el tauler. Branco Badio, que demanava més,
0: Sí, li demanava ahir també, jo crec que en Cuba Sima, que quan el bloquejara se despenjara perquè el seu defensor tinguera una confusió. És un bloqueig indirecte de València Bàsquet a l'esquena de la defensa, la caiguda, la primera aparició de Cameron Taylor, però era més per a enganyar, per a tindre la segona opció, este bloqueig de final de Jan Cuba Sima, per a aparèixer a 45 graus de costa de baló ahir Branco Badio, enxufar-la i li recriminava entre cometes, no?, que Jan Cuba Sima, que quan bloquejarà se despenjarà per a tindre un poc de confusió en la defensa. Però un València Bàsquet que a base d'això, d'inèrcia, sobretot de transició, de trobar un poc la xispeta per moments, sobretot, i també la contundència des de l'aspecte físic en aquesta faceta rebotejadora, pues que acaben anant per davant en el final del primer quart.
3: Explica també el Casa de Montsaragossa la seva manera de jugar, Nacho, la inèrcia negativa que porta en les últimes jornades de Lliga. Veig molt nerviosa la banqueta, al tècnic i al cos tècnic, no? No sé si això se pot traslladar també a l'equip, però igual estan massa nerviosos, no?
0: Ells en la prèvia, era Bel Hayes, crec que el que comentava, que estan molt obligats, que estan notant molt la pressió. És que este equip de Saragossa, de primeres, mirant un poquetet l'esforç econòmic que han fet, era per estar en la lluita del que fa 7, 8, 10, el 10 i 6 posicions, no? I clar, s'han clavat ahí baix i no tenen jugadors en l'espiri, diguem, de agafar-se a la competició quan te van mal les coses. Són jugadors més de talent i ho estan passant mal i avui te diria que és la seva oportunitat de poder agafar-se a la salvació. Per què? Perquè Andorra en esta última jornada va guanyar de manera contundent. És l'altre equip que està per dalt d'ells, no? En 10 victòries, i Gran Canària crec que és l'altre. Per tant, és una forma de poder pegar un colpet en el que resta per a d'ells, perquè seria una victòria també d'importància des de l'aspecte anímic, però no es veig. Possiblement jo ara dels equips de Lliga CB és el que pitjor veig.
1: I a Morabanc Andorra li queda jugar contra el Barça, i a Casa de Montsaragossa tancaria la temporada davant Breogán fora de casa.
3: I València Bàsquet, Nacho, salva de vèncer els tres, excepte que el Barça perga un dels dos que li queden, pot ser?
0: És que perga els dos. El Barça és en l'última jornada contra nosaltres.
3: Sí, correcte. Clar. Però ha de perdre un o dos, Barça?
1: Podria ser tres... No, dos, tindria que perdre. Davant tu i un altre.
3: Els dos que li queden.
0: Tu, si aconseguís aquesta victòria, igualaries en Barça i Baskonia.
1: Sí.
0: I se quedaria una victòria UCAM-Múrcia que no afluixa, UCAM-Múrcia se manté sòlid. El que jo parlava l'altre dia també, i ho comentava en Pedro Martín l'altre dia, tornant cap a València, és que
1: comença el segon quart, per cert.
0: Sí. és important, si no eres segon, ser tercer. Què vull dir? El creua, la línia de creuaments és una altra història. És a dir, quart anirà contra Baskonia o Barça. Si Ucam Murcia no se deixa dos partits que resten, però lo normal és que tu, és a dir, que eixa lluita siga de poderío i després ja vas en el creuament del primer, que és el Madrid, en semifinals. Canvia tot si vas segon tercer, encara que el tercer tindrà el factor camp en semifinals en contra, però seria contra Ucam Murcia. El color és diferent.
1: Jo tinc una teoria, és que no sé si vull que el Madrid en les semis o en la final. Crec que el preferís que en les semis.
0: Calla, loco.
1: Que sí, no. jo en una final el vull.
0: El Madrid ve de no aconseguir encara ningun títol.
1: Me fa més mal jugar en la final.
0: El Madrid és l'únic que li queda, que vull dir-te. Que no clavar-se en una final és impensable. Després en una final ja veurem què passa, però jo penso que tu tens que mirar el camí de segon, tercer i xalluita, que és la que te pot possibilitar de manera més clara plantar en la final.
1: Anota Jaime Fernández la primera cistella d'este segon quart, al que li resten 8 minuts 56 segons per arribar al test de descans, 25-27. Però Nacho, jo t'ho dic perquè caure contra, vull dir, jugar contra el Madrid sempre és molt complicat, i este any ha estat més que demostrat per a València Bàsquet. A mi me faria més mal perdre una final que una semifinal.
0: Però Salva, és que esta temporada tu eres el... La realitat és que tu eres el segon millor equip d'esta Lliga ACB. Que t'has descuidat ara per les circumstàncies d'Eurolliga? Vale.
1: I qual és el primer?
0: És que ho ha demostrat el Madrid. Sí, però Salva, el que te vull dir que els mereixements teus són els d'optar a una finalíssima.
1: Que jo no vull perdre una final. I després ahir... Que no vull perdre una final.
0: No perdre una final. I què preferixes? Caure abans?
1: Sí, me faria més mal. Vull dir, ja sé que sona raro, però... I tots volen jugar una final, però... És que...
3: No és millor jugar una final, Salva, sí, jo entenc lo que dius.
1: Jo no vull caure, tio.
3: I és el
0: sentiment d'una final, què vull dir? Tu imagina't un Roig Arena visquent l'ambientazo. Això també juga a favor o en contra. És a dir, les circumstàncies d'una final ja és...
1: I que ja li han guanyat un títol al Madrid, per cert, en esta temporada. 27-29, una altra cistella per a Trey Bellwines. Estem així en el debat, anota ara València Bàsquet per a superar els 30 punts, 27-31, anota Jaime Pradilla. Sí.
0: Pradilla una altra vegada, la transició, velocitat per a València Bàsquet, ara Dubi que busca el triple
1: i no entra, el rebot espera, que és el Menche.
0: Sí,
1: que està a punt d'anar-se a Canadà en la pilota agafada en les mans.
0: És que la tenia i en volta de rescatar-la, tirar-la, un poquetet, ha preferit menjar-se-la.
1: Sí, jo crec que no ha vist ningú. Ahí està la passada per a Jankuba Sima, el cantó en el que no havia ningú. Ahí no havia ningú.
0: Ahí estem nosaltres, quasi, el Roig Arena.
1: Assistència a Nacho Rodilla, pràcticament, ahí.
0: És que té que ser sabedor, i se passe no se dona perquè veus al jugador, sinó per instint, per saber on està col·locat. És que la passada és heroïna perquè el jugador estava on li correspon, en aquesta cantonada, diguem.
1: Nosaltres estem ahí, però en la premsa crec que és en este costat, així, en la pista de València Bàsquet.
0: Sí, és en l'altre costat, sí.
1: On tenia jo el meu amic,
3: L'altre dia, vols dir?
1: Oh, sí,
3: la final femenina.
1: Sí. Que estarà segur, en el seu seient, insultant com de costum. El llançament ara de 3 de Casa de Montsaragossa no entra. El rebot espera que s'acabi la possessió, sí. I siga baló per a València Bàsquet, 27-31. És que l'altre dia, Nacho, en el partit de les xiques, sí. N'hi havia un mal educat.
3: Borrego.
1: Per dir-ho d'una manera...
3: Sí, un borrego.
1: Sí. Insultant a Elena Buenavida i a les jugadores. I el tenia just darrere de la zona de premsa de la que estàvem parlant ahir en el Príncipe Felipe.
0: Bueno, pues coses que no tenen per què suportar-se, però que continuen passant. I el que passa és que Jankuba Siva l'esclafa, una passada...
1: Passa un tramvia.
0: Sí, passada interessant també, de Branco Badio, picada i contundent Jankuba Siva, que és el que li demanem, que siga en aquestes situacions diferencials des de la contundència física.
3: Aquest jugador, Nacho, que apenas ha portat...
0: Que va. No. I és un tio que està superintegrat dins del grup, diguem, en quant a situació de connexió entre uns i altres... és un bon tipus, diguem, i fa aquesta cohesió, però clar, en la pista...
1: Però no està seguint el Jankuba Siva d'Unicaja.
0: Però també perquè Pedro, per a mi Pedro requereix una condició que és innegociable, que és que els interiors tenen que volar. Ja. I Jankuba Siva no és tan de volar, ha de volar, sí, però de córrer la pista per davant del jugador,
1: de velocitat,
0: defensivament, d'avançar-se i estar sempre en el camí de qualsevol situació defensiva o tancant penetracions. I en Jankuba Siva és més de posició, diguem, no? d'ocupar posició i d'intel·ligència que deixa aspecte més físic.
1: Tirs lliures per a Saragossa, nota els dos tirs lliures, Jaime Fernández.
3: futur de Sima, Nacho.
0: No, i té contracte, té contracte, clar, també tenint en compte que de tots els altres jugadors que hem parlat, tots tenen un mercat, diguem, top,
3: top.
0: Jan Kubasima, ara una altra vegada, Branco Ballo, a mitja distància, molt bé.
1: Sí,
0: va ser complicat que puga tindre algo semblant a lo que té en València Bàsquet.
1: 29-35, ataca ahí novament Casa de Montsaragosa. Ahí està l'acció en la finta de Justin Ray Foreman per a transformar 31-35. Ahí està Larry, que vol fer lo mateix i anota Sergio de la Rea, primer en l'esquerra, després en la dreta, i el baló acaba dins, i ara la defensa també molt bona, demana Sergio de la Rea la revisió perquè diu que és baló per a València Bàsquet.
0: Sí, sí, i de manera intel·ligent ho demana ràpidament, però sembla que no se pot revisar.
1: Diu Larry que rosa, la pilota.
0: Sí. Ho està dient el jugador i bueno, Pedro li ho recrimina a l'àrbit. Lo que feia també és una acció espectacular de la Rea. Per què? Perquè quan fa l'última acció se queda com clavat en un peuet, en l'aire, fent volar al defensor.
1: La finta,
0: la finteta, i deixar-la dins. Sí.
1: Fer volar al jugador de Casa de Montsaragosa con medio un Nacho Rodilla en l'acció ara de Double Beach. Dins pràcticament ja de la pintura té que eixir-se fora per a trobar l'espai, però troben novament a Double Beach, que obre cap al cantó per a Jaime Fernández, llançament de 3 i triple. Ben triple jugat, de Saragossa.
0: Ho ha jugat bé, perquè també Dubí és un jugador que veu les coses, és intel·ligent, ara una passada,
1: Allí si algo li queda és això, no?
0: Li queda això, perquè l'altre, en quant a xispa i en quant a ganes, ha afluixat moltíssim.
1: Ara no troba la porta enrere Jaime Pradilla i recupera Saragossa, el pló novament de 3 i el triple que vola de Santi Justa per a empatar 37-37 el partit a 5 minuts 48 segons per arribar al temps de descans.
0: Pues en res,
1: I ho té que parar Pedro,
0: Ho té que parar Pedro, perquè la situació ara és de que ho aprofita molt bé Saragossa en dos accions des de la línia de 3 punts i en esta última sobre la transició, lo que tu havies penalitzat a d'ells, ara te responen i s'ha passada d'espiso a Justa Obert, que l'enxufava, feia un gest de ràbia al jugador de Saragossa per a empatar i frenar-lo Pedro Martínez.
3: Pues sí, igualat el partit, encara que semblava una altra cosa quan acaba de començar. Estem acompanyant-vos en la sintonia esportiva del Punta Punta en Apunte Ràdio. Són les 9:41 minuts. De seguida arribarem al descans en bàsquet. Este partit ajornat de la jornada 31 de Lliga ACB. És una setmana, diríem, de vertigen per a València Bàsquet, que juga avui contra Casademont, partit que ha començat tard, 9:15, que repetirà divendres davant el Dreamland Gran Canària i que després se jugarà diumenge davant el Barça, setmana exigent, on el que busca València Bàsquet salva ser segon, per a buscar
1: setmana,
3: un bon encreuament.
1: Sí, setmana de traca final, segon o tercer, no?
3: És el que partido,
1: el li agradaria. Sí, sí. A València Bàsquet en este tram final de temporada en el que pues, evidentment calia trobar, no?, els huecos en la setmana per a clavar tres partits, dimarts, divendres i diumenge, i on també avui s'ha jugat un altre partit corresponent a la jornada 29 entre Joventut i Unicaja, la victòria de Joventut 95-74, un Joventut que també està en forma en este tram final i que està en sisena posició, també en jocs de playoff.
0: I si partit és aquell que s'aplaça per algo de les llums o algo al pavelló de Badalona i s'ha jugat i s'ha segona part, però ja guanyava Badalona la penya de 20 o algo així quan se va suspendre i si partit.
1: Pues més o menys, ha acabat igual.
0: Arriba a estar més 30, un únic caja que no acaba de trobar la seua solució esta temporada al seu xoc.
1: I que si no passa res es quedarà fora del playoff. Unicaja de Málaga.
0: És un colp, això per a Unicaja. Mirant com estan al llarg de les últimes temporades este any, la veritat és que el baixó és important.
1: Torna el xoc en el Príncipe Felipe i està la pilota per a Casa de Montsaragosa. Jaime Fernández jugant per fora per a que torne a furtar València Bàsquet en falta. Han assenyalat els àrbits, falta. I crec que és de Saragossa, sí?
3: No? De Justa, no?
1: Sí, de Santi Justa. Jo no he vist la...
0: Sí, quan se li escapa el baló a Justa.
1: Però...
0: Ahí, sí.
1: Xipatxar, no?
0: La recuperava ahí Omar Imur i contactava un poc Santi Justa, perdia el baló, no el tenia controlat i d'ahí que
1: s'exerce. És més la intenció, no?, d'anar a trobar i a colpejar a Omar Imur que una altra cosa, perquè realment el contacte no està fort. L'acció ara de València Bàsquet, el triple...
0: Oh!
1: Carambola incluïda, Larry.
0: ha tocat tres vegades, eh? Sí, l'Arella, sí, sí, per acabar caiguent ixe triple de darrere, que el puntejava també bé, eh? La defensa de Saragossa, difícil, i ara també una acció espectacular.
1: 39-40, nota Casa de Montsaragossa.
3: Ells responen, en això.
0: Ells responen, estan aguantant-se en el partit, eh? Sobretot des, d'una parça, des de la parcel·la ofensiva.
3: Exacte, sí, sí, sí.
1: El baló de Mari Moore vol penetrar, trobar en el cantó Braxton Key. Ahí està l'home de la màscara, el triple no entra. I el baló espera Matt Costello en el rebot, però la perta Sergio de Larrea. L'últim en tocar, això sí, és jugador de Casa de Montsaragossa. Per tant, possessió per a València Bàsquet des de la línia de fons.
0: Altra vegada rebot ofensiu, eh? Ixe triple que no entrava de Braxton Key, però rebotejant de nou per a buscar la elaboració ara de nou de Larrea.
1: Está Matt Costello entregando cap a Sergio de Larrea, perseguido por Justin Ray Foreman. Este es Larry combinante en Omari Moore, que volía a traure la magia, ah, pero le furt en la cartera y la pilota, las dos cosas. Ahí está Justa para el contracol de Casa de Mont, para ficarse per davant. No n'hi ha falta, diu el árbitro, recupera el balón Braxton Keeper a València Bàsquet, menys mal, porque era oportunidad de Casa de Mont de ficarse per davant.
0: Pero había estado ahí, ahí,
1: la, falsa, la falta Jaime Fernández, ¿eh?
0: Sí, la falta de Jaime, que espera frenar la transición, pero la penetración de Justa, que era en ella pasada, porque de contacto sin nada que existía, no la chiulen, y la anterior también, que se la dejaba a Omari Moore, que se confiaba, para mí se confiaba, porque era Jaime Fernández que cambiaba en ese bloques directo y le acababa picante el balón para recuperarlo para Saragossa.
1: Torna a pista Jan Montero, que será, si no pasa res, jugador de un equip grec la pròxima temporada, perquè està Olympiacos i també Panathinaikos. La pèrdua de València Bàsquet i
3: de
1: recupera
3: Montero, sí, precisament.
1: Recupera Casa de Montsaragossa. I si parlàvem en el tram final de la temporada de València Bàsquet femení, d'on tendrien el cap, on tenien el cap Aguafam, Raquel Carrera i demés, pues és, també li passa també als jugadors de València Bàsquet, en este cas de la secció masculina, que bueno, pues el cap tal volta no estiga al 100%, perquè són humans, no robots. En València Bàsquet, el llançament ara de 3, per a que no entre el triple, però el rebot encara el guanya Casa de Montsaragossa. Novament l'acció continua, la passada per al de sempre, per a Olaseni, que ja porta 15 punts. Anava, Bosxure, anava a dir, ha tancat el grifo Olaseni, no ho ha dit, i encara en no dir-ho, pues torna a anotar el jugador anglès de Casa de Montsaragossa. Respon ràpidament Jan Montero. 41-43, 2 per dalt, València Bàsquet. Ahí està l'acció per a Casa de Montsaragossa, de 0 a 0-0. El llançament no entra, de Marco Espisu, i el rebot espera, pera, en falta. Valor per a Casa de Montsaragossa, l'enxotlada, faltava Omari Moore.
0: No, ha xafat la línia. Quan se tira Omari Moore a rescatar la pilota, acaba...
1: És que Omari Moore fica cara de no entendre res.
0: Bueno, el que fa Omari Moore és confiar-se, perquè el valor és llarg, el temps és per agafar-lo ell, que és Santillusta, i després en la pelea, la persecució de Santillusta...
1: Se n'eix del camp Omari Moore.
0: Sí. Acaba, i se baló, se n'anava per la línia de banda, se tira Omari Moore i rescatant-la tocava la línia.
1: Home, és que es va pràcticament hasta la grada, és normal. Recupera el baló.
0: Ells estan donant tot el que poden també, sí, des de
1: el que dura, el físic de Casa de Montsaragossa.
0: Ahí està el secret, sí, en bon el que dura.
1: És Piso el que troba novament Olaseni, que se gira i que torna a notar en la pintura Gabriel Olaseni.
0: Mentira, a part és que són totes del
1: mateix color,
0: sí, mateix color, una semblança...
1: Totes les jugades igual.
0: Molt paregudes, eh?
1: L'acció ara de Montero per a trobar en el cantó la passada arriscada a Braxton Key, que troba Darius Thompson, que no se la juga de 3 i que perd un segonet per a tractar de continuar la jugada. Ara Omari Moore de 3...
0: Wow.
1: No, ens té habituat, però triple d'Omari Moore.
0: Triplàs, eh? En una bona... maneta de ahí de esa situación defensiva de amenaza desde el triple de Omari Moore.
1: No es la marca registrada,
0: no,
1: la de
0: pero,
1: Omari
0: no, pero mira, pero un triple así que acaba de hacer.
1: 2-7-8 per arribar al temps de descans i el balón espera a Saragossa. Ahí está la defensa de Braxton Key, la acción de Saragossa. Braxton Key defensa en todo, pero le falla la cistella a Devin Robinson en la cara.
0: Devin Robinson es que es un jugador en alçada, en braços llars, i és difícil puntejar-li aquest llançament. Desapropava una vegada, toca ahí, no la pintura, però el tir lliure, girant-se, és complicat frenar-lo.
1: Tres faltes li han fet en
3: seguides
1: un segon.
3: Montero, sí, sí, sí.
1: En el mateix segon pràcticament a Jan Montero.
3: He de contar-te una, te la contaré al descans, Nacho, sobre vale. Un comentari de Gomis sobre l'equipació de Casa de Mont.
0: Ah, vale.
3: Buf.
1: Ah, val.
3: No has escoltat res igual en tota la temporada.
1: Ja me'n recorde. En el, vols dir en el partit de les xiques, no?
3: Sí,
1: va
3: ser, sí, sí,
1: en
3: sí,
1: aquell
3: sí,
1: moment, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Mític moment, eh? Sí. L'acció ara és la falta per a la Seni. 4-3-5, 4-5. Marcador igualat en 1 minut 50 segons per arribar al temps de descans. Enllaçament de 3 davant, sabes que no entra i la pilota la recupera Saragossa en les mans de Joaquín Rodríguez, de l'uruguaià. De casa de Montsaragossa, el valor esperat Justin Wright Foreman, pressionat per Branco Badio, que no li deixa avançar. La pilota que arriba ahí, novament el llançament de Robinson forçat, en suspensió, i entra per davant casa de Montsaragossa, 46-45.
0: Dos cistellons, de David sí. Robinson apareguent ara en este tram final de segon quart.
1: El triple de Moore, triple de Omar i Moore.
0: Buah! Sí. Mare meva, una altra vegada parlàvem abans de que aquest triplàs que feia no és la seva especialitat, pues ara en la transició, en confiança, Omar
3: Imur. Ha fet un altre, sí.
1: 47-48 per davant València Bàsquet, però juga Saragossa. Novament deixa ahí a la xuda Ney Ribes, li fan el lío i a punt de fer el 2-1. El de sempre, Gabriel Olaseni, el que li fan la falta. Y está ahí protestante Ney Rivers, que está diciendo a mí no me vaciles. Pero, y Olaseni que encara vol més, ¿eh? Y torna
0: ahí.
1: No sé
0: de qué se queixa Olaseni, porque la falta es normal y la monte de Pradilla, no sé si. Quan,
1: Montero le dijo, díselo.
0: Cuando la acompañaba, a lo mejor, no sé. Es que no apareix en la acción. Rivers, la contundència sí. Tampoc, és una falta de Pradilla,
1: falta
0: per
1: normal,
0: que no, sí, falta normal, per a que no puxe i puga ser un 2-1. I jo crec que la sèrie no sabia ni qui havia contactat
3: qui era,
0: amb ell.
3: No? Sí, sí, sí, s'ha confós probablement.
1: Ah, igual per això Ney Rivers li deia, però què m'estàs contant, no?
3: Sí.
1: O what are you telling me, no?
0: De què m'estàs hablando?
1: Sí, sí. Bueno, pues a faltes de Pradilla, eh? Bueno, i encara està...
0: Continua, encara
1: està parlant, no? La sèrie, sí, estan quedant vaso pare, jo crec. Ney Rivers i Olaseni, el jugador de casa de Montsaragossa, que va a la línia de tirs lliures en ja menys d'un minut per arribar al temps de descans, 58,4.
3: 47-48 en el marcador.
1: És lo que
3: revisa
1: el taula. Estan parlant en la taula així, en els àrbits. No sé, igual... Ixa acció entre Olaseni o Ney Rivers, és que no sé.
0: No, perquè tan sols està un àrbit, jo crec que entenc que algo més del crono.
1: Del crono, no?
3: Del lloche, sí.
0: Sí.
1: A veure, no canvia res, o sí que canvia. 58,4. La possessió és el que va canviar. Per a casa de Montsaragossa li restaven 15. I anem a veure si reflexa ara quant és el que quedava. Però el crono no ha canviat. 58,4. I erra Olaseni. Des de casa estava encantant-li lo de lo vas a fallar. 47-48. Podrà empatar casa de Montsaragossa en este tir lliure. Ahí va Olaseni novament, que porta ja 17 punts en este partit. El llançament va també fora. Va també fora. I el balón espera València Bàsquet. Ahí està Jan Montero creuant la separadora. Jan Montero se la vol jugar. Ahí està el balón per a que trobe a ningú. Recupera casa de Montsaragossa a la errada. Jan Montero, ahí està. La rebenta Olaseni, que té molta ràbia dins. Quina liu, para, de casa de Montsaragossa, Nacho.
0: Sí, però en les passades, també un poc confiat en aquestes passades. Ells estan tenint activitat i picant el valor després en la transició.
1: Ui, entre a punt de perdre
0: una altra vegada en el risc.
1: Menys mal ahí, recupera Omar Imur la pilota per a les cames d'Omar Imur i el cistelló. El cistelló d'Omar Imur i les gatxeto cames per a volar més que ningú i fer el 49-50.
0: Omar Imur és cert que ha baixat un poc el seu nivell, no?
1: Sí.
0: Però jo crec que també li està faltant, diguem, més minuts de continuïtat. És un jugador en l'arrencada és imparable. Si damunt guanya ni s'amenaça exterior, és un jugador que és molt difícil de contindre, no? I en este moment de partit te diria que és el que està sostenint a València Bàsquet, perquè està trobant en facilitat la cistella de Saragossa.
1: A Olaseni què li passa? Per com celebrava...
3: Bueno, no, i a més, no? Si jo... Estira massa la cama directa sobre Pradilla. Jo pensava que ha estat a punt de fotre-li una patada, eh?
1: Sí, però...
3: Vas a pensar de la...
1: Excessiva ràbia, celebració, sí, sí. És una cistella com...
3: Bueno, venia d'errar també dos tirs.
1: Ja, però no sé, jo crec que està extramotivat per alguna situació, no? O la Seni, no.
0: No, i ha que tindre en compte també les circumstàncies de Saragossa, que se juguen la vida i que qualsevol cistella se pot celebrar d'esta manera, no? Tan efusiva. En aquest cas, sí, s'excedia un poquetet, és evident, però que és fruit també de la tensió de lo que deixa pressió que té este equip de Saragossa, obligat també a guanyar.
3: Pues a punt de concloure la primera part del Príncep Felip de Saragossa en este partit ajornat corresponent a la jornada número 31 de Lliga en l'ACB, en la setmana de 3 partits que li esperen. El d'avui és el primer a l'equip de Pedro Martínez, avui de blanc, en la visita a Casa de Mont.
1: Bueno, és que Olaseni va camí de fer el seu millor registre anotador en Casa de Mont Saragossa. Estava repassant les estadístiques i, si no m'enganyé, 23 punts és el màxim en un partit d'Olaseni, porta ja 10. Bueno, està motivat davant València Bàsquet, però com diu Nacho, també es juga molt Casa de Mont Saragossa en este partit. 49-51 per dalt de València Bàsquet, 15 segons per arribar al temps de descans. La pilota serà per a Saragossa, que vol acabar d'apurar la possessió, i ahí està l'italià Marco Espisu davant de Branco Lifurten. La pilota Jan Montero a punt de perdre, 4 segons es queda la pilota, n'hi haurà lluita. Bona, a 0,9. Acció de pati de col·legi pràcticament, en Espisu en terra, diguent el baló és meu perquè la portada de casa i me'l quede jo, no juga ningú més. Però eren Pradilla i Montero els que lluitaven en ella i en terra. Mira, mira, mira, com deia, no? Que és meu, que ja no es juga més.
0: L'activitat, ara de Montero també connectant-se des del treball defensiu en mitja pista.
1: 0,9 dona temps, algo, Nacho?
0: Home, sempre dona temps. En bàsquet sempre dona temps i a recollir i buscar un llançament. El que tens que fer és...
1: Perquè la fletxeta indica que és valor per a... No?
0: Sí, sí, per això se frena ara en este test mort per elaborar esta última possessió. Bueno, pues buscar també des de la treta de banda un bloqueig a l'esquena, o sigui, un poc per enganyar una possible passada a l'esquena de defensa, i al mateix temps una recepció cap a el costa de baló i sa possible eixida habitual també de València Bàsquet cap a la cantonada. Anem a veure Pedro Martínez com prepara estos 0,9, però de no tindre la possessió en, diguem, en pressió, sí, defensiva, en activitat darrere, pues que t'otorga este últim balonet.
3: Pues 0,9, i Pedro Martínez preparant aquesta acció, com diu Nacho Rodilla. Diu Nacho que sí que hi ha temps per a fer alguna acció que pugui donar-li una nova cistella a València Bàsquet, i si diu Nacho Rodilla, pues evidentment serà tal qual. I tant de bo sí que sí. Tornen ja a canxa Salva per a preparar esta última acció de partit, sí, amb la que va concloure la primera meitat a Saragossa.
1: Deixa la pissarra Pedro Martínez, ja ha dibuixat prou, ja els ha explicat als seus jugadors el que vol d'estos 0,9 segons que resten abans d'arribar al temps de descans. Serà valor per a València Bàsquet, el ficarà en marxa Jan Montero.
3: A veure esta última acció.
1: Té que ser molt ràpida l'acció, la ficarà en marxa Jan Montero. Ahí està l'àrbit entregant-li la pilota. A veure, el baló per aquí és el baló per a Badio de 3. No entra el triple de Branco Badio, quina llàstima. Se acaba el segon quart, arribem a temps de descans en el pavelló Príncipe Felipe, jornada 31 de la Lliga ACB, Casa de Mont Saragossa 49, València Bàsquet 50.
3: Bé, doncs arribem al descans, són les 9:57, fem un alto en el camí, una pausa, i de seguida resumim esta primera part al Príncep Felip de Saragossa en aquest duel que guanya per un punt al descans València Bàsquet davant Casa de Mont Saragossa.
2: Tot l'esport a punt a punt.
4: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2.
8: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
9: Al mando.
10: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
2: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
12: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
2: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a

Punt a punt. 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a punt.

0: Arribarem en segons a les 10 de la nit. Esteu en la sintonia esportiva del Punta Punta Punt Ràdio amb Salva Gómez, amb Nacho Rodillas, José Navas a les d'ara. En el control de so, vos parla Salva Folgado. Anirem fins les 11, moment on ja serem amb el 90 minuts que avui tindrà Miqui i la seva càtedra, i que vos parlarà també de mercat. Jo tenia moltes ganes de conèixer on aniria a jugar la pròxima temporada Aleix Febas, el futbolista del Elx.
1: Parlem del Celta, eh?
0: I jo és que la informació que tinc que és que va anar el Celta.
1: Que se'n va el Celta?
0: Sí, perquè este matí el Celta, ho contarem després en el 90, però bueno, ja aprofite per a fer un spoiler. Este matí en la presentació de la renovació, una temporada més de Iago Aspas, Salva.
1: Sí.
0: Quan ha conclòs l'acte, pues habitualment el Celta fa aquestes coses. Reunís al voltant d'un cafè a tota la premsa.
1: Pots dir?
0: No com fa el València, que selecciona.
1: Però sense ron.
0: Els periodistes, no? Amb els que pren cafè. Efectivament.
1: Cafè sense ron.
0: I allí, bueno, pues els conta qualsevol info destacada de mercat o del que vulga. I el que els ha dit és que Aleix Febas va jugar en el Celta la pròxima temporada. A partir d'ahí, bueno, pues entenem que Aleix Febas, com està contant també la ràdio galega esta vesprada i el company Víctor López, Aleix Febas, si me sembla un fitxajazo, va jugar en el Celta de Vigo. A més, este perfil Celta de Vigo, Salva.
1: Aleix sí, Febas, que i és una mala Celta. Notícia per a l'Elx. Encara sí. Que és de veres que tal volta, bueno, pues puga tindre més espai per a jugar Gonzalo Villar o algun jugador d'aquest estil, però per a l'Elx, no? El cas és que és una faena que Aleix Febas, que ha estat importantíssim durant la temporada per a Eder Sarabia, pues, fique rumba a Vigo. Estava jo també escoltant algun trosset de la roda de premsa de Iago Aspas, que ha xurat i per xurat que ja és l'última, que ja de atracos va bé, i li diem,
0: però que ha complit, que va complir 39, que té 39 i
1: però ni que xugue Champions,
0: exacte,
1: que...
0: això ha dit,
1: sí, clar, si xuga Champions l'any que ve, ja m'agradaria veure a mi a Iago Aspas diguent adéu.
0: Sí, efectivament. També sonava per al Celta de Vigo el migcampista del Llevant, Pablo Martínez.
1: Que acaba contracte, no?
0: Que acaba contracte, efectivament. I que ahir, almenys, jo l'escolti en entrevista en la cadena COPE, els companys de Deportes COPE València, va dir que ahir no sabia absolutament res del Llevant respecte a si, bueno, estan interessats en renegociar un nou contracte o no. Sonava per al Celta de Vigo. La informació que jo tinc és que en el Celta de Vigo no va a jugar Pablo Martínez, no està interessat el Celta de Vigo en Pablo Martínez, i són dades de mercat que vos contarem a partir de les 11 en la sintonia esportiva del 90 minuts amb la conducció del company Manolo Montalt. Estem en temps de descans, Nacho, en el Príncep Felip, en esta victòria per un punt de València Bàsquet contra Casademont. Ho estaves contant mentre sonaven les promos, Nacho. Dona la impressió de que València Bàsquet, diríem que va al tran-tran i que no ha xafat encara l'accelerador.
2: Sí, com si estiguera regulant d'esta primera part per a sostindre's ahí en igualtat, no? En ventatges còmodes per a un sobre altres, per a, entenc que ara també ficar un llistó des del tema defensiu, molt més alt, perquè has permès que Saragossa visquera pues, de la seva aportació ofensiva. Darrere és un equip que no ofega massa. Si has comès alguna errada en les passades és més per qüestió teua, no? de relaxar-te en aquestes accions que per la pressió del rival, i entenc que ara va aquest tercer quart habitual moltes vegades en València Bàsquet d'asfíxia defensiva, de pujar línies, d'incomodar, i a partir d'ahí anem a veure si trobem una rendeta en el marcador que siga còmoda i que també a este Saragossa acabe pesant-li, perquè pues, aquesta obligació que té l'equip aragonès, pues, el porta a que si se veu València Bàsquet en avantatge li puga jugar un poquet en contra, no? Però anem a veure com arranca este tercer quart, una primera part d'anotació, de comoditat per a uns i per a altres, i que ara ja va d'un guionet diferent, tot i que anar d'un guionet diferent, no perdre de vista l'aportació ofensiva dels jugadors, pensar en aquesta inèrcia ofensiva, però darrere incrementar la línia de pressió.
0: A conclòs, com us contava abans, Salva Gómez, el Joventut 95, Unicaja 74, i vull preguntar-te també pel debut d'Aguafam, Nacho, en la NBA.
2: Espectacular.
0: Va partir des de la banqueta, però quan va eixir, vaig inclòs, vull dir, va ser una de les destacades.
2: Va ser de les destacades, les va fer també de diferents maneres, que les, bueno, Aguafam ja li hem vist, no? Tot el repertori que és capaç de poder tindre, anar-se'n cap a dins i contactant i jugant una acció propera a la cistella, i se pica en pop i se bloqueix directe i obrir-se per a trobar la mitja distància. Bueno, estem davant d'una jugadora que si recina apareguda allí ja és capaç d'aparèixer d'esta manera, pues bueno, pues és el talent que té i el coco també, que demostra una vegada més a Guafán per a tindre aquesta estabilitat en quant a saber què toca fer en la pista i diferencial per a una jugadora de la seva edat i d'aparèixer d'estar recient apareguda allí.
0: Va debutar també, encara que solament va jugar un minut i 20 segons o un minut i 21 segons, Raquel Carrera. Li va donar solament temps a donar una assistència. Nacho, el de Raquel serà un camí més dur, no?
2: Sí, és diferent. És diferent, Raquel, un poc afegint-se a veure si té si genera el seu espai, no? en la NBA. Però crec que la condició física, claro, de Aguafan li permet allí adaptar-se de primeres
0: ràpid,
2: i a Raquel, no? Jo crec que Raquel requereix també un poc generar, en base al seu físic, pues dotar-lo d'un plus més. Evidentment, té que ser quan hi hagi un paron, quan tinga algun moment, però crec que i se passe cap endavant d'ella fora de lo que és la Lliga CB, la Lliga Femenina, perdó, pues requereix d'això, d'incrementar la seva contundència física, i allí crec que a Raquel li va costar molt més.
0: Ho has comentat abans, i vull també l'opinió de Salva, Nacho, però des de les teues previsions, tenint en compte des de la classificació, Real Madrid primer, UCAM és el segon, Barça, Baskonia, València Bàsquet, Joventut, La Laguna, Bilbao Bàsquet. Això són les 8 places que a hores d'ara, bueno, aquests equips accedirien als play-off. Dins de les teues previsions, què play-off detectes, Nacho? Quins emparellaments detectes que van a donar-se?
2: Home, jo crec que València Bàsquet, en la primera situació, si fa el que crec que va fer, València Bàsquet em sembla que pot acabar tercer, per tant ahí l'ubicaries ara en esta situació de tabla en la penya, i un creuament en semis en UCAM Múrcia. Jo crec que és el guionet que tots esperen, perquè és que UCAM Múrcia no ha afluixat. El problema és que UCAM Múrcia, en una situació normal, haguera deixat algun partidet
1: va perdre contra Baskonia, però els deberes...
2: Bueno, però està molt seriós.
1: La dinàmica és de moltes victòries.
2: De un descuido, però sí. De tornar a engatillar 3-4 victòries consecutives. Està seriós i contundent. I
0: ese camí t'agrada, Nacho? I ese camí que acabes de donar, t'agrada? Sí.
2: Jo li vaig comentar l'altre dia a
0: Pedro Martínez,
2: a
0: Pedro, no?
2: De Pedro, sí. Que ho he dit abans, i ell em deia, ostres, sí, quasi ho agafaria, perquè tot l'altre saps que... la història també està en el primer creuament, en tractar de... No de que siga còmode, perquè no és res còmode, però...
0: De trobar-te a tu mateix,
2: d'evitar,
0: no?
2: Un Baskonia o un Barça de primeres, que crec que... És que el que s'enfronta i quart-quin pot guanyar qualsevol, perquè el Barça està millor, el Baskonia també està millor en este moment de la temporada. S'han alliberat del tema d'Eurolliga i això s'ha donat una certa frescura. Bueno, anem a veure si València Bàsquet és de plasmar el que li hem vist tota la temporada. És que la llàstima és que sense estos equips pujant el seu pistonet, sense UCAM Múrcia... baixant un poquet la seva línia, no? València Bàsquet s'haguera mantès en aquesta segona plaça, però és que han apretat moltíssim, se mantenen en aquesta línia super competidora, inclús cresquent una micoteta el Barça i Baskonia, i això fa que existisca aquesta màxima igualtat.
0: He preguntat també per la lesió, la vàrem veure l'altre dia en Eurolliga, d'Usman Garuba, Nacho, s'ha trencat l'Aquiles, però ha d'estar un any pràcticament de baixa, un any, Nacho.
2: Sí, un any i tenen en compte també la seva constitució física, quilos, poderío físic, però des d'una des d'un cos, pues això, molt
1: costa més ample,
2: que costa molt de recuperar.
0: No, i després tots els impactes que rep pel seu joc.
2: Sí. És que quan se cau, ell no se cau, ell se desploma perquè no li aguanta, i se tendó. Sí, jo crec que és la lesió més greu que existís en l'esport, jo
0: sí.
2: Diria.
0: No, lo de l'Aquiles és molt fotut.
2: És molt fotut, recuperar-se bé és complicat, i anem a veure un jugador que tira del seu físic, clar, de poderío, és com si digués, este és un tractor, és una màquina, però no és d'electricitat, és de capacitat muscular, de cos, i després jo crec que la seva recuperació és més llarga que la de qualsevol altre, no sé, un xicotet, un exterior seria diferent, no? Però jo li veig ahí complicació en el tema de recuperar el seu llistó físic.
0: Té alguna cosa a veure la càrrega de minuts que va tindre perquè no tenia tampoc massa, o simplement és un accident del joc?
2: Jo crec que és un accident, és una cosa que se produeix, ve de jugar ara més minuts, però de no ser un jugador d'acaparar el protagonisme de manera continuada. Pot tindre un moment ara de més càrrega, però no per a patir una lesió d'este nivell. Bueno, són circumstàncies, és el que porta l'esport i que al final pues, te penalitza, pues mira, en este moment que millor està, que més participació té i que segurament el Madrid més el necessitava i anava a ser diferencial, sobretot en quant a minuts. Pues ho va patir i bueno, mai agrada a ningú, és a dir, que un jugador rival puga patir una lesió d'este tipus, i com dèiem en la retransmissió, pues, ja, el camí marcava això, que era el tendó d'Aquiles, i va estar un any perquè sí, perquè ho requereix, diguem, la seva constitució física.
0: Salva, no t'he preguntat tu pel camí que desitges en els play-offs per a València Bàsquet.
2: Bueno, que entenc, vol el Madrid en semis.
0: És de veres, sí, és de
1: veres. Ja sé que pot sonar estrany, però me faria molt de mal. Va passar en la Copa del Rei també, i sé que, bueno, pues, és estrany, no? Però és que jo no vull veure males portes d'una final i que te puga passar com en l'Oaca, no? A mi és que m'ha deixat tocat, lo de l'Oaca m'ha deixat tocat, i és de veres que després, bueno, pues el Madrid va perdre la final davant l'Olympiacos, que tu li has guanyat en Euroliga a l'Olympiacos, però bueno, no vol dir res, no? Però és de veres que lo que primer n'hi ha que fer és guanyar avui, que de moment està justet el marcador, jo pense que guanyarà València Bàsquet, n'hi ha que guanyar davant Gran Canària, li vas guanyar ara en l'anada 80-90, si no recorde mal, i tens que jugar el divendres en casa, i després tindràs que tractar de guanyar-li al Barça, que també té el seu, el Barça, en el seu tècnic, que se'n va, que tal, que bueno, tenen el lío que tenen, però és el Barça.
2: És el Barça, i sempre tens que estar pendent, és cert que estan jugant les seues coses apareguent, del tema de Jair Pascual, també de del mateix la bomba Navarro, la bomba Navarro el que ha fet és que anunciar al club, anunciar que hi volia deixar la seva faceta, perquè jo crec que ho està passant mal, diguem, l'aspecte de suportar la pressió, i que les coses no vagin massa bé, però li va demanar al club que ell volia que se li pagara els 3 anys que li resten. Li va fer aquell contra de 10 anys després de retirar-se Bartomeu, que jo crec que ha fet contrats interessants, per a jugadors i per a certes figures del Barça, i ell vol, el que vol és assegurar-se la pasta, diguem, no? D'alguna manera.
1: Conegut però personatge de Doraemon, Bartomeu, el llançament, perquè retorna ja el joc a esta segona meitat, i el primer llançament espera a casa de Monsaragosa de 3, que no entra. Ja passen els primers 15 segons d'este tercer quart.
0: Respecte a Xavi Pascual, és una barbaritat el que va pagar Dubai, macho,
2: A veure, però Xavi Pascual, a estes alçades, no és una qüestió de pasta. És una qüestió que l'han ningunejat en l'aspecte de tot el que l'havien promès, no li han donat res.
1: Que s'ha cremat, no?
2: S'ha cremat, i ara dius, ja no aguante més. Ara ja, encara que m'oferisques el que vulguis de cada temporada que ve, m'he vist tan atropellat. De fet, tu mires la cara de Xavi Pascual en la banqueta i està superat en la sensació esta de que ell sempre és supercompetidor, i veure que el guioner de l'equip no pot donar aquest llistó, no? La pasta, sí, és evident que Dubai
0: va pagar 300.000 euros, a part del contracte per a ell,
2: Però Xavi Pascual ve d'entrenar en Rússia, diguem, en esta etapa anterior. Ha estat en Panathinaikos. Vull dir, Xavi Pascual, el tema econòmic sí, però està en el seu club, diguem, el Barça és el seu club. Per tant, renunciar a això no és simplement diners i anar-te'n.
1: És un missatge fort.
2: És un missatge fort, sí.
1: El balón espera València Bàsquet, jugant per fora Cameron Taylor, combinant en Branco Badio, 51-50. Es fica per davant casa de Monsaragosa. Ara és València Bàsquet qui meneja per el llançament de 3 de Cameron Taylor, i el triple. El triple de Cameron Taylor. 9 punts ja per al dorsal 1 de València Bàsquet, 51-53. Torna a manar el marcador València Bàsquet. Ara la resposta és de Spisu, el triple que no entra, i el rebot espera novament Cameron Taylor.
2: apareguent, eh? Cameron Taylor també, quan l'equip més se'n necessita. Tronco li tant ara també en Pradilla, que la torna a girar cap a fora per a buscar el pick and roll.
1: I ajuda ahí en el bloqueig. La pilota 1 de València Bàsquet, 51-53. Torna a manar el marcador València Bàsquet. Ara la resposta és de Spisu, el triple que no entra i el rebot espera novament Cameron Taylor.
2: Apareguent, eh? Cameron Taylor també, quan l'equip més se'n necessita. Tronco

0: però l'elaboració de València Bàsquet ha sigut positiva, aguantava bé també l'activitat de mans Pradilla perquè li ficaven moltes sarpes ahí al valor, rescatant una passada més per a trobar després l'extrapàs a Rivers obert. La llàstima és que un tir frontal no ha entrat.
1: Vos fa la pregunta habitual de Luis, Nacho, o m'esperen encara?
0: El que vulguis.
1: Arribarem als 100 punts o no?
0: Jo crec que este partit és un partit de 100 punts, sí, no? Eh? Perquè ningú dels dos incomoda. Si troben punteria, un poquet de punteria de fiabilitat, crec que València Bàsquet pot abastar això 100 punts.
1: Salva, jo vaig a llevar-li contrari a Nacho i no. No? Jo ja. Penso que no. 90? Ja. Jo crec que 90 ets vostè. El valor per a València Bàsquet, jugant en la pintura Jaime Pradilla, però estava molt ahí marcat, no? I sense espai per a tractar de resoldre de manera efectiva aquest llançament. El rebote espera Cameron Otero, que juga de nou en Jaime Pradilla, que ja es gira, que ja juga en el cos i en algo de sort obri cap a Branco Badio, el triple no entra i novament el rebote és Pradeix.
0: Sí, la trau Pradilla de disc cap a fora.
1: Ui, que ràpid, espera, que volia jugar casa de Montsaragosa, però n'hi ha falta.
0: Falta, però no finalitzava David Robinson ahí. En volta de soltar-la, arriba Pradilla per darrere, l'espenta un poquet de les manetes, però com anava a excedir, diguem, David Robinson la rep pràcticament baix de l'anella, i s'espenteta, el que feia David Robinson és girar-se per a buscar una passada. Si la tira a Cistella, li donen acció de tirs lliures.
1: Però estava ja quasi darrere del tauler, no? Era difícil, i molt intel·ligent també Jaime Pradilla, i deixant la frenada en comptes de col·locar l'ABS, no? I frenar de colp, acompanyar-lo un poquet per a treure aquesta falta tàctica per a València Bàsquet. L'acció ara espera casa de Montsaragosa, es queda sense poder votar, però troben ahí a Olaseni, però li furta la cartera molt bé. Ahí Omar Imur, ataca València Bàsquet, arranca la moto, Omar Imur de pòster. Esmaixada de pòster de Omar Imur per al 51-55. Nacho, 10 punts per al 10.
0: Quin tio, quin nano este. Que és que quan arranca primera, on dice el defensor, és que arranca sí. I el defensor el mira a 2 metres en l'arrencada. I després, clar, és que no permet ni que les ajudes apareguen. Ara també la resposta de David Robinson.
1: Sí, molt bé, ahí en l'acció a una cama de David Robinson. Però el que dius, no? L'arrencada, el primer pas de Omar Imur són pràcticament 2 metres, de primer pas. Ahí està l'acció de Cameron Taylor. La penetració per a transformar 53-57. Més 4 per a València Bàsquet, 6-20 per acabar el tercer quart.
2: És un temps clau, Nacho, sí, per a trencar el partit.
0: I d'entendre també com pots trobar ara situacions de sumar fàcil, perquè esta de Cameron Taylor, que no és d'arrencada.
1: Ui, està Soles i anota Gabriel Olaseni.
0: Està un flance Olaseni, 21 punts.
1: Està a 2 d'igualar la seva millor marca.
0: L'ajuda massa llarga per a mi, no? Se'n va massa Rivers ahí a ese pick and roll i la continuació de l'escena massa alliberada.
1: Bueno, se fa el lío ahí Cameron Taylor, que trobava el forat per a eixir i la solució era un llançament de Ney Rivers a mitja distància que no entra. Algo demanava ahí Cameron Taylor, als seus companys i la rebenta.
2: ¿Otra vegada?
1: A Soles o la Seni per el corredor central. Per a tornar a fer una esmaixada.
2: Te reta, en la mirada sempre.
0: Te reta la mirada, però és que també ara el balanç defensiu de València Bàsquet és curiós, perquè no arriben a res, pràcticament
1: no acompanya ningú.
0: Ningú acompanyava, no?
1: El llançament, no, la finta, Cameron Taylor troba ahí a Pradilla, se n'eix el valor i el rebot espera d'ells, 56-57, en oportunitat de ficar-se per davant casa de Montsaragosa, arranca la moto, el llançament pot ser de 3, és de 3 el llançament de Joaquín Rodríguez, no entra, el rebot espera València Bàsquet, l'agafa bé Cameron Taylor, que ja vol driblar, se'n va de 1, se'n va de 2, li fan la falta a la xiula, sí, falta personal i els aplaudiments, no sé a qui. De Marco Espisu.
2: Crec que d'ell mateix, no?
1: De l'italià o els seus companys, no sé. Per la falta tàctica ahí a Cameron Taylor.
0: Sí, i que el llançament anterior de Joaquín Rodríguez era bo, però no l'han gatillat, aplaudia aquesta acció, després també el balanç defensiu que el frenava en falta. Saragossa trobant-se en comoditat, perquè estis que ha fallat són tirs alliberats, les transicions ixes que te penalitzava, esta última connexió entre Justa i Olaseni, bueno... València Bàsquet que pensaven que anava a puxar un llistone més el tema d'agressivitat i no, de moment no ho fa.
1: Les cametes d'Olaseni, Folgado.
2: Sí, altra vegada, abans sobre Pradilla i ara sobre Reuber, sí.
1: El llançament ara de Matt Costello i el triple. Anota el triple València Bàsquet.
0: Facilito, perquè Costello en els peus para ells ahí és un jugador letal.
1: Diferencial, sí, 56-60 per 3 punts. Guanya València Bàsquet, ahí està. Tant de driblar, de trobar l'espai, la penetració, té que tornar enrere ahí casa de Montsaragosa per a trobar el de sempre, però li furta la cartera a Matt Costello.

0: Li diu, ja ho tens bé, xiquet, ja ho està bé. El balo per a Larry, troba en el cantó alliberat Cameron Taylor de 3, no entra el triple, el rebot espera Ola Seni, entrega ràpidament per a que finalitzi la jugada. Molt bé ahí, Casademont Saragossa i la cistella per a Santi Justa.
1: Dos equips a trompicons, eh? Sense,
2: vull dir... O sigui, tu corres, però ells també corren, Nacho.
1: I corren, i a millor te deixes un baló...
0: I deixes córrer, eh? Deixes córrer.
2: Exacte, exacte.
1: Sí,
2: no sé. Els dos equips, sí.
1: Un poquet en el risc també de perdre balons.
0: Per sí, València Bàsquet, de moment la possessió, 59-60, 3 minuts 55 segons per arribar al final del tercer quart, n'hi ha falta de Sergio de la Rea, en aquest intent de dribbling de Justin Wright Foreman. I la falta que li cau al xiquet, a Larry, al dorsal 5 de València Bàsquet, per, bueno, jo crec que per ixe peu baix, no? Serà perquè una altra cosa.
1: Sí, no sé, sí, que igual li busquen ahí i se reversen, no? Pues ahí no fas res, però el que sí que fas és impedir, diguem, que ho aprofita el jugador de Saragossa.
0: El balón espera a Casademont des de la línia de banda i està 3.50 per arribar a la fi del tercer quart. I ataca normalment Casademont Saragossa, defensa València Bàsquet, el llançament de 3, no entra, de miracle el triple de Justin Wright Foreman, i el balón espera València Bàsquet en transició ofensiva. Li fan la falta a Sergio de la Rea, la falta és clara de Trey Bale-Hines i serà balón per als de Pedro Martínez.
1: Sí. Ells també ara mentalitzatge en quant a no permetre córrer, frenar les transicions de València Bàsquet, saben que València Bàsquet té aquesta capacitat de jugar a camp obert, i te maten un poquet d'aquesta essència tornant a buscar ara Branco Badio.
0: El baló que arriba a les mans d'Omar i Mur de 3, no entra el triple i el rebot espera, espera que el lluite Branco Badio, que li tira el baló al cap a Santi Justa, i jo penso que l'últim en tocar, bueno, pues ha estat de Santi Justa en el cap, evidentment.
1: Sí, el que marquen ahí és que si Branco Badio estava aixafant la línia quan rescata el baló, jo crec que no, però ahí solta el baló, el solta en l'aire, molt bé, Branco Badio, intel·ligent.
0: Sí, sí.
1: Botava inclús a Santi Justa, no? Sí, obriguent-se sí. De cames.
0: Evitant-lo.
1: I l'àrbit mateixa diu que no, o sea, estan recriminant sense demanar la revisió, però estan recriminant que poguera aixafar Branco Badio, i li diu l'àrbit que estava davant que no s'ha donat aquesta circumstància i que el baló va deixar. Sí.
0: Espera els de Pedro Martínez. Ja en Jan Montero en la pista, preparat per a ficar en marxa esta possessió al que restaran 14 segons a València Bàsquet. Ahí està Jan Montero combinant en Larry per fora, perseguit per Justa. Larry, que espera el contacte, que es clava dins de la pintura i que llançament a tauler no entra, i el rebot espera Bojan Dublevic.
1: Quan ja havia fet el més difícil, te diria, sí, de darrere, sí. Trobant ixe corredor, trobant l'espai, la mitja distància, que no la feia, i ara
0: si li deixa això,
1: sí, però
0: si li deixa això a Justin Wright Foreman, que Foreman tenia l'ajuda de Dublevic, però que el que troba és petroli.
2: Sí, perquè la pilota espera d'ells.
1: És que anava contra la lluita ixa, diguem, dels interiors de València Bàsquet. Jo crec que la toca...
2: Toca ell, no?
0: El Xenoi,
2: sí. No? El Xenoi o la cuissa toca d'ell, sí. Sí, sí, sí. Jo te diria que sí.
1: Sí, sí. A més, cap a unir el baló, és a dir, Costello intenta ficar el baló cap a dins i el que està frontal cap a la línia de fons és Dublevic. Sí.
0: Se'n va Matt Costello, torna Nate Rivers. Ahí està el baló que el ficarà en marxa a casa de Montsaragossa. No va enverar Justin. Este perseguit ahí, marcat de prop per Branco Badio. Entrega cap a Bojan Dublevic, que espera la recepció i li furt de la cartera. Ahí està Branco Badio, en velocitat Branco Badio vol jugar. Bé. La safata i anota Branco Badio per al 59-62.
1: Pues ja que t'està costant, diguem, en el 5x5 perquè no trobes punteria, pues després d'una bona defensa la transició, que ahí és més facilet.
0: El baló ara és per a Deix, ahí la penetració fàcil per al 2-1 de Santi Justa, que trau petroli d'esta acció i que anirà a la línia tirs lliure, espera empatar el partit.
1: I falta innecessària completament, sí. Perquè està agafant-se Rivers ahir a Dubé, que li feia la pantalla justa, però és que Rivers ja no pot arribar a la situació defensiva. No sé per què se'n va a traure una maneta per dalt de Dublevic, que acaba colpejant en Justa.
0: Pues en opció d'empatar a 62, 68-62, però tir lliure per a casa de Montsaragossa quan els àrbits van a la taula. Per algun tipus de revisió, supose. Estan ahí els dos àrbits principals.
2: 2,
0: a veure què és el que es revisa. Si és acció de cistella o no. Si és finalitzadora.
1: Si és finalitzadora, és que...
0: És evident. que és finalitzadora, no? I estava pujant el baló.
2: Sí, sí, no?
1: No, l'acció finalitzadora.
0: És o la falta és de Larry, no ho sé.
1: A la falta és
2: de la rea,
1: correcte.
2: No?
1: És la falta que li solta la mà per darrere, sí, però
2: sí,
1: també...
2: Sí, sí.
0: Pues jo, que... ahí està més justet, eh?
1: Si està més justet, però si és cert que està...
2: La però és una o altra, perquè l'altra jo crec que també és falta, no?
0: Sí, de
1: és que a mi em sembla més la segona, també, la que fa Rivers, que no té opció de res, colpejava, es pentava Dubi, colpejava després a Justa, Santi Justa, que cau Justa per ixa falta, eh? O sigui, acaba, després de fer la bandeja, acaba caiguent per ixa manotada, però per la primera de la rea...
0: S'ha congelat pues la imatge, eh?
1: No, és una falteta, eh?
0: Ni avant ni arrere la repe i... Li xiulen la falta de Rivers?
2: Però Martínez ahí...
0: Està al·lucinant, igual que nosaltres.
2: Mitxerriguense, sí, sí.
0: Jo he vist que marcava un 3 l'àrbit, no? Dorsal 3, que és Nate Rivers. Però...
1: És que no sé...
0: No acaba de entendre...
1: Aquell està pegant voltes. Està marejant més que altra cosa. La falta per la que, diguem, cau al parquet i realment la sensació de falta és la que produeix ahir...
0: 60, Santi Justa.
1: Rivers i... Sí, l'acció és baix. És la falta de la rea.
2: La primera.
0: Bueno, pues valor per a...
1: A part, la xiulada per a mi de l'àrbit per a mi ja és en l'acció final. A nosaltres mos ve molt bé, perquè anulen la bandeja de Santi Justa, però la pitada per a mi era baix.
0: Espera, que pot liar-la ahí, està a punt de perdre, el baló encara el recupera Bojan Dubljević. Trobant a Trey Bale-Hines i la falta ara és de Montero o de Rivers? Jo crec que de Rivers.
1: Ara sent la caiguda de Dubi, no? Que l'agafava en una micoteta de Montero.
0: Pues no, de Montero.
1: Sí, perquè Montero intenta passar el bloqueig, sella Dubi, però se me deixava i fa una... Bueno, el xest però... de que...
0: Flopping,
1: de que
0: no?
1: Estan agafant.
0: Un poquet de cuento de ja d'un veterà de guerra com és Bojan Dubljević, que anirà a la línia de tirs lliures.
2: Partit en tot cas, Nacho, s'ha de desllavassat, no?
1: Sí.
2: Hi ha massa errades, no? Dels dos equips.
1: Sí. Un va deixar que no acaba de trobar la seva continuïtat.
0: Erra el primer, Bojan Dubljević.
2: Era per a empatar el partit.
0: Tindrà oportunitat ara l'exjugador de València Bàsquet de anotar en la seva cistella per a empatar a 62 el partit. Ahí està l'acció de Dubljević dins.
2: Empat a casa.
0: 62 a 62. Igualtat al marcador en el Príncipe Felipe en este tercer quart, a 2:25 segons per arribar a la fi del penúltim quart d'este encontre. Ahí està l'acció ara de Montero, la liu, la esmaixada de Nate Rivers en la cara de Bojan Dubljević.
1: Sube que te llevo, perquè li la penxen prou amunt. L'acompanya molt bé Rivers per acabar esclafant-la i trobar el contacte. Rivers és que també...
0: I la falta, seua, 2+1.
1: La seva mobilitat davant Dubljević i després que Dubi ahir dalt, on li penxen el baló, on li la fica Montero, no arriba.
0: I és 2+1, per tant, Nate Rivers a la línia de tirs lliures. I anota Nate Rivers per a marcar la diferència ja de 3. La primera falta de Dubi, 62-65, 2 minuts 15 per acabar el tercer quart. Arranca la moto i el tap tancat per vacances Dino Rivers, que porta una esmaixada ja i un tap en esta mateixa jugada, el llançament de 3, no entra el triple de Larry, el rebot espera Montero i anota Montero a tauler. 62-67, 6 punts per a un descafeïnat Jan Montero,
2: sí,
0: de moment en aquest partit.
2: Sí.
1: Però ara sí que va València Bàsquet d'un pistoner més, ara que s'ha vist obligat de tindre que ficar una marxeta més, troba certa contundència darrere, troba també la transició, encara que després acaba fent l'acció baix de l'anella, per a pegar un colpet. El marcador va tan igualat que estirar-ho a este més 4 sembla que València Bàsquet, pues això, agafa la relativa comoditat en l'electrònic.
0: Però no és garantia de res,
1: No, que va, no.
0: Però que hem vist.
1: Però sí que mostres almenys ara en este últims 2 minuts que vols plasmar pues una altra cosa. És que hem remarcat que Saragossa està obligat, València Bàsquet també, València Bàsquet no se pot deixar este partit.
2: Ha arribat el moment, Nacho Rodilla, per a que conegues la comparança en la vestimenta de casa de Mons Saragossa que va fer l'altre dia.
0: Pensava que se l'havia oblidat.
2: Salva Gomis.
0: A mi se m'ha oblidat, Sí? Ja no recorde... Sí, pots repetir-la, va. Sí que recorde. Bueno, vas trobar la semblança...
2: Vas a flipar molt, Nacho.
1: A veure...
2: No, me va passar hasta la foto.
0: Va estar la semblança de l'equipació de Casa de Montsaragosa, que la tenim en imatge, d'ici color roig, amb la barra de llavis d'un conegut supermercat valencià, molt vinculat a València Bàsquet. Número 6. Sí, to de...
2: Número 6.
1: I és color roig número 6.
0: Número 6, però d'eixa barra de llavis que pots trobar...
2: La cara que posa José Navas, que en aquell moment no estava en el control, crec que estava jugant al puente, José. Jo vas flipar igual que tu, perquè damunt diu... Número 6.
1: Número 6.
0: Efectivament, vaig buscar-ho...
2: I va passar la foto.
0: I era el 5. El llançament ara de casa de Montsaragosa es queda curt ahí, el tir de Duri.
2: Terrible.
0: I el baló, després d'esta anècdota, sempre de cultura i de color... En el punt a punt de Napunt Ràdio, 62-67, 1 minut 34 segons, ataca València Bàsquet. El llançament de Jan Montero, el triple es queda curt, una mala selecció de tir del dominicà que provoca el contracolp i la cistella de casa de Montsaragosa a plaer pràcticament de Trey Bale Wines. I ara és València Bàsquet que fica la resposta ràpidament ahí, en la carrera de Jan Montero, obrint ahí Larry per a Jaime Pradilla, troba novament a Branco Badio, fa la finta en el llançament de 3, està pensant-se-ho massa, 8 segons de possessió, Branco Badio troba per dins a Pradilla, no n'hi ha falta, és Larry el que vol anar cap a la cuina i ahí està el cistelló de Sergio de la Rea quan restaven 2 segons de possessió.
1: Que bé i que fàcil sembla, però que difícil és el que acaba de fer el nano quan tires el baló cap a dins. En aquesta situació d'extrapàs t'estan esperant per a poder treure't una falta en atac i marques passos per a finalitzar.
0: 42 segons, ataca Casademo per a Furto, molt bé Larry, molt bé Sergio de la Rea per a Ney Ribes, ataca València Bàsquet, ahí està Jan Montero, la finta i la safata de Jan Montero per ara sí, Nacho, pegar-li un estironet al marcador, 6-4-7-1. Ja no és tan curteta, ja són 7 punts de diferència.
1: Sí, i en este tram final també de tercer quart, que suposa també des de l'aspecte anímic a Saragossa deixar-los tocats,
0: s'aixala un
1: poc l'ambient ara en este pavelló.
0: Bueno, decalatge de 3 segons, tenen que tirar perquè li resten 5 segons de possessió, té que acabar l'acció, no troba ningú, troben el cantó ahí a la fi, el llançament ahí molt forçat, per dalt del tauler ho intentava Dubi, s'acaba la possessió per a casa de Montsaragossa, li restaran... Anem a veure què és el que diuen, perquè tenen que anar al crono, però 2,7 és el que marca abans del llançament de Dubi, un poc a la remanguiller per darrere del tauler, i anem a veure què és el que li restarà a València Bàsquet en l'última jugada del tercer quart.
2: Són 7 punts, que no sé l'avantatge màxim, veritat?
1: La màxima avantatge que ha tingut València Bàsquet encara en estos 2,7. Heu fent a Pedro perquè vol tornar a traure la pissarreta per a possiblement pegar el colpe. Estan en aquesta situació ara els àrbits també de veure si queda alguna dècima més o menys.
0: O inclús si n'hi ha algun tipus d'acció de falta, no? Que demanava
1: el Tauri. No, jo crec que no.
0: És crono.
1: No ha assenyat res, però tant se'n tenen que anar al crono. No queda altra historieta, no ensenya ninguna falta, arriba a la defensa de València Bàsquet i se tir final de Dubi, que ja no tenia angle per a poder trobar la cistella.
0: Estan reanudant la repe des del començament,
2: Sí.
0: Per què?
1: Perquè s'ha quedat el crono parat.
0: No, perquè quan trau està fora, no? O sigui, li entrega el baló des de fora, no? O sigui, seria baló per a València Bàsquet des del començament de la jugada, pot ser? És que m'ha semblat que s'han enganyat els dos quan treia des de l'origen de la jugada, des de línia de fons.
1: Qui trauia, no? Qui ficava el baló, li dona un a l'altre.
0: Clar,
1: però això Salva se té que assenyalar en el moment. Després correr cap arrere en una situació que no s'ha arbitrat.
0: Pues no ho sé.
1: Si xafes la banda... Si
0: ha pujat el crono també, 3,2.
1: Sí, el que
0: estàvem pues el crono.
1: Revisant era el que quedava d'este últim atac per a València Bàsquet.
0: No entenc quina repe que han ficat al final.
1: Sí, se n'ha anat molt enrere també, no? Per a una possible revisió de l'acció final de Saragossa en esta defensa de València Bàsquet, que soporta molt bé la intentona des del triple, després també eixe valo que li havia a Dubi. I ara, pues, anem a veure, si ho acabes aprofitant, sí que li pegues un colp en estos
2: 3,2. Sí, crec que és el moment ara, Nacho. Sí,
1: si fas una cistella, te'n vas al més 9 o al més 10.
0: I si és de 3,
1: ja... I ja suposaria que este Saragossa... A nivell de coco, se dice dur perquè se veu superat en un moment determinat de partit. I Pedro Martínez, que és sabedor també de tot això, estirant un poc el test mort per a plasmar el guió en aquests 3 segons.
0: Molt i mirant moltíssim tant a Branco Badio com a Jan Montero, pense que seran els protagonistes d'aquests últims 3,2 segons, perquè pràcticament es dirigia a ells Pedro Martínez.
2: Pues a veure què ocorre en esta última acció. 64-71, València Bàsquet davant un dels quarts de la classificació, que està donant-li en principi més guerra de lo que podíem intuir en un principi.
0: A veure qui són els que ha triat Pedro Martínez per estos últims segons. Ahí està Ney Rivers, Pradilla, Montero, Larry i Badio. La pilota que viatja cap a Pradilla troba a Badio en el llançament de 3, molt puntejat, no entra el triple. Se acaba el tercer quart, 64 Casa de Montsaragosa, 71 més 7 València Bàsquet.
1: Sí, tampoc així massa bé la jugada, perquè intentament simular una acció cap al baló i al costat contrari el bloqueig a l'esquena per a Rivers, per a que la poguera engatillar des del triple, una passada que era complicada, i al no veure aquesta passada clara, el que fan és un passe de seguretat cap a Pradilla, que pràcticament estava ahí quasi tocant pintura, se volteja la defensa sobre ell, l'allibera cap a fora, i Branco Badio, que no la engatilla, però almenys estos últims minuts de superioritat de València Bàsquet, plasmant una altra cosa, més agressivitat darrere, trobant la xispeta també ofensiva per estirar a sol més 7.
2: Pues és el que està passant en el partit, este duel ajornat a la jornada 31 de Lliga en ACB des del Príncep Felip de Saragossa entre València Bàsquet i Casa de Montsaragossa. Són les 10:36. Esteu escoltant la sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunt Ràdio, que enllaçarà amb les 11 de la nit, amb el clàssic, amb l'habitual de totes les nits, amb el 90 minuts.
0: Un apunt d'esport, perquè sí, avui en esta vesprada també estava jugant-se la penúltima jornada de la Lliga F, en la que, bueno, pues ja sabem que el Llevant és equip que ha descendit. Bueno, pues se la jugava davant el... Bueno, se la jugava no, però jugava davant l'Alama.
2: L'Alama, no?
0: Sí, que és el rival més prop, no? O més proper, el penúltim també, que està jugant el descens.
2: I no hi ha hagut forma.
0: 2-2. Empat 2-2. Un empat que tampoc li serveix a l'Alama, que serà l'altre equip que baixa a la segona divisió. I este dissabte els dos equips que se la juguen són el València i el Villarreal en la final per a tornar a la màxima categoria del futbol femení espanyol.
1: Per cert, de tot això que estàvem comentant, no?, de possibles incidents de València Bàsquet, de jugadors que estan ahí en la línia per a qualsevol, també l'acord que tanca València Bàsquet en Gonzalo Corbalán, un jugador jove, un jugador de la nacionalitat argentina que ha crescut una animalada a Burgos.
2: San Pablo, no? Sí,
1: sí, i que el que ha fet València Bàsquet és, abans de que acabe d'explotar una micoteta més, pues amarrar-lo i bueno, tindre un jugador més, diguem,
2: de futur.
1: De futur, sí, és aquesta perspectiva que està creant València Bàsquet.
0: Arranca l'últim quart en cistella de Jan Montero i ja és un més nou en el partit.
1: Bo.
0: Erra en el llançament de mitja distància, Casa de Montsaragossa, 64-73, 9 minuts 25 segons, continua l'acció. Ahí està Ney Rivers, que
1: passos,
0: demanava la falta, però abans hi havia passes i s'ha fet mal Robinson. Devin Robinson.
1: Sí, quan t'ha soltat la finalització, la mà de Rivers cau en la cara, es dit de Rivers colpeixen en la cara de David Robinson.
0: O en el nas.
1: Jo diria que és suix.
0: No sé si és l'avantbraç, no? Sí?
1: Suix, perquè és
2: suix, suix.
0: Tanca el
1: suix. Quan un jugador, si no, te tires a terra, diguem que el que és, és una situació molt molesta, i això és gachetobrazos de Rives, que feien és això, colpejar. Li assenyalen passes, per a mi, molt justet, i això passes, perquè és la recollida ixa del passo cero, no?, que se va crear. Però bueno, acabem penalitzant-lo al ser interior. Sembla que se veu molt bé per a recuperar ara Saragossa.
0: El valor per a Saragossa, per a Trey Bale-Wines. Pressionat per Ney Rivers. Se troba ahí, novament, al de sempre. Li fa la falta a Cameron Taylor. Era Olaseni el que intentava transformar. Baix el tauler, la personal és per a Cameron Taylor. La primera per a Day i la primera per a València Bàsquet en este últim quart de partit.
1: Ha refet el quintet també Saragossa, ficant a esa dupla Olaseni, Devin Robinson, Trevor Hayes en la direcció, bueno, justa, un poquet la, l'experiència també, el quintet tipo, diguem, que té este Saragossa per a encarar esto, este últim quart.
0: I a la línia de tirs lliures, Olaseni, que anota el primer, 65-73. 9 minuts per davant encara en este partit. Ahí està la, l'anglès de Casademont Saragossa, preparat per a executar el segon tir lliure, que també va dins, 66-73. Ja és el millor partit de la temporada per a Olaseni en quant a xifres i segura en, també en quant a valoració, perquè ha tret molt de petroli avui Olaseni en el partit amb València Bàsquet. Aquesta Casademont Saragossa defenent l'acció de Jan Montero. Montero cap a Cameron Taylor, dona el passet i dins. Feia la finta en el triple, diu no, serà de dos. I ahí està, Cameron Taylor per anotar el 66-75.
1: Sí, sobre una defensa de Saragossa que tractava de mostrar una certa activitat, va maxa també massa forçat en la defensa, feia molt bé Cameron Taylor.
0: Quin cistelló ara de Justa.
1: Resposta.
0: Que també volava ahí per a evitar els braços i les mans dels defensors de València Bàsquet. 68-75, s'acosta. Espera't, que esto també el vol inventar, eh? Benjamin Montero, quina jugada espectacular per a acabar en el llançament de 3 de Pradilla que no entra, però lo que intentava la finta, eh? Com se li pegava en superglue, eh? La pilota ahí a la mà del Dominicà i trobava la, la solució fora de l'àrea.
2: Ells no baixen d'aquesta diferència de 7, eh? De més 7 per a València Bàsquet.
0: I ataca ahí novament casa de Montsaragossa. Ja sabem que este serà de 2 si entra. I és de 2 de Trey Bell Wines.
1: Era una bona defensa, eh? Perquè aguantava bé Montero, la generació per a Travis Hayes no, no era clara.
0: I a punt de perdre, València Bàsquet recupera casa de Montsaragossa. Ahí ve l'acció, la safata i no n'hi ha falta. Semblava que anaven a xiular-li falta a Jaime Pradilla, que jo crec que s'ha fet mal en la cama dreta, però acaba en cistella per a tornar a una diferència de 3 a casa de Montsaragossa. Pradilla trobant Omar i Murobert per al llançament de 3. Omar i Mur de triple, no entra. I el rebot espera d'ells. Ahí ve novament Justa, que creu a la separadora i
2: falta.
0: Li fa la falta Jan Montero.
1: Que no està del tot, eh?
2: No,
1: està...
2: no, no, no.
1: No en la seva línia, evidentment, de... d'encer, però tampoc, per exemple, esta falta és una falta que saps que tampoc té massa que fer Santi Justa, perquè darrere espera no, Cameron Taylor, és 1 contra 3 i apareix per darrere ell per a fer-li aquesta banda.
0: Jo crec que no era necessari fer esta falta i això el que... pues sí que s'ha fet mal, la tanca, de publicitat. Això el que lo provoca és que s'encén el Príncipe Felipe, llançament ara de Justa, no n'hi ha falta, volia... tres tirs casa de Montsaragossa, el contracolp Jaime Pradilla en Matt Costello, no troba la combinació i torna a perdre la pilota València Bàsquet. Què li passa, Nacho, a este València Bàsquet?
1: Ara és Pisu que busca la penetració, és acció forçada, però assenyalen la falta. Ahí, ho intentava treure València Bàsquet com una falta en atac, però està clavada dins del semicercle, per tant seran tirs lliures
0: per a Pisu.
1: Sí, és la, la situació del semicercle és la que marca que tens que estar per damunt. I ahí es falta
0: de Larry
1: a Espisu. Però què li passa a València Bàsquet? Que ells te ofereixen un poquet més la inèrcia del tir exterior i diguem que tu estàs també caigant d'aquesta rampa. I ara, en aquestes últimes passades, que tens que intentar que, diguem, lo que, este, lo que te marca el xoc de primeres, en aquest cas era aquesta passada, és lo primer que tanquen ells, l'acció fàcil, no? Si alliberes cap a fora, segurament el tir podia ser prou clar per part de València Bàsquet, que semblava que quan ja tenia un poquet el partit encarrilat...
0: Anota el primer.
1: ...se desquicia en la part ofensiva i s'enganxa per complet de nou Saragossa.
0: Anota el segon també, és Pisu, i està a un punt, 74-75. Té que trobar la reacció València Bàsquet. Cameron Taylor jugant per fora, ahí està trobant les solucions en Jaime Pradilla. Llançament de 3, s'enix de dins el triple, però el palmeig es va de Matt Costello per a provocar un nou llançament de 3.
2: Bueno.
0: El triple de Cameron Taylor... per a tornar a marcar distàncies, 16 punts ja per a Cameron Taylor, 74-78, més 4 per a València Bàsquet.
1: La realitat és que les passades per fora els tirs són prou alliberats, eh? Si tens aquesta tranquil·litat... Si
0: ells no, busques, no van. No.
1: I que no busques... La passada complicada, diguem, d'interior, ahir prop, és la, la
0: difícil. Justa de 3, era no. Molt complicat, eixe triple, i el rebot espera Jaime Pradilla. 74-78, ataca València Bàsquet. Jaime Pradilla trobant ahir a Cameron Taylor en mitja distància. El llançament de Taylor dins, 18 punts per a Cameron Taylor, Nacho.
1: Recital, de Cameron Taylor, disciplinar sempre en el seu treball, però ara també molt efectiu en la llarga i la mitja distància, que gràcies a les seues dues últimes accions estires el marcador.
0: 7-4, 8-0, és el més 6 per a València Bàsquet. Novament que defensa esta acció, llançament de 3, no entra el triple.
2: S'estan equivocant ara, Nacho,
1: Sí, s'estan equivocant.
2: La presa de decisió no és bona en casa de Montt.
1: S'estan precipitant i estan buscant tot des de
2: fora,
1: l'àrea de
2: 3, sí.
1: Triple de dos jugadors que tampoc tenen eixa màxima fiabilitat.
0: O Marimur per a l'àrea de 3.
1: Pues ja,
0: triple de Sergio de la Rea. 74-83. Torna la màxima diferència per a València Bàsquet.
2: El triple fa molt de mal, eh?
1: Sí, fa molt de mal. Apareixia Cameron Taylor per a tirar-se un poquet l'equip a les esquenes quan més apretava també ara el marcador Saragossa, i apareix el nano en la tranquil·litat seua habitual des del triple. I ara sí, que xala un poquetet esta inèrcia de Saragossa de voler enganxar-se, i com tot i de Salva s'equivoca Saragossa, perquè el triple de Justa ja és prou de voler un poc tirar-se l'equip a les esquenes, però en algo no massa elaborat per part de Santi Justa.
0: I ho té que parar Gonzalo García,
1: Ho para Gonzalo, i després este últim llançament que també s'equivoca, perquè no és una bona opció per a Joaquín Rodríguez. I ara València Bàsquet sí que té el partit per a comandar-lo, per a gestionar-lo en este tram final.
2: Pues que no s'empastre el tram final del partit. Tot apunta que anem camí de la primera victòria en una setmana carregada amb tres partits de València Bàsquet. Avui contra Casademont, divendres contra Gran Canària, Dreamland Gran Canària, i diumenge contra el Barça. Setmana molt exigent per a tancar lliga regular i per a obrir els play-offs.
0: Hi veiem repetida l'acció d'un Cameron Taylor que està signant un gran partit per a València Bàsquet. Està tirant del carro, podríem dir, Nacho. Cameron Taylor el dia d'avui, que és, si no m'enganya, el màxim anotador de València Bàsquet. Sí, el del partit és Olaseni, evidentment, en 25, però en 18 és el màxim anotador de València Bàsquet, seguit en 13 de Sergio de la Rea.
1: És que t'anava a dir que el nano també està molt serio, perquè s'està equivocant poquet, de la Rea, sumant en tots els aspectes, siguent diferencial, apareguent també en accions com esta última des del triple.
0: Ara el atac espera a casa de Montsaragossa, està per fora jugant per a trobar l'esmalteu a Seni, però molt bona defensa de Cameron Taylor per a endur-se el baló. Calma, ara li fica la pausa València Bàsquet, torna a la pista Braxton, qui també se la vol jugar Cameron Taylor, que es disfraça de Jan Montero per a traure petroli d'acció i treu la falta de Ola Seni, que està, jo crec, un poquet desquiciat,
1: Sí, però ara també abans de que l'incare ahir li genera el conflicte defensivament Cameron Taylor, el que fa és ficar-li la sarpa, agafar-lo i frenar-ho per a que siga falta i que torne a elaborar, que torne a reiniciar València Bàsquet.
0: És que, de moment, Cameron Taylor crec que està en un 24 de valoració, en estos moments
2: 24,
0: de partit.
2: Sí.
0: Sergio de la Rea en 13, però 24 per a Cameron Taylor. El baló per a València Bàsquet, es reanuda la jugada, 5 segons per a la fi de la possessió, el triple de Larry no entra, el rebot espera que no arribi Matt Costello i serà baló novament per a casa de Montsaragossa.
2: La Seni està en un 28 de valoració.
0: Sí. De faena, Cameron Taylor, i és acabar per davant de Ola Seni en la valoració final. Camí va, de ser el millor jugador del partit. Ahí està, 4-40 per acabar el partit. La cançó de Carlos Baute, 4-40. Ahí està l'acció ara de casa de Montsaragossa. A mitja distància executa la perfecció Devin Robinson.
1: Que és el que millor fa, esta situació, finteta, boteta a terra per a enlairar-se a 4-5 metres i enxufar-la.
0: Ara és torn per a València Bàsquet, ahí està Matt Costello entregant cap a Sergio de la Rea, vol anar cap a la cuina, Cameron Taylor agafa el seu propi rebot, però en segona instància se'l queda Devin Robinson per a entregar ràpidament per a que jugui ja en camp de València Bàsquet, casa de Montsaragossa, ahí està Espiso, llançament de 3 en l'esquerra,
1: aigua.
0: Uf, sonó xof, però de l'aigua que n'hi havia.
1: Uah, mare meva, però li ha faltat
0: sí.
1: Dos pams, per a tocar cistella.
0: No ha tocat ni el tauler.
1: No ha tocat res. I venies d'una acció també que Cameron Taylor, després de buscar la finalització, té el rebot,
0: sí.
1: Però com busca palmejar-la, li la regala d'alguna manera a Saragossa.
0: Se'n va novament a la banqueta Cameron Taylor, torna a la pista Jan Montero. I Branco Badio, ahí està Jan Montero, driblant, avançant metres, trobant a Matt Costello, el que juga d'esquenes per al triple de Sergio de la Rea, i el triple de Larry que vola dins. Més 10 per a València Bàsquet, ja és el màxim avantatge de l'encontre, 7-6, 8-6, i ara la falta, Nacho, li cau a Braxton Key.
1: I la senyora és antiesportiva, per a mi és impossible que siga, va acompanyant, és falta, però en tot cas... per a mi...
0: Demana la revisió normal, Pedro Martínez.
1: Una falta normal, demana la revisió. I una altra vegada, l'acció ofensiva molt ben elaborada i després la transició...
0: Per què és antiesportiva?
1: Perquè l'agafa del muscle, li fica la mà... No sé si per la intenció...
0: L'altura de la mà o...
1: I la reiteració de la falta que puga assenyalar l'àrbit la primera que ha comès i que la segona siga reiterada sobre l'acció de Santi Justa.
2: Acció que s'està revisant. Ha sigut dir Salva Gómez cançó 4:40 i automàticament José Navas s'ha posat a buscar-la.
0: No, és que ho diu en una cançó, en la que té en Marta Sánchez.
2: Efectivament, colgando tus manos.
0: Així és.
2: Quina cultura musical tens, eh?
0: Bueno,
1: és... Entre la música i els colors.
2: Carlos Baute, eh?
0: Carlos Baute, bueno.
2: Mola,
0: és una llegenda de la música latina.
2: Te mola.
0: Bueno, alguna cançó m'agrada. Sí,
2: sí, sí.
0: No he anat mai a Borelo, però sí que alguna cançó de Carlos Baute. No ho sé si arribaré. Carlos Baute ja està en el tram final de la seva carrera.
2: Bueno, ¿no te l'has carregat?
0: No, jo no.
2: Bueno.
1: Ja l'has soterrat i tot.
2: 3:43
0: 6:86, més 10 per a València Bàsquet i en línia de tirs lliures després de l'antiesportiva a Braxton Key, que es confirma Justa, que anota el primer.
1: Però per a mi és que això no pot ser antiesportiva, no? Esta no, falta, esta situació, sí, està flipant també Pedro Martínez, però li otorguen, és dos tirs lliures ara que enxufa a Santi Justa.
0: Sí. Anota el segon també Justa, que per cert té un moño espectacular, eh? Santi Justa...
1: També sap de moños.
0: Enveja de molts, no? Sí? Té bona mata de moño, vull dir.
1: Que tens enveja, sí, està clar.
0: Això sí, jo ja vaig fluixejant de moño.
2: Té moñassa, no m'ho donarà contra jo, eh?
0: El què?
2: Que té moñassa, no m'ho donarà contra jo, sí.
0: No, ara fixa-t'hi, veuràs, si porta gomina, 4
1: minuts. La falta antiesportiva, en què se transforma?
0: Acaba en un triple de Justin Wright Foreman i torna a retallar distàncies. Casademont Saragossa, 81-86, més 5 per a València Bàsquet, que ja ataca. 3 minuts 20 segons, el baló que arriba a les mans de Branco Badio, vol trobar en el cantó novament a Sergio de la Rea, que se la juga, no val.
2: Boa, pues
0: i entrava el triple, però no val. Entrava el triple, però no val, perquè n'hi ha falta personal de Devin Robinson abans en aquesta acció en Matt Costello, no, en la Branco de Branco Badio.
2: Sí.
1: I si en la defensa del pick and roll, en volta d'eixir en el camí, va aguantant i el que li tiras una mà per a tractar de tocar la pilota, però el que copeja és el braç.
0: Tira una mà al coll, Devin Robinson ahí a Branco Badio. 81-86, ahí está el propio Branco Badio chafant la pintura y la falta es en atac de Branco Badio.
2: A mí también me ha paregut, ¿eh?
1: Primer le están agafant a Dey, pero ixes faltes.
0: Traure el colse, ¿no? Yo creo que es el chest de...
1: No, ahí mira quan s'apropa, sí, li fica una mà, pero es traumasa. Es que...
0: Trau el colse. No,
1: de manera innecesaria, te diría también, ¿eh? Porque... qui tenia la ventatge era ell, qui va endarrerit en la defensa del jugador de Saragossa.
0: De fet, si no fa la falta, inclús pot provocar el 2-1.
1: El 2-1 és una possible acció per a finalitzar i treure el contacte.
0: El baló, per tant, serà per a Casademont Saragossa en opcions de retallar encara més distàncies. Va de 5, ahí està l'acció. Oh, la liu pa tauler, sí, home.
1: Ha reventat el
0: tauler. Sí, home. Això no és el 2K, eh? Ahí ve Bradilla, ara sí, va reventar l'anella i penjar-se de l'anell del príncipe Felipe, i s'ha fet mal un jugador de Casademont Saragossa que ha anat pràcticament hasta la graderia, a punt d'eixir-se'n del pavelló.
2: Pesa poc i és molt lleuger, però pràcticament se n'eix de la canxa, Nacho. Bueno,
1: se n'eix 5 metres darrere de la cistella, però és que, clar, és que intentar frenar a Pradilla és frenar a un tràiler, és que és imparable en la transició.
2: I el físic menys, Nacho.
1: I sí, l'únic que pot fer és això, pues, acabar caiguent darrere de la cistella de Saragossa, l'esclafava, Pradilla, per a ser contundent en esta transició.
0: Bueno, pues de moment, en eixa acció en la que torna a ser possessió per a Casademont Saragossa, ahí està el protagonista, no s'ha fet molt de mal perquè encara pot llançar de 3, no entra el triple de Bell Hines. I per tant es possessió anant per a València Bàsquet, ja 2 minuts 20 segons per acabar el partit, 81-88, més 7 per a València Bàsquet en este últim quart, 12 segons de possessió, 10 segons, ahí està Jan Montero, el problema, li ajuda En el pick and roll, Matt Costello és Pradilla el que troba ahí la passada filtrada per a Matt Costello i sí que val perquè estava ballant en l'anella.
1: Ballava en el semicercle, dins de l'anella de Saragossa, colpejava però la netejava David Robinson quan ja cauia cap a dins, per tant és cistella, molt bé una altra vegada. De la Rea, trobant el corredor, línia de fons, li la regala al seu company a Costello.
0: Bueno, però ja estem en els 90, eh?
1: En 90, eh?
0: Estem en els 90, o para molt València Bàsquet en el seu ritme anotador o vaig a perdre la travessa. El valorarà molt bé en defensa València Bàsquet per evitar la cistella. Wow. I ve Brancobadio, la rebenta a una mà Brancobadio, 81-92.
1: Després de fer l'esforç darrere, és...
2: Disparat.
1: Disparat, però per, darrere de diversos jugadors de Saragossa i arriba per davant Brancobadio i l'esclafa, de diferencial des del treball físic i ara contundent el jugador de València Bàsquet per ja pegar el col definitiu en el partit.
0: Sí, i n'hi ha temps mort en pista, però és un més 11 per a València Bàsquet a 1 minut 54 segons per a la fi de l'encontre.
2: Bueno, això ja, Nacho, està a la butxaca.
0: El peix està venut.
1: Està a la butxaca, però és que... Ha costat perquè crec que València Bàsquet anar mesurant un poquetet els momentets, no? De ser sabedor de quan tocava una cosa o altra, apretat més en esta segona part, per a ser més contundent. Ha tingut tres vegades tironet en el marcador, eh? Estirava el més amb més hui, retallava a Saragossa, tornava a apretar en este tram final per a pegar ja el col definitiu en esta diferència de més 11.
2: A més, és un partit que arriba després d'un colp important, Nacho, i entenc que també, no? Ha de costar, eh?
1: Costa. Els jugadors, evidentment, després d'una derrota de la que patirem en les semis de la Final Four, pues te costa tornar, tornar a tindre i les sensacions, i el Coco, no? I el Coco, que dèiem, no, és que sembla que li està costant a Montero, bueno, pues perquè encara estàs en el run-run, estàs en cosetes que te giren al voltant del cap, però, bueno, és com si tinguem també l'instint ixe per aparèixer en el moment que el partit ho determina i ho han fet, jo diria que avui Cameron Taylor i el xaval de la Rea en els moments de dificultat són els que estan rescatant esta victòria de València Bàsquet.
0: És Rea, no, del joc en posició per a casa de Montsaragossa, 1 minut 50 per a la fi i ataca per fora, ho fa en Justin Ray Foreman pressionat per Brancobadio, li ajuda ahí Ola Seni, l'acció de Foreman, el rebot espera Nate Rivers, se'l queda València Bàsquet, però era una acció pràcticament de les últimes opcions, per agafar-se el partit de casa de Montsaragossa i el valor per a València Bàsquet, que està en bonus. Ahí està Jan Montero, combinant per dins per a Jaime Pradilla. A punt de perdre la pilota Jaime Pradilla, llançament de 3 de Montero. S'acaba el partit. S'acaba així, ja en el triple de Jan Montero, 81-95. És un triple mortal, el del dominicà per a... Este encontre en el que casa de Montsaragossa no és capaç de reaccionar en esta acció de contracolpa. Ahí ve novament la pilota per a Pradilla, li fan la falta i pot ser semi-antiesportiva, Nacho.
1: Sí, cuidado, perquè en esta falta també, si el pilla un poc més enlairat a Pradilla,
0: se pot fer mal,
1: Bell Haynes, que és que no arriba, no tenia res que fer, és a dir, arriba per darrere, el pot desequilibrar i caure malament Pradilla. Almenys no se troba ni en una situació de conflicte, però se n'anirà al tir lliure Pradilla, que una altra vegada, en el camp obert, correguem per davant de la defensa rival.
2: Casa de Mont per la categoria avui, si perd?
1: No, avui oficialment no, perquè està una victòria
2: de Morabanc, no?
1: De Andorra
2: i de Gran Canària.
1: Sí, sí. Gran Canària té que vindre així. No, oficialment no, però les sensacions de Saragossa, que no... O sigui, Andorra ve de fer...
0: És de veres que Andorra i Gran Canària ho tenen difícil perquè tenen que jugar contra el Barça i contra València Bàsquet i que...
1: Gran Canària és...
0: Saragossa juga contra Breogán.
1: Per a mi, en sensacions, és xut de Saragossa, és pitjor. Andorra ha fet algo l'altre dia, per exemple, guanyant un partit de manera contundent, que vull dir, que fa algo, un passe cap endavant. Saragossa porta d'esta manera
2: 5 derrotes.
0: Anota Pradilla, els dos tirs lliures i ara el triple de casa de Montsaragossa que puja el marcador fins al 84-96, a punt de perdre València Bàsquet. Ahí està Jan Montero trobant a Nate Rivers, este en Larry normalment en Montero, que vol que este tram final de partit siga per a d'ell, Ahí està Jan Montero encarant al seu defensor, a Miguel González. Ahí está Fenli Ballar. Jan Montero a punt de perdre la pilota. Recupera Larry. El baló que no és camp enrere de Miracle, que ha fet Larry, per la pilota. És Casademont el que acaba en la cistella de l'italià Marco Espisu. I és un més 10, 86-96, 27 segons. L'última, no, serà la penúltima possessió per a València Bàsquet. Li fa la falta.
2: Falta sobre sí,
0: Miguel González a Branco Badio. I restaran 25 segons, 20 de possessió per a València Bàsquet. Sí.
1: En aquestes accions, estos minuts finals, estos segons que tu tens que protegir la pilota, el que tampoc te pots fer és quedar-te, diguem, en mitja pista i estar sols ahí. Tens que arrencar, desbordar i tornar cap a fora, i sobretot moltes passades.
0: Per la pilota, València Bàsquet, encara que erra Olaseni, ahí està l'acció en la que li fan la falta novament. Casademont Saragossa, Jaime Fernández, la seva segona falta personal, i entra en bonus Casademont Saragossa, per lo tant a la línia de tirs lliures València Bàsquet a 14,8 per acabar el partit.
2: Entrem en segons en territori 90 minuts, en el moment que concloga el partit, vos oferirem la dosi habitual del 90 minuts.
0: El primer de Pradilla dins, 86-97.
1: Pradilla o un dia més en l'oficina, eh? Este sí. Dona igual vindre del que vinga, o sigui, ves cansar, ves esgotar, però el nano, la veritat és que és un motoret.
0: Nota Pradilla, el segon també.
1: I ja el protegís un poc Pedro Martínez en estos últims segons.
0: 86-98, 14,8 per a la fi, 11 punts per a Jaime Pradilla.
1: Que és de Saragossa, és format sí. A la cantera de Casademont Saragossa, el va pillar ràpidament Jove València Bàsquet
0: i així se va acabar. Sí, Casademont Saragossa no va atacar en esta última possessió. 86-98, guanya la travessa, no arribem als 100 punts. Ha! I guanya València Bàsquet el partit en el Príncipe Felipe, jornada 31 de la Lliga ACB, victòria important de València Bàsquet de cara a l'objectiu d'estar lo més alt possible de cara als play-offs. Ve d'una derrota complicada en l'Eurolliga, però València Bàsquet ha tornat en efectivitat. 98 punts li ha fet a Casademont Saragossa, que també li ha fet 86, així que acaba l'encontre 86-98, victòria per a València Bàsquet.
2: El teu resum del partit, Nacho, que calia guanyar, encara és una setmana amb tres partits bueno, que has de treure endavant, si vols un bon encreuament per al playoff pel títol en la Lliga, i a més vens d'un back que t'ha fet mal en Eurolliga, necessites alçar el cap, i bueno, t'acosta, però ho has fet.
1: Sí, jo crec que és un partit d'això, de poquet a poquet anar conforme avançava el partit, de trobar més contundència, de ser més agressiu defensivament, i això València Bàsquet ho ha trobat en esta segona part. La notació també la mantés, diguem, al llarg de tot el partit.
0: I el rebots.
1: El domini del rebot. L'aspecte físic ha jugat molt a favor de València Bàsquet davant d'un Saragossa que defensivament se té que protegir, no és un equip en poderío, i això fa que València Bàsquet sumara moltes segones opcions, inclús terceres opcions en el seu atac, i apareixen els jugadors, perquè quan trobes aquest engranatge de més pressió, València Bàsquet per a mi se troba més còmode, troba les transicions, i apareixen Cameron Taylor i per a mi de la Rea per a comandar, per a acaparar un poc el protagonisme. Després se suma també Pradilla des de la contundència en aquestes transicions, més l'efecte Montero, que al final sembla que no està, però xara el partit, quan té que colpejar, colpeja. Un València Bàsquet que ha fet la faena per a sumar una victòria importantíssima, per a establir-se, per a agafar-se a aquestes primeres posicions.
0: Sí, en esta victòria València Bàsquet es col·loca com a tercer classificat, sí, en 23 victòries, 9 derrotes, així que de moment defensa la tercera plaça en la classificació.
2: Victòria de València Bàsquet en el primer dels tres partits que té l'equip taronja esta setmana, avui davant Casademont Saragossa. Divendres jugarà contra Dreamland Gran Canària i diumenge ho farà contra el Barça. Vos han contat el partit d'avui Salva Gomis i Nacho Rodilla. Salva, Nacho, bona nit, gràcies.
0: Adéu, bona nit.
2: Nosaltres tanquem esta edició amb bàsquet del punt a punt en Apunt Ràdio. Són les 11:03, obrim ja de seguida en 90 minuts.

0: Tot l'esport a punt a punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de Ràdio Vera l'Esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recordem que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu les nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també hi ha 90 en xifra, també en número. I Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp a la vostra opinió, ja sabeu que teniu el canal de... per enviar-lo. 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, per opinar sobre qualsevol tema dels que tractem en el programa i per a respondre la pregunta que vos fem cada nit. La pregunta que vos hem fet esta nit és: ha deixat el València donar explicacions d'esta temporada i de la fulla de ruta de la següent? Això és la pregunta que avui vos deixem per a que opineu. Ha dit si el València donar explicacions de que, del que ha passat en aquesta temporada i de la fulla de ruta de la següent? Com... no tinc clar si, si m'acredite a mi me deixaran preguntar. Jo sí vaig a fer-me algunes preguntes que m'agradaria fer-li a Garli en la sala de premsa de Mestalla de Paterna, on comparega, me dona igual. Són 10 preguntes més un bonus track, una onzena. Primera pregunta: quina explicació li dona al que ha passat en la temporada? Perquè ell digué que no venia a lluitar per el descens i fins a l'última fins a la penúltima jornada aquest equip ha lluitat per no baixar. Dos: quins són els paràmetres per a continuar apostant per Carlos Corberán en la banqueta? Tant si se fa públic el tema de la renovació del contracte que vos contarem el 25 de març, com si simplement se li respecta el contracte que ja està firmat. 3. Les decisions errònies de l'entrenador Julen, Dimitrievski, Danjuma, tenen conseqüències en el club? O així n'hi ha barra lliure per a enganyar-se? 4. Quina és l'estructura esportiva? Quin és l'organigrama esportiu i qui està per damunt de qui? 5. Quines són les funcions de Ran Garli en l'organigrama esportiu? Pot prendre la decisió de demanar en Singapur la destitució de l'entrenador en un moment donat? Pot reconvindre-li a l'entrenador si percibís errades clares i manifestes? 6. El futur de Garli i el de Corberán van de la mà o són independents? 7. Per què no ha vingut un secretari tècnic? Per què se marcaren 30 o 60 dies i en quasi 3 mesos no ha vingut ningú? Va comandar este estiu la direcció esportiva Alessandro Issei que amb l'equip en llocs de descens apostar en gener per un futbolista de 28 anys de la Lliga Egípcia i un central del Famalicão de la Lliga Portuguesa? 8. I en aquesta línia, cap a quin València anem? La inversió per part de la propietat va continuar sent la mateixa? Els perfils a fitxar són de Haas i Dieng? ¿No entraba el València en una il·lusionant etapa? 9. ¿I hi ha necessitat de traspassar futbolistes? ¿Per quina quantitat de diners? 10. ¿Es van a marcar objectius? ¿I quins objectius ja per la temporada vinent? I per últim, bonus track: ¿què passa amb els servicis mèdics? ¿Va haver canvis en aquesta àrea? ¿Per què el doctor López Mateu és intocable tot i les evidents errades en diagnòstic en els últims temps i la plaga de recaigudes en aquesta temporada? I això són les meves 11 preguntes que queden ahí. Si algú les pot fer, li donaré les gràcies. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11:10, saluda ja Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal, buenas.
0: Qui ens ha contat, junta, Salva Gómez, ja Nacho Rodilla, la victòria de València Bàsquet, li ha tocat remar, però la fi, la victòria cau del costat de l'equip de Pedro Martínez.
1: Sí, li ha costat davant un dels quarts de la categoria, un candidat a perdre la, la categoria, encara que, bueno, resta una jornada de lliga, dos per a València Bàsquet. Però sí, li ha costat, Manolo, jo crec que, bueno, ve de pegar-se un baque en Eurolliga, afronta ara en ACB, ho afrontava una setmana amb tres partits, ha superat el primer. Bueno, li ha costat, Manol, li ha costat la sensació d'anar al tram durant gran part del partit, però és cert que a última hora, quan ha aixafat l'accelerador, bueno, s'ha anat i ha acabat tombant a casa de Montsaragossa. És molt superior València Bàsquet i a la fi, encara que li ha costat, a deixar palès a la seva superioritat.
0: Bueno, tenim molts noms propis i molts temes dels que parlar, i sí que, i a més n'hi ha càtedra, i sí que no perdem temps. Te pregunto, com sempre, com venen les fotos?
1: Ni idea, perquè les has fet tu. Problema Copé de les complicacions en la recuperació de la seva lesió de genoll. El tindran apartat durant la pretemporada i la previsió és que puga no estar de tornada fins al mes d'octubre. Després de la segona intervenció quirúrgica, el futbolista deixa palès el seu malestar diumenge en xarxes socials. Haurà de seguir un pla específic de recuperació que li impedirà fer la pretemporada amb la resta de la plantilla. Marcelino Henapunt, el ja exentrenador del Villarreal, ha fet una visita a la nostra seu, on ha participat en el programa de Radio Sports Migdia i en l'informatiu de la tele. El tècnic asturià ha fet un repàs a la seva segona etapa en el conjunt groguet i s'ha mostrat satisfet de la seva trajectòria al front de l'equip. Marcelino pensa que se'n van de la millor manera possible al deixar l'equip novament classificat per a la Champions.
2: Y ahora, pues bueno, creo que nos vamos de la mejor manera posible, dejando al equipo en Champions, siendo tercer clasificado, que solamente creo que el Villarreal lo logró en ser segundo en una temporada, y muy contento. Tengo muchas sensaciones, pero agradecimiento y satisfacción yo creo que son las dos principales.
1: En el Celta diuen que tenen tancat Aleix Febas, el talentós futbolista de l'Elx, que acaba contracte este mes. Jugarà en el Celta de Vigo, segons ha deixat caure avui el club gallec en una xerrada informal, a més mitjans de comunicació, després de l'acte de presentació de la renovació de Iago Aspas. Dissabte, després de jugar a Girona, el propietari del club, Cristian Baragárnic, no era molt optimista respecte a la continuïtat del jugador.
3: Como dije siempre, yo soy un agradecido a todos los jugadores que estuvieron, Aleix se ha portado de maravilla estos tres años, la pelota está del lado de él, él quería esperar y bueno, nosotros queremos que siga, como queremos que sigan muchos, pero como digo, el Elche está por encima de todo y lo importante es que tengamos la afición que tenemos y seguir construyendo juntos. Ojalá sea con todos los que quieran estar y con los que no, buscaremos los que quieran hacerlo.
1: Speed, taula econòmica de salvació. A més de ser un dels artífecs de la salvació granota, amb els seus gols en el terreny de joc, l'interès de diversos equips en la progressió mostrada pel de Tavernes pot alimentar un traspàs que aliviaria l'economia granota. A més, cal destacar que el davanter del Llevant ha sigut nominat al premi a millor jugador sub-23 de la temporada en primera divisió. València Bàsquet suma la primera victòria en una setmana molt exigent. Els de Pedro Martínez superen per 86-98 Casa de Monta de Saragossa abans de jugar el pròxim divendres contra Dreamland Gran Canària i diumenge davant el Barça.
0: Les 11 de la nit i 14 minuts, recorden, arroba 90 minuts, X o Twitter, el 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio per a TikTok, i 90 també en xifra, també en número, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu el canal de WhatsApp 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01. La pregunta que vos fem és ben clara i ben directa. Ha decidit el València durant les explicacions d'esta temporada. Minuts ràdio per a TikTok i 90 també en xifra, també en número, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu el canal de WhatsApp 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01.

0: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble, pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
4: És 11:17, comencem a parlar, a exposar els temes abans de donar-li a Miqui temps per a la seva càtedra, però abans, Salva, per exemple, en el València, el nom és el de José Arias Copete.
11: Bueno, el central del València ja diumenge avisava en les seues xarxes socials que, textual, per circumstàncies sobre les quals ja em tocarà parlar més avant respecte a la meva lesió, em toca continuar treballant. I el que avui han donat a conèixer els companys del diari AS, Manolo, és que bueno, se li ha complicat la recuperació de la seua lesió. Ja en abril va tindre que ser intervingut novament perquè li sagnava la ferida de l'anterior operació, se li va cauteritzar i sabent que no parava de sagnar-li, que li provocava que se li inflara el xenoi, que sentira pressió en la zona, li varen punxar moltes vegades per aliviar-li aquesta tensió i a la fi bueno, pues els va tocar cauteritzar la vena que diríem sagnava. El futbolista no s'ha recuperat bé i avui els companys del diari AS, Manolo, pues, diuen que no va poder treballar amb normalitat durant la pretemporada i que fins a octubre no va estar disponible. Per tant, ja tenia l'explicació per la qual l'altre dia es queixava Copete en les seues xarxes socials.
4: Pues ahí está el tema. Per cert que, parlant de central, Salva, ahir ja deies tu, al ram de la informació que vens dels companys de tribuna, que tu pogueres confirmar que...
11: Sí, que representants del futbolista van confirmar que el Colònia els havia dit que no l'havien executat l'opció de compra de 2 milions d'euros, i avui el Colònia, en un comunicat en les seues xarxes socials, ha fet públic que efectivament no va fer efectiva la clàusula de compra de Schenk, que ascendís a aquests 2 milions d'euros. La raó que ha esgrimit el conjunt alemany és que busquen un jugador diferent per al centre de la seva defensa.
4: Esa és la manera suau de dir-ho.
11: Però és que ha jugat prou, a mi me sorprèn. I a la premsa que seguís la informació del Colònia, jo hi parlava en gent de Kicker, i me deien que era molt estrany que Colònia no pagara 2 milions d'euros per un futbolista que ho ha jugat tot en el tram final de temporada.
4: Jo crec que això diu més encara. Vull dir, si és barat o no te'l quedes, alguna cosa no encaixa. Ja vos hem dit en les titulars que Marcelino avui ha estat en esta casa. Lògicament, el gros de la seua entrevista ha versat al voltant de la seua etapa en el Villarreal, però com no, se li ha preguntat alguna cosa del València, perquè també és història del València. Recorden, el guanyador de la Copa del 2019, la Copa del Centenari, i, bueno, preguntat per Meriton Holdings, pues ha dit això.

0: Eso depende de lo que el propietario quiera hacer. ¿Qué me hace pensar que es difícil que vuelva? Que lo tuviste y lo rompiste. Entonces, si lo tienes y lo rompes, y luego ese club sigue una dinámica, bueno, pues es difícil pensar que pueda volver a ser un gran Valencia. Pero a lo mejor cambia. A ver si ojalá cambie, ¿no? Y podamos disfrutarlo todos.
1: Pues yo creo que la frase era del principio: utingueres y utrencares. Ahí es on está Meriton y on se maneja Meriton. Bueno, continuem parlant de Marcelino, que com dèiem ha estat avui així a punt, ha estat tant en l'informatiu de la tele com amb els companys d'Esports Migdia, programa presentat i dirigit per Daniel Mosilla, i bueno, sobre el seu futur no ha desvelat gran cosa, esta és la realitat.
0: No sabemos qué nos puede deparar el futuro, y a veces te depara sorpresas, agradables o desagradables, ¿no? Pero es que en el mundo del fútbol sí que es imprevisible. Como se suele decir, los entrenadores siempre tenemos las maletas preparadas, ¿no?
2: Pero ir cuánto
0: para salir de unos sitios y llegar a otros. Y entonces no sabría decirte qué puede ocurrir en el futuro. Para mí pues sería un gran orgullo y una satisfacción inmensa poder ser el seleccionador de mi país, pero es evidente que tenemos uno muy bueno, que está logrando unos grandísimos resultados y que desde aquí yo, por supuesto, le deseo todo lo mejor.
1: Y un Marcelino que ha parlat de... Se li ha preguntat si té algun somni de complir com a entrenador i ell ho ha tirat més per lo terrenal que per lo prosaico.
0: Mira, gané un título aquí en el Valencia, el primero, que era lo que más deseaba. Y ahora pues no tengo un deseo especial en mi profesión. Sé que lo que llegará, solamente el sueño mío o mi objetivo es elegir bien dentro de las propuestas que pueda tener y que tanto mis compañeros como yo, como mi familia, sea feliz.
1: Escollir bé, cosa comentava jo abans en Miqui en la redacció, cosa que molts entrenadors no acaben d'entendre-ho o de posar-ho en marxa. Jo diria que el futur de Marcelino apunta cap a Itàlia. I és la sensació que jo tinc. 11:22, un dels noms propis també d'aquesta temporada, en este cas l'Elx, Salva, ha sigut el d'Aleix Febas.
3: Sí, jo tenia molt d'interès al llarg de tota la temporada en saber on anava a acabar Febas. L'havia tentat el futbol mexicà, bueno, pues perquè este futbolista, Manolo, des que pràcticament va començar la temporada, no contestava les ofertes de renovació de l'Elx. I a la fi, avui s'ha conegut, i ha transcendit perquè ho ha publicat el company Víctor López de la ràdio galega, que el Celta de Vigo va fer-se amb els drets de Febas, que acaba contracte a la fi d'este mes. A més, és que el Celta de Vigo, Manolo, ho ha deixat caure en una conversa informal que ha mantès amb els mitjans de comunicació després de la presentació de la renovació de Iago Aspas per una temporada més. Habitualment, el que fa el Celta de Vigo quan vol traslladar alguna cosa a mitjans de comunicació, pues en un acte oficial o en qualsevol acte oficial, després els reunís i al voltant d'un cafè, per cert, el Celta convida a tots els mitjans de comunicació a cafè,
1: a partir d'ahí
3: trasllada el que vol als mitjans de comunicació. I ahí pues ha deslizat el Celta de Vigo que ja tenen tancat a l'Aleix Febas i que inclús, bueno, pues el podrien presentar ja la pròxima setmana. En tot cas, des de la Ràdio Galega ens dona la informació sobre este assumpte el company Víctor López. Hola, Víctor, què tal? Bona nit, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Salva. Pues efectivamente, el Celta está en esa carrera, parece muy bien posicionado para conseguir el fichaje de Aleix Febas, como ya sucedió con otro jugador del Elche en el pasado mercado invernal, con Álvaro Núñez. El club vigués apostó muy fuerte por un futbolista que terminaba contrato y que, según lo que hemos podido saber, daba prioridad entre las muchas ofertas que ha tenido de clubes de primera división a uno que disputase competición europea. Una vez confirmada esa participación del Celta en la Europa League de la próxima temporada, pues parece que el Celta lo tenía a partir de ahí más fácil. En el club vigués consideran que ya existe un preacuerdo para conseguir esa llegada de Àlex Fibas, e incluso son tan optimistas que dicen que la próxima semana podría oficializarse y convertirse en el primer fichaje del Celta para la próxima temporada. Sin duda, el hecho de que esté libre era uno de los motivos por los que el Celta quiso apostar claramente por este jugador, que es muy, muy, muy del agrado de Claudio Giraldez.
1: Gràcies, company. Parlem d'un altre nom propi que ja ha sigut la taula de salvació del Llevant sobre el terreny de joc, i sembla que ara també pot ser-ho a nivell econòmic. Parlem de Carlos Espí, Salva.
3: Sí, hi ha clubs francesos, hi ha clubs italians. Manolo, alguno premier que apareixerà. I és que Carlos Espí pot ser el traspàs important del Llevant este estiu. Ha salvat a l'equip amb els seus gols i pot ser també definitiu per als Granota en l'aspecte econòmic. Estan obligats a vendre i probablement este siga una o la gran venda de l'estiu. Quan en un moment determinat de la temporada, i així està Miqui, semblava que anava a ser Eta e Jong, bueno, pues al final Manolo va ser Carlos Espí. En tot cas, les dades les té Dani Hermosilla. Hola Dani, què tal? Bona nit.
2: Què tal Manolo? Bona nit. Bé, llevant d'una vegada aconseguida la permanència el passat cap de setmana, comença la planificació. Luis Castro va dir ahir un poc les línies generals de gent que voldria que continuara. Entre ells està el capità Pablo Martínez, que acaba el contracte. L'entrenador voldria tindre'l. Anem a veure si el club li fa una oferta. De moment, és una negociació que no està. Però el gran nom del mercat del Llevant va ser el de Carlos Espí. Amb la permanència del Llevant en primera, la seva clàusula passa a ser de 25 milions d'euros. El club té, amb 160 milions d'euros, té una necessitat imperiosa de vendre, però de moment no s'ha pronunciat sobre la possibilitat que siga efectuar aquest traspàs. Persones pròximes a l'entorn del futbolista, de moment no hi ha una petició del club als seus representants perquè li busquen una destinació. És un futbolista que té un cartell, que lògicament i seus 11 gols en pràcticament mitja temporada li han obert les portes de moltes lligues, de la Bundesliga, de la Premier, de les principals lligues europees, i ara la decisió, i sembla que no tardarà molt, és si el Llevant vol mantindre'l, vol fer una oferta de renovació i millora de contracte, o vol vendre el futbolista, que és més o menys el que d'alguna manera tot el món està pensant. Anem a veure quina és la solució per al Llevant Unió Esportiva, quines són les ofertes que arriben, si hi ha negociació, si hi ha una venda en retard, com ha passat en altres futbolistes, és a dir, que es ven per un traspàs menor a la clàusula del 25 milions d'euros, però es queda un any més en el Llevant. Bé, en definitiva, el futur de Carlos Espí va ser el gran objecte d'esta primera part del mercat llevantinista.
1: Gràcies, Dani. 11:27. No perdem més temps perquè sabeu què passa els dimarts, que n'hi ha càtedra de Miqui.
5: La càtedra de Miqui.

0: Esports, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en la ràdio d'A Punt.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: La llei orgànica per al bon ús i la governança de la intel·ligència artificial està ja preparada per passar al Congrés dels Diputats per a que es puga debatre i aprovar. Es tracta d'una llei que ve a adaptar la legislació al reglament europeu que ja està en vigor, encara que sembli mentida. Conté un codi de bones pràctiques, pel que hem sabut. Per exemple, tant en textos com en imatges, qualsevol contingut fet amb intel·ligència artificial haurà de contindre les sigles IA en un lloc visible, perquè així no s'enganya a ningú. També caldrà deixar clar en el cas dels vídeos creats íntegrament amb intel·ligència artificial o amb les veus. No fa massa, arran les mobilitzacions del sector de l'educació, ens arribava una cançó que estava feta a mia, per exemple. Això deixarà de poder-se fer. Una volta aprovada, ciutadans, podrem denunciar aquells que vulguen enganyar-nos i fer-nos passar gat pel llebre. Ah, i és important que està prohibit el reconeixement a través d'intel·ligència artificial d'emocions en l'àmbit laboral i educatiu, perquè això vulnera el dret a la intimitat. Vés-te que vagin posant mesures. Haurem d'esperar a llegir la llei per saber concretament com s'articula, però tot ens fa pensar que es quedarà curta. L'ús de la intel·ligència artificial és molt més ràpid que tot allò que les autoritats legislatives puguen fer. De tota manera, benvingut siga l'intent. Sempre passa això de que les lleis van per darrere de la societat. I en qüestió d'avanços tecnològics, doncs més encara. Tant de bo posa fre a l'ús inútil d'una tecnologia costosíssima que hauria de servir per a aplicar-se, no sé, en àmbits com el científic, el tècnic, i no com una eina de distracció i de pillatge per a tanta gent. I el pillatge no és el pitjor, sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà. És el mal que pot fer a sectors culturals, educatius i en general a tots nosaltres. Per a pillatge, a més, deixeu-me que vos conte, el d'avui amb Paco Roca, que sembla un acudit, però no ho és. És una notícia i, a més, fotuda. Sense amagar-se ni una mica, li han afusellat el cartell que va fer l'any passat per a la Fira del Llibre de València. I ho han fet en l'Ajuntament de Sant Martí de la Vega, que no ha sigut un pirata. Han agafat el cartell, l'han passat un poquet per la IA i cartell de la Fèria del Llibre de Sant Martí de la Vega 2026. Com t'has quedat? Això ha passat avui. I el pitjor és que és segur que hi ha qui no veu on està el problema o el delicte, perquè quan estiga la llei passarà a ser delicte, afortunadament. En fi, com diria Bertolt Brecht, són temps ombrívols per a la cultura i per a la creació, no? Són les 7 i 14 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Avui és dimarts i això vol dir que és el dia en què parlem d'arts escèniques amb Juanjo Prats. I direu, però no ara, després, no? Això és el que fem habitualment. Com sabeu, dilluns que ve es lliuraran els Premis Max en la seva 29a edició en el Teatre Romà de Mèrida. Uns premis, els Max, que es lliuren des de l'any 1998, organitzats per la Fundació SGAE. El guardó, la famosa poma en Caraceta, és obra de Joan Brossa, un poeta que va morir, ja veus, un any després de fer eixa imatge que s'ha convertit en icona. Enguany, en els Max hi ha 22 categories amb un total de 67 nominacions. El cas és que hem pensat modificar un poc el programa per fer una tertúlia parlant d'arts escèniques, perquè segurament és un tema que mereix molt més d'una hora de programa. Parlem d'arts escèniques, del que suposa arribar a eixe tram final de la carrera dels Max. Per tant, no parlem amb cadascuna de les persones convidades, sinó que ens acompanyen al llarg de l'hora de la cultura. Mire, què suposa? Què deu suposar estar nominat a un Max, no? I guanyar-lo ha de ser, no sé, quina il·lusió, no? Anem a veure-ho. El fet de tindre nominats parla de qualitat del treball en les arts escèniques valencianes, no? Estem fent-ho bé? Caldria millorar alguna cosa? Juanjo Prats, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Avui tenim un teló de fons un poc llarg.
1: Avui tenim un teló de fons, diríem, replet de protagonistes i sí, personatges, i sobretot autors, creadors, escenògrafs, ballarins, actors. En definitiva, és que sempre han de ser els protagonistes.
0: Protagonistes, efectivament. Jo crec que tu has estat escorcollant un poquet,
1: sí,
0: en la història valenciana dels Max, pot ser?
1: Sí, perquè he pensat que també era una forma de retroomenatge a gent que potser ara ja no estic entre nosaltres, però van ser pioners i fonamentals en allò de ser reconeguts. Són valencians, o més en concret de Vinaròs al món, i és el valencià que més Max té. Ell en si mateix és tota una categoria de Max, perquè el que he fet és un poc recollir, parlar dels Max de la dansa, dels Max del teatre, o dels Max també del, bueno, de la part plàstica, no? De tota la part de dissenyadors, de llum, escenografia, vestuari, però tenim, diríem, el Max per excel·lència, perquè ni té ni més ni menys que 13 Max, Carles Santos.
0: De veres?
1: De veres, els he contat. Carles Santos és un...
0: Jo no sabia pensaria que tenia algun Max.
1: Algun que altre, no?
0: Té un cabàs de
1: 13 Max com a compositor musical per moltíssims espectacles, direcció musical, també millor espectacle teatral, en definitiva.
0: És que quins espectacles va fer eixe home que ens va deixar a tots bocats?
1: Per això...
0: Es trencava el cervell.
1: És una forma de retroomenatge d'aquells pioners que van, bueno, que van ser, bueno, els primers que van fusionar música, que van fusionar la part plàstica dels seus espectacles,
0: sí,
1: la
0: sí,
1: seva proposta teatral.
0: Wow.
1: I sobretot una forma vital d'entendre les escenificacions. Recorda Te China la petxina de Xina amb Pep Cortés,
0: sí,
1: o Beethoven si tanque la tapa que, en definitiva són tantes i tantes històries.
0: Sí, però no ha quedat mai que eren 13 Max,
1: 13
0: el que
1: Max
0: tenia Carles
1: Santos. És una
0: Santos
1: categoria en si mateixa. És a dir, sí, Carles sí, Santos, i sobretot un poc pues, un home que, bueno, la seva generositat a Vinaròs, la seva barca de pescar, vaig tenir el privilegi de pescar amb ell en alta mar, això sí, marejant millor, i ell com era mariner i meravellós, i de compartir vivències, i crec que era una bona forma de retre homenatge, diríem,
0: sí,
1: bueno, a un dels grans creadors que hem tingut així a la Terra.
0: Sí que és de veres, ostres. Més coses?
1: Més coses.
0: Era així?
1: Sí, diríem, si anem a la segona categoria de Max en si mateixa, hem de dir, encara que avui parlem molt de teatre, que la dansa ha sigut més reconeguda que el teatre,
0: sí,
1: a nivell de guardons del que parlem de Comunitat Valenciana, i molta culpa d'aquest reconeixement el té Sol Picó, que parlarem...
0: És culpable?
1: 10 Max de Sol Picó.
0: Ostres, això quasi és avarícia, no?
1: És que sí, com és avarícia, aquestes xifres... perquè Carles Santos i Sol Picó, diríem que són els nostres
0: abanderats.
1: Els Max. I sobretot quan els Max en la primera època tenien una repercussió molt important. Jo recordo haver-ne vist molts i sempre era Carles Santos, Sol Picó, estaven sempre en la terna i quasi sempre també pues, emportant-se i se guardó.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, per tant, a veure, que aquest diga 10 estarà encantada de replegar-ne si està nominada a 3, pues, els 3 o els que calguen, no? Doncs el que et parlava un poc, perquè, bueno, Sol Picó ha estat per, bueno, 5 com a millor coreògrafa, Bésame el cap Cactus, La dona manca, Paella mixta, El llac de les mosques o El ball. Com a coreografia.
0: Clar, és que és un poc Santos i no són ni família. Una però, d'Alcoi i l'altra de Vinaròs.
1: Però veuràs que tenien molta relació.
0: Sí.
1: Vull dir que n'hi ha marro.
0: Que sí, després... és una dona també que ens ha trencat el cervell de tant en tant quan hem anat a veure dansa i hem dit... Ostres, què està fent?
1: Clar, no? Que sí.
0: I ens ha...
1: Perquè era una fusió de trencar un poc els límits que diríem que eren del gènere, no? Perquè moltes vegades era una composició musical o espectacles que semblaven que la música no era escènica i era una barreja entre que espectacle musical que a millor té poc que veure ara el que és un musical, no? Després d'haver d'arribar a la Gran Via i els musicals americans. Sí. Però bueno, és una bona reflexió, un poc. I bueno, i també ella com a ballarina, importantíssima. Ella té com a intèrpret femenina Bésame el cactus i El ball. He de dir, com a dada, que en dansa, Tony Aparici, o en el cas de Ana Luján, o en el cas de Sol Picó, tenen el Max com a millor intèrpret, tant masculí com femení. En el cas del teatre, a veure si ho remediem esta temporada, però no tenim cap guanyadora com a intèrpret femenina ni cap guanyador com a intèrpret masculí.
0: Bé, això és absolutament... increïble. Bueno, tenim grans
1: són dades. Vull dir, un poc com funciona també este univers, no? I, bueno, i l'espectacle de dansa, o sigui, que en té 10. Li segueix en el món de la dansa anant de dansa, perquè va tenir un espectacle que va ser Pinocho, que ho va, en aquesta edició del 2016, ho va replegar absolutament tot, i tenim ahí com a coreògrafa Rosa Ángeles Baix, Toni Aparici, que també ha tingut...
0: Ballarí de Ananda.
1: Sí, però que també ha tingut com a solista, i Ana Luján, com a millor intèrpret, en este cas, de dansa, Toni com a ballarí, i vestuari, en definitiva, bueno, després, i millor elenc en conjunt de dansa, no? El Mago de Oz també és una peça també guardonada, i Los Ángeles Baix també té el Max honorífic. Per tant, diríem que en dansa, entre Sol Picó i Ananda Dansa, arreplega un bon feix de Max, no? Asunuales, La mort i la donzella, des del més recent, també, i després tenim Marcos Morau, que Marcos per afanador. I Christine Clu com a intèrpret també. O sigui, tenim...
0: Home, Christine Clu és que...
1: Però vull dir que
0: jo crec que no és humana, però això ho hem d'averiguar.
1: Però vull dir que tenim, diríem, com a premi solista, almenys, Ana Luján i Christine Clu, i ja va mandar de sol, no? Uh-huh. I, bueno, i el que falla un poc a la part teatral, diríem que tenim premis, diríem, de la categoria com a millor espectacle musical, a Negue Lleig, per exemple, que ara va reposar-se, perquè és un espectacle del 2016, Carles Alfaro també, com a director i com a versió. I on més Max tenim és com autors, autores o adaptadors, adaptadores. Que en esta ocasió, Rodolf Cirera ja en té 5 Max, Carles Alberola i Roberto García per Besos, tenen Max, Víctor Sánchez també té Max com a autorrevelació, o Maria Cárdenas per Síndrome.
0: Sí, és de veres.
1: En este cas, pues bueno, són autories de revelació. Per tant, dirien que en l'àmbit dramatúrgic sí que...
0: Però això ho agafem ara, per a posar-ho damunt la taula.
1: Ah, jo vaig ficant...
0: Clar, és que un autor només necessita estar sol en sa casa davant d'un ordinador.
1: Jo vaig ficant cosetes damunt la taula.
0: Clar.
1: I després també, per exemple, a nivell de millor espectacle, diríem institucional, tenim Tic Tac, recordem, que era un premi que també... I després també, millor espectacle infantil, tenim el treball de Tian Gombau, claro, amb totes les seves propostes, i ahir va ser Sabates, i té de teatre de carrer La Fam Teatre, o també El Pont Flotant, en Eclipsi Total, que també va tenir el reconeixement,
0: sí,
1: o Lucas Escobedo, encara que és d'origen alacantí, però és creació centre dramàtic en Farra, no?
0: I
1: se m'haurà colat algú o algo, però un poc aquest és el panorama teatral que tenim.
0: Val, doncs així les coses, encara més Max d'enguany.
1: Espera't que queda un poquet.
0: A veure.
1: És plàstic, és creadors, perquè després diuen...
0: Oh,
1: clar,
0: sí.
1: Juanjo Llorens, en T4, i Juanjo Llorens, tota una institució en el món de la il·luminació de la part,
0: sí,
1: en este cas. I després també, pues, Pasqual Peris, que té com a, és l'únic que té com a vestuari, i també un premi Max ben interessant de caràcter social, que són Pallassos Hospital, no? Que és un reconeixement. Total, de totes aquestes edicions, n'hi ha 600 i pico pomes repartides, de les quals el 8,5 de pomes han arribat a la Comunitat Valenciana.
0: El 8,5.
1: Què vol dir això? A nivell de producció, de lo que no fem dins de l'estat espanyol, en esta visió del món, estem representats, estem guardonats dins d'aquest àmbit, doncs són preguntes que queden a l'aire.
0: Uau, no? Quina una bona manera d'arrencar, però hauré de presentar-vos els convidats que tenim avui, no? Perquè a l'estudi Rosa Solves ens acompanya Blanca Añón, que és candidata al MAX al millor disseny d'espai escènic per Orlando, una producció del Centro Dramático Nacional, i que ja ha rebut el Premi Thalía i el Premi Godot, i que ja vos dic que no la veurem, i Xavo Jiménez, nominat al MAX a millor adaptació o versió teatral i millor actor, per això diu Juanjo, per si enguany ens llevem això del millor intèrpret, per Jo soy 451, de la companyia La Teta Calva. Blanca, Xavo, molt bona vesprada, benvinguts.
2: Hola, bona vesprada, Juanjo, m'has deixat.
1: Bona vesprada.
2: Quina pressió, per favor.
0: No. És que ara has de guanyar, sí,
1: veure,
0: sí, Xavo.
1: En principi, a veure, adaptació tenim moltes, per mi. Però més a banda.
0: Però no, deixeu-me que he de presentar, he de presentar, sí, sí, algú més, i a més per al·lusions, no sé, perquè li hem dit de tot, perquè al telèfon des de Barcelona ens acompanya Sol Picó, que és nominada, té tres nominacions. Millor espectacle de dansa, millor disseny de producció privada i millor elenc de dansa per Carrer 024, la producció amb la qual han celebrat 30 anys o celebren 30 anys de companyia. Sol, bona vesprada.
3: Hola, què tal, com esteu?
0: Escolta, tu tens molts MAX, no?
3: Bueno, no sé si són molts o... Bueno, jo que sé, n'hi ha uns quants, sí, però ja sabeu que tot això dels premis és molt relatiu, eh?
0: Sí, ahir anàvem, no? Bueno, falta una nominada, els oients diran, però si són quatre nominats. Raquel Molano, que està nominada a millor composició musical per l'espectacle escènic per Fuente Ovejuna, de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, està ara mateix en la lectura d'un espectacle que faran en el Festival de Almagro, i lògicament ens ha dit que si acaba abans, mentre el programa encara estiga en marxa, es connectaran. De tota manera, avui és curiós, Raquel m'ha passat un llistat de temes que li agradaria dir en la tertúlia, o sigui que anem per parts. Per escalfar un poc, a veure, Sol, dia, això dels premis és relatiu, no? Què suposa estar nominat? Vull dir, realment, pues fa l'efecte que ens fa més il·lusió quasi a nosaltres. No sé si esteu il·lusionats pel fet d'estar nominats i de poder endur-se a casa algun MAX dels que teniu en nominació. Qui comença? Blanca, per exemple?
4: Bé, sí, clar, home, molta il·lusió fa. És un reconeixement i sempre pues, s'agraeix, perquè darrere hi ha moltíssima feina i bueno, es dona visibilitat, que al cap i a la fi és una cosa molt important en la nostra professió, i bueno, està molt bé celebrar. Ah.
2: Sí, jo exactament.
0: Més enllà de la pressió que t'ha posat Juanjo, que has de guanyar el de millor interpretació masculina, va ser el primer València que se l'emporta.
4: No, no. Bueno, de escenografia tampoc hi ha cap.
1: Tampoc.
2: Exacte, Blanca, anem a donar la campanada. No, és el que diu Blanca, fa molta, molta il·lusió, i sobretot fa molta il·lusió cadascú serà per un motiu. En el meu cas és, em fa molta il·lusió per les característiques d'aquest espectacle en concret, per la trajectòria de la companyia, per el moment en el que m'arriba a mi la possibilitat. Però sí que és cert que una vegada arribes ací, i nosaltres, com ha dit abans Juanjo, en la companyia en tenim un MAX, i no canvia la vida. Quan tornes a casa has de tornar a fer faena, i de fet ni tan sols va canviar la vida d'aquest espectacle de Síndrome que varen guanyar. Això no va garantir després tindre una gira més gran o un èxit més gran. Quan acaba aquest espectacle has de tornar de zero a començar en un altre, almenys en una companyia de teatre independent com la nostra i de format xicotet. Vull dir que sí que és un reconeixement, és sobretot que te conega la gent, obri portes per a poder crear vincles en altres professionals, però després quan tornes a l'assaig i al local d'assaig comences de zero. Ah. I això segurament ho dic jo, però també t'ho pot dir el Carles Santos, saps?
0: O la Sol, és així, Sol. Te canvia la vida, sí. Tindre MAX?
3: A veure, no et canvia la vida en absolut, vamos, lo que diu... Ell és tal qual, és que començar i seguir com si no haguera passat res. Però jo, en la meva experiència, igual, no sé si la dansa és una mica diferent al teatre, sí que és de veres que a vegades ens ha donat la sensació que de repent se'l miren. I a lo millor, en alguns espectacles sí que m'ha passat que després han hagut més peticions d'aquest espectacle en concret, saps? Mm. És una cosa que sí que m'ha passat al llarg dels espectacles. I, bueno, i també, pues, sense voler, pues, el dona una certa visibilitat. De repent, pues, apareixen els mitjans un rato, la gent el veu, el coneix, el reconeix. Tot fa una miqueta, aunque després tu tens que seguir treballant igual, tal qual, i no hi ha una altra, però bueno, una mica de moviment sí que sí. Genera un poquet.
0: Quelcom de positiu ha de tindre, no?, d'alguna manera. Xavo parlava i deia, home, per a una companyia independent, menudeta, no?, com és la nostra, en el cas de Sol, vull dir, molts mags, però no tens ninguna tremenda companyia amb un planter de... Vull dir que és que algú, això pot dur també a equívocs, no? És a dir, a mi m'ha cridat l'atenció que els quatre nominats, bé sou companyies independents menudes, vull dir, això de doblar el llom i de, vale, ja tinc el Max, vaig a assajar, a seguir assajant, o gent que heu treballat per a companyies nacionals. Mm-hmm. Vull dir, això està també donant-nos alguna informació, vull dir, no hi ha... No,
2: sí,
0: trampolins.
2: Sí, una informació claríssima.
0: Sí, no?
2: I és que el nostre teatre nacional, per parlar-lo d'alguna manera, mai està en la terna final. Sempre són els creadors independents, o a títol particular, com és el cas de Blanca, o a títol de pequeñas, de xicotetes companyies. Vull dir, nosaltres, ara IBC, abans teatres, o abans culturals, o com és, tots els noms que ha tingut, no solen arribar a... al nivell de ser respectats com puga ser un CDN, un Teatre Lliure, un Teatre Nacional, i això és una llàstima, és una llàstima, i ens ho hem de fer veure, saps? Perquè les nostres grans produccions no estan ahí i no estan mai.
0: Alguna idea de per què?
1: Per aportar les dades, és que tampoc ha hagut millor espectacle de teatre, mai ha sigut ninguna producció pública valenciana, ni privada. És a dir, que dins de tot l'ecosistema que tenim un poc del funcionament de com s'arriba a la terna, que ja és complicadíssim, i després que sigues escollit, vull dir que realment estem infrarrepresentats al nivell de producció pública i privada, que no sé, ara no, perquè estem, diríem, ha menguat prou la producció pública, però hi ha una època que sí que teníem producció pública que era prou, sí. Bueno, prou sovint, i tampoc s'ha aconseguit mai.
2: També és cert que arribar a...
0: Pots tallar i intervindre quan tu vulgues. La tenim apartada allí, oblidada, en
3: sí,
0: Barcelona.
3: Sí, sí, m'encanta escoltar-vos. M'encanta escoltar-vos, no preocupes.
2: No, el que estava dient, que tampoc és que el fet de que tu arribes a ser finalista als Max vulga dir que el teu espectacle siga millor que els que s'han quedat. Que això també passa. Són moltes casualitats, moltes circumstàncies les que se fan un dia estar i un altre dia no estar. S'han quedat darrere espectacles fantàstics, boníssims, meravellosos i professionals que són, i en el meu cas d'actors, actors que jo considero que han fet treballs superiors als meus. Les casualitats que m'han portat ahir, doncs a lo millor jo he girat molt per l'estat, l'han vist la gent en unes condicions especials, quan veus teatre te cala d'una manera depenent del dia, i a vegades podria haver segut que sí i podria haver segut que no. Això no vol dir que les nostres produccions no hagin arribat, o que els espectacles que no han arribat enguany, no vol dir que siguin pitjors que els que estan, saps? Vull dir,
0: potser el secret està, tu has dit, jo he girat, no? Potser el secret està un poc per ahir. Difícilment ningú pot guardonar, no?, un espectacle que no es veu.
2: Sí, ha passat.
0: De donar premis a un, sí, espectacle que no s'ha vist.
2: Sí, sí, ha passat. No anem a dir noms, però ha passat.
0: Sí, crec que no. Perquè, no toca dir
2: noms. No toca.
1: Perquè ahir també hi ha un tema de qüestió de fons, i és qui vota o qui selecciona. ¿Vale? Sempre el sistema és molt senzill. Diríem que cada zona que determinen, hi ha un primer jurat que fa la selecció, que passa a un segon jurat, i finalment un tercer jurat és el que escollís de les últimes ternes. Perquè l'ESGAE ho té organitzat així. A una època...
0: Es votava?
1: Sí, perquè... però es votava únicament els membres de la, de l'Acadèmia de les Arts Escèniques.
2: Sí.
1: I ahir també va haver també tensions sexual no resuelta.
2: Clar.
1: I a partir d'ahir es va tornar. En fi, el tema sempre de qui escollís la terna, sempre és complicat en aquest aspecte, però bueno.
0: Sí. A mi no m'agradaria estar ahí, no m'agradaria posar-me a triar, no? Però de tota manera sí que el que ha dit Xavo és preocupant, no? Espectacles que no s'han vist, no sé.
2: Sí, o que han fet una o dues funcions.
1: I d'aquesta tensió van néixer els Premis Thalia.
0: Mm-hmm. Que, sí, en
1: teu, que en el teu cas benvingut siga, perquè això ja, ja, tu ja en tens un.
0: Ei, sí, ja el tens. Sí, sí. El Thalia ja va per davant.
1: Però bueno, no? ve un poc també un poc, n'hi ha inflació de premis, perquè nosaltres anem sobrats i llevem els que tenim.
0: Mm-hmm. Sí. Això, mira, sí. Eix és un dels temes que Raquel m'havia dit, ai, si poguera estar, jo considero important que parlem dels premis de les arts escèniques. Això ajuda o tot el contrari? Sí. Era important celebrar els premis de les arts escèniques?
2: Bueno, jo crec que és el que ha dit...
3: fonamental.
2: El que ha dit Sol. Clar que és fonamental, és la visibilitat, és la...
3: Absolutament.
2: És l'aparador de la nostra professió cap a la societat. Saps què vull dir? Més
3: tindríem que celebrar-ho. Uh-huh.
0: És que ara és que són uns premis que han desaparegut, no sabem ben bé per què.
1: Una vegada eren clandestins i després ja ara crec que ja han desaparegut del tot.
0: Sí,
1: del tot,
0: absolutament. Del tot.
1: Sí. Perquè sí. L'última edició va ser clandestina.
4: El tema de la Dana.
1: Per el tema de la Dana va ser l'última... Estem parlant un poc dels premis de l'Institut Valencià de Cultura. Sí. I ara ja totalment han desaparegut, no?
0: I considereu que això, vaja, tota pedra fa marge, no? Perquè al final el plantejament d'este programa, a més de celebrar que esteu nominades i nominats i desitjar-vos que replegueu tots els mags que teniu pendents, és també intentar averiguar quina és la situació de les arts escèniques a València. Val? Per exemple, abans deia, no? Que curiós, no? Són o empreses independents o empreses públiques o producció pública, però sempre de Madrid. Normal. També vull dir, el grec i a Catalunya també hi ha producció pública, però així mai cap nominada. No? Després hi ha un altre aspecte, i és que molts de nosaltres, Blanca, per exemple, tu treballes constantment a Madrid, Sol està instal·lada a Barcelona, si estiguera així, no sé, a lo millor s'havia muntat una botiga de flor, una floristeria o algo, perquè de la Dan impossible fer tots els espectacles que ha fet si s'haguera quedat a València. És el cas també de Raquel. Tu has fet una gira, Xavo, no sé si més per així o més per... Perquè la gira que has fet ha sigut per tot l'estat espanyol.
2: Sí, en concret, en aquest espectacle he girat per la Comunitat Valenciana prou, més que mai, però sobretot per l'estat.
0: A veure, això, és a dir, això sí, també està apuntant que... Sol, estàs bé?
3: Sí.
0: Val.
3: Tinc unes gaviotes així, que perdó, pensava que entrava a dintre, perdó.
0: La imatge és preciosa. És quasi teatral. Aprofita-la en algun espectacle.
2: La versió de la gavina.
0: La versió de la gavina, sí. No, però vull dir, al final és allò de dir, és possible tindre una professió a València que després cadascú està molt bé que te'n vagis a Madrid o que te'n vagis a París, com se n'ha anat Morau al ballet de l'òpera a fer una coreografia, vull dir, però em fa l'efecte de que es pot viure de les arts escèniques només així estant a València?
4: No, absolutament no. És molt complicat, no hi ha producció avui en dia. Abans, fa uns anys, quan estava Roberto García i Abel Guarinos, que el faran bo al final, hi havia d'entre 12 i 14 produccions, recordo jo, i jo vaig fer algunes. Vaig fer una amb Xavo, les daneses, i vaig fer Godot també, llavors tampoc vaig fer moltes més. I, bueno, encara tenies algo de feina aquí i està molt bé poder treballar a casa i poder estar amb la família i, bueno, estar a la teva ciutat. Avui en dia, amb 4 produccions que es fan, és impossible. I, sobretot, bueno, si començarem a parlar dels catxers o dels pressupostos que destinen a les... en el meu cas, en les escenografies, doncs, òbviament és impossible poder competir amb el Centre Dramàtic Nacional, el Teatre Lliure, el TNC o el teatre, que sé, qualsevol de teatres, que el CDG té més pressupost que el... Que el...
2: Sí?
4: Sí, sí, o sigui, no, és com ja han hagut unes retallades immenses, ja no només en els pressupostos, sinó també en, bueno, pues al final tampoc hi ha actors que estan treballant, donen uns números que no són certs, no hi ha contractació, contractar per a una lectura dramatitzada, això no és contractar a un actor. Bueno,
0: cert.
4: No, la cosa està realment mal i està tot el sector, i ja veus que jo estic prou fora, perquè al cap i a la fi jo la meva feina la faig al meu estudi i per a Madrid o per a l'estranger inclús, però m'escoltes tot el que hi ha des de tot el món desitjant que li donen una ajuda mínima, minúscula, perquè no podem, pues, per poder entrar en un circuit que ja no existeix. Bueno, és que està tot com desmantellat directament i no...
0: És a dir, hi ha una inexistència de teixit productiu escènic, podríem dir.
2: Sí, absolutament.
4: Públic.
2: Públic. I veure professionals d'un nivell altíssim, sense menysprear, perquè jo de més vinc d'ahir i sempre tornaré ahir, de festivals independents com el Cabanyal Íntim o Russafa Escènica o
0: Diez Sentidos
2: vull dir, sí. Professionals de grandíssim nivell que només tinguin aquests espais per mostrar la seva feina, professionals premiats i valorats, que no puguen treballar en el teatre públic perquè no hi ha ni pressupostos ni espais, perquè també és un altre problema molt gran. Vull dir, no tenim teatres. Uh-huh. És que com no tenim teatres, tenim un teatre principal que de la meitat és de la Diputació, la meitat de la Generalitat, això és un empastre, no s'aclarís ningú de qui és, i després tenim un teatre Rialto que quan vas de bolo, el Teatre Rialto és com si fos el casino del poble, vull dir, és un teatre vergonyós per a una capital com València, no? Uh-huh, sí. Com a espai teatral, vas a qualsevol teatre del poble del voltant de València.
0: Ens referim al que és la Caixa, vull dir, perquè des del pati de butaques potser pot semblar un escenari més o menys normal, però
2: sí,
0: és que
2: però
0: les prestacions d'aquest teatre
2: el que
0: són...
2: Vull dir és que estem molt limitats a espais d'exhibició. La resta d'espais són espais alternatius, sales privades, sales de gestió privada. Per tant, el teatre públic és que no, és que no tinga diners, és que damunt, és que no tenia espais per a mostrar, saps? Quan tu vas a Madrid i veus que la municipalitat de Madrid té 5, 7, 10 teatres, mm-hmm. Nosaltres en tenim un, i en ICE un
0: el musical,
2: hem
0: no?
2: Nosaltres tenim el musical i el Rialto, i ahí hem d'entrar tots, ahí això és el camarote de los hermanos Marx. Les programacions s'han de fer reduïdes perquè han d'entrar un tornes de dramatúrgia, ha d'entrar una lectura dramatitzada, ha d'entrar un espectacle de Madrid, una producció pública nostra, i mires, com és, si comencem a programar en octubre i acabem en juny, fes comptes, pares en Nadal, dius, no hi ha espais ni temps per a poder abastir a tota una professió. I clar, això és un problema molt greu. Abans, Juanjo, tu te'n recordaràs, en l'època que tu sí. Te pujaves als escenaris, teníem una Moratín, teníem un Talia, teníem un Rialto i teníem un Principal, teníem quatre espais públics, 100% públics.
1: I exhibicions, i exhibicions d'un mes i mig.
0: Jo vaig veure Bésame el Cactus en el Talia.
1: Clar.
0: És de veres,
1: sí.
0: És de veres. Veritat, Sol?
3: Sí, és que és de veres el que estic dient.
0: I no era una funció d'un dia i s'ha acabat?
3: No,
1: cap
3: de
1: setmana.
3: Això de les funcions d'un dia
1: és molt fort. No, però és que ho comentàvem moltes vegades Reis, parlem d'un espectacle i tal, però és que a València només ho podeu veure un dia a la setmana.
3: És
1: que
3: això
1: és programació local de ciutat menudiua o mitjana. Clar, és que el problema és que s'ha convertit això. És a dir, un poc un repartiment, tot el món programem i el llistat final, després, si és que hem programat 42 coses, sí, però l'has programat un dia. Per tant, diríem que tu a nivell de expedient, figura que programes molt, però a nivell de subsistència de qui treballa és impossible, exhibint inclús l'exhibició pública són 10 dies o 8 dies, és impossible, que el passes mes i mig assajant o dos mesos per a exhibir 10 dies, això no hi ha forma que visca del teatre.
4: Bueno, i que a més després tampoc faciliten el girar l'espectacle.
1: Clar que no.
4: Si tu dius, bueno, vale, pues ara que han fet La Mancha, l'Aguante, totes aquestes, les quatre que han fet, no me'n recordo els altres noms, bueno, és que se'n van a l'Arniches i se'n van a Castelló i se'n van un dia o dos.
1: Un dia.
4: I després després per què no les treuen a nivell a la resta de l'estat espanyol? I bueno, això seria com donar un suport a la creació valenciana. Si és que se'ls ompli la boca dient que fem moltíssimes produccions, clar, però si el suport és això també, no és estrenar una obra i estar no sé quants dies, està 12 dies i després què? Mor. Se'n va als magatzems.
0: Jo recordo fa dècades, Juanjo, tu que tens més memòria,
1: sí,
0: que fins i tot s'ajudava a fer gira internacional. I recordo ara, per exemple, Vicente Sáez,
1: sí,
0: sí, primers espectacles de Vicente Sáez
1: i si anem i si anem a la memòria, tenim un sí, teatre privat, que era el València Cinema, que jo he estat a aquest teatre 6 mesos fent una obra de teatre. Això ara penses, dius, perdona, si estem parlant de meitat de la dècada dels anys 80, programar 6 mesos una obra de teatre és
0: com
1: inviable,
0: si
1: ja.
0: Com si fórem una ciutat europea.
1: Efectivament. I que després, quan va començar el teatre públic, l'Escalante programava 3 mesos, una producció pública era més...
0: Una més, l'Escalante.
1: Era més i mig. Hem perdut el teatre Talia, el van pagar entre tots, l'hem reformat, i a l'hora de la veritat, a l'hora de gestionar un lloguer, com faria tot el món, dius, no, ja no m'interessa. Tinc un teatre reformat, tens diners públics, i tu ja llogues a qui vulguis. Fantàstic. Estàs fent una gestió meravellosa. L'Escalante mateixa, deixen perdre l'edifici històric, dient que si anem així, que si anem allà, i a l'hora de la veritat van canviant els projectes sobre la marxa. Després hem perdut teatres de caràcter, diríem, pues, sales més menudes. I després, què passa? El teatre públic municipal, tenim el musical, i després tenim un peatge en sombra, que és la Rambleta, que és un pagat en diners públics, però la gestió és privada. En definitiva, clar, la inversió que s'ha fet en els teatres no es correspon un poc a un teixit professional de que la gent realment puga créixer, en la mesura que, que els diners públics s'han invertit, perquè aquests diners s'han invertit, però han desaparegut.
0: Buah. Quina radiografia, no? El Juanjo, l'has vingut valentet.
1: Tu m'has dit que informara,
0: sí, que fera un...
1: Escolta, que jo
0: i al peu de la lletra.
1: L'home de les dades.
0: És l'home de les dades. Escolteu, però per no ser allò de dir, ai, com es queixen, sempre queixant-se, tota la vida queixant-se. Home, algun motiu n'hi ha, no? Perquè, a partir de les dades de Juanjo, però és redreçable? Vull dir, en una situació saludable, quin és el paper, per exemple, que ha de jugar l'administració? Perquè no estem dient que tot ho han de fer els teatres públics. Visquen les companyies privades i les sales privades. Com no? Ara, hi ha alguna manera de redreçar això? O sigui, hi ha algun lloc, alguna cosa que diguéreu? És que haurien de fer això? És que haurien de... No
2: Home,
0: ho sé.
2: Evidentment, posar a professionals al capdavant del nostre sector cultural... i no posar a polítics de torn que pots vindre de sanitat i avui te posen en cultura i demà te posen en esports professionals. Avui precisament estava parlant Lídia Blanca amb Toni Pastor abans de vindre ací. Recolzar els professionals en cada sector, des de la programació, des de la gestoria, des de la producció, des de la distribució, no gent que vinga cada càrrec polític i canvien, no? O sigui, gent que s'establisca en una planificació a llarg termini per a poder fer les coses professionalment.
0: De manera que no fem el treball del matalafer.
2: I considerar que això és un negoci, és una indústria, i no és una diversió, no és oci.
0: És cultura, que no és el mateix.
2: És cultura, i la cultura és famílies que mengen, que paguen impostos i que enriquim una societat, que portem un producte interior brut, i que quan més se recolze, més creix tot, fins i tot l'economia, si tant els agrada, no? I això ho veus en ciutats grans com París, com Barcelona, com Berlín o com Londres.
0: Ahir anàvem, vull dir, vosaltres que heu recorregut món, hi ha algun model? Vull dir, perquè de vegades volem descobrir la pólvora i a lo millor hi ha algun model que puguem imitar. A Catalunya esteu millor, Sol?
3: Em sap greu, però una miqueta millor, sí.
0: Diu, em sap greu. Em sap greu perquè m'agradaria poder actuar en València, però sí, de moment sí.
3: Bueno, vull dir... això és una. Que després també, a vegades, és com que ja, si estem per allà, a València, no, fa molts anys que no actua a València.
0: En sèrio? Però això és de veres?
3: Això és un altre tema. Això és un altre tema, sí, però és un altre tema. Ja us ho contaré.
0: Caram.
3: Sí. Però bueno, jo crec que a mi fa molta pena, em fa molt greu, ho dic molt en sèrio, perquè veig molta cantera, sobretot en el meu terreny, de ballarins i ballarines que venen a Barcelona perquè no tenen feina a València, no hi ha manera de poder treballar a València. Això és el que a mi m'expliquen, De fet, en la companyia en tinc dos o tres, que, bueno, que la gent també li agrada. Està molt bé que un balladí isca de la formació i que vagi pel món i que faci coses i tal, però després molta gent té ganes de tornar a casa seva, de poder fer projectes, de poder participar en projectes de casa seva. No tothom té que estar per ahí pel món tot el rato, saps?
0: Sí.
3: Això és una cosa que la gent en parla molt d'això. Si és que a mi m'agradaria treballar a València, m'agradaria treballar i fer... Entonces, no sé, tu dius models, jo, per exemple, ara tampoc és que estiga... Europa no està tan bollant tampoc, Però França sempre ha sigut un model de responsabilitat, de fer un espectacle, de girar-lo per al teu país, per al teu... I després també el tema de centres coreogràfics, que realment funcionen, que realment donen iniciatives per a la gent que està treballant, que està, o que està començant, o que està intentant obrir-se pas, de portar professors, de crear projectes, de donar espais... Bueno, no ho sé, hi ha un altre model, sí. Això és de veres.
0: I qualsevol poble que... mitjà té una companyia menudeta que serveix com a intermedi, no?, entre aquesta fase inicial i les grans companyies a les quals poder optar, no?
3: I això te vas a sempre... Toulon, que és un lloc petit, sí, i allí hi ha una petita companyia, hi ha un petit centre coreogràfic on la gent pot desenvolupar la seva feina, després estos ballarins se'n van a París, van aquí... No sé, hi ha un intercanvi, hi ha algú on la gent, com ve dia Chavo, pot pagar el seu lloguer, bueno, ara està tot molt complicat també, però en fi... O sigui, el que vull dir, no sé, almenys hi ha una iniciativa. Jo el que em sap greu és que veig poca iniciativa.
1: Sol, una curiositat. Estem en la introducció del principi, no estàs si estàs escoltant o no, però què va significar Carles Santos també per a tu, com a estímul?
3: Buah. Mira, me se posa la pell de gallina. Bueno, primer, mira, jo vaig dir una cosa, mira, que veig coses constantment. Jo a la setmana veig tres o quatre espectacles que anem a Barcelona, soc molt addicta al teatre i a la dansa i tal, molt. Quan vaig por ahí de gira, lo mateix, vull dir que és que a mi jo soc una gran consumidora de teatre, de dansa i tal. I enyoro no veure un espectacle de Carles Santos. O sigui, amb això t'ho dic tot. Jo per mi va ser una font d'inspiració brutal quan vaig veure la primera obra seva, em vaig quedar... clavada en la cadira i dic, però això què és? Que barbaritat més gran. I després ho vaig conèixer personalment. De fet, l'últim que vaig fer amb ell va ser inaugurar un teatre a Perpinyà, a l'Arxipel. Vam inaugurar junts, juntament amb el... Ai, aquest que ha fet Cirat, el català.
1: Sergi.
3: El Sergi López.
0: Sí.
3: Els tres. Vam inaugurar els tres l'Arxipel i bueno, s'ho van passar bombant només en cotxe, pujant i baixant i tot el que m'explicava el Santos ja vaig tindre
0: valia la pena, no?
3: Falta. Valia la pena, no sé, per mi de fet ara tinc un projecte preciós que no vull dir molt, però segurament des de l'Iseu li fem un super homenatge, m'han encarregat i em fa, bueno, em posa tremolar de la il·lusió.
0: Oh, que bonic,
1: que bonic, estarem pen... que bo.
0: Mira, comentava,
3: que per mi va ser una persona molt important a la carrera.
0: I tant, tot un referent
3: artística i també personal.
0: Blanca, Sol,
3: tot quan... un referent, jo crec que artistes com ell hi ha pocs.
0: Sí, la veritat és que sí, és una pena i és una pena que no li traguem tot el suc mentre encara estava amb nosaltres. Fixa't pel que estàvem parlant, que Sol, tu dius, sí, a mi m'agrada, bueno, molt, jo vaig 3-4 voltes a la setmana a veure un espectacle i Blanca posava cares, no? Blanca i Chavo s'han mirat de dir 3-4 totes les setmanes, així no es podria, no?
4: No, impossible. Jo faig igual que Sol, quan estic a Madrid doncs intento anar a veure espectacles cada dia que vaig, bueno, jo i tots els valencians de la professió quan anem a Madrid és, no? Va, aprofite i vaig a veure això. Aquí és que és impossible, no hi ha programació. O sigui, bueno, en fi, hi ha programació en les sales petites, independents, però...
0: I sort que tenim sales petites.
4: Sí, gràcies.
0: Com la sala perquè... Rosafa, no? Que deies tu que
4: sí,
0: provés d'allà.
4: Sí, o la Carme Teatre.
0: O la Carme Teatre, la UF, tantes altres.
4: Però, clar, això de poder dir, no, avui vaig a veure això i mira, demà no puc, doncs aniré després demà, és que això és impossible.
1: Parlant de la precarietat, lògicament moltes vegades l'autoexplotació com a actor, com a ballarí, la teva companyia, però si n'hi ha un damnificat que jo sempre pense és el món de l'escenografia. És el primer que cau del pressupost.
0: Això és de veres, Blanca?
4: Sol ser.
0: Ostres!
1: Clar. perquè a veure si es tenim a nosaltres així, però claro, una concepció en un escenògraf, en una idea, algo que realment tinga la part lògicament visual, plàstica, que tot això fa que un espectacle siga també gran, potent i tal, jo trobo que sempre us han mirat perquè realment molt poca gent pot desenvolupar la carrera com a escenògraf, i més per així.
4: Sí, bueno, per així és de veres que som poquets, jo crec que se poden comptar amb els dits d'una mà.
1: Clar.
4: Sí, clar, l'escenografia és el primer que cau perquè l'actor, l'actriu, el ballarí i la ballarina els has de vestir. I
0: sí, clar,
4: algú de vestuari sempre hi ha. Bé, sigui algú de la companyia, però ja s'està pensant un vestuari per a aquest personatge. I la il·luminació, òbviament, tampoc cau perquè si no, no veuríem res. I a més que la il·luminació és una cosa que tota està als teatres, tenen els seus focos, les seues taules i, bueno, per poc que pugues fer ja pots fer algo. L'escenografia sol ser el que cau, sí. Clar, bé, o bé és un linòleo...
0: Sol,
4: o...
0: tu t'has plantejat alguna volta això de... que està comentant, Blanca? És de veres que l'escenografia és el primer que cau quan no tenim pressupost?
1: La gavina, se l'han portat.
3: Intenta que no caiga mai, la veritat, perquè...
1: Ja reta.
3: No, ¿es el diu?
1: Sí. Un poquet de retardo, sí.
2: Ahí va.
4: Ai.
2: S'ha perdut.
0: Se l'haurà endut la gana.
2: Bueno, jo...
0: Si imagineu-se el Picó amb una gavina que l'agafa prop del port de Barcelona i se l'endú, vés a saber on.
2: Sí,
0: igual amaneixen
2: amb un piano de Carlos Santos.
0: Amb un piano
2: amartellat.
0: Oh, això és un espectacle, xavo.
2: No, parlant del que estaves dient en el cas de...
3: És que no sé què ha passat, no sé què.
2: Ah, ahí estàs, has tornat.
0: Estàvem fent una funció, la gavina te s'emportava damunt d'un piano de Carles Santos. Estàvem fent l'espectacle ja, Sol.
3: Això és dependent. Quina imaginació. Com es nota que sou tots artistes.
0: Sobretot jo, sí.
3: Però et diu o no?
0: Sí, ara sí. Ara sí que t'escoltem.
2: Dis-ho ràpid.
3: Tu eres un artista que no ve de la palabra.
0: Eso es. No, estàvem parlant de l'escenografia. Jo te preguntava...
3: No,
0: jo te preguntava si alguna volta... Si és de veres, això que estava dient Blanca, no? Que és terrible.
3: Sí. O m'intente que no, però sí que és de veres que clar és allò que ja comences quasi la producció dient bueno, que càrpiga en el camió d'estes mides i que no pot anar més enllà i si poses una tauleta més ja no pot ser això. Vull dir que és un tema complex,
0: complicat.
3: Amb el temps intento que siga quasi més important. Sí, és un tema complicat. M'intente que no, però sí que és de veres que clar és allò que ja comences quasi la producció dient, bueno, que càrpiga en el camió d'estes mides i que no pot anar més enllà i si poses una tauleta més ja no pot ser això. Vull dir que és un tema complex.
0: Complicat.
3: Amb el temps.

0: l'altre dia fer produccions de carrer grans, ara fa anys que és inviable, és impossible, perquè això significa unes estructures considerables.
1: Sobretot, saps? Si el dediques a ballar en grues.
0: Jo ara vaig dir, vinga, va, igual, tira la casa per la finestra.
1: Sí. Sí, sí.
0: Agarre coses que hi hagi pel carrer. Va, una grua, va, passa con la grua.
1: Xavo,
0: però bueno, que està molt complicada l'escenografia, és un tema també.
1: Xavo, què anaves a dir?
2: És el que ha dit Sol, bueno, que sí, que és cert que quan tu tot venia un poc per la precarietat, no? I tornant a aquest tema, els catxers que es paguen, els preus han pujat en tots els sentits, de tot, del material de construcció,
1: dels ous, de la dotzena d'ous,
2: exacte, vull dir, de la gasolina, del lloguer d'una furgoneta, de quan pagues una nit d'hotel, i per tant anar de bolo és molt car, cada vegada és més car, però els caixers estan mantinguts des dels anys 90 més o menys, són els mateixos. Per tant, tots fem càlculs en dir, bueno, hòstia, si podem anar en avió i no en un Ryanair, i tenim la escenografia que mos cap en una saca, millor que plenar un camió.
1: Pobre Blanca.
2: I clar, i jo això en aquest espectacle ho he fet. He portat un bidó i no porto una escenografia. Però a Blanca la tornaré a contratar quan puga. Encara que siga per un bidó.
1: Encara que siga per un bidó. Bé, arriben les 8 de la vesprada i seguiríem parlant. És un sector precaritzat, el de les arts escèniques, però és un sector valent, ple de gent valenta, que es revela a que vulguen anul·lar-la. Novament, hauríem de demanar explicacions a aquesta administració. Així s'ha parlat d'algun dels models a seguir, no? Segur que hi ha llocs on es fa millor que així, perquè al final els que eixim perdent som nosaltres, que això, que no podem anar a veure quatre espectacles una setmana, perquè quatre en un mes ja va bé la cosa. Moltíssimes gràcies, Sol, Blanca, Xavo. Moltíssimes sort, gràcies, i agafeu tots els Max, per l'amor de Déu, tots els que esteu nominats.
3: Ui, ja m'havia oblidat.
4: Bueno, molta merda.
0: I si no, agafarem
4: un algo.
0: Si no, agafarem una altra cosa, Reyes.
1: Agafeu el que calga. Ens en anem. Són les 8. Fins demà.
5: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
11: Al mando.
12: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
14: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
15: L'hora de la cultura amb Reis Joan. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
16: Les llengüetes d'apunts de llengua.
15: A Punt Ràdio.
17: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre l'accentuació.
18: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
17: I què li sembla?
18: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
17: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
19: Efectivament.
17: Tancat. Obert. Les vocals I, U, sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
19: Missatge rebut.
17: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
20: Valencià.
17: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
3: Vale o no vale?
17: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert.

0: ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
1: Ja el que no m'ho lleven a mi.
0: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in. Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in. Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes. És fàcil, veritat? Doncs després què passa? Que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
2: La mateixa té els ouets, així la gola, diu.
0: Ara sí, fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio. Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa. Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
3: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que m'has pegat.
10: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
11: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
4: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30 i ja ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 26 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació de la vesprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui, hem de parar atenció a la inflació industrial, que es dispara al 8,3% en el mes d'abril. És la seva major pujada en més de 3 anys, principalment pel preu del cru del petroli. Esta xifra és important, molt important, perquè mostra el creixement dels preus als que han de fer front la indústria i que pot ser això acabe traslladant-se també en els pròxims mesos als preus finals als que hem de comprar els consumidors. Per tant, una dada preocupant. Per altra banda, i en contraposició a aquestes xifres, el mercat laboral es manté fort i anem de cara a un estiu que pot ser de rècord pel que fa a l'ocupació. Amb l'arribada de la campanya d'estiu, sectors claus en la economia valenciana afronten un important increment d'activitat i això comporta també un creixement de la demanda dels perfils professionals. El problema és que molts d'estos llocs de treball no arriben a cobrir-se. Així que en uns instants veurem quins són estos perfils més buscats i demandats per les empreses i què és el que aporten a la nostra economia. Una economia que torna a tremolar davant la pujada del preu del cru. A estes hores, el preu del barril de qualitat Brent és de $99 a l'espera de com evolucionarà en les pròximes hores, perquè, com saben, acaba d'obrir fa només uns minuts Wall Street. I per acabar, i en clau més positiva, parlarem també d'uns premis que destaquen els professionals i les estratègies del màrqueting més brillants. Avui coneixerem els Premis MIA.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'avui i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bé, molt bona vesprada. Si estem continuant la setmana i anem a arrencar el programa analitzant aquesta inflació industrial i aquestes xifres que ja s'ha adelantat un poquet que semblen disparades. Anem enllà.
1: Els preus que paguen les fàbriques espanyoles per produir els seus productes, és a dir, aquests preus industrials, han pujat un 8,3% al mes d'abril en comparació a l'any passat, registrant així el seu major increment en més de 3 anys. Esta pujada està directament vinculada a l'encariment de l'energia i a l'efecte del conflicte bèl·lic a l'Iran, que complís ja el seu segon mes impactant amb força en l'economia global. Arturo.
2: Així és, Javi. El gran motor d'esta escalada ha sigut el sector energètic, els preus del qual es van disparar més d'un 22% anual degut, principalment al brutal encariment del refinament de petroli que va créixer per damunt del 70%. A més, la producció de béns intermedis com a plàstics i fertilitzants químics també va pujar quasi un 4% encarint els materials bàsics que després compren altres indústries.
1: Si mirem la comparativa mensual, de març a abril, estos preus industrials van escalar quasi un 2% impulsats de nou pel petroli i els compostos químics, a pesar que l'electricitat va baixar un 3%. Amb este panorama, la indústria acumula ja una pujada a tensió de més del 5% en el que portem d'any, una dada que cal vigilar de prop perquè sol anticipar la inflació que arriba després a les botigues.
2: I del sector industrial passem ara a parlar del sector serveis. S'acosta l'estiu i falten ocupacions que no es poden omplir. Amb l'arribada de la campanya estival, sectors clau de l'economia espanyola afronten ara un important increment d'activitat que torna a tensionar la disponibilitat de talent. Moltes companyies estan trobant dificultats per a cobrir determinats llocs operatius i llocs tècnics, i més enguany, que es podria donar un estiu de rècord pel que fa a l'ocupació.
1: La combinació de factors com l'estacionalitat, la falta de relleu generacional, la creixent especialització també d'alguns llocs o les noves expectatives dels professionals estan fent que certs perfils siguin cada vegada més difícils de trobar-se. Això cal sumar també que durant aquests mesos d'estiu es dispara la necessitat de contractació. En aquest sentit, segons Adecco, a la Comunitat Valenciana es necessiten més de 2.000 treballadors per a cobrir vacants relacionades principalment amb el sector del turisme i la restauració. Parlem de tot això precisament en el director regional del grup Adecco en la Comunitat Valenciana, Víctor Tatay. Víctor, com estàs? Bona vesprada.
3: Javi, bona vesprada, què tal?
1: Víctor, si hi ha tanta oferta d'ocupació, per què costa tant trobar personal per a cobrir aquests jocs?
3: A ver, en primer lloc, Javi, n'hi ha que tindre en compte que el sector hostaleria està creixent, però altres sectors, com la indústria, la logística, el retail, el comerç en general, també està creixent. Per tant, altres sectors també tenen necessitats. I el que veiem del sector hostaleria, parlant ja del sector que estaves parlant, és un sector molt dinàmic, amb una gran capacitat de generar ocupació, especialment en una comunitat pues, tan turística com la nostra. Està alta demanda, fa que les empreses busquen cada vegada més talento, però també s'ha obert una oportunitat per a revisar i millorar les condicions de treball, millorar els horaris i millorar les propostes de valor que les empreses fan als candidats. Estem en un moment de transformació del sector, encara molt de recorregut per davant, cap a un model més atractiu i, sobretot, com tu dius, més professionalitzat.
1: Quins són els perfils que més costen de trobar i que més es busquen? I ja no solament pregunte per el sector de la restauració, sinó també per la resta que estaves comentant.
3: Pues mira, si parlem de la restauració, parlem sobretot de professionals qualificats, cuiners, cap de sala, cambrers, cambrers amb idiomes, però si parlem del sector turístic, pues perfils de recepcionistes, recepcionistes en idiomes, cambreres de pisos, però també parlant d'altres sectors, pues de mozos especialitzats, carretilleros, operaris per al sector industrial, i una demanda molt creixent, perfils de dependents, per al sector del retail, del sector del comerç. Lo que estem veient que tots els sectors evolucionen cap a un model de servei de major qualitat i de valor afegit. I, per exemple, l'hostaleria ja no només busca cobrir llocs, sinó que busca incorporar talento que marque la diferència en la diferència al client, que cada vegada és més exigente.
1: Clar, fa unes setmanes parlàvem d'este tema també amb Fede Fuster, el president de Dosbec, de la patronal hotelera, i ens comentava, no?, la preocupació que tenen els empresaris també del sector a l'hora de trobar estos perfils més qualificats, com estaves comentant, també temes d'idiomes, formació digital, etc. Perquè com impacta i com afecta esta falta de personal al servei i a aquesta experiència que s'emporten els turistes?
3: Pues té impacto, clar que té impacto. Sí que és de veres que com les empreses ja estan molt professionalitzades i saben que van a tindre dificultats, cada vegada s'avancen més a buscar els perfils. Per tant, com la que temporada d'estiu, la temporada de Setmana Santa, cada vegada és més llarga per aquest motiu. I sí que és cert que se pot generar tensió en moments puntuals, però també aquesta tensió ha sigut un catalitzador per a que moltes companyies innoven, milloren la seva organització de turnos de treball i aposten per la fidelització dels equips. El resultat és un sector cada vegada més professional que fica el focus tant en el client com en el benestar del treballador dins de les possibilitats que el sector pot oferir del costat d'horaris, condicions de treball, certa estacionalitat, etc. N'hi ha que parlar que és un sector pues, servei al client. Pues, hi ha moltes pràctiques que són complexes d'implementar, com el teletreball o la flexibilitat horària, per exemple.
1: Clar, en aquest sentit, ho estaves comentant, no? Les empreses saben que van a tindre aquests problemes per a trobar el personal. Entenc per tot això que ens estàs contant, Víctor, que també veieu en les ofertes que es publiquen que s'estan millorant les condicions laborals.
3: Absolutament. N'hi ha moltes companyies que tenen el focus ficat en millorar les condicions, millorar horaris, deixar el màxim temps lliure entre setmana dels treballadors, i n'hi ha que tindre en compte, Javi, que els convenis col·lectius del sector hosteleria de la nostra comunitat, i si parlem inclús de l'hoteleria de 5 estrelles, per exemple, són salaris molt competitius, en condicions salarials molt competitives, però sí que és de veres pues, que de vegades xoca de manera frontal en les expectatives del treballador, que cada vegada pues, aspira a viure millor, a tindre més temps lliure, a poder disposar de la seva agenda i a tindre horaris pues, més racionals a lo que estem aviats en altres sectors de la nostra activitat.
1: Entonces, Víctor, podem afirmar que estos llocs de treball, sobretot estos que se van a crear ara de cara a estiu, són llocs de treball que aporten ja una major qualitat i més valor afegit que tradicionalment el que ha passat en este tipus de sectors, com pugui ser l'hoteleria o el turisme?
3: A veure, n'hi ha que tindre en compte, Xavi, que n'hi ha una part que continua sent estacional. i això no té que canviar. Però cada vegada n'hi ha més oportunitats de carrera, n'hi ha més formació contínua, n'hi ha més estabilitat per als treballadors. Estem veient com moltes empreses fan verdaderos esforços per a retindre el talent durant tot l'any, convertint aquests llocs de treball en projectes professionals sòlids i en futur. És un sector amb identitat, amb molta passió, amb una capacitat enorme de generar oportunitats, i per a aquelles persones que vulguin desenvolupar-se i fer carrera en un sector estratègic, este és un sector fonamental. Sí que és de veres, pues, que en funció del tipus d'empresa, de la ubicació, on estiga en quina part de la nostra comunitat, pues n'hi ha més o menys oportunitat. Però m'atreveria a dir que el sector té una aposta ferma per millorar les condicions de treball.
1: Ens quedem precisament en això, Víctor, en que esta falta de treballadors que puga donar-se ara en temporada alta, que servisca també per a millorar les condicions. Víctor Tatay, com sempre, un plaer parlar amb tu.
3: A vosaltres, bona vesprada.
1: Gràcies, adeu.
3: Adeu.
1: I precisament de la mà d'estos llocs de treball va també la cotització, i és que resulta que la Seguretat Social ha marcat un nou rècord històric este mes de maig en destinar 14.360 milions d'euros al pagament de les pensions contributives. És un 6% més que l'any anterior. Este increment respon principalment a la revalorització general de les pensions del 2,7%, aprovada en este 2026, ja saben, una mesura vinculada a l'evolució de la inflació per garantir que no es perga ese poder adquisitiu.
2: Així és, Javi, en total s'han abonat quasi 10 milions i mig de prestacions a quasi 9 i mig milions de ciutadans. Com és habitual, la gran majoria correspon a jubilacions, que ja freen els 6,7 milions de beneficiaris, seguides per les prestacions de viudetat, que superen els 2,3 milions, i els pagaments per incapacitat permanent, que aconsegueixen a més d'un milió de persones.
1: Això es deu a la pujada de la pensió mitjana del sistema, que se situa en els 1.370 euros, és un 4,6% més interanual. A més, la pensió mitjana de jubilació, que és la més comú en Espanya, ha crescut un 4,4% respecte a l'any passat, aconseguint els 1.572 euros mensuals. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens apropa Mar Hernández.
4: Espanya i altres 15 estats membres de la Unió Europea han reclamat este dimarts un augment dels fons destinats a la política agrícola comuna en el pròxim pressupost europeu per al període 2028-2034. Tots ells defensen que aquestes polítiques exerceixen un paper fonamental per a promoure la convergència, el creixement econòmic i la seguretat alimentària de la Unió Europea. Jornada d'inestabilitat en els mercats internacionals. Després dels atacs dels Estats Units sobre l'Iran en les últimes hores, el preu del barril Brent torna a escalar i ronda els 98 dòlars, una pujada de més del 2%. Per contra, les borses es donen la volta i l'IBEX 35 ha arribat a perdre al llarg del matí els 38.400 punts, la xifra rècord amb la qual obria a primera hora del dia. Mèxic va registrar un superàvit comercial de 3.882 milions a l'abril, que va contrastar amb el dèficit de fa un any. El país nord-americà va exportar béns per 72.000 milions de dòlars i els va importar per 67.500 milions, un 32 i un 24% més, respectivament. El deteriorament del superàvit entre març i abril es va explicar pel retrocés dels productes no petroliers i pel major dèficit dels petroliers.
0: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio amb Javi González.
1: Tornem ara a casa nostra a parlar de la nostra economia i parem ara atenció a un esdeveniment que busca reconèixer les empreses i els professionals que destaquen per estratègies de màrqueting brillants en diverses àrees. Són els Premis MIA 2026, estos guardons que els organitza el Club de Màrqueting del Mediterrani, es celebraran el dia 10 de juny baix el lema Sentir el Impulso, Arturo.
2: Així és, Javi, són premis que s'organitzen en diferents categories i que han donat a conèixer ara els candidats a cada una d'estes. Volem saber una miqueta més sobre ells, així que parlem ara mateix amb Eva Prieto, presidenta del Club de Màrqueting del Mediterrani. Molt bona vesprada, Eva.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola, Eva. Explica'ns una miqueta què són estos premis que celebreu en el Huerto de Santa Maria, en el Puig.
5: Pues personalmente lo definiría como la fiesta del marketing, ¿no? Uh-huh. Son unos premios que distinguen a las empresas y a los profesionales que han destacado por haber llevado a cabo estrategias de marketing brillantes durante este último año.
1: Uh-huh. Perquè com impacten, no, aquestes estratègies o estos professionals del màrqueting en l'economia valenciana, que al final són una peça clau?
5: Bueno, a ver, al final desde el Club de Marketing del Mediterráneo lo que queremos es reivindicar precisamente eso, ¿no? Que los profesionales del marketing y la disciplina en sí es la que hace esa fuerza real dentro de las empresas y que nos ayuda a impulsar el crecimiento de nuestros negocios, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de los propios equipos y de los profesionales del marketing. Uh-huh.
1: Fins i tot també dels mercats, vaja. O sigui que, Eva, comentàvem que hi ha diferents àrees, diferents categories. No sé si ens pots contar alguna... Ens pots avançar una miqueta o ens pots parlar de quins són els aspirants a estos premis.
5: Bueno, pues tenemos 5 candidaturas y mañana nos reunimos el jurado, pero sí que puedo contaros que quiénes han sido finalistas en cada una de ellas, porque por un lado tenemos el premio MIA, uh-huh, innovación, impulsado por CaixaBank Popular, y aquí pues está Gourmet Catering y Eventos, está Veneno y está Think Medical. Luego, por otro lado, tenemos marketing social impulsado por Consum, y aquí como finalistas están Aquaservice, Asindown y Paredes. Uh-huh. En marketing B2B, impulsado por Pinchaquí, contamos con Emuka, Tiles of Spain y Zipcan Iberia. Uh-huh. Y luego en B2C, que ha sido impulsado por Zenit, tenemos a la Comunitat Valenciana, tenemos a Consum y tenemos a Verdú Artesanos. Y luego hay una quinta categoría, que es el mejor premio MIA, que se lo impulsa a Punt, uh-huh, la casa, y ese sí que lo sabremos, porque lo sabremos en el momento de la gala, porque se vota en directo por todos los asistentes.
1: O sigui que la intriga, no?, es manté fins i tot fins a l'últim moment, perquè en este premi que estaves comentant, enguany, a banda, voleu posar també en el centre a les persones i sobretot aquests equips que donen vida a les marques i que al final les humanitzen també. Per què és important en este moment que estem travessant posar en el centre a les persones?
5: Bueno, para nosotros desde el club, y por eso con estos premios y con su lema, ¿no?, siente el impulso, lo que hemos querido de alguna forma es dejar ver que en un momento o en un contexto como con el que nos encontramos, ¿no?, donde la automatización, la inteligencia artificial, la digitalización, todo nos lleva a una velocidad brutal, pues queremos poner en valor algo que nosotros creemos que sigue siendo insustituible, y es el impulso, ¿no?, que damos los humanos, que damos las personas que hay detrás del marketing, porque no nos vamos a engañar, la tecnología nos ayuda a avanzar, nos ayuda a medir mejor, nos ayuda a llegar mucho más lejos, pero las marcas siguen cobrando vida gracias a las personas que las hacen creer cada día y que están detrás en las empresas.
1: Qué importante es eso que nos comentes, Eva. Bueno, a banda de todos estos premis, també teniu un fum de sorpreses preparades per a aquest dia, el dia 10, que serà la nit mediterrània del màrqueting, i que a més tindreu un grandíssim mestre de cerimònies com és Jandro, no?
5: Así es. Hemos contado... Este año hemos querido contar con Jandro, que creemos que nos va a ayudar también a oxigenar la gala y hacer que bueno, pues que sea un éxito, ¿no?, como en años anteriores.
1: Uh-huh. I tant que sí, de segur. Màgia, entreteniment i sobretot els professionals del màrqueting valencià reunits en eixa entrega de guardons del dia 10 d'estos premis MIA. Eva Prieto, moltes gràcies per atendre'ns. Estarem molt pendents de com va evolucionant aquestes candidatures, y de seguro que tornemos a hablar.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Una abraçada, bona vesprada, Eva. Adeu.
5: Chao.
2: I tanquem avui parlant d'Hisenda, perquè Hisenda ha enviat ja prop de 13.000 notificacions a contribuents de la Comunitat Valenciana per possibles errors en la declaració de la renda de 2025. Les cartes formen part d'una campanya preventiva amb què l'agència tributària busca detectar incoherències abans d'iniciar sancions, especialment en el cas de deduccions autonòmiques, lloguers, subvencions o plans de pensions.
1: L'agència tributària insisteix en que aquestes comunicacions no impliquen una sanció automàtica, sinó que són una oportunitat perquè el contribuent corregisca voluntàriament la declaració. L'any passat, més de 45.000 persones van presentar rectificacions després de rebre estos avisos, evitant així interessos de demora i expedients posteriors.
2: La campanya de la renda continua oberta fins al 30 de juny i enguany Hisenda reforça també el control sobre autònoms i sobre negocis que venen per internet. A la Comunitat Valenciana ja s'han presentat més d'1,3 milions de declaracions, de les quals 726.000 ja han sigut abonades amb devolucions que superen els 430 milions d'euros.
0: Demà serà notícia.
1: Molt important, aquestes cartes que està enviant Hisenda. Recorden que queda poc més d'un mes per a fer aquesta declaració de la renda, però abans d'acabar el programa volem traure la nostra agenda, saber per on passarà l'actualitat econòmica d'esta setmana, i per això un dia més parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
6: Què tal? Bona vesprada, companys. Això de la carta m'ha recordat a un programa que ja veia de televisió, no? De tenim una carta per
1: sí,
6: a tu.
1: Funciona, no? Més o menys igual. La sorpresa te l'emportes, de fet.
6: Sí, però els missatges del programa eren més agradables, crec jo, no?
1: Bueno,
6: no
1: sé. Hem de tindre en compte que en aquestes cartes Hisenda es pot evitar una multa, o sigui que també són positives.
6: Bueno, que siguin ben rebudes, això.
1: Exacte.
6: Està clar, sí. Bueno, si repassem agenda abans de començar per demà, per exemple, esta vesprada mateixa hi ha una trobada d'empreses espanyoles i italianes en Roma, en un esdeveniment que ha convocat l'ambaixador d'Espanya al país italià, uh-huh. I on participarà també en la cloenda el president del govern. Esta mateixa vesprada també, però a Madrid, Jordi Hereu, el ministre d'Indústria, manté una reunió amb el mateix ministeri amb la direcció de Renault i els sindicats que estan presents a la marca d'origen francès. Ja veurem també, perquè estem veient que això, que l'automoció viu, sobretot a Europa, un moment convuls,
1: sí.
6: I cal trobar solucions per a que siga una indústria de continuïtat, pense jo.
1: En efecte, perquè és fonamental per a l'economia, sí. Europea, vaja, ho asseguro sempre.
6: I mira, si serà fonamental que demà, si ja parlem de demà, a Bilbao, per exemple, acull, i n'hi haurà presència d'un poquet de tot el que hi ha al voltant del Musafes, de les empreses auxiliars de l'automoció, mm-hmm. Bilbao acull una cimera també de l'aliança de regions de l'automoció. O sigui que l'assumpte és seriós, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí.
6: També, si revisem, per exemple, Fira València, demà continuen els esdeveniments d'Intralogistics, de Go Global, però és que arranquen dos més. Arranca Solar and Storage, que és un esdeveniment vinculat a l'energia solar i fotovoltaica.
1: Mm-hmm.
6: I n'hi ha també una cita important ja de vesprada, que es diu New Leader, i és un esdeveniment de formació professional, però enfocat al lideratge. També és de veres que tot el que té a veure en els cicles formatius estan agarrant protagonisme i mereixen també ese lideratge.
1: I tant que sí.
6: Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí.
6: A Alacant, demà, per exemple, tenim la novena edició de l'Observatori de la Dona Treballadora, on parlaran de tendències que avancen poquet en esa equiparació i esa igualtat en el món laboral, però també parlaran de reptes pendents que sempre queden, i és una llàstima.
1: Sí.
6: I per últim, així a València, tindrem la segona edició del Saló de l'Agricultura i Ramaderia, que es diu un certamen que es diu Expo Sagris, i que acollirà la ciutat de València. En clau global, ràpidament, el Banc de la Reserva de Nova Zelanda marcarà un nou tipus d'interès per a la seva economia. Coneixerem també l'índex de preus a Austràlia, i tindrem també discurs i declaracions del president del Banc del Chapo. Aleshores estarem pendents també de tota aquesta zona d'Oceania i Àsia, com, com avança l'economia i com impacta també en la resta del món. Acaba de revisar l'IBEX, el veia en els, estava fregant els 18.400 punts, aguanta bé, aquesta incertesa de treva sí, treva no, bombardejos per una altra banda.
1: Sí, correcte.
6: I el que sí que s'ha inflat un poquet és el barril de Brent, que ara ja està fregant els 99 dòlars.
1: Està de nou ahí, al voltant d'aixòs, sí, 99 dòlars, però bé, de moment l'IBEX 35 sembla que la jornada l'aguanta en positiu. Pere Ferrer, positiu. Moltes gràcies, demà parlem.
6: Vinga, bona vesprada.
1: Adéu, company. I qui també aguanta la jornada en positiu són els companys de la vesprada d'Apunt, que ja ho tenen tot enllestit. De fet, ja tinc per a si a Ximo Rovira. Com estàs, Ximo?
7: No, cara amunt.
1: Cara amunt, sí, directament.
7: No parar, una jornada de ràdio refrescant per a que el personal passe la calor de la millor manera possible. Ve el company Juan Nieto a contar-nos en Crònica Negra novetats sobre el cas de la família de valencians que en un naufragi d'un barco a Indonèsia va morir el pare i tres menors. La mare supervivent no està gens conforme les novetats que ja sentència responsable el patró de l'embarcació, que no tenia llicència per a operar com a capità d'aquella embarcació. La mare, la supervivent, el que diu és que van fallar la supervisió, la incompetència i la negligència i que haurien d'haver més responsables. Parlem d'esta idea, tres casos. Contem en el luxe de tindre una magnífica triu de Chirivella, Susi Sánchez. Goya per Cinco Lobitos i la directora Arantxa Echevarría, Goya per La Infiltrada, ens presenten la seva nova comèdia negra, protagonitzada, entre altres, també per Hugo Silva. Se diu Cada dia nace un listo. És una pel·li realment molt interessant. I veurem com Arantxa Echevarría també se maneja en la comèdia. Toca molts registres, és una directora, una realitzadora i cineasta molt i molt interessant. Se preestrena en l'edició número 100 del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna. Més coses. Espai, si aneu a Bonamar o a pegar una excursioneta a la muntanya, en l'ensaladilla russa.
1: Ui,
7: les maioneses.
1: Com és això?
7: Els ous. Espai en això perquè riscos microbiològics. Vaja, que te pots intoxicar.
1: Però és que n'hi ha molta afició a anar-te un dia a la platja i emportar-te l'ensaladilla.
7: No és precís.
1: Claro que no és precís.
7: Porta't una poma.
1: Efectivament.
7: Una paraguaya. Un embercoquet.
1: O unes llonganissetes.
7: No? Jo crec que les llonganissetes. Clara Llorens, que és la nostra dietista nutricionista, que ens aconsella sobre aquestes qüestions i com portar el tàper plager, t'aconsellarà millor altres alternatives
1: que també
7: més
1: està molt bé.
7: Saludables. Exacte. Que també, en efecte, està molt bé. Tu eres de la llonganissa, beneïda llonganissa, en efecte. Sabeu el cas de Marcos Llorente, futbolista internacional de la selecció espanyola i l'Atleti de Madrid,
1: que també lo d'anar a la platja en ell és complicat, també. En fi.
7: Este, ni a la platja, este no vaig jo ni a prendre una cervesa ahí al cantó. Sabeu que este Marcos Llorente és tremendo magufo, va estar en el hormiguero i va parlar que prendre el sol sense protecció, una cosa com natural, claro, i el melanoma i la ciència està per a lo que està. Avui la nostra psicòloga Lorena Gascón es parla dels sesgos desviats pels quals creguem a Miguel Bosé, al de la legia i tota esta legió de magufos, com funciona el nostre cervell per a donar-los credibilitat. I Noelia Llorenç, aka Titana, presenta a llum el seu nou treball, Cant tradicional valencià posat al dia. No se pot,
1: Chico,
7: demanar més, sincerament.
1: No se pot, efectivament. En uns minuts, a l'esplada de punt, ja ho sabeu, no s'ho pergau, de seguida vos escoltem, Ximo. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
8: Tornem demà, Javi, com sempre, a les 3 i mitja a la vesprada.
1: Adéu, bona vesprada.
7: Adéu.
9: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
10: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.
11: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
12: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a... El Racó d'Ademús, 98.6.
13: De tu a tu.
12: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
7: Benvinguts a la vesprada de punt, tot preparat per oferir-vos una edició refrescant en esta vesprada càlida, no, Gemma?
14: Sí, senyor, frescor en continguts variats i amb gran alegria. Comencem!
15: Així comença la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: A veure, la fresca la posem en continguts perquè... Ahí fora, les temperatures ja vegeu que estan apretant cada volta més i més que apretaran. Estem a l'espera d'un nou ascens de temperatures a partir de demà. Ens acostarem a xifres més típiques del mes de juliol. Atenció, ens haurem de preguntar als nostres meteoròlegs si este capítol de calor va per allà, que sembla que sí. Les màximes en moltes de les nostres comarques, sobretot interiors, per damunt dels 30 graus, les mínimes... Bueno, encara agradables, al voltant de 12 de mínima per la costa, 7 a l'interior.